0: la xarxa de comunicació local a Barcelona. Ens fa il·lusió estar aquí amb tots vosaltres, la veritat, però realment avui també li donem el protagonisme no només al nou escenari on a les Portes de Tolla s'estan registrant, sinó també, evidentment, al tema que ens ocupa. Ja ho ha dit el convidat, és un lloc que val la pena que ens hi aturem amb molt de detall, perquè ens costa, segurament, per la llunyania a la que es troba, doncs és important que dediquem una estona a parlar del context geogràfic, cultural, ètnic, lingüístic, i per això, doncs, Jordi, situa'ns a l'Indochina.
1: Bé, al final, si l'Indochina, el sud-est asiàtic, és una zona molt, molt coneguda, sobretot com a destinació turística, molta gent, milions de persones visiten cada any, però potser el coneixement més en profunditat no és una cosa que sigui tan a l'abast de tothom. Mm-hmm. Però per fer una mica de context geogràfic breu de què és aquesta zona del planeta, podríem parlar a nivell geogràfic el que és la massa continental del sud-est asiàtic, que és una massa de terra rodejada pels mars d'Andaman, el golf de Tailàndia, l'oceà Índic, i també el golf de Tonkin i el mar de la Xina Meridional. A nivell de relleu, també important parlar-ne, trobem els contraforts més meridionals de l'Himàlaia, que provenen del sud de la Xina, de províncies com el Sichuan o el Yunnan, que s'extenen cap al nord de Birmània i Laos, i també com a gran unitat de relleu molt important els monts Annamites, que són bueno, la serralada que es fa frontera entre el que és el Vietnam i Laos i Cambodja. A nivell hidrogràfic, destaca sobretot la presència de grans rius a la zona més de Birmània, com el Salween i l'Irrawaddy, i sobretot el Mekong i el riu Vermell. El Mekong molt important perquè tindrà un paper protagonista molt rellevant en aquests episodis, i el riu Vermell, que és el riu que està, el que passa per Hanoi, al nord del Vietnam. Entre el riu Salween i el Mekong s'extenen grans planes que des de l'antiguitat s'han anat fent servir per conrear arròs a través de grans treballs hidràulics. A nivell de clima, aquesta regió té un clima, les característiques climàtiques del clima subtropical o tropical, dividint els períodes d'estacions seques amb estacions més humides, que serien les estacions monsòniques. A nivell etnolingüístic, sobretot, destaquem dos grans grups. És una zona amb molta complexitat lingüística i ètnica, però destaquem dos grans grups, que serien els grups de família Thai, que serien els Lao, els pobles Lao, uh-huh, i el grup de la família Mon Khmer, d'origen austroasiàtic, per tant, d'origen més meridional, que serien els grups principals de pobladors de Cambodja i el Vietnam.
0: Pel que fa a la religió, què?
1: Pel que fa a la religió, actualment, a la zona de Cambodja i Laos, hi predomina el budisme de la variant Theravada, que és el
0: primigeni, no?
1: Bueno, aquí hi ha dubtes de quin és el primer, però el budisme Theravada és el més estès a la zona del sud-est asiàtic, a la zona de provinent de la Índia directament, i com es va anar ramificant cap a aquests territoris, mentre que en el Vietnam hi destaca i predomina el budisme Mahayana, que és el més estès a l'Àsia Oriental, a la Xina, al Japó, Corea, al Tíbet. Uh-huh. Però també en el Vietnam hi trobem una presència molt important del sincretisme, que agafa molts elements també del confucianisme, sobretot com a doctrina més de comportament social, més que no pas una doctrina religiosa.
0: Amb el Jordi us heu estalviat les primeres planes de la Lonely Planet. Si teniu plantejat anar-vos de vacances, ja ho teniu, val?
2: Bé, i ara que parlàvem de Confuci i el confucianisme, per no crear confusió al programa, programa d'avui, m'he sentit com una miss, saps?
0: Sí?
2: Aquella de... Què sap vostè de Confucio?
0: Quan ho fan? Vegades... Això ho fan encara, lo de les miss?
2: Suposo.
0: Jo vull veure.
2: Hi ha tradicions que no...
0: Però si, per si passen aquestes coses encara.
2: Crec que sí. I els pregunten per l'ensaladeta russa i diuen Rússia és un país muy bonito y hacen cosas. Que són respostes de Mariano Rajoy. Tu saps? Sí. Una miss Mariano Rajoy, al proper Jocs de Troia podríem fer resposta de miss o resposta de Mariano Rajoy.
3: M'ho apunto com a futura idea.
2: Els catalans fan coses, la gente, los rusos son muy macos. Bueno, primera, quan sempre que ens allunyem de casa nostra, ja sigui Catalunya, Europa, món occidental, hem de tenir com certes precaucions, no? I la primera d'elles és que estem molt acostumats a parlar de períodes històrics, no? Prehistòria, història antiga, de mitjana, de moderna i tal, però aquests calaixos no són universals, no? Quan parlem d'història antiga tenim molt clar que estem parlant, no?, d'una alta antiguitat, Egipte, Mesopotàmia, una antiguitat clàssica, Grècia i Roma, però com funciona, no?, a la regió que parlarem avui, no? Quins regnes principals, quines estructures polítiques trobem en allò que diguem antiguitat clàssica, però que no té per què coincidir, no? Per molt, amb la idea que tenen els nostres oients sobre temples grecs, imperi romà, no? Perquè l'antiguitat acaba amb la caiguda de l'imperi romà, que és un imperi de merda, no? Arranconadet en un
0: minut, gairebé 10 del programa, ja
2: en una mena de subpenínsula continental del continent asiàtic, no? I creiem que l'imperi romà és el major imperi de la humanitat i els romans, no? Pues només a Àsia ni se'ls esperava, no? Doncs què trobem a Àsia mentre aquí estem patint els romans?
1: Bueno, mentre aquí patim els romans, clar, Àsia... Responent una mica a la primera pregunta que formulaves, la majoria d'informació que ens arriba d'aquestes èpoques són més llunyanes, el que seria entre els segles 1 i 3 de la nostra era, ens arriba sobretot a través o bé de cronistes xinesos, sobretot de la dinastia Han, que són contemporanis d'aquests segles, o si no també de la informació que ens donen la pròpia arquitectura i les escultures, els relleus de diferents temples, que són una de les principals fonts d'informació d'uns regnes o d'unes estructures polítiques que no tenien llengua escrita o que almenys no s'han conservat registres escrits com que era la seva història. I més endavant, òbviament, tindrem els registres sobretot els missioners europeus, que sí que explicaran el que han vist. Però en aquest primer moment, parlem, per exemple, a la zona del delta del Mekong, apareix una primera estructura política que s'anomena el Funan, o almenys així l'anomenen aquests cronistes xinesos de la dinastia Han, que no està molt clar d'on provenia la població que va formar aquest primer regne, si eren austronesis, provenents del sud-est asiàtic més insular, per tant, venint més de la zona d'Indonèsia, o si eren monhemers més autòctons, però sí que era una zona amb molta influència de la cultura i la religió de la Índia, sobretot a nivell religiós, no? L'hinduisme i el budisme van començar a entrar en força ja en aquesta època i van perviure al llarg dels segles següents. Per què aquesta influència? Perquè els mariners i els comerciants indis eren els que tenien un control més ferm de les rutes comercials que anaven des del subcontinent indi fins a seguint la ruta de les espècies, fins a les illes de l'actual Indonèsia. Per exemple, dins del delta del Mekong s'hi trobava el port comercial de Ok Eo. Així com és. També avanço que a l'hora de pronunciar alguns noms però pronunciarem una mica a la nostra manera.
2: Ok-eo és el que fem aquí a la xarxa Més quan provem els micros, no? Sembla com un...
0: És que, és que avui hi ha moltes pàgines i no farem ni la meitat, ja t'ho dic, perquè ja m'ho estic ensumant. Però endavant, Ok-eo.
2: Si no pares interrompre.
0: Jo no.
1: Doncs, bueno, aquest port tenia el monopoli del comerç que anava entre la Xina i la Índia, per tant, un comercial molt important amb productes de molt valor, i aquest regne va poder prosperar en certa forma gràcies al control d'aquesta ruta comercial.
3: Molt bé. Llavors, a partir del segle 5-6, arriben els gemers. Gràcies per escriure'm la transcripció fonètica al guió. Sergio, t'estimo. Quines influències tindran a la zona amb un imperi que durarà dels segles 9 al 15?
1: Bé, els gemers, de fet, en cada llengua es pronuncia... que jo pronuncio més amb la forma amb K, que és com la majoria d'idiomes s'escriu, però tampoc no sé si es pronuncia així.
3: No pateixis.
1: Els gemers van arribar a partir del segle V. Aquests gemers, com deia abans, es creu que eren d'origen austroasiàtic, però el que fan simplement és començar a ampliar la zona sota control de l'anterior regne del Funan fins a controlar la totalitat del que seria l'actual estat de Cambodja, més part del delta del Mekong. En aquí, els cronistes xinesos també, o algunes de les fonts, no acaben de posar-se d'acord si un regne posterior que els xinesos anomenaven Chenla, que seria la part nord d'aquesta zona de l'actual Cambodja, estaria fusionant-se, o Chenla acabaria sotmetent aquest anterior regne de Funan, però el que està clar és que amb uns primers reis anomenats Vavavarman II i, posteriorment, Jayavarman I, comencen a aglutinar cert poder polític, però que continuen acumulant certs problemes i no seran pas regnes unificats. Aquests primers regnes gemers tindran problemes, sobretot per poder mantenir la població estable, tindran problemes per poder mantenir la irrigació de grans parts del territori més allunyades del Mekong, però sí que començaran a intentar centralitzar el poder establint una primera capital a prop de l'actual ciutat de Siem Reap, que, qui conegui Siem Reap, és la ciutat des de la qual tu pots anar a visitar els temples d'Angkor Wat, que està doncs, molt a prop. Doncs en aquest moment, a finals del segle VIII, traslladen la capital a prop del que serà el futur Angkor Wat o el futur Siem Reap.
0: Molt bé, i és en aquest període, com deies, que dels gemers, que tindrà lloc la construcció d'Angkor Wat. Jordi, és cert que ja aleshores hi havia persones que anaven a la zona a trobar-se a si mateixes i a fer-se fotos ioguis amb l'Angkor Wat de fons?
1: No ho sabem. Home,
3: fotos segur que no.
2: Jo estava esperant el sí.
1: A meditar, i trobar-se a si mateixos, segurament sí.
0: Val.
1: I al final, clar, totes aquestes religions de caire oriental, malgrat tota no, l'etiqueta que els hi posem així de més de meditacions, etc., una part important no, de la pràctica tant del budisme mahayana com del Theravada és molt introspectiva, molt de meditació, molt d'una pràctica, no només individual, sinó també social.
2: Sí. Així que com a mínim no serien aquell tipus de gent que et rastreguen que ells ara utilitzen un raspall de dents de bambú perquè són superecològics i en canvi no, consumeixen tones de combustible per anar-se'n a fer-se una foto a Angkor Wat.
1: Exacte.
2: Com a mínim això. Hem guanyat.
1: Però aquest temple d'Angkor Wat es comença a construir, que és un temple, però també és una ciutat. O sigui, seria una ciutat, un conjunt de ciutats-temples. S'inicia la seva construcció a partir del segle IX i en el seu moment d'apogeu albergarà més de 320 quilòmetres quadrats, amb més de 40 edificis religiosos, d'una magnificència superlativa, sobretot a nivell de les escultures, els relleus, a nivell arquitectònic, i esperem que alguns visitants posteriors no donaran crèdit al que veuen i fins i tot dubtaran de si això ho ha fet la gent autòctona, si no ho ha fet potser algun europeu que s'havia perdut i havia... Allà, els relleus, com deia al principi, d'Angkor Wat són els que ens donen molta informació de l'evolució política d'aquests regnes khmers, perquè ens mostren escenes de guerra i conquesta, escenes religioses, però també de la vida quotidiana.
2: Sí, això sempre passa, no? Quan una cosa està molt ben feta a l'antiguitat dins d'Europa, ho han fet els europeus, mm-hmm. I quan no, ho han fet els aliens.
1: Exacte.
2: No? És aquella cosa, és aquell colonialisme mental que impedeix que ningú que no siguis tu, Josep Ramon, faci coses a la vida. Ningú es planteja que una catedral gòtica la fessin persones. Ara, en Corbat, devien baixar els aliens amb les seves naus. Tornant a l'Imperi Khmer, serà a partir del segle IX, no?, quan comenci la seva etapa d'esplendor. No sé si ens pots explicar una mica més, no?, la formació d'aquest imperi.
1: Sí, havíem comentat abans que els primers regnes o primeres estructures khmers a la zona són regnes poc, o són estructures poc unificades, però serà el rei Jayavarman II, a partir del 802, que sí que unificarà els diferents regnes khmers, construint ja un estat centralitzat, amb un culte al rei que també el vincula a una figura divina. Per tant, un culte al rei Déu, que arribarà al seu apogeu entre els segles XI i XIII. Mm-hmm. A l'època, amb la construcció o seguint la construcció i ampliació de la ciutat religiosa d'Angkor Wat, arribant a punts màxims d'esplendor, sobretot a través de, o a partir del regnat de Suryavarman II, al segle ja XII, que a més també coincideix amb l'apogeu de l'expansió territorial i control territorial de l'imperi Khmer, que portarà, per exemple, a controlar territoris tan llunyans com Birmània, a la part més occidental, o l'Istme de Kra, que és aquest braç de terra que uneix el que seria el sud-est asiàtic continental amb la península de Malacca.
3: Gràcies, perquè jo t'anava a dir que no perdessin de vista el mapa, perquè estem parlant d'uns territoris una miqueta llunyans, no?, i que sense voler se'ns obliden. I en aquell moment hi havia rivalitat amb algú de la zona, problemes per a l'imperi Khmer a la vista, no?, per mantenir una mica el control sobre aquesta regió?
1: Sí, sobretot en aquesta primera època, en l'origen i expansió de l'imperi Khmer, un dels seus principals rivals en aquests primers segles serà el regne de Champa, que és el regne que està habitat pel poble Cham, que és un regne hinduista que ocupava el centre i el sud de l'actual Vietnam des del segle II i que durarà aquest regne de Champa ben bé fins al segle XIX.
3: Durido.
1: Serà un regne bastant longeu. Però
2: eren uns champions.
0: És que no els enxampaven mai.
3: Uau.
0: Vale.
3: O sigui, a veure qui la diu més.
2: Però Ciampa no era un dels lluitadors amb el que s'enfronta el Goku a la primera torneig dels marcials, hòstia, que precisament anava així com rotllo budista?
3: Hòstia, podria ser. Podria ser.
2: Calp, també.
0: Ciampa.
3: Busquem-ho.
2: Bueno, busquem-ho.
3: Ara,
2: saps qui vol dir, no? Sí. Que hi havia una sequera al seu poble i que bla, bla, bla.
3: Sí.
2: Va,
3: sí,
2: no
3: sí.
2: Sé, o Ciampa, o Ciampa, vull dir, potser aquí hi ha una referència. No, o me l'estic inventant en qualsevol cas, com ara els capítols estan disponibles a 3CAT. Això jo busco patrocinis. Si algú vol sortir d'il·luminar-nos a xarxes socials, ho pot fer.
1: Doncs, no, res, el que comentàvem, que les guerres entre el regne de Ciampa i l'imperi Khmer seran constants al llarg d'aquests segles. Per exemple, s'agreujaran al segle XIII amb constants saquejos d'Angkor per part dels exèrcits Cham. I a partir del segle XIV podem començar a parlar d'un inici de la decadència de l'imperi d'Angkor, que conseqüència de diferents factors. Un d'ells, ja l'hem dit, les contínues guerres entre els Khmers i els Cham, que provocarà successius saquejos d'Angkor Wat, però també l'aparició d'un nou poder regional, que serà en els regnes Thai, que començaran a créixer al nord de la regió, que seria el nord de l'actual Birmània, Tailàndia i Laos, que mica en mica aniran avançant cap al sud, fundaran una primera capital a la ciutat de Sukhothai i posteriorment l'aniran traslladant les seves capitals imperials o reials cada cop més cap al sud, fins a arribar a l'actual Bangkok. També un altre dels factors d'inici de decadència serà una sobrepoblació del regne Khmer, cada cop més difícil de mantenir, quan a més parlem que habitualment podien haver-hi males collites, i òbviament, com sempre, també el tenir un imperi tan extens acaba també portant o sent l'inici de la mort de qualsevol gran imperi. Hem parlat del regne de Siam o dels siamesos. El que és el regne de Siam en si mateix no apareix fins a mitjans del segle XIV, quan es funda el regne de Siam a Ayutthaya, que això també provocarà greus conflictes amb el imperi Khmer, o al segle XV ja uns nous atacs dels siamesos provocaran que la cort Khmer s'hagi de moure des d'Angkor Wat fins a Phnom Penh, que era una zona una mica més segura, no tan exposada.
4: A les portes de Troia. La història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, doncs seguim amb el Jordi Sallarès, amb l'Albert, amb l'Alberto, comentant la història d'Indochina, com deien al principi del programa, un triple salt mortal cap endarrere, que ja anem recuperant, però ens havies deixat amb aquesta decadència de l'imperi Jemer.
1: Exacte, aquesta decadència que comença a mostrar ja alguns indicis a partir del segle XIV, que s'agreuja en els segles successius, sobretot a partir del segle XVI. Malgrat que hi ha un breu ressorgiment al segle XVI sota el regnat del rei Angchan I, que mou la capital des de Phnom Penh fins a Lobek i s'enfronta als siamesos, els hi planta cara, a prop de l'actual Siem Reap, aprofitant, això sí, un context favorable, perquè el regne de Siam estava en guerra en el seu front occidental amb els birmans, i aprofita per derrotar-los. Què va passar? Això que just un any després els siamesos aconsegueixen derrotar els birmans i poden dedicar ja tots els seus esforços cap al front oriental, derrotar els khmers i obligar els reis khmers a jurar-los-hi o prestar vassallatge. Però això sí que aquí parlarem del paper que va tenir el rei Sata en una pregunta posterior, perquè hi van tenir també un rol important uns personatges d'origen ibèric que més endavant comentarem.
2: Molt bé, jo estic desitjant ja que arribin els espanyols i els portuguesos, perquè són l'ànima de la festa, segur que van arribar i tot va ser superpositiu.
3: Sí.
2: Mantinguem-nos encara amb aquesta decadència dels gemers, o com jo els dic, els gemeliers, i els de Siam, o els siamesos.
3: Gemeliers i siamesos.
2: Vull dir, espero que ningú de l'ambaixada ens escolti,
4: demanem perdó, si no.
2: Però hem perdut una oportunitat de posar música dels gemeliers als talls de...
0: Mira, veus, aquest programa, si l'hagis preparat tu, hagués entrat seguríssim.
2: Però vamos, com un ganivet calent amb mantega. En qualsevol cas, abans de que arribin portuguesos i espanyols, un altre tipus de siamesos, com acabaran aquest imperi? Quina serà aquesta decadència de l'imperi Khmer i com arribaran a caure a l'òrbita de Siam?
1: Doncs els reis khmers havien ja jurat vassallatge al regne de Siam i també més endavant parlarem del paper que va jugar un altre dels poders regionals, que era el Vietnam. Però abans d'això hi havia el rei Cheicheta II, que a principis del segle XVII, sent vassall de Siam, proclama la independència. Per tant, es rebel·la contra els amos siamesos, mou la capital a Udong, cosa que immediatament provoca una nova invasió siamesa del territori Khmer. Però aquest rei rebel, Cheta II, demana ajuda a la família Nguyen, que és la dinastia vietnamita amb capital Hue, al centre del Vietnam, que tenien poder sobre aquell territori, que li va demanar ajuda militar, perquè era una família amb molt poder militar, a canvi de permetre la colonització de camperols vietnamites de Saigon i zones del delta del Mekong. Durant tot aquest període, a partir del segle XVII fins al segle XIX, veurem que hi haurà constants disputes a la cort Khmer, que sempre estaran d'alguna forma arbitrades o observades molt, molt de prop, amb molta covejant-les, no? Els poders regionals, que seran Siam i Nguyen, perquè al final els pretendents khmers buscaran suport d'uns o altres, i això també serà una de les últimes, no?, palades de terra sobre la tomba de la independència khmer.
4: Molt bé, estem veient en les últimes preguntes que està apareixent amb moltíssima força el regne de Siam, que per cert a mi és dels únics que m'està sonant gràcies a l'Europa Universalis, gràcies a Paradox.
2: Sí, el rei Cheicheta II, no?
4: No, la veritat és que no, m'ha sorprès el seu nom, però no em sonava.
2: Pues l'Europa Universalis és molt bon, el rei Cheta, està super chetat.
4: Està chetat, eh?
2: Sí.
0: Jo anava a dir que està el Cheta i el Chetos.
4: També.
2: Sí, cadascú té el seu referent. Sí. No passa res. Escolta'm, veiem dignitat. No passa res.
4: En fi, que jo et volia preguntar, aprofitant que amb aquest sí que tinc una connexió mínimament personal, no? Si ens vols explicar una miqueta més alguna cosa sobre el regne de... l'estat de Siam.
1: Sí, i tant. El regne de Siam, o parlant dels seus antecessors, serien els pobles Thai, comencen a moure's des de la seva zona d'origen al nord de la regió, al nord de l'actual Birmània, Tailàndia i Laos, cap al sud. Funden una primera capital reial a Suchotai, al 1238, i posteriorment mouen la capital a Ayutthaya, a la ciutat també amb uns temples impressionants, al 1350, que és el diríem, el fet fundacional del regne de Siam, tal com el coneixem. Aquesta ciutat d'Ayutthaya està, per qui ho conegui, per qui no, està a una hora i mitja, a uns 150 quilòmetres de... Una hora i mitja, no, uns 150 quilòmetres, gairebé 200, de l'actual Bangkok. Per tant, molt més a prop de la frontera amb Cambodja, per tant, sí que representava un perill molt més real. Però el regne de Siam, en tota aquesta època, al llarg de tots aquests segles, esdevindrà un poder regional superimportant que condicionarà l'evolució política i territorial de tots els altres poders polítics que hi haurà a la zona, com podria ser els regnes de Birmània, els regnes que hi haurà a Indoxina, i no només els regnes Lao o els regnes Khmers. I també tindrà un paper rellevant en la rivalitat imperialista entre França i Gran Bretanya ja al segle XIX. Perquè recordem que Siam serà... No entrarem a parlar molt més, perquè també donaria per parlar moltíssim, però Siam serà un dels únics territoris del sud-est asiàtic que no serà conquerit per cap potència europea al segle XIX.
0: Queda aquest tema poder, Jordi, d'aquí 2-3 programes, quan arribem a l'imperialisme al segle XIX, a la zona ja en parlarem, però que ja anem ficant alguns aperitius sobre tot això.
4: El menjar, eh? Sempre...
0: Sempre pensant en això.
1: Bueno, el menjar és molt bo, eh? Sí, sobretot, si viatgeu a la zona, el menjar és un dels... de les estrelles de tots aquests països.
0: Ja farem les recomanacions gastronòmiques pertinents.
1: Exacte.
0: A més a més, sé que el convidat d'això controla bastant.
2: I que a tu t'encanta.
0: I m'encanta més.
2: Que és el tema culinari.
0: Doncs Jordi, sobre els regnes Lao, que ens has explicat a l'inici, quins serien els seus orígens?
1: Els pobles Lao són un poble de la família etnolingüística Thai. Per tant, el laosià i el tailandès són dues llengües de la mateixa família lingüística. A nivell d'orígens també es coneix poc, sobretot es tenen algunes nocions a través de cronistes xinesos, i se sap que, o es coneix que a partir del segle X van començar a migrar aquests pobles Lao cap al sud, sobretot seguint la riba del riu Mekong, i van expulsar o sotmetre, o les dues coses a la vegada, el poble Ha, que era la població autòctona de la zona, que era una població de família lingüística mon-khmer. Per tant, se'n veia aquesta rivalitat de les dues grans famílies etnolingüístiques, els Thai i els mon-khmer. Al segle XIV, a mitjans del segle XIV, un d'aquests prínceps laosians, Fa Ngum, es corona rei a la ciutat de Shentong, que serà la futura Luang Prabang, també una ciutat molt famosa a nivell turístic. Uh-huh. Aquest fet serà el que donarà inici al regne Lao de Lanshan, que literalment significa el regne del milió d'elefants, i també aquest príncep Fa Ngum es convertirà al budisme Theravada. Tot i això, els regnes Lao, al llarg de tota la seva història, seran sempre regnes poc unificats, amb poc poder territorial molt, molt ferm sobre el territori que controlaven, sobretot també perquè és una zona molt aïllada i bastant allunyada de les principals rutes comercials. A partir del segle XVI sí que hi ha una certa extensió territorial, els prínceps laosians de Luang Prabang s'alien amb els siamesos per lluitar contra els birmans. Pensem que laosians i siamesos eren de la mateixa família etnolingüística. Mouen la capital a mitjans del segle XVI a Vientiane, l'actual capital de Laos, que consideraven més segura que no pas Luang Prabang. L'esplendor d'aquest regne, sobretot, es troba a mitjans finals del segle XVII, sota el regnat de Sulinga Vongsa, i també és en aquest moment, a mitjans del segle XVII, quan es produeix la visita dels primers viatgers europeus, holandesos en aquest cas, a la capital reial, laosiana de Vientiane. Un personatge, per exemple, Gerrit van Huydstorff, i aquest nom encara em costa més de pronunciar que no pas potser els asiàtics, perquè l'holandès és molt, molt complicat, però és interessant que aquesta primera visita a mitjans del segle XVII no serà replicada per uns altres viatgers europeus fins ja al segle XIX, quan arribin els francesos explorant el Mekong.
4: 200 anys tranquil·lets.
1: Sí, sí. Exacte, però sí que aquest regne de Lanshan patirà diverses disputes dinàstiques i viurà una divisió a mitjans del segle XVIII entre el regne de Luang Prabang i el de Vientiane. Òbviament, aquesta divisió, igual que li havia passat en el regne Khmer, portarà disputes dinàstiques i aquests pretendents s'aliaran o amb els vietnamites o amb els siamesos. Això també serà l'última pedra per la tomba de la independència d'aquests regnes Lao.
2: Molt bé, ja estem al segle XIX, estem al segle de l'imperialisme, com anàvem avançant, i el regne de Laos, potser era perquè era el que estava més a prop, que estava aquí al Laos, serà objecte d'aquest... Bueno, escolta...
4: El que
2: no s'ha vist, el que ja he apuntat aquí, quan parlàvem del regne Ha i els Gemer, que ja he apuntat Ha, Gemer, de Hebi, de Huonda, de Hibi, on de Hibi, de Pi. Uau! Perquè he pensat...
4: A Serehe,
2: Gemer. Bueno, és que no sé per què em preguntes. En qualsevol cas, segle XIX, inici de l'imperialisme, regne de Laos, i comencem amb aquest expansionisme occidental cap a l'Indochina. Què hem de saber de tot aquest fenomen?
1: Bé, primerament, aquests regnes Lao, que eren petits i no massa poderosos, comparat amb els regnes colindants, en un primer moment entraran o seran objectiu de les polítiques expansionistes tant dels regnes de Siam, els birmans i els vietnamites, fins al segle XIX, quan començaran a entrar en òrbita de l'imperialisme francès, que, si que es parlarà més endavant, per donar només quatre dades, el 1899... s'incorpora a la Unió Indochinesa, però diríem que dins de la Indochina francesa seran el germà pobre, perquè serà un país aïllat, sense sortir del mar directe, amb pocs recursos naturals estratègics, i a més el riu Mekong no serà la via fluvial comercial que els francesos en origen s'esperaven, cosa que també explicarem més endavant. També l'administració d'aquest protectorat francès es deixarà en mans de buròcrates vietnamites i el comerç es deixarà en mans de comerciants xinesos. Per tant, encara donant menys protagonisme a la gent nativa de la regió, però sí que hi haurà una petita classe dirigent laosiana formada per prínceps que tindrà un paper molt rellevant després de la Segona Guerra Mundial, ja quan Laos pugui aconseguir la seva independència, i també de les guerres d'Indochina.
4: I arribarem aquí, també, Jordi? O què?
0: Clar, aquí és el que volia dir.
4: Jo tinc molta curiositat.
0: Ara mateix això que ens està explicant ho deixem per més endavant.
1: Això és el futur. Sí, sí, sí.
0: Futur és un aire, no?, que diuen els tres estrelles Michelin, un aire de... una esferificació del que vindrà. Res, una cosa molt petita.
1: Correcte.
0: Però ja vindrà. De moment, encara seguim amb altres actors de la zona, no?
4: De fet, actors com els que s'han anat mencionant, no?, i ens has promès que faries una miqueta més explicació, que són precisament els regnes vietnamites, no? Si ens vols explicar una miqueta més sobre aquests actors de la zona?
1: Els regnes vietnamites, o els pobles vietnamites, sí que tenen un... pel paper i la rellevància que tindran a la regió, sí que podríem dir que és un dels plats forts. Per tant, a mi m'agradaria potser explicar quatre coses, o sigui, quatre ratlles, però potser emplaçar-nos a un següent episodi per poder fer una cronologia una mica més...
0: Amb Jordi Sallarès més... acabem la temporada. Ja està, no cal... Farem tots amb tu, no?
1: Ja
0: fem un contracte tancat.
2: Bueno, a veure, estem a les portes de Troia i una cosa és prometre programes i una altra cosa és
1: fer-los.
2: Distingim entre teoria i pràctica.
0: Doncs bé, quatre pinzellades de vietnamites.
1: Molt breument, els regnes vietnamites, des del seu origen, sempre van estar sotmesos a la influència o a l'amenaça, o a les dues coses, de les diferents dinasties xineses, i això passa des dels seus orígens fins que es poden independitzar. Un cop s'independitzen aquest... I fins i tot després de la seva independència, al final, la rivalitat entre xinesos i vietnamites ha estat constant al llarg de tota la història i segueix present avui en dia. Quan s'independitzen aquests vietnamites i deixen de formar part de l'imperi xinès, es produirà una rivalitat dins del que seria el territori de Vietnam entre el regne de Dai Viet, que seria el que l'estructura política controlaria el centre i el nord del país, i el regne Champa, format pels pobles Cham, que dominarien el centre i el sud, aquests que ja hem parlat, que eren un dels principals rivals dels Khmers. Posteriorment, ja a partir del segle XIX, el poder polític vietnamita recaurà en mans de la dinastia Nguyen, que traslladaran la capital a Hue. Però, com dèiem, el tema de Vietnam dona per parlar-ne més extensament.
0: Tu voldries fer-ho així, doncs el desig te'l concedirem. Per tant, deixem-ho aquí aparcat. Ara sí, ja hem endreçat bé la zona. Ens havíem de prendre aquest temps necessari. Ja han sortit alguns dels noms, val? Però això que abans avançàvem, ara ens toca abordar els primers contactes amb els europeus. Qui són aquests primers protagonistes que hem de tenir en compte, Jordi?
1: Bé, els primers contactes amb els europeus, òbviament, seran els portuguesos, que seran dels primers europeus que viatjaran per la regió. Concretament, el juliol del 1511, el governador de Goa, Goa és era un port portuguès que estava a la costa occidental de la Índia, molt famós avui en dia per les seves raves i festes i destinació turística psicodèlica mundial.
0: Drogues.
1: Sí.
2: No sabia jo això. Com es diu?
0: Goa.
1: Don Alfonso de Albuquerque, aquest governador de Goa, ataca i pren el port de Malaca per poder controlar de forma més ferma la ruta de les espècies que venien des de les Moluques, uns productes de luxe que donaven molts beneficis. Aquest atac d'Alfonso de Albuquerque obre les portes del sud-est asiàtic a saquejadors, a missioners i a comerciants europeus. Diem saquejadors, missioners i comerciants com a personatges diferenciats, però que al final acaben sent rols que moltes vegades són molt difusos i es van entrecreuant.
2: Molt bé, doncs acabes de dir missioners, comerciants, saquejadors, vull dir, rols que s'entrecreuen, allò ens interessa, no? Quins conflictes d'interessos hi ha en aquesta zona, amb aquest nou territori? No sé si pots posar-nos algun exemple d'aquesta gent.
1: Bueno, més que conflictes d'interessos, perquè encara la rivalitat imperialista-colonial encara era molt incipient, al final, vull dir, feia poc temps que els portuguesos havien començat a obrir ports comercials, el que seria la riba de l'Índic, per arribar fins a Macau, però, bueno, al final, tots els països que van descobrint les diferents rutes comercials volen una part del pastís, i aquí pot haver-hi diferents rivalitats, però també els rols i els interessos de l'Església i els rols del poder secular també moltes vegades s'anaven creuant. Al final, no sé si heu vist una sèrie, aquesta que ha guanyat ara tants premis, la sèrie de Shogun, que és sobre el Japó. Sí. Al final, un també parla, no?, del rol i els interessos de l'Església amb els rols comercials i com els interessos sempre van de la mà. Sembla que hagin de rivalitzar, però al final tots van en la mateixa direcció. Doncs una mica semblant va passar en aquesta zona. Sí que aquest atac d'Alfonso de Albuquerque va obrir el que era el sud-est asiàtic a poder rebre cada cop més missioners, més comerciants i més saquejadors també en tots aquests regnes al sud del Vietnam, a la zona de les Moluques i molts altres indrets.
4: Molt bé. Tomé Pires i més endavant Antonio de Faria, a principis del segle XVI, ens parlen per primer cop sobre el regne de Cambodja i el riu Mekong, i sobretot també en fan mapes. Com descriuen el que s'hi troben?
1: Aquests primers mapes, segons la informació que vull llegir, eren mapes molt parcials, molt incomplets, vull dir que anaven allà, que no sabem fins a quin punt ells havien estat directament o van fer el mapa en funció del que algú els explicava, vull dir que al final aquesta informació sempre l'hem d'agafar molt en pinces i potser no validar tot el que expliquen. Però sí que el viatge d'Antonio Faria dona com a resultat un mapa, que és el primer on apareix Cambodja i el riu Mekong, encara que es desconeixia totalment on naixia el riu i quines eren les seves fonts.
0: I quines tradicions religioses es troba el missioner Gaspar de Cruz al seu viatge per la zona entre els anys 1555 i 1557.
1: Gaspar de Cruz era un missioner portuguès, un monjo dominic, que va ser segurament el primer europeu que va viatjar per Cambodja i navegar al riu Mekong, deixant un registre que podíem agafar o podíem donar-li un aire més fidedigne, que podríem arribar a donar per vàlid, tot i que el que era la seva missió principal va fracassar, perquè ell era un missioner que volia convertir i evangelitzar la població nadiua, però no va tenir èxit, perquè en aquestes regions la religió tant hinduista com budista està molt integrada, no només com a religió que porta unes pràctiques rituals, sinó també en el dia a dia, en el comportament social. O sigui, la força d'aquestes dues religions era molt gran també entre les classes dirigents i entre les classes baixes.
0: Va punxar una miqueta d'os, no?
1: Va punxar. Igual que altres missioners portuguesos posteriors també van fracassar, però com a mínim aquests missioners portuguesos ens van deixar alguns dels primers registres escrits que sobre els temples d'Angkor Wat.
2: Molt bé, aquí arribem a una d'aquelles curiositats de la història, no? Ja sabeu que Barcelona era una ciutat amb un gran múscul impressor, moltes impremtes a inicis de l'època moderna, i resulta que a Barcelona, precisament, el 1603, Marcelo de Rivadeneira publica un llibre, no?, on parla d'aquests temples, d'aquestes meravelles d'Angkor Wat, i, atenció a la fumada, ell les atribueix a Alexandre el Gran o als romans, no? Per què? Per què?
4: O sigui, què és pitjor, atribuir-ho als extraterrestres o a Alexandre el Gran? Jo ja no sé...
2: Bueno, Alexandre el Gran és una mica l'extraterrestre de l'antiguitat, no? Estava en totes parts, tot el que no saps explicar, ho atribueixes a Alexandre el Gran i ja està.
1: Bé, aquest, Marcelo de Rivadeneira, era un missioner franciscà que entre el... pel que es diuen les fonts, entre el 1594 i el 1601 va viatjar per Japó i les Filipines. Entenem també que va viatjar per diferents zones del sud-est asiàtic i va deixar per escrit un llibre que tinc aquí la xuleta, que és la Història de les Isles de l'Arxipiélago i Reinos de la Gran Xina, Tartària, Cochinchina, Malaca, Xi'an, Camboja i Japó, i de lo sucedido en ellos a los religiosos descalzos, de la orden del seráfico padre San Francisco de la provincia de San Gregorio de las Filipinas.
2: I aquest era el llibre, no? O sea, això, i aquí, això el tio va escriure el títol del llibre va dir, i es va quedar sense paper.
1: Exacte. Doncs aquest,
2: és més llarg que el DNI de Froilán.
1: Exacte. Doncs, aquest llibre que va escriure per una mica donar a registrar el seu viatge va ser imprès a una impremta de Barcelona entre el 1603 i el 1604. I en aquest llibre hi relata, entre moltes altres experiències, també la seva experiència com a missioner al Japó i a tots aquests territoris, relata les meravelles, la grandesa i la complexitat dels temples que va veure encorbat, i sigui per un racisme estructural, un eurocentrisme també així molt integrat, dubtava que això fos obra dels nadius, dels khmers, i ho atribuïa, com has comentat tu, Alberto, a Alexandre el Gran o als romans.
5: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
6: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: Recte final del Portes de Troia des dels estudis de la xarxa, el recinte maternitat, al costat del nou camp. Estic molt nerviós perquè...
1: Del nou camp nou.
0: Del nou camp nou. Per mi és una cosa emocionant. No té res a veure amb la cançó This is the End, perquè evidentment aquí està començant una cosa molt important, però que
1: tu,
0: sí que té a veure...
1: Tu penses que estem en l'era flic.
0: Però sí que té a veure justament amb aquests episodis que pretenem oferir-vos sobre la història d'Indochina, oi, Jordi? Perquè això forma part de la pel·lícula Apocalypse Now, Guerra de Vietnam, que és on un dels nostres destins.
2: Exacte, un dels nostres destins, i a més aquesta pel·lícula... que parla sobre la guerra del Vietnam, però que molts d'aquests episodis teòricament estan ambientats a Cambodja. Al final la missió del Colonel Kurz és a seguint el riu Mekong cap al nord, entrant cap a Cambodja, però realment va estar filmada a Filipines, gran part de la pel·lícula, i com a curiositat.
3: Dues figures clau per entendre la relació ibèrica amb Cambodja van ser Diego Veloso, i Blas Ruiz de Hernán González, entre finals del segle XVI i mitjan del XVII. Què ens pots dir d'aquests dos personatges?
2: Bé, són dos personatges que són relativament poc coneguts quan es parlem, no, dels conquistadors castellans del Nou Món, no? Tothom coneix un munt de noms, Pizarro, Hernán Cortés, Alvarado, etc. Però aquests que... potser els que van conquerir el que seria les Filipines no són tan coneguts, i aquests que van tenir aquesta història particular i tan intensa a la zona de Cambodja encara són menys coneguts. No sé si perquè el món asiàtic sempre ha quedat com una mica arraconat per la importància que tenia el món americà. Però són dos personatges que van tenir una vida de pel·lícula amb unes personalitats molt, molt peculiars. Van ser soldats de fortuna, van ser grans negociants o potser van ser grans embaucadors. Veurem que tenen una mica de cadascuna d'aquestes característiques, i la història d'aquests dos personatges ens arriba a partir de l'obra del frare dominic Gabriel de San Antonio, anomenada Breve y verdadera relación de los sucesos del reino de Camboya.
3: Jo començo a tenir la sospita que el convidat, en Jordi, té una mena d'obsessió amb aquest tipus de personatges. Perquè quan ens va venir a parlar de la navegació de l'Amazones, també n'hi havia algun que tenia el rotllo aquest de tio loco que explora, colonitza...
1: Però és que és l'època, vull dir, és l'escenari és consubstancial als personatges, no? O sigui, no només aquests, no? Aquests
2: clar,
1: tipus
2: ara la gent s'aniria a la platja a fumar porros, a escoltar música electrònica i a trobar a si mateix, abans això no ho podien fer, clar. Doncs anaven a viure-la d'una altra manera.
1: Sí, si Pocholo hagués nascut 300 anys abans, o 200
2: seria
1: anys abans,
2: el López ara, Aguirre,
1: ara seria el, López, el Pocholo d'Aguirre de...
0: Doncs anem amb Veloso, Jordi, aviam.
2: Sí, no se sap tampoc moltíssima informació d'aquests personatges, però sí que es diu que el 1593 Diego de Veloso, que era portuguès, portava ja 10 anys vivint a Cambodja. Per tant, en aquests 10 anys havia pogut conèixer bé la llengua i la cultura del país i s'havia guanyat la confiança de la cort Khmer. Per exemple, el rei Sata, que és un rei vassall de Siam, o sigui que els siamesos li van imposar vassallatge a partir del 1594, veurà a Diego Veloso com un possible ajudant per poder teixir aliances amb els governants portuguesos de Malaca enfront del poder del regne de Siam i potser com una mena de, bueno, de poder recuperar la independència perduda en el seu moment davant dels siamesos. I també el rei Sata que acceptarà una guàrdia de corps, una guàrdia personal formada per mercenaris portuguesos.
0: I de Blas Ruiz, què en sabem?
2: Blas Ruiz de Hernán González, que és el personatge castellà, però que realment va néixer al Perú, i amb 22 anys ja vivia a Manila. Per tant, era un home que li agradava molt viatjar, pel que veiem. De Manila, el 1592, viatja cap a Cambodja.
0: Va néixer a l'Imperi Espanyol.
2: Va néixer a l'Imperi Espanyol.
0: Que com tothom sabem ara, perquè els historiadors nacionalistes espanyols estan dient, allò no eren colònies.
2: No.
0: Allò eren el mateix estatus que Espanya.
1: Era un after perquè mai es posava el sol.
0: Exacte. Sí. Doncs bé, a Perú.
2: Exacte. Va néixer a Perú, va viure a Manila fins als 22 anys i després va viatjar cap a Cambodja, on, de camí cap a aquest regne de Cambodja, va ser capturat i esclavitzat per al regne de Champa.
0: Aquests feia estona que no sortien, ja els trobava a faltar.
2: Però aconsegueix escapar i arriba per terra a Phnom Penh, la capital reial Khmer, tot i que era un regne de vassall. El rei Sata, que potser tenia certa apreciació pels personatges pintorescos i estrangers, també li va mostrar favor, i Blas Ruiz se les va empescar per convèncer-lo que li resultaria més fàcil o més favorable buscar l'ajuda dels governants de Manila que no pas dels de Malacca. Si aquí hi havia com un inici de rivalitat, no?, entre la facció portuguesa i la facció castellana, malgrat que les dues formaven part del mateix imperi, l'imperi espanyol de Felip II, que era rei de Castella i Portugal. Així que el rei Sata va enviar a Diego Veloso i també a Blas Ruiz cap a Manila el 1593, oferint via lliure als missioners i comerciants castellans a canvi d'ajuda, però aquests dos personatges no van poder convèncer les autoritats castellanes de Manila.
1: No, i estem ja al final del programa, però en un moment fonamental, que és l'any 1594, no?, o amb la invasió de Siam a Cambodja, i en aquest moment la sort d'aquests dos personatges, no?, de Diego Veloso i de Blas Ruiz, canviarà.
2: Sí, perquè a l'abril del 1594, Siam, degut a diferents disputes territorials, acaba envaint Cambodja amb un exèrcit enorme, les cròniques diuen 800.000 homes, tot i que són xifres segurament molt exagerades. Veloso i Blas Ruiz són detinguts pels siamesos, però els dos aconsegueixen lliurar-se. Blas Ruiz aconsegueix capturar el vaixell on era presoner i fugir a Manila, mentre que Veloso, que havia estat empresonat per la mateixa caravana que el rei de Siam, aconsegueix persuadir el rei que l'havia capturat d'alliberar-lo i enviar-lo a Manila a buscar suport dels espanyols per a Siam, o sigui, dels castellans per a Siam. O sigui, el que et captura t'acaba enviant al lloc d'on tu vens per donar-te ajuda a tu mateix. O sigui, una cosa bastant rocambolesca.
3: Molt bé, i potser les últimes dades que ens donaràs en aquest primer programa d'un llarg recorregut. Al gener del 1596 hi ha una nova expedició de tres vaixells cap a Cambodja. Qui els envia? Qui la lidera? Quin era l'objectiu d'aquesta expedició i com serà el viatge fins al sud-est asiàtic?
2: Bé, òbviament, quan Veloso i Blas Ruiz arriben a Manila un altre cop, van convencent a les autoritats que el regne de Cambodja els hi esperen un munt de riqueses, que el rei Sata els té molt bona estima i que els hi proporciona grans riqueses, i aconsegueixen muntar una expedició de tres vaixells liderada pel capità Juan Suárez Gallinato.
1: M'estàs dient que el capità Juárez és el capità en Siam?
0: Està en Siam.
1: Està en Siam i és capità.
2: Aquesta navegarà en direcció...
3: S'havia de colar.
2: Però aquesta expedició patirà grans penalitats en aquest viatge.
0: Com es diu aquest senyor, perdó?
3: Capità en Siam.
2: Juan Suárez Gallinato.
0: Gallinato.
2: Quedem-nos amb Gallinato.
0: Gallinato que... em sembla meravellós.
2: Exacte. Però, per exemple, el vaixell que estava capitanejat pel mateix Gallinato, a causa d'una tempesta marina, serà desviat de la ruta i arribarà fins a Malacca, i el vaixell on navegava Veloso naufragarà davant del delta del Mekong i hauran d'arribar, aquesta expedició molt malmesa, fins a Phnom Penh caminant.
0: Doncs ho hem de deixar aquí, Jordi, ho deixem amb Gallinato. Jo crec que no, jo tinc el cervell fet caldo i, per tant, un nom com aquest...
1: Té nom de central del Lache.
0: És Gallinato, no? Podria ser. Sí. Aquell que sempre l'expulsen, eh? Sí, Gallinato, targeta vermella directa. Molt bé, Jordi, talla una miqueta abrupta, però no passa res, un continuarà perquè continuarà, i deixem aquí amb aquesta història d'Indochina. Moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès, i ens trobarem d'aquí poc perquè seguirem parlant de tot això.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: L'Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.

0: Calaix.
1: El cavall sobre li trobaràs cultura.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: Des de la llibreria El Soterrani de Tarragona, la Dolors ens

0: proposa una nova lectura. I les entrevistes comencen amb força. Antonina Canyelles i el seu poemari Xampú Xampany, publicat per Lapislàtzuli Editorial, obren la secció.
1: Estic molt contenta, tothom me fa molt de cas, som una poeta molt llegida, però una cosa vos diré i vosaltres, si arribau a la meva edat, la comprendreu. Com mos feim grans, perdem en capacitat emotiva. Les coses no t'emocionen igual.
0: Ens acompanya també l'escriptora Maria Lluïsa Amorós amb Quan el passat ets tu, publicada per Onada Edicions.
2: Bé, Quan el passat ets tu és la història de la Mia. És una dona, com moltíssimes de les meves protagonistes. En aquest cas, és una dona que recupera el seu passat gràcies als llibres, perquè es troba tancada en una llibreria que era la seva de referència. És com que està molt desorientada perquè està malalta i no recorda gairebé res del seu passat.
0: I les propostes que ens arriben des de les editorials Albertí, Fonoll i Bibop. Llibres al poder.
3: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Flash, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
2: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les recomanacions de lectures.
3: Hola, sóc la Dolors de la llibreria El Soterrani i us vull recomanar un llibre que m'he llegit recentment i que m'ha agradat molt. Es tracta de Cop de llum, de l'autora Rita Bullwinkle, i està editat per la Segona Perifèria. M'ha agradat moltíssim aquest llibre perquè l'he trobat molt original pel que fa a la seva estructura. No ens planteja una història en principi nus i desenllaç, sinó que el que tenim són tot de personatges, totes elles són noies joves boxejadores, que es troben en un torneig de boxa. Llavors, el que ens presenta l'autora són tots els seus combats, un rere l'altre, i ens presenta totes les protagonistes d'aquesta novel·la d'una manera que gairebé sembla un combat de boxa. És a dir, tenim les històries d'elles que es van entrecreuant, així per parelles. Per tant, tenim la història de dues contrincants cada vegada i aquesta història de la seva vida, una vida molt jove, va endavant i endarrere en el temps, com si fos una coreografia típica d'un combat. Podeu imaginar els protagonistes com avancen, com retrocedeixen, com s'intenta donar cops. Gairebé les frases semblen cops perquè a vegades són molt curtetes, però alhora també tenen una bellesa molt punyent i els personatges estan molt ben construïts i molt ben definits. L'he trobat molt original. És la seva primera novel·la, sí que es veu que ha escrit altres relats. Pel que he vist, ha estat nominada a un munt de premis, no els ha acabat de guanyar, però crec que és una autora que promet molt, que us pot sorprendre si us animeu a llegir-ho i espero que us agradi.
0: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura. Obrim el calaix de les recomanacions de lectures.
4: Albertí Editor comença la seva aventura el desembre de 1954. Santiago Albertí ha adquirit l'editorial de Joan Grasses, que adoptà el nom de Nova Col·lecció Lletres, i inicia la publicació d'una col·lecció de llibres de butxaca amb autors com Manuel de Pedrolo, Aurora Bertrana i Rafael Tassis. Un projecte que ha crescut en publicacions com el diccionari castellà-català, català-castellà, el 1961, i el famós diccionari groc que ha acompanyat a molts i moltes a l'escola, Diccionari de la Llengua Catalana. L'any 1997, Elisenda Albertí es fa càrrec de l'editorial, amb col·leccions dedicades a la no ficció i a la divulgació. Escoltem la seva recomanació.
5: Hola, sóc l'Elisenda Albertí, de l'editorial Albertí Editor, i el llibre que he tret aquest any a la Setmana del Llibre en Català és Les pioneres de l'esport, les primeres dones que es van atrevir a fer l'esport, malgrat que la majoria d'elles quasi ho tenien prohibit. I, desgraciadament, moltes d'elles no ens queda la memòria, perquè quan va, després de la Guerra Civil, les senyores tenien prohibit fer esport i la majoria no estan reconegudes ni al Museu Olímpic de Barcelona.
0: El calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix,
2: el calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
4: La poeta mallorquina Antonina Canyelles i Colom ens ha acompanyat diverses vegades per presentar els seus poemaris. Dona i poeta de referència, en l'entrevista d'avui ens endinsarem en el seu món i compartirem amb vosaltres algun dels poemes del seu últim recull, Xampú Xampany, publicat per l'editorial Lapislàtzuli. Una entrevista que és més un retrobament, una tertúlia amb qui fa temps que no parles i, sobretot, mostrar el tarannà de qui escriu cada vers i com ho fa. La literatura és un trencaclosques que aquesta autora impregna d'una vida viscuda, d'allò que sent, i ho fa amb mestria, però sense callar res. Un luxe compartir amb ella aquesta estona i també comptar amb la veu de Raquel Martínez.
6: Bones, bones, però bueno, què passa?
7: Com va?
6: Com estàs?
7: Quant de temps? Però moltíssim.
6: No, molt temps, i el xampú xampany que estic impactada. Tu no tens mai cremallera?
7: No, mai.
6: No tens mai cremallera?
7: Ja ho veu, té la cremallera que no puc caminar.
6: Ui!
7: Com va, reina?
6: Doncs jo vinc a entrevistar pel xampú xampany.
7: Idò, vinga.
6: I què? Ja podem començar, no? I a més vinc amb les companyes de la ràdio, Joan, que no t'he fet ni dos petons a tu.
7: Què passa? Bona cosa, me'l varen veure.
6: Et vaig entrevistar,
7: home, Manacor. Però mira, vaig tenir una tat de ciàtica, ara farà 8 o 9 mesos, me varen dur urgències a la Seguretat Social, i aquell home me diu, com es diu? Quant d'any tens? I me diu, i vostè no té historial mèdic? Jo no tinc historial mèdic. Jo tenc historial de Saltra.
6: Ah!
7: De Saltra, que no figura, que no figura.
6: És que és boníssima. Ah. A més, mira, ara tinc un poema dels teus fet a mida.
7: Àrbara.
6: Clar. Diu, som una bona vivanta, res no m'espanta. No bec alcohol ni fanta. Estic magra, no elefanta. Sé que no som eleganta, ni brillanta, ni lluenta. Això sé. Un poc marfanta, tenc la llengua un poc cuenta i a vegades molt picanta. Si fos més intel·ligenta, potser seria cantanta i no això, una delinqüenta. M'encanta.
7: Això ho he fet quan me diuen... És que me fan preguntes molt beneites, i si són feministes o alguna cosa. Sí, són feministes, naturalment, que són feministes, però no són de manifestació ni de dur camisetes. A que meva, ma mare sempre va fer feina, la meva àvia també, les ties de ma mare van anar a França i en dos dies tenien un comerç. La meva padrina de fons, del bateig, que li deia la madrina en castellà,
6: sí.
7: L'any 25 m'anava a cotxe i el cotxe era seu. Que conyol m'han d'anar a demanar si som... Si som... I però ara s'estila... Ja està professora de català, tu ho saps?
6: Sí,
7: I clar, ara bon vespre a tots i a totes, tu. Jo som de les antigues. Jo quan dic els meus pares, me refereixo al meu pare i a la meva mare. Quan dic els meus alumnes, em refereixo als homes i als dones. I aposto haver volgut feminitzar. Delinqüenta...
6: Sí, sí.
7: Sí.
6: I has posat aquí...
7: Aposto per aquestes... lingüistes, que ja estan dividides, eh?
6: Evidentment.
7: Estan dividides. Sí. Jo som de ser de na Carme, de ses clàssiques. I de, clar, delinqüentes i marfantes i... I la hi feia. Tu demanes d'on em surt, no sé d'on em surt.
6: De dins.
7: Sí.
6: Del que has viscut.
7: Jo quan me demanen que és per tu la poesia, ja veuràs el poema que li vaig contestar a un. Li contesten com s'esbuts el peix i s'escata i s'afregeix i se passa per farina. I al final...
6: Ara m'ha donat feina que l'hem de buscar.
7: N'has de ser.
6: Però ara el trobem. Només un segon i el trobem. Va, que ja tenim el poema. Va, Antonina.
7: Massa sovint em demanen què és per a mi la poesia. Mira, abans de fregir el peix, l'escat, l'esbuts, el rent, el sal i l'enfarin. Ah, i l'oli d'oliva i ben calent. Au, circula.
6: I tots a circular. Perquè jo crec que, Antonina, quan dius au, circula, hem de circular tots, eh? Estem parlant de xampú i xampany. Antonina Canyelles, publicat per Lapislàtzuli. A més, hem pogut gravar l'entrevista directament amb ella la setmana. Per tant, és un luxe absolut. Bueno, ja veieu la retrobada que hem tingut. És que, clar, jo ja ho espero. És una de les cites que espero durant tot l'any, Antonina.
7: Tu... Que feia de temps que no te veia. Vas venir a Manacor fa 3 o 4 anys.
6: Has de tornar a Manacor?
7: No, ja no ho fan, fiat-te. Allà tot dura poc. Una cosa que duren són els turistes, la resta, res.
6: No, però el que sí que dura és... A veure, jo és que estic impactada perquè penso... Tu dius, per què em pregunten què és la poesia? Però escriure? Jo sí que t'ho puc dir, perquè escrius, no pares. Escolta, un poemari de...
7: No, a veure, estic un any i mig o dos per cada llibre.
6: Sí, però hi ets, escrius...
7: Perquè no me vol publicar massa, m'ha dit, no facis tanta via.
6: Sí, per tant, a l'editor li hem de dir alguna cosa.
7: Clar, li he de donar a poc, perquè s'ha de treure tot l'estoc. S'ha d'estreure l'estoc. I fins que no ha acabat l'estoc, no me deixa...
6: No
7: me deixa treure el nas. Ara entenc d'haver els 90 des pròxim, però encara els he d'arreglar, així.
6: Perquè realment no has perdut. Per tant, aquest últim any és el que has estat fent. Estan escrits aquest últim any, Antonio?
7: Sí, és un any i un poc més, sí. Sí, perquè jo escric un poc cada dia. Però, llavors, saps què passa? Ara entenc 70 o 80 o més. Ara els de tot mirar, canviï coses, saps què t'ho vull dir? És després, és quan du més feina. Jo no som d'aquelles persones que en escriure els queda perfecte, no t'ho pensessis. a mi m'acosta escriure.
8: Són aquestes entrevistes tan formals, que veiem tota aquesta part més protocolària, però realment la teva poesia...
7: Això passa en els poetes i les poetes que són famosos i que tenen molt de prestigi, però jo no entenc de prestigi.
8: I tant que tens prestigi. I tens un gran club de fans.
7: Jo tens seguidors.
8: Ah, molts, això sí.
7: Però prestigi, no ho sé. No ho sé què t'he de dir, més m'és igual.
8: És que arriba un moment, suposo que escrius ja pel que et neix.
7: Sí, perquè... a mi m'és igual. A mi, ara t'ho diré, a mi quan enguany me varen donar el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, me va sorprendre molt, però me va sorprendre moltíssim.
8: Però per què? La teva escriptura...
7: Perquè, per a mi, escolta, jo estic al dia, bé, al corrent de les coses que surten, perquè comp llibres. Jo tinc una manera d'escriure molt diferent i com a molt desenfadada i com a molt... no sé què t'he de dir, molt conyera... I això, no sé què t'he de dir. No som una poeta elegant.
8: Però per què ha de ser elegant necessàriament la poesia?
7: Que guanyen premis són poetes elegants.
8: Però és com ho en el món, no, potser?
7: Que guanyen...
8: Es comou en el món? No sé si són molt elegants.
7: No, és que, no sé, són persones que tenen parteixen d'una altra estètica, saps què te vull dir?
8: Que està molt bé i és fantàstic.
7: Estètica, jo no em matai quan he de dir una cosa, m'entens? I perquè crec que l'he de dir, jo no la dic per dir, ai, ara faré riure. No, perquè puc fer riure de moltes maneres, però, no sé, jo faig el meu camí, he tingut l'ajuda, perquè sempre ho he dit i ho diré, i ho mantendré. Si no fos per John, a mi no me coneixeria ningú, perquè jo ja hauria deixat d'escriure. Perquè també necessites l'estímul que te publiquin. No seràs com un adolescent que escrius poemes i els de caramulla i els de caramulla. Tu quan escrius és perquè vols que te llegeixin, evidentment. Jo escric pels altres, no escric per mi. I clar, escriure, arribar a una edat com he arribat jo, de molt gran, que escriu sempre, i m'ha arribat el reconeixement de gran... gràcies a ell, això ho sap tothom. No, perquè si no, jo seria, no me coneixeria ningú, ni escriuria.
8: Haig de dir que la primera fotografia que vaig veure del John quan el vaig entrevistar precisament era en un recital i estava amb tu. Per tant, parlem ja d'una llarga trajectòria i això és meravellós.
6: Sí, quan algú viu amb tu, perquè costa molt.
7: Sí, perquè jo, escolta, jo som... Vaig tenir una llibreria amb en Lleonard Montaner, que és un molt bon editor... Ai, me va dir el piercing, però no sé què t'he de dir. No és la mateixa història que tenim amb en John, ni preferir. El dia que en John se mori, jo no escriuré.
8: Ja veieu que
7: el sentit
8: de l'humor.
7: El dia que se mori, John... Jo ja no escriuré
8: més. A mi m'agrada molt també com a cares, tot, no? Com a cares la vida, com a cares la mort, com a cares...
7: Ai, no me queda més remei.
8: Ho fa amb aquesta energia.
7: Jo, mira, he passat per moments molt difícils de la meva vida, molt difícils, i no he tingut mai depressió, mai.
8: És que això és una de les coses que jo...
7: Però això és perquè tinc una bona genètica, saps què te vull dir? No he tingut mai depressió, he passat molt malament. Vaig tenir, després de la mort del meu pare, una tuberculosi, que vaig haver d'estar al llit molt de temps. Però no és que jo passi de les coses i digui allò que diuen els forasters a les penes punyalades, no. Però sé relativitzar les coses. Jo, és dels pocs mèrits que tinc, veus?
8: A mi hi ha una cosa que jo t'envejo molt i t'admiro molt, perquè moltes vegades, seguint el protocol, seguint les normes i seguint les convencions, i t'ho dic perquè a vegades hi ha una gran frase que diem, bueno, hi ha una frase que diem que és... Quantes vegades no hem mossegat la llengua? I a vegades moriríem enverinats de tant de mossegar-nos la llengua. A tu?
7: Sí.
8: Això també... no et passa?
7: Sí, també me la mossec, vaja. Si digués tot el que pots, me durien a la presó? O me fotrien ara font amb multes econòmiques? No, he d'anar molt alerta jo amb això. Ni vull anar a la presó, no ho dic tot, papa. Ni dic tot el que pots.
8: Però ets valenta. Et consideres valenta o no?
7: Sí, però també equilibrada.
8: Evidentment. Perquè saps...
7: Vaig, Albert, sé que no m'he de passar, una ratxa que sé que no l'he de passar.
8: Que no m'he de passar? El que passa que...
7: Que no me dugui males conseqüències.
8: No, però ets molt conscient. Quan tu dius una cosa, la pots defensar. I a mi, això sempre ho he dit, hi ha persones que parlen molt,
7: sí,
8: però realment això, després no podien defensar.
7: Sí, perquè si no, no té sentit.
8: Bueno, però hi ha sentit. Una cosa sense sentit.
7: Sí, moltíssima.
8: Hi ha molta. Sí. Antonina.
7: És vera.
8: I els teus poemes...
7: I a més, a mi, jo, a vegades, només en un poema que vaig escriure me van caure les llàgrimes perquè no sé, era un poema que parlava del meu pare o no sé quines històries. Però a molts jo m'he esclat de riure, m'he d'aturar. Això, de vegades, que m'he esclat de riure de mi, m'he trobat graciosíssima. No és que me trobi graciosa, però és que dic...
6: Home,
7: com se m'ha pogut ocórrer que si ho hagués planificat no m'hauria sortit?
6: Però això és el que pensem nosaltres, com se n'hi ha no, pogut surt... ocórrer aquest poema?
7: No, no, surten tot sol, no sé, no sé. Jo som la primera, que no ho sé. Som la primera, que no m'ha vist amb aquesta cara. Som la primera, que no ho sé, de coses que me fan riure a mi. I no és que jo sigui una nota molt simpàtica, tampoc no som d'aquestes que... No som un barret de riaes, perquè jo, és vera, som divertida, però també guanyo moltes distàncies. Hi ha gent que me coneix, per exemple, jo vaig anar al mercat fa 25 o 30 anys i no sé, Pantura tu hi aniràs, o una altra, i al cap de 15 dies sabràs qui és la venedora. Ja fa 15 anys, ni sé què nom, ni res. Saps què t'ho vull dir? Perquè guanyo les distàncies i sempre dono les gràcies quan compro, no me pas mai. És curiós que amb això guardi tant, en moltes relacions guardo les distàncies molt guardades. No ric, ni faig aquestes històries, ni faig aquestes bromes. També he d'anar alerta en els recitals, també he d'anar alerta a les lectures que no siguin totes massa de riure, saps què t'ho vull dir? A mi hi ha una cosa, perquè si ho penses, tots aquests poemes que fan riure tenen dues lectures. Perquè jo a vegades que he llegit i la gent riu, i si el tornau a llegir que a vostre, no riureu tant.
6: Hi ha molt més enllà. Jo penso que són absolutament... A veure, n'hi ha de molt reivindicatius, Antonina. I jo penso quan he dit valenta perquè tens les idees clares i les expresses. I això no tothom ho fa. La
7: poesia ha de dir qualque cosa. Però també hi ha d'haver poemes que no volen dir res. Com hi ha quadres que són de taronges i prunes i flors i quadres que no diuen res. Hi ha poemes, jo tenen poemes que són purament estètics, que no tenen argument, per dir-ho d'alguna manera. I n'hi ha que els dius perquè la gent en llegir pensi. Els poemes han de fer pensar un poc. Els poemes han de fer pensar, no és com la narrativa. La narrativa vas allà a cavall i vas mirant i passen coses. La poesia és una cosa molt tancada, molt curta, i tu també has de posar de la teva part. I passa que a molta de gent no li agrada la poesia perquè no està preparada.
6: Escolta'm, jo penso que està sent l'entrevista més maca que hem fet.
7: Ai, que no diguis la veritat. Bé, perquè tu ets una bona periodista i saps estirar fil. Què penses?
6: Perquè jo n'hi ha... Perquè fem unes quantes i cada vegada...
7: Perquè jo n'hi ha que me fan entrevistes. Jo només contet sí, no, i no, i sí, o...
6: Sóc afortunada.
7: Una de les coses que considero dels periodistes o de les periodistes és que a vegades quan te fan una entrevista passes pena perquè sempre se queden en l'anècdota. Jo a vegades no m'agrada que me facin entrevista, no m'agrada gens.
6: Perquè penso que a vegades es confon això que tu has dit, no? Els poemes com anem a riure, té la part còmica, però jo sempre he pensat que tu quan escrius ho fas amb la consciència, amb la ironia...
7: I entenc que no. Entenc que m'han escrit molt bé, molt bé. Han escrit molt bé. No dic que m'elogin, que està molt ben escrit allò que volen expressar. No? I n'hi ha que se queden en l'anècdota i ja està. Però també, clar, si t'ha de dir, ai, te podem entrevistar, no pots anar de diva i començar a dir, no, perquè nosaltres necessitem sortir enmig. Això dins una llibreria no fa res, això de la premsa n'ha de parlar un poc, la ràdio n'ha de parlar un poc, perquè és molt... No sé, jo hauria d'haver estat, si hagués estat bona, m'hauria agradat a la novel·lista, perquè els novel·listes toquen pela, llavors els tradueixen i... Si són bons... Però els poetes...
6: No sé si toquen massa pela, eh?
7: Poetes, sí. Els poetes... Mira, a l'època clàssica, a la Grècia clàssica, els que escrivien teatre... els filòsofs, tots cobraven, els únics que no cobraven eren els poetes. Fa 2.500 anys.
6: No, doncs anem evolucionant.
7: No ha canviat, no? Gens.
6: Antonina, no
7: hi ha... Això vol dir que la gent conceptua la poesia una cosa supèrflua, saps què t'ho vull dir?
6: És que no ho és.
7: Sí, però primer la gent que estarà amb una novel·la que amb un llibre de poemes. Això és així, o no?
6: Jo pico pedra, eh? Perquè mira que jo això de la poesia ho tinc molt, molt endins i no puc... Mira, no puc entendre, perquè sempre ho hem dit. Si no tens temps per llegir una novel·la, si tens temps per un poemari, amb un poema al dia, jo penso que t'alimentes l'ànima més que mai.
7: Però sí, però això... Mira, hi ha persones que no mos ho han hagut d'explicar. Molt surt. però no és que no els surt el menys, no és que són en el jardí d'infants, ja els haurien de començar. Saps què t'ho vull dir? En coses arrimades, en coses senzilles, però agafes 100 persones i n'hi haurà 85 que no els interessa, o 90 que no els interessa. Poesia? Gens.
8: Jo penso que si et llegissin a tu, Antonina...
6: No, penso...
8: Home, sí.
7: N'hi ha de molt bons, de poetes, molt bons poetes.
8: N'hi ha de molt bons, però tu també entres dintre d'aquest cercle. Ja sé que tu no t'ho diràs, però ja t'ho direm naltros.
7: Bé, ja està.
6: Doncs ja està dit, no?
8: Ai, és que n'hi ha un que l'hem de llegir, Raquel, el vols llegir tu? Vinga.
9: Tregui la llengua, senyora, la trec. La té una mica bruta. I amb què vol que em defensi, doctor?
8: Magnífica, impressionant. És que...
7: Jo no sé com ho he pensat, ni sé com me surt, ni si me maten sec.
8: Perquè ets un ànima rebel.
7: Sí, però també vas de saber escriure. Perquè llavors comença que tens, que si és de relatiu, si ets subordinada, sí, llavors és la gramàtica. Aquestes coses tan senzilles, a vegades, quan les penses amb el català vulgar del carrer, i dic, això no puc escriure així, perquè hi ha totes unes normes de circulació que les he de respectar. I jo no faig poesia arrimada, però a vegades dius, una preposició que té dues síl·labes, n'he de cercar una que en tingui una, i si no n'hi ha una, que en tingui una, he de canviar. Sí. I aquí on deia que estava contenta de dir que m'estic morint de pena per aprofitar la resta, saps què te vull dir? Això va així? Sí. I recicles... Ja hi ha poemes que se te resisteixen, que no els saps acabar, i ho guardes, i dius, això m'ho serveix... Se fa, això.
8: Jo no mira, que en tenim una altra.
9: En tenim una altra que jo crec que ha inspirat la tapa, la portada del llibre, que diu, mare, deixa de planxar-me l'uniforme perquè no pens tornar mai més a escola. I això, perquè de gran vull ser poeta o cabra.
7: Jo volia ser una cabra, l'animal que me fascina. Jo no volia ser una cabra, però de petita jo no menjava, no era menjadora. Me van dir que me comprarien una cabreta. I clar, en aquell temps, aquí on vivia jo, en el centre de Palma, de vora l'estació d'Estret, hi havia molt de solars, hi havia homes que passejaven cabres per dins els solars que se menjaven. Jo l'anava a mirar. I les petites me feien com una peneta, me feien una il·lusió i no la me van comprar mai. Llavors, en excursionista, hi ha cabres salvatges i a mi m'agraden que te miren amb aquells ulls rabiosos, de color com a de mel, i les veus que, pam, se tiren de davets 80 metres i cauen damunt una cosa així. Sempre m'han fascinat les cabres perquè te miren, no parpellegen, i aquell color que tenen de cabres boges m'encanta, me sent molt, molt identificada en ses cabres. No hi ha ningú que les domini, fan el que són, se tiren, que t'he de dir jo, com d'això, fins aquí en terra, i cauen damunt un tros així de paper en ses quatre potetes, i te miren amb aquella cara, com que dic, què passa? Sempre m'han agradat ses cabres. I això ho vaig dir. Jo a escola no me va agradar mai anar ni un dia de la meva vida, ni un. Vaig anar a escola de gust. Me vaig trobar... Jo, allà na Laia Malo, la poeta, que m'ha escrit una biografia, perquè el premi de l'AELC és un diploma, una ploma, i llavors tu publiquen una biografia. I aquesta, que és una poeta jove, me l'ha feta. I me diu, tu, en el fons, dic, això no m'ha dit mai, diu, tens un esperit gitano, sí, tinc un esperit gitano, perquè, mira, jo tenia una plaça en propietat a una escola, en els 6 mesos me cans, en els 6 anys me cans. Amb el Leonard Montaner vaig tenir l'editorial, es que de 2 anys, deix. És a dir, no m'agrada estar subjecte a res, ni dur res que no se pugui desfer, i na Maite me diu, tu t'agradaria anar amb un carro mato per aquí per allà, ni tenia horari, això m'encantaria. I ara tinc un poema, però que no el posaré, perquè diu, si jo hagués estat una dona rica, només hauria estat una dona rica, no hauria estudiat res, no m'hauria compromès en res, només hauria estat una dona rica, hauria posat tots els diners dins una bota i cada dia faria així, només hauria estat una dona rica. Ni inspiració, ni pianista, ni músic. Ja havia de ser violinista. Els meus estudis són musicals. No són de lletres, papa. El que ho vaig deixar quan
10: Com tot?
7: Vaig dir, casar, ja no m'ho puc casar. I els tres mesos tornaré al marit i en el meu temps no hi havia divorci. I què faig?
10: Sense preguntar-li què faria si tornessis a ser jove.
7: Estudiaria música.
10: Sí? Segur?
7: Sí, a mi m'interessa molt més la música que tot això.
10: Doncs escolta'm, nosaltres estem encantats amb els teus poemaris.
7: Sí, no, jo me dedicaria a la música.
10: Però vols dir, i ara penso, amb tot el que tu escrius...
7: Mira, si tu pots escriure, jo que sé, quatre coses i tu les publiquen, però si tu no ets un bon músic, no te faran cap disc, que no passis pena. No me refereix que música d'aquesta de crits, eh? Jo estudiava música clàssica. És un món molt diferent, és un món... Un món d'uns sacrificis bestials. No ho sé, no ho vaig voler fer, perquè vaig pensar que era massa sacrificat. Jo som una persona molt gandula. He fet molta de feina, moltíssima. Però som la gandula que ha fet més feina del món mundial.
10: Antonina, nosaltres crec que...
7: Jo he de dir una cosa. A Mallorca som una persona molt estimada. Per tot, per instituts, per centres culturals. Sempre he estat una persona... molt estimada, això sí que és vera. Sí. O sigui que he estat una mica profeta a casa meva. Sí, això sí que és vera. Però mira, a quina edat m'arriba això? No, són bromes. No. Jo és que mira, he relativitzat la cosa i tampoc no era el judici final, però pensa que jo, quan vaig començar a escriure, que era... Així, quan vaig guanyar un premi de molt de prestigi, que va ser l'únic, que me vaig presentar en pseudònim, me pareix que era l'any 79. I llavors vaig anar escrivint a poc, això, però si a mi m'haguessin fet cas, m'haurien estimulat, però va quedar una cosa. No me van ni voler editar, me vaig haver d'autoeditar jo. I era un premi de 50.000 pessetes, era molt de diner.
10: De l'època.
7: Sí. O sigui que... A mi m'han fet cas de gran, però a l'època bona que jo hauria pogut casar jo, 40 anys, 45... Jo som de les que he agafat estrem molt tard. I la veritat, no, estic molt contenta, tothom me fa molt de cas, som una poeta molt llegida, però una cosa vos diré, i vosaltres, si arribau a la meva edat, la comprendreu. Com mos feim grans... perdem en capacitat emotiva. Les coses no t'emocionen igual. Les mires així. Supos que és un mecanisme de defensa que tens. Estic molt contenta i molt, molt contenta, però poc emocionada. M'ho miro així.
10: Nosaltres continuarem la conversa, però ara sense gravadora. De totes maneres, t'hem d'agrair de veritat.
7: Sort, en Alberta, aquí has de retallar moltes coses.
10: No retallarem res aquí.
7: No contassis tot això, per favor. M'enfadaré molt.
10: No s'enfadarà perquè m'estima molt. Nosaltres ho explicarem tot. Ara, de moment, la paguem. Ara
7: sí, però...
10: Ara t'ho lectors...
7: Ho sabrà sí. Redactar.
10: Sí, sortirà tal qual.
7: No. Fer-ho tal qual, això ho sap fer qualsevol. No em porta a ser periodistes per fer-ho tal qual, no?
10: I ara m'està posant pressió.
7: Oh, sí.
10: Pressió.
7: No, és que sabeu que sou de l'escola moderna.
10: Amb ella, sí, com sigui, és un luxe. I avui, saps per què m'ha agradat molt l'entrevista, Antonina? Perquè hi ha la part de sàtira i d'ironia, però també tot el rerefons que hi ha al darrere. I crec que és la... Ho torno a repetir. La més maca que hem fet.
7: Espera, que no dius que he de fer 90?
10: Se del
7: 90 serà apoteòsica.
10: Serà superior.
7: Sí, però tu procura conservar-te bé, eh? Sí. M'has de fer les preguntes com toca, que no estiguis un poc cagao.
10: Moltes gràcies, Antonio.
7: No, moltes gràcies a vosaltres. Què hem de fer, nosaltres, muchachos? El

0: Al Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim el calaix de les recomanacions de lectures.
1: A Juneda, a les Garrigues, hi trobem l'editorial Fonoll, nascuda l'any 1997 des de l'Associació Cultural Fonoll, amb un grup de persones compromeses amb el poble. Un segell editorial que recollia publicacions locals, literatura de proximitat i comarcal. L'any 2006 es refunda com a editorial independent amb una mirada cap a la literatura i la cultura des de la perifèria, fora de la metròpoli. Una visió de país amb perspectiva i òptica diferents. Poesia, llibres amb accent rural de plena actualitat i clàssics com Dona de Pres, de Teresa Pàmies, o Visita a la senyora Soler, de Manuel de Pedrolo, formen part del seu catàleg. Francesc Canosa, editor, ens proposa llegir Assua.
2: Hola, sóc el Francesc Canosa, sóc l'editor de l'editorial Fonoll, que des de Lleida, des de la terra ferma, intentem explicar no només Lleida, sinó també Catalunya, Europa i el món. I, de fet, el llibre que us recomanem és un llibre que, porta 3 mesos i ja portem 3 edicions, i que és Assua, que és un llibre que explica aquesta vall d'Assua, que és el món en una vall, de la Marta Llubic, que és periodista, i que és una mostra del que fem. Com una vall tan petita, l'expliquem a través de tots els mesos de l'any de Marta, i explica precisament la universalitat de tot en aquesta geografia humana, el dia a dia, sobretot vist des d'una perspectiva de les dones, aquestes dones ferrenyes del Pirineu, del Pallars Sobirà, i que és una mostra claríssima que en qualsevol bus i tros del nostre país hi ha l'univers. És un llibre deliciós.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: El Calaix, el Calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Maria Lluïsa Amorós és llicenciada en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana, catedràtica de Llengua Catalana i Literatura. Autora de novel·les juvenils com Popis i Isolda o El misteri dels Ferrioles, i de novel·les d'adults com Els nens de les senyores Latin, finalista del Premi Ramon Llull i del Premi Joaquim Amat Piniella.
1: A pas del temps, la memòria, el fer-se grans o no tan grans, perquè a vegades les coses passen i no som tan grans com ens pensem, és una miqueta aquest fil conductor, però sobretot unit a la literatura, que ens presenta Maria Lluïsa Amorós. Quan el passat ets tu, donada Edicions. Benvinguda, Maria Lluïsa.
4: Hola, Mònica, bona tarda.
1: Novament ens tornem a trobar.
4: I tant,
1: i entre
4: molt contenta.
1: Literatura.
4: Literatura.
1: Que és el més bonic.
4: Sí.
1: Ja, estem a la nostra salsa.
4: Sí.
1: A més, és una novel·la preciosa, perquè fas aquesta trajectòria. Bé, no ho vull explicar jo, vull que ho expliquis tu. Què trobarem, aquesta breu, una breu sinopsi per posar-nos en context?
4: Bé, Quan el passat ets tu és la història de la Mia. És una dona, com moltíssimes de les meves protagonistes. En aquest cas és una dona que recupera el seu passat gràcies als llibres, perquè es troba tancada en una llibreria que era la seva de referència, i és com que està molt desorientada perquè està malalta i no recorda gairebé res del seu passat. Aquella nit que es queda tancada per un descuit, perquè va entrar just al moment que ja tancaven la llibreria, ningú no es va adonar que ella es quedava allà. De moment s'espanta, de moment no li agrada, està esgarrifada, no pot sortir, però comença a descobrir on és. I ella veu aquell temple dels llibres que sempre, tota la vida, han estat la seva ajuda per tota la trajectòria, no? I el fet de trobar, d'anar mirant, resseguint les prestatgeries i descobrint novel·les, poemes, llibres de teatre, coses al llarg de tota la nit que li fan de referència d'un passat, de l'espurna que necessita per recuperar per uns instants, per uns moments, per unes estones, allò que no recordava.
1: Els llibres ho són tot, al final, són una font de memòria impressionant. És un testimoni, és el testimoni de, ja sigui en ficció o en assaig, no deixa de ser el testimoni de moltíssimes vides.
4: I tant, els llibres a mi, des de sempre, m'han acompanyat, m'han fet descobrir moltíssimes coses, moltes sensacions, molta, la imaginació que s'ha anat desenvolupant al llarg del temps, la meva vocació com a professora, perquè jo volia explicar literatura als meus alumnes, volia que descobrissin l'amor pels llibres. De fet, aquesta novel·la té tres temes, no? En primer lloc, els llibres, la literatura. Els llibres, com diu Proust, són uns amics que mai no et fallen, no? Sempre són al teu costat quan tu els necessites. Un homenatge a les dones, també, i en aquest cas a les dones que tenen una trajectòria molt rica, però que, pel que sigui, la perden. I, finalment, a la malaltia de l'Alzheimer, que ha estat un treball de documentació importantíssim per la meva part per a fer aquesta novel·la, que és una novel·la literària, també té referents històrics, com sempre m'agrada posar a mi, però a més hi ha doncs, la documentació doncs, d'aquesta malaltia. Jo m'he anat a documentar a l'Institut Lerín Neurocognitiva de Reus amb la seva directora i a totes les presentacions que hem fet hem donat veu a associacions d'Alzheimer, de familiars d'Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall, han vingut a tots els llocs al llarg de doncs, les meves anades a les ciutats i als pobles que havien llegit el meu llibre, no? És a dir, que aquests tres temes són bàsics en aquesta novel·la.
5: Els llibres com a punt de partida, perquè és la llibreria, però després tenim la Mia. La Mia, que és, són d'aquestes dones amb caràcter, que han tingut tota aquesta independència, que volen continuar sent lliures i tenir aquesta llibertat, i no som conscients, no? A vegades, quan som joves, de què perdrem aquesta llibertat, aquesta independència. I que difícil és aquest pas, no? Acceptar-lo.
4: Sí. La Mia és d'una generació anterior a la meva, però clar, que som hereves de la segona tongada de feminisme, no? Les dones de les nostres mares que havien viscut la guerra, que moltes, o les àvies, que havien tirat endavant la família perquè els homes no hi eren, que havien treballat, i després, amb el franquisme, la dona va fer un retrocés, no? I llavors les filles d'aquestes dones doncs, són la nostra generació una mica, i tornem a recuperar un feminisme. Doncs la Mia és d'aquesta generació, tot i que per les circumstàncies familiars, perquè ella té una vida molt interessant, té una vida molt disbauxada en el sentit familiar, i els pares són uns personatges que, si llegiu la novel·la, veureu que tenen un paper important en la vida de la Mia per les conseqüències que hi ha, i la Mia s'acomoda una mica, no? Com ha passat amb moltes dones de la meva generació. Prefereixo que llegiu la novel·la, no vull avançar res, però és la trajectòria de la Mia, el seu afany de superació és bàsic.
5: No podem explicar massa cosa.
4: No
5: podem explicar massa cosa. Però ara hi ha una frase que m'encanta, que penso que va molt amb el que tu has dit, no? Extreta de la novel·la. Diu, m'havien convertit en una noia feliç i despreocupada que sempre estava segura que els problemes tenien solució.
4: Exacte.
5: I clar, ella s'ha de carar aquesta nova Mia, una nova etapa de la seva vida, amb una malaltia doncs, que, per desgràcia, omple una tercera i una quarta edat. I és dur.
4: I abans, s'ha d'encarar amb la vida abans, perquè la vida fàcil que de moment li semblava que havia triat no funciona. No dic res.
5: No direm res més.
4: No, però la malaltia és molt important, perquè el fet de perdre els teus records, tot el que tens emmagatzemat a la memòria, si has espurnes de coses, allò que t'ajuda, com per exemple la música, les cançons, alguna persona, algun retrat, les olors, qualsevol cosa, i en aquest cas els llibres, i més ella, que havia estat tan amant dels llibres, no? I gràcies a la Dorothy, que és un personatge també bàsic a la novel·la, gràcies a la Dorothy, que és qui li fa la persona que fa que la Mia descobreixi els llibres, doncs llavors, per això, ella, en el moment que es queda tancada a la llibreria, recupera moltes coses. I això és possible.
5: Jo el que sí que recomano, a mesura que aneu llegint la, Quan el passat ets tu, és que aneu fent una llista de cançons. Nosaltres estem editant aquesta entrevista precisament amb algunes de les cançons de la novel·la, però també de llibres, com Recuperes Mirall Trencat, de la Mercè Rodoreda, Els fruits saborosos, de Josep Carner, meravellosos.
4: Són llibres, a veure, tots aquests són referents al llarg de la meva vida, perquè hi ha llibres de la meva infantesa, com veuràs, n'hi ha d'infantils de la meva època, però també són llibres que he treballat molt a les classes, les meves classes de literatura. La poesia costa que entri als joves, però si tu l'estimes, tu com a professora l'estimes, tu pots explicar i endinsar-te en aquells poemes i intentar transmetre-ho als teus alumnes, es pot fer. I Els fruits saborosos és un dels llibres amb els quals he gaudit més jo parlant a classe, no? Els fruits saborosos surten dues ocasions. Primer, amb les taronges de Glaé, i després amb La poma escollida. I Mercè Rodoreda també és una escriptora que sempre m'ha fascinat per la riquesa. A mi m'agrada endinsar-me en la psicologia de les dones, doncs la Mercè Rodoreda també ho fa, no? Però també hi ha altres, molts altres llibres, perquè el teatre també és molt important i per mi ha estat sempre important. Jo n'he fet com a aficionada, de jove, però veiem un Tennessee Williams amb unes figuretes de vidre, veiem també la cantant calva cap al final de la novel·la. Bé, són llibres de referència, aquests i molts més, perquè els llibres també formen part de la meva vida com a la vida de la Mia.
5: La vida de la Mia, que parlàvem d'aquesta joventut, dels seus pares, la Dorothy, que serà un personatge important també, una persona molt important, en la seva vida, ja és que realment penso que l'acompanya, no?, molt, en moments molt puntuals. Després passem a l'etapa dels casaments, de noviatges, casaments, de ser mare. Per tant, és tot un cicle vital, no?, que repassa. Per tant, no és només parlar d'aquesta bellesa, sinó de tot aquest camí que ella va fent.
4: I tant que sí, tota la seva història. I també hi ha una part de la història de la Dorothy que és com un secret que no se sap fins al final.
5: Jo ja no hi entro massa, per si de cas.
4: I el personatge de l'Adela, la cosidora que anava a casa dels seus pares, doncs també és un personatge molt important, perquè a mi m'agrada fer novel·la històrica, n'he fet d'altres, aquesta és novel·la literària, però també té pinzellades històriques. Per exemple, qui havia estat l'Adela abans de ser cosidora? Doncs una mestra de la República, per exemple, no? I altres moments com en Claus, un amic que té la Mia, que també té un referent històric que no cal que expliqui tantes coses.
5: Sí, perquè ens emocionem i després anem diem que no direm res, però anem deixant.
4: Prefereixo que llegiu el llibre, perquè jo crec que us agradarà.
5: Però és un llibre que, si sou lectors, que jo entenc que ja els que esteu escoltant el programa ja ho sou, i si no ho sou, és una molt bona entrada, perquè té tot aquest mix, no?, d'història, d'etapes vitals, de literatura, de música, de teatre. Per tant, és un llibre que va sol, les pàgines volen soles, perquè vas aprenent moltes coses i no es fa pesat, no és dens, sinó que va fluint. Jo no sé si m'atreveixo a llegir una miqueteta.
4: Sí,
5: és que hi ha un fragment que l'he marcat perquè... Ai, com una mort lenta, lentíssima, com si m'anessin arrencant tot el que hi havia dins meu, com si algú em volgués robar tot allò que fins ara havia anat guardant molt endins, que formava part indivisible de mi: els fills, l'amor, la joia, les penes, els pares, la Dorothy, l'Adela, en Manuel, la meva infantesa, la meva joventut, els desenganys, les amistats, les cares conegudes, les històries de les novel·les que havia anat llegint al llarg de la meva vida. Tot. Així de sobte, tot arrabassat i punts suspensius. Però és una mica el resum de tot el que anirem trobant en aquesta novel·la, sense endinsar-nos en cap d'aquestes històries. Perquè representa que cada personatge té una branca, no?, una història pròpia.
4: Sí. Jo volia dir també que la música, evidentment, és molt important, també, i n'hi ha una que és el leitmotiv, no? És l'ària aquella de la Bohème, Sono Andati, que és leitmotiv perquè la Dorothy, per ella és una ària important i li cantava quan ella era petita. I la Mia, a mesura que passa el temps, va recordant els moments en què la Dorothy li cantava, i per ella és important, no?
5: A mi m'agradaria, abans d'acabar l'entrevista, perquè, clar, massa més no volem explicar, no. Perquè penso que he fet un bon tastet, però escriure. Tu que ets escriptora en majúscules, que ho ets no només per tota la trajectòria consolidada que tens, sinó per la passió i per l'estima. L'estima a la literatura, l'estima a la llengua, tot el que tu has transmès també als teus alumnes. Quan el passat ets tu, és un llibre que transmet tot això que tens a dins. Independentment de la història que puguem trobar, que no comencem que si tu ets la protagonista, tot això,
4: no.
5: Jo em fujo molt de tot això,
4: No.
5: Però sí que, evidentment, aquesta petja, no?, aquesta petjada teva d'aquesta passió i d'aquest amor, la Mia els té.
4: Sí, perquè... per què escric? Per què escric? Em preguntaven abans, al començament. Jo vaig començar a publicar el 1986... Jo no tenia intenció d'escriure, de ser escriptora, perquè ja ho era el pare, no? I pensava, no cal, jo vull ser professora, i vaig ser professora precisament per ensenyar llengua catalana, per ensenyar literatura catalana, perquè estimin els llibres. Però va arribar un moment que em deien, per què no escrius alguna història, tu que t'agrada explicar coses a classe? I vaig començar amb novel·la infantil i juvenil, que no és perquè no volgués fer novel·la per adults, sinó perquè jo m'ho passava molt bé a classe explicant coses, i vaig pensar que escriure per nens i per joves també seria adient, i m'ho passaria bé, i m'ho passaria bé. Però va arribar un moment que, a més de llibres per nens i per joves, vaig començar novel·la així per, en general, perquè també la llegien els joves. Vaig començar amb els Tiles de Mòster, i a partir d'aquí, doncs, n'he fet... més o menys tinc meitat i meitat. Tinc 19 novel·les publicades, doncs més o menys meitat i meitat.
5: Per tant, jo penso que en algun fragment deus aturar-te una mica també per fer memòria.
4: Per fer memòria?
5: Per fer memòria, no? Són llibres que, per la Mia, tenen un significat, però per tu n'han de tenir un altre, per això estan també la novel·la, entenc.
4: Clar, són llibres que havia llegit de petita, que havia llegit de jove, però que m'han acompanyat sempre. I llibres que... És que els tinc presents, i d'altres que he llegit al llarg de la meva vida, que també els tinc presents. És a dir, que les històries que em colpeixen, les històries o els poemes, o l'obra, o el teatre, o qualsevol altra cosa que m'interessa literàriament, m'acompanyen. I és a dir que sempre he tingut molta imaginació, perquè de petita en tenia molta. Però jo sempre deia als meus alumnes que la imaginació, de vegades quan ets gran, sembla que la perds, però no. Si la conrees, si l'actives, continua acompanyant-te tota la vida. I la imaginació és molt important per tot. Per ser feliç quan entres a classe, malgrat que hagis tingut algun problema... doncs a casa o un problema que et preocupi, però perquè si entres a fer la teva feina amb il·lusió, oblides els problemes. I jo penso que la imaginació també és important per això, no? Perquè en un moment determinat et pots distreure pensant en aquella novel·la que has llegit o en aquella pel·lícula que t'ha agradat, perquè aquí també he fet referència a un parell de pel·lícules, no? Les pel·lícules molt bones també et deixen un benestar interior important, igual que un llibre, si és una pel·lícula que t'arriba a dintre, no?
5: Cultura al 100% en aquest Quan el passat ets tu, i si ella parla d'imaginació, imagineu-vos 19 novel·les de gèneres diferents, per edats diferents. Per tant, la imaginació no t'ha deixat mai.
4: Espero que m'acompanyi sempre.
5: Això t'anava a dir, i suposo que això m'agrada preguntar-vos-ho. Com que tu sé que no atures, la imaginació ara deu estar treballant.
4: Està treballant.
5: Està treballant. Gràcies, Maria Lluïsa, per venir avui aquí als
4: estudis. Gràcies, Mònica, per convidar-me.
5: I ens retrobem aviadet,
4: i
5: doncs,
4: tant,
5: no?
4: I tant.
5: Bé, sí. Bé, una miqueta...
4: No, no s'ha de córrer,
5: No, no es pot córrer, no. Però ens retrobarem entre literatura.
4: Gràcies, Marc. Gràcies.

0: Al Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim el calaix de les recomanacions de lectures.
1: Amb la periodista cultural i vinícola Montserrat Serra i Arenas al capdavant, Bebop és un editorial amb un estil únic, original i amb una mirada que va més enllà. Les seves col·leccions fan les delícies de grans i petits. A la col·lecció de Radetes i Escaletes hi trobareu el Tots a taula i Qui sóc de la Lola Casas. I a la col·lecció La Sirena, l'obra de Josep Palau i Fabra, coeditada per la Fundació Palau de Caldes d'Estrac. Però avui la recomanació la trobareu a la col·lecció Envinats.
2: Des de Bebop Edicions, el que fem és recomanar-vos l'últim llibre que hem tret de la col·lecció Envinats, que és una col·lecció que té com a fil conductor el vi entès com un fet cultural i que, per tant, vincula el vi amb les arts i la creació. Us recomanem La Copa d'Or, de Hafez de Shiraz. Hafez de Shiraz és un poeta, era un poeta persa, va ser el gran poeta persa medieval del segle XIV, i el gran Manel Forcano, a poeta, ha versionat una setantena de quartetes i de versos de Hafez de Shiraz relacionats amb el món del vi. També hi ha posat un pròleg molt aclaridor sobre el personatge, pels que no el coneixen, i crec que ha quedat una peça, un llibre rodoníssim i meravellós.
3: El calaix, el calaix, sobre ell hi trobaràs cultura.
0: És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Ja no Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és Rambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres doncs heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així, i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió, perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de reticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors, i simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca. I Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i, per tant, doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció. Per tant, és un grup que es dedica, entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica. I en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de mussol i d'òliba aquí a la comarca, i sabem també per part seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres irem fent doncs el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades, i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament a mà, a mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant que sí, moltes gràcies.

0: Anem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit efectivament dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure, vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar-los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
4: Hem creat un tió, també.
2: Que, per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió... que dius, no, és un tió, no és un caga tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí, la veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adéu.
5: Doncs...
6: M'he de provar molt, o no?
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54, a la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, por lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: Infàs...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6, hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més, i ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 l'any. El primer any van ser 6 vestits, ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença al febrer, cada any.
2: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
2: I des de febrer ja intensiu o...
1: Sí.
2: Ja intensiu, a l'estiu heu estat
1: no,
2: aquí
1: no,
2: amb la...
1: No hem parat ni...
2: Amb només... l'aire condicionat...
1: Sí. Una setmana només en l'agost.
2: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances.
1: Una setmana de vacances, home. Sí. Però, bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats, i, claro... Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, els fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
3: Ahora aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
2: Trabajo en cadena.
3: Y la última, la maestra.
2: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
4: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
4: Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, sí, tres más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza.
4: Sí.
1: Ya tenemos una. Son 6.
4: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla que dic. 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
4: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí, 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors vaig descobrir que hi havia uns taladros que hi havia marxa. Si proves amb un taladre, ficarem la marxa més baixeta, perquè no... Llavors, a partir d'aquí, vam començar ja amb el taladro. Ja tot arreu ja amb el taladro. De primer era la marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
2: Ara ja anem amb la marxa a tope.
0: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
1: Després també fa el del dissenyador cada any.
2: Que és una altra categoria a part.
1: Sí, bueno, aquell no entra.
2: No entra categoria, és com d'exposició.
1: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
2: De museu, totalment.
1: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell.
2: Sempre ho hem comentat, que no hi ha cantera.
1: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les donen igual.
0: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
1: I mentre elles aguanten, jo, i ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
2: Ja estan pensats abans d'aquesta edició de l'any.
1: Quan veig algo que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
0: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menà, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparat 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí, sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser com ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista, sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no, en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com marraig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh?
3: Mm-hmm.
4: Però jo cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està el típic que t'agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè com, si no, no te'n recordes,
3: clar,
4: no?
3: Clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, el teu xat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs, té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algo té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també, una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell, sí, ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs, tenia... en aquella època, just després de la mort, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar... treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí i, de fet, no va ser... acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, doncs ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort?
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè al cap i a la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè, bueno, jo al barri on vivim, on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'en ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva, crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí,
4: és una
3: sí,
4: cosa
3: sí.
4: Que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany, però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no sé, no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Uh-huh. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo té aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... No?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que ho sí. mire, ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que te vull dir?
4: Ja. Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància. Tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors, clar, jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú,
3: sí,
4: des de, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
5: Badalona 94.4.
7: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de conèixer què és el que marca l'actualitat en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La desena edició de la trobada de bestial i Can Roca Crema, organitzada per la colla del Bitxo del Torrent Mitger, es va haver d'adaptar el dissabte a la previsió meteorològica que va obligar a suspendre tota la programació prevista per a la tarda. Al matí, però, a la plaça de Can Roca sí que va poder acollir les activitats programades, entre les quals va destacar l'estrena de la primera cercavila participativa. Infants i famílies van sortir al carrer amb capgrossos, gegantons, dracs, timbals i altres elements de cultura popular, alguns confeccionats per ells mateixos. La iniciativa volia donar resposta a l'interès de la canalla per deixar de ser només espectadors i viure la cultura popular des de dins. La jornada també va posar en valor la figura de Dolors Sans, constructora de bestiari festiu originària de Vilafranca del Penedès, amb més de 40 anys de trajectòria. Precisament, totes les bèsties convidades en aquesta desena edició han estat obra seva. La previsió meteorològica, però, va impedir completar la celebració i va deixar el barri terrassenc de Can Roca sense la cercavila de bestiari, els balls de lluïment i la tradicional plaça de foc que estaven previstos per a la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Esmatza vol continuar a Sabadell. És l'anunci que ha fet el gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, en el marc de la celebració aquest diumenge del 50è aniversari de l'empresa concessionària de servei de neteja i recollida de residus. Tot plegat quan és a punt d'exaurir-se l'actual contracte entre la companyia Sabadell

0: tarda.
1: Bona tarda, Carme. L'episodi de pluges torrencials d'aquest cap de setmana ha deixat un escenari insòlit i també registres històrics a Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la ciutat ha viscut el temporal més greu d'almenys les últimes dues dècades, obligant a activar els protocols d'emergència i a restringir de forma severa la mobilitat. Així ha valorat les incidències Xavi García Albiol, alcalde de Badalona.
2: Ha estat la pluja més important que ha hagut a Badalona els darrers 21 anys. Molt menys del que podríem esperar i del que hem vist doncs, en municipis del nostre entorn. Sí que, per exemple, doncs, el servei de neteja ahir va estar afectat perquè ahir no es van recollir les escombraries.
1: Una de les incidències més significatives que ha provocat aquest episodi de pluges torrencials a Badalona ha estat una avaria a la xarxa elèctrica que ha deixat més de 3.000 abonats sense llum. Un llamp va impactar en una subestació elèctrica al barri de Sant Mori de Llefià, situada entre els carrers Sagrada Família i l'antiga carretera de València. A Badalona, el temporal de mar ha tornat a engolir sorra de les platges i els embats de les onades han arribat a les façanes d'algunes instal·lacions nàutiques. S'ha actuat també als passos soterrats que donen el passeig davant de l'acumulació d'aigua.
0: Gràcies, Martí. Sabem que és notícia avui al Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. El Prat recupera progressivament la normalitat després dels forts aiguats d'aquest cap de setmana, especialment de dissabte. La pluja acumulada a la ciutat va arribar als 120,2 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades a Catalunya. Tot i aquesta intensitat del temporal, no s'han hagut de lamentar incidents greus al municipi. La pluja ha provocat inundacions puntuals en diversos indrets del municipi. Malgrat això, la ciutat no ha quedat estanyada gràcies també a la xarxa de col·lectors. Pel que fa precisament a la llera del riu, continua tancada i inundada a causa de la important cabal que porta al Llobregat. El cabal s'ha arribat a multiplicar per 45 respecte a la mitjana habitual, és a dir, ha arribat fins als 407 metres cúbics per segon durant el pic de més incidència. L'Ajuntament manté la recomanació d'extremar la precaució en aquesta zona i respectar les restriccions d'accés.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els aiguats del cap de setmana han deixat una cinquantena d'incidències a Castellà del Vallès. La intensitat de les pluges han deixat uns registres gairebé de rècord. Segons dades recollides a l'estació meteorològica de Cal Botafoc, s'han recollit a Castellà 138,7 litres per metre quadrat, que queda molt a prop dels 139,8 litres registrats el 10 d'octubre de 1994, la xifra més alta segons l'històric existent. Les afectacions es concentren principalment a Sant Feliu del Racó, el Racó, l'Aerosol D, el Balcó de Sant Llorenç, Can Font i Can Avellaneda. També s'han registrat al nucli urbà i en diversos camins al terme municipal. Les incidències són sobretot esllavissades i arrossegaments de terra, pedres i sorra, despreniments de mur, caigudes d'arbres i pals de servei, inundacions en habitatges i desplaçaments de tapes de clavegueram. Algunes han provocat talls o restriccions de circulació i danys en vehicles. Una part de les afectacions ja s'ha resolt, com la reobertura de la carretera C1415A, que va estar tallada des de la matinada de diumenge fins avui, a primera hora de la tarda. Avui l'Ajuntament ha emès un avís recomanant precaució a l'hora de circular-hi, ja que encara hi queden pedres i sorra a la calçada.
0: Gràcies, Oriol. Sabem ara què és el que marca l'actualitat en aquesta jornada. Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Rubí ha enfrontat avui una nova jornada de pluges, com gran part de Catalunya, després d'un cap de setmana marcat pels aiguats. Al barri de la Serreta s'han acumulat 127 litres per metre quadrat en 24 hores, 73 al centre i gairebé 96 a les urbanitzacions. L'episodi del cap de setmana va deixar 22 trucades al 112 i 6 avisos als bombers, principalment per caiguda d'arbres, filtracions d'aigua i problemes amb tapes de clavegueram. També hi va haver 7 talls de llum, especialment a la zona del carrer Montserrat i el carrer Pinto Murillo. La riera de Rubí també va assolir un cabal molt important durant l'episodi, però el meteoròleg rubinenc Luis Mi Pérez considera que els 127 litres són una quantitat molt destacable, però no excepcional en el cas de Rubí.
6: Però sí que és cert que en 24 hores és de les pluges més importants que s'hi han recollit, però per exemple, si tirem enrere, 29 d'abril del 2024, hi va haver pluges de gairebé 160 litres per metre quadrat a la ciutat de Rubí en un mateix dia.
5: I la situació encara no s'ha acabat. El meteoròleg preveu nous episodis intensos per demà a la tarda i dimecres.
0: Gràcies, Mariona. Marxarem amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
7: Bona tarda. Els mòbils santcugatencs han sonat aquest dilluns a les 9:55 hores del matí per un nou avís SAlert de Protecció Civil. L'alerta ha informat de la possibilitat de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. La recomanació ha estat evitar els desplaçaments innecessaris i acostar-se als rius, rieres i barrancs. També s'ha recomanat no baixar soterranis i pujar a pisos superiors si entrava aigua. En cas de risc, la recomanació sempre és trucar al 112. A més, entre

0: De diumenge al vespre i dilluns a les 10 del matí, els bombers han informat que han rebut 9 avisos de Sant Cugat, principalment per arbres caiguts. També han rebut alertes de particulars per acumulació d'aigua i filtracions als habitatges i avisos pel mal estat dels pals elèctrics a la via pública. D'altra banda, les pluges d'aquest dilluns han arribat després d'un cap de setmana en què a Sant Cugat han caigut 130 litres d'aigua per metre quadrat. Les tempestes de dissabte, tant al migdia com a la nit, van deixar afectacions en la mobilitat i en la via pública, així com esllavissades a la Floresta i a les Planes. Per sort, no hi va haver danys personals.
1: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El racisme és una xacra que, malauradament, encara segueix molt estesa a la societat d'avui dia. També en espais que potser desconeixem o dels quals no se'n parla tant, com és el cas del sector immobiliari. Avui parlem sobre racisme immobiliari amb la Sucaina Belgán, que és propietària de la immobiliària Ethic Home. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc el telèfon a la Sucaina Belgán, propietària d'immobiliària Ethic Home. Què tal, Sucaina? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé. Mira, més enllà del tema de l'habitatge, que és una qüestió que és actualitat, però que també ens preocupa a tots, i sobretot també els preocupa a molta gent que sovint pateix situacions racistes, i sobre això volíem parlar, del racisme immobiliari, una xacra que potser no us sembla, però que ara ens ho comentaràs, però sembla ser que encara està molt present. Fa poc vas explicar un episodi a les xarxes que va tenir força rebombori, oi?
2: Sí, va ser un... Bueno, recordar un episodi que vam viure aquí a l'oficina, però és que en tinc molts per explicar.
1: Què va passar concretament?
2: Doncs va entrar un senyor demanant informació per llogar, suposadament, doncs, un habitatge que tenia al Maresme, i ens va posar una condició molt concreta, que era que no volia que trepitgés cap morito, negrito, xinès i tira fletxes, em va dir també, al pis de casa seva. I clar, nosaltres jo li vaig dir que suposaria un problema el no trepitjar el terra d'aquest pis, perquè clar, jo l'hauria d'ensenyar. L'home es va quedar una miqueta com de pedra i em diu: per què? Dic: home, perquè sóc morita. I ja va passar la justificació de: bueno, si són com tu, sí, tu és que parles molt bé el castellà... Mm. Bueno, i més coses supermega racistes.
1: Sí, o sigui, traient davant d'aquest episodi, evidentment és del tot, o sigui, no ens ho podríem arribar a pensar, que hi ha gent que va amb aquesta confiança a un establiment i parla d'aquesta manera i respon així. Quina va ser la seva resposta a això que comentaves, d'excuses o d'intentar disculpar-se o de fer veure que, bueno, que no era tan seriós el que estava dient?
2: Bueno, al final el problema que tenim són en part els mitjans de comunicació, que cada vegada també són més reaccionaris. Aleshores, l'home s'excusava en que, clar, amb tot allò que s'escolta a la televisió, que si els narcopisos, que si et deixen de pagar, que si no sé què, que si no sé quant. Nosaltres aquí, per exemple, no hem tingut cap cas d'impagament de persones migrants, perquè a més el lloguer ho necessiten molt més que una persona autòctona, perquè va relacionat directament amb la seva regularització, amb renovar papers, renovar NIE i fins i tot fer una reagrupació familiar. Aleshores, per la comunitat migrant, el pes de pagar el lloguer o la hipoteca té encara més importància que per una persona que no té aquesta realitat, no?, de regularització i de més. Però com aquest senyor, és molt habitual. El que passa és que, clar, a mi no se'm llegeix com a persona migrant, perquè ni com a persona africana, perquè no porto el vel, vaig molt tatuada. Aleshores es va sentir, ell es pensava que era un entorn còmode, perquè segurament aquest senyor es va lluir en entorns còmodes per doncs, bueno, dir aquestes barbaritats sense cap repercussió.
1: Sí, sí. Comentaves que aquest no és un fet aïllat, sinó que passa sovint a les immobiliàries que hi ha racisme.
2: Sí, molt sovint, molt sovint. Nosaltres perdem molts clients perquè al final l'únic filtre que es pot aplicar legalment, a més, és l'econòmic. Et poso un exemple. Jo vaig tenir també un lloguer aquí a Badalona, a més unes persones que em coneixien, que jo pensava que, bueno, que seria ja ho entendrien, no?, de la nostra manera de treballar i de més. I el primer perfil que vam tenir per aquest lloguer, que era un lloguer a 700 euros fa uns anys, va ser una parella de jubilats magrebins que cobraven ja uns 2.000, 2.500 euros. I a més ja em van portar, com que ja portaven temps buscant i ja s'havien trobat amb aquest racisme immobiliari, em van facilitar directament la documentació dels seus fills, que una era funcionària de la Generalitat i l'altra conductor d'autobusos, i entre tots sumaven una barbaritat com a perfil econòmic per un pis de 700 euros. El propietari em va comentar que volia, bueno, tenir una segona visita, no? I vam fer una segona visita a una parella d'argentins que a més treballen a Poblenou, en aquestes empreses modernes, no? I també cobraven molt, molt, molt, molt bé, i em va dir, bueno, mira, si et soc sincer, a mi m'agradaria més bé un perfil nacional, tinc un company de feina que encara que està embargat, l'avalaria el seu pare, i jo em vaig quedar de pedra. De pedra, escolta, una cosa. Vull dir, tenim dos perfilassos de l'hòstia, de l'hòstia, i encara i així, el propietari, òbviament no li vam treballar, li vam retornar el pis, però clar, el problema és que això és molt sovint i no ho fan de manera, d'una manera que sigui molt, molt visible, no? De cara als migrants et diuen que no, que ja està llogat, que ja tenen doncs altres perfils, i no només passa amb el lloguer, passa també amb les compravendes i amb les hipoteques, això, eh? Els filtres racistes estan a tot arreu.
1: O sigui, és gent descarada, que no té cap mena de vergonya en acceptar que són racistes i que els seus immobles no volen gent de fora.
2: Clar, i a sobre, clar, tenen aquesta justificació que cada vegada és més visible, és mi piso i lo alquilo a quien quiera. Però és que això no funciona així. Així d'aquesta manera, perquè al final jo no puc tenir un gimnàs i només acceptar socis heterosexuals i no homosexuals. Jo no puc tenir un restaurant i dir, doncs mira, no vull atendre persones negres. Tu tens un pis i tens una finalitat, que és jugar-ho per tenir una renta i per no tenir mal de caps, i que aquests jugaters doncs el cuidin com casa seva. I no hi hauria d'haver cap filtre més, no es pot justificar. A més que és il·legal tant estatalment com aquí a Catalunya. Vull dir que no és una cosa boja, és il·legal ara, discriminar una persona per racisme.
1: Sí, sí. Ara hem tret molts temes i volia anar a poc, perquè crec que tots mereixen prou importància. Has comentat que el racisme immobiliari no només es viu a l'hora de voler llogar el teu immoble segons qui, sinó que també hi ha altres situacions on es pateix racisme immobiliari, no?
2: Sí, sí. En compravendes, per exemple, fa no gaire un company meu d'una altra immobiliària, la propietària d'un pis que estàvem venent va fotre fora els clients perquè eren pakistanesos i no volia vendre un pis a migrants. S'escuden a la comunitat, és clar, jo aquí els veïns per no tenir problemes i de més, però ja no només això, sinó que al final les oportunitats, hi ha una demanda altíssima per l'oferta que n'hi ha en aquests moments al mercat, i clar, si són la comunitat migrant és l'última a la que li arriben aquestes ofertes. I amb les hipoteques passa exactament el mateix, perquè clar, el problema és que els brokers, els bancs, tu portes a un banc un mateix perfil econòmic, però un que sigui autòcton i l'altre que sigui estranger, i li oferiran condicions diferents, més cares al perfil estranger.
1: Això és legal?
2: Ells no t'ho diuen d'aquesta manera, i fins i tot, clar, com que quan va passar el tema de la crisi del 2008, s'escuden molt a la fuga que va haver-hi de tants migrants amb la crisi financera del 2008. Aleshores, ells ho amaguen amb el risc d'impagament, no? Aquest risc de fuga, de que els migrants es poden agafar doncs, la seva família i tornar-se al seu país d'origen. Però és que al final, risc de fuga té més un nou jove català que compra un pis només ell sol, que no pas potser Fàtima, que té dos fills aquí, que van a l'escola aquí, que ja té unes arrels aquí a Catalunya, que no té pas al seu país.
1: Sí,
2: no és un filtre raonable, tampoc. Però ja no només els bancs, els mateixos brokers, perquè això jo ho he vist, que porto 12 anys treballant en aquest sector, el tema de la barrera lingüística, el tema també d'aquest racisme intern que tenim, ja no li ofereixen les mateixes búsquedes de possibilitats d'hipoteques a un client migrant que a un client autòcton. Això què vol dir? Que, per exemple, arriba Maria i José a l'oficina i els lluiten una hipoteca A, B i C, i aquí tal, aquí no tindràs una comissió per amortització parcial, hem pogut baixar a un 0,5 tal, i en canvi amb un perfil migrant, com que hi ha aquesta barrera lingüística, si li aconsegueixen la hipoteca ja se'n, bueno, que agradezca, no? Que ja té aquesta hipoteca i
1: que no es queixi, bueno, tampoc, no?
2: No s'esforcen, exacte. No s'esforcen perquè ja els està bé.
1: Imagino que també, en segons quins casos, pot haver-hi més burocràcia, que també dificulta molt més les coses.
2: Exacte, sí. Per suposat, però és que, ja et dic, en qualsevol aspecte, i sobretot en aquest sector, jo vaig fer un estudi en una universitat fa no gaire que miraven tot el tema del racisme en diferents sectors, sector salut, sector immobiliari, sector educació, i el sector immobiliari és guanya per golejada, és increïble el racisme que tenim en aquest sector.
1: Tal com està la situació ara mateix, quines solucions pot haver-hi?
2: Home, la solució n'hi ha moltes. El que passa que fixa't ara, per exemple, en tot això dels decrets que volien treure endavant, en cap moment es té en compte el factor racisme. És una cosa, la Mari Carmen, per exemple, tota l'empatització del món amb ella, però dos dies abans van desnonar aquí una família pakistanesa aquí a Badalona. Es va fer viral un àudio de que la dona baixava per l'escala amb el seu nadó en braços, i fins i tot van tenir que esborrar el vídeo per la quantitat de comentaris d'odi i d'amenaces que va rebre aquesta família. Aleshores, no tothom és Mari Carmen, no tothom mereix la mateixa empatia, i això és molt plausible. L'única manera que s'ha de fer és conscienciar, perquè són pràctiques totalment il·legals. A mi m'agradaria convidar qualsevol persona a investigar tot el tema també de les hipoteques, dels brokers i tal, perquè es sorprendrien i molt, i fer, sobretot, visualitzar aquest problema. El que passa que no estem ben organitzats, i la gent doncs viu aquestes situacions racistes, no sap que ho pot denunciar, no sap que això és il·legal, i doncs mira, va fent, no? Sobrevivint. Després ens sorprenem quan es formen guetos, quan hi ha barris marginats, quan passa com al B9, i clar, jo mateixa vaig anar al B9 i tinc un llistat enorme de persones que tenien contracte i que estaven indefinides des de feia molt de temps, però cap persona els llogava ni una habitació pel fet de ser negres. Aquestes persones no poden desaparèixer, existeixen, viuen aquí. Aleshores, solucions n'hi ha moltes. A la voluntat de fer coses, doncs cap ni una.
1: En el vostre cas, en el cas de les immobiliàries, quan us trobeu en una situació així, què podeu fer?
2: Jo, per exemple, els hi tracto d'explicar com funciona el tema dels filtres, la meva experiència. Realment, el tema aquest de la importància de pagar el lloguer, que és per les persones migrants, que no és tot allò que veuen per la tele, en certs programes, d'una ideologia molt concreta. Perquè, clar, jo entenc que la població al final tingui por, si estem tot el dia rebent aquest missatge deshumanitzant a tota una població migrant, doncs al final cala aquest missatge. Aleshores, tracto d'explicar una miqueta, sé que n'hi ha propietaris que ho entenen, però n'hi ha d'altres que no, i jo personalment no treballo amb ells.
1: Això és una decisió que està cada cop més estesa, o consideres que des de Immobiliària Ethic Home sou un rar avis en aquest sentit, de no voler treballar amb gent que té aquestes pràctiques racistes?
2: Jo fins al moment no he trobat cap altra immobiliària que ho anunciï així públicament. Sí que tinc companys, perquè al final del sector immobiliari també hi ha un percentatge molt important de persones migrants, perquè al final del que s'aprofiten en el sector immobiliari també és de contractar doncs comercials jovent de barris que necessitin doncs diners, treballar allà, i cada vegada hi ha més migrants, no? Dins del sector. Però sí que és cert que es normalitza i potser doncs no ho fan, però no ho diuen públicament, perquè això significa una pèrdua de clients, una pèrdua de facturació, perquè clar, tu els dius que no, però la immobiliària PP els diu que sí.
1: Sí, és una situació que malauradament toca viure. Tant de bo hi hagués més immobiliàries doncs, que fan aquesta feina, per una banda, de tolerància zero, i també d'intentar fer una mica de pedagogia amb els clients i d'ensenyar-los que les coses no van així, i que això, malauradament, doncs, és una situació que passa, però que també se n'ha de parlar perquè tothom en sigui conscient. Sucaina Belgán, propietària d'Immobiliària Ethic Home, moltíssimes gràcies, de veritat, per atendre la trucada del Connectats i per voler parlar sobre aquest tema.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: Toca relaxar-nos una miqueta i us proposem, ja que parlarem d'empreses i ens n'anem per fer-ho fins a Terrassa, el nostre company Sergi Estapé ha pogut parlar amb la Irene Molina, que és fundadora de Beat Pilates Studio. Sergi, molt bona tarda.
1: Bona tarda, saludem a la Irene Molina, que és la fundadora de Beat Pilates Studio. Bona tarda, Irene.
2: Hola, Sergi, bona tarda. M'agradaria agrair-te que hagis pensat en mi per estar aquí avui amb vosaltres.
1: Explica'ns què és Beat Pilates Studio.
2: Beat és un estudi boutique de pilates i moviment al centre de Terrassa, però el projecte va molt més enllà d'un reformer. Utilitzem el moviment per ajudar les persones a conèixer millor el seu cos, moure's millor i, en definitiva, a viure millor. Volem que el que treballes a classe tingui un impacte real a la teva vida i empoderar-te a través del moviment.
1: I fes-nos 5 cèntims a què es dedica, principalment.
2: A Beat partim de la metodologia i els principis del pilates, però també integrem la força i l'entrenament funcional. Treballem en grups reduïts i utilitzem els diferents aparells del mètode: reformer, la cadira, la torre, mat i complements varis, perquè cada cosa és diferent i no necessita fer exactament el mateix. En una sessió de 50 minuts el que busquem és combinar diferents estímuls perquè el cos pugui progressar i adaptem el treball a cada persona. A més, estic especialitzada en la readaptació de patologies a través del mètode Pilates. Per nosaltres, cada sessió té un propòsit i cada estímul una funció.
1: I quan va començar a funcionar?
2: Doncs, Beat va obrir, va inaugurar el 10 de novembre del 2023. Així que aquest any complim 3 anyets. Vull aprofitar per agrair a tota aquesta gent que ha passat per l'estudi, que ha compartit moments amb nosaltres i, sobretot, per tota aquesta gent que va confiar des del primer moment i segueix venint a moure's cada dia.
1: I tu, Irene, personalment, com vas començar a interessar-te per aquest camp?
2: Doncs, sincerament, és una història molt personal. Jo vaig arribar al Pilates per una necessitat física després d'un accident molt greu que em va incapacitar. En aquell moment un traumatòleg em va recomanar, i estic infinitament agraïda, em va recomanar començar a fer pilates terapèutic amb màquines. I per mi va ser un abans i un després. Al final jo crec que, jo crec sincerament, que a mi el pilates em va tornar a la vida. Per tant, vaig descobrir que el moviment podia ser una eina, bueno, podia no, és una eina real per recuperar-te i tornar a sentir que tens un control sobre el teu cos i sobre el teu cap. D'aquí va néixer tot. Al final em vaig decidir formar per poder també ajudar a altra gent, no? Dit, al final neix de les ganes de poder fer això mateix que vam fer per mi, per altres persones.
1: I si de cas explica'ns una mica pels que desconeixen aquesta pràctica, en què consisteix el Pilates?
2: Doncs el Pilates, per la gent que no ho coneix, és un mètode molt complet de moviment que et permet treballar la força, la mobilitat, el control, la respiració, la consciència corporal, l'equilibri, que és molt important a mesura que ens anem fent grans, i es pot practicar a terra o amb diferents aparells. El reformer és el més famós de tots i el que està més de moda, però el mètode treballa tot el repertori en diferents aparells, tant el reformer com la cadira, com la torre, com el Cadillac, com el barril, i ens permeten jugar amb diferents estímuls. Cada màquina té un propòsit. El més interessant és que aprens a conèixer millor el teu cos i a moure't millor, no només durant la classe, sinó també té una transcendència a la teva vida.
1: I quins són els beneficis que ens pot aportar?
2: Seguint amb el fil, a nivell beneficis són molts els que et pot aportar el Pilates. Millorar la força, la mobilitat, l'estabilitat, la teva postura, la teva consciència, la coordinació, l'equilibri. També pot ajudar moltíssim a prevenir o gestionar determinades molèsties musculoesquelètiques, sempre entenent cada cas individualment. També hi ha una part que és molt important per mi, és com et fa sentir. Moltes persones al final acaben el nostre estudi perquè tenen dolor. De fet, els metges estan prescrivint moviment i sobretot pilates perquè no té impacte i ajuda moltíssim aquesta gent que té dolors, es senten rígides o no es senten fortes, i amb el temps poden recuperar la confiança i trobar-se cada dia millor fent pilates.
1: Irene, amb aquest mètode, quines parts del cos són les que es treballen més?
2: Doncs el pilates treballa tot el cos. Tradicionalment es parla molt del core, però reduir el pilates només als abdominals seria quedar-nos molt curts. Treballem les cames, glutis, esquena, braços, espatlles i sobretot la mobilitat de la columna. Intentem que el cos treballi de manera integrada.
1: Segons la teva experiència, ha augmentat l'interès pel pilates en els darrers temps?
2: Sí, moltíssim. I realment crec que és una cosa molt positiva, perquè cada vegada hi ha més gent que entén que fer exercici no és només buscar un resultat estètic. Ara bé, també penso que aquesta moda, dins d'aquesta moda, és important diferenciar entre fer una activitat, que està a la moda, i entendre realment el que estem fent. Per mi el pilates no és una moda, és una disciplina amb molta història i una base molt sòlida.
1: I es pot complementar el pilates amb altres activitats físiques?
2: Totalment. De fet, ho recomanem. Soc molt partidària de combinar-ho. El pilates és una base molt bona per poder després córrer, fer ciclisme, entrenar força, practicar un esport, perquè treballes aspectes com el control, l'estabilitat i la mobilitat. I al revés també, si una persona fa altres esports, el pilates pot ajudar-la a completar el seu entrenament.
1: A quin perfil de persones podem dir que va destinada aquesta pràctica?
2: Doncs el pilates, el més maco que té, és que està pensat perquè ho pugui practicar tothom. Tu, jo, ma mare, la teva, el teu germà petit, qualsevol persona que tingui un cos pot fer pilates. Us animo a tots aquells que esteu pensant en començar a fer un esport i us heu apuntat al gimnàs i heu pagat però no heu anat mai, no sabeu per on començar, no teniu confiança o teniu un dolor, que trobeu un centre de pilates amb professionals que us puguin acompanyar en aquest camí per tornar a reconnectar amb el vostre cos, moure's i sobretot empoderar-vos a través del moviment.
1: Demana una formació continuada pels que us hi dediqueu?
2: Doncs, en teoria sí. I per nosaltres, a dir, tots els professionals que tenim, 100% és un rotund, sí, és una premissa per poder formar part de l'equip. Tenir una base sòlida d'una escola internacional avalada. I, a més, la formació no pot acabar un cop tu treus una certificació. Al final, tu estàs tractant dia a dia amb cossos reals, persones reals que presenten patologies i peculiaritats que tu, com a professional de moviment, has d'estar actualitzat constantment perquè surten nous estudis, surten noves tècniques que pots complementar amb el mètode. Al final, el cop que tenim aquí dins de l'estudi és que els nostres clients evolucionin i millorin dia a dia. Per tant, tu has d'oferir-los aquesta mateixa evolució i la formació contínua ha de ser part de la teva professió per poder garantitzar aquesta excel·lència als teus clients.
1: Doncs Irene Molina, fundadora de Bit Pilates Estudio de Terrassa, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres per haver pensat en mi i deixar-me formar part d'aquest programa. Espero que us hagi semblat interessant i us hagi animat a tots aquells que fa temps que penseu en començar a moure's, a apuntar-vos al Pilates o a qualsevol altre esport que us vingui de gust provar. I sobretot per aquests de Terrassa, apunteu-vos a BIT. Estarem aquí esperant-vos per acompanyar-vos en aquest nou camí.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

Hola, bona tarda. Soc el David Gurillo i us vull recomanar la cançó d'Oques Grasses, Cara de Cul. És la meva cançó preferida i crec que és la setmana idònia perquè la pugueu escoltar.

la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: discogràfica castellarenca Pickup ha iniciat una nova etapa després de més de 42 anys d'història. La companyia va presentar la seva nova imatge en un acte que va servir també per donar a conèixer la nova línia de treball del segell, que aposta per incorporar nous artistes i connectar amb nous públics sense renunciar al llegat que ha construït des de la seva fundació. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Carme, bona tarda a tothom. Doncs sí, avui parlem de Pickup, la discogràfica castellarenca, que recentment ha fet un canvi d'imatge i que ha iniciat també aquesta nova etapa en el si de l'empresa. Una imatge que es va presentar al Mercat de Música Viva de Vic, ara el passat mes de setembre, i també on van parlar d'aquests nous objectius que s'han marcat sota la direcció de l'Albert López. Pickup, per qui no ho sàpiga encara, que suposo que són pocs, és una discogràfica independent que es va fundar el 1984 pel Joan Carles Duval, amb la voluntat doncs, de donar suport als artistes dels països catalans, que canten en català, sobretot, amb seu actual a Castellà, encara, a Castellà del Vallès. Més de 4 dècades ha esdevingut un dels segells de referència de la música catalana i ha tingut un paper destacat en l'impuls, sobretot, del rock català dels anys 80 i 90, que va ser doncs, quan va començar a brillar la discogràfica. I en el seu catàleg doncs, hi trobem noms tan diversos com el Raimon, el Lluís Llach, la Maria Marbonet, el Sau, el Sang Traït, l'Adrià Puntí, també el Gato Pérez, la companyia elèctrica d'Arma o bé el Blau Mut. El 2007 Pickup va adquirir els catàlegs històrics també d'Edixa i això va ampliar doncs, el seu patrimoni musical. I també en els darrers anys el segell ha combinat la preservació d'aquest patrimoni amb l'aposta per artistes més emergents, més joves, sobretot doncs, de música rap, de música reggaeton, música més així de joves, com dèiem. Això ho ha fet a través d'un segell que ha creat dins de Pickup que es diu The Lyrics. The Lyrics es va crear el 2019 amb noms vinculats a les escenes urbanes alternatives i doncs la idea és que Pickup no només és una discogràfica sinó que també és una empresa que té un paper important doncs, en això, no? En la conservació, en l'edició, en la renovació de la música i també doncs, amb l'aposta per aquests nous grups emergents. Ara, de fet, amb aquesta nova imatge i nova etapa, la voluntat és de connectar el seu llegat amb aquestes noves generacions, és a dir, no abandonar aquests músics doncs, artistes que han estat tota la seva trajectòria professional en Pickup per sobre dels nous i tampoc els nous per sobre dels antics, és a dir, que d'allò. I com a curiositat, abans de donar entrada doncs, a l'entrevista, dir-vos que el nom de Pickup fa referència a l'agulla que es col·loca sobre el disc, perquè encara no ho sàpiga, el nom en anglès és Pickup, sí que s'escriu de manera diferent, però ells doncs, van fer aquesta traducció oral i per això la discogràfica es diu Pickup. I ara sí, doncs, sense fer més preàmbuls, el que fem avui, aquesta tarda, és saludar el nou, que ja fa temps que ho és, però el director de Pickup, l'Albert López, bona tarda.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
1: Benvingut.
2: Gràcies, igualment.
1: Nosaltres vam veure aquest canvi d'imatge, de fet ens va cridar molt l'atenció, ens va semblar xulíssim aquest canvi d'imatge, sí. Però no és només això, no? Sinó que el que feu és una cosa que va molt més enllà, no? Explica'ns una miqueta, desgrana-ho una mica.
2: Bueno, vam aprofitar per fer-ho al mercat de música de Vic, portar-ho ja, vull dir, fer-ho ja present, i com dius, sí, hi ha un canvi d'imatge, hi ha un restyling, diguéssim, des del logotip a nivell de color corporatiu i de més de la marca del CJ Pickup, vull dir, això també vull que quedi clar, vull dir, al final Pickup doncs és la SL, però també evidentment des de l'inici també era la mateixa marca s'utilitzava de cara al segell, no? El segell Pickup. Amb els pas dels anys, sobretot quan arribo jo a la direcció, existia doncs l'empresa per una banda Pickup SL evidentment i amb el segell Pickup, però jo també vaig crear un segon segell que era el de Lyrics, que continua sent també de Pickup, i el que hem fet ara és una renovació de la marca Pickup, diguéssim, vale? De la part de Pickup. I aquest canvi doncs creiem que després de 42, quasi gairebé 43 anys de història, tothom la història doncs la té molt clara, sabem doncs els artistes que han passat per aquí, Raimon, Maria Marbonet, el Sau, el Sant Traït, Adrià Puntí, la Dharma, bueno, i podria estar així molta estona, i també sabem que des de que ja fa un temps també el fundador i president de la companyia, el Joan Carles Doval, doncs ja va fer un pas enrere, estava jo, i després de fer el 40 aniversari, doncs ja vam començar a donar-li voltes a això que ara doncs ja és una realitat. Que era el fet de dir, ja havia nascut un segell que quan es va fer l'Ura de Lyrics, era perquè pick-up, doncs era un segell històric amb tant de pes que sí que va arribar un moment que semblava que el que costava era doncs, connectar amb el públic més jove, no? Era un segell que la gent veia més com un segell més clàssic, possiblement més cultural, i bueno, doncs sabem doncs, que hi ha també doncs, un target important que és la gent més jove, que busca doncs, músiques doncs, més, diguéssim, més immediates i tot això. Llavors d'aquí neix de Lyrics, que continua igual. I Pick-up, doncs sí que és veritat que a la llarga dels anys doncs, han anat artistes, molts artistes doncs, continuen formant part la discografia de la casa, però ja no estan tan actius. Clar, Raimona ja es va retirar, bueno, sabem de molts casos. Llavors, aquí la qüestió era tornar a donar aquesta nova imatge i aquesta nova etapa, no només d'imatge, sinó amb nous fitxatges, nous artistes per desenvolupar des d'un inici, i ja no només anar acabant amb les carreres, diguéssim, poc a poc ja, que es van retirant dels artistes anteriors. Llavors, amb aquesta idea, amb aquesta voluntat, és amb la que hem fet aquesta presentació al mercat, perquè això, aquest canvi d'imatge, per intentar doncs, encara els propers, Déu vulgui, 43 anys que venen de Pick-up, i intentar com a mínim fer-ho la meitat de bé que els 43 anys anteriors, no?
1: Clar, per exemple, teniu artistes com 31 FAM, no? Que també...
2: Sí, bueno, 31, bueno, tenim la discografia de més, sí que és veritat que l'últim disc ja no l'havíem fet a Lyrics, però sí que a Lyrics tenim doncs, Flashy Ice Cream, el Sexeni, estan doncs, la Peung Gang, està doncs, jo sé, l'Scorpio, hi ha molts, no? Llavors ja veieu una mica també aquesta línia, no? Hem dit una sèrie de grups, de fet, sí. Sexeni va estar tocant a la Festa
1: Major
2: ara, aquest mateix any, no? I Flashy, que va ser l'any anterior. Però bueno, aquest tipus de grups, no? Que segurament doncs hi ha un target, un públic objectiu, doncs que ja es veu ben bé per on va, no? I són més de radiofònics i de més. Llavors, en el tema de Pick-up, és intentar donar-li també aquell punt, diguéssim, de... Ara, en un moment en el que estem, que la gent consumeix les coses molt ràpid, les crema molt ràpid, o sigui, això és una realitat, o sigui, els grups també porten un ritme molt alt, no és com abans, no? Abans feies un single, treies potser un altre amb el disc, feies la gira o un parell d'anys de gira i estava sense treure res 2-3 anys i ningú passava res. Ara, quan fas això, sembla que la gent ja o ja està dient, hòstia, aquesta gent ha parat, no? La gent també descansa, no? Llavors, ara tenim un ritme generació TikTok que és un no parar, un no parar, un no parar. Llavors, amb The Lyrics ens veiem obligats a mantenir un ritme alt, perquè doncs els singles canvien molt ràpid, la gent jove necessita sempre novetats, i la idea de Pick-up és intentar continuar fent aquelles coses també que ens agraden i que valorem molt, que és propostes potser més de nínxol o propostes d'un ritme més lent, no tan immediat, potser per altres canals, que no té per què ser el mítico mítica cançó que ho peta a la ràdio, sinó propostes amb un caire doncs, més de, bueno, diguéssim que a la imatge inclús està feta la nova imatge partint del vinil, no? Que va ser molt important en el moment de Pick-up, era el format que existia, i de fet va sortir molt en el logo anterior, i aquí el recuperem d'una manera una mica així que no s'acaba de veure, però sí que està dintre, diguéssim, de la P de Pick-up, que al final Pick-up no ens oblidem, que és, vol dir el braç que fa girar el disc en català, vull dir, bueno, en català, és Pick-up en anglès.
1: Sí. Tal com sona, avui, no? Podríem dir.
2: Tal com sona, fonèticament.
1: Sala com es pronuncia.
2: Exacte. Llavors, aquesta manera ara que hi ha penya que compra el vinil i que bueno, jo sóc un d'ells que agrada també no només allò digital, sinó el tenir una portada gran, mirar els crèdits, i està molt lligada a una sèrie de gent, doncs possiblement amb una altra manera de consumir la música. Doncs segurament això és el que volem des de la nova via, bueno, des de Pick-up, i mantenir aquesta idea que teníem des de l'inici. I amb The Lyrics no, continua igual, continua intentant connectar amb un públic més jove que segurament doncs, ells un vinil no saben ni el que és gairebé. No? És una mica aquesta...
1: No, t'ho afirmo, perquè aquí a la ràdio tenim a vegades visites escolars i més d'un nen o nena no saben què és un disc.
2: Exacte. Doncs bueno, va lligar-te una mica això, que no té per què, hi ha gent jove que sí, però és són d'un estil concret, no? Segurament que li agrada rebuscar, que agrada buscar músiques que no de primera ha de ser el single aquell que primer escolta i agrada... Bueno, doncs amb aquesta actitud és amb la que Pick-up Segell reviu amb noves amb noves fornades d'artistes actuals, vull dir, gent jove, però amb aquest sentit a nivell de musicalment parlant. I la primer fitxatge el vam presentar allà, que són Olivias, que és un duet de, bueno, de folk experimental, que hi ha violins, unes veus precioses, un directe magnífic, sobre també amb pad, vull dir, també hi ha música electrònica. Bueno, és una cosa que veureu d'aquí poquet, perquè el primer single surt el 11 de novembre i durant, des del novembre fins al més o menys febrer, doncs sortirà el disc sencer.
1: Molt bé, Olivias, en prenem nota.
2: Olivias.
1: Perfecte.
2: La O porta diàresis.
1: Ah, molt bé.
2: Una mica difícil, però sí.
1: Molt bé, doncs
2: aquest és el primer de molts que aniran, venim.
1: Bon estat de salut, doncs, per pick-up.
2: Estem, sí, o sigui, aquesta és la idea, o sigui, ja que portem 42, 43, a mi encara em queda molt per la jubilació, llavors, com a mínim, a veure si fem 42 més i que la cosa continuï, que és la idea, continuem fent música, cultura i país.
1: Doncs esclar que sí, moltes gràcies Albert López, avui director de Pick-up, ha estat amb nosaltres a la ràdio, esperem que vagi molt bé, força, endavant, i molts artistes més, que puguin sumar-se a Pick-up.
2: Sí, home, i tant, segur que sí, i segur que passem pel poble a que veieu també el directe, això segur.
1: Moltes gràcies Albert.
2: Per la vostra trucada.
1: Doncs de res, a tu una abraçada. Adéu.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
5: Aquest és el vostre programa de jazz. Es diu Jazz It i us arriba a través de BTV, la xarxa de comunicació local, Ràdio Nacional d'Andorra i totes les seves plataformes, webs i aplicacions. Tenim el costum de fixar-nos i de celebrar els aniversaris de les persones que d'una manera o altra han tingut un paper gran o petit en la història del jazz. Avui comencem fent-nos ressò d'un centenari. Els germans Mas, propietaris del Jamboree, el club de jazz de la Plaça Reial de Barcelona, han programat pel dijous 29 de febrer, estem en any de traspàs, un concert de la Laurent Mignard Duke Orchestra per celebrar els 100 anys del seu pare, el senyor Joan Mas i Marcell. Comencem el programa dient, per molts anys, senyor Mas.

L'orquestra parisenca Laurent Mignard, Duke Orchestra, han encetat el jazzit d'avui amb la seva versió de Harlem Airshaft del disc Duke Ellington is Alive. Com el seu nom indica, aquesta orquestra és una formació dirigida pel trompetista i compositor Laurent Mignard, dedicada a interpretar amb fidelitat, però també amb esperit contemporani, el repertori de l'inoblidable Duke Ellington. Fa més de 20 anys que treballen en aquest sentit i s'han guanyat el reconeixement internacional fins i tot als Estats Units, cosa gens fàcil. Han fet les transcripcions dels arranjaments originals de Duke Ellington, que no va deixar partitures oficials, a partir de les gravacions. Els han fet seus i han presentat el llegat del compositor en forma d'espectacles que el visiten des de diferents punts de vista. Per exemple, han recreat el que es coneixia com a batalles, òbviament musicals, entre dues big bands, han fet gires per catedrals tocant els concerts sacres, han fet l'espectacle Duke Ladies amb la participació de diferents cantants, etc, etc. Dijous 29 de febrer, en el Jamboree de Barcelona, sala 3, els tindrem celebrant els 100 anys del senyor Joan Mas i Marcell, pare dels propietaris del club i fan incondicional de Duke Ellington.

Acabem d'escoltar un grup també francès, que és el que lidera el vibrafonista Danny Doritz, que és, a més de músic reconegut, el propietari des de 1970 d'un dels clubs de jazz més coneguts de París, Le Caveau de la Huchette. Els hem portat al programa perquè en aquesta gravació compten amb el saxo tenor del mestre Scott Hamilton, que també ens visitarà el mes de febrer. Tindrem Scott Hamilton el diumenge dia 4 en el Jamboree de Barcelona com a convidat del quartet del saxofonista català Toni Solà. I repassant la programació del Jamboree, hem vist que hi ha un grup local que actua els dimarts. Es diuen ILP, que vol dir I Love Tuesday, és a dir, estimo els dimarts, i que fan homenatges a artistes d'àmbits diferents passats pel filtre del jazz i de la seva imaginació. Aquesta setmana tocava David Bowie. I com que no tenim a mà cap gravació dels ITP, us portem una versió de Live on Mars, coneguda balada d'aquest cantant, que van fer l'any 2000 en David Xirgo bateria, en Gorka Benítez, saxo tenor i el seu quartet. Forma part del disc titulat Indolents, que van gravar a començaments de febrer d'aquest any 2000 que us dèiem. Aquí la teniu, Live on Mars.

0: Bonjour à tous et à toutes, on est au Jamboree Jazz Club avec Fred Wesley, Leonardo Corradi. On vous conseille tous d'écouter Jazz Heat à Barcelone, le meilleur du jazz.
1: Cada any, quan arriben aquestes dates, tercera setmana de gener aproximadament, aquí a Jazzy, també a la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, recordem dues figures irrepetibles del jazz europeu. Dues persones entranyables, dos músics i dos amics, responsables de la creació d'una tendència oficialment reconeguda dins del jazz, com és el jazz manouche, gypsy jazz, hot jazz, jazz gitano... Digueu-li com vulgueu, segur que ja sabeu que estem parlant de Django Reinhardt i de Stefan Grappelli. Van néixer el 23 i el 26 de gener, respectivament, amb dos anys de diferència, Django l'any 1910 i Grappelli el 1908. Us portem per començar una gravació de 1936, precisament l'any que van actuar a Barcelona. Aquí teniu Swing Guitars.

Django Reinhardt, Stefan Grappelli i el quintet del Hot Club de França ens han portat Swing Guitars, escrita per tots dos músics. La història del guitarrista és ben coneguda. Va patir cremades severes quan era molt jove, que li van afectar, entre altres parts del cos, la mà esquerra, de manera que li van inutilitzar els dits petit i anular. Això hauria significat la fi de la carrera de qualsevol guitarrista. I atenció, de qualsevol, però no de Django, que tenia tocs de geni i que va desenvolupar una tècnica personal que el va convertir en un músic de referència malgrat aquesta minusvàlua. Era analfabet, no sabia llegir ni escriure, i en aquest cas hem de puntualitzar, no sabia llegir ni escriure textos, paraules, ni música. El que passa és que les melodies li venien a la ment i quan les volia escriure necessitava l'ajut d'un músic de carrera a qui li cantava les melodies i ell les escrivia. Igualment amb els arranjaments, feia exactament el mateix. Ara l'escoltarem amb un acompanyament proper a una orquestra, un acompanyament clarament diferent del quintet, que és l'habitual. Ens porten Peix a la Muix, una cançó que vol dir pesca amb mosca, pesca en el riu, òbviament. Aquesta és l'activitat a la que va dedicar els seus darrers mesos de vida a Saint-Moix-sur-Seine, el poble on vivia.

Peix a la Muix, Django Reinhardt. I per acabar el record d'aquestes dues llegendes del jazz europeu i mundial, tornem amb Grappelli i amb el disc que va gravar l'any 1979 en record i homenatge al seu amic, a Django. Es titula Young Django i l'acompanyen dos guitarristes, un americà, Larry Coryell, i un belga, Philip Catherine. Ens porten Djangology. Ah, i no podem oblidar el baixista. Es tracta de Niels Henning Ørsted Pedersen, considerat el millor, o com a mínim un dels millors baixistes que ha donat el nostre continent. Djangology.

0: Nova, soc Reinald Colom i esteu escoltant Jazz It aquí a BTV.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem començat el programa d'avui parlant del Jamboree i de la festa d'aniversari que han programat pel dia 29 de febrer, celebrant que el senyor Joan Mas, pare dels propietaris del club, arriba als 100 anys d'edat. Però resulta que no és l'únic natalici d'una persona molt gran relacionada amb el jazz que podem celebrar aquests dies. El saxofonista Benny Golson, aquest 25 de gener, arriba als 95 anys. Benny Golson, que és un dels grans saxofonistes tenors de la segona meitat del segle XX, i hem de dir principi del XXI, perquè fa pocs anys encara estava en actiu. També és un dels grans compositors. És autor de melodies com Blues March, Whisper Note, Killer Joe, I Remember Clifford i moltes altres, avui convertides en estàndards. La segona meitat dels anys 50 va formar part dels Jazz Messengers, d'Art Blakey, amb Lee Morgan a la trompeta, formant una parella de solistes excepcional. Aquí els tenim, gravats en un concert a París, en el Teatre Olímpia, l'any 1958. Ens interpreten precisament I Remember Clifford, dedicada, com ja sabeu, a Clifford Brown. Veureu que el paper principal en aquesta versió és el de la trompeta, és Lee Morgan, però com que es tracta d'una de les composicions més boniques que va escriure Benny Golson, hem passat per alt aquest detall. Aquí la teniu.

Els Jazz Messengers, amb Benny Golson en el saxo tenor i amb un paper estel·lar en aquesta cançó de Lee Morgan a la trompeta. Ens han portat I Remember Clifford, gravada a París. Que sembla, a més, que avui ens està quedant un programa força francesat, no? Doncs mireu, farem una cosa. Seguim amb Benny Golson i, per no desentonar, no ens mourem de l'any 58, mantenim a Lee Morgan a la trompeta i la cançó, que és una composició del pianista John Lewis, es titula Afternoon in Paris, és a dir, tarda a París. Ja us he dit que avui hem mirat cap al nord.

0: sóc l'Alba Careta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jazzy. Som-hi!
1: Deixem enrere París, els músics francesos i la Nouvelle Cuisine musical jazzística i tornem a Catalunya, concretament a Terrassa i a la Nova Jazz Cava, que manté activa la seva programació setmanal de dijous a dissabte. Com sempre diem, el més pràctic és consultar la seva web o les seves xarxes socials per estar puntualment informats. Com a exemple, repassarem avui alguns dels concerts dels dies 25 al 27 d'aquest mes de gener. Dani Nello actua amb el seu trio d'orgue i la seva energia habitual. Ens porta Encanto Jíbaro.

Dani Nello i un dels seus darrers singles, Encanto Jíbaro. Una altra proposta molt interessant d'aquests dies a Terrassa és el concert del saxofonista italià Patrizio Destriere i el seu quartet. D'una manera, podríem dir que força discreta, els músics italians han acabat fent-se un lloc important en l'escena jazzística internacional. Bé, aquí podríem puntualitzar en l'escena jazzística i en altres àmbits. Un exemple clar és el darrer disc d'aquest músic, de Patrizio Destriere. És un disc que es titula Portrait of Ennio i, efectivament, en Patrizio interpreta en clau jazz composicions d'Ennio Morricone, la majoria escrites pel cinema. Escolteu ara aquesta versió del tema central de la pel·lícula The Good, the Bad and the Ugly, que podríem traduir al català com El bo, el lleig i el dolent. Escolteu-la i ja ens direu si us ha agradat.

I ara que hem arribat a Itàlia, acabarem Jàsit, TV TV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, Enrico Rava i Paolo Freso, dos trompetistes d'aquesta nacionalitat excel·lents i de fama mundial que han treballat junts diverses vegades. Escoltarem primer Dudlin, del seu disc d'homenatge a Chet Baker, i a continuació, si tenim temps, un fragment de When Lights Are Low, del disc dedicat a la música de Miles Davis. Amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jàsit, en Jordi Bertomeus, que és el tècnic, la Lali Ferrando, que s'ocupa de producció, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges "és alert" a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Comissions Obreres i la UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució provisiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound de 2027. També serà Guillem Gisbert qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Passen 3 minuts de les 7 del matí, volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com també d'aquest cap de setmana. Hi ha tallades la C14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i cobra desviament senyalitzat. També està tallada la C352 a Franqueses del Vallès on continua

0: tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, la C31 està tallada amb l'enllaç amb la ronda litoral, en sentit nord, en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim fins a 3 accidents actius. El primer, allà a la tarda, encara deixa un carril tallat a la C25 de Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon, fa uns instants, està de la AP7, que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Celoni en direcció Barcelona, i el darrer està de la B10 a la ronda litoral a l'altura d'Hospitalet de Llobregat, que també, en aquest cas, en direcció Barcelona, deixa els vehicles al voral. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, també el servei de Rodalies encara es veu afectat avui per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, la R2 Sud i la R1, on alguns trams s'han de fer per carretera. Tot seguit comprovarem com ho viuen els usuaris amb una connexió en directe a l'estació de Sants de Barcelona. I pel que fa al temps, també, com dèiem, avui un dia més molt pendents del cel. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Si ahir teníem una situació complicada, avui haurem de tornar a estar pendents de la meteorologia a Catalunya. Aquest matí ja, amb núvols que aniran a més, especialment per les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats, bàsicament a les Terres de l'Ebre, gairebé immediatament. També destacar que aquest matí ja, i encara tindrem molta boira a les comarques interiors, boira bastant espessa, per exemple, en alguns indrets de la Catalunya central. Aquest migdia ja xàfecs més importants al voltant del Camp de Tarragona i arribant a l'àrea de Barcelona, però serà sobretot aquesta tarda, aquest vespre i aquesta nit quan tornarà a caure el cel en el cas del Camp de Tarragona, àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona. Però és que a la resta del país també aquesta tarda tindrem tempestes, algunes d'aparatoses, sobretot al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges "és alert" si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal.
4: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitació a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles excepte al Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
5: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
6: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament, doncs, a la població.
1: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. A Barcelona, els bombers han treballat per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
7: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat, i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
1: A tot això, Rodalies es prepara per un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, com estan les coses aquest matí?
8: Bon dia, Helena. Sí, les línies que més patiran durant les properes hores són les del Vallès i el Maresme com a conseqüència de les incidències registrades durant el temporal d'ahir dilluns, incidències que se sumen a les ja registrades en el temporal d'aquest cap de setmana. Tot i això, respecte a la línia R1, us hem d'anunciar una novetat, i és que s'ha recuperat el servei de trens entre l'Hospitalet i Arenys. A partir d'Arenys i fins a Massanet es manté el servei alternatiu per carretera. Les línies R11 i R2 Nord de Rodalies també es preveu mantindran alteracions importants al llarg d'aquest dimarts, i en el cas de la R2 Nord hi haurà busos entre Granollers, Centre i Sant Celoni. Així que, a banda de les línies R11, R2 Nord i R11, hi ha 5 línies més amb servei alternatiu per carretera, són per exemple la R4, la R7, la R8 o la RT12. Helena, i el que està clar, perquè des de Megafonia s'insisteix en aquest avís, és que avui també serà un dia complicat pels usuaris, i aquests s'hauran de fer gala de més paciència perquè s'esperen demores a pràcticament totes les línies com a conseqüència de les incidències climatològiques. Per cert, que també hi ha hagut un robatori de coure a les Borges del Camp, i això està provocant retards importants a la línia entre Saragossa i Reus.
1: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Com sempre i com tu bé deies, paciència i resiliència a aquests soferts viatgers de Rodalies. Gràcies, bon dia. Només 2 minuts els que falten ara mateix per arribar a 7:45 del matí. El president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, 9 mesos abans del que la llei li permetia, per esgotar la legislatura amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan, us recordareu, el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder, diu, realitzar més projectes progressistes. Ens ho amplia la Maite Polo.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
10: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
9: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Això, mentre el Front d'Esquerres, les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar Front Ampli com a nova marca electoral, formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Entre els favorits a les travesses per liderar aquest espai hi ha el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mònica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijóo, que crida a passar pàgina del sanchisme.
11: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
12: Sé que es una frase hecha, la de estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
1: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per a Catalunya. La condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueres i Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
13: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
14: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
15: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura.
1: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ha tornat a intentar, o tornarà, de fet, a intentar aquesta aprovació amb l'aprovació dels decrets de Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellvé.
16: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés al Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
17: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
16: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
1: Mentrestant, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors i 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga. Ho ha dit la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
18: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no podem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin. Estic convençuda que en aquesta onada s'hi sumarà tothom.
19: Atenció, atenció, es parla la policia. La manifestació ja ha estat desconvocada. Abandonin la zona.
1: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. I avui també serà notícia que el Tribunal Constitucional vota les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull. I si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. L'Audiència de Barcelona absol els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més d'altres excàrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya el 2021. La Fiscalia demanava inicialment 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per un delicte de prevaricació, però al final del judici ha retirat l'imputació. Les acusacions populars, exercides per sindicats i associacions policials, mantenien la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon, Marc Ramentol i Adrià Comella. També ha quedat absolt Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut.

0: Aquesta setmana reprèn la Lliga després de 18 dies d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. I avui la selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
1: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist, créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui Split, segueix sent molt, molt emocionant.
0: Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt fins als setzens, disputaran aquesta fase 7 equips catalans més al Prat, si acaba confirmant-ne la classificació. Precisament, l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael eivissenc. Els altres emparellaments són Quarte Girona, Sestao Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracaldo, Manresa Sant Andreu i Calamotxa Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als setzens de final amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. El Joventut en rep el Bnei Herzliya d'Israel a la Champions League a partir de 8:45 del vespre. L'equip verd i negre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. Ens apropa a la prèvia l'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
2: L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telekom Bonn, alemany i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
3: Bueno, l'Ante i el Ricky ens van estar explicant pues, els objectius, no? I jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
2: Pel partit contra el Bnei Herzliya són baixes confirmades el pivot Ante Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats.
0: Ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També hi serà Guillem Gisbert, que publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. I el concert d'Oques Grasses d'ahir al vespre de l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha passat a dijous. La cita s'ha anul·lat per les dificultats de mobilitat arran de les pluges. Per tant, el primer dels quatre concerts de comiat de la banda serà demà dimecres i els altres dijous, divendres i dissabte davant de prop de 220.000 persones. D'aquesta manera, els osonencs s'acomiaden del seu públic amb aquests quatre concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic després de 14 anys de trajectòria. Cap grup cantant en català havia aconseguit aquest aforament abans.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les tempestes? El poema que ara sentirem parla d'elles i dels trons, dels llamps i dels núvols del cel. El sentim?
3: Hola, em dic Àlex Aro Prats, de l'Escola Tàbor de Barcelona, de quarta. El poema que he escollit es diu Com un Nimbus, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada les seves rimes. Com un Nimbus, el gegant del cel s'ha fet una orquestra dins d'un núvol fosc, tot ple de tempesta. A dins hi ha posat els gems i la pedra, els trons, el fort vent i la pluja feresta.
2: Quin poema tan interessant, Àlex. Gràcies per fer-nos volar entre núvols. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 6 d'octubre. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Analitzarem tot seguit els efectes d'aquest avançament electoral en conversa amb Ernesto Pascual, doctor en ciència política. Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També serà Guillem Gisbert qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, arrel dels aiguats, hi ha tallades la C1415C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments. També està tallada la C352 a Franqueses del Vallès, on continua tancat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, per la C31, està tallat l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, tenim 3 accidents. El primer, d'ahir a la tarda, encara talla un carril a la C25 a Santa Coloma de Farners, direcció Girona. I el segon, de fa uns instants, a l'AP7, també deixa un carril tallat a l'altura de Sant Celoni, direcció Girona. D'altra banda, hi ha hagut un accident a la B10 que deixa els vehicles al voral cap a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també està complicat, es veu encara afectat per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, R2 Sud, mentre que la R1, una de les més utilitzades, s'ha pogut recuperar la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per intentar actualitzar aquesta informació. I pel que fa al temps, aquest matí els núvols aniran a més, especialment a les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats a les Terres de l'Ebre. També hi haurà boires espesses a les comarques interiors, sobretot en alguns punts de la Catalunya central. De cara al migdia, els xàfecs guanyaran intensitat al Camp de Tarragona i arribaran també a l'àrea de Barcelona. De cara a la tarda, al vespre i la nit, les tempestes s'intensificaran especialment al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona. A la resta del país també hi haurà tempestes localment fortes i amb força activitat elèctrica, sobretot al Pirineu de Lleida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suant en titulars, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic, tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran, també us ho explicàvem fa uns instants, cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal.
2: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges en les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles excepte al Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
3: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
4: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament, doncs, a la població.
1: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat mentre a Pineda de Mar els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. I en aquest context, en Rodalies es prepara per a un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com estan les coses? No sé si hi ha alguna millora des de que hem connectat la primera vegada.
5: Hola, Elena, bon dia. S'espera un dimarts amb retards i demores a moltes de les línies, molt pendents també de les pluges que apunten una nova previsió, noves pluges que podrien afectar l'àrea metropolitana de Barcelona a partir d'aquesta tarda, però sí, es recuperen alguns aspectes del servei. Per exemple, s'ha recuperat el servei de trens a la R1 entre l'Hospitalet de Llobregat i fins a Arenys de Mar, tot i que continua habilitat el servei de carretera des d'Arenys de Mar fins a Massanet. Les línies R2 Nord i la línia R11, totes dues línies, acumulen també bona part de les incidències. Hi ha també serveis alternatius per carretera. En el cas de la R2 Nord, recordeu, hi ha un servei de bus entre Granollers Centre i Sant Celoni, i una notícia també positiva pel que fa a aquesta línia de recuperació progressiva d'algunes de les incidències és que s'ha recuperat el servei ferroviari en tot el seu recorregut a la R2 Sud de Rodalies. Tot i això, altres 5 línies de Rodalies es mantenen amb els serveis alternatius per carretera, així que es van recuperant progressivament algunes de les incidències, altres es mantenen bàsicament a les línies del Vallès i el Maresme, amb un dia, un dimarts, també marcat per algunes demores i alguns retards en el servei de Rodalies, molt pendents també de les pluges que poden aparèixer aquest dimarts per la tarda i que sumaran noves incidències a les ja acumulades pel temporal d'ahir dilluns i també de l'últim cap de setmana.
1: Doncs aquí et deixem, Anna, com a testimoni perquè ens vagis informant de l'última hora, perquè nosaltres, com també molts dels usuaris, estem pendents d'aquesta estació de Sants. Gràcies, bon dia. En 3 minuts arribarem a 3:15 del matí, temps per explicar-vos ara que el president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder realitzar, diu, més projectes progressistes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
6: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
7: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
6: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Això, mentre el Front d'Esquerres, les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar Front Ampli com a nova marca electoral, formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Entre els favorits a les travesses per liderar aquest espai hi ha el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mónica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijóo, que crida a passar pàgina del sanchisme.
8: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, Incompetencia o cambio. División o cambio. Corrupción o cambio.
9: Sé que es una frase hecha, la de estaré donde el espacio político me ponga. Sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
1: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per Catalunya. La condonació del fons de liquiditat autonòmica, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueras i Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
10: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
11: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
12: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura.
1: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ho torna a intentar amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu és que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellbé.
13: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés al Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
14: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
13: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
1: Doncs amb les eleccions avançades el 29 de novembre s'obre, sens dubte, un nou escenari polític. En parlem amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual per analitzar justament les claus d'aquest moviment, tàctic o no. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
15: Bon dia.
1: Pedro Sánchez avança les eleccions després de perdre els decrets de vivenda. És una reacció, creu vostè, a la pressió exercida al carrer o és una estratègia que portava pensant ja fa molt temps?
15: Enfront de les explicacions màgiques, jo crec que bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica. No? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta, des del meu punt de vista.
1: Una convocatòria que es presenta com un plebiscit entre un model de país progressista o reaccionari.
15: Bueno, aquest plantejament el que busca és mobilitzar, transformar una valoració de la gestió en una elecció entre 2 futurs molt clars. No? Hi ha diferències reals entre els projectes, però aquesta simplificació també ajuda a Sánchez a deixar en segon pla els seus incompliments del que estàveu parlant abans. L'elector hauria de valorar tant les alternatives com els resultats del govern, el que es diu vot retrospectiu.
1: La crisi de la vivenda s'ha convertit, ara ho comentava amb vostè mateix, en el centre del relat. Sánchez confia en que un tema social tan sensible com aquest capgiri, de fet, els mals pronòstics que l'apunten?
15: Sí, una cosa que sabem a ciència política és que temes com la seguretat o la immigració afavoreixen els partits de dretes, i temes de caire social, com és el de l'habitatge, afavoreixen els partits d'esquerra dins de la campanya. Però això pot canviar l'agenda, però no garanteix canviar el vot. L'habitatge connecta amb una frustració profunda, i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
1: Fa molts dies que es demanava o que hi havia aquest run-run d'eleccions. Aquest anunci fet ahir per al president ha descol·locat algú? Ha descol·locat més els seus aliats, els seus adversaris, o senzillament no ha descol·locat a ningú perquè tothom intuïa que això passaria?
15: Bueno, organitzativament ha pressionat més els aliats en aquest aspecte, perquè, entre altres coses, ho estàveu veient fa un moment, ha de resoldre el lideratge, les candidatures i les aliances en molt poc temps. Per exemple, faran primàries o no, Podemos anirà, sembla ser que no, però qui serà el líder o lideressa? Ernest Urtasun, Mònica García, ja ho veurem. El PSOE pot concentrar-se només en el vot, però necessita que aquest espai obtingui també alguns resultats electorals, obtingui escons, perquè si no serà impossible formar govern. D'aquesta manera s'ha debilitat massa, des del meu punt de vista, l'espai de Sumar.
1: Abans d'acabar, m'agradaria fer-li una pregunta sobre la Diputació Permanent. Dèiem que, malgrat dissoldre les Corts, el Consell de Ministres podria reactivar avui els decrets d'habitatge i mantenir-los vigents, com dèiem, amb la Diputació Permanent, perquè la gent ho entengui, és on l'esquerra manté la majoria sense necessitar Junts. On és, li pregunto, el límit entre la gestió legítima i l'ús electoral de les institucions, en aquest cas en concret?
15: Això s'està difuminant, si no li demanem a Trump. És a dir, la democràcia funciona per coses com aquestes. És a dir, s'hauria de respectar que una llei que no ha passat no es pugui aprovar. Però estem veient que tots els governs estan fent... per això és l'amenaça sobre les democràcies. S'està sobrepassant els límits en els quals s'havia construït l'edifici constitucional. No? Beneficiarà el govern electoralment? Com et dic, possiblement és a l'acte d'apertura de la campanya electoral, però no crec, no és il·legítim, però tampoc penso que sigui decisiu en aquest cas.
1: Ernesto Pascual, un dia més, gràcies pel seu temps i bon dia, que vagi bé.
15: Bon dia, gràcies.
1: Més coses, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga.
16: Doncs parla la policia. La manifestació ja ha estat desconvocada. Abandonin la zona.
1: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. I avui també tindrem molt ficat l'ull en el Tribunal Constitucional perquè vota avui, justament, les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i, si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont, però també dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.

0: després de l'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge, juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. L'acció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
1: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist, créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui Split, segueix sent molt, molt emocionant.
0: I el Freiking Granollers disputa avui la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea d'handbol. Rep el Busau de Romania a partir de 8:45 al Palau d'Esports. Després de perdre en l'estrena contra el Flensburg, els vallesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. L'entrenador, Antonio Rama, analitza per on passen les opcions de superar els romanesos.
2: És un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
0: I a punt d'arribar a les 8, afegim que ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest mateix dijous.

0: 107.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Conforama a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: en Caco i la Nyam.
1: Wow.
2: Els personatges més divertits de Badalona.
0: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. Arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable.
0: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: En una entrevista en aquest programa, el Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. En la mateixa línia, el regidor d'Urbanisme a Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació a les Tres Xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives, les darreres, segons un estudi de l'any passat, a l'hora d'executar el projecte. Escoltem Ferran Falcó i també a Daniel Gràcia.
5: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'organització?
6: Aquestes mesures del 23, la Generalitat de Catalunya, les actualitzades al 2024, va encarregar un nou estudi que es va fer al 2025 amb mesures molt més exigents en el cas d'inundabilitat.
4: És dimarts 6 d'octubre de 2026. Repassem altres notícies destacades del dia.
0: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: La línia R1 de Rodalies recupera avui dimarts el servei ferroviari, tot i que amb afectacions. Tudi García, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, la R1 està operativa entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, el seu pas per Badalona. El tram entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes no s'ha pogut restablir i ara per ara disposa de servei alternatiu per carretera.
4: Nova jornada de pluges intenses ahir dilluns a Badalona i ja en van dos en tan sols tres dies.
7: Sí, l'estació meteorològica del municipi ha registrat 55,4 litres per metre quadrat només durant el matí d'ahir. Amb aquesta darrera tongada de xàfec, la ciutat ja suma un acumulat històric de 212 litres per metre quadrat en conjunt.
4: Els experts alerten que episodis de pluja com el de dissabte seran cada vegada més habituals.
7: I també obligaran a una coordinació més eficient de protecció civil i cossos de seguretat i la complicitat de la ciutadania per evitar incidents. L'escalfament del mar, amb temperatures entre 3 i 4 graus per sobre de l'habitual per l'època, està portant grans quantitats de vapor i energia a la capa més baixa de l'atmosfera, una bomba de rellotgeria que pot provocar que situacions com la de dissabte siguin cada cop més habituals.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades el 29 de novembre.
7: Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. En la seva compareixença, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que han engegat en els darrers 8 anys.
4: Els diferents grups municipals han reaccionat a l'anunci d'eleccions generals anticipades feta per Pedro Sánchez.
7: El Partit Popular creu que la convocatòria a les urnes arriba tard perquè fa mesos que la legislatura actual està esgotada. Des del PSC a Badalona carreguen contra el Partit Popular i Vox, a qui acusen d'haver boicotejat Sánchez de forma constant. Badalona en Comú, amb representació al govern espanyol a través de Sumar, creu que la convocatòria d'eleccions era necessària davant d'un congrés format per una majoria de dretes.
4: I coincidint amb la convocatòria d'eleccions, milers de persones es van manifestar ahir a Barcelona pel dret a l'habitatge.
7: Sota el lema cap a la vaga general, això tot just comença, llogaters i llogateres han manifestat al centre de la ciutat. Precisament, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per reclamar salaris dignes per accedir a un habitatge.
4: El ple de Badalona ha aprovat per unanimitat el conveni amb l'AMB per finançar la segona fase de la reforma del parc de Nova Lloreda.
7: L'acord permet que el projecte ja es pugui licitar i les obres preveuen noves rampes, escales, il·luminació, actuacions al clavegueram, l'estabilització dels taluts.

0: gossos, zona de gimnàs per adults o una altra àrea de gossos. El govern municipal preveu que els treballs comencin durant el primer trimestre de l'any vinent.
1: En plana cultural, el pintor i ceramista establert a Badalona Sergi Barnils ha presentat recentment al nord d'Itàlia La memòria de la pedra, una sèrie d'obres de l'artista fetes sobre pedra.
0: Es tracta d'un cicle de tres exposicions que funcionen en paral·lel. Les ha inaugurat recentment al llarg d'una setmana. Es poden veure aquest mes a Milà i Verona fins al 31 d'octubre i a Turí fins al 21.
1: Demà dimecres inicia el nou cicle de narrativa a l'Espai Betúlia dedicat a les relacions familiars.
0: Cinc experts tractaran aspectes relacionats amb la família com la identitat, la fidelitat o l'enveja a través de clàssics de la literatura, sota la idea que tothom neix dins d'una família i és dins d'aquesta on es crea una identitat. Les jornades comptaran amb obres com El rei Lear de William Shakespeare o Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
1: I en esports, la sisa joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Benei Herzliya.
0: L'equip verd-i-negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telecom Bonn i el Porto, i compta amb jugadors destacats. El joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions.
1: I malgrat ostentar lideratge de forma provisional des de la plantilla i cos tècnic del Badalona, respira molta tranquil·litat.
0: La última victòria a Tona, la tercera consecutiva, va provocar una gran alegria, sobretot per la feina que es va fer i per com es va adaptar l'equip a un context diferent, amb molt de futbol físic, intentant també buscar les combinacions en pilota. No podem oblidar, però, que la temporada no va començar gens bé i ara tampoc s'han d'aixecar castells a l'aire.
2: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
1: Passen 6 minuts de les 8 del matí. Repassem el que és notícia a aquesta hora fora de Badalona. El Meteocat pronostica pluges intenses aquest dimarts a la tarda a partir de les 2. Les comarques afectades són el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat i el Baix Camp. A partir de les 8 del vespre i fins a les 2 de la matinada, aquesta intensitat de pluja en perill alt es desplaçarà al Maresme, a la Selva, el Gironès i també el Baix Empordà.
0: I Comissions Obreres i UGT acorden convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. Un anunci de vaga el mateix dia que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava la convocatòria d'eleccions anticipades per al pròxim 29 de novembre. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne.
1: Batalla campal al centre de Barcelona amb llançaments contra els Mossos, contenidors cremats i aparadors apedregats després de la manifestació per la crisi de l'habitatge d'ahir dilluns. La policia, que ha llançat alguns projectils de foam, ha encerclat els manifestants al centre de la plaça Catalunya.
0: I psicosi a Rússia per un possible brot de pesta a Sibèria. Ha mort una investigadora d'un laboratori que estudia aquest patogen, però el Kremlin nega que hi hagi motius d'alarma. De moment, les autoritats han posat sota vigilància prop de 200 persones a Xelekov i han confinat els hospitals a la ciutat per evitar un possible brot.
1: Obrim plana de serveis. Ens interessem a aquesta hora per la previsió meteorològica que, com dèiem, avui sembla que també ve passada per aigua. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Si les últimes hores hem tingut una bona situació de pluges importants una altra vegada a gran part de les comarques metropolitanes, avui no s'ha de baixar la guàrdia. Per tant, tornarem a tenir episodis de tempestes destacables. Tot just aquest matí, fins a mig matí, migdia, aproximadament, no esperem que hi plogui. Sí que hi hagi aquests núvols baixos, amb boires, fins i tot, que hi ha en alguns racons del Llobregat o també del Vallès, a hores d'ara, boires que es desfaran, i ja al voltant del migdia, 12, 1, 2 de la tarda, de fet, doncs començaran a caure els primers ruixats, una altra vegada locals, però molt intensos, sobretot al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Llobregat. I ja aquesta tarda o vespre, a última hora de la tarda, de fet, escombrada de tempestes que en algun cas tornaran a ser aparatoses. Per tant, que consti en acte que tornarem a tenir possibles aiguats. Els d'avui, això sí, més passatgers que els d'ahir. No seran tan persistents. N'estarem pendents a la xarxa?
1: Gràcies, Lluïsmi. Ara mateix a Badalona tenim una temperatura de 18 graus.
4: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat del trànsit.
1: Servei Català del Trànsit, Sílvia Del Amo, bon dia. Quina és la situació a aquesta hora a la xarxa viària?
5: Hola, molt bon dia. Doncs encara hem de recordar que hi ha una desena de vies afectades per les pluges d'ahir. Recordem les dues que estan tallades, una a Castellà del Vallès i una altra que uneix el túnel de les Franqueses amb Canovelles. I a l'àrea metropolitana en aquests moments tenim molt moviment. A les vies que més us toquen de prop, que són els accessos nord, hem de mencionar, per exemple, l'atenció de la zona de la P7, per exemple, en concret a Montmeló, Barberà en dos sentits i Cerdanyola, o en el cas de la B30, Cerdanyola, en sentit Tarragona, també en el sentit contrari. Retenció també als túnels de Vallvidrera, a la C-17, a Mollet i Guixà, la C-31, a la zona de Sant Adrià, però també al tram de la plaça de les Glòries. I com no, les dues vies que porten dels Vallesos cap a Barcelona, la C-33 i la C-58, amb les rondes. Per tant, hem de seguir atents al cel, hem de seguir atents a la conducció i sobretot no baixar la guàrdia. Bon matí.
4: Si ets multireformista, és possible que no sàpigues on serà la teva pròxima obra. Per això, a Obramat oferim més de 20.000 productes per la teva construcció i reforma. Fes la comanda al teu magatzem més proper o a obramat.es i te l'enviem en 24 hores a peu d'obra amb transport per a materials voluminosos o recull-la en 2 hores a qualsevol magatzem per fer-te el dia més fàcil. On compren els professionals. Obramat.
1: I pel que fa al transport públic, fem una actualització de l'R1 per als usuaris de Badalona. El servei entre l'Hospitalet i Arenys de Mar es fa amb tren i el TAI amb bus alternatiu afecta el tram superior d'Arenys a Maçanet. Després que hi prometessin normalitat absoluta i que de matinada se suspengués de nou el servei, s'ha anunciat per tercer cop en 24 hores aquesta represa del servei. Pel que fa al metro, es recupera la normalitat a totes les línies, tret del tancament d'alguns accessos puntuals. Cap afectació a Badalona.
2: Informació de serveis.
1: I el tall de la circulació al tram del carrer de Francesc Layret, comprès entre els números 101 i 107, afectarà el trànsit general durant l'execució dels treballs. L'accés als aparcaments situats als números 125 i 131 es pot fer a través de la via Augusta i del carrer de Pere Claret, mentre que es mantindrà la cruïlla amb el carrer de Sant Anastasi per garantir l'accés als aparcaments i als centres assistencials d'aquest carrer. D'altra banda, els vehicles privats que circulin per la via Augusta poden continuar utilitzant el carril reservat al bus, excepte durant les dues franges horàries que coincideixen amb l'entrada i sortida de les escoles, de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda. La mesura pretén facilitar la circulació mentre s'executen les obres de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i d'implantació d'un nou carril bus a la via Augusta en direcció Mataró.
6: Espai ofert per l'Ajuntament de Badalona.
2: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. Comencem. Arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient.
0: Falcó detalla que el pla director urbanístic es va aprovar el 2023 amb un informe favorable de l'ACA quan només estava pensat per suportar un escenari en què les pluges provoquessin la presència de 40 metres cúbics d'aigua per segon al sector. Tot i això, explica, la reurbanització de la zona s'ha dissenyat comptant que pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon. Escoltem el president del Consorci del Besòs.
7: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'urbanització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
0: Falcó defensa que per aconseguir que la futura zona de les Tres Xemeneies pugui fer front a possibles inundacions es prendran mesures com elevar les cotes dels carrers o fer passos inferiors que permetin conduir l'aigua. Però també creu que hi ha altres administracions responsables d'actuar per fer front als episodis de pluges extremes en augment. En aquest sentit, Falcó assenyala Adif, a qui ha demanat que elevi el túnel de la via del tren.
7: Hem presentat a Adif una proposta perquè s'elevi el pont del ferrocarril. Perquè ahir aquest pont del ferrocarril va estar a un 82% de la seva capacitat. És a dir, ens vam quedar a punt de que fos realment desbordat pel riu. I això fa anys que es diu i fa anys que en parlem. La lliçó d'ahir és que aquesta mena d'actuacions s'han d'accelerar.
0: El Consorci també treballa en Protecció Civil per elaborar un sistema d'alerta semblant a l'actual És Alert, dirigit a la població que visqui a l'entorn de les Tres Xemeneies. Aquest sistema avisarà la població en cas que sigui necessari el confinament o pujar a pisos més elevats.
1: I en la línia del president del Consorci del Besòs, el regidor d'Urbanisme a Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació a les Tres Xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives. Les darreres, segons un estudi de l'any passat, a l'hora d'executar el projecte. Escoltem Dani Gràcia.
8: El MAPRI és el mapa de peligrositat i risc d'inundació. Aquestes mesures del 23, la Generalitat de Catalunya, les actualitzades el 2024 va encarregar un nou estudi que es va fer el 2025 amb mesures molt més exigents en el cas d'inundabilitat, i aquest informe consta a l'expedient.
0: Gràcia ha parlat d'aquest tema durant el ple municipal. En la sessió s'ha aprovat el conveni entre l'Ajuntament i el Consorci del Besòs per un estudi que analitzi les característiques dels terrenys del PIDE1 que corresponen a Badalona. Es tracta dels terrenys a tocar del barri de la Mora. L'estudi ha de permetre conèixer la contaminació del sòl en aquella zona.
1: Vuit i setze minuts, els usuaris de l'R1 a Badalona han tornat a viure un matí d'incertesa i canvis d'última hora. Després que ahir les autoritats asseguressin que el servei estaria totalment restablert, un avís de matinada alertava de noves disfuncions per motius sobrevinguts. Finalment, cap a les 6 del matí, la companyia ha aclarit l'abast de l'afectació. El servei ferroviari es manté en tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, fet que permet connectar Badalona amb la capital, mentre que el tram entre Arenys i Maçanet-Massanes s'haurà de fer amb un servei alternatiu d'autobusos. Es preveu que la línia vagi recuperant la normalitat de forma progressiva al llarg d'aquesta jornada.
0: En roda de premsa aquest dilluns, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els tècnics de DIF han garantit que es pot circular amb seguretat pel pont sobre el Besòs, el tram que involucra la R1. Illa ha explicat que el govern català ha demanat que hi hagi més informadors a les estacions per explicar quina operativa s'ofereix als passatgers.
9: El pont sobre el riu Besòs, la R1, també és un pont que en aquest moment ens diuen que està en condicions de seguretat per poder ser utilitzat i, per tant, permet que en aquest tram la línia R1 funcioni.
0: Respecte a les afectacions provocades pels aiguats, el president ha anunciat un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys, 20 milions dels quals subvencions directes als ajuntaments per reparar equipaments, edificis o infraestructures afectades. Pel que fa al servei de metro, funciona amb normalitat arreu, tret del tancament puntual d'alguns accessos. Cap afectació a Badalona.
1: I Badalona s'ha vist plenament afectada pel fort episodi de pluges que castiga Catalunya des de dissabte. L'estació meteorològica del municipi ha registrat 55,4 litres per metre quadrat només durant el matí d'aquest dilluns. Amb aquesta darrera tongada de xàfecs, la ciutat ja suma un acumulat històric de 212 litres per metre quadrat en conjunt.
0: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un total de 1.794 trucades fins a les 10 de la nit per atendre 1.426 incidents relacionats amb el fort temporal de pluja a Catalunya. Per comarques, el barcelonès lidera les afectacions amb 742 trucades, seguida de prop pel Vallès Oriental. A Badalona s'han registrat 52 trucades als serveis d'emergència a causa dels aiguats. Pel que fa a bombers, el cos ha rebut un total de 530 avisos d'incidències a la regió metropolitana nord aquest dilluns fins a les 10 de la nit.
1: I precisament Protecció Civil ha enviat aquest dilluns a primera hora del matí un missatge a alert per avisar d'un nou episodi de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme. Els bombers han fet aquest dilluns una vintena d'intervencions per la nova tongada de pluges, incidències relacionades sobretot amb inundacions de baixos, retirada d'arbres caiguts i rescat de persones que havien quedat atrapades en ascensors. Degut a la situació meteorològica, les biblioteques de Pomar, Lloreda i Canyador Casagema Joan Argenter van tancar ahir i tampoc va obrir portes al Parc de Can Soler i de Calarnús, ja que s'havia d'avaluar el seu estat després de les pluges dels darrers dies. Pel que fa al riu Besòs, ha vist també incrementat aquest dilluns el seu cabal fins a prop dels 300 metres cúbics, lluny dels 931 a què va arribar diumenge.
0: Malgrat la treva d'aquestes últimes hores, la situació continua sent complicada. El pla Inuncat es manté en fase d'alerta i la previsió meteorològica indica que avui dimarts tornen les tempestes. S'espera que les pluges afectin amb molta intensitat el litoral central, amb la possibilitat que aquí a Badalona es superin els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Les autoritats demanen evitar els desplaçaments innecessaris i no apropar-se a rieres ni passos soterranis.
1: I els experts alerten que episodis de pluja com el de dissabte seran cada vegada més habituals. També obligaran a coordinació, una coordinació més eficient de protecció civil i també dels cossos de seguretat i a la complicitat de la ciutadania per evitar incidents. Així ens ho va explicar l'oficial de protecció civil de l'Ajuntament de Badalona, Sifrit Ramos, i també el meteoròleg badaloní Oriol Rodríguez al programa Badalona Matí.
0: Si és que la pluja de dissabte va deixar registres de fins a 192 litres per metre quadrat al barri del centre o 187 a Bufala, unes dades molt poc habituals que situen l'aiguat viscut en el tercer més fort des que es tenen xifres oficials. L'escalfament del mar amb temperatures entre 3 i 4 graus per sobre de l'habitual per l'època està aportant grans quantitats de vapor i energia a la capa més baixa de l'atmosfera. El meteoròleg badaloní Oriol Rodríguez parla d'una bomba de rellotgeria que pot fer que situacions com la de dissabte, més pròpia del clima tropical, siguin cada vegada més freqüents al Mediterrani.
10: El mar, al final, amb una temperatura tan alta, el que fa és aportar una gran quantitat de vapor d'aigua, una gran quantitat d'energia, i això el que ha fet és que aquest cap de setmana tinguéssim tota la troposfera, per tant la capa més baixa de l'atmosfera, saturada d'humitat, i això doncs sí que podem parlar d'aquestes condicions, podríem dir, tropicalitzades, no? Mm-hmm. I de fet, bona mostra són aquests aiguats tan intensos que són més típics potser d'altres latituds. Aquest tipus de fenòmens ja han sigut, però el que passa amb l'escalfament global és que aquests fenòmens poden ser cada vegada més freqüents i també cada vegada més intensos.
0: Davant d'aquest nou paradigma, des de Protecció Civil alerten de la necessitat d'una major coordinació entre administracions i cossos de seguretat. A Badalona es treballa en la redacció del Pla Especial d'Inundacions, mentre el Pla Bàsic d'Emergències permet controlar els punts de la ciutat, com ara rieres o el propi litoral, susceptibles a patir inundacions. Així ho ha explicat l'oficial de Protecció Civil, Sigfrid Ramos.
11: Tenim detectats una sèrie de punts vulnerables, tenim més de 17 punts vulnerables que tenim monitoritzats a hores d'ara i l'estem seguint. Encara i així no és un episodi normal, l'Oriol ho ha explicat perfectament, és una situació excepcional i això és fàcil que desbordi qualsevol actuació que es pugui dur a terme. És una situació excepcional, delicadíssima, en la qual la població té que tenir una complicitat clara en relació a les seves actuacions, perquè per molts recursos que hi hagin realment és molt complexa.
0: Des de Protecció Civil asseguren que les alertes són efectives, tot i reconèixer que s'haurà de treballar en un futur en restriccions de mobilitat per disminuir al màxim els riscos. També fan una crida a la complicitat de la ciutadania, dèiem, per conèixer la realitat de l'entorn, com ara les rieres més properes.
1: Vuit i 23 minuts, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades el 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. En la seva compareixença aquest dilluns al matí, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que ha engegat en els darrers 8 anys.
0: Sánchez convoca eleccions anticipades després d'un cap de setmana de mobilitzacions per l'habitatge, manifestacions a Madrid, Barcelona i altres punts de l'Estat que la Moncloa considera un èxit. El president president del govern espanyol ha dedicat la seva intervenció a enumerar els projectes que ha dut a terme el govern socialista i ha assegurat que el seu executiu s'ha convertit en un referent de pau, feminisme i prosperitat. Sánchez vol continuar endavant, diu, amb les polítiques d'esquerra i especialment en les que afecten l'habitatge i per això ha considerat que, per més fer, necessita renovar i ampliar el suport de la gent.
12: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años. Por eso vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar.
0: Per la seva banda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat que Sánchez hagi anticipat les eleccions i creu que ho ha fet per por als casos de corrupció i noves informacions judicials que el puguin afectar. El Popular ha assegurat que es tracta d'unes eleccions decisives i que van més enllà d'escollir entre Partit Popular i PSOE. Es tracta de decidir, ha dit, entre la corrupció i la decència.
1: El decret es publicarà avui dimarts 6 d'octubre al BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat. El Congrés i el Senat quedaran dissolts i s'activarà el calendari electoral. Els partits que vulguin concórrer en coalició tindran fins al 16 d'octubre per comunicar-ho a la Junta Electoral. Les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre i es publicaran provisionalment el 28 d'octubre.
0: Després del període de revisió, les juntes electorals proclamaran les candidatures el 2 de novembre i les llistes definitives es publicaran l'endemà, 3 de novembre. La campanya electoral començarà el divendres dia 13 de novembre i s'allargarà durant 15 dies fins a les 12 de la nit del dissabte 28, jornada de reflexió.
1: I els diferents grups municipals han reaccionat a l'anunci d'eleccions generals anticipades feta per Sánchez. El Partit Popular creu que la convocatòria a les urnes arriba tard perquè diu fa mesos que la legislatura actual està esgotada. L'alcalde Xavi García Albiol defensa que els comicis són una oportunitat perquè hi hagi un canvi de govern a la Moncloa i s'impulsin lleis per regular problemàtiques que considera prioritàries, com ara la multireincidència, la immigració o l'ocupació d'habitatges. L'escoltem.
13: Unes eleccions que ens permetrà decidir, entre altres, moltes coses, la política de vivenda que se n'està parlant els darrers dies, però sobretot també decidir si hi ha un govern que canvia les actuals lleis que el govern d'Espanya de Pedro Sánchez es nega a canviar, lleis com el tema de la que permeten l'ocupació il·legal, que permeten l'immigració irregular, que permeten la multireincidència.
0: Els companys de partit de Pedro Sánchez a la ciutat sostenen que l'executiu espanyol ha governat intentant pactar amb tothom. En aquest sentit, el PSC de Badalona carrega contra el Partit Popular i Vox, a qui acusa d'haver boicotejat Sánchez de forma constant. Per això creu que és necessari aconseguir una majoria solvent d'esquerres i progressista a Madrid perquè es deixin de paralitzar projectes fonamentals per la ciutadania. N'ha parlat Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC.
14: Hi ha una cosa que ha deixat clara aquesta última setmana i és el bloqueig permanent de la dreta vers a tot allò que és avançar o protegir la gent, no? I per tant, evidentment, jo crec que arriba un punt en el que has de dir prou, fins aquí hem arribat, i evidentment això en termes electorals jugarà un paper. I l'ha de jugar, és a dir, la gent ha de ser conscient de tot allò que està ara mateix en joc i de tot allò que hem de resoldre. No podem permetre'ns una altra vegada una Espanya paralitzada per una oposició nefasta.
1: I per la seva banda, Badalona en Comú, amb representació al govern espanyol a través de Sumar, creu que la convocatòria d'eleccions era necessària davant d'un congrés format per una majoria de dretes. El grup municipal veu aquests comicis com un plebiscit sobre quines polítiques d'habitatge vol la ciutadania. Així, els comuns fan una crida a la mobilització social per defensar el dret a l'habitatge. Escoltem la presidenta Aida Llauradó.
15: Que realment la gent posi sobre la taula que la prioritat d'una legislatura a l'Estat també és pel dret a l'habitatge, aquest dret a l'habitatge que el Partit Socialista durant tots aquests anys no ha sigut capaç de defensar, però encara menys aquesta dreta reaccionària que cada cop és més forta i que cada cop ens polaritza més, on els especuladors i alguns poders econòmics molt potents estan passant per sobre de la gran majoria social que tenim al carrer.
0: Esquerra, un dels socis de govern de Sánchez, afirma que era partidària que el president esgotés la legislatura perquè creu que encara hi ha molts projectes pendents d'enllestir. Respecte als decrets d'habitatge votats divendres, els republicans retreuen que no tots els socis decidissin, cedissin per arribar a una entesa i també critiquen l'oposició per posar-hi obstacles. Àlex Montornès és el president dels republicans a Badalona.
16: Es demostra que segurament doncs, ara mateix les majories que hi ha al Congreso no són les òptimes per poder afrontar grans reptes que té l'estat espanyol. Dit això, nosaltres pensem doncs, que encara hi havia moltes carpetes que eren interessants poder seguir treballant i que ara doncs, haurem de mirar com queden a la futura legislatura.
1: Per contra, Guanyem Badalona afirma que Sánchez ha convocat eleccions com a conseqüència d'haver estat governant d'esquena a la ciutadania. Considera que els decrets d'habitatge són un intent d'impulsar mesures a correcuita i defensa que calen polítiques més radicals, com ara l'expropiació de pisos de grans tenidors. Dolors Sabater és la seva presidenta, és la presidenta de Guanyem.
17: El carrer està reclamant l'habitatge des de fa anys. És una indignació sostinguda que al final explota. És molt fàcil, no?, dir que la culpa, carregar totes les culpes a qui no ha fet possible ara, a última hora, aquesta possibilitat, quan sabem que aquests mai ho faran possible, la dreta i l'extrema dreta mai ho faran possible, però és que el que ens s'ha demostrat és que el centre-esquerra tampoc.
0: Tot i el que titlla de fracàs del PSOE, Guanyem creu que el Partit Popular tampoc és una alternativa, assenyalant la falta de polítiques en matèria d'habitatge a la ciutat per part de l'alcalde Xavier García Albiol.
18: Badalona Matí.
1: Són 8:45 del matí. Coincidint amb la convocatòria d'eleccions, milers de persones es van manifestar ahir a la capital catalana pel dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres va declarar en hores prèvies a aquesta mobilització que convocar eleccions no soluciona aquesta crisi.
0: Sota el lema cap a la vaga general, això tot just comença, llogaters i llogateres es van manifestar al centre de la ciutat. Precisament, Comissions Obreres i UGT van acordar convocar la vaga general de 24 hores per reclamar salaris dignes per accedir a un habitatge. El sindicat de llogateres va assegurar que una gran part de la ciutadania està a favor de la vaga general i que a partir d'ara comença el compte enrere per organitzar tota la classe treballadora. A més, van criticar els dirigents polítics que diuen afavoreixen a la patronal immobiliària. Per la seva banda, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya va carregar també contra la classe política, assegurant que no hi ha cap partit que estigui buscant mesures reals per fer front a la crisi. Així ho ha explicat la Badalona Lunina, Gisela Bermúdez, portaveu nacional del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya.
19: Completament impotents i després del circ parlamentari que vam viure l'altre dia en el Congrés, hem de tenir una cosa molt clara. De Santiago Abascal a Yolanda Díaz, ara mateix no hi ha cap partit polític que realment vulgui acabar amb la crisi de l'habitatge. I no és per incompetència, és perquè ara mateix no hi ha cap partit polític que vulgui trencar amb el negoci de l'habitatge i posar-se del costat de la classe treballadora.
0: Dues columnes mobilitzades pels diferents sindicats van sortir de Badalona en direcció a la ciutat comtal. Desenes de manifestants es van mobilitzar des de la ciutat per reclamar que l'emergència habitacional no només afecta a les grans ciutats com Barcelona, sinó que aquí a Badalona també s'està patint. Cada cop és més difícil trobar un lloguer i molts veïns han de marxar de zones com el centre per trobar una llar.
1: El ple de Badalona ha aprovat per unanimitat el conveni amb l'AMB per finançar la segona fase de la reforma del Parc de Nova Lloreda. El pressupost és d'1,35 milions d'euros. D'aquests, l'Ajuntament n'aporta 877.000. L'acord permet que el projecte ja es pugui licitar.
0: I les obres preveuen noves rampes, escales, il·luminació, actuacions al clavegarem, l'estabilització dels talussos, zona de gimnàs per adults o una altra àrea de gossos. El govern municipal preveu que els treballs comencin durant el primer trimestre de l'any vinent. A la reunió de grups municipals ha arribat també el projecte urbanístic de Can Colomer, el Marram. El ple ha aprovat el darrer tràmit per modificar el Pla General Metropolità. Com ja vam avançar la setmana passada, a partir d'una permuta de terreny es podrà construir 772 habitatges en diferents barris, dels quals 323 de protecció oficial.
1: I Badalona ha arribat als 190 dies de període mitjà de pagament a proveïdors. Així ho ha denunciat el PSC durant el ple municipal d'aquest dilluns. Segons les darreres dades publicades pel Ministeri d'Hisenda, amb data de juliol, actualment Badalona és l'ajuntament de tot l'estat que més triga a pagar. Arran d'aquesta dada, el govern local ha admès que encara queda marge de millora, però ha defensat que el consistori està funcionant millor que en mandats anteriors.
0: Enmig d'un debat sobre la gestió del consistori, el regidor del PSC, Cristian Carneado, ha actualitzat la xifra que els mateixos socialistes havien denunciat a principis de setembre. Si fa un mes la ràtio de dies per pagar a proveïdors estava als 169 dies, actualment ja ha superat els 190 dies. Escoltem el moment del ple en què ho ha revelat el regidor socialista.
20: Acabo de mirar el període mitjà de pagament, alcalde, i ara mateix Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Ara mateix, l'última dada publicada, Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Tenim un període mitjà de pagament de 193 dies.
0: L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat que els terminis de pagament estan millorant i ha atribuït bona part dels retards als contractes vençuts, especialment en serveis com la neteja.
21: Estem agafant velocitat de creuer a l'hora dels pagaments a proveïdors. L'ajuntament, no diré que està funcionant bé, però sí que està funcionant menys malament del que ens el vam trobar.
1: El debat ha començat arran de les crítiques per la dimissió del gerent Jofre Clofent el passat 16 de setembre, un fet que per l'oposició demostraria la mala gestió del PP. Escoltem el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, la presidenta del grup de Guanyem, Dolors Sabater, i la portaveu de Badalona en Comú Podem, Rosa Trenado.
22: Però hi ha indicadors que mostren que l'Ajuntament doncs, no acaba de funcionar. Un és els superàvits que hem tingut, 76 milions d'euros un any, 80 milions d'euros un altre.
23: Podríem parlar directament de descomposició.
24: Però està clar que hi ha un problema amb tota aquesta rotació de personal en càrrecs de molta responsabilitat i això repercuteix a la ciutadania.
0: Per la seva banda, el govern local ha defensat la feina feta pel gerent i ha argumentat que la seva sortida respon a la mobilitat habitual dels directius entre les diferents administracions públiques.
1: Són dos quarts i cinc minuts de nou. Dos quarts i cinc minuts de nou. Obrim plana cultural. El pintor i ceramista establert a Badalona des del 2023, Sergi Barnils, ha presentat recentment al nord d'Itàlia La memòria de la pedra, una nova sèrie d'obres de l'artista fetes sobre pedra. Tuti.
0: Sí, es tracta d'un cicle de tres exposicions que funcionen en paral·lel. Les ha inaugurat recentment al llarg d'una setmana i es poden veure aquest mes a Milà i Verona fins al 31 d'octubre i a Turí fins al 21. Barnils compta amb una destacada trajectòria a Itàlia i Alemanya, on gaudeix d'un gran reconeixement artístic. Ha estat present en diverses fires d'art contemporani arreu d'Europa i treballa principalment amb el galerista Marco Rossi. A les exposicions s'hi exposen pedres tallades tractades amb la tècnica de l'encàustica, la seva especialitat, una tècnica pictòrica que utilitza la cera com aglutinant dels pigments. Català d'adopció i africà de sang, el seu estudi ubicat al barri de Sant Roc és l'escenari d'un procés creatiu que es tradueix en milers d'obres que viatgen arreu del món. Recordem que Barnils ha estat nomenat acadèmic de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi per Badalona aquest juliol passat.
1: I demà dimecres 7 d'octubre inicia el nou cicle de narrativa a l'Espai Betúlia dedicat a les relacions familiars. Cinc experts tractaran aspectes relacionats amb la família, com ara la identitat, la fidelitat o l'enveja, a través de clàssics de la literatura.
0: Doncs sí, sota la idea que tothom neix dins d'una família i és dins d'aquesta on es crea una identitat, les jornades comptaran amb obres com El rei Lear, de William Shakespeare, o Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. A més, els assistents podran participar en un debat obert amb finalitat realitzar la jornada. El cicle, coordinat per l'escriptor Raül Garriga Zait, se celebrarà cada dimecres fins al 4 de novembre.
1: Ramon Duran, bon dia.
25: Bon dia.
18: Badalona Matí, esports.
1: Ramon, la sisa joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Benei Ezliya.
25: Sí, aquesta competició que la temporada passada es va quedar a les portes d'accedir a la final a 4, que recordem es va celebrar a Badalona. Veurem si enguany és possible que la penya doncs, pugui aconseguir guanyar-la. Avui, com dèiem, torna aquesta FIBA Champions League, el Bnei Herzliya, el conjunt israelià, eh? Curiosament, doncs, en principi, no hi ha cap mena de problemàtica, es jugarà el partit sense cap mena de problema. Amb el Hapoel, recordem, doncs, que es va haver de jugar a porta tancada la temporada passada. El partit d'avui es disputarà a partir de 8:45 del vespre i el públic podrà entrar, com deien, sense problemes, a diferència del que va passar amb el Hapoel Holon la temporada passada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telecom Bonn i el Porto. El Bnei Herzliya compta amb jugadors destacats, com per exemple Nathan Nitsch, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués, l'alè del Joventut, destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
2: Que és un equip que juga defensiu. Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
25: Doncs un Joventut que continuarà sense poder comptar amb Ante Tomic i Jani Krak de cara al partit d'avui, perquè continuen lesionats.
1: Un partit, per cert, Ramon, on recordem als nostres oients que estem regalant 5 entrades dobles per veure aquest partit avui aquí a l'Olímpic a partir de 8:45. El nostre perfil de Twitter del Badalona Matí. Podeu veure com podeu participar seguint el perfil d'X del Badalona Matí, també enviant un WhatsApp al 689-81-63-73 amb el vostre nom i correu electrònic, d'acord? Trucarem també en directe als guanyadors. I Ramon, torna a la competició que la temporada passada va donar més alegries al Badalona Women.
25: Sí, perquè va arribar a les semifinals de la competició on es va enfrontar, recordem, al Barça, no? Això sí, doncs el Badalona Women, que ja coneix el seu adversari, en aquesta Copa de la Reina, de fet es disputarà i entrarà a formar part de la tercera eliminatòria. El Badalona Women, que visitarà el camp de l'Sporting de Huelva, que juga a l'estadi Antonio Sánchez Toledo, allà es disputarà el partit. Serà una eliminatòria a partit únic al camp del conjunt andalús i les dates en les que es jugarà el partit s'acabaran de decidir segons temes televisius, però serà el 3, 4 o 5 de novembre. En la campanya actual, l'Sporting de Huelva va guanyar per la mínima el Màlaga en la primera ronda de la competició i en el segon partit va protagonitzar una golejada per 7-1 al Córdoba. Com dèiem, es jugarà partit únic i, per tant, doncs, el Badalona Women que haurà d'anar a saltar al camp del conjunt andalús de l'Sporting de Huelva, rival de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina.
1: I del grup de futbol Badalona, Ramon, què ens expliques? Perquè ostenta el lideratge de forma provisional.
25: Sí, perquè 6 partits dels 9 que s'haurien d'haver jugat en la jornada passada no es van disputar i hi ha 3 equips que, per puntuació, si aconsegueixen la victòria, per exemple, doncs podrien passar el Badalona a la classificació. Però és molt important i no és casualitat que el Badalona hagi aconseguit, com amb la forma com ho ha fet, guanyar 3 partits seguits, ni tan malament els 2 primers partits que no s'havia pogut puntuar, ni ara tampoc s'han de fer castells en l'aire, diríem, per haver guanyat 3 partits seguits, i en el Badalona ho tenen molt clar, el vestidor està molt tranquil, saben que estan fent prou bé les coses i que finalment la feina ben feta acaba doncs, donant satisfaccions en el terreny de joc. Ho explica el migcampista Nil Sauret.
3: Al final el futbol són detalls i al final, bueno, el que ens dona la màxima seguretat és el treball que fem dia a dia. Al final és incansable, és immillorable i això al final dona resultats.
25: Doncs un Badalona que jugarà diumenge a les 6 contra el Vilanova a la travessera de Montigalà. Veurem si és l'últim partit que jugarà a la travessera de Montigalà, tenint en compte que el dia 25 s'enfrontarà al Cornellà i si ho podrà fer ja a l'estadi municipal.
1: Molt bé, Ramon, doncs estarem atents.
25: Vinga.
1: Moltes gràcies.
4: Badalona, 94.4.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
7: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
8: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
7: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
8: Corre, corre, que volen!
9: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
10: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
9: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
10: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
9: Sense pròrrogues. El futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
10: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Susana Soldado, bon dia.
11: Molt bon dia.
26: Moment d'anar al quiosc.
0: Doncs ràpidament repassem les portades del dia dels principals diaris catalans. Susana.
11: Mira, comencem, si et sembla, per el periòdico que dedica la portada amb un gran titular. Diu: Sánchez fa de les eleccions del 29N un plebiscit per sonar. El president del govern espanyol crida a la mobilització per doblegar les elites i combatre els especuladors. La imatge de la portada la dedica a les pluges d'ahir dilluns i en concret a Granollers. Titular: Granollers, zona zero, i a la fotografia podem veure una imatge aèria de les vies del tren de Rodalies totalment inundades, plenes d'aigua, que és com va quedar la capital del Vallès Oriental ahir després del temporal. La Vanguardia dedica tant titular com fotografia a la convocatòria d'eleccions. Espanya decidirà el 29N, titula. El president del govern central avança la convocatòria d'eleccions generals per intentar aprofitar a favor de seu les mobilitzacions ciutadanes sobre l'habitatge i fa dues fotografies. Una de la compareixença de Pedro Sánchez anunciant la convocatòria d'eleccions i una segona d'Alberto Núñez Feijóo, que just en el moment el que mira el rellotge com si estigués fent el compte enrere. Clar. De cara a aquestes eleccions. Sí. Exacte. El diari Ara tria per fer dues, per col·locar dues fotografies a la seva portada. La primera és també un moment de la compareixença de Pedro Sánchez ahir, durant aquest anunci de les eleccions anticipades, i titula en gran: eleccions 29N. Pedro Sánchez i obre comillas: necessitem més suport per doblegar les elites. També destaquen que la Moncloa aprova avui els decrets d'habitatge i els sindicats van a la vaga general. La fotografia també la dediquen a Granollers. De fet, és una imatge molt semblant a la que tenia la Vanguardia. En aquest cas també és una imatge aèria de Rodalies, on es veu a les vies del tren i aquell túnel, un dels túnels que passa per sota d'aquestes vies del tren a Granollers, totalment ple d'aigua. I acabem les portades amb el Punt avui i amb aquestes portades que ja ens té acostumats, amb una gran infografia que es desmarca també una mica de la línia de la resta de diaris. En aquest cas, avui el Punt avui titula: adeu a la justícia patriòtica. El Tribunal Constitucional marca avui l'inici de la fi de la repressió a l'independentisme en l'aval de la llei d'amnistia i la seva aplicació general als processats.
0: Doncs més enllà de les portades, aprofundim i donem un cop d'ull a les notícies més destacades de la jornada. I què és notícia fora de Badalona? Doncs de seguida parlarem d'aquesta convocatòria d'eleccions que recullen les portades, però abans ens centrem en Catalunya i en quins han estat els efectes de les pluges d'aquest passat dilluns, que han tornat a castigar el Vallès Oriental i el Maresme, sobretot.
26: La imatge del dia.
11: Sí, aquest dilluns ha plogut sobre mullat en algunes comarques de Catalunya, especialment al Maresme i al Vallès Oriental. Les precipitacions han descarregat amb especial força en aquest darrer punt i han castigat especialment la seva capital, Granollers. L'impacte de les pluges ha estat tal que a 9:45 del matí Protecció Civil ha demanat a la població del Vallès confinar-se a l'interior dels edificis. Entre aquest cap de setmana i aquest dilluns, els registres han arribat pràcticament als 350 litres per metre quadrat acumulats a Granollers, gairebé 100 dels quals han caigut durant el matí de dilluns. També destaca la xifra de Vilassar de Mar, on han caigut 300 litres per metre quadrat en aquest episodi de pluges des de dissabte. La petició de confinament al Vallès es va aixecar a les 3 de la tarda, però Protecció Civil demanava mantenir la prudència. Els bombers van haver de rescatar desenes de persones al Vallès Oriental i al Maresme, sobretot gent que havia quedat atrapada a cotxes. De fet, per aquest nou episodi d'aquest dilluns, es van atendre gairebé 700 avisos per incidències fins la nit d'ahir dilluns.
12: I ho comentàvem, i molt lligat amb això, algunes afectacions per la pluja encara es mantenen. Rodalies recupera avui part del servei, però amb trams encara per carretera.
11: Sí, avui es mantenen les incidències en algunes línies de la xarxa de Rodalies, malgrat que ahir al final del dia es van poder recuperar el túnel de l'estació de la plaça de Catalunya i el del pont sobre el riu Besòs, tal com heu explicat a l'informatiu. Són dues infraestructures clau per al bon funcionament de Rodalies. Ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una compareixença aquest dilluns a la tarda. La R1 està funcionant amb servei alternatiu per carretera entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes i la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Saloni. És que Renfe manté servei alternatiu per carretera a 8 línies de Rodalies pels diferents danys de la pluja i també per algunes obres que s'està fent a la xarxa.
12: I alerta perquè el risc de pluja intensa torna avui a la tarda i també nit a 10 comarques. Crec que alguna ens toca.
11: Sí, de nou, avui estarem pendents del cel i ja van uns quants dies. Sí. Sembla que aquesta serà la tònica d'aquesta tardor. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica pluges intenses aquest dimarts a la tarda a partir de les 2. Les comarques afectades són el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat i el Baix Camp. Fins a les 8 del vespre es poden acumular més de 40 litres per metre quadrat de pluja en tan sols mitja hora. A partir de les 8 del vespre ja aquestes pluges es desplacen i fins a les 2 de la matinada aquesta intensitat de pluja en perill alt de 4 sobre 6, els avisos emesos pel Metocat es desplaça cap al Maresme i aquí sí que ens podria tocar perquè recordem que Badalona està tocant aquest inici de la comarca del Maresme i també afectaran a la Selva, el Gironès i el Baix Empordà.
12: I a tot això, Salvador Illa ha anunciat un primer paquet d'ajuts per 75 milions per fer front als danys del temporal.
26: La xifra del dia.
11: D'aquests 75 milions, 50 seran crèdits a interès zero per afrontar despeses a l'espera de les indemnitzacions de les assegurances. El cap de l'executiu català ha indicat que la mesura s'ha d'aprovar avui dimarts al Consell Executiu. 20 milions seran per a subvencions directes als ajuntaments per reparar equipaments, edificis o infraestructures afectades. 5 més seran per a empreses, comerços autònoms i activitats econòmiques afectades i 50 seran una línia de crèdit a interès zero de l'Institut Català de Finances per avançar diners per fer fronts a reparacions i despeses a l'espera de les indemnitzacions, com dèiem, de les asseguradores. El cap del govern català ha insistit que es tracta d'un primer paquet i ha afegit que, a banda d'aquests 75 milions d'euros, l'executiu permetrà accelerar les obres de reparació de danys a tres grans empreses públiques, com són l'Agència Catalana de l'Aigua, Infraestructures de la Generalitat i Forestal Catalana.
12: I repassem altres notícies, perquè milers de manifestants a Barcelona han reclamat una vaga general per l'habitatge i Comissions Obreres i l'UGT hi donen suport.
11: Sí, la mobilització ha tingut lloc ahir a la tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona i ha estat multitudinària per reivindicar la crisi del lloguer. Segons l'Ajuntament, s'hi van aplegar unes 20.000 persones, 120.000, segons els organitzadors, i s'han manifestat, com dèiem, per la crisi del lloguer i per reclamar una vaga general a Barcelona. Els sindicats en defensa de l'habitatge han reprès les mobilitzacions amb aquesta manifestació a la plaça Urquinaona després que la que s'havia de fer dissabte a l'Hospitalet s'hagués de cancel·lar per les alertes dels aiguats.
12: I aquesta manifestació, que coincideix amb la decisió dels sindicats, Comissions Obreres i UGT, deia dèiem, d'anunciar el seu suport a la convocatòria. Ahir era la CGT la que deia que estava organitzant-la, la convocatòria d'una vaga aquesta tardor, com demanen els sindicats de l'habitatge.
11: Sí, serà una vaga general de 24 hores. En un comunicat conjunt en Comissions Obreres com UGT i les...
12: Els dos sindicats,
11: correcte, han assegurat que la vaga general interpel·la a les diferents administracions públiques en competències en matèria d'habitatge i les organitzacions empresarials diuen que han d'assumir que els sous han de garantir l'accés a un bé bàsic com és l'habitatge.
12: I batalla campal al centre de Barcelona amb llançaments contra els Mossos, contenidors cremats i aparadors apedregats.
11: Vaja. Sí, malauradament va ser un cop va acabar aquesta manifestació que va plegar milers de persones a Barcelona i Barcelona pues, ha tornat a ser escenari d'una batalla campal després d'una manifestació. Un cop desconvocada, un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra i altres objectes contundents contra la línia policial. Els Mossos han practicat algunes detencions.
12: I ho vèiem abans, no?, en portada del Punt Avui. Mm-hmm. El Tribunal Constitucional debat la ponència que ha de desencadenar el retorn de Puigdemont.
11: El Tribunal Constitucional obrirà definitivament la porta avui dimarts al retorn de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. El Tribunal arriba al ple amb dues ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació i que suposen la interpretació que ha fet fins ara el Suprem. Una de les ponències l'ha redactat el president del Tribunal, el magistral progressista Cándido Conde Pumpido, i es refereix al cas de l'exconsellera Dolors Bassa. Segons avancen alguns mitjans, seria aquesta ponència la que acabaria aprovant-se i és la més contundent a favor d'aplicar l'amnistia i demana al Suprem que ho faci de manera immediata i preferent.
12: I un apunt més de Catalunya. Absolts Vergés, Argimon i l'excúpula de Salut pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid.
11: Sí, l'Audiència de Barcelona absol els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon i més altres càrrecs, excàrrecs del Departament de Salut pel retard en la vacunació contra la Covid de les policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya el 2021. El cas va arribar a judici perquè mentre el març del 2021, més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van fer de forma massiva a principis de maig. Segons la sentència, Salut va decidir prioritzar segons criteris sanitaris i, sobretot, de l'edat.
12: I anem a Madrid. Hi ha aquesta onada de reaccions per l'anunci de Pedro Sánchez. Els partits ja preparen la maquinària electoral.
11: Sí, l'anunci d'eleccions de Pedro Sánchez no ha arribat per sorpresa i per tant les reaccions no s'han fet esperar. Alberto Núñez Feijóo s'ha mostrat satisfet amb l'anunci de convocatòria d'eleccions. El líder dels populars creu que ha arribat el moment de convertir-se en el nou president del govern espanyol. Des de Sumar han assegurat que estan llestos per afrontar les generals, malgrat que estan en transició cap a la nova marca electoral Front Ampli, que encara no té candidat, per cert, després de la renúncia de Yolanda Díaz. Des de Junts han acusat a Pedro Sánchez d'haver utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en la qüestió de l'habitatge, mentre que des de Esquerra, la secretària general del partit, Elisenda Alemany, ha assegurat que Gabriel Rufián seria el millor candidat per encapçalar la llista, tot i que fronts properes a Rufián asseguren que està valorant si serà o no el candidat de la formació. Els comuns veuen aquestes eleccions com un referèndum sobre l'habitatge i la CUP decidirà aquest dissabte si es presenten o no a les eleccions.
12: I el Consell de Ministres torna a aprovar avui els decrets d'habitatge amb algunes variacions.
11: Sí, i amb aquesta notícia, si et sembla, tanquem aquesta ronda de notícies del repàs. Podrien entrar en vigor aquests decrets de manera immediata i amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació Permanent on el vot de Junts ja és irrellevant.
12: Doncs anem a la proposta cultural, Susana.
13: Què no et pots perdre?
11: Doncs mira, avui anem fins a la sala Razzmatazz, que on 2:15 del vespre hi actua La Bomba del Tiempo. És un grup, La Bomba del Tiempo és la que tenim cada dia, si mirem el cel, no?
12: Sí.
11: És un grup de percussió, és dels més rellevants d'Argentina i és un fenomen cultural global que ha convocat més de 7 milions de persones en els seus 20 anys d'història. A més, tenen un show molt peculiar perquè hi ha com un director d'orquestra que els va dirigint a tots i, per tant, pot ser força
12: curiós,
11: interessant.
12: No? Sí, sí.
11: Han tocat amb gent com Coldplay, Calle 13, Jorge Drexler o Duki.

0: Doncs ja ho sabeu, la bomba de tiempo, avui a 2:15 del vespre, a la sala Razmataz. Gràcies, gràcies, Susana, dic gràcies, Razmataz.
1: Razmataz, bon dia.
0: Bon dia.
1: Adéu.

0: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat.
1: Menys d'un minut i arribem a les 9 del matí. Avui en aquest programa posarem el focus en el debat sobre l'absentisme laboral. Foment del Treball reclama recuperar l'acomiadament per als treballadors amb baixes mèdiques reiterades.

0: matí d'aquest dimarts, 6 d'octubre. Però els companys de Televisió de Badalona també venen farcits de continguts, començant pels esportius. Ramon Duran, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bon dia de nou, perquè ens acabem de trobar, però avui, a partir de les 8 del vespre, què ens explicareu?
1: Doncs avui toca minut 91, avui toca futbol, i és que avui el convidat serà l'entrenador del Badalona, que a més arriba en un bon moment, Geni San Pietro, que doncs, recordem doncs, que fa tres temporades va portar a dalt de tot el juvenil escapulat i que enguany ho està intentant amb el primer equip després de triomfar la temporada passada amb el Vilanova. No? Va començar després d'una pretemporada irregular malament la Lliga, amb dues derrotes. Ara ja acumula tres victòries seguides. S'està començant a veure clarament quin és el tipus de joc que vol fer servir pel seu equip i, a més, ho estan portant a la pràctica en el terreny de joc, i el Badalona no només està guanyant, sinó que està convencent i està també desenvolupant un molt bon joc, a més de també transformar-se en partits com el de la setmana passada al Camp del Tona. Per tant, doncs amb Geni San Pietro parlarem de futbol, parlarem d'aquest Badalona i parlarem doncs, de moltes qüestions relacionades amb el conjunt escapulat, que no va començar bé, però que ara va com un coet.
0: Molt bé, Ramon, gràcies, us seguirem. I Emma Teixidor, bon dia. Els serveis informatius, avui, on posareu el focus de l'actualitat?
2: Molt bon dia. Doncs mira, en les deixalles d'una banda. En aquest cas, analitzarem l'informe anual amb les dades de producció de residus, índex de recollida selectiva generals i també per municipis que ha facilitat l'àrea metropolitana de Barcelona. Veurem en quina situació es troba el nostre municipi. També avui, inici de la vacunació de la grip, una campanya que començava ahir dilluns i del qual, doncs, amb tot l'embolic de les tempestes doncs no en vam poder fer seguiment, i avui doncs sí, ja ens centrem en aquesta campanya de vacunació de la grip que ha començat a Badalona. Més qüestions. Assistirem a l'assemblea de comissions obreres que faran aquest migdia al Centre Cívic La Salut per parlar de la vaga convocada d'àmbit general centrada en l'estat dels serveis socials arreu de Catalunya. Veurem doncs quin paper hi tenen els serveis socials també de la nostra ciutat i com es desenvoluparà aquesta vaga. Més qüestions, ja de cara a la tarda, anirem fins a l'acte anual de la Fundació Llegat Roca i Pi, que es farà al Museu de Badalona cap a les 6 de la tarda. I en aquest cas es farà a la sala d'actes del museu, on també s'inaugurarà l'exposició 150 anys del Llegat Solidari per Badalona 1876-2026, i del qual doncs en tindrem més detalls a partir d'aquest vespre.
0: Molt bé, Mateu Teixidor, tots aquests continguts ampliats a les dues, a Ràdio Ciutat, Televisió de Badalona, i a 2:15 del vespre, també al Badalona Notícies Vespre. Moltes gràcies.
2: A tu, bon dia.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
4: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
3: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
4: Corre, corre, que volen!
3: Badalona. Les 9 del matí.

Gairebé passen 5 minuts de les 9 del matí. Foment del Treball reclama recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. La patronal diu que el cost de les baixes mèdiques per contingències comunes s'ha més que duplicat des de l'any 2018. La qüestió és si una baixa mèdica és el mateix que absentisme. I, com diuen els sindicats, si les pràctiques no del tot correctes d'algunes empreses són les que provoquen que el treballador hagi d'agafar la baixa. Per no parlar de les baixes per salut mental, que també pot ser degut a una sobrecàrrega de feina o per un mal ambient al lloc de treball. Per parlar-ne ens acompanya el president de l'àrea laboral de Pimec,

0: i president de la Federació d'Empresaris de Badalona i membre de la Junta de Foment, Josep Maria Puente. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
2: Badalona Matí. El primer cafè.
0: Josep Maria, des de PIMEC estan en la línia de Foment del Treball?
1: Sí, a veure, jo crec que el senyor Sánchez Llibre, president de Foment, ha estat valent, molt valent, a posar aquest tema sobre la taula, donat que moltes vegades no estem captant quin és el problema que s'està creant. I ja no estem parlant de les grans empreses multinacionals, de bancs o de corporacions que tenen grans beneficis, sinó que parlem segurament de petites, mitjanes empreses, inclús autònoms, que tenen treballadors, i que quan un treballador agafa la baixa, el problema és molt important. Tenim que pensar que, en primer lloc, l'empresa té que abonar els salaris durant 15 dies, que això va a costa de l'empresa, però després té de continuar pagant el cost de la seguretat social d'aquest treballador fins a 18 mesos. Això és una autèntica aberració, perquè el problema que s'està creant no solament aquest cost directe que té l'empresa, sinó que, a més, aquell lloc de treball es té que substituir. Per tant, l'empresa es troba tenint que pagar un salari a un treballador, una cotització a un treballador que ha incorporat per suplir a un altre treballador que li està pagant la seguretat social en aquest treballador. Això és insostenible, tal com està en aquest moment, perquè, a més, tenim que pensar que hi ha alguns convenis que es van pactar ja fa anys, en el que, en un entorn de més o menys normalitat, que s'estava a un nivell d'absentisme entre el 2 o el 3%, es va pactar complementar aquestes baixes, aquestes situacions de baixa, fins al 100% del salari. Això vol dir que l'empresa no solament té que pagar aquestes quantitats, que després sí que és cert que el que és el salari a partir del dia 15, pues, en situació de pago delegat, pues, se li retorna via descomptar la seguretat social, sinó que està complementant el salari d'aquesta persona durant fins a 18 mesos. Clar, això tenia que començar a entendre que això ja no és possible en els entorns i els volúmens d'absentisme que tenim en aquest moment. I, per tant, pues, penso que ha estat molt valent el senyor Sánchez Llibre a posar això sobre la taula i que és un tema que se'n té que parlar. Perquè la situació de les empreses en aquests moments no és dels beneficis de què es parlen, sinó tot el contrari. Estem en una situació, pues, tensa, en una situació en què els costos empresarials han pujat moltíssim, que la matèria prima ha pujat moltíssim, que no és possible repercutir-ho en el mercat, i per tant aquestes petites i mitjanes empreses veuen com cada euro que es gasta, pues, es té que estar justificat, perquè si no la situació és molt complexa. Davant de tot això, jo penso que hem de plantejar altres qüestions que també són importants. I és adequar, primer, les baixes al lloc de treball del treballador. O sigui, que un senyor tingui una lesió a una cama, però aquest senyor resulta que és un oficinista o treballa sentat en una empresa, la pregunta és, aquest senyor té que tindre la baixa? Si pot fer la seva feina perfectament? Després, un senyor, pues, que té algun altre tipus de lesió, però se li pot acomodar el seu lloc de treball perquè, tot i tindre unes mancances temporals, aquest senyor pugui desenvolupar a l'empresa algun tipus de feina, aquest senyor se li té que donar la baixa? Potser tenir que començar a comparar les limitacions que pugui tenir un senyor en quant a unes lesions que pugui patir en un moment donat, unes incapacitats que pugui patir en un moment donat, amb el seu lloc de treball. Cosa que no s'ha fet mai. O sigui, se li dona la baixa, independentment del lloc de treball que estigui ocupant, sense pensar si aquest senyor pues, pot desenvolupar igualment en tranquil·litat la seva feina. Ningú està demanant que el treballador, pues, tingui que patir excessivament per anar al seu lloc de treball, que tingui que fer un esforç sobrehumà per poder continuar el seu lloc de treball, sinó tot el contrari, adequar-li el lloc de treball, les limitacions que tingui, per poder seguir prestant la relació laboral.
0: I, Josep Maria, en el cas de les persones amb problemes de salut mental, que moltes vegades no és un mal físic, no? Com ara una cama, que això ha d'estar demostrat, no? Per un doctor, els requisits d'aquesta baixa de salut mental, que cada vegada arrossega més, no? La població, la societat, ho dèiem ara a l'inici, moltes vegades per la càrrega de treball o el mal ambient a l'entorn laboral.
1: Bueno, em perdonaràs, però el fet d'assimilar una baixa per un tema psicològic a un mal ambient al lloc de treball, jo no hi estic d'acord. Vale? Jo penso que el treballador pot estar 8 hores a casa seva, però després les hores que hi ha a l'empresa, però en canvi les hores que està a casa seva són moltes més. I per tant, jo crec que pot influir-li més el seu entorn familiar o personal que no pas l'activitat a l'empresa. I jo crec que això és una qüestió que s'hauríem de plantejar com a societat. Què és el que està passant perquè la gent entri en situacions de depressió, entri en situacions de vulnerabilitat psicològica, perquè jo penso que no és el món del treball, sinó és el món en què estem vivint. Realment és molt complicat en aquest moment la societat que hem creat. Jo penso que alguna cosa hem fet malament, i molt malament, perquè jo recordo perfectament com abans pues, els nostres pares treballava una persona dintre de l'àmbit familiar i podien comprar-se un pis i en molts casos podien comprar-se un cotxe. I el tenien pagat, el pis i el cotxe, i treballava un. Ara resulta que una unitat familiar treballen dos i no arriben per poder adquirir un pis o per tindre una vida tranquil·la i acomodada. Algú hem fet malament.
0: Això acaba repercutint també la salut mental
1: de les persones.
0: I això,
1: evidentment, pues, avui en dia la situació de les famílies, la situació de les persones és molt complicada, la situació dels joves és molt complicat, la pujada a obtenir una estabilitat econòmica pues, fa una pendent molt, molt forta, que realment ho veus com una onada que et ve a sobre i que és molt difícil de gestionar.
0: I, Josep Maria, què passa en processos de treballadors amb malalties llargues, no?, o afeccions recurrents, que el treballador aporta tota la documentació requerida per l'empresa?
1: És que, com t'he dit, no es tracta... Primer, es tracta d'acomodar les situacions de baixa al lloc de treball que ocupa el treballador. Però després va haver-hi una regulació, va remodificar l'article 55 de l'Estatut dels Treballadors i resulta que aquesta modificació, i degut a les sentències del TJUE, pues, acomiadar una persona que estava en situació d'incapacitat temporal tenia un caràcter discriminatori i, per tant, es cau en nul·litat, que és que el treballador retorna al seu lloc de treball. Ningú està parlant, segurament, el senyor Sánchez Llibre, que ja et dic, ha estat molt valent en presentar això, pues, estava dient que busquem una solució, perquè potser la solució no passarà potser per l'acomiadament, que és un fet traumàtic per un treballador, sinó que el treballador passi a dependre directament de l'Estat i de la societat social, no als 18 mesos, sinó molt més abans. Jo penso que si un treballador es veu que té una enfermedad de llarga duració, pues, no té que recaure les esquenes de l'empresa la cotització d'aquest senyor i els costos d'aquest senyor, si això tindria que passar a ser a càrrec de la societat social. Pensem que les empreses cada vegada se'ls està augmentant els percentatges de cotització dels treballadors, se'ls està augmentant les càrregues fiscals, se'ls està augmentant totes les seves obligacions documentals, i això està portant pràcticament a una situació d'impossibilitat de continuar l'activitat empresarial en molts casos. Per tant, tenim que buscar una solució que no recaigui a les esquenes de les empreses, sinó, de moment, pues, la relació laboral que quedés en suspens i que passés el treballador no als 18 mesos, sinó al segon o al tercer mes de dependre de la societat social per intentar que els costos empresarials es mantinguin dintre d'un ordre acceptable i suportable per les empreses.
0: I aquesta mesura, no?, de recuperar l'acomiadament per baixes laborals recurrents, no sé si també estaria adreçada a casos molt concrets, puntuals, de persones que potser utilitzen la salut per no anar a treballar. O sigui, una mena d'estafadors, entre cometes, no?, per deslliurar-se i fer festa aquell dia. No sé. Com funciona aquest sistema de baixes? Teniu detectat algunes persones que actuen d'aquesta manera?
1: En primer lloc, jo m'apartaria de la... del terme d'acomiadar una persona que està de baixa. No estem parlant d'això exactament, sinó estem parlant de que els costos no recaiguin sobre l'empresa. Ara bé, dit això, pues, és molt conegut que hi ha persones que de forma habitual, reiterada i continuada van agafant situacions de baixa que moltes vegades pues, tots sabem quines persones pues, estan fent frau a la seguretat social. I això, per això, estan pagant justos per pagadors, poder, en aquest cas, però això és una situació real que existeix, que és de molt difícil modificació, que és molt difícil canvi. Per nosaltres hem parlat amb els metges que donen les baixes, ens hem interessat molt per aquest tema, i ens expliquen les situacions en les que es troben, que és molt difícil detectar qui és el, on està el frau i on no, no. I, a més, tampoc es pot posar en els metges com a policies d'aquesta situació. Per tant, és complicat, però com a societat tenim que fer un esforç per pensar i una miqueta estigmatitzar aquestes persones que ens estan creant un perjudici a tots.
0: Moltes vegades, no, quan tenim una grip, que ens diu el metge, us heu de quedar a casa per no contagiar la resta de treballadors, no? O quan una persona, que ara parlàvem de salut mental, em diuen, si pateix una depressió, millor que es quedi a casa, no anar a treballar. En aquests casos, en quins casos hauríem d'agafar la baixa, no? I quantes vegades per no ser penalitzats d'alguna manera, no?
1: A veure, si algú agafa una grip, tots podem agafar una grip. Però tu quantes grips agafes a l'any?
0: Molt poques.
1: Molt poques, eh? I si mirem, a més, comparem les persones que estan en règim general i les persones que estan en autònoms, doncs els autònoms deuen ser supermans perquè no agafen la baixa quasi mai, no? Per tant, aquí hi ha una dicotomia que també es tindria que estudiar el perquè hi ha aquesta diferència. Ara bé, si algú agafa una grip, doncs és molt lògic, normal, i té que ser així, que es pugui quedar a casa seva i que pugui curar-se en tota la tranquil·litat del món. Però ja et dic, tu pots agafar una grip a l'any, un encostipat a l'any, però és difícil que n'agafis 6 o 7, oi? I que, a més, doncs agafis no sé quin altre problema i que estiguis tot l'any de baixa i que un senyor estigui doncs, un any de baixa per una enfermedad o per un tema de que potser tu en 3 setmanes estàs curat i en persones que s'hi puguin passar un any. Això és un tema que es té que estudiar.
0: Parlàvem abans d'adequar aquestes baixes al lloc de treball del treballador. Creu que les empreses a Catalunya estan ben adaptades pel que fa a la prevenció de riscos laborals? No sé si moltes baixes moltes vegades estan provocades perquè ens passem massa estona asseguts a la cadira, amb males postures...
1: A veure... La llei de prevenció de riscos laborals ja fa molts anys que es va instaurar. Les empreses estan aplicant, les mútues i les empreses de prevenció de riscos laborals pues, també fan un gran treball. I avui en dia els llocs de treball, a més això ho veiem amb els índexs d'accidentabilitat que existeixen a les empreses, són baixos. Per tant, vol dir que s'està prenent molt en sèrio aquesta qüestió i es porta a terme de forma molt curosa.
0: Què representa, Josep Maria, econòmicament a Catalunya aquest alt absentisme, no?, que assegureu des de PIMEC, que ara parlàvem, abonar salaris 15 dies a costa de l'empresa amb aquestes persones de baixa, més el cost de la seguretat social fins a 18 mesos, a banda també de la substitució d'aquell treballador que està de baixa. Així, una radiografia general a nivell català, què suposa?
1: Aproximadament estem parlant una miqueta d'un 6-7% del PIB de Catalunya, que és un import grandiós, perquè els percentatges d'absentisme en aquest moment s'acosten a 12-13%, i això és algo que és absolutament insuportable per cap empresa ni per cap societat, jo diria. Amb el tant, el que tenim que fer és posar-hi molta cura en aquest tema i no buscar mesures coercitives, però sí, d'alguna manera, pues, tindre més cura de lo que s'està fent i buscant-hi solucions. Com dic, vull dir, una d'elles podria ser adequar el lloc de treball a les limitacions temporals que pugui tindre una persona, després mirar les limitacions que té aquesta persona en relació al seu lloc de treball, si li afecten o no li afecten. Jo crec que hi ha moltes opcions i moltes feines que es poden fer, però s'hi té que posar i ens hi tenim que posar tots.
0: Ja per finalitzar, no sé si té dades d'aquesta taxa elevada d'absentisme, si hi ha algun sector en concret on es concentra més.
1: No, és molt general. Uh-huh. És molt general, perquè podríem pensar que en aquelles feines en què requereixen un esforç físic, doncs potser l'índex d'absentisme és més alt, i no és així, sinó que és més de caràcter general. Jo penso que és algo que les patronals es tenen que posar d'acord, tenim que treballar conjuntament en aquest tema. Jo crec que ens afecta afecta a tots. Jo crec que tenim que fer un esforç i tenim que fer, doncs jo crec que una feina conjunta, que les patronals estan preparades per fer-ho. Jo crec que tenim que prendre una miqueta del model també dels sindicats, que els sindicats majoritaris, doncs moltes vegades tenen una filosofia o un diàleg conjunt quan fan alguna reivindicació. Jo crec que casos com aquests tenim que sentar-nos les patronals per poder tirar endavant temes en comú, i aquest és un d'aquests que jo penso que es té que fer conjuntament, i el missatge té que ser conjunt perquè, de fet, ens afecta a tots.
0: Molt bé, doncs, José María Puente, president de l'àrea laboral de Pimec, president de la Federació d'Empresaris de Badalona i membre de la Junta de Foment del Treball. Gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí.
1: A vosaltres, a vostra disposició.
0: Bon
1: Gràcies.
0: Dia.
2: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona. El Dia Internacional.
3: L'any 1985, l'ONU va decidir proclamar el primer dilluns d'octubre com el Dia Mundial de l'Hàbitat, amb l'objectiu de garantir que el desenvolupament de les ciutats es fes de manera sostenible. També que garantís a tots els ciutadans el seu dret a comptar amb un habitatge digne. Des del 1985 i fins ara, més que mai cal defensar el dret a una llar per a tothom, vist el gran nombre de desnonaments, sobretot a la nostra ciutat, on veïns i veïnes són abocats a malviure o fins i tot viure al carrer per manca de solucions habitacionals.
4: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
2: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
5: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
2: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
5: Corre, corre, que volen!
6: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
7: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
6: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
7: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
6: Sense pròrrogues. El futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
7: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
0: 9:23, moment per la nostra tertúlia d'actualitat. Avui amb la Núria Santos, en Roger Espí, la Mercè Rius i també el José Gómez. Bon Què dia. Tal? Bon dia a tots quatre, bon com dia. Esteu? Veu que no plou, no? Avui o què?
8: No. De moment no, avui però clar...
0: Ens ha donat una treva.
8: Això pot canviar en 10 minuts.
0: Pot canviar en 10 minuts...
9: Tinc que agafar un vol aquesta tarda i
0: ah, sí?
9: Estic patint.
0: Estàs patint, que no es cancel·lin, eh? Perquè dissabte es van cancel·lar molts, eh?
8: Sí, sí.
0: Veurem què passa. Recordem als oients com podem participar en aquesta tertúlia.
2: Participa a la nostra tertúlia.
10: Digues la teva X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689-81-6373 o deixa la teva pregunta al 93-395-4004.
0: Doncs ja que us he preguntat per les pluges, si us sembla, recuperem aquest tema per obrir la tertúlia, que ahir va quedar una mica com en un segon pla, perquè vam tenir en directe la compareixença de Pedro Sánchez anunciant aquestes eleccions anticipades. Per tant, si us sembla, en parlarem avui també, però parlem d'aquestes pluges, perquè després del temporal inèdit d'aquest cap de setmana, amb registres de rècord, ahir a Badalona vam viure una nova jornada de pluja abundant amb 70,5 litres per metre quadrat, i en el que portem d'octubre desembre ja portem acumulats 267,7 litres per metre quadrat i atenció perquè es converteix en el mes més plujós des de l'octubre de 1987. Aquestes són dades publicades pel meteoròleg badaloní Oriol Rodríguez, que precisament ahir ens va visitar ahir aquí al Badalona Matí. Ens va explicar que episodis de pluja com el de dissabte seran cada vegada més habituals i diu que la pluja va deixar registres de fins a 192 litres per metre quadrat al barri del centre o 187 a Bufalà. Unes dades, ens va explicar, molt poc habituals, que situen l'aiguat viscut en el tercer més fort des que es tenen xifres oficials. L'escalfament del mar, que diu que hi ha un decalatge d'entre 3 i 4 graus per sobre de l'habitual per l'època, apunta com la causa, que està portant aquestes grans quantitats de vapor i energia a la capa més baixa de l'atmosfera. Escoltem el que ens deia l'Oriol Rodríguez.
9: El mar, al final, amb una temperatura tan alta, el que fa és aportar una gran quantitat de vapor d'aigua, una gran quantitat d'energia, i això el que ha fet és que aquest cap de setmana tinguéssim tota la troposfera, per tant, la capa més baixa de l'atmosfera, saturada d'humitat, i això doncs sí que podem parlar d'aquestes condicions, podríem dir, tropicalitzades, no? I de fet, bona mostra són aquests aiguats tan intensos que són més típics potser d'altres latituds. Aquest tipus de fenòmens hi han sigut, però el que passa amb l'escalfament global és que aquests fenòmens poden ser cada vegada més freqüents i també cada vegada més intensos.
0: Davant fenòmens com aquest, l'Oriol Rodríguez va posar sobre la taula que és molt important el tema de l'autoprotecció, que ens puguem autoprotegir. I aquí va fer referència a un tema que avui en aquesta tertúlia podem tornar a posar sobre la taula, perquè va recordar que fa un any i mig es va aprovar per unanimitat al ple de Badalona una moció, que de fet ell mateix va defensar, per millorar la senyalització de les riares i les zones inundables de la ciutat. Assegura que malauradament no té constància que en aquest cas hagi fet cap avenç. Lamenta que molta gent no conegui que la ciutat està plena de rieres. No sap que l'avinguda Martí Pujol és una riera o que l'avinguda Sant Ignasi de Loyola i la Rambla de Sant Joan també són rieres i que, per tant, són perilloses quan hi ha un episodi d'aquestes característiques. Núria, com a coordinadora de Medi Ambient, ja que et tenim avui aquí, s'ha fet algun avenç per millorar aquesta capacitat d'autoprotecció, indicar on hi ha rieres, on hi ha zones inundables a la ciutat?
11: A veure, en temes de senyalètica, com deia l'Oriol, sí que és veritat que no estan senyalitzades com a tal, però jo crec que, a veure, que tothom crec que es coneix, no?, que Rambla Sant Joan o que Martí Pujol eren antigues rieres. Per tant, jo crec que encara la transmissió d'aquesta història de la ciutat està viva, és a dir, que la gent ho coneix, perquè a més és per on baixa, doncs ja es veu quan hi ha pluges intenses que baixa per allà més quantitat d'aigua que per altres llocs, no?, perquè és per on acaben de baixar la part natural, no?, que té, no?, els rius o les rieres en el seu cas. Autoprotecció, jo crec que quan hi ha missatges sempre des de Protecció Civil, des dels ajuntaments, sempre és això, no?, que la gent no pugi dels soterranis, que netegi els seus propis embornals també de casa, és a dir, hi ha sempre els mateixos consells de protecció que la gent els coneix. A mi em sap greu veure a les notícies quan hi ha gent que se'n va a les rieres de les rieres amb els cotxes i acaben allà atrapats, i encara hi ha hagut un mort en aquests últims aiguats. Llavors dius, no sé què cal més per ensenyar la població, per sensibilitzar la població de que tots aquests llocs que són inundables, doncs que la gent no s'apropi. I això es diu cada vegada que hi ha un anunci de pluges, es diu que la gent no s'apropi a lleres, però no tan sols a lleres, sinó a llocs que ja es veuen que són inundables, perquè episodi darrere episodi passen aquestes situacions, no?, que s'emporten els cotxes, i a mi em preocupa també que la gent està molt preocupada pels seus cotxes, i molta gent baixa als pàrquings, als soterranis, que són, precisament són ratoneres, i és on no s'ha d'anar precisament quan hi ha aiguats tan forts. Per tant, jo crec que aquesta informació arriba a la gent, però després cadascú és lliure de fer el que correspongui, no?, amb la seva situació.
0: Però sí, com sigui, no estaria de més recuperar i senyalitzar. Potser hi ha gent que no ho coneix, no? No sé què opineu, obrim el debat, José.
12: Sí, jo penso que aquest tema de les pluges ha vingut per quedar-se, o sigui, és un efecte del canvi climàtic molt bèstia, i no ens queda més que adaptar-nos i també prendre mesures per evitar que això vagi en augment, no? Aquí a Badalona això ha de comportar una millor coordinació entre la Protecció Civil, Guàrdia Urbana i la ciutadania també, no? Aquesta comunicació. I després jo crec que no es pot dir que, no, com tothom sap on està la riera, doncs no fem res, no la senyalitzem i ja està. Això no és un argument Jo crec que no tothom ha de saber, pot arribar gent nova a Badalona a viure que no coneix Badalona, i jo crec que ja no és una cosa de no, és que saps o no saps, és que s'ha de fer una feina aquí, un ajuntament ha de, perquè per aquesta regla de 3 traiem els semàfors, traiem els TEDAS, els stops, com tothom ja sap conduir, i tothom ja, si pretenem que la gent per si sola assumeixi o les normatives i tal, ho tenim molt malament. Ella mateixa ha posat l'exemple. O sigui, hi ha gent que encara amb alertes, avisos, i tot el que fa, doncs, es va fer fotos allà a la platja, amb unes onades de 5 metres. O sigui, això no es pot evitar, perquè la imprudència de la gent, doncs, és que no la podrem evitar mai. Però sí que pot fer molta feina des de les administracions, perquè la gent prudent i la gent que no se li va a l'olla en aquest sentit, doncs no pateixi aquestes conseqüències, no?
0: Mercè?
8: A veure, jo crec que el tema de senyalització és un tema menor. És a dir, no sé si i a més, a veure, a vegades un tema de senyalització excessiva a la via pública, la gent ja ni se'ls mira els cartells. Jo crec que aquí el problema de fons a l'Ajuntament de Badalona és com està la protecció civil. És a dir, aquí els plans d'emergència són molt antics, crec que no hi ha plans d'emergència per determinats riscos, a inundació crec que
13: general,
8: no hi és.
13: Només,
8: per
13: no
8: tant,
13: bueno,
8: doncs per això mateix,
13: sí,
8: que aquí,
13: no,
8: per mi el problema no és que hi hagi una senyal, sinó que comença per la base i comença per veure quines actuacions s'han de fer, on hi ha el risc real d'inundacions. En el seu moment es van fer uns estudis, doncs, de clavegueram, amb temes de dipòsits, de retenció d'aigües, no per la pluja que anava a mar, sinó per evitar inundacions en determinats barris o en determinats llocs. Només se'n va executar un. A veure, jo crec que el problema el tenim molt més gros. L'altre és l'anècdota. Vale? Dit això, jo crec que també... Ostres, tampoc... O sigui, la gent no podem confiar tot en les administracions. És a dir, les administracions han de donar informació, han d'arreglar les infraestructures perquè això no passi. Han de tenir el millor servei de prevenció o de previsió meteorològica perquè puguin avisar. Però hi ha una part que també és responsabilitat personal. Mm-hmm. I hi ha vegades que veu gent que penses, ostres, aquell va sortir ara un vídeo d'un senyor que es posava sota un pont, que es pensava que se li obriria l'aigua com a Moisès. És que no sé. A veure, que és normal al final. Que hi ha actituds que no les podràs evitar perquè hi ha gent que és poca solta. Però, no sé, jo crec que també hi ha una part de responsabilitat individual, i si hi ha una situació de risc, que abans ho estàvem parlant també a fora, on hi ha la línia de si t'avisen massa... O sigui, si t'avisen, perquè t'avisen, si no t'avisen, perquè no t'avisen, i també és complicat, però bueno, hi ha una part de responsabilitat personal. Si veu que està caient, doncs pren determinades precaucions, no passis per segons on.
0: Roger?
13: Sí, bueno, jo d'acord amb el que han dit els companys, però a part de la responsabilitat personal, no, jo penso que l'administració actua en dos plans. El primer és el de la prevenció. No pot ser que tinguem un pla general de protecció civil en una ciutat de 250.000 habitants. És aberrant. O sigui, és aberrant com estem preparats per atendre segons quin tipus d'emergència. I després, el tema de la prevenció. O sigui, jo penso que l'Ajuntament de Badalona està centralment negligent amb la prevenció. Estem parlant de que només hi ha un dipòsit pluvial funcionant, que és el que es va projectar en l'època de Joan Serra Maiterquer. O sigui, estem parlant d'aquest i prou. No tenim res més. Bueno, el meu carrer mateix, jo porto 3 dies sense llum, i el meu carrer ara, a ple any 2026, encara, quan cauen 3 gotes, veus els veïns corrents posant les fustes, com els pobles, perquè el clavegueram té tants anys que s'inunda. Es fa una piscina. La piscina Mireia Belmonte el tenim al carrer Conquista. O sigui, és la realitat de la nostra ciutat. No hi ha manteniment d'infraestructures, hi ha una deixadesa total i absoluta, i així ens trobem, no? I aquestes tasques de manteniment, clar, quan passen les coses, dius, clar, quan cau el major aiguat de la història de la ciutat, doncs clar, òbviament que tot s'inunda, però si no fem una bona tasca de prevenció durant l'any, doncs així ens hi trobem, no? Són coses que no donen vots, no? Jo penso que un ajuntament ha de treballar en dos velocitats, els projectes aquests, no?, per guanyar eleccions, les piscines, tal, i després aquestes coses que no es veuen tant, però que realment quan hi ha un fenomen extraordinari com el que ha passat ara, doncs tenen el seu efecte, no?, i la seva necessitat.
12: Parlant de prevenció, també està la prevenció laboral, i ahir jo vaig veure denúncies a xarxes socials de treballadors del contracte de neteja que estaven a plena hora d'alerta treballant sense els CEPIs necessaris. Ahir al ple, a l'apartat de pregs i preguntes, doncs nosaltres, i crec que Esquerra Republicana també, vam fer la pregunta al govern de que per què, no? Havia treballadors del contracte de neteja en plena alarma treballant sense els CEPIs necessaris, no? Ens hauran de donar resposta, van dir que la farien per escrit, no sabem si la faran o no, perquè a vegades no es donen resposta, però esperem que així sigui.
14: Sí, de fet, també Comissions Obreres, aquest sindicat ha denunciat aquesta manca d'instruccions clares en els episodis d'alerta per pluges, com els que està patint Catalunya els darrers dies. El sindicat explica que ha demanat a diferents empreses adjudicatàries la paralització d'aquests serveis davant les situacions que han provocat les pluges, però assegura que algunes companyies s'han negat a fer-ho, alegant que ajuntaments com els de Badalona i l'Hospitalet de Llobregat es limiten a recomanar als empleats que es resguardin mentre esperen que disminueixi la intensitat de pluja. Parlant del tema laboral, també és cert que molts dels treballadors que es veien també en aquella hora, no?, de risc per pluja, eren els treballadors de Glovo, eh? Moltes vegades aquí hi ha el debat, estem a casa, s'ha emès l'alerta que no es pot sortir, i encara demanem un globo, no?, sense pensar el risc que es posa aquesta persona, no? Bé, sí, com sigui, ara que parlàvem dels plans especials de Pla Bàsic d'Emergències, ahir també vam tenir aquí al Badalona Matí, via telefònica, el Siegfried Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona, ens va explicar que es treballa en la redacció del Pla Especial d'Inundacions, mentre el Pla Bàsic d'Emergències permet controlar els punts de la ciutat, com ara Rieres o el propi litoral, susceptibles a patir inundacions. Això és el que ens deia.
15: Tenim detectats una sèrie de punts vulnerables, tenim més de 17 punts vulnerables que tenim monitoritzats a hores d'ara i les estem seguint. Encara i així no és un episodi normal, l'Oriol ho ha explicat perfectament, és una situació excepcional i això és fàcil que desbordi qualsevol actuació que es pugui dur a terme. És una situació excepcional, delicadíssima, en la qual la població té que tenir una complicitat clara en relació a les seves actuacions, perquè per molts recursos que hi hagin realment és molt complexa. Tenim detectats una sèrie de punts vulnerables.
14: Núria, ahir es va tancar preventivament el parc de Can Soler i Calarnús per avaluar-ne l'estat, no? Després d'aquestes pluges persistents, hi ha hagut alguna afectació? Es preveu que es reobrin? Ja
11: bueno, sí, nosaltres el vam tancar precisament per facilitar la feina dels tècnics que han de supervisar que l'estat dels arbres estiguin en condicions, és a dir, si hi ha algun risc de caiguda d'algun arbre s'ha de revisar, perquè clar, és un parc molt transitat, hi ha escoles i per tant doncs havien de deixar que el personal de l'AMB, que és qui s'encarrega del manteniment del parc, revisés. Em sembla que tenim un arbre afectat, la resta em sembla que encara no tenim la valoració final, però em sembla que l'únic arbre així que ha patit més ha sigut un plàtan i ja està. Però bueno, tot i així hem d'esperar l'informe final per si hi ha algun altre que ha patit i que hem de pues, finalment acabar de talar.
14: La revisió de l'arbrat és important en aquests casos. De fet, vam veure com el mític arbre de la plaça del rector Rifé davant de la
11: Església
14: de Sant Josep va caure. Bé, sigui com sigui, continuarem parlant i encara no deixem de banda el tema de la meteorologia, de l'aigua, perquè també el cabal del riu Besòs, que va anar tan carregat, que va multiplicar per més de 200 vegades, no, la seva capacitat, bé, això ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre la inundabilitat de la zona de les Tres Xemeneies, del pla director urbanístic. Precisament, ahir vam tenir amb nosaltres, via Zoom, al Ferran Falcó, que és el president del Consorci del Besòs, qui va tornar a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City, també de reurbanització de tot aquest entorn de les tres xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En aquesta entrevista va advocar que el risc d'inundació no és motiu per abandonar aquest projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. Falcó va detallar que el pla director urbanístic es va aprovar el 2023 amb un informe favorable de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, quan només estava pensat per suportar un escenari en què les pluges provoquessin la presència de 40 metres cúbics d'aigua per segon al sector. Tot i això, explica que la reurbanització d'aquesta zona s'ha dissenyat comptant perquè pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon. Escoltem Ferran Falcó.
16: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'urbanització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
14: També va destacar que defensar, de fet, que per aconseguir que la futura zona de les Tres Xemeneies pugui fer front a aquestes possibles inundacions, es prendran aquestes mesures com elevar les cotes dels carrers o fer passos inferiors que permetin conduir l'aigua. Com ho veieu? Hem de construir en aquesta zona, malgrat reconèixer que és zona inundable. Sí que és cert que Ferran Falcó defensava que, o sigui, si això ho deixem com està, no anirem a cap lloc, no? Perquè almenys si s'actua es convertirà en una zona activa econòmicament, de serveis, d'habitatges, deixarà de ser una zona abandonada i contaminada com és actualment. Quin és el vostre posicionament sobre aquest tema? Roger.
13: Bé, bueno, primer de tot dir, i perdó, que rescati una miqueta l'1 d'abans, el tema dels plans d'inundacions de Protecció Civil. Recordo, en aquesta taula el vam parlar durant la Dana, o sigui, és com el dia de la marmota. Jo aquest tema, els darrers anys, l'he tingut en aquesta taula diverses vegades i no acaba d'arrencar, no? Jo penso que la clau de tot, dels dos temes, és la previsió. Al final, si tu fas una bona planificació i preveus fenòmens extraordinaris, inclusiu es parla de fenòmens més extraordinaris que aquestes últimes pluges, no?, que han sigut històriques, amb una construcció adaptada i preparada per poder assumir aquests events meteorològics extrems, doncs jo penso que amb una bona planificació i una bona construcció, es parlava que l'únic punt potser més dèbil era el pas al pont de la via que passava per sobre del Besòs, era l'únic punt que potser s'havia de revisar, però el reste, jo penso que si s'adapta a la construcció, a la normativa existent, inclusiu som encara, com deia en Ferran, doncs, més previsors, no ha de per què passar res, no?
14: Mercè.
8: A veure, jo he estat a la Generalitat i he estat en contacte amb tot el que és l'aprovació de plans i així, i us asseguro que són molt, molt, molt, molt estrictes. Jo ahir quan van sortir alguns comentaris, o ahir o abans d'ahir, això em vaig, per Twitter, vaig revisar, vaig veure que hi havia el plànol d'inundabilitat, i, a veure, un, és una part del sector, no és tot el sector. Dos, en funció de com estàs, pots fer tota una sèrie de mesures. Mira, el plano aquest que tens tu aquí a l'ordinador. És una part del sector, no tot el sector. Evidentment, quan tu tens un tema d'inundabilitat, tu pots prendre una sèrie de mesures. El tema és que tu has de prendre una sèrie de mesures que tu et protegeixin, però que no... Sí, tu el que no pots fer és derivar l'aigua que et vindria a tu i posar-la a casa del veí, ¿vale? Aquest és el tema. Ara bé, si es mira el plano, a veure, és que mig Sant Adrià, mig Santa Coloma, què hem de fer? Que aquests sí que segurament tenen molt poques mesures. Per tant, aquí estem parlant d'una obra nova que es poden prendre i que segur que s'han fet tots els estudis i que compleix amb tot, que no agafa tota la part. Per tant, moltes vegades també jo crec que s'agafen episodis així per anar en contra de tot el projecte. A mi, sincerament, em va preocupar molt més el pont del tren, perquè si el pont del tren actua de barrera, que li va anar de molt poc, allà, bueno, és que allò ja no arriba a les tres xemeneies perquè se'ns inunda tot el que està aigües amunt.
14: El 82% de la seva capacitat va estar a aquest pont, ens explicava en Ferran Falcó, sí que és un coll d'ampolla, que impedeix...
8: Però, a més, es veien moltes... O sigui, no era la capacitat, sinó que hi havia tota una sèrie de residus.
14: Tots els residus que s'acumulen, Núria.
11: Sí, no, a veure, jo estic d'acord amb el que deia també la Mercè, que al final... precisament com es parteix des de zero, es fan tots els estudis, es fa tot, es mira molt amb lupa, i precisament avui dia tots que ja sabem que el canvi climàtic doncs està aquí, això és adaptació al canvi climàtic també, és a dir, al final és també hem de tenir estratègies d'adaptació, és a dir, on es pugui fer, doncs es pot, s'hauria d'executar això, no? Mesures per evitar doncs, que quan hi hagi inundacions, doncs, el que deia en Ferran, no? Doncs, lavar cotes de carrer, etc. És a dir, hem de conviure amb el canvi climàtic, per desgràcia, i llavors ens hem d'adaptar. I una de les solucions doncs, és això, no és fer aquests estudis i projectar el que s'hagi de fer allà, que és una bona iniciativa, perquè és el que dèiem, si no seguiríem doncs, amb tot allò, un espai molt valuós, abandonat i contaminat, doncs donar-li una segona oportunitat i, a més, això no, adient amb la climatologia que tenim en aquests moments i amb els riscos associats, no?, que n'hi ha.
14: José?
12: Sí, a veure, jo crec, o sigui, ahir el ple va sortir, aquest tema, va parlar també.
14: Sí, escoltarem ara el Dani Gràcia, que també es va posicionar sobre aquest tema.
12: Sí, no, i la resposta, bueno, ara la dirà, no? Però jo crec que no... clar, el Convergència va reduir molt els valors d'una inundabilitat en la seva època. Per tant, estem parlant de que potser, o sigui, zona inundable és, i ho serà, vale? A mi em preocupa... ja ho veurem, o sigui, per molt... A veure, l'obra estarà adaptada, faltaria més que féssim una obra ara no adaptada, però sí que em preocupa bastant, o sigui, tenim... Aquí veia al costat del riu, però també hi ha una part de platja important, jo crec, i cada cop anirà avançant més. No sé, a veure què... La resposta de Daniel Gràcia.
8: D'on ho has tret, això de que es va reduir el tema d'inundabilitat? Perquè jo això...
12: Ho va reduir Convergència en la seva època.
8: T'asseguro que no, perquè el tema d'inundabilitat cada vegada ha anat sent més estricte. No hi ha hagut cap retrocés amb aquest tema. O sigui, jo crec que t'has d'informar bé.
12: No, ja informarem, a veure, però sí.
8: Ja t'asseguro.
12: Jo quan dic una cosa, sé el que dic.
8: Jo també. I vale. T'asseguro que amb aquest tema no hi ha hagut. Sempre s'ha anat a més. Mai s'ha anat a menys.
14: Bé, la línia del president del Consorci del Besòs, en Ferran Falcó, el regidor d'Urbanisme a Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació a les tres xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives. Les darreres, segons un estudi de l'any passat, a l'hora d'executar el projecte. L'escoltem.
17: El MAPRI és el mapa de peligrositat i risc d'inundació. Aquestes mesures del 23, la Generalitat de Catalunya, les actualitzades al 2024, va encarregar un nou estudi que es va fer al 2025 amb mesures molt més exigents en el cas d'inundabilitat, i aquest informe consta a l'expedient.
14: Gràcia, de fet, ha parlat d'aquest tema, ara ho deia en José, durant el ple. En la sessió també s'ha aprovat el conveni entre l'Ajuntament i el Consorci del Besòs per a aquest estudi que analitzi les característiques dels terrenys del PDU, del Pla Director Urbanístic, que correspon a Badalona. Es tracta d'aquests terrenys, ha tocat el barri de la Mora, i aquest estudi ha de permetre conèixer la contaminació del sol en aquella zona. A més, ahir també Ferran Falcó va destacar que el Consorci del Besòs també treballa en protecció civil per elaborar un sistema d'alerta semblant al S-Alert, per quan aquesta zona estigui operativa, doncs s'adreçarà només a la població d'aquesta zona que visqui a l'entorn de les tres xemeneies per avisar-los en cas que hi hagi doncs, un increment del cabal del Besòs i si és necessari que es confinin o pujar a pisos més elevats. Aquest és un projecte que també està sobre la taula.
13: De fet, a Sant Adrià, jo crec que és un municipi que és molt conscient del risc que té tenir un riu, no?, passant per la ciutat, i ja té un sistema de comportes que en cas del mínim risc hi ha un senyal d'avisos lluminosos, es tanquen les barreres. Vull dir que jo penso que al final, si fem les coses amb cap i sent més prudents del que marca la normativa, doncs no hauria de per què passar res.
14: Sobre aquesta qüestió voleu afegir alguna cosa abans de canviar de tema? No? Doncs vinga, tornem, ja que estàvem parlant del ple, tornem a parlar del ple, però un tema també que ja n'hem parlat, és un tema recurrent. És que Badalona ha arribat als 193 dies de període mitjà de pagament a proveïdors. Així ho ha denunciat el PSC durant el ple municipal d'aquest dilluns. Segons les darreres dades publicades pel Ministeri d'Hisenda, amb data de juliol, actualment el consistori badaloní és de tota Espanya el que més triga a pagar. Arran d'aquesta dada, el govern local ha admès que encara queda marge de millora, però ha defensat que el consistori està funcionant millor ara que en mandats anteriors. Si us sembla, escoltem com ho va anunciar el regidor del PSC, Cristian Carneado, que va actualitzar aquesta xifra.
18: Acabo de mirar el període mitjà de pagament, alcalde, i ara mateix Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Ara mateix, l'última dada publicada, Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Tenim un període mitjà de pagament de 193 dies.
14: I també escoltarem a l'alcalde, a Xavi García Albiol, que ha assegurat que els terminis de pagament estan millorant. Diu que estem agafant velocitat de creuer a l'hora de pagar proveïdors. Escoltem-lo.
19: Estem agafant velocitat de creuer a l'hora dels pagaments a proveïdors. L'ajuntament, no diré que està funcionant bé, però sí que està funcionant menys malament del que ens el vam trobar.
14: Un debat que va començar també arran de les crítiques per la dimissió del gerent Jofre Clufent el passat 16 de setembre. Núria, sobre aquesta qüestió...
11: Ja veig que em toca. A veure, jo no sóc la responsable d'Hisenda, però sí que hi ha una part que m'afecta des de Medi Ambient, que és tota la part de facturació d'energia, que cada ple portem moltes factures que no tenien contracte. O sigui, a veure, aquí s'ajunten molts contractes vençuts que, per tant, s'han hagut de seguir pagant, però, clar, amb altres condicions, és a dir, doncs, anar a comissions jurídiques assessores, que són processos molt més lents, etc. I, per tant, això ha endarrerit el procés de pagament. Però perquè veníem d'una, doncs, això, de molts contractes, gairebé el 80, em sembla que deia ahir l'alcalde, vençuts. Vale? Per tant, aquí tenim doncs, aquesta feina que sí que ens hem proposat doncs, eixugar tot el deute que tenim amb temes de contractes vençuts i ho estem posant al dia, jo en la part que em toca. O sigui, cada mes portem factures de consums energètics que estaven endarrerits perquè no hi havia contracte. I això s'està posant al dia. I és lent, Però és lent perquè el procés ara de tramitar sense contracte doncs és molt lent, perquè és garantista, bàsicament. I llavors, clar, aquest període mig és això, és la mitjana, però els contractes vigents doncs sí que s'estan pagant amb terminis molt més curts, és a dir, aquí sí que si hi ha un contracte és molt més fàcil tramitar una factura. Per tant, està agafat amb pinces una mica aquesta dada de mitjana pagament, sí, perquè estem barrejant coses sense contracte amb coses que tenen contracte.
14: José?
12: No, jo veig que no és compatible, no?, tenir... d'una banda dir que l'Ajuntament i que la mitja de pagament i la factura les estem pagant a velocitat de creuer i després surt amb dada demostrat que és el pitjor ajuntament. O sigui que no aquesta a mi em sorprèn.
11: Però s'estan tramitant. O sigui, ara la diferència és que s'estan tramitant factures que abans no s'estaven tramitant perquè estaven funcionant sense contracte i ara s'estan tramitant coses d'encara de períodes que no estaven ni governant.
12: Bueno, per tant, és que no sé... Sembla que les eleccions van ser ahir, no? Porteu tres anys, a majoria absoluta.
11: Però és que hi havia molta cosa vençuda, Molta, És que no sé si sou tan conscients de tot el que hi havia que no tenia contracte.
14: Mercè.
8: Bueno, aquest és un dels mals de l'Ajuntament i a veure, tant al final allò, o sigui, no és jo crec que és un debat estèril que pot quedar molt bé, però no, això és culpa dels d'abans, no, i això és culpa dels d'ara. O sigui, a veure, jo crec que l'Ajuntament té un mal endèmic. Hi ha moltes coses que s'hauria d'arribar a un acord, no utilitzar això com a una arma política, perquè un dia governaran uns i un altre dia governaran uns altres, i jo crec que hi ha una reforma de l'Ajuntament, de les estructures, del desencallar tota una sèrie de contractes. O sigui, a veure, tu dius això, Núria, però clar, és que hi ha contractes que van caducar a l'anterior època del PP, o sigui, a veure, és que clar, tampoc no podem anar-nos tirant les culpes els uns als altres, però ostres, l'Ajuntament hauria de tenir els contractes al dia, els pagaments al dia, i portem, o sigui, hem portat una època de molt desastre, no sé si ara millorem o no, perquè la sensació és que tampoc les coses no s'acaben d'arreglar, la gent marxa, no ho sé, però jo crec que aquí hi hauria d'haver un esforç de no utilitzar això com una arma política, i per molta majoria absoluta que tingui el PP, arribar a acords amb la resta per tirar això endavant.
13: Bueno, una miqueta a la línia, el que han dit els companys, i anant per punts, velocitat de creuer, agafant les paraules de l'alcalde, jo crec més de vaixell de vapor dels anys 50, saps? Xucu-xucu, que velocitat de creuer. I marge de millora, clar que hi ha marge de millora, quan ets l'últim de la cua, tens molt marge de millora, tens tot el marge de millora, no? És el que diu la Mercè, no? Hi ha un mal endèmic en l'administració de l'Ajuntament, dimissió del gerent, del director de recursos humans, pèrdua de contractes. Ara vaig llegir l'altre dia també a la xarxa X, doncs, que es va perdre un contracte per renovar enllumenat públic de 3 milions d'euros. Estem parlant que tenim fanals encara que funcionen amb bombetes d'aquestes de sofre, que es veu que ja no les fabriquen i han d'agafar bombetes d'altres llocs per posar-les. És tot un desastre, no? Per tant, ostres, que l'alcalde digui això quan ha governat 10 dels darrers 15 anys, a mi em sembla tot plegat esperpèntic, la veritat.
0: Molt bé, ja ens queden 5 minuts per acabar aquesta tertúlia. Si us sembla, introduïm el tema de l'habitatge, perquè ahir milers d'activistes per l'habitatge, 20.000 segons l'Ajuntament, 120.000 segons els organitzadors, es van manifestar a Barcelona convocats per aquestes diverses organitzacions en defensa d'aquest dret a l'habitatge. Els activistes han cridat a una vaga general que, de fet, Comissions Obreres i UGT ja han acordat convocar pel novembre aquesta vaga general que duraria unes 24 hores per reclamar salaris dignes per accedir a un habitatge digne. Bé, la cosa es va complicar, eh? Un cop desconvocada aquesta manifestació, va haver aldarulls, un balanç de 13 detinguts, dels detinguts per desordres públics hi ha una noia menor d'edat, i també la resta són homes majors d'edat. Un balanç de 28 agents ferits lleus. I a tot això també hem de recordar que ahir Pedro Sánchez va anunciar aquesta convocatòria avançada d'eleccions, i ara que parlàvem d'habitatge, malgrat la derrota de la setmana passada, l'executiu encara disposa de mecanismes per revitalitzar i convalidar els decrets del Congrés avui mateix, no?, el Consell de Ministres, que podria aprovar-los de nou. Un cop dissol aquest Congrés, la convalidació dels textos quedaria en mans de la Diputació Permanent, que és una representació de la cambra entre legislatures. L'aritmètica d'aquest òrgan permetria al govern espanyol tirar endavant el primer decret sense necessitar Junts, amb els vots del PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNB i Podem. En canvi, el segon sembla que no tindria garantida la convalidació per l'oposició del PNB. Sobre aquesta qüestió d'actualitat de l'habitatge, si us sembla, fem una ronda ràpida abans d'acabar. Núria, comencem per tu.
11: Bueno, totes coses. A veure, que s'hagin convocat eleccions, jo crec que és una bona notícia, perquè al final és, bueno, finalment la ciutadania podrà novament decidir, doncs, davant de tot aquest panorama que tenim en aquests moments, què vol, i per tant jo crec que és un bon exercici de reflexió. El tema habitatge, o sigui, ara aprovar un decret quan ja estan de sortida també és una mica contradictori, perquè al final dius, bueno, no sé quin recorregut tindrà, no? I per tant dius, home, ara tot això s'està utilitzant de forma d'arma arrojadiza, no?, entre els partits, i per tant jo crec que hauria d'estar ara tot en mans de la ciutadania, que és la que té la legitimitat per decidir què vol, no?, en els propers anys.
0: José?
12: Sí, no, jo crec que aquest govern ha fet moltes coses positives, molts avenços, però sí és cert que en tema d'habitatge, doncs, no està suficient. No està suficient. Per això ha derivat això a una convocatòria també d'eleccions, no? Jo sí que veig una bona notícia que ara es pugui aprovar, que, encara que sigui el primer decret, no perquè sigui una lluita de partits, sinó perquè en aquesta franja, fins que hi hagi eleccions, moltes persones podran aprofitar d'això. I jo lamento profundament la posició de Junts, PP i Vox, de no aprovar els decrets i de portar a molta gent al carrer.
0: Mercè?
8: A veure, ens fas intervenir en un tema absolutament complicat amb moltes
0: sí.
8: aristes,
0: en un minut.
12: Sí.
8: I no ho dic per tu,
0: un titular.
8: No, o sigui, què volem? Utilitzar això com a arma política o realment volem arreglar el problema? Perquè jo crec que així no s'arregla i que hi ha altres maneres d'arreglar-ho i que això hauria de ser un tema d'un pacte d'estat i no és el que s'està fent. Això és posar un parche que beneficiarà alguns però perjudicarà a molts altres, perquè els que tenen ara, els que estan a punt de desnonar-se, quedaran protegits, però la gent que, que vulgui accedir a una nova vivenda tindrà moltíssimes més dificultats.
12: No podrà haver mai un pacte d'habitatge si quan hi ha una banda que defensa els especuladors.
14: Escoltem ràpidament el Roger.
13: Crec que és un problema de complexitat absoluta que, a part, afecta totes les administracions de l'Estat, no ve d'un decret de vivenda. Òbviament, això pot donar un globus d'oxigen per a algunes persones, però, vaja, pacte d'Estat, ojalà. El problema és que els pols són tan diferents i les mesures que es proposen són...
8: És que defineix especulador. Què és un especulador?
13: Que és complex. Jo crec que al final s'ha mirat el que ha funcionat a Europa i...
12: Qui s'enriqueix a costa del lloguer i a costa de l'habitatge.
8: I qui construeix. Perquè si hi ha habitatge públic, no hi tindríem això.
12: L'administració ha de construir.
8: Però no ho fa.
14: En parlarem, perquè ens hem quedat curts de temps. Té temps, tornem demà, que vagi molt bé. Gràcies, als quatre.
12: Bon dia, bon dia.
20: Badalona 94.4.
21: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
22: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a Capravo.

0: Vés a la xarxa més.
1: I a Ràdio Ciutat de Badalona, els dimecres a 8:15.
0: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
1: Sense pròrrogues, cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
4: Arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les tres xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. En la mateixa línia, el regidor d'Urbanisme a Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació les tres xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives. Les darreres, segons un estudi de l'any passat, a l'hora d'executar el projecte. Escoltem Ferran Falcó i Daniel Gràcia.
5: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'urbanització?
6: Aquestes mesures del 23, la Generalitat de Catalunya, les actualitzades al 2024, va encarregar un nou estudi que es va fer al 2025 amb mesures molt més exigents en el cas d'inundabilitat.
4: Passen 3 minuts de les 10 del matí, repassem altres titulars d'aquest dimarts 6 d'octubre.
3: Badalona Matí.
4: La línia R1 de Rodalies recupera avui el servei ferroviari, tot i que amb afectacions, tot i Garcia.
7: Doncs sí, la R1 està operativa entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, el seu pas per Badalona. El tram entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes no s'ha pogut restablir i ara per ara disposa de servei alternatiu per carretera.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els tècnics d'ADIF han garantit que es pot circular amb seguretat pel pont sobre el Besòs, el tram que involucra la R1.
8: El pont sobre el riu Besòs, la R1 també és un pont que en aquest moment ens diuen que està en condicions de seguretat per poder ser utilitzat i, per tant, permet que en aquest tram la línia R1 funcioni.
4: Nova jornada de pluges intenses ahir dilluns a Badalona i ja en van 2 en tan sols 3 dies.
7: L'estació meteorològica del municipi ha registrat 55,4 litres per metre quadrat només durant el matí d'ahir. Amb aquesta darrera tongada de xàfecs, la ciutat ja suma un acumulat històric de 212 litres per metre quadrat en conjunt.
4: De fet, a Badalona s'han registrat 52 trucades als serveis d'emergència a causa dels aiguats. I els experts alerten que episodis de pluja com el de dissabte seran cada vegada més habituals.
7: Sí, també obligaran a una coordinació més eficient de protecció civil i cossos de seguretat i a la complicitat de la ciutadania per evitar incidents. L'escalfament del mar amb temperatures entre 3 i 4 graus per sobre de l'habitual per l'època està portant grans quantitats de vapor i energia a la capa més baixa de l'atmosfera, una bomba de rellotgeria que pot provocar que situacions com la de dissabte siguin cada cop més habituals.
4: El meteoròleg badaloní Oriol Rodríguez explica que aquestes situacions més pròpies del clima tropical seran més freqüents al Mediterrani.
9: El mar, al final, amb una temperatura tan alta, el que fa és aportar una gran quantitat de vapor d'aigua, una gran quantitat d'energia, i això el que ha fet és que aquest cap de setmana tinguéssim tota la troposfera, per tant, la capa més baixa de l'atmosfera, saturada d'humitat, i això, doncs, sí que podem parlar d'aquestes condicions, podríem dir, tropicalitzades, no? I, de fet, bona mostra són aquests aiguats tan intensos que són més típics, potser, d'altres latituds. Aquest tipus de fenòmens ja han sigut, però el que passa amb l'escalfament global és que aquests fenòmens poden ser cada vegada més freqüents i també cada vegada més intensos.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades el 29 de novembre.
7: Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. En la seva compareixença, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que han engegat en els darrers 8 anys.
10: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años. Por eso,

0: vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar.
1: Els diferents grups municipals han reaccionat a l'anunci d'eleccions generals anticipades feta per Sánchez.
2: Doncs sí, el Partit Popular creu que la convocatòria a les urnes arriba tard perquè fa mesos que la legislatura actual està esgotada. Des del PSC a Badalona carreguen contra el Partit Popular i Vox, a qui acusen d'haver boicotejat Sánchez de forma constant. Badalona en Comú, amb representació al govern espanyol a través de Sumar, creu que la convocatòria d'eleccions era necessària davant d'un congrés format per una majoria de dretes.
1: Esquerra Republicana, un dels socis de govern de Sánchez, afirma que era partidària que el president esgotés la legislatura per la quantitat de projectes a enllestir. I per contra, Guanyem Badalona afirma que Sánchez ha convocat eleccions com a conseqüència d'haver estat governant d'esquena a la ciutadania. I coincidint amb la convocatòria d'eleccions, milers de persones es van manifestar ahir a Barcelona pel dret a l'habitatge.
2: Sota el lema cap a la vaga general, això tot just comença, llogaters i llogateres s'han manifestat al centre de la ciutat. Precisament, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per reclamar salaris dignes per accedir a un habitatge.
1: Per la seva banda, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya va carregar també contra la classe política, assegurant que no hi ha cap partit que estigui buscant mesures reals per fer front a la crisi. Així ho explica la badalonina Gisela Bermúdez, portaveu nacional del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya.
3: Després de dues legislatures de governs completament impotents i després del circ parlamentari que vam viure l'altre dia en el Congrés, hem de tenir una cosa molt clara. De Santiago Abascal a Yolanda Díaz, ara mateix no hi ha cap partit polític que realment vulgui acabar amb la crisi de l'habitatge. I no és per incompetència, és perquè ara mateix no hi ha cap partit polític que vulgui trencar amb el negoci de l'habitatge i posar-se del costat de la classe treballadora.
1: El ple de Badalona ha aprovat per unanimitat el conveni amb l'AMB per finançar la segona fase de la reforma del Parc de Nova Lloreda.
2: L'acord permet que el projecte ja es pugui licitar i les obres preveuen noves rampes, escales, il·luminació, actuacions al clavegueram, l'estabilització dels talussos, zona de gimnàs per adults o una altra àrea de gossos. El govern municipal preveu que els treballs comencin durant el primer trimestre de l'any vinent.
1: En plana cultural, el pintor i ceramista establert a Badalona, Sergi Barnils, ha presentat recentment al nord d'Itàlia La memòria de la pedra, una sèrie d'obres de l'artista fetes sobre pedra.
2: Es tracta d'un cicle de tres exposicions que funcionen en paral·lel. Les ha inaugurat recentment al llarg d'una setmana. Es poden veure aquest mes a Milà i Verona fins al 31 d'octubre i a Turí fins al 21.
1: Barnils està nomenat acadèmic de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi per Badalona aquest juliol passat. I demà dimecres inicia el nou cicle de narrativa a l'Espai Betúlia dedicat a les relacions familiars.
2: 5 experts tractaran aspectes relacionats amb la família com la identitat, la fidelitat o l'enveja a través de clàssics de la literatura. Sota la idea que tothom neix dins d'una família i és dins d'aquesta on es crea una identitat, les jornades comptaran amb obres com El rei Lear de William Shakespeare o Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
1: I en esports, la sisa joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Benei israelià.
2: L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telecom Bonn i el Porto i compta amb jugadors destacats. El joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions.
1: Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
4: Que és un equip que juga defensiu, tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
1: Malgrat ostentar el lideratge de forma provisional des de la plantilla i cos tècnic del Badalona, respira amb molta tranquil·litat.
2: Sí, la darrera victòria tona, la tercera consecutiva, va provocar una gran alegria, sobretot per la feina que es va fer i per com es va adaptar l'equip a un context diferent, amb molt de futbol físic, intentant també buscar les combinacions en pilota. No podem oblidar, però, que la temporada no va començar gens bé i ara tampoc s'han d'aixecar castells a l'aire.
1: En aquest sentit, el migcampista Nil Sauret ha deixat molt clar que sempre han confiat en la feina que s'estava fent.
5: Al final el futbol són detalls i al final bueno, el que ens dona la màxima seguretat és el treball que fem dia a dia. Al final és incansable, és immillorable i això al final dona resultats.
6: Badalona Matí, 94.4.
1: 10 i 11 minuts, repassem el que és notícia fora de Badalona. El Meteocat pronostica pluges intenses aquest dimarts a la tarda a partir de les 2. Les comarques afectades són el Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat i Baix Camp. A partir de les 8 del vespre i fins a les 2 de la matinada, aquesta intensitat de pluja, amb perill alt, es desplaçarà al Maresme, la Selva, el Gironès i Baix Empordà.
2: I Comissions Obreres i UGT acorden convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. Un anunci de vaga que coincideix el dia que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava la convocatòria d'eleccions anticipades per al pròxim 29 de novembre. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne.
1: Batalla campal al centre de Barcelona amb llançaments contra els Mossos, contenidors cremats i aparadors apedregats després de la manifestació per la crisi de l'habitatge d'ahir dilluns. La policia, que ha llançat alguns projectils de foam, ha encerclat els manifestants al centre de Plaça Catalunya. Hi ha diversos detinguts.
2: I psicosi a Rússia per un possible brot de pesta a Sibèria. Ha mort una investigadora d'un laboratori que estudia aquest patogen, però el Kremlin nega que hi hagi motius d'alarma. De moment, les autoritats han posat sota vigilància prop de 200 persones a Xelekov i han confinat els hospitals de la ciutat per evitar un possible brot.
1: Obrim plana de serveis. Ara mateix a Badalona tenim una temperatura de 21 graus, però volem conèixer quina és la previsió meteorològica connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Si les últimes hores hem tingut una bona situació de pluges importants una altra vegada a gran part de les comarques metropolitanes, avui no s'ha de baixar la guàrdia. Per tant, tornarem a tenir episodis de tempestes destacables. Tot just aquest matí, fins a mig matí, migdia, aproximadament, no esperem que hi plogui. Sí que hi hagi aquests núvols baixos, amb boires, fins i tot, que hi ha en alguns racons del Llobregat o també del Vallès. A hores d'ara, boires que es desfaran, i ja al voltant del migdia, 12, 1, 2 de la tarda, de fet, doncs començaran a caure els primers ruixats, una altra vegada locals, però molt intensos, sobretot al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Llobregat. I ja aquesta tarda o vespre, a última hora de la tarda, de fet, escombrada de tempestes que en algun cas tornaran a ser aparatoses. Per tant, que consti en acte que tornarem a tenir possibles aiguats. Els d'avui, això sí, més passatgers que els d'ahir. No seran tan persistents. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Ara és el moment de conèixer l'estat de la xarxa viària connectant amb el Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs la situació viària ha millorat pel que fa tant a les retencions com també a les vies afectades per pluges. Això sí, es continuen tallades dues vies locals de Castellà del Vallès i entre les Franqueses de Vallès i Canovelles. Per tant, mantingueu-vos informats. I en aquests moments tenim retencions encara a l'AP7, a Barberà en sentit a Tarragona i a Cerdanyola també en sentit sud. Mobilitat encara a les dues rondes, però amb tendència a anar millorant. I retencions, per exemple, entre Sant Feliu i Molins de Rei a la B23 per anar cap a la Diagonal i els accessos nord perduren encara retencions a la C31 a Badalona cap a Barcelona i a la C33 i la C58, sobretot de Montcada cap a Trinitat i algun punt de sortida. Una vegada més, demanar-vos precaució. Bon dia.
1: Gràcies, Sílvia. Bon dia. I fem un darrer apunt que té a veure amb el transport públic. Aquesta actualització de l'R1 de Rodalies per als usuaris de Badalona. El servei entre l'Hospitalet i Arenys de Mar es fa en tren i el tall amb bus alternatiu afecta el tram superior d'Arenys a Massanet-Massanes. Avui el metro ha recuperat la normalitat a totes les línies, tret del tancament d'alguns accessos puntuals. Per tant, cap afectació a Badalona.
8: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
9: Badalona 94.4.
10: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
12: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
13: I el millor lloc per veure'l és Filmets.
9: El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
13: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
9: Corre, corre, que volen!
14: Badalona Matí, al 94.4.
1: És un quart i un minut d'onze. Seguim en directe al Badalona Matí. Avui, 6 d'octubre, precisament es commemora el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, una jornada que vol donar visibilitat a una realitat que afecta a moltes persones i que sovint encara és poc coneguda. A Badalona, la Fundació Espace compta amb un centre de teràpia ocupacional adreçat a persones amb paràlisi cerebral, patologies del desenvolupament i també la pluridiscapacitat. És un espai que ofereix atenció diurna i que també treballa aspectes com ara la rehabilitació, l'autonomia personal i la integració social d'aquestes persones. Per conèixer millor aquesta feina i els reptes que encara hi ha sobre la taula, parlem amb la Marina López, que és directora del Centre de Teràpia Ocupacional. Bon dia, Marina.
15: Hola, bon dia.
1: Per començar, què és exactament el Centre de Teràpia Ocupacional d'Espace i a quin perfil de persones dona servei?
15: Vale, mira, t'explico. El Centre Ocupacional d'Espace Badalona forma part de la cartera de serveis d'atenció diurna de la Fundació Espace Catalunya. Llavors, la Fundació Espace Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que dona atenció a persones, una atenció altament especialitzada a persones amb trastorns del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat en els àmbits sanitari, educatiu i social al llarg de la vida de les persones. I llavors també dona suport i acompanyament a les seves famílies. Llavors, en el centre ocupacional, nosaltres el que fem, o sigui, venen persones majors de 18 anys amb trastorns del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, que no han pogut continuar una formació reglada, no poden accedir al món laboral, i llavors venen els ocupacionals, que és on fem les activitats ocupacionals, o sigui, fem un programa d'activitats ocupacionals i un programa d'ajust personal i social.
1: I Marina, ens pots explicar una mica com és el dia a dia d'una persona usuària quan arriba a aquest centre?
15: Doncs mira, quan arriba al centre normalment venen amb transports adaptats, vale? Arriben al centre i l'horari del centre d'atenció que fem és de 9 a 5, dinant allà i passant tot el dia allà. Llavors nosaltres hi ha, o sigui, és la planificació d'entrada en la persona, és la persona la que decideix el que vol fer. Nosaltres tenim com una cartera d'activitats, vale? D'activitats ocupacionals i d'activitats d'ajust personal i social, i ells escolleixen on volen estar i el que volen fer en funció de les seves capacitats i dels seus interessos. I també donem una atenció neurorehabilitadora, que també és molt important perquè això és la globalitat de la persona, no?
1: Quan parlem de paràlisi cerebral, Marina, sovint pensem només en les dificultats, potser sí, motrius, no? Però sí, podem dir que és una realitat molt més complexa. Què hauríem de saber sobre aquesta discapacitat?
15: Sí. Per això es parla moltes vegades de pluridiscapacitat, perquè hi ha la discapacitat física, que és veritat que és el trastorn més evident, però després normalment va associat amb una discapacitat intel·lectual i a vegades també amb altres trastorns, amb discapacitat sensorial, de comunicació a vegades també i de comportament. Mm-hmm.
1: Com es treballa perquè l'atenció s'adapti a les necessitats i capacitats de cadascú? Suposo que integreu un equip multidisciplinar.
15: Sí, sí, sí. A veure, la idea és el que et deia, no? Treballar en funció de la persona, de les necessitats de la persona i de les capacitats de la persona. O sigui, en funció de les capacitats és ajudar-los en els aprenentatges. Realment nosaltres el que fem és acompanyar la persona en el procés de maduració, fomentar les seves capacitats i adquirir nous aprenentatges, però és la persona la que decideix quina activitat vol fer i on vol estar treballant, no?
1: Són activitats sobretot pensades per recuperar aquestes capacitats, també per aconseguir que la persona sigui més autònoma en les seves activitats quotidianes.
15: Sí, exacte, sí, això és molt important, el tema de l'autonomia, sí, fomentar tot el tema de l'autonomia. Llavors, sí, hi ha diferents activitats així ocupacionals i es treballa també amb el tema d'autonomia. Treballem molt el tema social, que és molt important, o sigui, la integració social a l'entrada, sortir del centre, que vingui gent de fora, nosaltres anar fora, és això superimportant. Estar integrats en la comunitat, això també amb ells els empodera molt.
1: És clar, perquè coses que per a nosaltres poden semblar molt senzilles, no? Vestir-nos, menjar, parlar, poden requerir un procés molt important per a una persona amb pluridiscapacitat, no? Aquest procés és molt costós.
15: És molt dificultós, sí. O sigui, ells necessiten ajuda en totes les etapes de la vida, necessiten una ajuda i un suport per totes les necessitats que tenen, no? Llavors ja el tema és això de l'autonomia, que intentes que siguin el més autònoms possible, el tema de suport a casa o domicili o al centre, no? El tema de la comunicació també molt important que deies, perquè clar, avui en dia és perfecte, perquè amb el tema de la tecnologia, clar, ja nois que abans no es podien comunicar i ara, o sigui, es comunica. Nosaltres tenim, per exemple, un noi que es comunica, no pot comunicar-se perquè no pot articular, no perquè no entengui, vull dir que ell té capacitat, però clar, no pot articular. Llavors es comunica a través de la tablet, ell controla el tablet amb la vista. Mm-hmm. I llavors ell, hi ha un programa que va d'escaneig, llavors ell va seleccionant el que vol dir, després li apreta també i li surt el missatge amb veu. Vull dir que això és superimportant, és una persona que abans ara es comunica perfectament i saps el que vol, que això és l'important.
1: Per tant, la tecnologia contribueix a millorar la comunicació d'aquestes persones. No sé si també la intel·ligència artificial. Hi ha algun projecte en marxa en aquest sentit?
15: Sí, a veure, tot el tema aquest de la innovació i de l'intel·ligència artificial, sí, també ens ajuda, sí. Mm.
1: També hi ha una part molt important, no?, d'adaptacions i ajudes tècniques, fins a quin punt, no?, l'entorn pot facilitar o dificultar la vida d'una persona amb paràlisi cerebral.
15: Totalment. Perquè, clar, l'accessibilitat als jocs, vull dir, les adaptacions a les coses, clar, això és molt important, perquè si no, el que fas és marcar més la discapacitat. Clar, si tu no tens, per exemple, els carrers, si no hi ha les rampes perquè una cadira de rodes pugui anar de manera autònoma, clar, no? Encara marques més la discapacitat. Vull dir que no, l'important és adaptar totes les coses i que tot, en funció de les necessitats de la persona, anar adaptant l'entorn perquè pugui desenvolupar-se d'una manera autònoma.
1: I Marina, suposo que les famílies també tenen un pes important,
15: sí,
1: oi?
15: Sí.
1: Quin és l'acompanyament que feu quan una família us arriba per primera vegada al centre?
15: Clar, normalment quan una família ens arriba al centre són famílies, clar, al centre venen que ja són adults. Llavors són famílies que normalment ja coneixen la realitat de la persona, ja és una persona molt treballada. Els que venen de l'escola nostra, per exemple, Educació Social, és una família ja molt treballada, no? Llavors, però clar, quan són adults és el tema tot de l'autonomia, no? El tema de l'autonomia i de la independència de la persona, no? Els temes de futur. És molt important treballar amb la família perquè la família és un pilar molt important de la persona. I llavors acompanyar-la en totes les etapes de la vida és molt important.
1: L'objectiu no és només treballar amb la persona dins del centre, sinó que allò que s'aprèn també tingui continuïtat a fora, no?, a l'exterior.
15: Sí, sí.
1: Com es treballa aquesta connexió amb les famílies i amb l'entorn habitual de cada usuari?
15: Clar, això el que fem és el que dius tu, no?, treballar el concepte en el centre, o l'habilitat en el centre, i llavors es parla amb la família perquè es pugui traslladar a fora. I lo important és donar-li els recursos perquè això pugui ser possible. No? A vegades el que és dificultós són el tema dels recursos.
1: Dèiem, parlàvem d'aquest aspecte fonamental, que és la comunicació, aquestes eines que ara ens explicaves, tecnològiques, no?, que utilitzen per poder-se expressar. Mm. Però no sé si tots dominen la tecnologia. En aquest cas, hi ha altres maneres de comunicar-se?
15: Sí, ja tot el que és la comunicació augmentativa i alternativa. O sigui, nois, per exemple, que no tenen la facilitat del tema de l'ordinador, poden accedir, llavors tenen a vegades plafons, els plafons comunicatius, que llavors van senyalant, hi ha els pictogrames i ells van senyalant el que volen dir. Sí, avui en dia, amb tot el que és els sistemes augmentatius i alternatius de comunicació, tot això queda ja cobert, sí.
1: En els últims anys, Marina, també es parla molt més d'inclusió, no? Des de la vostra experiència, encara hi ha una distància important entre parlar d'inclusió i aconseguir aquesta inclusió real d'aquestes persones a la societat?
15: Sí, encara falta una mica. Jo crec que s'ha avançat moltíssim, però sí que és veritat que falta una mica. Jo crec que la gent ve el món de la discapacitat com una cosa molt llunyana, no? I es queden només amb la part que veuen, no? Llavors no saben que no són conscients que darrere hi ha una persona doncs, amb capacitats, amb drets i amb un projecte de vida, no? Llavors jo crec que és important a la interacció, o sigui, que els coneguin, que interaccionin amb ells, perquè així és la manera de conèixer a la gent, vull dir que...
1: Perquè, a banda de les barreres físiques, no?, quines són les principals altres barreres socials, laborals, comunicatives...
15: Jo crec que és tot el tema d'interacció i que es queda només amb la foto, vull dir, amb el diagnòstic de la persona i no són conscients que darrere pues, hi ha una persona que et pot parlar, que et pot expressar, vull dir, com qualsevol altra persona. Vull dir, en realitat, tothom té capacitats i discapacitats. L'únic que hi ha algunes que són més visibles que unes altres, no? Llavors és conèixer la persona. Quan coneixes a la persona, pues ja veus que no, vull dir, que té capacitats i discapacitats com nosaltres, vull dir, com qualsevol altra persona. És molt important la interacció amb la persona.
1: I què creus que ens falta encara com a societat per mirar la persona amb paràlisi cerebral des de les seves capacitats i no pas des de les seves limitacions? Cal fer campanyes de conscienciació, visibilitzar encara més aquestes persones?
15: Sí, jo crec que sí. Fer campanyes i fer això que et deia, no interacció, o sigui, que les coneguin, o sigui, nosaltres hi ha un fem un projecte a nivell dels serveis d'adults d'Espace, que es diu escoles professionals, que venen escoles o venen instituts o gent al centre i els nois els hi expliquen el que és el centre, el que fan ells, no? Mm. I llavors interaccionen amb ells i fan una volta pel centre, veuen el que es fa i és una manera de conèixer i veure que són els nois que expliquen, són els nois que tenen capacitat per explicar les coses, de el que fan. Això és, vull dir, és una manera, per exemple, de sensibilitzar i de que la gent ens conegui.
1: En aquest centre de Badalona, de teràpia ocupacional, quants usuaris teniu?
15: Sí, tenim capacitat per 51 usuaris, 51 usuaris, sí, persones. Sí.
1: Molt bé. I en aquests moments, si algú ens està escoltant i no us coneixia i vol venir al vostre centre...
15: Sí, perfecte. Nosaltres és que, a més, som un centre molt obert, vull dir, qualsevol persona que vulgui venir i nosaltres poder també anar, també està bé. Vull dir, a part de que vinguin, també poder anar als llocs i que ens coneguin, és molt important, perquè això els empodera amb ells. Clar, si no coneixes la persona, et quedes només amb la imatge que veus i no has d'interaccionar amb la persona i veure que això, que té projectes de vida, que t'explica, que, bueno, com tothom, vull dir que...
1: Molt bé, doncs Marina López, directora del Centre de Teràpia Ocupacional de la Fundació Espace, aquí a Badalona. Gràcies per venir aquí.
15: Gràcies
1: al Badalona
15: a
1: Matí. I és això, ens quedem amb aquest missatge de que cal visibilitzar aquestes persones,
15: sí,
1: i
15: sí,
1: conscienciar-nos com a societat,
15: sí,
1: de que som molt capaces i també,
15: sí,
1: adaptar-nos als espais, trencar,
15: exacte,
1: i que no tinguin aquestes barreres físiques.
15: Uh-huh. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.

Dos minuts i arribarem a 11:15 del matí. Ara us fem una crida, perquè us recordem que en aquest Badalona matí estem regalant 5 entrades dobles pel partit d'aquesta nit. Vols guanyar una entrada doble pel partit entre la Penya i aquest Benei Pèl·lic d'Erslilla, que juga avui a 9:15 de la nit? Doncs el que heu de fer, si voleu participar, és seguir-nos al nostre perfil d'X, al Badalona Matí, o bé enviar-nos un WhatsApp al 689, agafeu paper i boli, 689-81-63-73, 689-81-63-73, amb el vostre nom i correu electrònic. Us trucarem en directe, als guanyadors, perquè els afortunats us assabenteu de que heu guanyat aquestes entrades. Si no, també podeu trucar en directe al 93-395-4004. 93-395-4004.

0: 104.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
4: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
3: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
4: Corre, corre, que volen!
5: Badalona Matí.

0: 10:51 minuts, seguim en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat al Badalona Matí i és el moment de repassar les tendències d'aquest dimarts amb l'Edu Veciana. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Néstor Duran, bon dia.
2: Bon dia.
0: I comencem parlant de turisme. I quina ràbia fa la gent que viatja a un lloc, no per descobrir-lo, sinó per demostrar als seus seguidors d'Instagram que ha estat allà.
3: Ay, que ve lo guiri que parece gamba colorado, que están de tomar el sol. Pobre guiri, el guiri que ya está quemado y es que nadie entiende.
4: Això és el fenomen anomenat turisme de postureig. És una tendència en què la foto que fem acaba tenint més importància que la nostra experiència turística. Un exemple, trobem, per exemple, els Jardinets de Gràcia de Barcelona, on alguns turistes es fan fotografies davant d'un banc concret només perquè el banc s'ha fet viral a les xarxes socials.
0: Això passa molt, Tira molt l'Instagram, el TikTok, perquè ens vegin, més que per gaudir.
4: Sí, sí. El més curiós és que en alguns casos ni tan sols els interessa gaire el que tenen al darrere o al voltant de la foto, sinó el que importa és aconseguir aquesta foto exacta que han vist abans a TikTok, el que tu deies. Això està canviant també la manera en què descobrim els llocs i també veiem com les xarxes estan transformant racons desconeguts en una atracció turística en qüestió de dies, per culpa de l'algoritme. En fi, el nou turisme ja no consisteix a preguntar-nos on anem, sinó que ara ja preguntes on queda millor la foto.
0: Sí, i molts cops, també, quan anem a visitar un monument o a un concert, ho mirem tot a través d'una pantalla del mòbil, sí, en lloc de mirar-lo això... amb els ulls, gaudir del moment.
1: Deixa el mòbil a casa, sí, i viu una miqueta més.
0: Ja, llança on sigui. Jo estic en procés de desconnexió de les xarxes.
1: Ben, costa, per això costa.
0: I ara parlem d'una de les parelles més atractives del món, i és que la filla de Chris Hemsworth i el Zapataki, home, és que amb aquests pares...
1: Home,
0: per favor, un guapo i una guapa. Ha participat en una competició de rodeo masculina i ha guanyat. Solo cántame una canción
1: de rodeo. India Rose es diu la nena i té 14 anys. I s'ha convertit en la primera noia en guanyar una competició que fins ara era exclusivament masculina de rodeo. Allò que et poses sobre d'un toro i has d'aguantar el màxim de temps sobre de l'animal possible.
0: Molt yanqui, això, Jo el màxim que ve és pujar-me als toros aquests de la fira,
1: Pues lo mateix, però amb el
0: bitxo... rodeo que he fet jo.
1: Amb el bitxo de veritat. Doncs mira, parlem de que la jove Índia ha aconseguit aguantar 9 segons a sobre l'animal. I el pare, molt emocionat, ha compartit a Instagram el moment de la victòria. I és que des de que es van establir a Austràlia, la parella i la família... Han intentat implicar-se en la cultura local, en la cultura local, i aquestes activitats són molt importants per a la parella i els seus fills, ja que, bueno, doncs, com dèiem, els fa integrar-se més a la terra i als seus costums.
0: Doncs molt bé, ben fet.
1: Austràlia també, també tiren d'així.
0: Està molt bé, m'encanta la iniciativa. I un veí converteix l'edifici on s'acaba de mudar en un mercat de barri a base de pebrots. Quina trompa! Aquí tenim una badalonina que era la que feia la veu, Tenim una
1: actriu
0: de doblatge que és badalonina, ve d'una família, i ella feia la... L'hem entrevistat algun cop, a veure si la portem un dia d'aquests al Badalona Matí.
4: M'encantaria.
0: I tant.
4: Doncs sí, de vegades, per tenir una bonica relació amb els veïns, no cal fer ni reunions de comunitat o fer un grup de WhatsApp, sinó que amb una bona collita de pebrots, de vegades n'hi ha prou. Un jove de Corunya ha comentat a TikTok com el gest del seu nou veí ha canviat l'ambient en tot l'edifici. I ara els altres residents han començat també a deixar productes, notes d'agraïment... Tot va començar després de que aquest nou inquilí, immediatament després d'instal·lar-se, va començar a deixar bosses amb productes del seu hort en zones comuns perquè qualsevol s'ho pogués emportar. Els pebrots no eren únicament els protagonistes, sinó que també va deixar pomes, pastanagues... I tot això anava acompanyat d'una nota que deia: "Vecinos, tengo una huerta y esto me ha sobrado. Coged lo que queráis." Amb veïns així d'anar a gust,
1: Home, doncs sí.
4: El més curiós de tot és que, com aquest gest va provocar una espècie d'efecte de contagi entre els altres residents, i ara doncs, tot l'edifici s'ha convertit en un mercadillo de Corunya.
0: No veus que bé?
1: Que bonic.
0: Per cert, l'actriu, la badalonina que posa veu al Xinxan és la Cristina Mauri,
4: Cristina Mauri, em sona molt.
0: Doncs sí, sí, busqueu-la, ja veureu, ella algun cop l'hem entrevistat i comença a dir frases del Xinxan i és molt curiós, molt curiós. I mira, ja que parlem d'actors de doblatge, pels actors i actrius que ens escolten, demanen 40 euros per alquilar, per llogar, la teva cara. Llogar la teva cara perquè surti a un serial fet a mia.
4: És el que està fent la Xina, on s'estan utilitzant els rostres de ciutadans anònims per formar part de nous microdrames fets a mia. I així les productores s'estalvien actors, rodatges... Al cedir la teva imatge es crea un doble digital teu difícil de controlar. Funciona així, et paren pel carrer en ple centre de la ciutat i t'ofereixen 300 yuanes, que serien 40 euros, a canvi del teu rostre. No volen fotografiar-te ni fitxar-te com a actor, només volen la teva cara de lloguer perquè sigui protagonista d'una d'aquelles telenovel·les que mira la teva àvia, però en aquest cas doncs, està feta a mi. I això doncs, parla molt de la nova fàbrica audiovisual xinesa, on l'actor ja no necessita actuar ni saber en quina història apareixerà. I el sorprenent ja no és que milions de xinesos consumeixin aquestes històries com pipes, sinó que tot allò que veiem són actors que realment mai s'han col·locat davant la càmera. Sempre podem dir que no a l'oferta i que el nostre rostre segueixi sent nostre, però en aquest temps dia jo no sé fins quant de temps.
0: Jo, això de jugar la meva cara, jo no ho faria. Vosaltres?
4: Jo no.
0: No, perquè vés a saber on et posen la cara, en quina escena, en quina situació.
4: Clar, això tu ja no ho controles.
0: No, t'haurien de pagar molts diners per jugar la cara. Te la jugo durant unes hores.
1: 40 euros no fem.
0: Molt barat.
1: Ves posant zeros al revés.
0: És que fins i tot jugar la veu, perquè si et clonen la veu, després et poden fer dir coses que tu no has dit. Ai, quina por que fa això de la tecnologia, nois. Vinga, i acabem parlant de música, perquè ja que ahir es va anunciar el cartell del Primavera Sound 2027, una edició que no falla, amb caps de cartell com Puez Bridgers, Fontaines DC, Massive Attack o Dueki. Anxiety, keep on trying. No sé si ho he dit bé, això de Dueki o Duechi, com és
1: jo crec, jo crec que has dit Primavera Sound Bay i la resta ja ha anat pel pedregar.
0: Es nota que és d'una altra generació, ella.
1: A veure, parlem d'artistes com Phoebe Bridges, Fontaines DC o Massive Attack, com escoltàvem ara la Duechi. I és un festival carregat de noms. M'ha sorprès també veure Skrillex, que el meu jo de 14 anys està fent tombarelles. Però a mi m'ha criat més l'atenció... I vull parlar dels artistes no tan habituals. Sí que, a veure, mencionem a una Bad Gyal, Lola Young, Hayley Williams... Però, clar, he fet aquesta revisió i he vist cosetes molt interessants per a aquells a qui ens agraden les coses més rares, podríem dir. I vull recomanar grups que també apareixen en aquest festival, com, per exemple, els King Gizzard and the Lizard Wizard.
0: Roger, al nostre tècnic li agrada, ve que està ballant, els coneix, sí. Jo no els conec, he imaginat.
1: Doncs mira, és un grup australià de rock psicodèlic que des de l'any 2010 ja ha publicat 28 discos. No paren, són una màquina de fer música i està molt de moda en aquest sentit. De una música amb matisos psicodèlics, sí. Amb instruments, amb afinacions microtonals, que això és un meló molt gran per obrir. Mm-hmm. Però bé... també tenim un altre grup que m'agrada molt, que és Castle Rat. Si no us heu donat compte, a mi m'agrada molt el rock i el metal, i aquest és un grup de doom metal, que és el meu estil, és el meu el gènere preferit. Són de Nova York i ho estan patant molt a l'escena underground, amb una posada en escena que sembla una pel·li de cavallers i mags dels anys 70, tot disfressats i caracteritzats. I ara, per acabar una miqueta, vull acabar parlant d'un dels grups del moment, que és Engine de Poitrine. El Roger també està aquí a tope.
0: Podríeu anar a un concert junts, crec.
1: Totalment, ens portem molt bé amb això. I jo he de dir que són raros, bastant. La seva música l'escoltes una vegada, no t'agrada, però no deixes de pensar en ells i tornes i t'acabes enganxant. Són un duo de Quebec, un toca la bateria i l'altre una fusió de baix i guitarra, van vestits de manera molt estrafolària, i encara no se sap qui hi ha sota. És un concert que, doncs, com dèiem, tenim moltes ganes de veure i jo recomano fer-li cas
0: doncs vinga,
1: amb aquests.
0: En aquest Primavera Sound,
1: En aquesta edició de Primavera Sound.
0: Doncs amb aquest Engine
1: de Poitrine.
0: Amb aquest Engine ens quedem. Gràcies, nois. Néstor, Edu, són les 11. Ens actualitzem al butlletí informatiu amb la Sílvia Villarroel i seguim amb més Badalona Matí fins a les 12. Fins ara.
2: Riu, canta i viu el teatre en família amb...
5: La Bada, en Caco...

0: les tres xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu, per abandonar el projecte, sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. Falcó detalla que el pla director urbanístic es va aprovar el 2023 amb un informe favorable de l'ACA, quan només estava pensat per suportar un escenari en què les pluges provoquessin la presència de 40 metres cúbics d'aigua per segon al sector. Tot i això, explica, la reurbanització de la zona s'ha dissenyat comptant que pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon. Escoltem el president del Consorci del Besòs.
1: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'urbanització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
0: Falcó defensa que per aconseguir que la futura zona de les Tres Xemeneies pugui fer front a possibles inundacions, es prendran mesures com elevar les cotes dels carrers o fer passos inferiors que permetin conduir l'aigua. Però també creu que hi ha altres administracions responsables d'actuar per fer front als episodis de pluges extremes en augment. En aquest sentit, Falcó assenyala DIF, a qui ha demanat que elevi el túnel de la via del tren. I en la mateixa línia, el regidor d'Urbanisme a Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació a les Tres Xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives, les darreres, segons un estudi de l'any passat, a l'hora d'executar el projecte. L'escoltem.
2: El MAPRI és el mapa de peligrositat i risc d'inundació. Aquestes mesures del 23, la Generalitat de Catalunya, les actualitzades, el 2024 va encarregar un nou estudi, que es va fer el 2025 amb mesures molt més exigents en el cas d'inundabilitat, i aquest informe consta a l'expedient.
0: Gràcia ha parlat d'aquest tema durant el ple municipal. En la sessió s'ha aprovat el conveni entre l'Ajuntament i el Consorci del Besòs per un estudi que analitzi les característiques dels terrenys del PDU que corresponen a Badalona. Es tracta dels terrenys a tocar del barri de la Mora. L'estudi ha de permetre conèixer la contaminació del sòl d'aquella zona. I en esports, la sisa joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Neyers Lilla. L'equip vertinegre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telecom Bonn i el Porto, i compta amb jugadors destacats. El joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Ara mateix tenim 22 graus de temperatura a la ciutat.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Badalona 94.4.
6: Som Radio Ciutat de Badalona.
7: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
8: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
9: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
8: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
9: Corre, corre, que volen!
10: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
8: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat.
3: Badalona Matí. Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.
11: Passen 6 minuts de les 11 del matí. Avui parlem de muntanyes, d'aventures i d'històries d'alpinisme a motiu de la quarantena setmana del muntanyisme de Badalona, una cita que fa 4 dècades que acosta al públic experiències i grans noms del món de la muntanya. Per conèixer millor aquesta edició tan especial i tot el que hi trobarem, ens acompanya en Francesc Xavier Ramis, de l'agrupació excursionista de Bufalà, que de fet és l'speaker oficial de les jornades, eh?
5: Què tal? Bon dia. Sí, sí, sóc l'speaker oficial des d'allà fa un...

0: uns quants anys.
1: Francesc, benvingut. 40 edicions de la Setmana del Muntanyisme de Badalona. Què significa arribar a aquesta xifra per a l'agrupació excursionista de Bufala?
0: Bueno, realment és arribar a una fita molt... una data molt important després de 40 anys de trajectòria, on ja vam començar l'any 1986. Vam voler fer... en aquell moment la idea va començar perquè teníem referències d'un festival de cinema molt important que va començar anys abans, que era el cinema de Torelló, que és molt, molt important. I, bueno, vam agafar la idea en aquell moment de per què no, aprofitant els 25è aniversari de la nostra entitat, doncs començar un cicle de projeccions. No és el mateix, perquè són camins diferents del que ha agafat el cicle de Torelló i nosaltres, però bueno, hem intentat mantenir, doncs, durant aquests 40 anys, pues, viva el que és l'apropament del muntanyisme als socis, a la ciutat de Badalona i més enllà, si cal.
1: En referència, deies, la idea va sorgir d'un festival de cinema.
0: Sí, perquè, bueno, va haver-hi un moment que va haver-hi una mica d'explosió, o sigui, el tema del muntanyisme ha crescut moltíssim aquests darrers anys, no? El Festival de Cinema de Muntanya de Torelló és un certamen molt important que ha agafat una volada mundial, pràcticament, vull dir, a més és competitiu, la gent porta els seus... Hem de tenir en compte que amb els mitjans audiovisuals ara mateix per poder gravar i fer coses per poder-ho portar per ahí, no? També s'ha professionalitzat molt el tema, no? I és un festival gairebé competitiu, però clar, nosaltres no vam arribar a això, vull dir, vam agafar la idea d'intentar portar coses de muntanya, no? Activitats de muntanya, totes les disciplines que la muntanya ens porta, no? I vam pensar, bueno, per què no fer-ho? Són 25 anys que no sé, pues... Bueno, vam començar a lluitar, vam intentar tocar tecles a través de l'Ajuntament, que va ser que sempre ens ha donat el recolzament amb la federació, i a partir d'aquí, doncs, bueno, vam dir, bueno, escolta, per què no ho fem? Vam buscar contactes, vam buscar, en fi, bueno, una manera de poder apropar-nos a gent, poder portar gent, que per nosaltres és el més important, no només fer unes xarles o una... sinó portar gent que es dediqui a això i poder compartir amb ells les seves aventures, en definitiva, no?
1: Francesc, al llarg d'aquests 40 anys han passat per Badalona figures com Kilian Jornet, Catherine d'Estivell o Carlos Soria, no? Com s'aconsegueix portar noms d'aquest nivell a Badalona?
0: Bueno, s'aconsegueix, però bueno, és com tot. Hem de tenir en compte que hi ha molts d'aquests aventurers, d'aquests personatges que ja tenen... d'alguna manera, unes pàgines web fins i tot, no? I estan bastant professionalitzats. Ara, per ara, és molt més fàcil contactar amb ells. Temps enrere, una miqueta més complicat. Tens que tenir de contactes, de gent coneguda, que conegués alhora, pues, aquesta gent i tal, no? Però, bueno, es va buscant la vida una miqueta, tenim, ja dic, contactes, i, bueno, i sempre hi ha telèfons, pàgines web, i toques una tecla, toques una altra, i no sempre hi ha disponibilitat dels convidats, no sempre hi ha la possibilitat, pel que sigui, hem de pensar que nosaltres fem aquest esdeveniment d'una manera totalment altruista, per tant, no hi ha entrades. O sigui, hem de buscar una mica la vida en aquest sentit. El problema econòmic també és important, però també hem de dir que hi ha muntanyens i muntanyenques que s'ofereixen d'una manera fàcil, no suposa, molt fàcil per apropar-se'n aquí, no? Vull dir que, com ho aconseguim? Bueno, personatges importants. Sí, la veritat és que hem portat gent molt rellevant del món de la muntanya, moltíssim, no? Vull dir, hi ha, potser, gent que no és tan coneguda, no? Però personatges com Carlos Soria, que està un home que té 83 anys, que ha aconseguit pujar, bueno, encara no li falta un dels 14.800, no? Edurne Passavant, que va ser la primera dona que va conquerir de l'estat espanyol els 14.800, o Catherine d'Estivell, una famosa escaladora francesa de lo millor que hem conegut, Kilian Jornet, què hem de dir de Kilian Jornet, no? Bueno, pues... pues sí, vas buscar una miqueta la vida i pues aconsegueixes això, no? I bueno, i tant, pues d'aquesta manera que et puguin acompanyar.
1: La primera jornada d'enguany porta Joan Quintana amb gel vertical 50 anys després. Què ens explicarà un pioner de l'escalada en gel després de 5 dècades dedicades a aquesta disciplina?
0: Bueno, Joan Quintana és una figura, és un pioner. Jo vull remarcar que Joan Quintana va ser la primera persona, el primer muntanyenc que va venir personalment a la Setmana de Muntanyisme, a la seva primera edició. Vull dir que fa 40 anys que es va acompanyar, encara que ell és un muntanyenc que viu a prop i sempre s'acosta, sempre... sempre que pot tenir ens acompanya, no? Però vull dir que la seva trajectòria és una trajectòria brutal. Pensem, hem de pensar que és un dels pioners de lo que és la disciplina concreta de l'escalada en gel. Ella para fer, fa moltes coses, no? Però és una persona mítica dins d'aquest terreny, no tan sols a nivell català o de l'estat espanyol, sinó que més enllà de les nostres fronteres. Vull dir, és una persona que té molta activitat feta, de moment ha fet coses impressionants, i, bueno, és una persona que es dedica també al tema audiovisuals i el tema, bueno, fotografia i producció de matèries d'audiovisuals, no? I bueno, té coses molt, molt, molt xules, a part de tenir una trajectòria muntanyenca, bueno, brutal, no?
1: Dimecres és el torn de Nieves Gil i Lucía Guicot, no?, amb Roll Whaling Heimal. Què ens poden aportar aquestes dues alpinistes sobre l'evolució de l'alpinisme femení, que també és important?
0: Sí, Nieves Gil i Lucía Guicot. Aquestes són dues noies que, bueno, ja porten uns anys fent una activitat, diguéssim, extrema d'alpinisme. Vull dir, la dona a la muntanya per nosaltres també és una qüestió molt, molt important de poder apropar-les també aquí a la ciutat. Té una trajectòria, ja va començar uns quants anys, vull dir, hem de dir que hi ha l'Escola de Jóvenes Alpinistes a Espanya que va recollir, d'alguna manera va, no sé, van a parar moltes de les persones, no tan sols dones, sinó també homes, que fan activitats o que tenen una projecció, que poden tenir una projecció de cara a la muntanya. I a partir d'aquí, aquestes noies es coneixen allà i comencen, bueno, en tot el grup de jóvenes alpinistes, però en aquest sentit, diguéssim, el femení, el grup femení, doncs comencen a destacar, no? I fan moltes activitats, no tan sols elles, sinó també d'altres companyes, no? Però ara per ara elles, bueno, han fet bastanta pinya i s'estan dedicant a fer una activitat d'alpinisme molt important, no tan sols aquí, sinó que, bueno, han conquerit, bueno, potser un exemple molt, molt, molt, que il·lustra molt, no?, que han sigut les primeres dones de l'estat espanyol que han conquerit la cara, no?, de l'Eiger. Vull dir, això, qualsevol que estigui escoltant sap del que estem parlant, no? És un exemple, però, bueno, han escalat al Pakistan, han escalat a la Patagònia, vull dir, són dues noies que tenen un nivell excepcional.
1: I arribem a dijous, Francesc, a Meneco i Iker Pou, dos noms també molt coneguts, no?, de l'escalada i l'alpinisme. Què hi ha darrere d'aquest títol? Aupa Pou, una vida encordados.
0: Bueno, els germans Pou. Qui no coneix els germans Pou? Vull dir, qualsevol persona que tingui algun vincle petit que sigui amb la muntanya sap qui són els germans Pou. Els germans Pou tenen un cognom català, també, no?
1: Sí.
0: Els hem de preguntar el dijous quan vinguin d'on ve això. Bueno, els germans Pous són uns escaladors de Vitoria, escaladors bascos, que des de ben petits ja va començar a fer muntanya. Els pares ja els introduïen dins d'aquest ambient i ja des de molt petits van començar a fer coses. És cert que cadascú d'ells té unes característiques diferents, però, bueno, va arribar un moment que van decidir, doncs, fer activitat en conjunt i porten així gairebé més de 25 anys fent activitat tots dos, no? És una curiositat que siguin dos germans. I podríem dir que ara per ara són la cordada de l'estat espanyol més reconeguda mundialment per la qualitat, dificultat i compromís de totes les seves escalades arreu del món. O sigui, és una parella, bueno, realment són dos monstres de l'alpinisme. Dos monstres de l'alpinisme, que, bueno, és un goig poder-los tenir aquí aquest dijous.
1: Per tant, aquesta setmana que comença avui, aquests tres actes d'avui, dimarts, dimecres i dijous, les tres activitats, Francesc, són gratuïtes i es fan al Teatre Margarida Xirgo.
0: És correcte. Sí, sí. Nosaltres mantenim aquesta filosofia altruista de poder, la manera de poder aprovar també més a la gent que vingui és, bueno, pues, les entrades no, vull dir, és una entrada free, no?, free entrance, vull dir que tothom que es vulgui apropar podrà venir, això, el primer que arribi, primer que seu, i realment és així. Sí, el carrer Francesc Llorens, sembla que és, no? Bueno, aquí davant de l'Ajuntament, el Teatre Margarita Xirgú, avui, dimecres i dijous, a partir de les 8. Us recomanem que vingueu una miqueta abans per agafar lloc, això sí.
1: Clar. I cal ser muntanyer o escalador per gaudir d'aquestes xerrades, o també algú que no té coneixement de la muntanya també li agradarà això?
0: No, no, en absolut, absolut. Vull dir, nosaltres tenim un ventall molt, molt ampli de públic que ens vol acompanyar. Vull dir, gent molt joveneta fins a gent molt gran, gent que té curiositat, gent que coneix el tema, gent que fa escalada a nivell alt, gent que fa senderisme, gent que camina, gent que fa qualsevol tipus d'activitat, qualsevol disciplina que està relacionada a la muntanya, i el públic, diguéssim, és molt variat i a més és se'ls posa d'una manera molt, molt senzilla perquè es pugui entendre realment què és el que volem transmetre, no?, a tot el públic. I, bueno, la veritat és que hi ha molta curiositat també. I és molt xulo, és fantàstic que pugui venir gent de tot, transversal, no? Aquesta paraula de moda ara, no? Públic transversal.
1: El muntanyisme és una activitat, sens dubte, que molta gent gaudeix, però també s'ha d'anar amb respecte a la muntanya, no? Sempre es parla, encara hi ha persones que malauradament cometen alguna imprudència o es produeixen alguns incidents que es podrien evitar.
0: Bueno, és una pregunta una mica complicada. El que sí és el concepte, bueno, sortir a la muntanya, vull dir, ha arribat un moment que ara, pel tema que sigui, a part de gent que es dedica a fer excursió en muntanya i tal, hi ha molta gent que li agrada sortir, que no està acostumada a fer aquest esport d'una manera, bueno, amb certa precaució. Vull dir, podem parlar de diferents nivells de fer muntanya, no? Però hi ha uns riscos, ja, bueno, el que hem de fer és integrar-nos de la muntanya, respectar-la, tenir coneixement del medi, intentar tenir en compte temes com la climatologia, la dificultat de les rutes, el que és el que volem fer, on volem arribar, la companyia, no la sols, vull dir, d'una manera, una manera segura, no? I després també respectant el sentit de, bueno, pues no deixar el nostre rastre també per ella, no?
1: I, Francesc, després de 40 edicions, ha canviat també la manera de viure la muntanya. Què fa diferent l'alpinisme actual del que es practicava als anys 80, per exemple? Ha evolucionat?
0: Bueno, ha evolucionat en quant que hi ha més mitjans. I això facilita. Fixeu-vos, per exemple, no sé si heu vist, segurament sí, no? Us poso un exemple molt clar. Si heu vist imatges de gent pujant a l'Everest ara mateix, amb aquesta facilitat, als anys 80... Vull dir, recordem la primera expedició catalana que va pujar al cim, sembla que serà l'any 85. 1985 van pujar tres muntanyers catalans. Ara pugen cada dia, si fa bo, igual 100 o 200 persones. Estic posant un exemple una mica... Però ha canviat, el material facilita molt les coses. La informació que tenim mitjançant també, pues, via web, via mòbil, vull dir, les comunicacions són molt més senzilles.
1: Els GPS també per localitzar...
0: És imprescindible, ara per ara... imprescindible, bueno, això ha fet canviar molt, dona molta més seguretat també a l'hora de fer l'activitat, i el que és la intenció, el valor o la destresa dels muntanyers, de la cosa de la muntanya, això sempre ha estat igual, vull dir, és una cosa que tu la portes a dintre, la desenvolupes, passa que ara per ara tenim mitjans molt més, que ens faciliten una mica més la vida, això no vol dir que no hi hagin contratemps, hi hagin, en fi, coses una mica rares, no?, que puguin passar-te, però bueno, que no... teoria no, això no canvia, que a mi dius l'evolució, perquè és com han evolucionat tot a tot arreu, a tot el món, a totes les coses, no?
1: Si parlem d'excursionisme aquí en àmbit més local, aquí tenim la Serralada de Marina, no?
0: Correcte.
1: Moltes rutes també per gaudir aquí ben a prop.
0: Sí. Aquí la Serralada de Marina és un puesto fantàstic per poder fer activitat, sortir, no és que tingui grans espais, però té una particularitat, que és que és un terreny agradable de caminar, no té gairebé dificultats, té bones visibilitats tant d'una banda com la banda del Vallès com la banda d'aquí del Barcelonès o del Maresme, és difícil perdre's, vull dir, és un molt xulo, molt maco, des de, per exemple, des de Santa Coloma, no?, a tota la Coscollada, el tirar cap fins a Nou Pins, a l'Ella, tot això d'aquí, pues és un lloc que ens dona l'oportunitat de gaudir la muntanya, encara que sigui, bueno, no sigui una, grans muntanyes ni grans... que doni grans problemes, vull dir que ens ho posa molt fàcil per qui vulgui practicar senderisme, per exemple, no?
1: I, Francesc, tu com a membre de l'agrupació excursionista de Bufalà, quin ha estat el repte més alt que has assolit en el món del muntanyisme i l'excursionisme?
0: Bueno, jo ara per ara no faig grans mm-hmm. activitats, però, bueno, quan era més jovent sí que havia fet coses, havia fet molta activitat, als Pirineus, i, bueno, he pujat a alguns cims dels Alps, als cims dels Pirineus, alguna escalada una mica així i tal, no? Però, bueno, i ara per ara, més que res, són altre tipus de... Bueno, també per l'edat i per altres coses que tampoc pues, faig. Però, bueno, tots tenim és un tope, no?
1: Sí, no? Molt bé, doncs queda dit, aquesta quarantena setmana del muntanyisme de Badalona, que comença avui, també dimecres, i finalitzarà dijous, a les 8 del vespre, durant aquests 3 dies al Teatre Margarida Xirgo de Badalona. Entrada gratuïta, qui estigui interessat en aquest món de l'alpinisme, el muntanyisme, expedicions, doncs és una cita, una opció per anar durant aquesta setmana aquí a Badalona. Doncs Francesc Xavier Ramis, de l'agrupació excursionista de Bufalà i també speaker oficial d'aquestes jornades, gràcies per acompanyar-nos avui al Badalona Matí, que sigui tot un èxit aquesta quarantena edició de la setmana.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: Badalona Matí. Al 94.4.
3: Badalona, 94.4.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
6: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
7: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
6: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
7: Corre, corre, que volen! Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
6: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a v-xlbadalona@cpnl.cat.
1: I 23 minuts. Seguim en directe aquí a la Badalona Matí. Donem la benvinguda a l'estudi al Joan Sala, que és del Consorci per la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Bon dia, Joan, com estàs?
8: Bon dia, molt bé, i tu?
1: Bé, a punt ja per una nova secció del Què m'has dit, no? Que sempre està bé, per si hi ha algú que encara no se n'havia donat, ja som, a aquesta segona setmana d'octubre, concretament el segon dimarts, i això només pot dir una cosa, doncs que és l'hora d'aquesta secció.
8: El que m'has dit, i tant, efectivament.
1: I avui, Joan, què ens portes? Perquè de què parlarem avui?
8: Doncs mira, tu mateix ho has dit, com que ja som octubre, per mi és que sembli mentida, no? Ja som a la tardor, malgrat la... Bueno, clar, ara sí que ha fet uns dies que ha plogut, no? Però fins ara encara feia calor.
1: Sí.
8: Doncs mira, em sembla que, com que jo som a la tardor, només podem parlar d'una cosa, que és la mort.
1: Ostres, sobre la mort, m'he perdut alguna cosa, perquè hauríem de parlar sobre la mort.
8: Doncs a veure, mira, digues-m'ho tu, quan arriba la tardor, abans de plantar-nos a Nadal, de què s'omplen els carrers i els aparadors?
1: Ja sé per on vas. Ja he vist més d'una paradeta de castanyes i els aparadors cada vegada, i veig més carbasses aquestes de Halloween, doncs... però sí que és cert que ja es comença a barrejar el Nadal amb el Halloween, sí, en algunes botigues.
8: Sí, sí, sí, perquè de fet jo també hi he vist calendaris d'advent, no sé si sóc l'únic, però i mosquits entremig, sí, hi ha una barreja de tot, no? Però sí, efectivament, no? Doncs aviat serà Tots Sants, o la castanyada, com n'hi vulguis dir, i que és de les poques festivitats que tenim que pretén reflexionar sobre la mort, i per això m'ha semblat un tema, doncs no sé, dient, no?
1: Sí.
8: Perquè ens puguem preparar una mica per la castanyada i celebrar-la, doncs, lingüísticament a la perfecció.
1: Però està molt bé això, Joan, però això d'aviat, no sé si és una mica exagerat, no? Exagerat, perquè la castanyada, a veure, és l'1 de novembre, estem a 6 d'octubre,
8: Doncs mira, tens tota la raó, tens tota la raó, Àlex. Però a veure, no pateixis que vinc preparat, perquè porto cites, perquè els oients i tu us ompliu tant l'agenda que l'octubre us passarà, en fi, volant.
1: Ah, llavors no dir res. Traiem agendes. Què cal que hi anotem, Joan?
8: Doncs mira, cal que hi anoteu que del 17 d'octubre al 14 de novembre arriba el 5, el cicle de cinema infantil en català a Badalona. Cada dissabte, a l'Ocine del Màgic de Badalona, tindrem una pel·lícula en català per als més petits de casa.
1: Que bé, veient que als cinemes hi costa, no?, moltes vegades trobar pel·lícules en català, em sembla una molt bona iniciativa. I Joan, quin horari tindran aquestes sessions?
8: Doncs mira, les sessions del 5 sempre seran a les 4 de la tarda, evidentment, i a més tindran un preu únic i reduït, que serà el mateix per grans i per petits, que és de 4 euros amb 90 cèntims.
1: Fantàstic, o sigui que fins a Tots Sants hi ha, què, 3 projeccions?
8: Efectivament, el 17 d'octubre, que és quan comença, tenim Maracuda. El 24 d'octubre, sempre dissabtes, eh? Tenim 200% Wolf, Petit Gran Llop, i el 30 d'octubre, Little Amelie.
1: Molt bé, doncs famílies...
8: El 31, perdoneu,
1: el 31 d'octubre. El 31 d'octubre, la nit de Tots Sants,
8: efectivament,
1: eh?
8: Efectivament,
1: efectivament. Molt bé, doncs, famílies, espero que hàgiu tingut la gent demà, eh? Paper i boli. Cada dissabte, del 17 d'octubre al 14 de novembre, el 5, el cicle de cinema infantil en català.
8: I, doncs bé, això, exactament. I ara que ho hem agendat, a tu no et sembla que ja queda tot més a prop, o què?
1: Home, i tant. Ja sento els calfreds pel tema d'avui, l'amor, eh?
8: I tant, i tant. Però, a veure, una cosa. Si sents calfreds, potser és que hauries de millorar la teva dieta, eh?
1: Què vols dir?
8: Home, doncs que si t'alimentes bé, en principi, no t'ha de fer por morir. O sigui, és el que diu la dita, no? Menja bé, caga fort... i riu-te de la mort.
1: Oh, m'encanta, apa, aquí, aquesta sí que és bona, eh, Joan? Aquesta sí que és bona.
8: Doncs sí, sí, ja se sap que, o sigui, la gent catalana és molt escatològica i que tenim molta fraseologia dedicada a aquest aspecte de la vida, però també en tenim molta, dedicada a la mort. D'entrada, com que és una qüestió sensible i farragosa, no?, de vegades, no és estrany que tinguem moltes expressions i mots alternatius per referir-nos a l'acció d'abandonar la vida. Mm. A tu se te n'acudeixen alguns
1: a veure,
8: sinònims?
1: A veure, deixa'm rumiar una mica. A veure, jo diria traspassar, anar-se'n, o anar al cel,
8: sí.
1: Expirar
8: també, sí, sí. Mm. Clar, o sigui, expirar seria més formal, menys habitual, anar-se'n, anar al cel, té un toc més metafòric, no?
1: Sí.
8: I traspassar també s'utilitza molt, no? I també, no ho sé, després n'hi ha més, no? Com dic, podríem trobar moltes. Passar millor vida, perdre la vida, o, fins i tot, finar, també.
1: Anar a l'altre barri, no?
8: Exacte.
1: O la defunció, sí, sí, sí. No? Defunció.
8: Clar.
1: Deixar de funcionar seria...
8: És una defunció, exactament.
1: En recordo també de la darrera secció, Albert Principià, no?, que ens vas portar de principi. Doncs aquest n'és l'antònim, no?, de final, fina.
8: Exacte, exacte. Potser sona estrany, no?, perquè són verbs que no estem acostumats a sentir, però efectivament, o sigui, si de principi tenim principià, doncs de final tenim fina. És una qüestió de lògica, gairebé. I, en fi, tots aquests sinònims que estem enumerant aquí són eufemismes, no? Què vol dir això? Doncs que són paraules o expressions més suaus que fem servir per evitar dir-ne d'altres que poden resultar més dures, no? I el curiós és que pel que fa a aquest tema en català també tenim moltes expressions que, tot i ser eufemismes, o sigui, tot i ser paraules per evitar paraules més dures, també són col·loquials.
1: Que és aquesta que t'he dit abans, no?, la d'anar-se'n a l'altre barri, per exemple.
8: Exactament. Perquè, diguéssim, això no és vulgar, no, vull dir, no és ofensiu, però sí que té un toc molt més col·loquial, no? I com aquestes, tantes com en vulguis, no? Tenim, jo què sé, dinyar-la, quedar-s'hi, petar, aquesta és molt, molt explícita, anar-se'n al forat, i una que és molt, molt bé, és gairebé com, no ho sé, poètica o novel·lesca, és fer l'últim badall.
1: També.
8: I a tu se t'ha acut alguna més, potser, d'així col·loquial?
1: Bé, doncs ara em ve el cap allò de, no sé, estirar la pota. Però no sé si està ben dit, o és que ve del castellà, és un castellanisme, estirar la pata, no sé.
8: Doncs, o sigui, entenc el dubte, perquè jo també el vaig tenir quan em preparava una mica la secció, però segons el Diccionari de Sinònims de l'IEC, de l'Institut d'Estudis Catalans, el podeu trobar, si voleu, el podeu trobar a sinònims.iec.cat. Sí que recull aquesta expressió, estirar la pota, no? I en aquest sentit no tenim per què pensar que sigui cap interferència del castellà.
1: Ah, mira, doncs perfecte, Joan. Ara bé, què vols dir ben bé amb això d'interferència?
8: Doncs sí, mira, una interferència lingüística del castellà és dir, per exemple, trenca aquests papers en lloc d'estripa aquests papers, no? O, per exemple, dir que una cosa se't dona bé en lloc de dir que hi tens traça. O, per exemple, en una que seria fonètica, una interferència fonètica, seria dir calla en lloc de calla, no? Que aquesta, es troba d'hora al dia, que fa relativament poc va sortir una notícia, així que és un fonema, el de la doble L, que cada vegada es pronuncia menys, no?
1: Ah, ja ho entenc. Diguem-ne que en aquests casos el castellà interfereix en el català.
8: Efectivament. O sigui, exacte, per la interferència lingüística, llavors podem dir, per fer-ne una definició, s'entén la pèrdua o substitució d'un element propi d'una llengua, en aquest cas estem parlant doncs, del català, per influx d'una altra llengua.
1: Però ara que hi penso, Joan, això només passa amb el castellà,
8: no? No, no, no. Les interferències existeixen per a totes les llengües i de totes les llengües, diguem-ne, no? O sigui, qualsevol llengua pot rebre una interferència d'una altra. Per exemple, quan parlant, diem la paraula hater, doncs en aquest cas tenim una interferència lingüística que prové de l'anglès, que afecta tant el català com el castellà, de fet, no? Perquè, per exemple, aquesta paraula, no?, que acabo de dir, hater, tu com ho diries de manera més precisa?
1: Odiador, l'odiador, el...
8: Sí, segurament odiador, o sigui, és una molt bona... És una traducció literal i que funciona perquè, no?, abans dèiem, no?, de principi a principi, doncs, d'odiar, fer molt revés, no?, sí. D'odiar, odiador, fantàstic. I després, ni no, podríem optar per simplement explicar-ho, no? Algú que no ens suporta, podríem dir. Aquell, en lloc de dir, aquell és un hater, aquell és, no em suporta. O...
1: No li caic bé.
8: No li caic bé, exactament. I efectivament, no? I llavors el cas és que, en realitat, les interferències, tot i que n'hi ha per totes les llengües, no les afecten a totes igual, no? No les afecten a totes igual ni a la gent que les parla.
1: Clar, és diferent, no?, una interferència pel català que pel castellà.
8: Completament, perquè si no, ens podem fer la pregunta, no?, de per què si no trobem aquesta mania entre els catalanoparlants de, o sigui, contínuament anar-nos corregint tant entre nosaltres totes les petites errades que cometem, no?, inevitablement, quan parlem o escrivim, no? Aquesta pressió jo crec que es pot apreciar més entre el catalanoparlant que en altres llengües, no? I ens podem fer la pregunta, per què això passa, no? Doncs perquè aquests petits errors que cometem, que són interferències, sobretot, els percebem com una amenaça, no?, com un perill, perquè temem, perquè tenim por que la nostra llengua no s'acabi desdibuixant excessivament, o perquè, no ho sé, no? Perquè és cert que al final hi ha força interferències del castellà.
1: I llavors, Joan, què cal fer? És a dir, cal intentar sempre parlar un català perfecte i estar sempre vigilant a la interferència? Perquè, és clar, si aquesta és la conclusió, sembla una mica difícil, un repte fins i tot, no?
8: Bé, jo crec que el que cal fer és parlar amb normalitat. O sigui...
1: Com faria... surti, no? Tal com raja.
8: Sí, o sigui, com faria algú, diguéssim, l'actitud ha de ser una mica la mateixa que faria el que tindria algú que parlés, doncs és igual, castellà, anglès, francès, italià, el que sigui, o sigui, d'una banda, evidentment que cal parlar sempre bé, i més si m'ho preguntes a mi, que sóc professor, vull dir, per això hi ha cursos de català. I per una banda, això, cal parlar, intentar sempre parlar bé, però d'altra banda, és això, cal no trencar-s'hi gaire més al cap, o sigui, és un tema tan senzill com aquest, cal trobar l'equilibri entre la correcció i la naturalitat, o sigui, que la por de l'error no ens freni, perquè al final l'únic català mal parlat és el que no es parla, i d'això en són un exemple els nostres alumnes, no?, que...
1: És clar, perquè imagino que això és rellevant sobretot de cara a gent que tot just comença a aprendre'l o que s'atreveix a parlar-lo per primera vegada, no?
8: Doncs sí, totalment. O sigui, tot nou parlant d'una llengua es construeix el que en sociolingüística es coneix com a interllengua, que és, com dir, que tot just quan comences a aprendre català, per exemple, parles el teu català, no? O sigui, amb expressions que et mig inventes, amb interferències i préstecs de la teva llengua materna, o de qualsevol altra que coneguis, no? Els hi passa molt als nostres alumnes, que igual parlen castellà, però també saben francès, i quan aprenen els números, al començament els diuen en francès, perquè s'assemblen molt, no?, per exemple. I això, diguéssim, aquest tema de la interllengua no és que sigui positiu, és que és indispensable, simplement, per poder fer el pas i parlar català, o qualsevol llengua, però en el cas del català, doncs per poder-lo parlar, perquè sense passar per aquest punt no aconseguiries arribar a poder-la parlar. Un altre exemple, si voleu, d'interferència, així, d'interllengua, si voleu, ràpid, és quan tothom que comença a aprendre català, això és una anècdota que tindria qualsevol professor o professora que vingués aquí del Consorci, és que quan els nostres alumnes els primers dies aprenen a presentar-se i t'expliquen on viuen, és un clàssic que diguin, jo viu a Badalona. Perquè encara t'estàs muntant el teu sistema rudimentari de la llengua, no? I ho fas com pots. I en aquest sentit és millor acabar dient, o sigui, començar per dir jo viu català, que directament no intentar-ho, no?
1: Clar. Per tant, queda clar, Joan, que l'únic català mal parlat és el que no es parla.
8: Efectivament, és una molt bona frase, molt bon eslògan per tancar la secció.
1: Doncs, Joan, hem après molt, com sempre, amb aquesta secció. Joan Sala, membre del Consorci per a la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià, en aquest Què m'has dit, que ens tornarem a retrobar ja al novembre.
8: Molt bé, i tant.
1: Moltes gràcies.
8: Encantat.
1: Que vagi molt
8: gràcies
1: bé.
2: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
3: Badalona, 94.4.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gort 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
6: Torna Filmets.
7: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
6: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
9: Filmets Badalona Film Festival.
7: Totes les emocions. T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
10: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
7: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
11: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
12: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
13: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
12: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
13: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.

0: 11:38 minuts, seguim en directe al Badalona Matí. Ja m'acompanyen aquí a l'estudi l'Adrià Carpio i també el José Comino, que són del Servei Juvenil de Badalona, treballant al Badiu Jove. Bon dia, nois, com esteu?
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Estar aquí.
0: Que bé, encantat que sigueu aquí, perquè avui ens veniu a parlar de l'anomenat programa d'informació i dinamització als centres d'ensenyament secundari, oi? En què consisteix aquest programa? Qui comença?
1: Doncs començo jo. El programa d'informació i dinamització consisteix en que, bé, estem desplegats a 18 instituts a Badalona i estem presents cada setmana a un institut diferent a l'hora del pati, atenent consultes sobre diferents temes i servint de pont amb el Badiu Jove, que és un espai on s'ofereixen assessoria sobre temàtiques com formació, ocupació o benestar emocional, entre molts altres. I també estem, doncs, ara mateix realitzant tallers als centres educatius. Fem aquesta funció. Cada mes fem tallers sobre un tema diferent i aquest mes s'està tocant la participació juvenil. El proper farem benestar emocional i el proper farem pressió estètica. Estem fent dos tipus de tallers. Pels més petits estem fent tallers per nous delegats i delegades a primer i segon de l'ESO, on, doncs, estem començant a fomentar aquesta cultura democràtica ja als primers dos cursos de l'ESO i els ajudem a plantejar-se com ha de ser el seu representant ideal i quines funcions s'ha de complir en diferents situacions que els proposem. I per l'altra banda fem un altre taller orientat a tercer i quart de l'ESO, ja orientat a fomentar aquesta cultura democràtica i participativa fora de les aules, no? On poden posar el seu granet de sorra per fer una societat millor en diferents àmbits, ja sigui el teixit cultural o ja sigui per causes socials o més vies dins de les seves pròpies aules. I és això, fem aquests tallers i els intentem connectar tota l'estona amb els serveis que ofereix el Badiu Jove.
0: I és durant el mes d'octubre, oi, que iniciareu el grup de joves d'aquest programa, el PITCES, que s'anomena, aquesta iniciativa per crear un grup de joves de tercer i quart d'ESO als instituts de la ciutat, els dimarts a les 5,
2: Correcte, sí. Aquesta és una de les altres coses que volíem parlar, i és que a partir de dintre de molt poc, cada dimarts a les 5 de la tarda, qualsevol jove que tingui interès dels nostres instis, qualsevol instit públic de Badalona on el José, la Zaida o jo, o les nostres companyes que participen, poden venir i poden començar a participar. Busquem a joves de tercer i quart de l'ESO que tinguin ganes de conèixer, de barrejar-se amb joves d'altres barris, conèixer altres realitats, passar-ho bé, evidentment, ens coneixerem, farem dinàmiques molt divertides, però sobretot el que volem és fomentar la participació. Que això, bàsicament, és que si volen fer iniciatives culturals, endavant amb elles. Que volem fer iniciatives més socials, nosaltres posarem el cos i mirarem de veure com les fem. I si volen, per exemple, organitzar, expressar-se, dir la seva, doncs tindran un espai per poder fer-ho. Cada dimarts a les 5 de la tarda. Començarem d'entrada de molt poc i estem amb moltes ganes perquè volem muntar un grup molt xulo amb el qual doncs, puguem tirar endavant moltes iniciatives.
0: Dimarts a les 5, el Badiu Jove, això està al carrer Ausias Mar 61, a Pep Ventura,
2: Correcte,
0: qui
2: sí.
0: No, qui no ho conegui. I parlem d'això, que aquesta idea jo m'apuntaria, si fos més jove, això del túnel del terror.
2: Sí, estàvem parlant abans de la castanyada, no?, que estava escoltant. Doncs, a part del Badiu Jove, tenim dos espais joves. Un el tenim a la Morera, aquí al costat, espai jove a la Morera, Avinguda Prat de la Riba, i tenim també a la Lloreda l'espai jove Supernova, d'acord? Mm. En aquest espai jove, o sigui, muntarem un túnel del terror, vale? I hi ha dues maneres de participar. Si no vols implicar-te, doncs pots venir directament el 29 d'octubre al túnel del terror per la tarda a passar-ho bé, o si no, ostres, jo vull muntar-lo, vull decorar-lo, vull participar, doncs farem durant activitats cada tarda de 4 a 8, estem fent activitats als espais joves i moltes de les quals són muntar aquest túnel del terror. Aleshores, l'espai jove està adreçat a joves de fins als 17 anys, per tant, qualsevol jove de qualsevol institut pot apuntar-se. Ara mateix estan fent classe, però si algun pare, mare, familiar o el que sigui vol que el seu fill o filla participi, poden venir. Les activitats totes són gratuïtes perquè som un espai de l'Ajuntament de Badalona. Per tant, aquest túnel es nutrirà de tota la gent que vulgui venir i passar-s'ho bé.
0: Una bona iniciativa, eh? Tant si voleu gaudir ja un cop ja estigui tot muntat o participar a guarnir tot aquest túnel de, del terror. I des de la Diu Jove, eh? També ens destaqueu aquests programes, no? Formació, ocupació, benestar emocional i també mobilitat internacional.
2: Sí, o sigui, aquí la cosa és, com tenim els espais joves, que són llocs on podem fer activitats lúdiques, també tenim un espai d'assessorament i orientació. I és per això que el Badiu Jove és l'oficina de Badalona, que, com dèiem, està a Pep Ventura, on qualsevol jove fins als 35 pot venir i parlar i, sobretot, consultar allò que necessita. Nosaltres tenim una cartera de tallers ara mateix bastant gran, però sí que, pel tema del temps, sí que ens agradaria destacar quatre, o sigui, que hi ha més, eh? O sigui, que podríem estar parlant una estona de tots els tallers, però m'agradaria destacar quatre que està molt relacionat amb les necessitats de la gent jove en aquest moment. Que no sabem què volem estudiar, ens trobem que ens hem quedat sense plaça, ja tenia el meu pla fet, ara què faig? Doncs tenim una activitat els dilluns, i ara què? Noves rutes quan el plan A no surt. Que això concretament ho farem el proper dilluns 19 d'octubre. Després, des de l'espai d'ocupació, cercar feina. Quanta gent s'ha quedat amb una candidatura descartada? Doncs nosaltres fem un taller, detectius de currículum, el cas de les candidatures descartades. Anem a mirar què podem fer per trobar feina. Com ho fem, això? No és tan fàcil. Trobar feina és una cosa molt avorrida i a vegades preocupant. Doncs nosaltres ho fem d'una manera una mica més lúdica perquè et quedi més, et retingui més la informació i puguis fer-ho. I aprofitant que tenim el mes de la salut mental, d'acord, octubre és el mes per excel·lència, sí, parlar d'aquest tema, doncs tenim també una activitat, un taller amb el Cap a Mil, sobretot per donar un espai amb una psicòloga, amb el poder, un lloc on poden venir, parlar, expressar-se i veure, davant d'aquesta rutina tan boja que a vegades tenim, estrès, exàmens, molta feina, saturació de coses, doncs vinga, podem venir i escoltar una mica de consells, tècniques per poder afrontar totes aquestes coses i anar baixant l'estrès, no?, sobretot. I ja per últim, també no ens volíem deixar, crec que és un dels tallers més interessants, una de les xerrades més interessants de mobilitat internacional, perquè molta gent no sap o desconeix tots els programes que hi ha des de la Unió Europea, Erasmus+, per exemple. Vull viatjar gratis ja i gratis. Com ho puc fer? Doncs aquí nosaltres, amb la nostra especialista, podran venir de l'espai d'acompanyament de mobilitat, podran venir i preguntar. I podrem explicar-los els programes, què puc fer, on em puc anar. Hi ha programes, per exemple, de viatjar a Itàlia, Geòrgia, Eslovàquia, hi ha molts llocs. Com t'apuntes? Quin nivell d'anglès necessito? Què faré jo allà? I són programes que estan adreçats a molt tipus de joves. A partir dels 14-15 ja comencen a sortir els intercanvis juvenils, però a partir dels 18 ja hi ha moltíssims i es poden haver durant tot l'any. Aleshores, creiem que és una oportunitat que està molt desconeguda. Per tant, anem a informar-nos, no? Anem a veure què puc fer, no? A vegades diem, ostres, on puc viatjar? Què puc fer quan ja he acabat, quan tinc l'estiu? Doncs mira, t'oferim una oportunitat gratuïta, perquè els intercanvis estan subvencionats, i les maneres de com fer-ho. El Badiu Jove tenir un espai d'acompanyament per qualsevol tema, i ahí justament la mobilitat és un dels temes.
0: Doncs Adrià Carpio, José Comino, del Servei Juvenil de Badalona, déu-n'hi-do, quin munt de propostes, eh? També amb aquest programa d'informació i dinamització als centres d'ensenyament secundaris. Sens dubte, si algun pare d'aquests alumnes ens ha escoltat, doncs ja tenen en ment, eh? Tots aquests serveis d'orientació que oferiu i que també són ben útils, eh? Per cert, m'agrada molt la franja dels 12 als 35, abarca els 35 encara ets jove, eh? Aquí.
2: Però és que hi ha moltes necessitats de la gent jove, no només és gent que està a l'institut. Clar. És també gent jove que potser està a l'atur o que està treballant i a vegades dius, ostres, i com puc accedir a un habitatge? A l'espai d'habitatge del Badiu Jove, que és pioner, el tenim allà, poden venir qualsevol jove a demanar cita, com puc demanar un pis de protecció oficial, com funciona el tema dels lloguers, ei, vine i informa-te'n. Espai LGTBIQ+, o sigui, hi ha molta varietat d'informació. Seguiu-nos a les xarxes, em falta dir Badiu/Jove, tenim TikTok, tenim Instagram, veniu i informeu-vos.
0: Doncs seguiu-vos i ja ens anirem trobant, eh, en aquesta secció al llarg de la temporada. Gràcies, Adrià Carpio, José Comino, per ser amb nosaltres. Bon dia.
2: Moltes gràcies.
3: Badalona Matí.

0: veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: Torna Filmets.
2: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
1: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
3: Filmets Badalona Film Festival.
2: Totes les emocions. Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
1: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat.
4: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
5: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
4: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
5: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
6: Minuts i arribarem a les 12 del migdia. Seguim en directe al 94.4 i és el moment d'iniciar la nostra secció de biblioteques. Ens acompanya l'Elisabet Castellón, que és la directora de la Biblioteca de Lloreda. Bon dia, Elisabet.
7: Què tal? Bon dia.
6: Explica'ns, perquè avui comencem parlant de les activitats, oi, de la xarxa de biblioteques, començant pel dia 8 d'octubre.
7: Doncs sí, mira, això és demà passat. S'ha organitzat amb la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que és el 10 d'octubre, doncs s'ha organitzat tota una sèrie d'activitats que en aquest cas ve recolzada per la Taula de Benestar Emocional de Badalona, que és un espai de treball en xarxa i que impulsem tota una sèrie de serveis, entitats i professionals, amb la idea de promoure el benestar emocional. Llavors fem unes jornades, i això serà a la nau 3,
6: a l'escorxador.
7: A l'escorxador, sí, sí.
6: Molt bé.
7: I això comença a les 11 del matí, al migdia fem un descans a les 2, i després ens tornem a reincorporar a les 4 i fins a les 7. I en aquest cas, la xarxa de biblioteques participarà en un taller, que el farem doncs, de tardes, de 4 a 7.
6: El Posem-hi Paraules.
7: Posem-hi Paraules. Sí, mira, això és un taller en què nens i nenes els convidem a que puguin descobrir el ioga. I intentem que d'aquesta manera es connectin amb la calma.
6: Aprendre a relaxar-nos,
7: Això, sí, que tot això, evidentment, està molt relacionat amb la salut mental.
6: I tant.
7: Doncs, bueno, una mica és això, organitzarem aquesta activitat, a banda, de tota la sèrie d'activitats que fan els companys de les altres entitats.
6: I no podem estar-nos de parlar de Filmets, que organitza el Badalona Film Festival, que organitza Badalona Comunicació, un recull de projeccions, de la millor selecció de curtmetratges per al públic familiar.
7: Sí, això és cada any, ja sabeu que es presenten una selecció, com has comentat tu, d'aquells millors curtmetratges i que estan destinats al públic familiar. Són primícia, vull dir, a les biblioteques fem la inauguració. I mira,
6: avui hi ha un, no?
7: Avui hi ha un, precisament a la Biblioteca de Lloreda, a les 5:30, a 6:15, i després també durant tot el mes d'octubre, a Canyadó, a Llefià, a Can Casacoberta.
6: Demà també a Pomar, a 6:45 de la tarda. Una bona selecció de curtmetratges.
7: Exacte, sí, sí.
6: I també activitats destacades, Per exemple, la Biblioteca de Lloreda, Elisabet, un taller tecnològic infantil. Aquí ja ens anem el 22 d'octubre a 6:45 de la tarda,
7: Sí, mira, ara he fet un petit recull, de totes aquelles activitats que penso que són importants, per poder destacar. I com bé comentes, ara el dia 22 d'octubre, a la meva biblioteca, a Lloreda, fem aquest taller. És un taller bastant divertit, que alguna vegada ja s'havia fet, va tenir molt d'èxit i hem pensat, doncs podem tornar a programar-lo. I està basat en el videojoc del Minecraft.
6: Vale.
7: Amb nens i nenes, no?, amb una mena de bricolatge, doncs faran una llum.
6: Cal inscripció, i per a infants a partir dels 5 anys acompanyats d'un adult.
7: Important, cal inscripció i el que comentem, que vinguin acompanyats.
6: I després, el 14 d'octubre, a 6:15, que no t'atrapin les pantalles.
7: Sí, això, mira, és una col·laboració que fem amb el CAP de Nova Lloreda, i ens vindrà el psicòleg, el Víctor Carretero, i ens farà aquesta xerrada. Dir-te que està amb el projecte de Biblioteca i Salut, que fa molts anys que s'està treballant a les biblioteques, i bé, hem pensat que seria important treballar aquest tema.
6: I
7: també
6: si anem,
7: amb inscripció.
6: Sí, també anem amb inscripció prèvia.
7: Això sempre.
6: Això a la Biblioteca de Lloreda. I si anem a la de Canyador, parlem d'aquest Altres Veus, no?, aquest cicle de conferències presencials i també entrevistes virtuals per tractar temes d'actualitat amb experts de reconeixement públic. Aquest any s'ha triat aquest àmbit temàtic, que és l'habitatge, no?, un repte col·lectiu que està tan d'actualitat.
7: Per desgràcia, sí, és un tema que està, vamos, a tope, no?, per dir-ho. I sí, faran, en aquest cas a Canyador, dues xerrades, una el dia 8 d'octubre, que en aquest cas és qui decideix on i com viurem, i a càrrec de la Gemma Tremulles, una experta en aquest, sobre aquests temes.
6: Això serà passat demà, 6:45,
7: exacte,
6: a la Biblioteca de Canyador, i després no us aclariu amb la regulació de l'habitatge, no esteu sols. Això serà 15 dijous, també a 6:45. Per tant, dues xerrades molt recomanables sobre l'habitatge.
7: Sí, penso que sí, molt interessants, perquè, bé, no cal dir-ho, com està la situació.
6: Sí, estem parlant aquests dies. I a Can Casa Coberta, el 20 d'octubre, 6:15, jugues una cosa seriosa, el joc com a eina de transformació educativa.
7: Sí, mira, en aquest cas, també dintre del projecte d'Altres Veus, que he de dir que és un projecte que col·laborem amb la Diputació de Barcelona, i en aquest cas han triat la temàtica dels jocs, els jocs de taula, que, bé, cada vegada més són activitats que estan molt demandades a les biblioteques, i aquest expert, en aquest cas, doncs farà aquesta xerrada.
6: L'Àrex Carame Fontes. I si anem a la Biblioteca de Sant Roc, des del passat 2 d'octubre, que ja s'ha iniciat aquest club de lectura per adults, oi?, que es fa tots els divendres, de 6:45 a 7.
7: Exacte. A banda dels grups de lectura que fem cada mes a les biblioteques, doncs en aquest cas, en aquesta biblioteca s'ha decidit afegir-hi un altre mes.
6: Llibres de totes les temàtiques,
7: de tot,
6: per fomentar aquest hàbit de la lectura.
7: Sí que en principi seria per adults, com comentàvem.
6: Vale.
7: Sí.
6: I finalment, a Poma, Bibliolab, un Bibliolab tecnològic.
7: Lògic.
6: De què va això?
7: Mira, això també són activitats que ens venen, no?, facilitades a través de la Diputació de Barcelona, i en aquest cas, bé, m'han passat els companys que faran un camaleó de colors, i això és un contacontes, i després es farà el taller. Bé, també amb inscripció.
6: Serà el 14 d'octubre a 6:15 a la Biblioteca de Pomar. Doncs Elisabet Castellón, directora de la Biblioteca de Lloreda, t'hem d'acomiadar, que ens quedem sense temps, molt interessant tot plegat.
7: Molt bé,
6: i
7: gràcies.
6: Que vagi molt bé totes aquestes activitats, xerrades i tallers.
7: Molt
6: bon dia.
7: Gràcies, bon dia.
6: Gràcies.
8: Badalona Matí.
6: I com sempre, abans d'acabar aquesta hora, fem un cop d'ull a l'actualitat. Sílvia Villarroel, bon dia.
9: Bon dia, Àlex.
6: Tot a punt per aquest butlletí informatiu de les 12. Què ens explicaràs avui?
9: Doncs mira, us explicaré el que ha donat de si al ple del mes d'octubre. Badalona arriba als 190 dies de pagament a proveïdors. Ara us ho explicarem. I també doncs, que han aprovat per unanimitat el conveni amb l'AMB per finançar la segona fase de la reforma del parc de Nova Lloreda.
6: Està molt bé, tot això, tots aquests detalls que es van explicar en aquest ple municipal i també d'altres informacions que ens actualitzaràs. Sílvia, moltes gràcies.
9: Gràcies a tu.
6: Ara t'escoltem. Recordeu que tota aquesta informació ampliada aquí al 94.4 de Ràdio Ciutat a partir de les 2 amb la Sílvia Llamas al Badalona Migdia i també a les 2 amb la Sílvia Villarroel també a Televisió de Badalona, als serveis informatius per explicar-nos tota l'actualitat. Doncs amb aquesta i d'altres informacions ens quedem nosaltres, com sempre. Tornem demà a partir de les 8 amb un nou Badalona Matí. Moltes gràcies per acompanyar-nos durant aquestes 4 hores de directe. Recordeu que podeu seguir-nos al nostre perfil d'X al programa Badalona Matí. Gràcies per la confiança. Fins demà.
10: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
11: La Bada, en Caco i la Nyam.
12: Wow.
10: Els personatges més divertits de Badalona.
11: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
13: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
14: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
15: Notícies Badalona.
9: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona ha arribat als 190 dies de període mitjà de pagament a proveïdors. Així ho ha denunciat el PSC durant el ple municipal d'aquest dilluns. Segons les darreres dades publicades pel Ministeri d'Hisenda amb data de juliol, actualment Badalona és l'ajuntament de tot Espanya que més triga a pagar. Arran d'aquesta dada, el govern local ha admès que encara queda marge de millora, però ha defensat que el consistori està funcionant millor que en mandats anteriors. Enmig d'un debat sobre la gestió del consistori, el regidor del PSC, Cristian Carneado, ha actualitzat la xifra que els mateixos socialistes havien denunciat a principis de setembre. Si fa un mes la ràtio de dies per pagar proveïdors estava als 169 dies, actualment ja ha superat els 190. Escoltem el moment del ple en què ho ha revelat el regidor socialista.
16: Acabo de mirar el període mitjà de pagament, alcalde, i ara mateix Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Ara mateix, l'última dada publicada, Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Tenim un període mitjà de pagament de 193 dies.
9: L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat que els terminis de pagament estan millorant i ha atribuït bona part dels retards als contractes vençuts.

0: L'acord permet que el projecte ja es pugui licitar i les obres preveuen noves rampes, escales i il·luminació, actuacions al clavegueram, l'estabilització dels talussos, zona de gimnàs per adults i una altra àrea de gossos. El govern municipal preveu que els treballs comencin durant el primer trimestre de l'any vinent. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava ahir la convocatòria de les eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Els diferents grups municipals han reaccionat a l'anunci d'eleccions generals anticipades feta per Sánchez. El Partit Popular creu que la convocatòria a les urnes arriba tard perquè fa mesos que la legislatura actual està esgotada. Des del PSC a Badalona carreguen contra el PP i Vox, a qui acusa d'haver boicotejat Sánchez de forma constant. Badalona en Comú, amb representació al govern espanyol a través de Sumar, creu que la convocatòria d'eleccions serà necessària davant d'un congrés format per una majoria de dretes. Esquerra, un dels socis de govern de Sánchez, afirma que era partidària que el president esgotés la legislatura per la quantitat de projectes enllestim i, per contraguany, en Badalona afirma que Sánchez ha convocat eleccions com a conseqüència d'haver estat governant d'esquena a la ciutadania. I en esports, la sisè joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar la competició europea contra el Neyerslija. L'equip verd i negre afronta, volíem dir, el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telecom Bonn i el Porto i compta amb jugadors destacats. El joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
1: Que és un equip que juga defensiu, tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen, crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
0: Ara mateix 23 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
4: Què tal, cocos? Benvinguts a la ràdio. Fa més o menys un any vam realitzar un programa especial amb Luis del Olmo al nostre costat, recuperant les cançons de la llista d'èxits del seu programa Los 50 de Oro. Concretament la llista del 14 de novembre del 1970. Aquell programa va tenir molt d'èxit i molta audiència. I molts de vosaltres em vau demanar que féssim un altre programa semblant. Però no és gens fàcil disposar de les dades perquè no les té ni el mateix Luis del Olmo. Però hem aconseguit una altra llista de los 50 d'oro. No sé si ja hi eres, però imagina't ara mateix que estem el 6 de setembre de 1971 i sintonitzant Ràdio Peninsular de Barcelona amb Luis del Olmo, que diu...
5: 50 de oro, que és la classificació popular de les canciones que quiere la juventud.
4: En el número 50, Juan Pardo a Marian Niña.

ponen psicodèlica, I una vegada més comentem que ara seria bastant impensable que algun tema absolutament instrumental estigués entre els més venuts. Suposant que es venguessin discos, esclar. En el 46, la genial Creedence Clearwater Revival i Sweet High Chicago, que aquí es va dir Dulce Autoestopista.

Hitchhiker. I al costat d'aquesta marxa fantàstica de la Creedence Clearwater Revival en el número 46, en el 45 el tema de Love Story, interpretat per Astrud Gilberto i Andy Williams.

0: Avui aquí al Coco viatgem fins al 6 de setembre de 1971 per recuperar les 50 cançons més venudes aquella setmana a la secció de discos dels grans magatzems Can Jorba de Barcelona. Eren los 50 de oro que Luis del Olmo presentava a Ràdio Peninsular de Barcelona cada tarda de 7 a 8. Aquesta llista setmanal de vendes es reflectia en un pòster a la secció de discos de Can Jorba, al portal de l'Àngel i també a moltes altres botigues de discos, com ens recorda el mateix Luis del Olmo.
1: El pòster maravilloso que estava en tots els centres musicals on se vendien els discos, allí estava los 50 de oro, efectivament.
0: I en el número 40, Maria Hostiz, Miña Rianxeira.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Hot Love dels T-Rex en el 39 i en el 38 un altre tema instrumental fantàstic, 9x9 de John Damors.

música que per nosaltres almenys va inevitablement vinculada a un mític programa que el mestre Josep Maria Bach realitzava cada matí amb gran èxit a Ràdio Joventut de Barcelona als anys 70, perquè ell la utilitzava de sintonia a Quis i Coses. En el número 37, els nostres amics Alicia i Nubes Grises amb Aurora.

Sí, sí, estem al 6 de setembre de 1971. Estàs a la ràdio i recorda que aquest és el mitjà que més estimula la teva imaginació. Aquests eren los 50 de oro. Ay, dos chicos.

37 i en el 36, un tema que a mi em va agradar molt en el seu moment, va ser un What Hit Wonder d'un senyor anomenat Logan des de França, Sing Sing Barbara.

0: preciosa, l'adaptació al castellà que va fer glòria d'aquest clàssic de Roberto Carlos.
1: Preciso olvidar, pero existo.
0: 32 en los 50 de oro.

0: Algunes d'aquestes cançons, com pots comprovar, són de fàcil record i sovint les heu demanat al programa, però altres van ser supervendes en el seu moment. Concretament, en aquesta llista del 6 de setembre del 1971, ho eren al departament de discos de Can Jorba, a Barcelona, però després van passar directament a l'oblit, com aquesta dels Hollies, Hey Willie, del 30. En el 29, imagina't que estem al 6 de setembre de 1971 i sintonitzant Radio Peninsular de Barcelona amb Luis del Olmo, que diu
1: para The Sweet Funny Time.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquell 1971, una barreja increïble d'estils i de colors. Aquest masterpiece estava en el 27 al costat, evidentment del 26, que era en aquest cas Basilio. No sé si la recordaràs, aquesta cançó, Tierras Lejanas.

Tierras Lejanas. Tierras Lejanas. Basilio en el 26 i just a la meitat de la llista de los 50 de oro en el 25, un tema realment simpàtic dels Blooming que es deia Bannerman.

En el número 15 de los 50 de oro del 6 de setembre de 1971, un altre ex-Beatle en solitari, ara George Harrison, What is life, què és la vida? What I've...

0: El 13 era per als Rolling Stones i el seu Brown Sugar.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Avui especial, los 50 de oro, amb Luis de l'Olmo.
2: 50 de oro, que es la clasificación popular de las canciones que quiere la juventud.

0: En el número 12, un d'aquells fenòmens musicals que només es dona molt de tant en tant, es va posar de moda el Yamazuki. El grup es deia Yamazukis.
1: Recordes, Cocodril?

0: En el número 9, una altra cançó amb nom de dona. Manda roses a Sandra, de Jimmy Frey.
1: Manda roses a Sandra, que se va de la ciudad.
0: En el número 8, el garrotín de Smash.

I ara, l'últim ex-Beatle en solitari que ens faltava. Feia poc més d'un any que els Beatles havien anunciat la seva separació i, si no has arribat tard al programa, recordem que en el número 31 estava Ringo Starr amb el seu primer treball en solitari, en el número 28 John Lennon, George Harrison estava en el 15 i en el número 4 Paul McCartney a Another Day.

0: plan to do. Try to forget and I found someone new. So I prayed on my knees to heaven above. Send me somebody, please. Someone to love.
1: Es la una.
2: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
3: Notícies Badalona.
4: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona ha activat de nou avui dimarts el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta des de les 2 del migdia d'avui fins demà dimecres a les 8 del matí. La posada en marxa del pla arriba després dels avisos del Servei Meteorològic de la Generalitat per la possibilitat de pluges intenses a partir d'aquesta tarda i fins demà. I arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. En la mateixa línia, el regidor d'Urbanisme de Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació a les Tres Xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives, les darreres, segons un estudi de l'any passat, a l'hora d'executar el projecte. I coincidint amb la convocatòria d'eleccions, milers de persones s'han manifestat a Barcelona pel dret a l'habitatge aquest dilluns. Dues columnes de Badalona mobilitzades pel Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya s'hi han sumat. Desenes de manifestants s'han mobilitzat des de la ciutat per denunciar, diuen, que l'emergència habitacional no només afecta les grans ciutats com Barcelona, sinó que Badalona també es pateix. Asseguren que cada cop és més difícil trobar un lloguer i que molts veïns han de marxar de zones com el centre per trobar una llar. En aquest context de mobilitzacions i d'avançament electoral, avui el Consell de Ministres tornarà a portar aprovació els dos decrets per fer front a la crisi d'habitatge que divendres van quedar tombats amb les Corts i soltes. La votació dependrà de la Diputació Permanent. I en esports, la sisè joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar la competició europea contra el Neyers Liga. L'equip verd-i-negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telecom Bon i el Porto i compta amb jugadors destacats. El joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.

Dimarts 6 d'octubre, el dia en què la selecció espanyola masculina tanca la finestra de llarga finestra de seleccions, en aquest cas contra Croàcia, a Split. Veurem quan juguen els 6 jugadors del Barça i també si torna a jugar Roberto, el davanter de l'Espanyol, que ja va debutar dissabte contra la República Txeca. Avui en farem la prèvia, escoltarem Luis de la Fuente i també Dani Olmo, l'agarenc jugador del Barça, que té una relació, un vincle especial amb Croàcia, on s'hi va estar pràcticament 6 anys durant els seus inicis com a futbolista. Molt futbol també amb el repàs i les reaccions als dos sortejos d'ahir de la Copa del Rei i de la Reina. I també tindrem bàsquet amb dos debuts europeus. Avui debuta a la història el Bàsquet Girona en competició europea. Ho fa a casa contra el Dinamo de Bucarest, a la Europe Cup de la FIBA, a la segona competició de la FIBA. A la Champions jugarà la Penya, que també ho fa a casa contra el Hezliya, en aquest cas israelià. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina tanca avui a Croàcia la llarga finestra internacional.
1: El combinat estatal amb 7 catalans, 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol afronta la quarta jornada de Nations League amb l'objectiu de segellar la classificació per a la següent fase. Espanya, que ha guanyat els 3 partits d'aquesta finestra, visita una ferida a Croàcia, que ve d'encaixar un contundent 0-7 contra Anglaterra dissabte passat. El partit a 3:15 del vespre.
0: Aquests partits tanquen, com dèiem, aquestes més de 2 setmanes d'aturada de la competició masculina primera divisió.
1: Ahir el blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit en la victòria de la seva selecció, França, 4-1 contra Bèlgica. D'altra banda, el davanter del Girona, Benat, també va participar en la derrota d'Ucraïna, 1-2 contra Hongria. Avui, a banda de la selecció espanyola absoluta, també juga a sub-21 amb els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espart contra Romania.
0: El dia en què Leo Messi s'acomiadarà de la selecció argentina.
1: L'ex-blaugrana tanca una etapa de més de 2 dècades amb la selecció aquesta propera matinada a l'estadi Monumental de Buenos Aires en un amistós contra Benín. Messi ha guanyat un Mundial en les 3 finals que ha disputat, a més de 2 Copes d'Amèrica, amb la selecció argentina, i seguirà competint als 39 anys amb l'Inter de Miami, amb qui té contracte fins al 2028.
0: En categoria femenina, la portera del Barça, Cata Coll, no anirà finalment amb la selecció espanyola.
1: La Balear, titular habitual al combinat estatal i també al Barça, finalment no jugarà els 2 amistosos amb Espanya als Estats Units per unes molèsties musculars als quàdriceps que l'han fet tornar a Barcelona.
0: En competició de clubs, ahir vam tenir 2 sortejos de Copa, el de la Copa del Rei, la masculina, l'explicàvem ahir en directe, amb 8 equips catalans.
1: Encara no hi entra el Barça, que jugarà a Turquia a la Supercopa d'Espanya amb Real Societat, Atlètic de Madrid i Real Madrid. Sí que hi és l'altre català de primera, l'Espanyol, que visitarà l'emblemàtic estadi de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River. Pel que fa als catalans de segona, tots 2 jugaran a l'Aragó. El Girona jugarà al camp del Quarter i el Sabadell al de l'Utebo. Des de la primera federació, l'Europa també jugarà en terres aragoneses, en aquest cas al camp de Calamotxa, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català d'aquesta primera ronda contra el Manresa. Finalment, el Reus Redis, també de la segona federació masculina, rebrà el Baracaldo i el Prat, tot i que encara ho ha de corroborar segellant la classificació. Rebria el Sagnier a l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Els Potalada no van poder jugar aquest cap de setmana a la tornada de l'eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa, però tenen un 1-5 de l'anada en Terres Balears. Aquesta primera ronda de Copa del Rei es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. I pel que fa a la Copa de la Reina, ahir es va sortejar també, Sara, la tercera ronda, en aquest cas amb 3 equips catalans.
1: Tampoc no hi entra encara el Barça, vigent campió, però sí els altres 2 equips catalans de Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de segona federació femenina, la mateixa categoria en què juga el rival del Badalona Women, que s'enfrontarà a l'Sporting de Huelva. Finalment, l'Europa, també d'aquesta segona federació femenina, buscarà continuar fent història

0: En aquest cas rebent el nou Sardenya, a un equip de la Lliga F com és el Deportivo de la Corunya. Aquesta tercera eliminatòria de la Copa de la Reina jugarà entre el 3 i el 5 de novembre.
1: En bàsquet, avui debuten en competició europea dos equips catalans.
0: El FIAC Girona jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club, en aquest cas de la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. El partit a 8:15 a Fontejau.
1: Una hora més tard, a 9:15, arrencarà el debut de la penya en competició continental, en aquest cas a la Basketball Champions League.
0: Els verdinegres, al contrari que el Girona, no han jugat aquest cap de setmana pels aiguats i avui reben a l'Olímpic a un equip israelià, el Herzliya, a partir de 9:15 del vespre.
1: En handbol, el Freaking Granollers disputa avui la segona jornada de la European League masculina.
0: Els ballesans no van tenir partit el cap de setmana a la Sabal perquè el Conca havia demanat l'ajornament i han hagut d'adaptar-se a les afectacions i al confinament d'ahir per l'intens temporal de pluges que va afectar la ciutat. Malgrat tot, avui s'enfronten al Busau romanès en el debut europeu a casa al Palau d'Esports a 9:15 del vespre.
1: En waterpolo també avui comença la Champions masculina.
0: El Club Natació Sabadell, que ja va superar la fase prèvia, debuta aquesta tarda a Montenegro, a la piscina del Jadran, en la primera jornada del grup A. El partit a 7:15 de la tarda. Demà serà el torn del Barceloneta, que defensa el gran títol europeu que va guanyar el curs passat. Els mariners juguen demà al vespre a Sèrbia a la piscina del Novi Beograd.
1: Per cert, també avui tenim dos partits de Lliga en waterpolo a la Divisió Nord masculina.
0: Tots dos a 9:15, Barcelona-Catalunya i Terrassa-Rubí de la cinquena jornada. A la Divisió d'Honor femenina també avui es juguen un Sant Feliu-Mataró a 9:00 i ahir es va disputar el Sabadell 24-Rubí 8, també de la quarta jornada de Divisió d'Honor femenina.
1: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina guanya amb un gol a l'últim segon a la segona jornada del Mundial d'Asunción, al Paraguai.
0: Una diana de la mataronina, Aina Florenza, una de les 7 catalanes del combinat estatal, ha donat la victòria a Espanya contra Xile per 2-3. En l'altre partit del grup A, la selecció argentina va golejar França per 0-6. En la pròxima jornada, Espanya i Argentina jugaran el lideratge de grup.
1: Espanya, recordem, va guanyar 8-0 a França en el primer partit. Més enllà del Mundial femení, acabem amb això. Avui juguen dos partits de la Lliga Catalana Masculina d'Hockey Patins que no es van poder disputar el cap de setmana pel temporal.
0: A 9:15 del vespre, Lloret-Barça, i a 9:10 arrencarà el Caldes-Calafell. A la Lliga Catalana Femenina, ahir es va jugar el Manlleu 0-Voltregà 4, corresponent a la tercera jornada. I ja tenim definides les semifinals d'aquesta Lliga Catalana Femenina, que enfrontaran Voltregà i Cerdanyola d'una banda i Palau i Bigues i Riells de l'altra, en una final a 4 que es disputarà aquest pròxim cap de setmana, precisament a Bigues i Riells.

0: Més futbol en competició de clubs. Ahir vam tenir dos sortejos de Copa. El de la masculina l'explicàvem en directe amb 8 equips catalans. Encara no hi entra el Barça, que jugarà a Turquia a la Supercopa d'Espanya amb la Real Societat, l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Sí que hi és l'altre català de primera, l'Espanyol, que visitarà l'emblemàtic estadi de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River, al País Basc. Pel que fa als altres catalans, els de segona, tots dos jugaran a l'Aragó, els de segona, el Girona al camp del Cuarte i el Sabadell de l'Utebo, tots dos província de Saragossa. Dels de primera federació masculina, l'Europa també jugarà a la Comunitat Aragonesa, en aquest cas al camp del Calamotxa, també de segona federació, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català d'aquesta primera ronda contra el Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
1: El sorteig celebrat a la seu de la Federació Espanyola de Futbol a Las Rozas va aparellar el conjunt vegenc amb el del barri de Sant Andreu de Palomar, de Barcelona, equip que milita una categoria per sobre la primera federació. La plantilla manresana va seguir el sorteig al tradicional bar de Cal Xavi de Manresa, on hi havia el desig de creuar-se amb un rival de segona divisió per engrescar més a l'afició. El partit serà especial per l'Àlex Iglesias, jugador del Manresa, en passat a Sant Andreu.
2: Bé, crec que ja només el fet de competir a la Copa del Rei és una il·lusió per nosaltres i el rival que ens ha tocat, el Sant Andreu, crec que és un rival molt fort que estan fent les coses molt bé els últims anys. És un equip històric del nostre futbol i farem el possible per intentar emportar-nos a l'eliminatòria sabent que és un rival molt fort.
1: L'eliminatòria es disputarà a partit únic al Congost de Manresa entre els dies 27 i 29 d'octubre en una data i hora per confirmar. Els dos equips s'havien vist les cares de manera habitual entre els anys 2021 i 2024 en Lliga, quan els dos militaven a tercera i segona federació, amb 5 empats i una victòria per 4-0 a favor del Manresa. Aquest estiu els dos equips també es van enfrontar pretemporada amb una victòria per la Unió Esportiva Sant Andreu per 3-1.
0: Gràcies, Jordi. Finalment, el Reus Redis, també de la segona federació masculina, rebrà el Baracaldo i el Prat, tot i que encara no ho ha de corroborar, encara no té la classificació, ha de jugar la tornada de l'1-5 de la prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa, s'enfrontaria al Sagnia, rebria a l'Atlètic Club de Bilbao. Els Patolà, com dèiem, no van poder jugar la tornada d'aquesta eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel pels aiguats aquest cap de setmana. Aquesta primera ronda de Copa jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. Això pel que fa a la Copa del Rei. A la de la Reina es va sortejar la tercera ronda amb 3 equips catalans, encara no hi entra el Barça tampoc, que és vigent campió, però sí els altres dos equips catalans de la Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de segona federació femenina, dues categories menys, la mateixa que juga el rival del Badalona Women, que és l'Sporting de Huelva. Finalment, l'Europa, que també juga a aquesta segona federació femenina, buscarà continuar fent història, en aquest cas rebent el Nou Sardenya, a un equip de Lliga F, com és el Deportivo de la Corunya. Aquesta tercera eliminatòria de Copa de la Reina, entre el 3 i el 5 de novembre. I encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per repassar com ha anat la jornada, per exemple, la Lliga Elite, en aquest cas la tercera. És cert que van quedar molts partits ajornats, suspesos pel temporal de pluja. De fet, només se'n van poder jugar 3 dels 7 previstos. De moment, Manlleu i Valls són co-líders amb 7 punts cadascun. El Manlleu va perdre els primers punts al curs amb un empat a 1 a casa contra el Rubí. Ràdio Rubí, Siscolera García.
3: L'1-1 en el terreny de joc del Manlleu amb la Unió Esportiva Rubí també com a protagonista reflecteix la habitual igualtat que hi ha en la Lliga Elite. També reflecteix la categoria i qualitat dels dos rivals, així com que es va veure un autèntic partidàs molt vistós, amb anades i vingudes, sobretot en la segona meitat. La primera va ser una mica més igualada, les ocasions van caure més del costat de la Unió Esportiva Rubí amb el 0-1, el Manlleu que en l'última jugada del primer temps va poder igualar el partit, una de les claus per pressionar i fer mèrits en la segona també, fins i tot per endur-se la victòria. Escoltem a l'entrenador del Manlleu, Marc Prat.
4: Fins al gol, ells han estat molt millor que nosaltres. Ens ha costat trobar solucions i no estàvem còmodes. Però després, a partir del gol, crec que hem estat bastant superiors, sí que és veritat això, eh? Una transició, una centrada, podien fer-nos mal, però nosaltres anàvem pel partit descaradament.
3: És cert també que la Unió Esportiva Rubí, amb el 0-1, va poder doncs ampliar l'avantatge i amb l'empat a 1 en la segona meitat, amb millors ocasions per al Manlleu, el conjunt rubinenc també va tenir alguna. En definitiva, que marxaven contents amb aquest punt aconseguit. Escoltem el Blai Martí.
5: És un molt bon punt, vist com ha anat el partit, perquè crec que al final venir aquí Manlleu i sumar punts és una cosa difícil, és un camp que dificulta molt les coses amb un gran ambient. Jo estic molt content amb l'equip. És una pena que sigui només un punt, però crec que és just.
3: El Rubí suma ja 4 dels 9 disputats, el Manlleu 7 de 9. Ara sí, s'ha d'actualitzar aquesta doncs, Lliga Elite després dels partits suspesos del cap de setmana.
0: Gràcies, Cisco. D'altra banda, el Valls ha d'encadenar la segona victòria seguida, la primera del curs fora de casa, 2-3, al camp del Viladecans. La ciutat de Valls, Eric Rosique.
6: La victòria al camp del Viladecans per 2-3 referma la capacitat ofensiva del Valls, que suma 6 gols en 3 jornades, malgrat que n'han encaixat 4 també en aquestes 3 jornades. Així valora el tercer triomf al tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
7: Però hem competit fins al final contra un gran rival, ens dona molta confiança. Una victòria fora de casa en aquesta lliga és or, així que a gaudir-ho i a descansar.
6: La mala notícia, sens dubte, és la lesió de Sasha, jugador capdalt i que havia arrencat amb 2 gols la temporada, actuarà en una nova posició de nou davant la lesió de Marc Rubió i que podria perdre's el que queda de temporada. La bona notícia és l'estat de forma de les alternatives dels ballencs i que va poder tornar en escena Guillem Martínez, que va tornar de la millor manera, amb un gol al camp del Viladecans. El primer compromís, la Unió Esportiva Valls rebrà el Martorell aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi del Vila.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet avui debuten en competició europea dos equips catalans. El Fiat Girona, de fet, jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club del bàsquet Girona, en aquest cas de la primera jornada de la fase de grups de la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. Els gironins que arriben amb il·lusió a la cita, però recordem, després d'una odissea de viatge a Vitòria per les condicions meteorològiques, tant a l'anada com a la tornada, amb la pallissa que van rebre, de fet, perdent a la pista de 40 punts diumenge a la pista del Baskonia. Escoltem l'entrenador del Fiat Girona, Moncho Fernández.
8: És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà, perquè jugarem contra un equip com és el Dinamo de Bucarest, campió moltes vegades de la Lliga Romana, una lliga que està pujant fort en el panorama basquetbolístic europeu, i hem d'estar preparats per el repte, perquè jugar dos competicions és dur i demanant, però penso que tenim arguments i ganes de fer-ho.
0: Aquest Fiat Girona Dinamo de Bucarest començarà a 3:45 del vespre a Fontejà. Una hora més tard arrencarà el debut de la penya en competició continental aquest curs, en aquest cas a la Basketball Champions League, competició que ja van jugar el curs passat i que aspiren a lluitar pel títol. Els verdinegres, al contrari que el Girona, no han jugat aquest cap de setmana pels aiguats i avui reben a l'Olímpic a un equip israelià, el Herzliya, a partir de 8:45 del vespre. I en handbol, el Freaking Granollers disputa avui la segona jornada de European League masculina després d'una setmana estranya, amb la capital vallesana força afectada pel temporal de pluges, especialment ahir dilluns. Els granollerins van jugar la setmana passada a la pista del Flensburg, que van perdre, i ja van tenir problemes amb el retard del viatge de tornada. No van tenir el partit del cap de setmana a la Soval perquè el Conca havia demanat l'ajornament i han hagut d'adaptar-se a les afectacions i al confinament d'ahir per les inundacions en molts carrers de la ciutat. Malgrat tot, avui s'enfronten al Busau romanès en el debut europeu a casa, al Palau d'Esports. Escoltem el tècnic Antoni Rama.
9: I és veritat que el viatge de tornada de Flensburg, doncs, es va fer llarg, amb retras de l'avió, i al final, doncs, són moltes hores. Potser el partit de Cuenca, evidentment, ens hagués agradat jugar, però el fet de no jugar-lo també ens donava aquest puntet de descans per alguns jugadors que ho necessitaven. I, bueno, s'han hagut de moure els entrenaments tant el diumenge com el dilluns per intentar buscar poder complir normatives i que tot fos millor. I bé, tret d'això, penso que l'equip està focalitzat en el que toca i això no el descentra, preparats per un partit molt important i per tornar, doncs, amb aquesta competició europea.
0: Avui a 8:45 del vespre, aquest Granollers-Busau, segona jornada de la fase de grups de la European League masculina, en què els vallesans buscaran la primera victòria. I en waterpolo avui arrenca la Champions masculina. El Club Natació Sabadell, que ja va superar la fase prèvia, debuta aquesta tarda a Montenegro, a la piscina del Jadran, en la primera jornada del grup A, al partit de 6:45 de la tarda. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
10: La visita al Jadran Herceg-Novi és el primer dels 6 obstacles que tindran els homes d'Albert Espanyol en el camí per assolir un dels 2 bitllets que hi ha en joc en aquest grup A. Un d'ells sembla assignat a l'Olympiacos grec, però l'altre se l'haurien de jugar entre aquests dos equips i el Vaspo Hannover alemany. Així ho creu també Fran Valera, que la temporada passada va guanyar el doblet Lliga i Copa amb el conjunt montenegrí abans de tornar a Can Llong.
11: Crec que l'Olympiacos potser té aquest paper de favorit, però entre els altres, com tu dius, pots guanyar tots, pots perdre tots, però bueno, començar puntuant fora de casa és molt important. Tots els punts que es puguin sumar fora d'aquí seran benvinguts, així que anirem a per totes.
10: A 6:45 arrenca aquest Jadran Herceg-Novi Astralpul Sabadell, corresponent a la primera jornada de la Champions masculina.
0: Gràcies, Pau. I acabem amb hoquei patins, més enllà del Mundial Femení, que s'està disputant a Asunción, a Paraguai. Avui juguen dos partits de Lliga Catalana Masculina, que no es van poder disputar el cap de setmana pel temporal. A 8:45 de vespre, Lloret-Barça, i a 9:10 arrencarà el Caldes-Calafell. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
12: Això mateix, el primer duel oficial a casa del Recamp, que estava previst per al cap de setmana, es jugarà finalment aquesta nit. Un canvi de calendari, però, que no altera les ganes d'alcaldes d'apuntar-se a la primera victòria de la temporada després d'estrenar-se en derrota al Palau d'Esports del Reus la setmana passada. Els calderins, que van avançar-se amb un gol d'Àlex Josef al minut 3, van acabar sucumbint per 4-3, però avui tindran l'oportunitat davant un Calafell que arriba en bona imatge. Va guanyar per 2-1 el Xum Massanet en la seva primera jornada de la Fleet Ravids Lliga Catalana. Aquesta competició torna a ser un any més un termòmetre per veure com es troben els equips abans de l'arrencada de la competició oficial, i pel Recam significa la primera prova de foc després de treballar de valent durant la pretemporada per estructurar un equip que ve de patir 9 baixes respecte a l'any passat. Avui, a partir de les 9:10, doncs, Caldes-Calafell a la Torre Roja.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona ha activat de nou avui dimarts el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta des de les 2 del migdia d'avui fins demà dimecres a les 8 del matí. La posada en marxa del pla arriba després dels avisos del Servei Meteorològic de la Generalitat per la possibilitat de pluges intenses a partir d'aquesta tarda i fins demà. I arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. En la mateixa línia, el regidor d'Urbanisme de Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació a les Tres Xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives, les darreres, segons un estudi de l'any passat, a l'hora d'executar el projecte. I coincidint amb la convocatòria d'eleccions, milers de persones s'han manifestat a Barcelona pel dret a l'habitatge aquest dilluns. Dues columnes de Badalona mobilitzades pel Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya s'hi han sumat. Desenes de manifestants s'han mobilitzat des de la ciutat per denunciar, diuen, que l'emergència habitacional no només afecta les grans ciutats com Barcelona, sinó que Badalona també es pateix. Asseguren que cada cop és més difícil trobar un lloguer i que molts veïns han de marxar de zones com el centre per trobar una llar. En aquest context de mobilitzacions i d'avançament electoral, avui el Consell de Ministres tornarà a portar aprovació els dos decrets per fer front a la crisi d'habitatge que divendres van quedar tombats amb les Corts dissoltes. La votació dependrà de la Diputació Permanent. I en esports, la sisè joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar la competició europea contra el Neyers Liga. L'equip verd-i-negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telecom Bonn i el Porto i compta amb jugadors destacats. El joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles. Ara mateix tenim 24 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Badalona 94.4.
5: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
4: La ràdio d'una gran ciutat. 94.4.
5: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
6: Les veus fora del camp.
7: L'anàlisi, l'opinió, la crítica, tot de manera pausada i sempre el dia després.
6: Et proposem analitzar l'actualitat del Club de Futbol Badalona d'una manera diferent.
8: I ens endinsem en aquesta tertúlia futbolística i ho fem avui dilluns, un dilluns marcat per la meteorologia. I suposo que potser si el temps ens ho permet, doncs l'amic Linares apareixerà per aquí, però en tot cas sí que podem comptar avui a la tertúlia de futbol amb el Carles Caballero. Benvingut a la tertúlia, Carles.
9: Hola, Ramon, què tal?
8: Doncs bé, tu has pogut venir sa i estalvi, no?
9: Sí, bueno, he tingut sort i he trobat aparcament.
8: Malgrat els avisos, no?
9: Sí. Ara mateix, deixa'm dir que ara mateix aparcant m'ha sonat l'alarma. Aquest matí a les 8:30 i ara ha tornat a sonar.
8: Jo crec que sí, que ha anat sonant ja diverses vegades i per tant, doncs, bé, la gent que no ho veu clar o la gent que pugui comprovar que té dificultats, doncs que ho eviti. Nosaltres farem avui, de moment, comencem aquesta mini tertúlia, si arriba l'amic Linares, si arriba l'amic Aleix, però en tot cas, Carles, és curiós perquè en una jornada on només han disputat 3 partits de la tercera federació, doncs mira, l'horari del Tona a Badalona va ser el que va salvar el partit.
9: Sí, a mi em va estranyar molt perquè va ser una jornada molt atípica i vaig posar la ràdio per sentir-te tu perquè, bueno, no em venia bé d'anar-hi a Tona i mira, vaig encertar en el sentit de que, hòstia, un viatge amb les circumstàncies que veu tornar a vosaltres, ja no sé si us va agafar de ple tornant, però sí que és veritat que va ser un dissabte tancat a casa, a priori no havia de ser així, havíem de sortir i després teníem la intenció per històries d'anar a veure la penya, que no va poder ser tampoc així. Però, bueno, deixem dir que per l'horari veu... Bueno, el Badalona va fer el seu partit i s'ha donat la circumstància que han jugat tres partits i el Badalona s'ha col·locat líder provisional degut a la... Bueno, al temps, a la meteorologia i, bueno, aquí, bueno, benvingut sigui, tres victòries seguides i el Ramon, aquí ho tenim.
8: I és sorprenent perquè, clar, fa tres setmanes... home, això sembla impensable... és veritat, doncs, que pot haver-hi tres equips, no? La Gram, el Vilanova i la Muntanyesa, que si puntuen, no? Poden passar el Badalona per damunt, però, vaja, no és fàcil guanyar tres partits seguits. Curiosament, ara mateix el Badalona ha guanyat els tres rivals que estan a baix de tot, però sorprenent, no?, que el Tona no hagi puntuat a casa seva. És veritat que el Vilassai li marquen 6, eh? També és sorprenent, no? Això.
9: A mi em va sorprendre molt degut al partit que vam fer nosaltres, que a nosaltres ens vam plantar cara. Nosaltres vam ser superiors, però la segona part ens van tancar. I no ho veig un equip perquè li facin 6 gols i menys per ser últims. Ramon, no ho veig. Però el futbol té aquestes coses. Nosaltres, com tu has dit, fa 3 setmanes, nosaltres ens estaven trencant les vestidures, Ramon. Fins i tot hi havia gent molt nerviosa amb dues derrotes consecutives i ara ja això canvia, perquè això et dic que el futbol va per barri, Ramon. Jo ja et dic, fa tres setmanes ens trencaven tot aquí i ara som líders, hòstia, Ramon, i el mateix equip. Escolta, jo crec que al Genís San Pietro se li ha de deixar treballar, té el que... ve d'on ve i té el seu currículum molt, crec que molt important. Ha trobat un equip base, sembla ser que ja ha trobat la manera, i el seu estil de joc cada vegada s'està impregnant més amb els jugadors. Crec que el Badalona fa un futbol de molta categoria, sobretot aquests últims dos partits, la primera part, ho ha fet sensacional. Però al final crec que l'estil de joc s'està imposant i penso que el Badalona, pues, bueno, lluitarà per la 5 primera posició. Després el temps dirà el que deia. De moment, cap equip s'ha posicionat com el rival a batre. Nosaltres sabem quins són el rival, perquè al final, amb això del futbol, tu saps qui ha d'estar i més o menys, amb la sorpresa sempre. Però a priori, els tres equips aquests que tu has nomenat que poden posar per sobre, no que no em preocupin, sí que em preocupen. Clar, la Muntanyesa no és la seva lliga. La Grama, potser, tampoc és la seva lliga, encara que cada any lluita per ficar-se. El Vilanova sí, sembla ser que té molt bon equip i la intenció és lluitar per al campionat. I després jo crec que Hospitalet i Cornellà estaran lluitant, i nosaltres, i alguna sorpresa. Però crec que hem començat força bé.
8: Doncs està clar, perquè ara mateix el que dius tu, no? Jugant a futbol, perquè és veritat que a Tona va ploure, el camp estava mullat, el camp estava relliscós, més o menys aguantava aquest terreny de joc. Sembla que el canvien ara aquest mes d'octubre i posen gespa artificial, però és cert que els primers 20 minuts no es passa tan bé, després l'equip es va posentant, no? I va creixent, no? I tot el que semblava més feble defensivament s'acaba convertint en un equip més sòlid, no?, al darrere, i a més tocant al mig del camp i arribant amb un Martí Alonso brutal a dalt, lluitant-ho tot absolutament contra centrals de gran envergadura com Barnils, que sí, coneixes sí, perfectament, sí, sí, sí, etcètera. I al final, doncs, jo crec que destacar la feina del col·lectiu, perquè és injust, no?, dir, ostres, que aquest millor que aquest. Però clar, és que els dos centrals i els dos migcentres i el davanter centre, déu-n'hi-do, eh?
9: Sí, no, a mi és una grata sorpresa. Jo ho vaig destacar la setmana passada, la sorpresa d'això de Martí, i que n'ha fet els últims dos partits sensacional, tot i que no arribava al gol, i ahir, i, bueno, el dissabte, igual, i crec que és un jugador que et dona la vida, més enllà que pugui fer gols, que els farà, però lo que treballa, lo que aguanta, les pilotes que toca, crec que és un fitxatge que de moment està donant el que s'espera d'ell, tot i que potser a lo millor no era, no, a priori, no semblava el titular, eh? Cuidado, i ho dic jo des de la meva opinió.
8: No, que hi va haver un moment que Antoni Asso sembla que li havia passat per davant, donava la sensació.
9: Sí.
8: Que de fet, a tu et va sorprendre que sortissin tots dos d'inicial o per característiques del partit vas creure que potser era...
9: Home, sí, per les característiques del partit del camp i com estava el dia, crec que el Genís va apostar per una lluita aquí dalt, perquè era qüestió de quedar-se a pilota i que puguin ser, com tu has dit, 15 minuts primers, ben anar una mica adormits, però després totalment superior al Badalona. I penso que va estar encertat. Jo crec que el Genís llegeix el partit i, depèn del rival, crec que farà les alineacions. Variant un, dos, com molt. Jo crec que ell, el seu estil no el tocarà, i jo crec que ha encertat al mig del camp i a la defensa, després d'aquests dos primers partits, on, sobretot el dia de la Muntanyesa, on va haver una davallada defensiva important, penso que el Genís, ja et dic, lluitarà a dalt, no lluitarà, serà campió, no serà campió, però el futbol que veiem serà de molta, molta categoria. I ell és fidel a la seva ideologia. Vull dir que ell, des del primer partit... Bueno, si comptem el dia de la Muntanyesa, el dia del Martinenc, també vam tocar molt, Ramon. Podien haver guanyat aquests dos partits. Només la mala sort va impedir no guanyar aquest partit. Però a l'estil de joc, tot i que va haver-hi moltes errades defensives, va ser igual.
8: Doncs veurem, perquè ara, ostres, el Badalona que sí que es veurà les cares amb un rival directe, diumenge amb el Vilanova.
9: Correcte.
8: Molt bon partit aquest, eh?
9: Home, a priori crec que és el partit de la jornada, Ramon. Ara ja, a veure, sense menysprear a tots els rivals, han de pensar que ara ve el Vilanova, anem fora i ve el Cornellà.
8: Lleida i Cornellà.
9: Lleida sí. I Cornellà. Lleida...
8: Irregular, sí.
9: Molt irregular. Jo pensava, a priori, que per com havia anat a l'estiu, de que l'Atlètic Lleida estaria, Ramon. Cuidado.
8: Sí.
9: Cuidado. Penso que hi ha temps, hi ha marge per recuperar. Però, a priori, jo pensava que l'Atlètic Lleida seria un
8: però,
9: altre...
8: Però, vaja, que a priori no pensaves que ahir la Pobla de Mafumet li robés un punt, li robés dos punts allà a Lleida, no?
9: No, que va. És que... Penso que no, que és un equip que encara no... Jo crec que donarà. El que passa que això, amb aquesta categoria, quan et despenges, després és molt, molt complicat enganxar els de dalt. I nosaltres, pues, bueno, el diumenge tenim una pedra de toc importantíssima. Ex-equip de Genís San Pietro, un rival de play-off i un rival que està cridat a lluitar per les 5 primeres posicions, Ramon.
8: I amb les dificultats que ha tingut el Badalona, no? La setmana passada es lesionava Josu, tens a Pepe Bonilla, Toni La Rosa, no? Sí. Robert tampoc estava convocat per lesió.
9: Sí, vull dir.
8: Que jugadors que estaven sent titulars, la majoria.
9: I estan cridats a ser importants durant la temporada. Els veterans, el de més categoria, que haurien de tirar del carro. Però...
8: Tu creus que això ha fet que, per exemple, Juaco hagi tornat a donar la seva millor versió?
9: Sí.
8: Porta
9: sí.
8: Tres partits marcant.
9: Marcant i deixa'm dir, apareixent, que els dos primers partits, jo deia, hòstia, què ha passat aquí? Al moment, al ratets que va sortir. Però Juaco està sensacional. Torno a repetir, Martí, fantàstic. La setmana passada, el tros que va sortir al Tom, fantàstic, també.
8: Suposo que Tom devia plegar al minut 70 aquesta setmana perquè jo crec que se li devien ja pujar els bessons. Jo crec que muscularment estava ja molt tocat.
9: Molt tocat, però és important, el Tom. El Tom és un nano que no s'emprenya... Bueno, dic no s'emprenya. Sí. Sembla que no s'emprenya...
8: Que fa equip, no?
9: I que fa equip. I quan surt, escolta, ho dona tot. Ho dona tot. Me'n sembla que vull dir que... però bueno, al final penso que tots han de portar, tenim una plantilla força important. I, bueno, no sé si es fitxarà algú o no degut a les lesions, però això només el temps ho dirà. Si continuem així, a lo millor aguantem bé, Ramon.
8: Doncs sembla que el Badalona de moment guanya i diverteix, que això és el més important, no? Perquè guanyar i jugar bé a futbol no és fàcil avui en dia, i el Badalona ho està aconseguint, i ara diumenge contra el Vilanova és una bona oportunitat. Me'n recordo fa 3 temporades, Carles,
9: sí,
8: que amb Gerard Albadalejo a la banqueta el Badalona va guanyar 4 partits consecutius. És l'oportunitat d'igualar en aquesta tercera federació ara mateix aquesta marca, no?
9: Ho veig factible, tot i que no serà fàcil, però ja et dic, ve un equip amb molta entitat, amb molt bon joc, amb molta ambició, i penso que és el moment d'aprofitar per fer aquesta quarta victòria consecutiva. Només per mala sort no portem 5, Ramon, o 4, segures.
8: Sí.
9: Posa-li 4.
8: Sí, sí, sí.
9: La de la muntanyesa era molt clara, però bueno, al final és futbol. Penso que estem capacitats per aconseguir aquesta quarta victòria consecutiva, Ramon.
8: Doncs aquest Badalona, cada moment, il·lusiona. Vaja, no sé, deixa'm ser una mica dolent, no? Des del punt de vista que sembla, ostres, a vegades sembla que potser també s'esperi, no? A que es patini per sortir amb una xarxa social, no? I ara, doncs, a vegades, quan guanyes, sembla que hi hagi menys repercussió.
9: Sí, sí, sí, sí, però la gent aprofita, Ramon. I el Badalona...
8: És que no és ni tan blanc ni tan negre,
9: ni
8: no?
9: Ni tan negre, correcte. No. Però el Badalona és molt mediàtic. És molt fàcil aprofitar-se dels moments dèbil, flexible, que dic una cosa... I ara, quan guanyem, sembla que tot sigui normal, que és el que ha de ser... Cuidado, no és fàcil, eh? No és fàcil guanyar, guanyar, guanyar i guanyar. El que passa que sí que és fàcil aprofitar-se de la red social per anar ficant...
8: No hi ha ningú feble, no hi ha ningú feble, i estic convençut que el Vilassar, que ahir va encaixar 6 gols, que se'n fa difícil de pensar una 6.
9: Escolta,
8: no sé, desconec si hi va haver alguna circumstància...
9: Jo no, Ramon, tu has vist...
8: I va començar guanyant el Vilassar,
9: Sí, sí, al minut 16. Et diré una cosa, tu veus l'alineació del
8: Vilassar?
9: I escolta, Gerard Barri, Estellers, Esteve Monterde, el petitet.
8: Sí, sí, a l'extrem aquell que jugava al Badalona. Sí,
9: sí, sí, ara no en surt el nom ara. Que era, vull dir, hi ha 4 jugadors que han passat per aquí, 4 o 5. Hi ha una també... Bueno, és igual. 4 o 5...
8: Fuster, Marc Fuster.
9: Marc Fuster, correcte, que no en sortia el nom. I tu dius, hòstia, aquest equip, 1-6, últim, no ho veig, perquè aquest equip... amb 4 o 5 més, fa anys era l'equip del Badalona. I lluitava Nadal també.
8: I jo dic una cosa, jo no sé si... Correcte. Jo no sé si el Badalona guanyarà o no el Vilanova, no ho sé. Segurament serà un partit molt igualat. Però si tu no ho fas bé a Tona, perquè jo t'asseguro que el Tona va competir i molt, El Tona va competir i molt, Amb les seves armes va competir i molt.
9: Nosaltres parlàvem d'equip que estaria lluitant a dalt. Te'n recordes?
8: És veritat que ens va sorprendre Àxel Bizuete, que el tècnic del Tona, que és veritat que, igual que el Badrona va posar un parell de variants a l'alineació, no? D'ahir, en relació a la setmana passada, Antoni Asso va jugar Fran Miranda a l'esquerra i Pol Gimeno banqueta d'entrada.
9: Sí, sí.
8: Fran Miranda va començar una mica dubitatiu a la banda esquerra, però després van entonant defensivament. Suposo que igual buscava més consistència defensiva. Potser Pol Gimeno és més... Potser s'incorpora més a l'atac.
9: És més atacant.
8: Sí, sí, sí, potser sí.
9: Jo crec que és... que el Genís estudia molt els rivals i el terreny de joc. Crec que ell va apostar per una lluita més de força que no de pujar i tocar, com en Gimeno. Jo penso que ell, amb Fran Miranda i amb Asso, el que va és... Ell pensava, i a més amb el dia com estava, jo crec que et preveia un partit de lluita, amb Farragós, i crec que, bueno... Va encertar, Ramon. Crec que a casa nostra, en un dia normal, no faria aquesta alineació.
8: T'ho deia perquè no sé si et va sorprendre, per exemple, que el Tona, d'entrada, havia jugat els quatre partits anteriors, titular i tot el partit. Deixés a la banqueta Chema Moreno d'entrada. No sé si buscava alguna altra cosa, l'entrenador del Tona. I fins i tot també hi havia un jugador al mig del camp que no va sortir titular. No sé, potser buscava també alguna variant.
9: Bueno, potser buscava alguna sorpresa, aunque amb això del futbol les sorpreses són relativament una mica estranyes. Però sí, suposo que ell buscaria de sorprendre una mica al Badalona, en aquest cas a Genís, però...
8: Buscar-li més les bandes, no sé.
9: No sé, crec que sí. va intentar-ho. Penso que... Jo crec que ha de ser fidel i penso que ell canviar d'aquesta manera... Va començar bé, eh? Va començar bé. Semblava que el tenien controlat, però al final el Badalona... Jo crec que el Badalona, amb aquest estil de joc, i toca, toca i toca, es menja, pràcticament es menja tot el rival. Falta veure'l amb els equips, a priori, que han d'estar cridats per ser top. Però el Badalona... És que el tema de possessió és brutal, Ramon. És brutal.
8: I dos jugadors al mig del camp, com són Jair i Nil, que quan havien d'anar a posar el peu, el posaven, eh?
9: Pues Déu-n'hi-do, quin caràcter tenen els dos, eh? Aquests, hi haurà partits que tindrem una mica de història.
8: Però Nil, per exemple, et puc dir, ara potser m'equivoco, però potser és més baixet que nosaltres, eh?
9: Sí, jo he estat al costat d'ell. I
8: un xaval que té finalització, que té tècnica,
9: i que
8: quan s'ha d'emprear... No.
9: No s'arruga.
8: No.
9: Té un caràcter, i Jair, que ja el coneixem, en totes les guerres està ficat. Aquest és del morro.
8: Sí, vaig tema perquè al minut 30, 30 i pico va veure groga.
9: Sí,
8: però va aguantar molt bé, sí.
9: Escolta, perquè...
8: Molt de seny.
9: És correcte. És que Jair és un home que va a la guerra, però després té molt de seny. El sentit que li treuen la targeta a la primera part i acaba el partit.
10: Tot i que li agrada, és el seu estil, però té una qualitat aquest home, no sé com l'any passat no hi era aquí, estava al Vilanova. És que té una qualitat impressionant. Lo de Jair és brutal. I després crec que encertar lo de Genís de ficar a Bermu amb aquests partits darrere.
9: Penso que Bermu, amb la seva categoria, tot i que perdem aquesta al mig del camp, però és que tots tres no poden jugar amb aquesta posició.
8: I escolta'm una cosa, clar, és molt fàcil dir-ho després de tres partits consecutius que sobra Marqués, perquè de tant en tant se'n va l'atac, Aguilera, i mira, li va arribar el rebot i va marcar.
9: Sí.
8: Però un central... Jo crec que estem davant d'una segona versió de Marco Martínez des del punt de vista un jove que surt, que sorprèn, que sembla que a més anirà agafant maduresa.
9: L'altre dia a casa va haver-hi un moment que també ho va tenir. També va haver-hi. Però penso que... Bueno, el futbol ha canviat molt, Ramon. Ja. I els defenses ara fan gols. Ara fan gol, tu veus els partits de la tele, ahir mateix estava mirant el partit, han sortit dos partits de Portugal i el Cancelo aquell n'ha fet dos golarros, escolta, i ahir no va fer un altre, a part del que va fer, de fora de l'àrea, i s'incorporen al central, s'incorporen al lateral. El futbol ja ha canviat. Abans semblava que els gols ho havien de fer els davanters. No, ara no. Ara un davanter pot fer un partidàs i no fer gol. I després pots tenir un defensa que abans només diu tu has de marcar amb aquest. No, ara fa dos gols, qualsevol defensa. Penso que el futbol ha canviat molt dels anys darrere.
8: Doncs, escolta, com tenim la ciutat? Perquè aquesta pluja ara amb la gespa, la de dalt no es podia regar, però ja s'ha regat. Vull dir, sí. Això és inevitable. I per la de baix no sé com anirà, però bé, suposo que també s'ha d'anar regant, no?
9: La de baix, jo aquesta setmana he estat a l'estadi, i sembla ser que ja hi era, només faltaven les porteries i sembla que estava tot preparat. Sembla ser que no trigarem a estrenar a l'estadi.
8: Hi ha dues dates claus, no? El 25 i l'1.
9: Correcte, crec que la clau és el 25, Ramon. Penso, i m'ha arribat, que serà el 25. I et dic una des d'aquí, crec que és com ha de ser.
8: Sí, és el que comentaves la setmana passada. Dia 25, Badalona-Cornellà, dia 1, Wiman-Barça.
9: Hi ha coses per fer-hi, per intentar omplir el camp.
8: Per cert, Carles, de moment no hi ha igualtat, no?, la Lliga Femenina.
9: No.
8: Ahir 7-0, no?
9: Sí. És que el Ramon...
8: És com si, jo no li trec mèrit a la victòria al Barça, però és com si el Madrid llancés la tovallola, no?
9: Total. Jo et diré una cosa.
8: Que el Barça, la resta sí que hi ha una igualtat, però...
9: Però que no, i semblava que tothom demanava que el Madrid tingués un equip femení per això de la rivalitat. Però ni així, i mira que el Madrid n'ha fitxat bé, s'ha gastat els diners, però hi ha molta desigualtat amb el futbol femení. I...
8: Tu creus que és perquè abans no s'ha treballat igual? I potser sí que aquí el Barça ha cuidat els equips del planter, per exemple.
9: El Barça, tu pensa que el Barça és el millor equip del món durant molts anys. I té aquella repercussió que té, però tampoc té una repercussió brutal. Jo sembla ser que el futbol femení no acaba d'enganxar, no sé si per la publicitat, no sé per lo que, però costa molt. Però ahir ja ho veus tu, 7-0.
8: Doncs el Badalona Women, que espera ja poder jugar també a l'estadi municipal, de moment amb aquest empat a 3 al camp del Sevilla el passat dissabte, un partit que va marcar el 2-3 en el 94 i en el 96 li van empatar 3 a la Ciutat Esportiva Jesús Navas.
9: Sí, correcte. Bueno, i el Badalona Women, que està aguantant bé, que és un equip que està aguantant bé, està donant la cara, un equip que no li perd la cara a la categoria, i clar... Sí. Però al final l'economia és la que és, no, Ramon? I, bueno...
8: Sí, està clar.
9: Està claríssim, però...
8: Veurem com li senta, no? Està allà a casa, no? A l'estadi municipal, com el Badalona, també jugarà els seus partits al Sígol. Diuen que quan coincideixin els tres, no podran jugar els tres un cap de setmana.
9: Sí, es veu... Segons diuen el que entenen de gespat,
8: sí.
9: Que dos partits al cap de setmana. I quan juguin els tres, que serà, per lo que hem dit del calendari, em sembla ser que en tota la temporada poden coincidir dos cops. Que tots tres juguin a casa.
8: Uf.
9: Dos cops. I un ha de sortir al camp de dalt. Clar, al camp de dalt només hi ha dos que poden sortir. Saps què vol dir això, no? Ho deixo aquí perquè... Deixo aquí una adivinança.
8: Un endivinall aquí a l'ambient.
9: Sí, m'entén, no?
8: Doncs, Carles, veurem la setmana que ve, perquè arriba un apassionant Badalona Vilanova. Disculpem al Linares, disculpem a l'Aleix per aquest temporal d'avui. Gràcies, Carles, per
9: acompanyar-me
8: a la tertúlia i continuarem, eh? Esperem que continuem parlant de victòries.
9: Correcte, Ramon.
8: Gràcies.
9: Adéu-siau.

0: 4.
1: El temporal de pluja reobre el debat sobre el projecte de transformació de les tres xemeneies. Bona tarda, són les dues.
2: Badalona.
3: Les dues de la tarda.
2: Sílvia Llamas.
1: El president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. L'Associació Mediambiental Marea Verda, per la seva banda, es mostra contrària al projecte i a la construcció de centenars de pisos a la zona. A més, reclamen aixecar el pont per on passa la via del tren al Besòs. De seguida us ampliem aquesta notícia, una de les més destacades d'avui dimarts 6 d'octubre, però en repassem d'altres els titulars.
2: Badalona migdia.
1: Milers de persones es van manifestar ahir a Barcelona pel dret a l'habitatge i sota el lema cap a la vaga general. Això tot just comença. I en l'àmbit local, el ple de Badalona ha aprovat per unanimitat el conveni amb l'AMB per finançar la segona fase de la reforma del parc de Nova Lloreda. També us explicarem que Badalona ha arribat als 190 dies de període mitjà de pagament a proveïdors. De seguida us ampliem aquesta informació.
2: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
1: Així comença l'informatiu migdia amb Roger Cuixart, el control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. El president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí i arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. Falcó ha explicat que la reurbanització de la zona s'ha dissenyat comptant que pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon. Escoltem el president del Consorci del Besòs.
4: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'urbanització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
1: El president del Consorci del Besòs defensa que per aconseguir que la futura zona de les Tres Xemeneies pugui fer front a possibles inundacions, es prendran mesures com elevar les cotes dels carrers o fer passos inferiors que permetin conduir l'aigua. Però també creu que hi ha altres administracions responsables d'actuar per fer front als episodis de pluges extrems en augment. En aquest sentit, Falcó

0: I l'associació mediambiental Marea Verda de Sant Adrià reclama aixecar el pont per on passa la via del tren al Besòs després que quasi s'embussés durant el temporal d'aquest cap de setmana. Asseguren que si arriba a ploure una hora més podria haver hagut una tragèdia. Ho ha explicat Javier Lozoya, membre de Marea Verda, en una entrevista al Badalona 360.
1: Cuando llovió tanto, o sea, llueve una hora más, o sea, hubiese se podido, se podría haber habido una catástrofe, porque si llueve un poquito, enseguida se llena de agua. Cuando un temporal hay de agua, también el agua llega hasta las tres chimeneas. Pero bueno, eso técnicamente tiene solución, ¿no? Pero bueno, pues la gente que vive ahí ya tendrá que firmar unas cláusulas de seguro especiales, porque no, el seguro, si hay inundación, no lo cubrirá. O sea que pues, especular con el terreno, al fin y al cabo, son, y lo otro, pues hacer un parque, eso no trae beneficios, con lo cual pues estaremos siempre igual.
0: I Badalona ha activat de nou avui dimarts el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta des de les 2 del migdia d'avui fins demà, dimecres, a les 8 del matí. La posada en marxa del pla arriba després dels avisos del Servei Meteorològic de la Generalitat per la possibilitat de pluges intenses a partir d'aquesta tarda. Els diferents grups municipals han reaccionat a l'anunci d'eleccions generals anticipades feta pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dilluns. El Partit Popular creu que la convocatòria a les urnes arriba tard perquè, diu, fa mesos que la legislatura actual està esgotada. L'alcalde Xavier García Albiol defensa que els comicis són una oportunitat perquè hi hagi un canvi de govern a la Moncloa i s'impulsin lleis per regular problemàtiques que considera prioritàries.
2: Unes eleccions que ens permetrà, doncs, decidir, entre altres, moltes coses, la política de vivenda que se n'està parlant els darrers dies, però sobretot també decidir si hi ha un govern que canvia les actuals lleis que el govern d'Espanya de Pedro Sánchez es nega a canviar, lleis com el tema de la que permeten l'ocupació il·legal, que permeten l'immigració irregular, que permeten la multireincidència.
0: Els companys de partit de Pedro Sánchez a la ciutat sostenen que l'executiu espanyol ha governat intentant pactar amb tothom. En aquest sentit, el PSC de Badalona carrega contra el PP i Vox, a qui acusa d'haver boicotejat Sánchez de forma constant. Escoltem Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC.
3: Hi ha una cosa que ha deixat clara aquesta última setmana i és el bloqueig permanent de la dreta vers a tot allò que és avançar o protegir la gent, no? I per tant, evidentment, jo crec que arriba un punt en el que has de dir prou, fins aquí hem arribat, i evidentment això en termes electorals jugarà un paper. I l'ha de jugar, és a dir, la gent ha de ser conscient de tot allò que està ara mateix en joc i de tot allò que hem de resoldre. No podem permetre'ns una altra vegada una Espanya paralitzada per una oposició nefasta.
0: Badalona en Comú, amb representació al govern espanyol a través de Sumar, creu que la convocatòria d'eleccions era necessària davant d'un congrés format per una majoria de dretes. Els comuns fan una crida a la mobilització social per defensar el dret a l'habitatge. Escoltem la seva presidenta, Aida Llaurador.
4: Que realment la gent posi sobre la taula que la prioritat d'una legislatura a l'Estat també és pel dret a l'habitatge, aquest dret a l'habitatge que el Partit Socialista durant tots aquests anys no ha sigut capaç de defensar, però encara menys aquesta dreta reaccionària que cada cop és més forta i que cada cop ens polaritza més, on els especuladors i alguns poders econòmics molt potents estan passant per sobre de la gran majoria social que tenim al carrer.
0: Des d'Esquerra Republicana, un dels socis de govern de Sánchez afirmen que eren partidaris que el president esgotés la legislatura perquè creuen que encara hi ha molts projectes pendents d'enllestir. Àlex Montornès és president dels Republicans a Badalona.
5: Es demostra que segurament doncs, ara mateix les majories que hi ha al Congrés no són les òptimes per poder afrontar grans reptes que té l'estat espanyol. Dit això, nosaltres pensem doncs, que encara hi havia moltes carpetes que eren interessants poder seguir treballant i que ara doncs, haurem de mirar com queden en la futura legislatura.
0: Per contra, Guanyem Badalona afirma que Sánchez ha convocat eleccions com a conseqüència d'haver estat governant d'esquena a la ciutadania. Escoltem Dolors Sabater, que és la presidenta de Guanyem.
6: El carrer està reclamant l'habitatge des de fa anys. És una indignació sostinguda que al final explota. És molt fàcil, no?, dir que la culpa, carregar totes les culpes a qui no ha fet possible ara, a última hora, aquesta possibilitat, quan sabem que aquests

0: mai ho faran possible, la dreta i l'extrema dreta mai ho faran possible, però és que el que ens ha demostrat és que el centre-esquerra tampoc.
1: Tot i el que titlla de fracàs del PSOE, Guanyem creu que el Partit Popular tampoc és una alternativa, assenyalant la falta de polítiques en matèria d'habitatge a la ciutat per part de l'alcalde Xavier García Albiol. I milers de persones es van manifestar ahir a Barcelona pel dret a l'habitatge i sota el lema "Cap a la vaga general, això tot just comença". Precisament, Comissions Obreres i UGT van acordar convocar una vaga general de 24 hores per reclamar salaris dignes per accedir a un habitatge. El sindicat de llogateres assegura que una gran part de la ciutadania està a favor de la vaga general i que a partir d'ara comença el compte enrere per organitzar tota la classe treballadora. Per la seva banda, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha carregat contra la classe política, assegurant que no hi ha cap partit que estigui buscant mesures reals per fer front a la crisi. Ens ho explica la badalonina Gisela Bermúdez, portaveu nacional del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya.
2: Després de dues legislatures de governs completament impotents i després del circ parlamentari que vam viure l'altre dia en el Congrés, hem de tenir una cosa molt clara. De Santiago Abascal a Yolanda Díaz, ara mateix no hi ha cap partit polític que realment vulgui acabar amb la crisi de l'habitatge. I no és per incompetència, és perquè ara mateix no hi ha cap partit polític que vulgui trencar amb el negoci de l'habitatge i posar-se del costat de la classe treballadora.
1: Dues columnes mobilitzades pels diferents sindicats van sortir de Badalona per participar en la concentració d'ahir a la tarda.
3: Badalona migdia.
1: I el ple de Badalona ha aprovat per unanimitat aquest dilluns el conveni amb l'AMB per finançar la segona fase de la reforma del parc de Nova Lloreda. El pressupost és de 1,35 milions d'euros. D'aquests, l'Ajuntament n'aportarà 877.000. L'acord permet que el projecte ja es pugui licitar. Les obres preveuen noves rampes, escales i il·luminació, actuacions al clavegueram, l'estabilització de talussos, zona de gimnàs per adults o una altra àrea de gossos. El govern municipal preveu que els treballs comencin durant el primer trimestre de l'any vinent. I a la reunió de grups municipals ha arribat també el projecte urbanístic de Can Colomer, al Marram. El ple ha aprovat el darrer tràmit per modificar el Pla General Metropolità. Com ja vam avançar la setmana passada, a partir d'una permuta de terrenys es podran construir 772 habitatges en diferents barris, dels quals 323 de protecció oficial. I Badalona ha arribat als 190 dies de període mitjà de pagament a proveïdors. Així ho ha denunciat el PSC durant el ple municipal d'aquest dilluns. Segons les darreres dades publicades pel Ministeri d'Hisenda, amb data del juliol, actualment Badalona és l'ajuntament de tot Espanya que més triga a pagar. El regidor del PSC, Cristian Carneado, ha assegurat que la ràtio de dies per pagar proveïdors estava en 169 dies i que actualment ja ha superat el 190. L'escoltem.
4: Acabo de mirar el període mitjà de pagament, alcalde, i ara mateix Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Ara mateix, l'última dada publicada, Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Tenim un període mitjà de pagament de 193 dies.
1: Tot i això, l'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat que els terminis de pagament estan millorant i ha atribuït bona part del retard als contractes vençuts, especialment en serveis com la neteja. L'escoltem.
5: Estem agafant velocitat de creuer a l'hora dels pagaments a proveïdors. L'Ajuntament, no diré que està funcionant bé, però sí que està funcionant menys malament del que ens el vam trobar.
1: El debat ha començat arran de les crítiques per la dimissió del gerent Jofre Clofent el passat 16 de setembre, un fet que per l'oposició demostraria la mala gestió del Partit Popular. Escoltem el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, la presidenta de Guanyem, Dolors Sabater, i la portaveu de Badalona en Comú Podem, Rosa Trenado.
4: però hi ha indicadors que mostren que l'Ajuntament doncs, no acaba de funcionar. Un és els superàvits que hem tingut, 76 milions d'euros un any, 80 milions d'euros un altre.
0: Podríem parlar directament de descomposició.
3: Però està clar que hi ha un problema amb tota aquesta rotació de personal, amb càrrecs de molta responsabilitat, i això repercuteix a la ciutadania.
1: Per la seva banda, el govern local ha defensat la feina feta pel gerent i ha argumentat que la seva sortida respon a la mobilitat habitual dels directius entre les diferents administracions públiques.

0: Fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem ara amb en Ramon Duran, que ens apropa tot a l'actualitat esportiva, però abans fem un cop d'ull a la previsió del temps amb en Luismi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. N'estem pendents a la xarxa.
2: Badalona migdia. Repasem el matí a la ciutat.
3: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya.
4: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
3: Empecé a comprar Nograma por la comodidad y la rapidez.
4: Valoro tanto el stock como el precio.
5: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
6: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Els esports amb Ramon Duran.
7: La penya debuta aquest vespre a la FIBA Champions League. Ho farà contra el conjunt israelià del Ney Erlija. A més, avui en el Temps d'Esports escoltarem les valoracions del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester, sobre el sorteig de la Copa de la Reina, on s'enfrontaran a l'Sporting de Huelva. A més, parlarem de la tercera federació femenina perquè avui conversarem ni més ni menys que amb la capitana del Sígol, amb Mònica Orteu. Torna la competició europea al Palau Olímpic. La penya que es va quedar a les portes de la Final Four la temporada passada ho intentarà aconseguir aquesta campanya i no tan sols això, sinó que anirà, evidentment, a per la competició. La FIBA Champions League, que avui torna al Palau Olímpic. El rival serà el Ney Erlija, el conjunt israelià, en un partit que es disputarà a 8:45 del vespre i el públic, a diferència de la temporada passada, quan va visitar Badalona a Hapoel Holon d'Israel, doncs, degut al conflicte bèl·lic que es viu a Palestina, recordem que el partit es va jugar a porta tancada, avui no hi haurà cap mena de problema, i la penya doncs, que afronta aquest partit amb la màxima il·lusió després de conquerir la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, també el Telecom Bonn d'Alemanya i el Porto de Portugal. Hem de dir doncs, que el Ney Erlija compta amb jugadors destacats com Nathan Nick amb experiència a la NBA. El Joventut, que vol començar la competició europea amb una victòria, ja sap que l'objectiu a la primera fase és intentar quedar primer del grup per classificar-se directament per la segona ronda. I qui n'ha parlat i qui ha valorat aquest debut a la competició europea ha estat el jugador de la penya, Isaac Nogués.
8: Ens han explicat a la majoria de jugadors que, bueno, que crec que només érem quatre, que no havíem jugat aquesta competició encara, pues, l'importància que té, pues, guanyar tots els partits possibles per, en un hipotètic cas, d'un play-off tenir factor de canxa o passar directament a la següent ronda. Llavors, estem preparats, el partit l'estem preparant, jo crec que bastant bé, i ja està.
7: Un Isaac Nogués que ha reiterat això d'intentar guanyar el màxim de partits, sobretot perquè l'objectiu doncs, és anar superant fase a fase per arribar a la Final Four i a partir d'allà doncs, competir ja en la finalíssima pel títol.
8: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar a la Final Four aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia. guanyar tots els partits possibles, tant a casa com fora de casa, i donar una bona imatge.
7: No va poder ser dissabte contra el Morabanc Andorra, el partit es jugarà dimecres de la setmana que ve, però avui sí que serà el debut de la penya al Palau Olímpic, però en aquest cas en competició europea. A partir de 8:45 seguirem aquest compromís entre la penya i el Ney Erslija. Partit, per cert, on continuaran de baixa Antetomic i Jani Krak, que de moment doncs continuen lesionats. Anem a parlar de futbol, perquè ahir a la tarda coneixíem el rival del Badalona Women a la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. De fet, a la tercera eliminatòria és on començarà a prendre-hi part el conjunt de Badalona. Visitarà, en aquest cas, Andalusia. Visitarà concretament Huelva, a l'Sporting de Huelva, un ex de la primera divisió que actualment milita a la segona federació, però que, a més, ha deixat en el camí d'aquesta competició de la Copa de la Reina al Màlaga i al Córdoba. Per tant, doncs, de moment, el partit que es disputarà l'estadi Antonio Sánchez Toledo de Huelva està fent un fortí. De moment, l'Sporting Huelva d'aquest estadi té molt bones sensacions. L'Sporting Huelva està competint molt bé i doncs, serà un obstacle per un conjunt badaloní que també vol arribar molt lluny a la Copa de la Reina. De fet, la campanya passada jo crec que va provocar totalment l'admiració dels aficionats al futbol femení arribant a les semifinals contra el Futbol Club Barcelona, empat a 0 a l'anada en el Municipal de Badalona, 4-1 a la tornada en el partit disputat a Sant Joan d'Espí a les instal·lacions esportives del Futbol Club Barcelona. Per tant, doncs, un Badalona Women que haurà de visitar Andalusia, al camp de l'Sporting de Huelva, el partit es disputarà o bé el 3 o el 4 o el 5 de novembre, segons decideixi, en aquest cas, la televisió. N'ha parlat el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester, valorant aquesta competició de la Copa de la Reina.
9: Tenim molt bon record de l'any passat, vam arribar a fases finals, ens va eliminar el Barça a semis, però sí que arribar a aquestes fases no et porta també a haver de superar rivals doncs, molt complicats, a partit únic, com és aquesta primera eliminatòria que ens ha tocat a Huelva, i bueno, el viatge, no? Un viatge complicat també anar fins allà, però ho agafem amb moltíssimes ganes, també una competició diferent, també et fa desconnectar de la competició que estem dia a dia, i crec que l'equip està molt il·lusionat.
7: I el que està clar és que, diu Marc Ballester, que aquest, tot i ser un equip de segona federació, doncs ja sap el que és competir a l'elit i el seu entrenador, en aquest cas, ho coneix millor que ningú.
9: Sí, al final per elles també és una il·lusió, no?, que vingui un equip de Lliga F després d'uns anys doncs fora d'aquesta competició. Però sabem que doncs, el propi entrenador, no?, que porta moltíssims anys ja a l'elit, doncs, coneix perfectament el que és competir contra equips com nosaltres. Llavors, bueno, esperem, evidentment, doncs, trobar la millor versió de les nostres jugadores i, com et deia abans, amb les ganes i la il·lusió de seguir passant ronda.
7: Doncs el Badalona Women, que coneix rival, l'Sporting de Huelva, i això sí, doncs aquest cap de setmana recordem que no hi haurà competició, dos compromisos de la selecció espanyola que s'enfrontarà als Estats Units, no tornarà a la competició de la Lliga F fins al 17-18 d'octubre. I qui sí que esperem que pugui jugar aquest cap de setmana no ho va poder fer l'anterior perquè recordem doncs, que les va agafar en aquest cas en ple temporal. Es va decretar l'alerta i la suspensió dels esdeveniments esportius que s'havien de disputar, entre altres situacions. Qui no va poder jugar contra el líder, contra el Sant Cugat, va ser el Sígol, que m'imagino doncs, que tenia moltes, moltes ganes de fer-ho a la travessera de Montigalà. Saludem a la capitana del Sígol, saludem a una de les novetats d'aquesta temporada, que han estat la gran majoria novetats. Saludem a Mònica Orteu. Mònica, molt bona tarda, què tal, com estàs?
10: Hola, bona tarda.
7: I benvinguda a Ràdio Ciutat de Badalona. Mònica, estàs a casa teva perquè, evidentment, ara defenses la samarreta d'un conjunt badaloní. Un conjunt que, evidentment, quan veu venir aquí, tu i moltes companyes teves, sabíeu que tenia una hegemonia, no?
10: Sí, bueno, de fet, jo hi havia estat. Vaig estar-hi sí. Un any abans, el 2000... No me'n recordo exactament l'any.
7: Sí, clar, 2000... tu... s'ha de dir que 18. Tu portes una llarga trajectòria, no?
10: Sí, sí. Fa molts anys que jugo a futbol.
7: Has estat fins i tot als Estats Units.
10: Correcte, sí, sí. Vaig estudiar la carrera allà, vaig tornar i volia seguir jugant. Llavors, un dels, bueno, el primer club que vaig anar al tornar va ser el Sigul.
7: Clar, ja ha plogut una mica, no? Vull dir, que els anys passen de pressa. Estem parlant ja d'abans de la pandèmia, vull dir que,
10: sí,
7: imagina't tu.
10: Fa molt.
7: Bé, has estat a diversos clubs després i bé, darrerament estaves defensant el Mataró.
10: Correcte, sí, sí.
7: I curiosament, quantes companyes han estat? Com 14, no? Companyes que han vingut del Mataró al Sigul? 14, 15 o 16, un nombre.
10: Diria que... Potser m'equivoco, però diria que són 15 o 16 jugadores
7: sí.
10: Ens hem mogut d'un club a l'altre. I bàsicament, o sigui, un dels principals motius va ser perquè nosaltres el grup que teníem era molt bo, portàvem anys doncs, treballant el que volíem fer, com ens agrada jugar, i doncs, se'ns va proposar, vam analitzar les opcions que teníem, i la decisió, raro, perquè no sol passar, però va ser bastant en grup, principalment per això, perquè les companyes tenen un pes molt alt i al final nosaltres sí, jugant a tercera ref, està bé, volem ascendir, òbviament, volem arribar el més amunt possible i portar el Sigul molt amunt, però fer-ho amb les seves companyes, que són amigues, crec que és el més important.
7: I tant que sí, a més amb el... Clar, un dels pilars també és l'entrenador, en aquest cas el Dani, no?
10: Exacte, o sigui, tota l'estaf va marxar, també portàvem temps fent un projecte, intentant impulsar, doncs, aquest equip el més amunt possible, i al final és el que parlem, és l'equip. O sigui, és veritat que el club és important, però nosaltres, en el nostre punt de vista, va ser mirem per l'equip, i l'equip som nosaltres. O sigui...
7: Molt bé, Mònica, doncs, a continuar. Evidentment, això ha estat un avantatge, no?, en quant a l'aclimatació aquesta que necessitàveu, no?, com a grup nou en una entitat nova, però, això sí, doncs, com a grup compacte que ja veníeu d'un altre club.
10: Totalment. O sigui, és raro perquè no dona la sensació que ens haguem mogut, simplement hem canviat de camp, hem canviat de club, d'escut i d'instal·lacions, però la resta és que no sentim que ens haguem mogut. Al revés, és que a vegades són raro, però parlem de les noves, i clar, som noves totes, però noves en el grup, doncs sí que n'hi ha algunes.
7: I ja teníeu ganes, evidentment, de jugar a casa, no?, a la travessera de Montigalà.
10: Sí.
7: Més ganes encara teniu de jugar ja a l'estadi municipal amb gespa natural, però, vaja, la suspensió m'imagino que us va venir com un fre de cop, no? Vull dir, us va frenar de cop, eh?
10: Sí, i més que res també perquè la pretemporada que hem tingut ha sigut una mica peculiar, perquè no vam poder jugar fins bastant tard, no hem tingut el camp fins ara aquesta setmana i just ja era com, ja està, ja comencem a entrar en una bona dinàmica i venen les pluges, que òbviament és el que s'ha de fer, vull dir, seguretat davant de tot, i res, doncs esperar d'aquí dues setmanes, ara la setmana següent, o sigui, aquest cap de setmana anem a Lleida i esperar la setmana vinent a jugar a casa, si ja comencem a jugar com a locals i comencem a moure una mica l'equip a casa.
7: No hi ha data, no, encara, m'imagino, pel partit contra el Sant Cugat?
10: Si n'hi ha, no la sé. Jo crec que, per la que ens han comentat, jugarem en el... Hi ha un cap de setmana que no es juga, que és el novembre, que ja hi havia un descans, i jo crec que es regendarà ja, però no, ja. Encara no hi ha una data fixa.
7: Sí, perquè sempre és més problemàtic, no?, fixar el partit entre setmana, hi ha molts compromisos,
10: sí,
7: ja,
10: sí.
7: Ja entreneu tard de per si, no?, vull dir, suposo que no és fàcil, entre setmana, que hi pugui ser tothom, en aquest cas, i l'experiència, evidentment, m'imagino, de jugar en un camp de gespa natural com a l'estadi municipal, també m'imagino que motiva molt, no?
10: Sí, i tant que motiva, perquè, jolín, és una oportunitat brutal per nosaltres poder tenir unes instal·lacions d'altíssim nivell i poder-les utilitzar ja, bueno, és un regal. Però sí, sí, ens costarà una mica. Al final també per nosaltres serà una adaptació a entendre com és el camp, com es juga amb gespa natural, que no és igual que amb artificial, i a poc, i fer-nos fortes a casa, òbviament.
7: Doncs, Mònica, segur que ens hem deixat 20.000 coses damunt la taula. Ja se'ns esgota el temps. T'acomiado aquí, ressaltant el bon començament de temporada. Heu fet dues victòries, una derrota, però anàveu allà per les líders, a pel Sant Cugat.
10: Exacte.
7: Aquest partit l'haurem d'esperar. I, escolta, felicitats per aquest bon començament, per aquestes bones sensacions, a continuar. I això, que estem en contacte i molt agraïts de tenir-te aquí, Mònica. Gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Doncs amb la capitana del Sigul, ho deixem aquí. Demà, això sí, més informació esportiva. Avui, a minut 91 a Televisió de Badalona, Geni San Pietro, i recordin, la penya que debuta en competició europea a 8:45, mitja hora abans aquí als 94.4. Adéu!
11: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.
12: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras d'Esquerra i Jordi Turull de Junts.
14: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
15: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la Porellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
12: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
16: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Solés, n'és la subdirectora.
17: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
16: El temporal deixa 2 morts i 2 desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
12: Volem saber, doncs, avui més que mai, quina és la concreció de la previsió del temps per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. N'estem pendents a la xarxa.
12: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
16: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
18: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
12: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricard i la modista Assumpción Bastida en la nova temporada.
16: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
12: En esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
7: Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la que es va jugar a Girona l'any 2007.
12: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa, edició migdia.
12: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I pocs minuts després, el Tribunal Suprem l'ha seguit i ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
15: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
19: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
14: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
19: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
18: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
19: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
20: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
19: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
12: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. I és que per les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat dues persones mortes i dues de desaparegudes, continuen. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. El nivell de perill és de 4 sobre 6 a Catalunya, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior i els desplaçaments. Santi Sacalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
22: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria, doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
17: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també està molt amatent de la informació de les autoritats.
21: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades, el Vallès Oriental, vull dir, i han continuat les tasques de recerca del menor desaparegut en aquesta comarca, precisament, i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
12: Afectacions també molt importants per viatjar per tren avui a Catalunya. Rodalies, les línies RUR, R11, R2 i R2 Nord, també l'R8 i l'R3, concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i també del passat cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
0: A Arenys de Mar avui ha tornat el desconcert entre els viatgers de tren que després de la suspensió del servei d'ahir tenien dubtes de si es podrien traslladar. A primera hora del matí, els que anaven en direcció a l'Hospitalet de Llobregat han pujat al tren. Els que es dirigien cap al nord del Maresme, però, han hagut d'afanyar-se a trobar una alternativa, com el servei per carretera que ha ofert Adif. Les cues per pujar als autobusos en plena hora punta s'han fet més que evidents i els grans perjudicats, de nou, els usuaris.
3: Sempre el mateix. L'horari canvia, sempre amb problemes, és complicat.
4: Derecho a pataleta tenemos, pero esto es horroroso, ya te digo, horroroso.
23: El autobús está lleno y no sé a qué hora llegaré a casa.
0: Per ara, als usuaris encara els caldrà una mica més de paciència, però sobretot temps. La línia R1, la més concorreguda de la xarxa de Rodalies, ha acumulat retards durant tot el matí per una nova incidència de senyalització entre les estacions d'Arenys de Mar i Mataró i una incidència tècnica a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona.
24: Això pel que fa a la mobilitat. A Granollers, més de 400 persones participen en l'operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i de soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
25: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
26: Avui la ciutat s'ha era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
25: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
24: Doncs justament el govern ha aprovat aquest matí un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
20: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
16: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
24: Mentrestant, a les Terres de l'Ebre continuen treballant per recuperar els camins i els accessos afectats pels aiguats de la setmana passada. Això sense perdre de vista el cel davant la previsió de pluges intenses a les pròximes hores, que tot just ara us explicàvem. Anem fins a l'Ametlla de Mar per conèixer quina és la situació. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
27: A l'Ametlla de Mar, la força dels barrancs ha malmès camins i platges, s'ha endut el pont de fusta del GR92 a l'Estany i ha afectat accessos a diverses urbanitzacions. A Santes Creus, els arbres arrossegats per la barrancada omplen gairebé fins dalt els passos soterranis. Els equips els han de tallar i retirar abans de poder recuperar el pas. A Sant Jordi, l'aigua barranca el paviment del camí que passa sota la Nacional 340 i el barranc de l'Estany queda enforat de més de 2 metres. Aquest matí, responsables municipals, serveis d'emergència i tècnics s'han reunit per valorar els desperfectes, calcular-ne el cost i estudiar a quines línies d'ajuts es pot acollir l'Ajuntament. Xavier de la Fuente és el regidor de Mobilitat.
28: La urbanització de l'Estany vam tindre que obrir un accés provisional durant la nit perquè si hi hagués una emergència pogués accedir i ara encara estem traient per poder restablir aquesta situació de normalitat.
27: L'Ajuntament ja retira arbres i restes arrossegades, treballa per tornar a fer transitables els punts afectats i ha habilitat passos alternatius per als veïns que havien quedat aïllats.
2: Notícies en xarxa.
24: L'endemà denuncia l'avançament electoral. Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, novament, en Consell de Ministres dels decrets d'habitatge, que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
18: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
1: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros en préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
24: Mentrestant, continua la mobilització al carrer. La plataforma Pirineu Viu porta a la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge. Ho fa en coordinació amb el sindicat de llogateres. Es faran 2 concentracions aquest dijous al vespre. Amb Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
5: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
6: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que reguli també els lloguers de temporada. Llavors, convoquem una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
5: El col·lectiu considera que a les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
24: Per cert, que en relació als aldarulls, aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària també per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
7: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents, que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària, participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
16: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
2: Notícies en xarxa.
24: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler fer retrocedir aquest sistema. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament. Allà també ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
9: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí, doncs, dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
8: Niu ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
24: L'actualitat d'avui també passa per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que ha aprovat avui en un ple municipal extraordinari una modificació de crèdit per valor de més de 35 milions i mig d'euros. Ho ha fet per tal d'impulsar actuacions estratègiques en habitatge, espai públic, mobilitat i equipaments esportius. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
10: El ple de l'Hospitalet ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros procedents del superàvit de 2025. El 75% d'aquests diners, 27 milions, es destinaran a adquirir 5 edificis sencers al Samuntà, a la zona nord de la ciutat, amb 148 habitatges per incorporar-los al parc públic municipal. L'Ajuntament exercirà el dret de tanteig després que la propietat hagi comunicat la seva intenció de vendre'ls a un fons d'inversió. Els llogaters actuals mantindran els seus contractes i quan els pisos quedin lliures es destinaran a lloguer assequible. Així ho ha explicat Jesús Osillos, portaveu del grup municipal del PSC.
11: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos, per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic, no tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
10: La resta dels diners serviran per renovar l'enllumenat, remodelar carrers i reformar el camp municipal de rugbi. La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor dels socialistes i els comuns, les abstencions del PP i Esquerra Republicana i el vot en contra de Vox.
24: Evidentment no era Montse Quiñonero, era el nostre company de mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta, qui ens ha oferit aquesta informació. I ara és moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Assumpció Embastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Andrés Ricart, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Assumpció Embastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
14: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9 menys 5 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
13: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
24: I a Vilafranca del Penedès avui s'ha presentat les línies de treball de l'EVA amb veu alta de cara al curs 2026-2027. Serà marcat per l'estrena de la Capelleta, un projecte de dinamització cultural comunitària que portarà l'oralitat i el patrimoni pels països catalans de tot el territori. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
15: La novetat d'aquest any es diu la Capelleta de l'EVA, un projecte cultural i comunitari en format de peça artística itinerant inspirada en les antigues Sagrades Famílies, les capelletes de visita domiciliària. Dissenyada per l'artista Marta Peribáñez, la capelleta passarà de poble en poble i serà acollida durant unes setmanes per entitats i comunitats locals. Al seu voltant s'hi podran generar lectures, tallers, converses, celebracions i altres activitats, amb l'objectiu que cada municipi deixi la seva empremta abans de traspassar-la al següent. El 17 d'octubre, el Vinceum de Vilafranca acollirà una xerrada sobre la tradició de les capelletes domiciliàries a càrrec del politòleg Víctor Rodríguez, i l'endemà, Pacs del Penedès celebrarà la festa de sortida. La primera destinació serà la Segarra, de la mà del festival Segamots, i després continuarà també cap al Pallars Sobirà.
24: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
17: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre. El Dinamo de Bucarest és l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo, que comptava en aquell moment amb Marc Gasol com a jugador. I Gasol és ara el president i el creador del FIAC Girona. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
0: La data històrica serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
17: També té cita europea en el món de la cistella, el Joventut Badalona, en la segona jornada de la Champions. Aquesta nit els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. En waterpolo avui juga competició europea al Club Natació Sabadell, que visita la pista del Hadran de Montenegro a la primera jornada de la Lliga de Campions masculina. I en handbol també té cita continental el Freiking Granollers a la Copa EHF. A 8:45 de la nit reben el Busau Romanès, segona jornada de la competició. Escoltem el capità del conjunt vallesà, Adrià Figueres.
3: Durant els últims dies i les últimes hores hem estat vivint aquí a Granollers i a tota la comarca situacions molt complicades degut a les condicions meteorològiques. En primer lloc, en nom de tot l'equip i del club, desitjar que els danys personals i materials per tothom hagin sigut el menys possibles i que hagin passat aquestes hores el millor possible. Ara bé, si una cosa ens caracteritza és que som una ciutat, un club resilient, que confia molt els uns en els altres i que tenim aquest esperit de, quan les coses van malament, en sortir-nos més forts.
17: En futbol, la portera del Barça, Cata Coll, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar dos compromisos internacionals. I Clàudia Pina també està pendent de proves mèdiques, tot plegat després de la golejada del Barça contra el Real Madrid per 7-0, on Cata Coll no va encaixar cap gol i Clàudia Pina en va marcar 4. Avui a la concentració de la selecció espanyola ha parlat la blaugrana Irene Paredes.
4: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
17: I la selecció espanyola masculina juga avui a Croàcia a 8:45 de la nit, nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo i a les properes hores Leo Messi, l'ex-blaugrana, s'acomiadarà de la selecció argentina, jugarà el seu darrer partit amb la selecció d'Argentina.
12: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Badalona ha activat de nou avui dimarts el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta des de les 2 del migdia d'avui i fins demà dimecres a les 8 del matí. La posada en marxa del pla arriba després dels avisos del Servei Meteorològic de la Generalitat per la possibilitat de pluges intenses a partir d'aquesta tarda i fins demà. I arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur del projecte del Catalunya Media City i de la reurbanització de l'entorn de les tres xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte, sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. Falcó defensa que per aconseguir que la futura zona de les tres xemeneies pugui fer front a possibles inundacions, es prendran mesures com elevar les cotes dels carrers o fer passos inferiors que permetin conduir l'aigua, però també creu que hi ha altres administracions responsables d'actuar per fer front als episodis de pluges extremes en augment. En aquest sentit, Falcó assenyala a Adif, a qui ha demanat que elevi el túnel de la via del tren. L'escoltem.
4: Hem presentat a Adif una proposta perquè s'elevi el pont del ferrocarril, perquè ahir aquest pont del ferrocarril va estar a un 82% de la seva capacitat. És a dir, ens vam quedar a punt de que fos realment desborratat pel riu. I això fa anys que es diu i fa anys que en parlem. La lliçó d'ahir és que aquesta mena d'actuacions s'han d'accelerar.
3: El Consorci també treballa en protecció civil per elaborar un sistema d'alerta semblant a l'actual és alert dirigit a la població que visqui a l'entorn de les tres xemeneies. Aquest sistema avisarà la població en cas que sigui necessari el confinament o pujar pisos més elevats. A la línia del president del Consorci del Besòs, el regidor d'Urbanisme a Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació a les tres xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives a l'hora d'executar el projecte. Les darreres es fonamenten en un estudi de l'any passat. I el ple de Badalona ha aprovat per unanimitat el conveni amb l'AMB per finançar la segona fase de la reforma del Parc de Nova Lloreda. El pressupost és d'1,35 milions d'euros. D'aquests, l'Ajuntament n'aporta 877.000. L'acord permet que el projecte ja es pugui licitar. Les obres preveuen noves rampes, escales i il·luminació, actuacions al clavegueram, l'estabilització dels talussos, una zona de gimnàs per adults o una altra àrea de gossos. El govern municipal preveu que els treballs comencin durant el primer trimestre de l'any vinent. I en esports, la sisè joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Neyers Liga. L'equip verdinegre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telecom Bon i el Porto i compta amb jugadors destacats. El joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Ara mateix tenim 20 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
7: A punt per viatjar? La tria literària d'avui us transportarà a Barcelona, Manhattan i Japó. Començarem amb en Xavier Bosch i Diagonal Manhattan, publicada per Columna. Joventut, passió, dones emergents i el món de la publicitat. Continuarem amb Mercè Torra i Japó, el llibre de l'escolta.

0: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Avui, un calaix amb diverses destinacions. Diagonal Manhattan, Japó i Torroella de Montgrí. Benvinguts al Calaix. Destinació 1, Diagonal Manhattan. Al Calaix. Obre'l. I trobaràs entrevistes culturals en profunditat. Mònica Socies.
1: Avui estarem una estoneta a la Diagonal i una estoneta a Manhattan. Quan hagueu acabat la lectura del llibre, ja decidireu quina de les dues ciutats preferiu i quins dels personatges són els que realment us han enamorat. Parlem, evidentment, de Diagonal Manhattan, d'en Xavier Bosch, publicada per Columna. Però jo de tot això, Xavier, benvingut.
2: Què tal, Mònica?
1: Saps amb el que em quedo?
2: No.
1: Amb la frase de sota, quin és el logo de la felicitat?
2: Home, aquesta és la gran pregunta, no només de la novel·la, sinó que ens fem a la vida, no? Més que quin és el logotip de la felicitat, què entenem per felicitat? I aquí hi ha definicions per tots els gustos, cadascú fa la seva, jo tinc la meva pròpia, els protagonistes de Diagonal Manhattan hi diuen la seva, i finalment sí que resolen un logotip de la felicitat, de l'amor. Tothom té clar que és un cor de color vermell, no? El de Nike, tothom té clar quin és el logotip de Nike, però de la felicitat, però clar, què és la felicitat? És una cosa, un sentiment de l'ànima constant? Jo crec que sí, o són flaixos, espurnes i moments. Això, per exemple, Truman Capote deia això, que la felicitat són flaixos com els esternuts o com els orgasmes que arriben a la vida de forma intermitent. No hi estic massa d'acord. Eduard Ponset, a qui havia tingut la sort d'entrevistar tant a la ràdio, a RAC1, com a TV3, va treure un llibre 10 anys abans de morir sobre la felicitat, i ell considerava una cosa molt interessant, i és que la felicitat estava a la sala d'espera de la felicitat. I això ell ho va deduir veient el seu gos, que just abans de menjar, mentre ell li preparava el bol amb la carn picada i el gos remenava la cua, aquell gos era feliç en el moment previ a menjar. Quan menjava no n'era tant com quan estava esperant menjar. I ell va deduir que la felicitat està a la sala d'espera de la felicitat. Bé, cadascú farà la definició al seu aire, que és la gràcia de la vida, no? Tots, com m'enrotllo, Mònica, perdona.
1: No.
2: Tots busquem la felicitat de... Hi ha quatre grans temes a la vida, que és el pas del temps, fer-nos grans, saber envellir, per tant, la mort, l'amor i la felicitat, que són el que tots els autors, des de Gutenberg fins avui, que hem anat publicant llibres o poemes o el que sigui, novel·la o poesia, tots donem volta sobre el mateix. I aquesta proposta, Diagonal Manhattan, n'és una més.
0: Xavier Bosch és periodista i escriptor. Ha creat formats audiovisuals d'èxit per a ràdio i televisió. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans i escriu al diari Ara i Mundo Deportivo. És autor de Se sabrà tot, Algú com tu, que el va donar a conèixer internacionalment. També és autor de les novel·les Nosaltres dos, La dona de la seva vida o 32 de març. Ha estat traduït a 10 idiomes i guardonat amb els premis Sant Jordi i Ramon Llull.
1: A veure, n'és una més, n'és una més. Aquí...
2: A la història de la literatura n'és una més.
1: Aquí hauríem de ficar punts suspensius perquè parlaves d'aquests quatre grans temes. Amb tu hi havíem parlat molt de l'amor, també de l'amor amb diferents vessants, perquè precisament en la teva última, la penúltima, perquè amb l'última no vam coincidir tu i jo,
2: no.
1: Però amb la penúltima a nivell de família, no?
2: Sí, l'amor fraternal de la dona de la seva vida, sí.
1: Era importantíssim.
2: Sí.
1: I aquí parlem d'un altre amor. Tu has parlat d'orgasmes.
2: Ep,
1: és que aquí no hi falta res.
2: El sexe forma part de la vida i és una part molt divertida de la nostra vida, que sovint els cinemes en fan elipsis, a vegades no, a vegades ho veiem, però home, no m'agrada veure ja la gent amb els calçotets posats llevant-se del llit i després el més divertit, no? Per tant, aquí no és la meva novel·la on hi ha més sexe, però torna a haver-hi una galeria d'amors de llarga durada o amors furtius o imprevistos, heterosexuals, homosexuals, n'hi ha per tots els gustos, i per tant, atès que la novel·la és una novel·la de creixement d'un personatge, de l'Eda Leveroni, que té 21 anys i l'envien a una agència de publicitat a Nova York, a Manhattan, és novel·la de descoberta de la vida no només professional, sinó també emocional i també sexual.
1: Ja està bé, el

0: sexe és genial.
1: Sí, com a, com...
0: Però hi ha gent que s'espanta quan dius oh, hi ha sexe en les novel·les. No, és genial.
1: És que hi ha sexe a la vida. El que és el repte per qualsevol autor és descriure-ho d'una manera que no sigui ni que no tiri enrere, no? Que...
0: No tira enrere.
1: No, això m'agrada sentir-ho, Mònica.
0: No tira enrere, no, jo passava les pàgines, no tira enrere.
1: Tira endavant, això està bé.
0: Sí, tira endavant. Però ja has parlat d'aquest primer personatge, de l'Eda Leverone, que representa que realment és la protagonista, no? Perquè des de l'inici fins al final doncs veiem quina trajectòria fa. No direm res més, ja ho veureu. A mi m'ha impactat molt la força, però, del seu pare, del Brauli, perquè penso, o sigui, quan he acabat el llibre he vist aquestes dues imatges, no?, de Diagonal Manhattan, aquest passat i aquest futur, els canvis, o sigui, l'Eda fa un canvi.
1: Sí, evoluciona, sí, sí.
0: Però a través de l'Eda veiem els canvis socials, veiem les diferències entre les dues ciutats, entre la forma de pensament, amb com canvia una generació rere l'altra.
1: El seu pare és molt diferent amb ell. El seu pare només va viure per treballar, per tenir èxit, per fer diners, i a més, sent com era un publicista d'èxit a Barcelona, estava entroncat a la muntanya russa d'un capitalisme salvatge, d'un capitalisme descordat, on el que s'ha de fer és vendre més i més i més, no? Bé, el seu soci de l'agència de publicitat de Barcelona, l'Òscar Casas, que també ronda com ell la seixantena, segurament quan a la novel·la passa el que passa, i no direm què passa per no xafar la guitarra a ningú,
0: no,
1: ell fa un canvi de vida. I per tant, el pont que m'han posat a la coberta editorial columna de la novel·la Diagonal Manhattan és un pont metafòric. Tots tenim l'oportunitat de fer un camí cap a la llibertat, cap a les noves oportunitats o cap a les segones oportunitats. En tinguis 21, com té l'Eda, la protagonista, o en tinguis a prop de 60, com tinc jo, o com té l'Òscar Casas.
0: Ara faré una pregunta que no sé si em maleiràs o no.
1: A veure.
0: Però escolta'm una cosa. Al llarg de la novel·la, no ho dius només una vegada, la primera frase que llegim, tothom du una novel·la escrita a la pell. Ells aquí estan escrivint la seva novel·la. Tu ja has escrit la teva novel·la?
1: Tots tenim una novel·la. La meva no tindria massa interès.
0: Vols dir?
1: Sí, seria una persona normal i corrent que ha nascut al 67, que ha estudiat periodisme, que ha viscut del poder de les paraules, sigui des del periodisme o ara des d'aquesta novel·la. A més, on els publicistes a l'hora de fer eslògans són els que més juguen amb les paraules i busquen garbellar i filtrar-les fins a trobar l'essència d'una idea punyent, que es recordi i que sigui efectiva perquè la gent vulgui comprar aquell producte, no? Jo m'he passat bé fent el que he fet, però no... Les meves memòries, per dir-ho així, no tindrien cap interès, Mònica. Desenganyem-nos.
0: Bé, diu que ens desenganyem. Nosaltres, de moment, deixem també punts suspensius perquè no sabem si ens desenganyarien o no.
1: No ho sabrem mai.
0: És bon publicista, eh? Ara m'acaba de fer un gol.
1: M'agrada el futbol, m'agrada marcar gols.
0: M'acaba de marcar un gol d'aquells de no trobaràs la pilota dins la porteria. Però parles també de publicitat, i està molt bé, perquè realment parlem d'això, de publicitat, d'eslògans en capítols, que està molt bé perquè a l'inici de cada un d'aquests capítols hi ha una frase d'un publicista, no? Una frase unida a la publicitat.
1: D'un publicista o d'una publicista, perquè en la novel·la també reivindico sobretot el paper de la dona en el món de la publicitat, que sempre l'hem vist com a protagonista dels anuncis cosificades, sigui amb cotxes de luxe o amb perfums, o sent una mestressa de casa que frega i que neteja, en un món que era molt masculí, molt masculinitzat i sovint molt masclista. I per això la ficció m'ha permès donar-hi la volta d'una banda, crear aquesta agència de publicitat a Nova York on només hi treballen dones, i anar reivindicant figures històriques de debò de la publicitat que la història ha silenciat, amagat, ha passat per sobre, i que carai, igual que ara els museus comencen a ensenyar obres d'art de dones d'altres segles que havien estat en magatzems desades i no s'havien exposat mai, igual que els auditoris programen música clàssica d'altres segles, de compositores que havien compost i tampoc no es tocaven a les orquestres simfòniques, doncs per què no reivindicar també les dones, moltes i molt potents, que hi ha hagut al món de la publicitat, més als Estats Units, més a Nova York, que no pas a Barcelona.
0: Bé, tenim exemples històrics dins del llibre realment molt forts i molt potents, que jo personalment, i penso que moltíssimes persones quan llegeixin el llibre se sorprendran perquè no coneixien, no?
1: Aquesta és la gràcia, no? La primera dona negra que va muntar una agència de publicitat a Nova York no va ser fins a finals dels anys 60. I ella mateixa, la Caroline Jones, explicava en una entrevista que he trobat a YouTube, que el més sorprenent i el més fort era veure les mirades que li dedicaven quan entrava a la sala de reunions. Diu, primer, per ser dona i també per ser negra. I ella va muntar una agència que va fer una gran campanya per Kentucky Fried Chicken i que va tenir èxit i que es va fer un nom. Però va morir jove potser del desgast de tanta lluita i de tant trencar sostres de vidre, no?
0: Home, és que estem parlant de la novel·la, l'ubiquem...
1: A l'any 89, bàsicament, tant... dècada de finals dels 80 i començaments dels 90, sí.
0: Encara molta feina per fer.
1: Moltíssima, a molts nivells. L'homosexualitat mateix, per exemple, he explicat en alguna entrevista que... així com va caure el mur de Berlín el novembre del 89, aquell mateix 89, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, considerava que l'homosexualitat era una malaltia mental i no tenia encara la llista de malalties mentals. No? I això és tremendo, bé, fa 4 dies. I jo tinc molts amics que eren gais a aquella època i que ho vivien d'una manera absolutament amagada dels seus pares, dels seus amics, dels amics íntims fins i tot. No em feien res públic, no?
0: Sí, això és una de les notes, una cosa molt bonica, no? Quan acabes el llibre hi ha una nota... Potser no la llegeixo.
1: Potser no, perquè estem a punt de fer un spoiler per tot lo alto.
0: Però la tinc aquí davant i realment és com posar-hi la filigrana, no? A la història.
1: Sí, but, al final les històries... tot torna. No només la moda, també la història, i estem veient com el Donald Trump, el Milei, la Meloni, etc, i cada vegada més a prop nostre, estan tornant unes idees ultraconservadores que fan esgarrifar, que et diuen ara només hi poden haver homes i dones, com ha dit Donald Trump, no? I sabem que no és així, i d'aquí 4 dies voldran desfer tots els matrimonis homosexuals que per sort s'han pogut anar fent amb Espanya al capdavant des de fa 20 anys, no?
0: Ja veurem què passa.
1: Ja veurem què passa, sí, no. Ja la bola passa, de cristall no la tenim.
0: No, però moltes vegades la història, com tu molt bé dius, torna...
1: Es repeteix, sí.
0: I es repeteix. Una altra figura magnífica, a més és molt bonic, quan arribeu amb l'Eda, acompanyeu a l'Eda, i arriba ella a Manhattan, i el seu primer dia a la redacció, no? La primera sensació que tens quan jo anava llegint era de llum, d'alegria, de molta agilitat, o sigui, tot dones, totes amb bambes.
1: Totes amb bambes Nike, perquè l'empresa de l'agència de publicitat de Nova York han fet una campanya per Nike i Nike els ha regalat bambes per totes les treballadores. Però és que la primera vegada que vaig arribar a Nova York, que igual que la protagonista, i per això més fàcil d'escriure-ho, va ser el setembre del 89, el que més em va sorprendre quan vaig arribar a prop de la borsa al Financial District, al downtown de Nova York, era veure que totes aquelles dones executives d'empreses, quan sortien a dinar, que dinaven amb un tàper, amb una carmanyola al carrer, anaven vestides de 21 botons, molt mudades, però amb bambes. Perquè a la feina es posaven la sabata de taló, de mig taló, però quan sortien al carrer i per anar d'una banda a l'altra de la ciutat i agafar el metro i tornar a casa, anaven amb bambes. I això aquí no havia passat. I això jo crec que és un pas important per tant dir cap a la igualtat, que n'estem molt lluny. Però va ser un pas molt important que després aquí es van acopiant de mica en mica, no?
0: Sí, això és una anècdota... No, crec que recordar d'alguna pel·lícula que havia vist que també em va cridar molt l'atenció anys enrere, que ja comencem a tenir...
1: Ja tenim una edat,
0: però sí. I em feia molta gràcia, no?, veure tot aquest batibull. Però, clar, el món de la publicitat... Com en el món literari, com en el món empresarial en general i a la vida, no tot són flors i violes, ni tot és llum. També hi ha moltíssimes ombres, i tu les tractes totes.
1: Sí, hi ha molta competència, hi ha cops de colze per fer-te un nom dintre de la mateixa agència, però més enllà d'explicar com es passa d'un encàrrec de tenir una campanya per un producte, una cervesa, per exemple, com es té la idea, com es passa l'eslògan, com es plasma en una campanya d'anuncis de televisió, m'interessava el rerefons soterrat de les comissions de sota mà per les agències, de com les agències es prenen els creadors, els creatius de moda del moment amb ofertes d'un dia per l'altre, com els diaris s'empipen quan una empresa posa un anunci en un diari i no ho posa en el teu, com li fa xantatge en aquella empresa perquè també s'anunciï en el teu diari. Tot això existeix, tot això passa, tot això no en parlem i ens quedem amb aquest món lluminós d'un spot de publicitat de 20 segons que ens ensenya la vida millorada, no? Que ens donen un problema, que no dormim bé, i ens donen la solució. Hoy me siento flex. Aquell matalàs que fa que ens llevem després de dormir 9 hores com uns reietons i, a més, no tenim mal d'esquena. Quins rotllos, Mònica, em sento, eh?
0: No.
1: Em fas unes entrevistes que em fa venir xerrera.
0: No, i està molt bé, perquè realment a mi m'agrada que escolteu l'entrevista prèviament i després la torneu a recuperar, perquè un cop t'has llegit el llibre, encara és molt més bonic tornar a escoltar les paraules.
1: Val, o sigui, tu proposes sentir l'entrevista, llegir el llibre i tornar a sentir l'entrevista. És a dir, dos a favor teu, un a favor meu. Aquí el gol me l'has marcat tu. 2-1.
0: No es pot abans, Javier Bosch, no es pot sempre.
1: No es pot. Sempre. Ara m'has guanyat, per això.
0: Però bé, sí, perquè són dues mirades, no? Una que incita a llegir i després, realment, tot aquest viatge que fas, és que és un viatge preciós.
1: Volia ser un viatge iniciàtic i, de fet, la primera frase de la novel·la és el consell que li va donar la mare de la Bianca B. Miller abans de morir a la seva filla, i li va dir, un consell, viatge. I li hem de fer cas. I llegir un llibre és un viatge a retrobar-nos. En aquest programa de cultura que condueixes tu tan magníficament, ho sabeu prou bé.
0: Doncs si jo ja no cal que digui res, que l'heu de llegir, Diagonal Manhattan, és ara. És un d'aquests viatges que podríeu recuperar i tornar a recuperar. Podríem dir moltíssimes coses. Jo em quedo amb una frase de la novel·la que m'agrada molt i penso que també defineix el que és la felicitat. I és que som el que hem donat.
1: No som el que hem viscut, que també. Som bàsicament el que hem donat. És un gran final.
0: Jo trobo preciós. Per tant, amb tot el que ha dit en Javier i amb el som el que hem donat, potser que ho deixem aquí.
1: Deixem-ho.
0: I nosaltres anirem a buscar quin és el logo de la felicitat, però ja cap a un altre cantó.
1: Som-hi? Perfecte. Esteu escoltant El Calaix.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Seguim amb el Calaix. Destinació 2. Japó. Al Calaix.
1: Obre'l.
0: I trobaràs entrevistes culturals
1: en profunditat.
0: Mònica Socies.
2: Doncs cap a Japó s'ha dit. El llibre de les curiositats de la Mercè Torra, publicada per l'editorial Lapislàtzuli, és una peça única i preciosa que, si podeu viatjar al Japó, la podeu prendre tranquil·lament. És un llibre magnífic, tampoc us ocuparà tant a la maleta ni pesa massa. I, a banda d'aquesta, té una edició molt cuidada, no? És molt bonic. Sembla que passis les pàgines també d'un calendari, no? D'un calendari de paraules japonès. Està molt ben editada. Però que no podeu anar a Japó? Tranquils. Quan entreu aquí dintre, jo penso que fins i tot visualitzareu algunes d'aquestes paraules en unes escenes precioses. Així que donem ja la benvinguda a la Mercè. Hola, Mercè, des del Japó.
3: Hola, què tal? Com va?
0: Mercè Torra és llicenciada en Biologia i màster en Biologia Aplicada. Fa més de 20 anys que viu al Japó i actualment compagina les classes de llengua a la Universitat de Kanazawa, l'escriptura de llibres d'idiomes i la traducció. Ha fet diverses col·laboracions en la col·lecció Descubre Japón i amb la revista Altair.
2: A més, des del Japó, amor, vosaltres no la veieu, però jo veig aquest fons que em recorda molt tot aquest esperit japonès, no? Tota aquesta estètica, i és pregunta obligada. Mercè, com acabes a Japó? És que jo vull saber això.
3: Doncs, bé, ja fa bastant de temps, ja fa més de 20 anys que sóc aquí. Mira, tot va començar a l'institut, més o menys per aquella època, i vaig llegir un llibre de Shogun. Bé, ara ha sortit una sèrie a la tele, justament, i vaig llegir el Shogun i em va agradar molt, i sobretot el que em va agradar va ser la part tipus de relació entre el protagonista, que era holandès, amb la dona japonesa. El xoc de cultures, diguem, va ser superinteressant. I d'aquí vaig començar a estudiar japonès. I llavors una cosa va portar a l'altra i mira, el Japó ben va acabar.
2: O sigui que els que esteu veient Shogun i l'esteu llegint, que si us ha quedat les mans, correu el perill d'acabar el Japó com la Mercè.
3: La veritat és una història molt interessant.
2: Com un llibre, a més, precisament m'agrada molt aquest detall, no? Com un llibre és l'instigador, no? D'aquesta trajectòria que al final, trajectòria vital que acaba a Japó, ja que sempre parlem de literatura. I ara és un llibre el que ens porta, doncs, a contactar amb tu, aquest llibre de les curiositats, Mercè. Però abans d'obrir les pàgines d'aquest llibre, arribar a Japó, aterrar a Japó, les primeres impressions, no? Perquè aquí ens en comparteixes moltes de paraules de la vida quotidiana, però quina va ser la teva primera sensació quan vas arribar, les teves primeres experiències?
3: Em va agradar molt. és massa senzill potser, però és la veritat, em va agradar molt. M'agradava una cosa senzilla, senzillament caminar pel carrer i veure les botigues, veure la gent caminar, tot em feia com molta gràcia, trobar molt, molt interessant. I llavors, per exemple, la primera vegada que vaig venir al Japó, vam anar a sopar a un restaurant i, per exemple, que a les vitrines de fora hi ha els plats com de plàstic, no? Que hi són molt famosos ja bastant a tot arreu, vull dir mundialment, no sé. I va ser molt impressionant perquè, a més, vam entrar dins, el menú estava escrit en japonès 100%, no enteníem res, va ser molt còmode perquè vam sortir a fora amb el cambrer i li vam ensenyar amb el dit això, això i això. Sí, va ser una experiència realment molt interessant. I, no sé, va ser això.
2: No és un idioma fàcil, no?
3: No, no, i escrit encara més.
2: Sí. Encara més, vull dir que... Però bé, nosaltres tenim aquest manual que ens ha creat la Mercè. Mercè, ens pots fer 5 cèntims de què hi trobarem el llibre, com està estructurat i de quina manera ho has anat presentant tot?
3: Sí, vaig... El llibre està... Són unes 200 paraules, llavors estan ordenades alfabèticament, però amb l'alfabet japonès, que no comença de l'A a la Z, comença amb la A, però acaba amb la lletra N. Llavors va ordenat així, amb el seu alfabet, llavors hi ha cada paraula, llavors a sota una breu explicació de lo que és. No és una explicació llarguíssima, perquè en una pàgina n'hi ha dues, llavors només és com una petita introducció i coses que he trobat com interessants, que fan gràcia d'aquella paraula, d'aquella expressió, i que trobo que, no sé, és interessant de saber. Llavors, les paraules, en alguna hi ha alguna il·lustració, no a totes, en alguna que igual t'ajuda a entendre una miqueta millor el que és, llavors estan ordenades així.
2: Jo penso ara que, ja podem anar directes, no?, una miqueta aquestes. Sí. Parlen de la cultura, parlen de les tradicions, parlen del menjar, o sigui, ja has fet una barreja de tot, no?, per fer una radiografia del que és aquesta vida al Japó.
3: Clar, quan vius la vida diària, doncs toques molts temes variats, no? Jo què sé, vas a l'escola, doncs coses que passen a l'escola, al carrer, la comunitat de veïns, cada cosa, clar, té les seves cosetes especials. Llavors, no estan centrat en un tema concret, sinó, sí, es tracta com coses variades, com que et pots trobar qualsevol, qualsevol no, però alguns camps de la vida, no? Doncs també del bany, per exemple, el tema del bany, dels banys termals, que al Japó és superimportant, una de les primeres coses que quan coneixes una gent et fas amic, podem anar a un onsen, a unes aigües termals, llavors és tot un món nou que arribes. Jo què sé, la història de la tovalloleta, per exemple, que hi ha una tovalloleta llarga que no es pot, està prohibit ficar-la dins de l'aigua, per exemple. Es serveix com per rentar-se i tal, però ficar-la dins de l'aigua està prohibit. Doncs això t'ho diuen, no la fiquis, perquè a la tele la gent, clar, perquè no, la gent es banya com despullat per no veure's res, la gent es tapa amb la tovallola i queda dins de l'aigua, però en la vida real et diuen no. Allò és la tele. A la vida real no es pot posar la tovallola dins de l'aigua. Val. Vas aprenent les coses així de mica en mica que et van ensenyar.
2: Sí, és molt curiós, perquè clar, una cosa és el pudor a l'hora de transmetre imatges i l'altra cosa ja és la realitat, no? Quan parlaves d'il·lustracions, jo ara, mira, he obert una pàgina així a l'atzar, però m'ha sortit una il·lustració d'una paraula que jo sí que m'havia notat, no?, perquè he pres nota d'algunes per poder-les comentar. Sí. Que és el bofuri, que és brandar la llança, i parlem d'aquí de tradicions, no? I surt el noi amb la llança. Ens pots explicar aquesta tradició?
3: Sí. El bofuri forma part del shishimai, que surt en una altra pàgina, que és un drac. És un lleó. El lleó es passeja pel poble i llavors hi ha uns nois que porten el lleó. Llavors hi ha els altres, que és el que fa el bofuri. El bofuri és el que va amb la llança i que truca a les portes i llavors actuarà com en lloc teu. Es representa en la lluita contra el lleó. Llavors fa la dansa amb el pal aquest, que es diu bofute, i llavors es lluita contra el lleó, el guanya, llavors és com per la casa que està com representant, són coses de bon auspici, de bona sort i tot això. I ho fan uns nois o noies també.
2: Aquestes, aquestes supersticions, no?, que ells tenen de protegir dels esperits, les seves llars, els seus espais, que tant veiem també en totes les pel·lícules, no?, aquesta filosofia. Sí. El que a mi m'ha enamorat molt, i a tu també et va agradar molt en el seu dia, i ens comparteixes, és el Bugi Kaeru.
3: Oh, sí, la granota protectora. Sí, la granota protectora és una granota, és un lloc de paraules, perquè bugi vol dir sense, com es diria? Com es diria? Bugi, sense...
2: Aquí marca Sai Estalvi.
3: Sí, Sai Estalvi. Quan no, com es diria?
2: Sense problemes, no diguéssim?
3: Sí, sense problemes, sí. Bugi vol dir sense problemes. Llavors, Kaeru és la gràcia, que vol dir tornar, o granota. Llavors, la granota Bugi Kaeru és la granota de tornar sense problemes, de, clar. I és supergraciós. Llavors, per exemple, hi ha gent que la té a les cases, perquè sí, com es protegeix, o per exemple, a les escoles també hi ha unes granotes Bugi Kaeru, perquè els nens o les famílies, tothom torni sa i estalvi a la casa seva. És supergenial. Són molt maques.
2: És un missatge, més a més, de molt carinyo, no?
3: D'això
2: de comunitat, de tenir cura dels altres, no?, de les persones que ens envolten.
3: Sí, tornar a casa sa i estar bé és el millor, és evident. Sí.
2: Bé, jo m'ho estava pensant, però és que m'ha resultat molt curiós. Jo vull que ens expliquis quin és aquest ordre per banyar-se, perquè és molt diferent del nostre, molt, molt diferent del nostre, i de veritat que a mi em va impactar molt, no? Aquí ens posem ens humitegem amb aigua, ens posem el sabó, posem les banyeres plenes d'aigua i sabó i de tot, quedar ben neteig. Però vosaltres aquí no ho feu així.
3: No. Primer un entra, llavors hi ha a fora de la banyera, la cosa important és que a fora de la banyera ja hi ha una aixeta. Llavors un es renta amb aigua i sabó a fora de la banyera, que hi ha un forat de terra perquè se'n vagi l'aigua, no és que inundis la casa, t'ensabones ben ensabonat i després et treus el sabó, t'esbandeixes ben esbandit. O bé amb la dutxa de telèfon aquella, o bé amb una galleda d'aigua. Vas podant galledetes d'aigua. Llavors, quan ja estàs ben net, et fiques a dins de la banyera, que són un pèl més fondes, jo diria, que les nostres. Et fiques a dins de la banyera a relaxar-te, perquè la banyera és per relaxar-se, la idea és. I t'estàs allà tota l'estona que vulgui, ben relaxat, si vols unes sals de bany, si tens finestra pots obrir la finestra i jo, doncs mira, gaudir de l'aire fresc, t'estàs allà relaxat i després, quan ja has acabat, no cal tirar l'aigua de la banyera, no cal treure el tap i buidar-la. Senzillament, la tapes, hi ha unes tapes per la banyera i després, el següent de la família que es vulgui banyar, doncs obre la tapa i fa el mateix, es banya i es poden banyar tota la família sense gastar aigua per dir alguna
2: cosa. És molt curiós, Això m'ha resultat super, super curiós i la paraula és furo. És molt bonic perquè, clar, tenim la paraula furo, com s'escriu en japonès a sota, la traducció, aquí la traducció és el bany, després la petita explicació. Sí. Clar, com que són breus explicacions i n'hi ha dues a cada pàgina, a mi m'ha recordat els haikus, perquè a més a més estan explicats, nosaltres n'hem parlat molt aquí, perquè s'han estès molt arreu del món.
3: Sí. També se'n fan, els haikus també se'n fan ara a tot arreu, amb tots els idiomes, Els haikus són molt bonics i sempre tenen una paraula que et fan entendre a quina època de l'any fan referència. No diuen, poden dir-ho si volen, tardor, primavera, hivern, esclar. Però si no, per exemple, et dirà les hortènsies, i tu ja veus, és l'època de pluja, serà cap al juny, jo què sé, a l'hivern, perquè pot ser, per exemple, la neu és evident, però vull dir, no sé, cada haiku té una... Has de buscar una paraula que llavors et dona la idea, com a les cigarres, que llavors, si hi ha la paraula cigarra, ja t'imagines, és l'estiu. Són molt bonics. Trobar la paraula també és... Són molt poètics, segons com.
2: Són molt bonics. També hi ha aquest concepte dintre del llibre i és perquè us feu una mica aquest concepte mental de què hi trobareu, no? Que no són petites píndoles i estan molt bé. No podríem deixar de parlar del te i, per tant, parlem de kaishi i kuromoji, el paper i el bastonet de la cerimònia del te i el ventall.
3: El ventall.
2: El detall, amb el ventall. Què ens pots dir?
3: Sí, quan vas a la cerimònia de te com a client, perquè una cosa és quan el fas tu, i l'altra és com vas com a client, tu t'endús com un monedoret, no és un monedoret, no sé, com una cebosseta, i a dins t'hi poses el paper aquest caixi, el kuromoji, que és el bastonet, que serveix per després menjar-se el pastisset, i un ventall. El ventall no s'ha d'obrir, és molt important, és lleig, no s'ha d'obrir, s'ha de tenir compte perquè un té ganes, no sé, no s'ha d'obrir mai. És només, es fa servir quan, per saludar, el mous cap aquí, diem el mous cap allà, és només com per saludar, no s'ha d'obrir. El paper caixi és com un flec de papers, no només és un que seria prim, llavors el fa servir com a plat, no et donen plat pel pastisset. Sí, en el paper posaràs el pastisset i després amb el bastonet kuromoji vas tallant i tu menges abans de prendre el te, que són uns pastissets molt dolços, que veus amb el te, que és com bastant amarg, doncs si la cerimònia té, és també una cerimònia. Com a client, també.
2: És molt curiós, això ara ho estic aprenent. Com a client i tu, després quan les organitzes a casa, n'has organitzat alguna, Mercè, a casa?
3: No, ho he vist diverses vegades i trobo molt maco, però no m'hi veig capaç jo.
2: No m'hi veig capaç. Home, després de 20 anys jo penso que vols dir que no.
3: No ho sé.
2: Vinc al Japó, te'n faré fer una. Molt que no tinc temps, però seria bonic com a mínim anar-hi, no? Penso que és una cosa...
3: Sí, la veritat, sí, ni que sigui com a client, val la pena, eh?
2: I a més, una altra... Serien moltes, eh? Jo penso que n'agafo una com a última, que em va agradar molt el concepte, perquè moltes vegades el que fan és com a molt simbòlic, no? És com un concepte. I en aquest cas és el masu, que és el de mesura. Però mira, mireu quina, què mesuren, què mesuren?
3: El màster és una capseta de fusta quadrada, més o menys, i de fet és per mesurar l'arròs, per exemple. Per quan treus, per exemple, fer l'arròs i tal, vols mesurar, és una unitat de mesura, per dir alguna cosa. Però la gràcia és que també maso té un doble significat, com la bugica aero de la granota d'abans, que ens encanten els dobles significats, que és supergenial, jo sempre ho trobo. La capseta aquesta, maso, doncs com que vol, maso també vol dir sumar. Llavors, la fan servir en els casaments com per sumar felicitats i tothom sigui molt feliç. I beuen sake amb aquesta capseta maso. És que moltes coses tenen doble significat i el sempre com el doble significat acostuma a ser coses de bons auspicis, bons auguris, felicitat, com molt, molt alegre, no? El maso sí, és molt graciós.
2: M'agrada molt perquè és això, no? Mesurar una mica la felicitat del moment, casaments, altres celebracions, sí. No? I a més diu, cal veure-hi pel costat pla i no per la cantonada.
3: Sí, perquè no saps ben bé per on agafar-lo, si no. Sí.
2: Molt bé. Mercè, no sé si tu voldries afegir-hi alguna paraula més que en el seu moment haguessis triat per alguna cosa més especial o perquè va ser de les primeres experiències que vas tenir, no ho sé, si vols afegir alguna més.
3: Mira, a mi també m'agrada molt el mocador de fer farcells. Què diries, home, a Barcelona o a Catalunya o tenim el mocador de fer farcells, no? La meva àvia tenia un mocador de fer farcells, jo encara l'havia vist fer servir. I em va dir molta gràcia perquè aquí també en tenien. I dius, oh, si és el mocador de fer farcells, que diu furoshiki en japonès. Però que, bueno, no ho fan ben bé com nosaltres, que igual és més d'embolicar la cosa i ja està. Ells també emboliquen la cosa i ja està, diguem, però amb la, per exemple, la síndria, la forma rodona, les ampolles, tot ho tenen com molt estudiat. No és senzillament tancar-ho i ja està, ho tenen com molt estudiat. Fan unes formes molt boniques per embolicar, que serveix de regal i gairebé. El mocador de fer farcells em vaig trobar que també era molt graciós. I que dèiem abans el kabutomushi, que és l'escarbat preferit dels nens.
2: Ens l'hem deixat, aquesta.
3: Sí, el kabutomushi, no es pot oblidar el kabutomushi.
2: És una mascota, com a mascota, com aquí tenim els cucs de seda, no?
3: Exacte. Que aquí no en tenen, en canvi. Jo no he vist a ningú que tingui cucs de seda. I els crida l'atenció, en canvi. I en canvi, el kabutomushi, que és un escarbat, i en venen a les botigues, però el vas a comprar. A casa també n'he tingut. És impressionant, el kabutomushi. Als nens els hi fa moltíssima il·lusió, és com el somni de molts tenir un dia un kabutomushi. I sí, els nens ho porten a l'escola per ensenyar el seu kabutomushi en la seva capseta, ensenyar els nens i estan allà mirant-lo uns quants dies i després se l'entornen a casa.
2: Ai, quina gràcia, no? O sigui, sí, la mascota, nosaltres diem que tenim mascota, ells tenen el seu kabutomushi, que és el
3: exacte.
2: Seu... Sí, com ho veieu, com ho escolteu, vaja, Mercè, i així podríem estar imaginant 200 paraules que ens mostren un bocí, no, del que és aquesta cultura que per nosaltres és tan fascinant i és fer un viatge a través del llibre, és una preciositat. Jo he estat a la descoberta perquè no sabia ben bé què hi trobaria i la veritat és que comences a obrir les pàgines i et vas entretenint perquè vols saber, busques, xafardeges, a vegades vas aleatòriament, a vegades per ordre, però realment és val molt la pena, penso que és molt bonic tota aquesta feinada. Ens has traslladat a Japó a través del seu idioma, no?, de la seva llengua.
3: Sí, el Japó té moltes coses petitones que fa gràcia, és com superinteressant de conèixer, que igual moltes són famoses, com no sé, el té, la cerimònia del té que dèiem abans i així, però n'hi ha d'altres que són més desconegudes, però són igual d'interessants també. Trobo que, sí, n'hi ha moltes més, jo no les conec totes, n'hi ha moltíssimes, però sempre es fa esbrenent coses noves, no?
2: I veure que, a més, ens dona la benvinguda ja a la coberta perquè té una il·lustració preciosa i una paraula que és eixaco, que és petita, que significa inclinació, que és el fet de saludar-se, no? Una petita inclinació.
3: Sí.
2: El que, per tant, ja ens dona, un llibre ja ens dona la benvinguda. Mercè, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos al Japó, a casa, i Bueno, quan vinguis a Catalunya, jo et vull conèixer, eh? Ets el terra de treball i una petita cerimònia. Aquí menjarem crema catalana.
3: Ja, m'encantarà. No, gràcies a vosaltres, eh? Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Esteu escoltant...

0: final del nostre trajecte. El Calaix. Destinació 3. Torroella de Montgrí. Estàs escoltant... El Calaix. Obre'l. I trobaràs cultura.
1: Dijous Sant és el dia del berenar literari a la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Una cinquantena d'autors convidats i totes les seves obres publicades a l'abast dels apassionats per la lectura comparteixen l'espai amb la premsa i la gastronomia de l'Empordà, però especialment amb els brunyols elaborats per l'equip de la llibreria. Hem compartit la tarda amb ells i podrem escoltar de la veu de la llibretera Maria Teresa Calabús com va néixer la idea i també amb autors i autores que comparteixen amb nosaltres el seu desig de Sant Jordi.
2: El Calaix, el Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
1: No podem començar tota aquesta ronda de declaracions i entrevistes als autors sense aquesta magnífica, meravellosa. Ja sabeu que nosaltres estimem molt les llibreteres, llibreria El Cucut.
3: Escolta, moltes gràcies
4: a vosaltres
3: de tants anys, de fer aquestes coses tan boniques que feu i que ens animeu a fer quilometrades per poder venir a gaudir. Nosaltres venim de Tarragona.
4: Déu-n'hi-do, segur que hi ha un veí d'aquí que està al sofà mirant una telesèrie.
3: Veus? Doncs nosaltres no, de Tarragona cap a la llibreria El Cucut.
4: Gràcies.
3: La idea, una mica com va néixer, res, molt breu, però per tenir... Perquè em sembla que va néixer així, com aquell qui no vol la cosa.
4: Bueno, perquè saps un any que Sant Jordi era com si fos demà passat, dissabte Sant era Sant Jordi. Llavors hi havia una por tan important de que el trànsit de llibres seria difícil de dominar, es va demanar a comarques que ens inventéssim un acte. Però un acte en plan, firmeu llibres, saps? Nosaltres, una població de 10.000 habitants, imaginar-se que aconseguirem que vinguin 8 o 10 escriptors i que es posin en una taula, en allà signar, vam dir, aquesta gent s'avorrirà. Qui vols que vingui? Vindran 8 o 10 persones, els i tota la tarda no sabran ni què fer. Ho veiem molt negre, fer una reunió a la família, allò en plan, dir, bueno, família, què fem? Però clar, per Setmana Santa hi ha un altre tema a la taula familiar, que és els brunyols, val? Llavors, la meva mare, el que la preocupava era quin dia faríem els brunyols. I la reunió es va solapar. La meva mare va acabar dient, la més sàvia de la colla, que és aquí, 88 anys.
3: Imagina't.
4: Va dir, per què no fem un quilo més de farina, nena? Els acomites a berenar. I si no firmen, que berenin. I així ja, escolta, ens passarà la tarda bé... Si firmen dos llibres bé, si firmen quatre, millor. I fem el berenar literari. Li vam posar nom, li vam posar berenar literari. Va venir TV3, va ser notícia per nosaltres, perquè no havia vingut mai de la vida.
3: Molt bé.
4: I llavors Martí Gironell, en l'entrevista que li fan a tot Catalunya, diu, això és fantàstic, això s'ha de repetir. I jo vaig dir, pues ja m'ha liat. Ja m'ha liat per sempre i ja està. Ja tenim berenar literari cada any. Ho vam passar el Dijous Sant, va ser un dia que s'ha institucionalitzat, Dijous Sant, i així és. Algú que sap coses d'aquestes esotèriques em va dir que havíem d'haver sabut que el Dijous Sant tot triomfa.
3: Doncs escolta'm, per molts més Dijous Sants de berenars literaris, moltes gràcies.
4: A tu, a vosaltres.
1: Doncs en aquesta primera escapada al berenar literari de la llibreria El Cucut a Torroella de Montgrí, primera cara coneguda, Cristina Canamases, que a més ha passat pel programa. Cristina...
3: Què? Primer Sant Jordi.
5: Primer Sant Jordi i primer tot.
3: A més a més, dos premis, tots de cop. Per tant, estem parlant ja de que és el primer Sant Jordi, però en solera.
5: Sí, sí, no? I se m'està girant feina, sí.
3: Escolta'm una cosa. Com penses viure? Perquè els oients escoltaran això quan sigui el dia abans, durant el dia i a posteriori. Quin Sant Jordi t'espera? Com ho estàs vivint?
5: Doncs ho estic vivint amb moltes ganes i la primera vegada farà que vagi una mica així a cegues, però amb ganes de que els lectors tinguin ganes d'escriure el que... de llegir el que he escrit.
3: Parlàvem de dos premis. Has passat amb els dos últims Fabergé pel programa, però encara es queda una altra entrevista que també està guardonada.
5: Sí, Aigües de Llibertat amb el Premi de Narrativa Marítima de Cambrils.
3: Vull dir que ja has començat i per la porta gran.
5: Bé, sí, dos premis que encara no he sabut reaccionar, encara.
3: Ho estàs assegurint. A més, clar, ara jo et pregunto quin desig tindries per Sant Jordi. Després d'haver guanyat dos premis, jo penso que és una pregunta una mica complicada, però seria un tercer premi.
5: Bé, més que un tercer premi, potser ser una mica més coneguda i poder tenir una mica més abast, no?, de poder arribar a més gent. Tot és el bé, que jo demanaria ara mateix.
3: És un desig que molts escriptors, sobretot sí, quan comenceu, no? Teniu aquest de dir poder arribar, però escolta'm, has d'entrar per la Porta Gran, estàs a saborir aquest primer Sant Jordi, i Aigües de Llibertat encara és molt novell. Es pots fer un tastet dels dos últims Fabergé?
5: Sí, els dos últims Fabergé és una novel·la històrica basada en els dos Fabergé, unes peces de joieria úniques que es regalaven als arts a finals del segle XIX i a principis del segle XX, i la protagonista es veu al mig d'una història relacionada amb aquests ous, que fa que fem una aventura per tota Europa, des de Sant Petersburg fins a la bonica ciutat de Girona.
3: I Aigües de Llibertat?
5: Aigües de Llibertat té a veure amb l'esclavatge, els indians i l'illa de Cuba al segle XIX.
3: Doncs ja ho sabeu, dues aventures que us recomanem, perquè s'acabarà Sant Jordi, però els llibres continuen vius i molt vius. Moltes gràcies, Cristina Canamases.
5: Gràcies a tu.
3: Continuem una miqueta a la casa, diríem, d'aquests autors i autores, i estem amb Maria Escales, que molts ja la coneixeu. No només estimada Mirta, sinó que la seva última obra, Matilde, ens va absolutament enamorar. Cara coneguda ja repeteix a Sant Jordi. Maria, sí, gràcies, sí, per aquesta estona que t'hem robat.
6: Gràcies a vosaltres per donar-me veu, i tant.
3: Maria, com estàs vivint aquest pre-Sant Jordi? I què esperes?
6: Amb molta il·lusió, estic vivint amb molta il·lusió. El Sant Jordi és com, no sé, o sigui, mai te canses, no? És com l'amor, no? Que vius sempre, és com enamorar-te, no? Sempre vius amb aquesta il·lusió, amb aquest punt de sorpresa, de fascinació i d'agraïment.
3: M'encanta escoltar-vos, perquè és el nostre dia de tots, no?
6: Sí, i tant.
3: Els autors especialment, però després editorials, periodistes, lectors, lectores...
6: Sí, sí, sí.
3: I quan us escolto amb aquesta passió, a mi m'agrada molt, no? Perquè no s'acaba tot a dir.
6: No, i tant.
3: Nosaltres ja ens retrobarem passat Sant Jordi.
6: I tant que sí.
3: Però si haguessis de demanar un desig...
6: Doncs que sigui un dia intens, que sigui un dia feliç... que la gent mai deixi de comprar... És que jo deia, som un país que celebrem regalant llibres i regalant flors. Això diu tant de nosaltres, diu tant i tan bé de nosaltres. Estic... I això, que Sant Jordi sigui la gran festa que ha estat sempre.
3: Abans de deixar-te anar a berenar, es pots fer una petita sinopsi de Matilde?
6: Matilde és la història d'una compositora, una... que va existir, de veritat, Matilde Escales, que és una compositora que va ser molt famosa i va ser molt important durant el modernisme i que ara s'ha oblidat. Aleshores, una mica la meva tasca ha estat recuperar-la amb ella i recuperar tantes dones que han estat silenciades.
3: És un llibre preciós, també va passar pel programa, però mai és tard per tornar a recomanar lectures perquè no l'hagi descobert. Maria, ara sí que et deixem anar a berenar.
6: Moltes gràcies i bon Sant Jordi.
3: Igualment. Hem reptat, perquè aquí anem així, anem robant gent, robant autors, després els retornem, els autors, però tenim l'Estel Soler, Premi Ramon Llull, però és una breu sinopsi, perquè encara no he llegit el llibre.
7: El meu llibre es diu Aquest tros de vida, i crec que com a qualsevol tros de vida hi trobareu moltes coses diferents, de les millors de la vida i de les pitjors, però bàsicament és la història de l'Helena, una científica ambiciosa que comença la novel·la amb un parell de sotracs i decideix que ha de fer un gir radical a la seva vida.
3: Què demanaries per Sant Jordi? Un desig sol? Quin seria, Estel?
7: Jo sóc feliç atenent a la gent. És un dia que em poso al servei dels lectors i lectores. No n'espero res en concret, més que poder atendre i dedicar unes paraules escrites o orals a qui vingui a conversar. Em fascina. Som el qui som i som on som gràcies als lectors i lectores. Per tant, és un dia d'ells i per ells.
3: No sé si preguntar-te com estàs vivint aquest Sant Jordi.
7: Estic vivint-lo molt frenèticament i crec que encara no hi hem arribat, però quan hi aterrem jo trobo que és deliciosament cansat. Podríem dir, sí.
3: M'encanta, perquè ningú diu cansat i tu sí.
7: Una mica sí.
3: És veritat.
7: Però és un cansament bonic, no? Sí.
3: Doncs escolta'm, ens desitgem el millor i que aquest tros de vida tingui molta, molta vida.
7: Això, llarga vida al tros de vida. Gràcies.
3: Fem un gir de guió i ens n'anem cap al gènere negre. Títol, Les orquídies del mal, autora Núria Bacardit. No ha passat pel programa, per tant, teniu lliçó pendent, Núria, perquè ens acompanyis i fer la lectura.
7: I tant.
3: I a mi m'anirà molt bé ara trobar-te perquè em facis una breu sinopsi, perquè tinc el llibre damunt de la taula, però no l'he començat encara.
8: Doncs mira, trobaràs un cosi noir, un country noir, passa en un poble molt petit, un micropoble, on es veu totes les històries que passen als micropobles i totes les problemàtiques lligades, i llavors ja apareix un cadàver ja al primer capítol. Són capítols molt breus, suposo que ve de formació professional, eh? De periodisme, allò que tot va apretat amb el temps. I hi ha molts debats subjacents, no? L'eutanàsia, la investigació de l'ELA, etc.
9: Bé, ja ho sabeu. Molta feina, però ara ja passem a la part més de ja no tant als lectors, sinó com estàs vivint tu aquest Sant Jordi.
8: Per mi és molt nou, perquè és la primera vegada que trec un llibre i sempre l'he viscut des de l'altra banda, fent el que fas tu, no? Des de l'altra banda, entrevistant gent i cobrint el Sant Jordi, i veig que és vertiginós, no? De molts actes, presentacions... És divertit, és un procés molt divertit.
9: Home, sí, viure-ho des de l'altra cara també és una experiència que dius, com a mínim, l'he viscut.
8: Exacte.
9: Que no tothom pot dir-ho.
8: Exacte, sí, sí.
9: Per tant, s'agraeix. Si haguessis demanat un desig per Sant Jordi, quin seria?
8: Mira, ara que he començat amb aquesta primera novel·la, poder continuar escrivint. De fet, hi ha un final com una mica obert i m'agradaria continuar escrivint perquè m'agrada molt. És igual si venc o no venc, és igual, però continuar escrivint és un plaer.
9: M'encanta, perquè a vegades no es tracta només, no, de les vendes ni de tot el comerç, sinó d'aquesta passió per escriure, que això és
8: maravillós. Gaudir-la totalment.
9: Gràcies, Núria.
8: Gràcies.
9: I escolta'm, deixem la Núria, però és que al costat mateix tenim una companya d'editorial, que és la Glòria Sabater, que aquesta sí que ja el programa és internacional, no tot s'ha de dir, però que aquest any està amb novetat, Mort al Palau, que també ens ha acompanyat al programa, ella sí, perquè va ser el mes de febrer. Núria, ai, Núria, ja t'he barrejat ara amb la Núria Bacardí. Clar, sortim de l'una, comencem per l'altra. Glòria Bacardí, barregem nom i cognom. Glòria Sabater.
10: Què tal?
9: Mort al Palau, novetat, a més, frenètica, perquè aneu per segona edició.
10: Per segona edició. Això és... Sí. Molt contenta.
9: Una meravella.
10: Sí,
9: I un Sant Jordi més que sumes amb alegria.
10: Sí, amb molta alegria. A més, sentim-me molt ben acompanyada, coneixent nous companys de viatge molt agradables i sentim-me a casa. És una aventura molt, molt bonica.
9: M'encanta sentir-te així, perquè normalment és tot molt estressant, però veig amb una cara d'alegria i això és meravellós, també.
10: I encara no m'he donat a la ratafia, o sigui, això està bé.
9: De moment anem bé. No hem perdut el nord. Si haguessis demanar un desig per Sant Jordi, Glòria, quin seria?
10: El llibre tingués més vida més enllà de Sant Jordi. Que la literatura no es quedi només en aquest dia. Que hi hagi lectors. Que Sant Jordi sigui la llavor, l'espurna per crear nous lectors. Que quedin com... Oh, no puc viure sense literatura. I vinga, endavant.
9: Doncs plantem un any més la llavor. I això sí, encara que hagis passat pel programa i segurament no tothom ho ha escoltat o no tothom ha llegit encara Mort al Palau, ens pots fer una breu sinopsi?
10: Mort al Palau és novel·lo l'any en què Barcelona es va quedar enamorada de les obres de Sherlock Holmes a través de les representacions del teatre que es feien al teatre principal, que és el teatre que hi ha al baix de la Rambla. I com que van tenir tant d'èxit, ja va haver-hi un editor, Bartomeu Baixeries, que va decidir traduir al català les obres de Conan Doyle i es anaven en una editorial, en una col·lecció popular que sortien setmanalment en literatura sensacional. A partir d'aquest context històric, la meva novel·la barreja novel·la històrica i novel·la de gènere negre, utilitzo el Palau Güell, que és un escenari meravellós, per tancar una sèrie de persones vinculades a aquest món holmesià. S'ha de veure una sèrie de crims que la protagonista, la Robina, que és gran lectora de Sherlock Holmes i està obsessionada amb la figura holmesiana i creu que ella, que tant llegir Holmes, és una bona investigadora, ha de resoldre els crims o intentar evitar els crims a través d'unes pistes que interactuen directament amb aquestes obres holmesianes. És com una mena d'intertextualitat literària.
9: Doncs ja sabeu, Palau Güell, misteris, crims i Sherlock Holmes.
10: Exacte.
9: Signats amb la ploma de...
10: Glòria Sabater.
9: Moltes gràcies,
10: Glòria.
9: Encara que escolteu moltes rialles, estem parlant encara de gènere negre, de morts, assassinats i de denúncia social. Però sobretot amb destrosses de patrimoni, del patrimoni de la Terra. I això no sé si t'ho perdonaran mai. Oriol Canals.
11: Hola, sí que m'ho perdonaran. És ficció, cap i a la fi, no? Sí que m'ho perdonaran, sí.
9: Atemptar contra el Palau de la Música. Que... Molt bé, No dormiràs, també és una novena que ha passat pel programa, però avui t'hem enganxat aquí aquest berenar literari i tenim, bé, primer una breu sinopsi perquè portes 7 edicions, Oriol, per tant, encara deu haver temps per una vuitena, per una novena. Anem a fer una breu sinopsi de No dormiràs.
11: L'acció se situa, com deies, al Palau de la Música Catalana, és l'inici de la gira mundial de l'Orquestra Filarmònica de Barcelona i, enmig de l'actuació, la lluerna modernista, que és mundialment famosa, doncs esclata en mil bocins i en cau penjat un home a plom. Doncs a partir d'allà es munta un sideral considerable, com tothom es pot imaginar, i ja s'inicia una investigació que portarà per tot Europa i part de Nord-Amèrica, que és per on va la gira de la Mundial de l'Orquestra Filarmònica a Barcelona.
3: Secrets i misteris darrere d'aquestes morts que no desvetllarem perquè heu de llegir No dormiràs. Oriol, com estàs vivint aquest Sant Jordi?
11: Ostres, doncs és el meu quart Sant Jordi com a autor, la meva quarta novel·la, però sens dubte és el més especial. L'estic vivint amb molta intensitat, amb molta il·lusió. Molts lectors que se m'acosten que em diuen que s'ho han passat molt bé, m'ho estic passant pipa, la veritat.
3: Disfruta, encara ara gravem abans, i això s'escoltarà abans, durant i després. Per tant, et demanarem un desig per Sant Jordi. Què demanaries?
11: Jo demanaria que no plogui, sisplau. Primer de tot, que no plogui. I després, doncs, que la gent s'ho passi bé, compri molts llibres, que disfruti de la lectura, que al cap i a la fi és del que es tracta, i que la gent s'ho passi bé llegint molt i, si pot ser, llegint en català.
3: Doncs ja ho sabeu. No sabrem si plourà o no. Vosaltres, alguns de vosaltres, quan escolteu això, sí que ho sabreu i haurem desvetllat què ha passat, però el que sí que em sumo jo amb tu, Oriol, és llegir en català.
0: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona ha activat de nou avui dimarts el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta des de les 2 del migdia d'avui fins demà dimecres a les 8 del matí. La posada en marxa del pla arriba després dels avisos del Servei Meteorològic de la Generalitat per la possibilitat de pluges intenses a partir d'aquesta tarda i fins demà. Arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització a l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. Tot i això, explica, la reurbanització de la zona s'ha dissenyat comptant que pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon. Escoltem el president del Consorci del Besòs.
4: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'urbanització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
3: En la línia del president del Consorci del Besòs, el regidor d'Urbanisme a Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació a les Tres Xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives, les darreres, segons un estudi de l'any passat, a l'hora d'executar el projecte.
5: El MAPRI és el mapa de peligrositat i risc d'inundació. Aquestes mesures del 23, la Generalitat de Catalunya, les actualitzades el 2024 va encarregar un nou estudi que es va fer el 2025 amb mesures molt més exigents en el cas d'inundabilitat i aquest informe consta a l'expedient.
3: I encara sobre aquest tema, l'Associació Mediambiental Marea Verde de Sant Adrià reclama aixecar la via del tren al Besòs després que quasi s'embossés durant el temporal d'aquest cap de setmana, assegurant que si arriba a ploure una hora més es podria haver generat una tragèdia. També afirmen que l'aigua sempre arriba a la zona de les Tres Xemeneies i que la gent que hi viu i si s'inunda no els hi cobrirà l'assegurança. Ho ha explicat en una entrevista al Badalona Matí, al Badalona 360, Javier Lozoya, membre de Marea Verde. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Hola, Anna i tot l'equip de Rambla 54. Són les 9:30 de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda. He començat a les 8. Avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors, i la Joan de direcció i producció. I després volíem fer una lectura amb tot l'equip. Dissenyadora de llums, grande dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, tothom, el tècnic, tot. No sabíem si la podríem fer o no, perquè a la meitat hem tingut l'ES Alert una altra vegada. Aleshores, finalment sí, la vam poder fer. Vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple, amb la coreògrafa, amb les reunions, amb l'escenografia, amb els actors que havien llegit el text, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants, i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content, perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós, on tothom treballa a la una.

0: Bastant clar.
1: Sí, i què seria?
0: Demà t'ho dic.
2: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, aquest no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Vall d'Ossera. Vall d'Ossera. Ho he dit bé, eh? Si no hi torno, eh?
3: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
4: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que són, que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
3: I per què? Per què t'agraden especialment?
4: Bueno, m'agraden perquè per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
3: I és per això que per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu ho apuntaves, un punt matemàtic de les flors que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè... les considerem la cosa més bonica i ja de petits, o sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa,
4: dibuixa
3: una flor,
4: sí. Clar, en realitat tota la natura, no? Té com aquesta bellesa, no? I és, té com una, en realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no? I potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
3: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
4: Sí, sí, sí. La veritat és que a casa sempre hem estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui que era molt petit, perquè era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
3: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
4: Bueno, no ben bé els animals, me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia, o sigui, em va interessar, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
3: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això, que el pare, doncs, era...
4: El meu pare és enginyer agrònom.
3: Enginyer, sí. Agrònom, la mare tenia un negoci de flors.
4: Sí, sí, sí.
3: I m'imaginava... Tots els nens, quan són petits, volen ser veterinaris o biòlegs?
4: Clar, també el tema potser una mica de... Com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això, o sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
3: I com arriba un microbiòleg,
4: sí,
3: a mestre florista?
4: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona, i per aquestes coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara, i un dia venint a sopar vaig veure que hi havia aquest local buit i vaig dir, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat, vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure en cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
3: Però tu tenies una altra feina aleshores?
4: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. Tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Floral de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia, Xavi, has d'estudiar, com si hagués d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. I llavors em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
3: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
4: Sí, bueno, de fet, és formació d'FP que existeix aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tenir aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus a Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
3: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica, té un punt d'art, això, no?
4: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfar reflors,

0: Bueno, aquest tipus de coses.
1: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
0: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls de FP.
1: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
0: Sí, sempre s'ha dit igual. Sí.
1: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
0: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
1: Muguet, Muguet és una flor.
0: És una flor.
1: No és gaire coneguda aquí.
0: No, no és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria, s'utilitza en gairebé tots els rams de les bodes reals a tota les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
1: I es regala en un dia concret. Jo vaig a descobrir amb vosaltres, sí, aquest any, això.
0: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
1: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa...
0: Sí.
1: Per demanar perdó.
0: Aquí sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algo més habitual, de comprar i regalar. Doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons, portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
1: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
0: No, no cal això. I tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb dos o tres floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou. No necessites un superram per casa.
1: I... Què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
0: Ostres, clar, depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
1: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura? I nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí, i sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
0: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven super prohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi totes són bones.
1: I la col·locació també, em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
0: Sí, clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent, també necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors... lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un perquè darrere del que estàs fent.
1: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres, o...?
0: Sí, en general, per mi, bueno, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anthuriums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
1: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors, que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
0: Sí,
1: una mica
0: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè... Sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... o sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia amb un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors, li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient alguna cosa que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt, també, i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
1: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
0: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen, pues, perquè els agrada una mica com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
1: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte exacte de quan toca, no la mate, o sigui, no tot l'any.
0: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny. No? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile. No? Llavors, em sembla realment innecessari.
1: Parlàvem de les núvies. Quin mercat més complicat, no?
0: És un mercat... Bueno, sí, complicat, però... És complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda el que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades... et talla una miqueta les ales a nivell creatiu i també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs, porta un ram de peònies al mes de setembre, saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils, però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil del que voldrà la núvia, no parteixes de zero com abans.
1: I es fan proves, com el restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas a directe?
0: No s'acostuma a fer, el que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... Com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o algo que utilitzarà en el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim, però proves com a tal poques vegades en fem.
1: I heu arribat a fer també arranjaments, n'he de dir arranjaments,
0: sí.
1: O tu com en dius?
0: No, arranjaments.
1: Arranjaments sí. Per una peli.
0: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
1: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores i hores.
0: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia i els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual i llavors el que fem és guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
1: Aprofito per preguntar-te, com hem de cuidar un ram de flors?
0: Superimportant, que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
1: De l'aixeta o...?
0: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fonts de calor, posar-ho lluny de la fruita també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors i poca cosa més.
1: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
0: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
2: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
3: Rambla 54 és el meu lloc al món.
4: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: Bé, no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morgot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic on, després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, oh, jo no sé diferenciar els cants, no? I no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no sap la gent és que un cop diu, si el primer és A, el segon és B i el tercer C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells, i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no, pu, pu, pu, aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta al 5 del matí, pu, pu, pu, pu, pu, pu, no, la tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops, pu, pu, pu, pu, pu, la merla, pardal, que fa com un petonet a la galta, puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent, pu, pu, pu. I la garça que fa com unes maraques, el gavià argentat, Palma. I altres, i a veure, d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol, també, aquest dia és més difícil. Això.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però, evidentment, és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans, sempre, abans de Covid, era sempre, ara és de post-Covid, és sovint. Ho fem amb aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode a l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però, en canvi, té de maco que quan imites els cants, venen. Els ocells, clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en una alzina d'allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.
2: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
3: Rambla 54.
2: Ara tu, mama.
4: Rambla 54.
2: I ara ho dieu los dos a la vegada, quan digui 3, 2, 1, vale?
3: Rambla 54.
2: Perfecte, ja teniu.
3: Jo ens ho cobre, això.
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a Rambla 54, que ja, ja és casa meva també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en sí. realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant, avui us presento a la Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Herde de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur, i per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou sola i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, és simplement que pues, un joier és qui ven, aquí, ven les joies, i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, i és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, però sí que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament, sí que intento fer algun, sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu, perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça, i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i l'artesania, i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu, i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant a aquests llocs, i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets, per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: I de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials sí. on expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners en aquesta peça o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia sí. a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Llavors, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa amb les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final quin preu tu li fiques en això? És que jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, si sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que sortiga una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, és quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Sí,
0: explica'ns,
1: sí,
0: explica'ns una mica.
2: Sí, sí, perquè aquí no té feina el gat pentina i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, doncs també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que he anat explicant en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així.
1: I inclús també ho fem en la toma de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaurios i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: exacte.
0: Això.
2: Exacte.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí.
2: Exacte.
1: Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí, perquè, com deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins pues, viatgem per tot el món, i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegís, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, Nova York, Alemanya, Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
1: Mm. De doncs... Tortosa al món, diria.
0: Exacte, exacte, sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí. I fins Vinga. Aviat, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Adéu. Una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
4: Ja.
3: Vinga, va.
4: Estau escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
4: Estau escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo, i a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
6: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord i té l'Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no, entre les comarques del Prepirineu i de la plana de Lleida i la plana central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
7: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
0: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
6: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní. Hi havia una...

0: Quina senyora veu el Roger Mas, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu "hi havia una vegada". Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria "hi havia una vegada", tot neutre, i ell ha començat dient "hi havia". I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient "una vegada", i aquí ell ho canta en neutre, una vegada.
0: Per tant, d'alguna manera agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
1: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
2: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem "e", i quan són terminacions en "ista". Un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
0: Jordi, hem de desmentir un mite, perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
1: Doncs sí, és important matisar-ho, perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
0: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
1: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
2: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un cudadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint, i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
0: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un cudadell, oi?
1: Sí, un cudadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
0: Sí.
1: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem cudadell.
0: Doncs apuntat aquest cudadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
1: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.

món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil, algunes comencen amb una flor.

0: precisament aquesta és la història de la Pilar Girbes, una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí va regalar una flor. Bueno, jo allò va ser, els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig a la rueca, aquesta, la roda. I mirant com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Clar, llavors jo vaig dir, hòstia, doncs d'esta flor s'ha filat, vull dir que roba de cotó. I havia vist les plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. I que treballen les llanes que filen. De cotó no treballa ningú, no? I vaig començar a fer-me els usos per a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho perquè feia com pot ser que ningú m'ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. Ells s'agafen els coneixements de la roba, és que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta, collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, un sobre que ja m'havia cultivat, i un home aquí a l'hort este que tinc, que això era l'hort de casa, i vam començar, però vam haver d'aprendre des de zero, perquè clar, no sabíem ni la mida de les plantes, per això les plantes, plantacions de cotó, les plantes menudetes perquè hi hagués més plantes, les plantes més juntes. Aquí el primer any vam plantar totes juntetes i vam fer, pues, clar, se'n van fer de la mida d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer les llavors de 1,5 a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Fa uns 3 anys així vam posar el recagoteo. Hem tingut que aprendre com se cullen, quan. Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps ho he anat aprenent, ho he anat tirant totes les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us haguessin ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Té un crió, menut, t'agraïsque, i que doni valor a un fil que li he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, si és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen d'allosa, però vull dir, per a pensar, de dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55, al 68 se va cultivar molt de cotó. No sé si ho has sentit dir. Se va cultivar molt, vale? Jo el recordo, però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha de Deltebre, del llibre d'abans, que hi ha un Deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca escrita, cosa escrita del cotó, i documents apenes hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta. I vaig trobar, després que ja estava tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, del iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet del llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, la mà no costa de dia tants quilos. I crec que és, doncs, diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res. En vez que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava a base de foto. Això va començar al 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos, hi ha les fibres vegetals, les fibres animals.
0: I aquests tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no ho sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo ho veig molt difícil que algú m'agarre. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: Que sigui el que a mi el cor m'ha dit, no? I les noves creences de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meva. El canvi m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinguis d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir aquesta que em jubile. Espero seguir, estar abans, però me sap mal que després d'això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta es mantindrà.
2: Jo escolto l'Ambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta, del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les rodes de premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha, bueno, ha malbaratat el plan que teníem, no? Que és anar a ballar una mica i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: Badalona 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: 4.
1: Són les 5.
2: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona ha activat de nou avui dimarts el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta des de les 2 del migdia d'avui fins demà dimecres a les 8 del matí. La posada en marxa del pla arriba després dels avisos del Servei Meteorològic de la Generalitat per la possibilitat de pluges intenses a partir d'aquesta tarda i fins demà. Badalona ha arribat als 190 dies de període mitjà de pagament a proveïdors. Així ho ha denunciat el PSC durant el ple municipal d'aquest dilluns, segons les darreres dades publicades pel Ministeri d'Hisenda, amb data de juliol. Actualment, Badalona és l'ajuntament de tot Espanya que més triga a pagar. Arran d'aquesta dada, el govern local ha admès que encara queda marge de millora, però ha defensat que el consistori està funcionant millor que en mandats anteriors. Enmig d'un debat sobre la gestió del consistori, el regidor del PSC, Cristian Carneado, ha actualitzat la xifra que els mateixos socialistes havien denunciat a principis de setembre. Si fa un mes la ràtio de dies per pagar proveïdors estava al 169, actualment ja ha superat els 190 dies. Escoltem el moment del ple en què ho ha revelat el regidor socialista.
5: Acabo de mirar el període mitjà de pagament, alcalde, i ara mateix Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Ara mateix, l'última dada publicada, Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Tenim un període mitjà de pagament de 193 dies.
4: L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat que els terminis de pagament estan millorant i ha atribuït bona part dels retards als contractes vençuts, especialment en serveis com la neteja. I el ple de Badalona també ha aprovat per unanimitat el conveni amb l'AMB per finançar la segona fase de la reforma del parc de Nova Lloreda. El pressupost és d'1,35 milions d'euros. D'aquests, l'Ajuntament n'aporta 877. L'acord permet que el projecte ja es pugui licitar. Les obres preveuen noves rampes, escales, il·luminació, actuacions al clavegueram, l'estabilització als talussos, zona de gimnàs per adults o una altra àrea de gossos. El govern municipal preveu que els treballs comencin durant el primer trimestre de l'any vinent. I en esports, la sisa joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Vinei Herzliya. El partit es disputarà a 8:45 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar a un equip israelià. Pel partit d'avui són baixes confirmades Ante Tomic i Yannick Krak, que continuen lesionats. El joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que ja sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 6 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs comencem situats a la zona del Vallès, on hi ha alguns trams de retencions. Ens comencem situant a l'autopista Tequet en circulació lenta entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, també al lateral d'aquesta autopista, amb retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Badia del Vallès. Altres punts del Vallès amb aturades són la C33 i C58, amb retencions entre Montcada de Reixac i el nus de la Trinitat, i també la C17 entre Parets i Mollet del Vallès, amb retencions en sentit sud, en sentit Barcelona. També a la mateixa C17, en sentit nord, a la zona de Granollers, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També acabaran destacant que encara hi ha diverses vies a la zona del Vallès afectades pels aiguats, concretament a la C17, a l'altura de Lliçà d'Amunt, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, arran de les llarissades, i que continua totalment tallada per inundacions la C352, entre Canovelles i les Franqueses del Vallès, tallats els túnels que hi ha en aquest punt. De moment això és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda. Avui al Connectats abordarem els canvis en la nova regulació de circulació per a patinets elèctrics, motos i bicis amb Ramon Lamiel, que és director del Servei Català de Trànsit. Continuarem amb el que està a punt d'arribar a les revisions pediàtriques, el cribatge de l'ús de pantalles. En parlarem amb el pediatre Valentí Pineda des de Sabadell. I acabarem

0: Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Del 26 d'octubre al 6 de novembre, Terrassa acollirà la segona edició de les jornades Temps de Cura. Es tracta d'un programa d'activitats gratuïtes que té com a objectiu fer visible i reconèixer la tasca de les persones cuidadores. També vol proporcionar-los eines, recursos i espais de suport i autocura. La iniciativa pretén facilitar eines que contribueixin a millorar la qualitat de vida de qui assumeix responsabilitats de cura. Durant dues setmanes, diferents equipaments de la ciutat acolliran tallers, xerrades, una taula rodona i una proposta teatral. Totes elles estaran centrades en aspectes emocionals, físics i pràctics vinculats a les cures. La programació començarà el 26 d'octubre amb el taller Com relacionar-nos amb persones amb deteriorament cognitiu, adreçats a familiars de persones amb malalties neurodegeneratives. Els dies següents s'oferiran propostes d'expressió artística i mindfulness, ioga adaptat a processos oncològics i malalties cròniques. El programa finalitzarà el 6 de novembre al Museu Tèxtil de Terrassa amb la presentació del Pla Estratègic de Cures que donarà continuïtat a aquest treball.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Sabadell ha obert una consulta preliminar per avançar en la definició del futur model de gestió de l'escola de restauració. El consistori busca conèixer l'interès i les propostes d'empreses, entitats i professionals abans de preparar la futura licitació per gestionar aquest equipament. La voluntat és incorporar nous àmbits com cursos més específics. Montse González és tinenta d'alcaldessa i regidora de Comerç.
3: Nosaltres volem avançar i donar un pas més perquè creiem que aquesta escola i aquest edifici dona per molt. Ara ja hem començat, de fet arribarem a 650 formacions d'aquí a final d'any i per tant el que volem és ampliar aquesta oferta més professionalitzadora i més d'avantguarda, per dir-ho d'alguna manera.
2: La consulta estarà oberta fins al 9 d'octubre i l'Ajuntament preveu convocar els interessats abans del dia 15 del mateix mes i abordar qüestions relacionades amb el projecte i el futur model de gestió.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. Tot i això, explica, la reurbanització de la zona s'ha dissenyat comptant que pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon. Escoltem el president del Consorci del Besòs.
5: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'organització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
4: Falcó defensa que per aconseguir que la futura zona de les Tres Xemeneies pugui fer front a possibles inundacions, es prendran mesures com elevar les cotes dels carrers o fer passos inferiors que permetin conduir l'aigua.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Rocío Santa Eufèmia des del Prat de Llobregat. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat no arriba al 50% de recollida selectiva, que en el conjunt metropolità frega el 40%. L'any 2025 ha estat el primer en què s'ha aplicat l'obligació legal de les noves taxes de residus municipals que han de cobrir el cost del servei de recollida. Només 6 municipis i 2 barris de Barcelona dels 36 municipis metropolitans van assolir l'objectiu. Tots tenen una característica comuna, fan la recollida porta a porta. Els altres dos tenen contenidors tancats o intel·ligents, com el Prat. La resta, que encara són majoria, mantenen el sistema dels contenidors oberts, els de tota la vida. Segons l'AMB, el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit i defensa l'extensió dels sistemes individualitzats. Per l'any 2035, l'objectiu de l'AMB és arribar a una taxa de reciclatge del 65%, que només s'aconseguirà descartant el sistema de contenidors oberts, implantant-ne els intel·ligents i allà on es pugui, la recollida porta a porta.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara des de Castellà ens informa Oriol Ferran. Bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La 65a marxa infantil de regularitat de Castellà del Vallès, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre i que es va haver de suspendre a causa del temporal, es disputarà, si tot va bé, aquest diumenge 11 d'octubre. La normativa de la marxa, acceptada en el moment de formalitzar la inscripció, ja preveia com actuar en cas de cancel·lació per causes meteorològiques on l'activitat es traslladaria el següent diumenge. La resta

0: restriccions per les alertes així ho van obligar i des del centre excursionista s'ha fet efectiva aquesta opció. Des de l'organització també s'ha informat que l'import de les inscripcions no és retornable, ja que les despeses necessàries per a la celebració de la marxa ja han estat contractades i assumides per l'organització, com remarquen. La nova data cau en un cap de setmana de 3 dies. Dilluns 12, recordem, és festa, i això pot provocar l'afectació a molts participants, motiu pel qual el SEC ha obert la possibilitat de canviar les persones inscrites, una acció que s'ha de fer des de la web del club. Pel que fa als voluntaris, també s'hauran de tornar a registrar.
1: Gràcies, Oriol. Continuem el repàs ara des de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Rubí posa des d'avui l'emergència habitacional al centre del debat amb una nova edició de Parlem d'Habitatge, el programa de l'Ajuntament que fins al 21 d'octubre abordarà les dificultats per accedir i mantenir un habitatge. El regidor d'Habitatge, Jordi Arnaiz, assegura que una de les prioritats d'aquest Ajuntament és incrementar el parc d'habitatge protegit.
3: La capacitat que tenim avui en dia és la regulació que estem a través dels plans generals, no?, que estem forçant les últimes promocions privades que es faran entre el 40 i el 30% d'habitatge protegit, de protecció oficial, amb un preu regulat i que serà una regulació de por vida, o sigui, aquesta ja no perdrà la seva qualificació i també, sobretot, l'eina fonamental que tenen del futur és el POU.
2: Parlem d'Habitatge també tractarà qüestions com les alternatives al lloguer i la propietat, la pobresa energètica i el racisme immobiliari. El programa arrenca aquesta tarda a la Biblioteca Mestre Martí Tauler amb la projecció del reportatge Ahogados por el alquiler i un col·loqui posterior.
1: Gràcies, Mariona. Tanquem amb la crònica de Sant Cugat, Saravella.
4: El temps de l'administració no sempre és el temps del malalt i encara menys quan la malaltia és neurodegenerativa i cada mes que passa comporta perdre capacitats que potser no recuperaran. Ho sap bé José Prado, pare de la Lucía, una nena d'11 anys de Sant Cugat que pateix una malaltia ultrarara. El febrer d'aquest any, davant l'empitjorament de la seva filla, va demanar una revisió del grau de dependència. Fins a l'agost, assegura, no va tenir cap notícia. Sentim-lo.
5: Truco i em diuen... No, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic, ja, però és que la meva filla s'està morint. I no tinc 2 anys. O sigui, no, però és que és en caràcter retroactiu i cobrareu. I dic, que no vull cobrar. És que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
4: Finalment, la Lucía ha aconseguit el grau 3 de dependència, però darrere del reconeixement hi ha 6 mesos d'espera, cartes sense resposta i una família que explica que va haver de recórrer a les xarxes socials per aconseguir ser escoltada.
6: Set ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: La reforma del Reglament General de Circulació va entrar en vigor dijous passat amb un objectiu clar: reforçar la protecció dels usuaris més vulnerables. Patinets, bicicletes, motos, vianants i també els conductors han d'adaptar-se a noves regles. Per facilitar, doncs, aquesta adaptació, hem decidit convidar Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, perquè ens acabi d'aclarir alguns d'aquests canvis. Ramon Lamiel, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. A grans trets, ara entrarem en el particular de cada cas. Quin creu que és el canvi més important que introdueix aquest nou reglament i què és el que creu que notarà més la ciutadania en el seu dia a dia?
1: Jo penso que hem d'assenyalar tres aspectes i després, si vol, entrem en els diferents col·lectius perquè és més fàcil llavors de tallar, no? Sí. Però hi ha tres elements de la filosofia o del pensament d'aquest decret que sí que hem de remarcar. La primera és, es diu el decret, o es coneix en el sector com el decret dels vulnerables, no? Els vulnerables són els col·lectius més desprotegits, per dir-ho així, en matèria de seguretat viària, que serien els vianants, les bicicletes i, per tant, els ciclistes que circulen en bicicleta, els motoristes i els vehicles de mobilitat personal, és a dir, patinets que han aparegut recentment. Per tant, estem parlant d'això de manera notable. Hi ha altres elements que també són interessants de ressaltar en aquesta modificació, però aquest seria el primer dos. Aquests col·lectius s'introdueixen una sèrie de mesures de seguretat passiva, és a dir, d'elements que s'han d'incorporar en aquests vehicles o en aquesta manera de moure's per estar més segurs quan tu vagis amb aquest vehicle o et moguis, no?, per la via. I tercera, s'apel·la, en certa manera, o es fa una crida a la responsabilitat compartida en carretera, que se'n diu, que és, per exemple, els conductors d'altres vehicles, com pot ser un vehicle lleuger o com pot ser un vehicle pesant, un camió o un autocar, se'ls demana una sèrie de mesures, també, que compleixin una sèrie de mesures per fer atenció a la carretera i respectar aquests col·lectius vulnerables, com, per exemple, reduir la velocitat 20 quilòmetres si has d'avançar un d'aquests col·lectius.
0: Uh-huh. Anem al detall d'algun d'aquests, dels diferents grups. Comencem pels patinets elèctrics. Els menors de 15 anys ja no poden conduir patinets elèctrics. Ens agradaria saber com és que s'ha fixat aquesta edat.
1: Aquí, novament, jo destacaria l'edat, que són 15 anys, l'obligatorietat de portar el casc, una armilla per fer-te visible si hi ha poca visibilitat i si és fosc, i llavors il·luminació també, tant especialment de nit o quan ja es fa fosc, però també d'aquí un any caldrà portar-ne de dia, no? Jo destacaria aquest gran paquet en els patinets. Per què 15 anys? Nosaltres havíem recomanat als ajuntaments en el que era un dossier tècnic, una mena de document tècnic que ajudava amb els ajuntaments a regular el patinet, els hi recomanàvem 16 anys. S'ha triat 15 anys, això li haurien de preguntar a la DGT, nosaltres pensàvem que 16 anys era una bona edat, perquè també són les edats que s'incorporen a altres tipus de vehicle, no? Però està bé que sigui una única edat, 15 anys, perquè com que això ara anava a discreció de cada municipi i trobaves municipis a vegades colindants a un lloc que es podia anar a partir dels 15 anys en patinet i a un altre lloc a partir dels 16 anys. Llavors era una mica un embolic, no? Per tant, establir una edat mínima està bé.
0: Uh-huh. Ha comentat l'obligatorietat de portar casc i de nit amb poca visibilitat una armilla reflectant. Sembla que el fet d'anar amb patinet, que es pot assimilar a una joguina, però estem parlant d'un vehicle de mobilitat personal, fa que la gent li costi, no?, tenir consciència del risc com a usuari, no?
1: Sí, ho defineix molt clar. És una joguina, com per... És que es va establir aquesta mena d'element com una joguina, donat que es regalava molt, no? Per festes assenyalades es regalava aquest element i semblava com si fos un una joguina més, no? Un joguet per moure's. No, això és un vehicle i, per tant, bàsicament el que has de tenir conscient i per percebre el risc és que estarà circulant en un lloc que hi ha altres vehicles. Que, per tant, els altres vehicles no són patinets. Són vehicles consistents, són vehicles tota la vida i són vehicles lleugers, en aquest cas. Són motos, són ciclistes i poden ser vehicles furgonetes, per exemple, perquè aquests elements, aquests patinets, aquesta mobilitat és molt urbana. Interurbana no, els patinets en àmbit interurbà no poden circular. A excepció que hi hagi algun carril bicicleta o hi hagin itineris aquests, per dir-ho d'alguna forma, segregats de les carreteres i cicloturistes, no? Que això, si el municipi ho vol fer, pot deixar-hi circular patinets. A nosaltres això tampoc ens sembla correcte. Caldria recloure-ho més a l'àmbit urbà. I aquesta seria una mica les vicissituds que ha patit el patinet al llarg d'aquests anys, no? Que s'ha anat regalant i semblava com un objecte de regal, sí, com ho ha definit molt bé vostè, un joguet, però no, és un vehicle. La consciència del risc s'agafa molt ràpid quan només mires a banda i banda quan circules per un carrer i veus que hi ha cotxes, que hi ha motos, que hi ha furgonetes, que et pots prendre mal i que et poden fer mal.
0: Anem amb el cas de les bicicletes. Abans ha comentat aquesta obligatorietat de reduir la velocitat 20 quilòmetres per sota del límit de la via. No sé si és una norma fàcil d'aplicar i de controlar.
1: Jo diria que els 20 quilòmetres és una velocitat indicativa. Està bé, no cal obsedir-se en veure com es respecta aquesta velocitat, però és que ja ho fem. Quan tu trobes un ciclista a la carretera i has de fer l'avançament, prèviament, moltes vegades, ja has reduït aquesta velocitat. Llavors, no costa res quan tu redueixes la velocitat, doncs llavors sí, arribar a aquest límit d'una reducció dels 20 km per hora. Però ja és una actitud que normalment se sol produir quan hi ha un avançament d'un ciclista.
0: I a les vies urbanes, els conductors hauran de mantenir 5 metres de distància respecte dels ciclistes. Com es pot fer efectiva aquesta norma en carrers on hi ha molta densitat de trànsit?
1: Això, normalment, li hauria de demanar a la DGT, que veig que ha tingut alguns inconvenients o ha tingut alguns conflictes amb l'àmbit urbà a l'hora de marcar i assenyalar una normativa que a vegades és complexa de complir, com molt bé diu vostè, en un àmbit urbà. Jo assenyalaria de l'àmbit urbà més que aquestes distàncies, sinó que el ciclista circuli pel centre del carril per també garantir-se aquesta seguretat. Això està bé, que figuri en la modificació del reglament, en aquest decret, qui figuri aquesta possibilitat o obligació de circular pel centre. Circular per la lateral del carril moltes vegades és... et jugues la invasió del teu espai com a vehicle que circula, et jugues la invasió dels vehicles lleugers. No?
0: S'han suprimit també les excepcions i tots els ciclistes han de portar casc en les vies interurbanes. Quines eren aquestes excepcions? Sí.
1: Bé, en aquests moments les excepcions en vies interurbanes no s'obliga, més que hi havia excepcions, s'obliga el ciclista a circular fins amb casc. Per tant, sempre haurà de circular amb casc, quedem-nos amb això. Si vostè em demana si en via urbana quina diferència hi ha, nosaltres també ens sembla que poca. També hauria estat una bona oportunitat per dir que en àmbit urbà sempre s'hauria de circular també amb casc, perquè el casc és un element de seguretat passiva que protegeix. Jo em quedaria amb això.
0: Una altra qüestió, els ciclistes també podran circular en els dos sentits en les vies urbanes d'un sol sentit, amb un límit de 30 km hora. Això no ens hauria d'estranyar tampoc, no?
1: Això, jo entenc que em faci aquestes preguntes i com a autoritat del trànsit de Catalunya jo li respondré, li donaré la nostra opinió i l'estic donant, però això és molt d'àmbit urbà. Nosaltres el que, per dir-ho d'alguna forma, hem observat i hem fet l'anàlisi més precís és de totes les mesures d'àmbit interurbà, que és les que ens compet més. Però, si em demana la nostra opinió, jo particularment, com a director del Servei Català de Trànsit i el Servei Català de Trànsit també ho pensem, aquestes vies ciclistes amb doble sentit són un parany, i més en àmbit urbà. La persona que no presta atenció quan ha de creuar un carrer el vianant, quan no presta atenció quan ha de creuar un carrer, i que moltes vegades anem, per dir-ho així col·loquialment, amb el pilot automàtic, sí que respectem els senyals, però estem pensant en les nostres coses, probablement. Uh-huh. Et fixes en el sentit de la circulació, i per tant tu esperes que et vinguin vehicles per on te venen els cotxes, per on te ve el sentit de la circulació. No esperes que vingui un vehicle en l'altre sentit. Per tant, això, jo sí que recomanaria, com a Servei Català de Trànsit, recomanaríem que sigui el mínim, perquè és més adequat que cada sentit tingui segregat també el seu carril bicicleta.
0: Uh-huh. Així ens estalviarem en surts. Anem amb les motos. Aquí sí que hi ha alguna decisió, podríem dir, estrella. Els motoristes els exigeix guants en vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol via. Aquestes són mesures que podrien semblar menors, però quina incidència pot tenir realment en la seguretat?
1: Això està bé. Està bé, creiem que és una bona idea recollir-ho en aquesta modificació i, per tant, plasmar-ho, no?, en la norma. Està bé, perquè sempre una protecció protegeix d'un accident greu o d'un accident que fins i tot pot ser mortal. Aquesta seguretat passiva, casc homologat, calçat tancat, guants, està bé que hi figuri. Però també hem fet una anàlisi nosaltres dels accidents que tenim de totes les motocicletes i de tots els motoristes. Nosaltres en aquests moments tenim 95 víctimes mortals a la carretera, a les vies interurbanes de Catalunya. Això és quasi un 17% menys que l'any passat i un 30% menys que el 2019. Però no obstant això, nosaltres hem de dir que d'aquestes 95 víctimes, 36 són motoristes. Quan mires els motoristes que han mort a les carreteres catalanes, tu te n'adones que no ha estat per... Portaven el casc, per dir-ho així, portaven guants i portaven calçat tancat. Ha estat, bàsicament, una cosa que deia vostè abans, la pèrdua de percepció del risc. Quan tu et fas més gran, tu també te n'adones que t'envelleixes com a persona quan et mires al mirall, no? O quan mires altres fotografies d'anys anteriors. Però bé, aquella persona que envelleix també és un conductor que envelleix. I, per tant, les seves habilitats, la seva perícia, la seva conducta, probablement és una altra amb l'edat que la que tenia feia uns anys quan conduïa una moto, no? Llavors, nosaltres creiem que aquí cal reforçar la formació en diferents moments de la vida del conductor de moto, especialment. Això no era un objecte per recollir en aquest decret, però sí que creiem que aquest decret, aquesta modificació del codi, el que podia haver introduït ja i començar a parlar-ne és de l'airbag. Si és com li he dit que quan fas l'anàlisi dels motoristes tens guants, casc i calçat tancat, no és un problema. Sí que ho podria ser una millora substancial per evitar que l'accident sigués mortal o sigués causés una ferida molt ferits greus, no? La introducció de l'airbag. Mm-hmm. En tot cas, es podria haver mencionat i es podria haver dit doncs d'aquí uns anys, no? Perquè tothom s'hi vagi habituant a que caldria incorporar l'airbag. Sabem que és car, que és un element que és car, però a nosaltres ens sembla un element interessant.
0: Tinc tres preguntes més que m'agradaria fer-li i tenim dos minuts, o sigui que li demanaré si pot ser com més breu i concís, millor. Hi ha una diferència important i és que la DGT permet que les motos circulin pel voral en cas de retenció, però no així, no està, diguem, reconegut pel Servei Català de Trànsit, que ho continuarà prohibint, no?
1: No és ben bé així. No? És la DGT... Sí, no, però hi ha un matís. És, la DGT el que diu és que podríem, si volem, podem senyalitzar conjuntament amb el titular de la via en aquells llocs on hi ha congestió i, com a màxim, a 30 km per hora, posar senyals perquè hi circulin les motos pel voral. Nosaltres diem, bé, això no ho farem, no ho posarem. No posarem. No és que prohibim alguna cosa que ara es pugui fer, sinó és ens dona la possibilitat de dir que ho senyalitzem i nosaltres diem no ho veiem i no ho senyalitzarem. I per tant no podran circular les motos pel voral. Per què? Ràpid. Perquè és un espai per a la gestió de l'emergència. Allà hi ha equips mèdics que tenen els ferits. Hi ha bombers que a vegades apaguen un incendi. Hi ha Mossos que ajuden els accidentats a fer els papers. Hi ha tota una sèrie d'equips de l'emergència que necessiten el voral per gestionar l'emergència. Dos, els vorals no estan en les mateixes condicions que la calçada. I tres, no creiem que sigui una bona idea un voral perquè el que hem de fer a les motos és donar-los carrils. Nosaltres tenim els bus VAL que els deixem circular perquè són espais segurs i segregats. Això és lo interessant.
0: Molt bé. Tema multes. Hi haurà multes?
1: Sí, hi han fet sancionables. Les multes són fins a 200 euros en la majoria dels casos que hem pogut veure. I, esclar, si entra aquesta normativa en vigor, que ja ha entrat, qui no la compleixi, doncs serà multat.
0: Una última qüestió. Avui n'hem parlat, perquè efectivament fa pocs dies que tot això ha entrat en vigor, però hi haurà una campanya de difusió perquè acabi arribant ben bé aquesta informació a la ciutadania?
1: Esperem que això també, com a responsable màxim que és la DGT, de generar aquest marc normatiu nou, no? Ho faci també la DGT, però nosaltres sí, ja ho farem, ja ho hem començat a fer. Aquesta entrevista, per exemple, que faig amb vostè, serveix per divulgar aquests canvis. Dos, nosaltres ja hem editat material i el tenim publicat a la nostra pàgina web. I tres, farem difusió de tot el material que tenim.
0: Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per la brevetat i per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé, bona tarda.
1: Bona tarda, gràcies a vostè.
2: A la tarda no et desconnectis. Connectat.
0: El govern preveu incorporar a partir del 2027 el cribatge dels hàbits digitals a les revisions pediàtriques. La Mireia Sanz n'ha parlat de tot plegat amb l'expresident de la Societat Catalana de Pediatria, Valentí Pineda.
3: El govern preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals, com l'ús de tecnologies i pantalles en les revisions pediàtriques per detectar riscos i donar pautes a les famílies a partir de l'any 2027. La mesura forma part d'un primer paquet de 67 actuacions per desplegar el model català de benestar digital de la infància i l'adolescència, que també contempla elaborar una llei específica sobre benestar digital i protecció dels menors. En volem parlar aquesta hora amb el doctor Valentí Pineda, pediatre sabadellenc, expresident de la Societat Catalana de Pediatria. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Doctor Pineda, què li sembla aquesta mesura? Què li sembla el fet d'aplicar aquest cribratge?
4: Bueno, em sembla perfecte. De fet, ara fa només un any i mig, vam editar des de la Societat Catalana de Pediatria el protocol, el nou protocol d'activitats preventives i de la promoció de la salut a l'edat pediàtrica, que és un protocol que anàvem darrere des de fa molt temps, un protocol de més de 600 pàgines, on hi ha recomanacions sobre tots els aspectes de la salut pediàtrica. Hi ha un capítol sencer de salut digital, i en aquest capítol de salut digital pues, nosaltres ja recomanàvem el 2025, ja està escrit, aplicacions del cribratge gairebé des del naixement, al mes, als 6 mesos, als 12 mesos, 18, fins als 14 anys, depèn de, evidentment, l'edat, pues, les recomanacions han de ser les que siguin. Ahir, precisament, hi havia un webinar a l'AEP, Associació Espanyola de Pediatria, on parlant del tema de l'implementació del Pla Digital Familiar de l'Associació Espanyola de Pediatria, que va una mica en la mateixa direcció. O sigui que els pediatres, en teoria, haurien d'estar ja assabentats d'aquesta funció que ens toca una més en la prevenció de la salut infantil.
3: I com ha de ser aquest cribratge? És a dir, de quina manera s'ha de fer aquest cribratge i quines preguntes s'han de traslladar?
4: Bueno, és complexa perquè és una sèrie de consells generals que tots sabem, però que realment hem de parlar amb les famílies, hem de dir-los que d'alguna manera hi hagi una sèrie de punts que hem de detectar, no? Abans que es produeixin problemes en el desenvolupament, problemes amb la psicosocials, problemes amb la salut física, etc. No? Així a grans trets, els missatges a les famílies serien protegir de les pantalles les primeres edats, introduir-les de forma guiada i progressiva. Cal ser carinyosament contundent al compliment de les normes que diem. Evidentment, nosaltres diem que les pantalles als menors de 3 anys han de ser 0 minuts, de 4 a 6 anys podria ser una exposició limitada, però sobretot acompanyada i amb coses molt puntuals per tenir una mica de contacte social, explicar un conte, fer sentir una cançó, a partir dels 7-12 anys increment progressiu d'ell supervisat i a l'adolescència negociació, negociació amb carinyo, negociació en principi sense enfrontar-te amb l'adolescent, no? Això comporta també fomentar des de la família realitzar activitats a l'aire lliure que protegeixin de problemes físics i emocionals i que, evidentment, el nen és important cultivar l'hàbit de la lectura per afavorir la riquesa de vocabulari i elaborar, que et deia, el pla digital familiar que consisteix en limitar a grans temps l'ús de les pantalles, reduir el temps d'ús, estar acompanyat, mirar els continguts, ser un bon exemple, perquè les famílies normalment, els adults no som un bon exemple, i això s'ha de tenir molt clar, i fomentar els més petits, sobretot, els jocs de construcció, jocs de taula, disfresses, puzzles, etc. Intentar, pues, d'això, ja tenir-ho molt clar des del que el nen neix.
3: Clar, hem dit moltes coses ara, no? Però clar, aquí s'aixoca en un moment en què fins ara semblava que donar pantalles a les criatures pràcticament era donar-los oportunitats de futur, no? Durant molt de temps a les escoles, diguéssim que l'escola que més digital era pràcticament era la millor, no? A l'hora de fer aquelles portes obertes, no? En què les escoles es venen i expliquen una mica les seves coses i ara han de fer com una marxa enrere i repensar tot el que hem fet fins ara, no? En aquest sentit. Però clar, doctor Pineda, les pantalles van totes en el mateix pack, és a dir, és el mateix mirar una estona de televisió que donar-los el telèfon mòbil o que, per exemple, que juguin a un videojoc?
4: No, no és diferent, és diferent. O sigui, d'alguna manera hi ha problemes que seran comuns, no? Com problemes visuals, problemes de sedentarisme, això ens donarà problemes si no fem altres activitats, tant sigui una televisió com una pantalla, com un mòbil. Però aquí, ja en principi, hem de tenir en compte que és el que s'obre a partir dels 12 anys o a partir de la preadolescència i adolescència, que ja serien els mòbils i la interrelació a nivell de videojocs, que poden d'alguna manera produir addicció, poden d'alguna manera inclús fer conductes absolutament patològiques. Tot el tema de la informació a través de, o la relació a través dels mòbils, en principi hi ha un cas aproximadament un 9-10% amb un estudi que s'ha fet aquí a l'UNICEF Espanya amb més de 100.000 entrevistes a diferents nens i diferents edats, nens i nenes, i que parlen que a partir d'un 9% de la població ja fa pornografia, alguns pues, experimenten l'assetjament sexual, bullying digital, i això sí que ho fa el mòbil, les redes socials, no és el mateix evidentment la televisió, que tots aquests aparells que podem interrelacionant-nos a vegades molt malament amb altres persones.
3: Clar, això en aquest cas, diguéssim, pel que fa al mòbil que tinguin les criatures com a seu, però també hi ha una part del mòbil, no?, que és aquell mòbil, ho veiem molts cops en molts restaurants, no?, per exemple, que el pare li dona el telèfon mòbil a la criatura per poder menjar tranquils, no? Aquí segurament també hi ha un aspecte que jo crec que tots els que són pares, és cert, és molt més fàcil, no?, tens una estona de tranquil·litat, però clar, aquí entenc que aquest mòbil no és un mòbil que sigui de la criatura, però sí que és una cosa que sempre portes a sobre i per tant entenc que establir límits deu ser molt més difícil que la televisió a casa que està fixa en una espai, no?
4: Sí, bueno, a veure, jo crec que la paraula màgica és l'acompanyament digital, no?, per part de les famílies. Les famílies han d'acompanyar en qualsevol moment i moment del dia i situació els seus fills amb tot l'ús digital. O sigui, si el nen al principi toca menjar, s'ha de menjar. Si toca jugar i nosaltres hem d'afavorir el joc a l'exterior, el joc creatiu, el joc que fa tenir un pensament crític, desenvolupar l'empatia, respectar d'alguna manera tot el que la formació i el desenvolupament del nen, jo crec que tota aquesta història s'ha de tenir molt clara i s'ha d'instaurar. Quan el nen és petit és relativament fàcil, tot i que a vegades els pares doncs anem a la solució ràpida, que és donar una pantalla perquè el nen estigui tranquil, però això no ho hem de fer-ho. Sí, quan s'ha de dinar, s'ha de dinar. Quan s'ha de dormir, s'ha de dormir. Dos hores abans d'anar a dormir, per exemple, no es pot utilitzar el mòbil. Hi ha, per exemple, llocs d'utilització de pantalla o mòbils que hauria d'estar prohibit, pues, en el lavabo, l'habitació, crear en aquest pla digital familiar pues, zones d'ús de mòbils i pantalles que també haurien de complir els adults dins de casa. Vull dir que tot això s'ha d'anar instaurant, s'ha d'anar parlant, s'ha d'anar, com dirien ara, de bon rotllo, però s'ha d'aconseguir. I realment no podem utilitzar les pantalles que sabem que són nocives en diferents aspectes de la vida, tant del desenvolupament físic com en salut psicosocial i com el desenvolupament dels nens més petits. No podem utilitzar-los com un entreteniment normal i corrent. No, això ho hem de tenir-ho molt clar. I realment no és que tornem enrere, és que realment estem detectant problemes, com et deia, de neurodesenvolupament, de trastorns d'atenció, d'un llenguatge alterat, etc., de sedentarisme, de problemes de son, d'aïllament social, i tot això ho estem veient ara perquè portem ja uns anys amb tota aquesta història, i probablement ara el que hem de tenir en compte que això fa mal i com detectar amb sèries signes d'alerta aquestes situacions.
3: Aprofito que em parlava precisament ara d'aquestes necessitats educatives especials, d'aquests trastorns de salut mental, ja siguin dèficits d'atenció, etc. Aquí, tenint en compte, sempre penso en la conversa que manteníem, vostè, quan parlàvem de la seva jubilació al Partaulí, que deia que segurament aquest és el repte principal que ara té la pediatria a casa nostra, no? Com abordar aquesta realitat que cada vegada és més latent en les criatures al nostre país, i jo diria que pràcticament arreu, no? En aquest sentit, també s'està treballant d'alguna manera o establint alguns protocols per tal que es puguin fer unes deteccions més ràpides i, sobretot, un acompanyament millor des del sistema públic de salut?
4: Sí, per descomptat. O sigui, ja et dic en aquest document que tots els pediatres haurien de tenir a la taula de la seva consulta, que és el protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica. Doncs en el capítol de salut digital hi ha una sèrie de senyals d'alarma en relació a tot el tema de la sobreutilització de les allonses, que d'alguna manera expliquem al pediatre, o el pediatre pot trobar-hi les recomanacions pels nens de 0 a 3 anys, de 3 a 6 anys, de 6 a 12 anys, per sobre dels 12 anys, i una sèrie de coses que hem de tenir moltíssim en compte, i després també acabem amb uns signes d'alarma que el pediatre ha de tenir molt clar per detectar que un nen està tenint problemes, no? S'ha d'espera d'un hospital, d'una consulta de pediatria, tenir un nen amb el mòbil enganxat i trucar-lo perquè visiti, espera, que estic... No sé, una sèrie de coses que es poden detectar. També tenim l'última recomanació de missatges per professionals, missatges per a famílies, missatges pel propi infant i adolescent, no? I això sí que està tot molt ben detallat. I realment el pediatre hauria de saber sobre aquest tema, igual que sap sobre quin antibiòtic donar quan una persona té unes angines o quan un nen té una bronquiolitis, etcètera, què s'ha de fer, no? I això és una cosa que sí que ho vam parlar-ho ara fa uns mesos, i realment jo ho introduï aquest tema perquè la consulta de pediatre, si nosaltres no ens adaptem als problemes que hi ha actualment, en aquest és un d'ells, probablement la consulta de pediatria no tindria massa efecte. Si acabem amb infeccions, amb les vacunes, si acabem amb moltes malalties perquè evoluciona la pediatria, hem de ser conscients què és el que tenim de problema a la consulta i amb què ens hem de formar els pediatres i infermeres pediàtriques per detectar precisament aquests problemes que són molt freqüents. Aconseguirem.
3: Doctor Pineda, mil gràcies per haver-nos atès avui, sobretot per ajudar-nos a situar també tota aquesta informació al voltant d'aquest cribratge de salut mental enfocat cap a les pantalles que es posaran en marxa als centres d'atenció primària des de ben petitons. Moltíssimes gràcies i que tingui un molt bon dia, doctor.
4: Vosaltres, gràcies a vosaltres per donar-nos a veu. Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
5: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
6: Si us agrada Sherlock Holmes, estic segura que ja haureu vist les sèries més mítiques com Elementary o Sherlock. Però ara, amb l'auge de descobrir la vida juvenil dels personatges més famosos de la televisió, arriba ja un Sherlock. Aquesta proposta d'Amazon Prime Video ens porta a la joventut del detectiu per descobrir com va començar a convertir-se en el personatge que tots coneixem avui dia. La sèrie segueix la mateixa línia d'humor, investigació i misteri que les anteriors, barrejant la vida personal del detectiu i casos aparentment impossibles de resoldre. Com a fan de Sherlock Holmes, aquesta sèrie em va deixar enganxada a la pantalla. Durant la primera temporada, no només descobreixes una etapa del seu passat, sinó també de Moriarty, el seu suposat arxienemic. Si gaudiu de veure Sherlock resoldre misteris impossibles, mentre la resta encara intenta entendre què ha passat, aquesta sèrie us mantindrà expectants pel següent episodi.
7: Disculpe la intrusión, señor.
8: ¿Qué es?
7: Una bomba.
8: ¿Una bomba?
7: Un artefacto incendiario peligroso, señor.
8: Ya sé lo que es, una maldita bomba.
7: ¿Por qué creía alguien hacer esto?
9: Eres un chico muy listo.
7: Averígualo.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
0: I ara, al Connectats, ens n'anem de ruta. Ruta per Rubí Desaparegut. Mariona Jerez, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. Avui m'acompanya el Jordi Vilalta, del Centre d'Estudis Rubinencs. És la ment darrere la ruta del Rubí Desaparegut, una ruta que porta de forma gratuïta els assistents per edificis emblemàtics de Rubí que han desaparegut durant els últims 40 anys o que estan en perill de desaparèixer. Però el Jordi ho explicarà molt millor. Jordi, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
10: Comencem amb el més bàsic.
11: Sí, bueno.
10: Què és la ruta?
11: Sí, la ruta, bueno, no sé si sabeu què és el que són les Jornades Europees de Patrimoni, que és una activitat cultural que es fa cada any, promoguda pel Consell d'Europa i la Unió Europea. Va començar l'any 1984. I llavors, a Catalunya també es celebra normalment a l'octubre, sempre a mitjans d'octubre, no? Llavors, el lema d'aquest any, que té totes les jornades a nivell general, és Patrimoni en risc, reviure, resistir, reimaginar. Cada any hi ha un lema, no? Llavors nosaltres hem proposat fer, bueno, hem projectat fer una ruta pel patrimoni arquitectònic de Rubí que està en perill de desaparició o bé ha desaparegut ja, però durant els últims 40 anys. És a dir, va haver una època als anys 70-60 que es va fer molta expansió urbanística a Rubí i van desaparèixer molts elements emblemàtics. Però també entre els anys 80 i fins i tot a principis del segle XXI també han desaparegut edificis que tenen el seu interès històric i arquitectònic, no? Llavors farem una ruta a través de tots aquests elements.
10: I explica'm una mica, quins són aquests edificis, quins edificis inclou i cadascun quina importància té?
11: Sí, mira, començarem a la plaça de l'Ajuntament, a les 11, vale? I aleshores la ruta serà guiada pel Sergi Cano, vale? Que és el que el noi que sempre fa les nostres rutes guiades normalment, i llavors el primer que faríem és visitar la... Bueno, visitar no, perquè ja s'ha aparegut, fer un esment de la Torre Modesta, que estava on està ara el Quirón, vale? On està el Centre Mèdic Quirón, que abans havia vingut la SEAT, estava allà situada aquesta casa. Llavors nosaltres cada vegada que tenim un element que ha desaparegut, doncs ensenyarem la fotografia, explicarem una mica la seva història, no? Aquesta era una torre es va construir entre 1910 i 1911, cap a l'any 80 o els anys 70 es van derrocar. L'any exactament no el desconec, però es van derrocar també fa uns quants anys. Llavors també passarem per la fascina de Cal Corrons, vale, que encara es conserva, però en bastant mal estat. I aleshores també hi ha la casa. I això és una fascina molt important perquè en el segle XIX pues, fabricava aiguardent i s'exportava per molts llocs de la península hispànica, no? Vull dir, tenim aiguardent de Rubí per tot arreu que es fabricava aquí, no? I té, pues, té el seu interès no només arquitectònic, sinó també de història econòmica, no? Uh-huh. I després de la fascina de Cal Corrons, bueno, també parlem de la casa, no? Vale? Que suposo que el POUM la respectarà, no ho sabem encara perquè estan en fase d'al·legacions al POUM. Uh-huh. Això també és un tema que també és important, no? Després hi ha la Casa Llong, que la pobra està super malament. La Casa Llong és també de principis del segle... Bueno, és a finals del segle XIX, vale? Principis del XX, i, bueno, com sabeu, està allà pues, en molt mal estat, no? I després també, bueno, hi ha alguns elements que potser no tenien tanta importància arquitectònica, però que també té el seu interès, com, per exemple, que es van derruir fa molt poc, per exemple, la casa del forn Preses, que estava a la plaça Catalunya, ¿vale? A la plaça del casino. Llavors, aquesta la van enderrocar el 2016 i una casa pues, de tipus una mica... Tenia el seu interès, tenia elements modernistes, esgrafiats i tot això, i a més, en plan econòmic, d'història econòmica també, perquè era un forn de pa, que era bueno, bastant antic, que va ser fundat el 1881. Després també... Bueno, parlarem una mica de la Font de l'Oca, sempre de la plaça de Catalunya, que aquesta també va desaparèixer als anys 80, però de manera misteriosa. I aleshores no se sap ben bé, va anar a parar, no? Va desaparèixer, però bueno, era un element que era important. Era una de les poques escultures que tenim de tipus figuratiu a Rubí i ara ja no hi és, no?
9: I no se sap què va passar.
11: Aleshores també... Si no se sap ben bé, jo no he intentat esbrinar-ho, no sé si... No sé. Després també ens dirigirem cap a la zona dels Maristes, vale? On estava la Josa, i parlarem de la Torre Blanca, vale? La Torre Blanca era una casa que es va enderrocar fa poc, suposo que fa uns 20 anys o així, més o menys, per fer aquest bloc de pisos tan alt que hi ha anant cap al centre de... O sigui, el carrer Magallanes, al final del carrer Magallanes... Bueno, al final no, el carrer Magallanes, abans d'arribar als Maristes, a mà esquerra, vale, venint del centre, hi ha tots uns blocs de pisos molt alts, doncs allà estava la casa aquella, que alguns molts se'n recordaran, jo també, quan anava a col·legi sempre passava pel davant, per anar als Maristes, d'aquesta casa. I després ens anirem cap al carrer, el carrer Monturiol, el carrer Magirramèntol, i parlarem de la desapareguda Torre Ricard. La Torre Ricard estava situada a la cantonada entre el carrer de Sant Isidre i el del Magirramèntol. I era una torre modernista que es va enderrocar, crec que va ser el 2001, sí, el 2001, i aleshores es va poder salvar, l'únic que es va poder salvar és una capelleta de Sant Isidre, que ara la tenen posada en un altre lloc del carrer, una família del carrer la va salvar in extremis, quan estaven enderrocant la casa, que va ser un estiu. L'estiu sempre és quan fan aquestes coses, que la gent està de vacances, i es va poder salvar. I després també, l'últim, parlarem d'unes torres que es van enderrocar fa poc, que eren les de la... És el carrer Prim, les torres del Rigol. Vale? Bueno, això es van... Cases que el problema que hi ha moltes d'aquestes cases, i com no estan incluïdes en el catàleg, la catàleg hi ha... S'han de fer una sèrie de... Hi ha una sèrie de característiques que fan que un element pues, sigui més interessant que l'altre, però, esclar, també hi ha cases que potser no tenen la condició perquè estiguin inclosos al catàleg, però també tenen els seus elements històrics. Pues, clar, llavors, com no està al catàleg, pues, es van enderrocar, no? I és això. Però nosaltres vam poder recuperar alguns elements d'aquestes cases, del Rigol, alguns mosaics, i també explicarem pues, el que eren un indiano pues, que va fer aquestes cases aquí al carrer Prim, no? I aquí pues, acabaríem el recorregut aquest, no? Reivindicant una mica aviam si podem conservar tots aquests elements i manifestant també que no, que la conservació del patrimoni arquitectònic no té, és compatible totalment amb el tema del progrés i d'avançar cap endavant, no? Vull dir, sempre hem de tenir unes arrels clavades al terra, conservar el nostre patrimoni, la nostra identitat, però projectant-nos al futur, no? Això és la idea que volem transmetre una mica, no?
9: I deixa'm que et pregunti, perquè al Centre d'Estudis Rubinencs no heu fet només aquesta ruta, vull dir, heu estat fent molts tipus de rutes. Quins altres tipus de rutes podem esperar o hem vist del Centre d'Estudis Rubinencs?
11: Sí. Nosaltres, per exemple, col·laborem amb el Consorci Sanitari de Terrassa i cada mes, aproximadament, es fa una ruta de tipus comunitària, guiada pel Sergi, també, que expliquem aspectes diferents de Rubí. Per exemple, l'última que es va fer va ser el dilluns, crec que va ser, el dia 28, sí, que era del Rubí vitivinícola. I vam passar per tots els elements que testimonien pues, la importància que va tenir el vi i el cep al Rubí d'abans, no? Aleshores, bueno, hem fet també rutes per masies, que van tenir molt èxit. Això ja estic parlant, per exemple, de fa 2 o 3 anys. I, bàsicament, el que fem ara és això, els Camins de Vida, que és aquest projecte destinat a persones amb diversitat funcional psíquica, però que està obert a tothom. I bueno, ara també tenim un projecte a fer una sortida a Can Corbera, que és una masia que està fora de Rubí, que està a les Fonts, que és del president del grup de col·laboradors, que és el Francesc Margenat, i que allà... Bueno, té una importància històrica bastant important perquè, a més, es conserva molt mobiliari de l'època. Era com una mansió, quasi, no? Vull dir, per dintre es conserva molt mobiliari, era, bueno, una residència benestant, no? I, a més, té una petita mostra, una annexa, amb armes de la Guerra Civil, que és una col·lecció particular, bueno, està tot legalitzat i tal, inutilitzat i tal, i es pot veure, no? I bueno, és... Sí, digues.
9: Bueno, no, t'anava a dir que et volia fer una última pregunta, que és, parlem del Rubí desaparegut, no? Hi ha algun edifici d'aquests que han desaparegut que t'hagués agradat poder salvar?
11: Bueno, clar, tots, perquè aquest, el de la Torre Modesta, per exemple, era molt maco, que estava aquí en el Quirón. I després també la Torre Ricard, també. I, bueno, també, també havia la casa de Cal Notari, que estava al costat, que aquí no... És clar, és que hi ha molts. Llavors hem de fer una selecció, perquè si no la ruta seria molt llarga, no? La casa de Cal Notari, que hi va viure el Josep Carner, que era, va ser inclús ministre de la República i que va ser un dels que... dels que van impulsar també el tema de les escoles Ribes, que va del patronat i tot això, doncs allà tenien, era, bueno, després va ser d'un notari, i llavors aquella va desaparèixer, però bueno, jo era petit ja, encara l'havia vista, potser devia ser cap als anys 70, perquè als anys 70 van desaparèixer moltes coses. Va desaparèixer també la masia de Cal Cabanya, de Can Cabanyes, i també el teatre Cinema Domènec. També el Molí de la Bastida. Vull dir, va ser una època de gran expansió urbanística a Rubí, que van, bueno, no es tenia en compte... Ara, avui dia, hi ha lleis que protegeixen el patrimoni, però que en aquella època encara hi havia la dictadura i allà, pues, qualsevol deia alguna cosa, no?, en contra. O sigui, que si hi havia de fer-se pisos, es feien i ja està. Sí, sí.
9: Bueno, Jordi, doncs moltes gràcies per explicar-nos una mica sobre el Rubí desaparegut i espero que el pròxim diumenge 11 d'octubre molts rubinencs i també no rubinencs vinguin a fer la ruta amb vosaltres.
11: Perfecte. Ara moment tenim 26 inscrits, però bueno, vull dir, suposo que anirà pujant.
9: Esperem sí, que sí. Pues moltes gràcies per estar
11: molt
9: aquí.
11: Molt bé. De res, a vosaltres.

som pels carrers, pel Rubí, desaparegut. Avui tanquem la paradeta. Tornem demà quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Tornarem amb més continguts en una nova edició del Connectats. Gràcies a tots. Acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
1: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
0: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
1: Corre, corre, que volen!
2: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Són les 6.
6: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona ha activat de nou avui dimarts el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta des de les 2 del migdia d'avui i fins demà dimecres a les 8 del matí. La posada en marxa del pla arriba després dels avisos del Servei Meteorològic de la Generalitat per la possibilitat de pluges intenses a partir d'aquesta tarda i fins demà. Arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. Tot i això, explica, la reurbanització de la zona s'ha dissenyat comptant que pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon. Escoltem el president del Consorci del Besòs.
9: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'organització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
8: El Consorci també treballa en Protecció Civil per elaborar un sistema d'alerta semblant a l'actual és alert dirigit a la població que visqui a l'entorn de les Tres Xemeneies. Aquest sistema avisarà la població en cas que sigui necessari el confinament o pujar pisos més elevats. En la línia del president del Consorci del Besòs, el regidor d'Urbanisme a Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació a les Tres Xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives les darreres segons un estudi de l'any passat a l'hora d'executar el projecte. L'Associació Mediambiental Marea Verde de Sant Adrià, per la seva banda, reclama aixecar la via del tren al Besòs després que quasi s'embossés durant el temporal d'aquest cap de setmana. Asseguren que si arriba a ploure una hora més es podria haver generat una tragèdia. També afirmen que l'aigua sempre arriba a la zona de les Tres Xemeneies i que la gent que hi viu, si s'inunda, no els hi cobrirà l'assegurança. Ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360 Javier Lozoya, membre de Marea Verde.
10: Cuando llovió tanto, o sea, llueve una hora más, o sea, podría haber habido una catástrofe, porque si llueve un poquito, enseguida se llena de agua. Cuando un temporal hay de agua, también el agua llega hasta las Tres Chimeneas. Pero bueno, eso técnicamente tiene solución, ¿no? Pero bueno, pues la gente que vive ahí ya tendrá que firmar unas cláusulas de seguro especiales porque no, el seguro, si hay inundación, no lo cubrirá. O sea, que pues, especular con el terreno, al fin y al cabo, son, y lo otro, pues hacer un parque, eso no trae beneficio, con lo cual, pues estaremos siempre igual.
8: Badalona ha arribat als 190 dies de període mitjà de pagament a proveïdors. Així ho ha denunciat el PSC durant el ple municipal d'aquest dilluns. Segons les darreres dades publicades pel Ministeri d'Hisenda, amb data de juliol, actualment Badalona és l'Ajuntament de tot Espanya que més triga a pagar. Arran d'aquesta dada, el govern local ha admès que encara queda marge de millora, però ha defensat que el consistori està funcionant millor que en mandats anteriors. Enmig d'un debat sobre la gestió del consistori, el regidor del PSC, Cristian Carneado, va actualitzar la xifra que els mateixos socialistes havien denunciat a principis de setembre. Si fa un mes la ràtio de dies per pagar proveïdors estava al 169, actualment ja ha superat els 190 dies. L'alcalde Xavier García Albiol va assegurar que els terminis de pagament estan millorant i ha atribuït bona part dels retards als contractes vençuts, especialment en serveis com la neteja.
11: Estem agafant velocitat de creuer a l'hora dels pagaments a proveïdors. L'Ajuntament, no diré que està funcionant bé, però sí que està funcionant menys malament del que ens vam trobar.
8: I en esports, la sisa joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Vinei Herzliya. El partit es disputarà a 8:45 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar a un equip israelià, en aquest cas a l'Apoel Holon, pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. Pel partit d'avui són baixes confirmades Ante Tomic i Yannick Krak, que continuen lesionats. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres. El millor del Badalona Matí.
0: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
5: Els millors moments.
7: Foment del Treball reclama recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. La patronal diu que el cost de les baixes mèdiques per contingències comunes s'ha més que duplicat des de l'any 2018. La qüestió és si una baixa mèdica és el mateix que absentisme. I, com diuen els sindicats, si les pràctiques no del tot correctes, algunes empreses són les que provoquen que el treballador hagi d'agafar la baixa. Per no parlar de les baixes per salut mental, que també pot ser degut a una sobrecàrrega de feina o per un mal ambient, al lloc de treball. Per parlar-ne ens acompanya el president de l'àrea laboral de PIMEC i president de la Federació d'Empresaris de Badalona i membre de la Junta de Foment, Josep Maria Puente. Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
7: Des de PIMEC estan en la línia de Foment del Treball?
12: Sí, a veure, jo crec que el senyor Sánchez Llibre, president de Foment, ha estat valent, molt valent, a posar aquest tema sobre la taula, donat de que moltes vegades no estem captant quin és el problema que s'està creant. I ja no estem parlant de les grans empreses multinacionals, de bancs o de corporacions que tenen grans beneficis.

0: treballador que ha incorporat per suplir a un altre treballador que li està pagant la Seguretat Social en aquest treballador. Això és insostenible, tal i com està en aquest moment, perquè a més tenim que pensar que hi ha alguns convenis que es van pactar ja fa anys, en el que en un entorn de més o menys normalitat, que s'estava a un nivell d'absentisme entre el 2 o el 3%, es va pactar a complementar aquestes baixes, aquestes situacions de baixa, fins al 100% del salari. Això vol dir que l'empresa no solament té que pagar aquestes quantitats, que després sí que és cert que el que és el salari a partir del dia 15, pues, en situació de pago delegat, pues, se li retorna via descomptar la Seguretat Social, sinó que està complementant el salari d'aquesta persona durant fins a 18 mesos. Clar, això tenia que començar a entendre de que això ja no és possible en els entorns i els volúmens d'absentisme que tenim en aquest moment. I, per tant, pues, penso que ha estat molt valent el senyor Sánchez Llibre posar això sobre la taula i que és un tema que se'n té que parlar. Perquè la situació de les empreses en aquests moments no és dels beneficis de què es parlen, sinó tot el contrari. Estem en una situació, pues, tensa, en una situació en què els costos empresarials han pujat moltíssim, que la matèria prima ha pujat moltíssim, que no és possible repercutir-ho en el mercat, i per tant aquestes petites i mitjanes empreses veuen com cada euro que es gasta, pues, es té que estar justificat, perquè si no la situació és molt complexa. Davant de tot això, jo penso que hem de plantejar altres qüestions que també són importants. I és adequar, primer, les baixes al lloc de treball del treballador. O sigui, que un senyor tingui una lesió a una cama, però aquest senyor resulta que és un oficinista o treballa sentat en una empresa, la pregunta és, aquest senyor té que tindre la baixa? Si pot fer la seva feina perfectament? Després, un senyor, pues, que té algun altre tipus de lesió, però se li pot acomodar el seu lloc de treball perquè, tot i tindre unes mancances temporals, aquest senyor pugui desenvolupar a l'empresa algun tipus de feina, aquest senyor se li té que donar la baixa. Potser tenim que començar a comparar les limitacions que pugui tenir un senyor en quant a unes lesions que pugui patir en un moment donat, unes incapacitats que pugui patir en un moment donat, amb el seu lloc de treball. Cosa que no s'ha fet mai. O sigui, se li dona la baixa, independentment del lloc de treball que estigui ocupant, sense pensar si aquest senyor pues, pot desenvolupar igualment en tranquil·litat la seva feina. Ningú està demanant que el treballador, pues, tingui que patir excessivament per anar al seu lloc de treball, que tingui que fer un esforç sobrehumà per poder continuar el seu lloc de treball, sinó tot el contrari, adequar-li el lloc de treball, les limitacions que tingui, per poder seguir prestant la relació laboral.
1: I, Josep Maria, en el cas de les persones amb problemes de salut mental, que moltes vegades no és un mal físic, no?, com ara una cama, que això ha d'estar demostrat, no?, per un doctor, els requisits d'aquesta baixa de salut mental, que cada vegada arrossega més, no?, la població, la societat, ho dèiem ara a l'inici, moltes vegades per la càrrega de treball o el mal ambient a l'entorn laboral.
0: Bé, bueno, em perdonaràs, però el fet d'assimilar una baixa per un tema psicològic a un mal ambient al lloc de treball, i jo no hi estic d'acord, vale? Jo penso que el treballador pot estar 8 hores a casa seva, però després les hores que hi ha a l'empresa, però en canvi les hores que està a casa seva són moltes més. I per tant, jo crec que pot influir-li més el seu entorn familiar o personal que no pas l'activitat a l'empresa. I jo crec que això és una qüestió que ens hem de plantejar com a societat. Què és el que està passant perquè la gent entri en situacions de depressió, entri en situacions de vulnerabilitat psicològica, perquè jo penso que no és el món del treball, sinó és el món en què estem vivint. Realment és molt complicat en aquest moment la societat que hem creat. Jo penso que alguna cosa hem fet malament, i molt malament, perquè jo recordo perfectament com abans, pues, els nostres pares treballava una persona dintre de l'àmbit familiar i podien comprar-se un pis, i en molts casos podien comprar-se un cotxe i el tenien pagat, el pis i el cotxe, i treballava un. Ara resulta que una unitat familiar treballen dos i no arriben per poder adquirir un pis o per tindre una vida tranquil·la i acomodada. Algú hem fet malament.
1: Això acaba repercutint també la salut mental de les persones.
0: I això, evidentment, pues, avui

0: En dia la situació de les famílies, la situació de les persones és molt complicada, la situació dels joves és molt complicat, la pujada a obtenir una estabilitat econòmica pues fa una pendent molt, molt forta, que realment ho veus com una onada que et ve a sobre i que és molt difícil de gestionar.
1: I, Josep Maria, què passa en processos de treballadors amb malalties llargues, no?, o afeccions recurrents, que el treballador aporta tota la documentació requerida per l'empresa?
0: És que, com t'he dit, no es tracta... Primer es tracta d'acomodar les situacions de baixa al lloc de treball que ocupa el treballador. Però després va haver-hi una regulació, va remodificar l'article 55 de l'Estatut dels Treballadors, i resulta que aquesta modificació, i degut a les sentències del TJUE, pues acomiadar una persona que estava en situació d'incapacitat temporal tenia un caràcter discriminatori i, per tant, es cau en nul·litat, que és que el treballador retorna al seu lloc de treball. Ningú està parlant, segurament el senyor Sánchez Llibre, que ja et dic, ha estat molt valent en presentar això, pues estava dient que busquem una solució, perquè potser la solució no passarà potser per l'acomiadament, que és un fet traumàtic per un treballador, sinó que el treballador passi a dependre directament de l'Estat i de la societat social, no als 18 mesos, sinó molt més abans. Jo penso que si un treballador es veu que té una enfermedad de llarga duració, pues no té que recaure les esquenes de l'empresa la cotització d'aquest senyor i els costos d'aquest senyor, si això tindria que passar a ser a càrrec de la societat social. Pensem que les empreses cada vegada se'ls està augmentant els percentatges de cotització dels treballadors, se'ls està augmentant les càrregues fiscals, se'ls està augmentant totes les seves obligacions documentals, i això està portant pràcticament a la situació d'impossibilitat de continuar l'activitat empresarial en molts casos. Per tant, tenim que buscar una solució que no recaigui a les esquenes de les empreses, sinó, de moment, pues, la relació laboral que quedés en suspens i que passés el treballador no als 18 mesos, sinó al segon o al tercer mes, a dependre de la societat social, per intentar que els costos empresarials es mantinguin dintre d'un ordre acceptable i suportable per a les empreses.
1: I aquesta mesura, no?, de recuperar l'acomiadament per baixes laborals recurrents, no sé si també estaria adreçada a casos molt concrets, puntuals, de persones que potser utilitzen la salut per no anar a treballar. O sigui, una mena d'estafadors, entre cometes, no?, per deslliurar-se i fer festa aquell dia. No sé. Com funciona aquest sistema de baixes? Teniu detectat algunes persones que actuen d'aquesta manera?
0: En primer lloc, jo m'apartaria del terme d'acomiadar una persona que està de baixa. No estem parlant d'això exactament, sinó estem parlant de que els costos no recaiguin sobre l'empresa. Ara bé, dit això, pues és molt conegut que hi ha persones que de forma habitual, reiterada i continuada van agafant situacions de baixa, que moltes vegades pues tots sabem quines persones pues estan fent frau a la societat social, i això, per això estan pagant justos per pagadors, poder en aquest cas, però això és una situació real que existeix, que és de molt difícil modificació, que és molt difícil canvi. Per nosaltres hem parlat amb els metges que donen les baixes, ens hem interessat molt per aquest tema, i ens expliquen les situacions en les que es troben, que és molt difícil detectar qui és on està el frau i on no, no? I a més, tampoc es pot posar en els metges com a policies d'aquesta situació. Per tant, és complicat, però com a societat tenim que fer un esforç per pensar i una miqueta estigmatitzar aquestes persones que ens estan creant un perjudici a tots.
1: Moltes vegades, no?, quan tenim una grip, que ens diu el metge, us heu de quedar a casa per no contagiar la resta de treballadors, no? O quan una persona, que ara parlàvem de salut mental, em diuen, si pateix una depressió, millor que es quedi a casa, no anar a treballar. En aquests casos, en quins casos hauríem d'agafar la baixa, no?, i quantes vegades, per no ser penalitzats d'alguna manera, no?
0: A veure, si algú agafa una grip, tots podem agafar una grip. Però tu quantes grips agafes a l'any?
1: Molt poques.
0: Molt poques, eh? I si mirem, a més, comparem les persones que estan en règim general i les persones que estan en autònoms, pues els autònoms van ser supermans perquè no agafen la baixa quasi mai, no? Per tant, aquí hi ha una dicotomia que també es tindria que estudiar el per què hi ha aquesta diferència. Ara bé, si algú agafa una grip, pues és molt lògic, normal, i té que ser així, que es pugui quedar a casa seva i que pugui curar-se en tota la tranquil·litat del món. Però ja et dic, tu pots agafar una grip a l'any, un encostipat a l'any, però és difícil que n'agafis 6 o 7, oi? I que, a més, pues, agafis no sé quin altre problema i que estiguis tot l'any de baixa i que un senyor estigui pues, un any de baixa per una enfermedad o per un tema de que potser tu en 3 setmanes estàs curat i en persones que s'hi puguin passar un any. Això és un tema que es té que estudiar.
1: Parlàvem abans d'adequar aquestes baixes al lloc de treball del treballador. Creu que les empreses a Catalunya estan ben adaptades pel que fa a la prevenció de riscos laborals? No sé si moltes baixes, moltes vegades, estan provocades perquè ens passem massa estona asseguts a la cadira, amb males postures...
0: A veure, la llei de prevenció de riscos laborals ja fa molts anys que es va instaurar. Les empreses estan aplicant, les mútues i les empreses de prevenció de riscos laborals pues, també fan un gran treball, i avui en dia els llocs de treball, a més això ho veiem amb els índexs d'accidentabilitat que existeixen a les empreses, són baixos, per tant vol dir que s'està prenent molt en sèrio aquesta qüestió i es porta a terme de forma molt curosa.
1: Què representa, Josep Maria, econòmicament a Catalunya aquest alt absentisme, no?, que assegureu des de PIMEC, ara parlàvem, abonar salaris 15 dies a costa de l'empresa amb aquestes persones de baixa, més el cost de la seguretat social fins a 18 mesos, a banda també de la substitució d'aquell treballador que està de baixa. Així, una radiografia general a nivell català, què suposa?
0: Aproximadament estem parlant una miqueta d'un 6-7% del PIB de Catalunya, que és un import grandiós, perquè els percentatges d'absentisme en aquest moment s'acosten a 12 i 13%, i això és algo que és absolutament insuportable per cap empresa ni per cap societat, jo diria. Amb el tant, el que tenim que fer és posar-hi molta cura en aquest tema i no buscar mesures coercitives, però sí, d'alguna manera, pues, tindre més cura de lo que s'està fent i buscant-hi solucions. Com dic, vull dir, una d'elles podria ser adequar el lloc de treball a les limitacions temporals que pugui tindre una persona, després mirar les limitacions que té aquesta persona en relació al seu lloc de treball, si li afecten o no li afecten. Jo crec que hi ha moltes opcions i moltes feines que es poden fer, però s'hi té que posar i ens hi tenim que posar tots.
1: Ja per finalitzar, no sé si té dades d'aquesta taxa elevada d'absentisme, si hi ha algun sector en concret on es concentra més.
0: No, és molt general. És molt general, perquè podríem pensar que en aquelles feines en què requereixen un esforç físic, doncs potser l'índex d'absentisme és més alt, i no és així, sinó que és més de caràcter general. Jo penso que és algo que les patronals es tenen que posar d'acord, tenim que treballar conjuntament en aquest tema. Jo crec que ens afecta a tots, i jo crec que tenim que fer un esforç i tenim que fer, doncs jo crec que una feina conjunta, que les patronals estan preparades per fer-ho. Jo crec que tenim que aprendre una miqueta del model també dels sindicats, que els sindicats majoritaris doncs moltes vegades tenen una filosofia o un diàleg conjunt quan fan alguna reivindicació. Jo crec que casos com aquests tenim que sentar-nos les patronals per poder tirar endavant temes en comú, i aquest és un d'aquests que jo penso que es té que fer conjuntament, i el missatge té que ser conjunt perquè, de fet, ens afecta a tots.
1: Molt bé, doncs, Josep Maria Puente, president de l'àrea laboral de PIMEC, president de la Federació d'Empresaris de Badalona i membre de la Junta de Foment del Treball. Gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí.
0: A vosaltres, a vostra disposició.
1: Bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I ara és el moment de parlar amb la María José Tarancón, la nostra economista de capçalera del Badalona Matí. ¿Qué tal, María José? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Gracias por venir.
3: Solo faltaría, me encanta venir a estar con vosotros.
1: Gracias. Està molt al dia, aquest tema de les alertes meteorològiques. Cada vegada formen més part del nostre dia a dia. Però què passa si tenim una alerta activada i anar a treballar pot suposar un risc? En quins casos un treballador pot quedar-se a casa? I sobretot, té dret a cobrar igualment? Avui volem posar, Maria José, una mica de llum sobre els anomenats permisos retribuïts vinculats a situacions de risc o d'alerta meteorològica, com els que hem viscut aquest passat cap de setmana. Per saber què diu la llei, quins són els drets dels treballadors i també quines obligacions tenen les empreses, avui tu com a advocada i economista volem que posis una mica de llum a la foscor.
3: Sí.
1: Maria José, comencem pel principi. Existeix realment aquest permís retribuït específic quan hi ha una alerta meteorològica?
3: Sí, lo que pasa que bueno, yo me he hecho un poco un extracto, porque no te creas que es fácil explicarlo. Yo, bueno, cuando estoy en la universidad, a mis chicos les explico, a ver, primero, lo primero de todo, a todos los oyentes, sentido común. Eso es lo primero de todo, da igual si sea retribuido o no, luego ya lo lucharemos. Lo primero es sentido común. Lo segundo, desde finales del 2024 está recogido en la ley. 4 días, pero es que estos 4 días, dice, claro, es que yo solo tengo 4 días al año. ¿Qué pasa? Entonces, está, ¿dónde está? Por si alguien lo quiere mirar, que seguramente no lo mirarán, pero en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores recoge permiso retribuido hasta 4 días, cuando la persona trabajadora, estoy leyendo literal, no pueda acceder al centro de trabajo o no pueda circular por las vías necesarias. ¿Y esta imposibilidad cómo se produce? Entonces yo aquí hago muchos escenarios, porque ahora todos estamos que bueno, que de repente te sale la alerta. ¡Pi, pi, pi, pi!
1: Sí. Ayer nos pasó aquí en directo, ¿ves? 2 alertas.
3: Bueno, y en todos sitios, sí, porque sí. Es la alerta esta, ¿no? Entonces tienes, claro, que tiene que ser un riesgo grave, inminente, derivado de una catástrofe. Entonces tú me dices, pero bueno, ¿la alerta esta sirve? Pues no sirve, yo lo siento mucho. Esta alerta es una precaución, tienes que saber. Bueno, entonces, claro, si la alerta es roja, si la alerta es naranja, ¿voy al trabajo o no voy al trabajo? Realmente no es lo mismo. Y entonces yo aquí me he hecho para explicaros varios ejemplos, ¿no? Vale. Porque al final con los ejemplos es donde tal. Imagínate que de repente te sale el pitido, ¡pipa! Entonces... O hay un trabajador en una misma empresa que vive a 30 kilómetros del puesto de trabajo y hay otro que vive en la puerta de abajo. Pues el de la puerta de abajo tiene que ir a trabajar.
1: No te excusa, ¿eh?
3: El de la puerta de abajo tiene que ir a trabajar. Uh-huh. Hombre, salvo que la fábrica se haya inundado, pero que no vamos a entrar. El que vive a 30 kilómetros, si cuando él tiene que coger un autobús, tiene que coger su coche, tiene que coger el metro, está todo inundado, etcétera, etcétera, no tiene que ir a trabajar, ¿vale?
1: Vale.
3: Pero ¿qué es lo que dice la ley? ¿Y qué es lo que yo digo, además, como abogada? Ahora estoy hablando como abogada, no como economista. Que todo se ha de documentar, ¿vale? Porque entonces este trabajador tendrá que guardar su alerta que ha recibido en su móvil con una captura de pantalla, yo le aconsejo. Tendrá que acreditar que vive a 30 kilómetros y que, por ejemplo, en su zona se han caído 4 árboles. Yo, por ejemplo, en mi casa ahora, con todas estas lluvias, se ha caído un árbol y no puedo salir del parking. Entonces, han habilitado otra zona por la parte de detrás de mi casa, porque tenemos como doble puerta, que es entrada y salida, por decirlo de alguna manera, y estamos entrando y saliendo por la puerta de salida, vamos a poner, ¿no? Pues imaginaros que yo no pudiera salir. Yo vivo en Barcelona, tengo que venir a... Bueno, yo soy una desgraciada porque soy autónoma. Pero bueno, aparte de eso, pues imaginaros que fuera una trabajadora que tuviera que venir aquí, mira, fuera contratada por vosotros y tuviera que poder venir aquí. Yo no podría salir. Porque yo no tengo comunicación, mi comunicación es venir con un coche. Si yo tengo chapada mi puerta de casa y no tengo otro acceso, que solamente se me ha caído un árbol hasta que ese árbol no se retire, y a lo mejor no ha sonado ningún pito, porque ese pito sonó ayer o antes de ayer. ¿Eh? Pero vale, entonces, esto queda claro. Entonces, no sé si me quieres preguntar algo, si no yo voy tirando.
1: No, sí, ves explicando porque nos está quedando muy claro, la
3: verdad.
1: Vale,
3: entonces, cuando las autoridades recomiendan expresamente, ¿no?
1: Sí.
3: Pues que se eviten desplazamientos, lo mismo. El que a ti una autoridad te recomiende que evites desplazamientos, si tú puedes acceder a tu centro de trabajo de forma normal, pues tú puedes ir a este centro de trabajo. Por ejemplo, lo mismo, lo de las localidades, pues hay uno que vive a 30 kilómetros y hay otro que vive al lado. El de 30 kilómetros, si se ha desbordado, que decían, yo ayer estaba un poco así porque, ¿os acordáis el lío que hubo? O sea, hubo mucho lío. Yo venía para Barcelona, cogí lo de la C31, me parece que se llama, había ahí una curva, decían que el Besós iba a desbordar, yo estaba ahí en la curva. Estuve casi 3/4 de hora parada, más íbamos dos compañeras que las conoces del despacho, una y otra con 2 coches delante, que las 3 veníamos de Barcelona. Bueno, fue como un show, o sea...
1: Muchas incidencias de tránsito y de todo.
3: Entonces, bueno, total, este permiso, lo que a la gente le interesa, ¿será retribuido? Claro que sí, evidentemente que será retribuido, es un permiso retribuido. ¿Serán 4 días? Porque claro, son 4 días al año lo que dice la ley, pero tú ahora imagínate que con estas situaciones que te estoy contando, el árbol que se cae, el no sé qué, el no sé cuántos, pues claro, te tienes que tirar una semana. ¿Qué pasa? ¿Será retribuido? Sí, pero la empresa también tiene la posibilidad de suspender este contrato de trabajo. ¿Vale?
1: También de la opción de fecho, ¿eh?
3: Claro, o una reducción de jornada, etcétera, etcétera. ¿Estas horas son recuperables? Decir, ay, mira, el jefe, bueno, usted no ha venido el sábado, o sea, perdón, usted no ha venido el jueves, pero resulta que tiene que venir el sábado a recuperar. No, no son horas recuperables. Son horas que se cobran y no son horas recuperables. Entonces, tu jefe de repente te dice, bueno, pero usted puede teletrabajar. Ahora que nos hemos
1: desde casa, de, claro.
3: Desde pandemia, sí. Puede teletrabajar. Claro, un camarero...
1: Claro, difícil.
3: Difícil lo tendría. Pero el jefe, ojo, ¿eh? Aquí las personas que me estén escuchando, imaginaros, pues, profesión como un paleta, como un camarero, etcétera, etcétera. Porque, claro, una secretaria o una abogada, por ejemplo, como yo, que yo mi portátil, ayer estuve hasta las 12 trabajando, vuelvo a decir, soy una autónoma desgraciada, pero... imaginaros que fuera trabajadora, que me fine un plazo y tengo que prepararme un juicio, yo tengo mi portátil, yo podría llamar a mi empresa y mi jefe decirme, oye, pues quédate en casa teletrabajando, tengo el móvil, tengo el ordenador, lo tengo todo, tengo la conexión a través del escritorio remoto con el despacho, podría hacerlo. Y evidentemente podría hacerlo. Pero, claro, imagínate tú, ahora yo preparando el programa... Como llevo bastantes demandas de laboral y situaciones de estas que los empresarios te preguntan y los trabajadores también, se me ocurre, bueno, pero tú imagínate que, por ejemplo, pues en una tienda o un camarero, que estamos hablando de un camarero, que de repente el jefe le diga, bueno, te voy a pasar un listado de proveedores, que aunque tú eres camarero, oye, llama y di, pues que no pueden venir, o, ¿entiendes? Gestióname un poco la agenda.
1: Una otra función, sí.
3: Podría hacerlo, ¿eh? Porque está previsto.
1: Está en el seu dret.
3: Está la empresa, está en... Si él tiene medios, imagínate que él tuviera un móvil de empresa. Uh-huh. Diferente es que él no tenga ningún medio material para poder desarrollar una actividad. Si él no tiene ningún medio material, que tiene el delantal, por decirlo de alguna manera...
1: No te móvil, no te ordenador...
3: Claro, y tiene
1: no
3: te... el traje de trabajo y tal, pero imagínate, pues por ejemplo, yo que soy un paleta, lo mismo, ¿no? Que se va a una obra y que tiene el móvil del trabajo, que tiene su móvil particular, pero el jefe le da el móvil del trabajo, pues para atender a las obras, para ir a proveedores, para ir a no sé qué, para ir a Ferrola, bueno, no voy a decir marcas, para ir donde sea. Podrían decirlo. Esto es un vacío que está en la ley. Porque, claro, está muy claro que cuando los profesionales que teletrabajamos o las personas que podemos teletrabajar, ingenieros y tal, pero ojo, que tu jefe, si tú tienes un móvil o tienes tal, te podría decir que desempeñaras alguna tarea que normalmente también ya haces. Porque imagínate el típico camarero que no tiene ningún trabajo y tal, y el jefe le dice que está ahí sentado, le dice, oye, pues llámame a este, llámame al otro, etcétera.
1: Claro, li dona altres tasques a fer. I aquest permís... realment retribuït, el treballador cobra el salari íntegre?
3: Sí, es totalmente, ¿no? Entonces, ya te hemos dicho que es que me he hecho aquí una chuleta, que las horas no se recuperan. ¿El trabajador puede decir que no se presenta a la empresa? No. Tú puedes decir, yo mañana no me presento. No.
1: Això no ho pots fer.
3: Tienes que acreditarlo, es lo que os he dicho, porque que te pite una alerta, que ahora, mira, a mí me está pitando una, pero debe ser alguien que me llama, que te pite una alerta en el móvil no significa que tú no tengas que ir a trabajar. Tú tienes que acreditarlo eso. Y lo ideal, yo aquí les he puesto un texto, por si me queréis escuchar, que no hace falta que sea tal, pero yo aconsejaría a todos mis clientes que mandaran ese texto, además de las capturas de pantalla, es decir, buenos días, debido a las restricciones, recomendaciones de movilidad establecidas por Protección Civil, ojo, siempre Protección Civil, no me sirven las páginas web,
1: fulanito, claro.
3: Me ha llamado la tía de mi hermano, de la cuñada,
1: una foto oficial,
3: que me ha dicho que va a llover y que se va a inundar todo.
1: Eso no cuela.
3: Pues, debido a las restricciones, recomendaciones de movilidad establecidas por Protección Civil y a la situación de las vías de acceso a mi centro de trabajo, claro, si vive abajo tampoco lo podrá hacer, me resulta imposible realizar el desplazamiento con seguridad. Lo comunico a efectos del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.
1: Con esto ya estás cubierto, ¿eh?
3: Claro, esto y con tus capturas de tu prueba y tú cobras, vamos, tus días, como si son 8.
1: Es que es eso, el periodo de cuando ya un máximo.
3: O sea, lo que la ley recoge son 4, uh-huh. Pero claro, puede ser que estemos en situación de alarma varios días. Imagínate, Dios no lo quiera, que se nos desborde el río San Adrián o lo que sea. Imaginaros todas las zonas de por al lado, o yo qué sé, lo que pasó en el Dana de Valencia, cuánto tiempo estuvieron. Todo esto sale a través del Dana que hubo en Valencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos días estuvieron sin poder sacar coches? Bueno, es que no fue uno ni dos. Entonces, lo que pasa que sí que es verdad que la empresa, para no quedar desprotegida, menos mal, porque siempre la pyme, dejarme que lo diga, porque esto a las grandes empresas no les afecta prácticamente, pero imaginaros una pyme o un autónomo que tenga 3 o 4 trabajadores y de repente ninguno se presente a trabajar, pues claro, entonces pueden suspenderse estos contratos de trabajo, ¿no?
1: ¿Y qué passa, Maria José, si la situació d'emergència, aquesta alerta, afecta al municipi on viu aquest treballador, però no al municipi on treballa?
3: Sí, esto treballa. Te lo he puesto, ¿eh?
1: ¿Ah, sí?
3: Sí. Claro, lo mismo. Claro, tú imagínate que tú no puedes desplazarte. Es una situación de emergencia. Es decir, no puede, es que puede pasar que la empresa de trabajo donde tú vas a trabajar esté en alerta o... A mí me pasó ayer cuando yo vine de Badalona a Barcelona. Barcelona no había ninguna alerta y era la alerta en el Maresme.
1: Claro.
3: Y a mí me cogió, bueno, de pleno. Pues claro, yo salí tan tranquila de mi casa porque no vi nada, evidentemente, y claro, me empezó a pitar el móvil, que debía ser que eran 9:30,
1: sí.
3: No me acuerdo exactamente la hora, que estaba yo en un atasco cuando había salido a 8:00 a.m. Mm. Lo mismo, el trabajador siempre... O sea, lo primero de todo está la protección del trabajador. Lo primero de todo. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Ahora te voy a pillar. ¿Qué pasa si de repente la alerta te pita y tú estás ahí trabajando? ¿Esta la sabes? Claro.
1: ¿No puedes volver a casa? ¿Te tienes que quedar ahí?
3: No, claro. Te pita y te dice, ojo, que dentro de 2 o 3 horas habrá alerta. Claro, ahí ya la empresa, por medida de prevención de riesgos, tendría que coger a sus trabajadores y decir, vamos a evacuar, porque en un momento determinado no podréis salir.
1: Claro.
3: No es que haya diferencia de clases, ni diferencia de trabajadores, ni trabajadores tal. Vuelvo a decirte lo mismo. El que esté al lado tendrá que seguir trabajando y el que acredite que está a 30 kilómetros se podrá ir. Porque, claro, esto ya por prevención de riesgos. Entonces, ¿yo qué aconsejo a raíz de todo lo que está pasando? Que se hagan unos protocolos de seguridad. O sea, esto del DANA fue un antes y un después. Ah, otra que te voy a decir, antes, después de... Bueno, pero es que resulta que los niños no van al colegio. ¿Ah? Entonces, claro, me tengo que comer los niños. Pues te los comes con patatas, pero eso no es excusa.
1: No es excusa para...
3: O sea, imagínate que por lo que sea, por prevención, el colegio lo cierran. Eso no es excusa para que el trabajador no vaya a trabajar.
1: ¿Mm?
3: Tendrá que tener otras medidas, tendrá que cogerse días de dispensa, tendrá que... No tiene nada que ver con la inclemencia. Porque si él puede acceder, imagínate, lo vuelvo a repetir, que el trabajador viva al lado de la empresa, del centro de trabajo, esté a 5 minutos andando, pueda acceder perfectamente y los niños les hayan cerrado el colegio. No es una excusa y no entra dentro de los 4 días de permiso remunerado por inclemencias climàtiques.
1: Però, Maria José, l'empresa... Una empresa pot dir al treballador, tot i que hagi sonat l'alerta, no, tu has de venir a treballar sí o sí.
3: Hombre, l'empresa ho puede decir, pero...
1: ¿El trabajador puede denunciar si lo obligan?
3: Es que suene la alerta no significa nada.
1: Ya.
3: El que tú tengas una alerta roja, naranja, no significa nada. Significa lo que os he explicado.
1: Mm.
3: Es decir, si un trabajador no tiene posibilidades materiales por la inclemencia del tiempo, porque sus carreteras estén cerradas, porque los metros no funcionan. Ahora me han pasado un vídeo, no sé si de ayer o antes de ayer, de un autocar que les llegaba el agua. ¿La has visto, no?
1: Sí.
3: Entonces, esta situación un trabajador no puede tenerla, ni puede considerarla. Si el trabajador no tiene posibilidades de acceder a su centro de trabajo, no tiene que ir a trabajar, pero tiene que acreditarlo.
1: Però, per exemple, si diuen, no, es limita totalment la mobilitat, no sortiu al carrer, quedeu-vos a casa. Per exemple, un treballador del servei de neteja viària d'una ciutat...
3: Sí.
1: ¿També ha d'aturar la seva feina o pot estar...?
3: Claro, un trabajador, si no puede limpiar porque le está cayendo una riada de agua, es que todo, al final, aplicamos lo que es sentido común. ¿Entiendes? No le pueden obligar la empresa a estar desarrollando un trabajo. Por ejemplo, imagínate que tengan que limpiar las calles con las aguadas que habían. Diferente a otra cosa que sea protección civil. Ojo, que no estamos entrando en funcionarios tampoco, policías, bomberos, etcétera, etcétera, que todo esto evidentemente no entra, porque cuanto más necesitas protección, se están jugando, desde luego, darles las gracias, porque a mí me cogió el aguado, yo venía de Valencia, me cogió parando, llegando a la Ametlla de Mar, no podía acceder, estaba todo cerrado, tenía los bomberos, los Mossos de Escuadra. Desde aquí mi máximo agradecimiento, porque de verdad que se jugaba en la vida, yo lo estaba viendo, o sea, no me lo han contado, yo tengo vídeos que lo dicen, ¿no? No entramos aquí. Pero para empezar, lo primero que busca esta medida es la seguridad de los trabajadores. Ya está. A partir de aquí, ¿la empresa te puede obligar? Claro, si tú no lo acreditas, claro que sí. Claro. Es decir, si tú estás al lado y no vas porque tienes un niño que no sé qué, porque no sé cuántos, claro que te puede obligar la empresa. Si tú lo acreditas, ¿la empresa te puede obligar? Rotundamente no. Mm. Y es denunciable, que es lo que me preguntabas.
1: Molt interessant, María José. I abans d'acabar,
3: sí,
1: vols afegir alguna cosa més sobre aquest tema?
3: No.
1: Val, és que vull preguntar sobre una altra qüestió, i és que el govern...
3: M'encantarà que me preguntes sobre esto. Clar.
1: Chivao, ya un pajarito. Doncs el govern espanyol ajorna l'entrada en vigor del sistema Verifactu a l'octubre del 2028. L'Agència Tributària Estatal ha decidit ajornar aquesta implantació perquè l'obligatorietat del nou sistema coincideix amb l'entrada en vigor de la factura electrònica obligatòria, segons ha anunciat aquest dilluns el Ministeri d'Hisenda en una nota. El govern espanyol ja havia ajornat un any, fins al 2027, l'aplicació del Verifactu, que és aquest nou sistema que pretén estandarditzar els registres de facturació i lluitar el frau fiscal. La patronal SECOT ha assegurat que el nou calendari d'implantació aporta seguretat jurídica i facilita la planificació de les adaptacions tecnològiques i organitzatives.
3: Mira, soy la vicepresidenta de la Comisión Fiscal de PIMEC. Aquí con Núria en un programa, yo ya lo dije, no tiene ningún sentido que se implante un sistema Verifactum cuando vamos a tener la factura electrónica en el 2028. Y te voy a dar una primicia. Y en el 2028... 100% convencida que no se va a implantar. ¿Por qué? Porque la factura electrónica europea será en el 2030. Mm. Entonces, ¿cómo vamos a implantar una factura electrónica en el 2028 para luego cambiarlo todo al 2030? Yo creo que esto al final se implantará en el 2030 y no tiene tanto sentido marear, porque mira, las grandes que ya están en el sistema, sí, que seguro que no sabéis lo que es la información de los datos de manera inmediata, ya están. Esto nos afecta y nos perjudica a las pymes y autónomos, que yo tengo un montón de clientes desesperados de aquí de Badalona, que escuchar bien, que espero que estéis escuchando este programa, que ya os dije que no se implantaría y que no hicierais nada. Y además, te voy a dar otra primicia, yo estando en Congreso Fiscal, que te he dicho que venía de Valencia, ¿sí?, y la Agencia Tributaria no estaba preparada. No estaba preparada, porque es normal, porque de repente le viene todo el volcado de diferentes plataformas. Sí que es verdad que tenemos una de las agencias tributarias informáticamente mejores del mundo. Todo esto lo verán la gente, sobre todo los contribuyentes que reciben día sí día también inspecciones, comprobaciones paralelas, te has equivocado en la renta, no sé qué, no sé cuántos, pero claro, piensa el volcado de datos. O sea, igual informáticamente están preparados, pero no para asimilar esa descarga tan grande. Entonces, 2000 que se haya aplazado, además, a petición de la Agencia Tributaria, ojo al dato, que se haya aplazado, normal, porque no tiene ningún sentido hacer gastar dinero a las pymes y autónomos en programas informáticos, etcétera, para que luego en el 2028 se instaure la factura electrónica. Y en el 2030 vamos a volver a cambiar otra vez el sistema.
1: La europea.
3: No tiene ningún sentido. Entonces yo creo que si nosotros tenemos una agencia tributaria como lo que tiene que ser y un gobierno como lo que tiene que ser, bueno, ahora no tenemos gobierno, me parece, ¿no? Como lo que tiene que ser.
1: Elecciones en noviembre.
3: Bueno, pero que está suspendido, como lo que tiene que ser, pues dirán, apoyarán a los autónomos y a las pymes, que somos el mayor olvidado de la legislación. Nunca legislan en pequeño, siempre lo dice el presidente Cañete, somos el mayor olvidado de nuestra legislación y se esperará implantar el sistema, que a mí me parece bueno además, en el 2030.
1: María José Tarancón, advocada i economista, quan aprenem amb tu,
3: Oi, una cosa.
1: I que útil tot el que ens expliques, per tot el que ens escolta.
3: Però intento explicar, perquè la gent muchas veces, si pegas aquí una chapa, y perdón por la palabra, de esotérica y entonces y de doctorado, pues no, pero al final la gente lo que quiere es qué me va a pasar conmigo, ¿no?
1: Clar. Doncs María José Tarancón, gràcies per venir un dia més al Badalona Matí, que passis un bon dia i que no en soni cap alerta més,
3: Sí, sí, sí. I si suena una alerta, que hagan captura de pantalla.
1: Això. Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Avui parlem de muntanyes, d'aventures i d'històries d'alpinisme a motiu de la quarantena setmana del muntanyisme de Badalona, una cita que fa 4 dècades que acosta al públic experiències i grans noms del món de la muntanya. Per conèixer millor aquesta edició tan especial i tot el que hi trobarem, ens acompanya en Francesc Xavier Ramis, de l'agrupació excursionista de Bufalà, que de fet és l'speaker oficial de les jornades,
4: Què tal? Bon dia. Sí, sóc l'speaker oficial des d'allà fa uns quants anys.
1: Francesc, benvingut. 40 edicions de la Setmana del Muntanyisme de Badalona. Què significa arribar a aquesta xifra per a l'agrupació excursionista de Bufalà?
4: Bueno, realment és arribar a una fita molt... una data molt important després de 40 anys de trajectòria, on ja vam començar l'any 1986. Vam voler fer... En aquell moment la idea va començar perquè teníem referències d'un festival de cinema molt important que va començar anys abans, que era el cinema de Torelló, que és molt, molt important. I, bueno, vam agafar la idea en aquell moment de per què no, aprofitant els 25è aniversari de la nostra entitat, doncs començar un cicle de projeccions. No és el mateix, perquè són camins diferents del que ha agafat el cicle de Torelló i nosaltres, però bueno, hem intentat mantenir, doncs, durant aquests 40 anys, pues, viva el que és l'apropament del muntatgisme als socis, a la ciutat de Badalona i més enllà, si cal.
1: En referència, deies, la idea va sorgir d'un festival de cinema.
4: Sí, perquè, bueno, va haver-hi un moment que va haver-hi una mica d'explosió, o sigui, el tema del muntatgisme ha crescut moltíssim aquests darrers anys, no? El Festival de Cinema de Muntanya de Torelló és un certamen molt important que ha agafat una volada mundial, pràcticament, vull dir, a més és competitiu, la gent porta els seus... Hem de tenir en compte que amb els mitjans audiovisuals ara mateix per poder gravar i fer coses per poder-ho portar per ahí, no? També s'ha professionalitzat molt el tema, no? I és un festival gairebé competitiu, però clar, nosaltres no vam arribar a això, vull dir, vam agafar la idea d'intentar portar coses de muntanya, no? Activitats de muntanya, totes les disciplines que la muntanya ens porta, no? I vam pensar, bueno, per què no fer-ho? Són 25 anys que no sé, pues... Bueno, vam començar a lluitar, vam intentar tocar tecles a través de l'Ajuntament, que va ser que sempre ens ha donat el recolzament, amb la Federació, i a partir d'aquí, doncs, bueno, vam dir, bueno, escolta, per què no ho fem? Vam buscar contactes, vam buscar, en fi, bueno, una manera de poder apropar-nos a gent, poder portar gent, que per nosaltres és el més important, no només fer unes xarles o una... sinó portar gent que es dediqui a això, i que hi pugui compartir amb ells les seves aventures, en definitiva. No?
1: Francesc, al llarg d'aquests 40 anys han passat per Badalona figures com Kilian Jornet, Catherine d'Estivell o Carlos Soria, no? Com s'aconsegueix portar noms d'aquest nivell a Badalona?
4: Bueno, s'aconsegueix, però bueno, és com tot. Hem de tenir en compte que hi ha molts d'aquests aventurers, d'aquests personatges que ja tenen... d'alguna manera, unes pàgines web fins i tot, no? I estan bastant professionalitzats. Ara, per ara, és molt més fàcil contactar amb ells. Temps enrere, una miqueta més complicat. Tens que tenir de contactes, de gent coneguda, que conegués alhora, pues, aquesta gent i tal, no? Però, bueno, es va buscant la vida una miqueta, tenim, ja dic, contactes, i, bueno, i sempre hi ha telèfons, pàgines web, i toques una tecla, toques una altra, i no sempre hi ha disponibilitat dels convidats, no sempre hi ha la possibilitat... Pel que sigui, hem de pensar que nosaltres fem aquest esdeveniment d'una manera totalment altruista, per tant, no hi ha entrades. O sigui, hem de buscar una mica la vida en aquest sentit. El problema econòmic també és important, però també hem de dir que hi ha muntanyens i muntanyenques que s'ofereixen d'una manera fàcil, ens ho posen molt fàcil per apropar-se aquí, no? Vull dir que, com ho aconseguim? Bueno, personatges importants. Sí, la veritat és que hem portat gent molt rellevant del món de la muntanya, moltíssim, no? Vull dir, hi ha, potser, gent que no és tan coneguda, no? Però personatges com Carlos Soria, que està un home que té 83 anys, que ha aconseguit pujar, bueno, encara no li falta un dels 14.800, no? Edurne Passavant, que va ser la primera dona que va conquerir de l'estat espanyol els 14.800, o Catherine d'Estivell, una famosa escaladora francesa de lo millor que hem conegut, Kilian Jornet, què hem de dir de Kilian Jornet, no? Bueno, doncs... pues... Pues sí, vas buscar una miqueta la vida i pues aconsegueixes això, no? I, bueno, tant, pues d'aquesta manera que et vulguin acompanyar.
1: La primera jornada d'enguany porta Joan Quintana amb gel vertical 50 anys després. Què ens explicarà un pioner de l'escalada en gel després de 5 dècades dedicades a aquesta disciplina?
4: Bueno, Joan Quintana és una figura, és un pioner. Jo vull remarcar que Joan Quintana va ser la primera persona, el primer muntanyer que va venir personalment a la Setmana de Muntanyisme, a la seva primera edició. Vull dir que fa 40 anys que es va acompanyar, encara que ell és un muntanyer que viu a prop i sempre s'acosta, sempre que pot tenir ens acompanya, no? Però vull dir que la seva trajectòria és una trajectòria brutal. Hem de pensar que és un dels pioners de lo que és la disciplina concreta de l'escalada en gel. Ella, per a fer, fa moltes coses, no? però és una persona mítica dins d'aquest terreny, no tan sols a nivell català o de l'estat espanyol, sinó que més enllà de les nostres fronteres. Vull dir, és una persona que té molta activitat feta, ha fet coses impressionants, i bueno, és una persona que es dedica també al tema audiovisuals i el tema, bueno, fotografia i producció de matèries d'audiovisuals, no? I bueno, té coses molt, molt, molt xules, a part de tenir una trajectòria muntanyenca, bueno, brutal, no?
1: Dimecres és el torn de Nieves Gil i Lucía Guicot, no?, amb Roll Whaling Heimal. Què ens poden aportar aquestes dues alpinistes sobre l'evolució de l'alpinisme femení, que també és important?
4: Sí, Nieves Gil i Lucía Guicot. Aquestes són dues noies que, bueno, ja porten uns anys fent una activitat, diguéssim, extrema d'alpinisme. Vull dir, la dona a la muntanya per nosaltres també és una qüestió molt, molt important de poder apropar-les també aquí a la ciutat. Tenen una trajectòria, ja va començar uns quants anys, vull dir, hem de dir que hi ha l'Escola de Jóvenes Alpinistes a Espanya que va recollint, d'alguna manera va, no sé, on van a parar moltes de les persones, no tan sols dones, sinó també homes, que fan activitats o que tenen una projecció, que poden tenir una projecció de cara a la muntanya. I a partir d'aquí, aquestes noies es coneixen allà i comencen, bueno, en tot el grup de joves alpinistes, però en aquest sentit, diguéssim, el femení, el grup femení, doncs comencen a destacar, no? I fan moltes activitats, no tan sols elles, sinó també d'altres companyes, no? Però ara per ara elles, bueno, han fet bastanta pinya i s'estan dedicant a fer una activitat d'alpinisme molt important, no tan sols aquí, sinó que, bueno, han conquerit, bueno, potser un exemple molt, molt, molt, que il·lustra molt, no?, que han sigut les primeres dones de l'estat espanyol que han conquerit la cara nord de l'Eiger. Vull dir, això, qualsevol que estigui escoltant sap del que estem parlant, no? És un exemple, però, bueno, ha escalat al Pakistan, ha escalat a la Patagònia, vull dir, són dues noies que tenen un nivell excepcional.
1: I arribem a dijous, Francesc, a Meneco i Iker Pou, dos noms també molt coneguts, no?, de l'escalada i l'alpinisme. Què hi ha darrere d'aquest títol? Aupa Pou, una vida encordados.
4: Bueno, els germans Pou. Qui no coneix els germans Pou? Vull dir, qualsevol persona que tingui algun vincle petit que sigui amb la muntanya sap qui són els germans Pou. Els germans Pou tenen un cognom català, també, no?
1: Sí.
4: Els hem de preguntar el dijous quan vinguin d'on ve això. Bueno, els germans Pous són uns escaladors de Vitoria, escaladors bascos, que des de ben petits ja va començar a fer muntanya. Els pares ja els introduïen dins d'aquest ambient i ja des de molt petits van començar a fer coses. És cert que cadascú d'ells té unes característiques diferents, però, bueno, va arribar un moment que vam decidir, doncs, fer activitat en conjunt i porten així gairebé més de 25 anys fent activitat tots dos, no? És una curiositat que siguin dos germans. I podríem dir que ara per ara són la cordada de l'estat espanyol més reconeguda mundialment per la qualitat, dificultat i compromís de totes les seves escalades arreu del món. O sigui, és una parella, bueno, realment són dos monstres de l'alpinisme. Dos monstres de l'alpinisme, que, bueno, és un goig poder-los tenir aquí aquest dijous.
1: Per tant, aquesta setmana que comença avui, aquests tres actes, d'avui dimarts, dimecres i dijous, les tres activitats, Francesc, són gratuïtes i es fan al Teatre Margarida Xirgo.
4: És correcte. Sí, sí, nosaltres mantenim aquesta filosofia altruista de poder, la manera de poder aprovar també més a la gent que vingui, és, bueno, pues, les entrades, no, vull dir, és una entrada free, no?, free entrance, vull dir que tothom que es vulgui apropar podrà venir, això, el primer que arribi, primer que seu, i realment és així. Sí, el carrer Francesc Lerent, sembla que és, no?, bueno, aquí davant de l'Ajuntament, el Teatre Margarita Xirgú, avui, dimecres i dijous, a partir de les 8. Us recomanem que vingueu una miqueta abans per agafar lloc, això sí.
1: Clar. I cal ser muntanyer o escalador per gaudir d'aquestes xerrades, o també algú que no té coneixement de la muntanya també li agradarà, això?
4: No, en absolut, en absolut. Vull dir, nosaltres tenim un ventall molt, molt ampli de públic que ens vol acompanyar. Vull dir, gent molt joveneta fins a gent molt gran, gent que té curiositat, gent que coneix el tema, gent que fa escalada a nivell alt, gent que fa senderisme, gent que camina, gent que fa qualsevol tipus d'activitat, qualsevol disciplina que està relacionada a la muntanya, i el públic, diguéssim, és molt variat, i a més és se'ls hi posa d'una manera molt, molt senzilla perquè es pugui entendre realment què és el que volem transmetre, no? A tot el públic. I, bueno, la veritat és que hi ha molta curiositat també, i és molt xulo, és fantàstic que pugui venir gent de tot, transversal, no? Aquesta paraula de moda ara, no? Públic transversal.
1: El muntanyisme és una activitat, sens dubte, que molta gent gaudeix, però també s'ha d'anar amb respecte a la muntanya, no? Sempre es parla, encara hi ha persones que malauradament cometen alguna imprudència o es produeixen alguns incidents que es podrien evitar?
4: Bueno, és una pregunta una mica complicada. El que sí és el concepte, bueno, sortir a la muntanya, vull dir, ha arribat un moment que ara, pel tema que sigui, a part de gent que es dedica a fer excursió en muntanya i tal, hi ha molta gent que li agrada sortir, que no està acostumada a fer aquest esport d'una manera, bueno, amb certa precaució. Vull dir, estem parlant, podem parlar de diferents nivells de fer muntanya, no? Però hi ha uns riscos. Hi ha, bueno, el que hem de fer és integrar-nos de la muntanya, respectar-la, tenir coneixement del medi, intentar tenir en compte temes com la climatologia, la dificultat de les rutes, el que és el que volem fer, on volem arribar, la companyia, no la sols, vull dir, d'una manera, segura, no? I després també respectant el sentit de, bueno, pues, no deixar el nostre rastre també per ella, no?
1: I, Francesc, després de 40 edicions, ha canviat també la manera de viure la muntanya. Què fa diferent l'alpinisme actual del que es practicava als anys 80, per exemple? Ha evolucionat?
4: Bueno, ha evolucionat en quant que hi ha més mitjans. I això facilita. Fixeu-vos, per exemple, no sé si heu vist, segurament sí, no? Poso un exemple molt clar. Si heu vist imatges de gent pujant a l'Everest ara mateix, amb aquesta facilitat, als anys 80, vull dir, recordem la primera expedició catalana que va pujar al cim, sembla que serà l'any 85. 1985 van pujar tres muntanyers catalans. Ara pugen cada dia, si fa bo, igual 100 o 200 persones. Estic posant un exemple una mica... Però ha canviat, el material facilita molt les coses. La informació que tenim mitjançant també, pues, via web, via mòbil, vull dir, les comunicacions són molt més senzilles.
1: Els GPS també per localitzar...
4: És imprescindible, ara per ara... imprescindible, bueno, això ha fet canviar molt, dona molta més seguretat també a l'hora de fer l'activitat, i el que és la intenció, el valor o la destresa dels muntanyers, de la cosa que fa muntanya, això sempre ha estat igual, vull dir, és una cosa que tu la portes a dintre, la desenvolupes, passa que ara tenim mitjans molt més, que ens faciliten una mica més la vida, això no vol dir que no hi hagin contratemps, hi hagin, en fi, coses una mica rares, no?, que puguin passar-te, però bueno, que no... teoria no, això no canvia, que a mi dius l'evolució, perquè és com han evolucionat tot a tot arreu, a tot el món, a totes les coses, no?
1: Si parlem d'excursionisme aquí en l'àmbit més local, aquí tenim la Serralada de Marina, no?
4: Correcte.
1: Moltes rutes també per gaudir aquí ben a prop.
4: Sí. Aquí la Serralada de Marina és un puesto fantàstic per poder fer activitat, sortir, no és que tingui grans espais, però té una particularitat, que és que és un terreny agradable de caminar, no té gairebé dificultats, té bones visibilitats tant d'una banda com la banda del Vallès, com la banda d'aquí del Barcelonès o del Maresme, és difícil perdre's, vull dir, és un molt xulo, molt maco, des de, per exemple, des de Santa Coloma, no?, a tota la Coscollada, o tirar cap fins a Nou Pins, a l'Ella, tot això d'aquí, pues és un lloc que ens dona l'oportunitat de gaudir la muntanya, encara que sigui, bueno, no sigui una, grans muntanyes ni grans... que tingui, doni grans problemes, vull dir que ens ho posa molt fàcil per qui vulgui practicar senderisme, per exemple, no?
1: I, Francesc, tu com a membre de l'agrupació excursionista de Bufalà, quin ha estat el repte més alt que has assolit en el món del muntanyisme i l'excursionisme?
4: Bueno, jo ara per ara no faig grans mm-hmm. activitats, però, bueno, quan era més jovent sí que havia fet coses, havia fet molta activitat, als Pirineus, i, bueno, he pujat a uns cims dels Alps, als cims dels Pirineus, alguna escalada una mica així i tal, no? Però, bueno, i ara per ara, més que res, són altre tipus de... Bueno, també per l'edat i per altres coses que tampoc pues, faig, però, bueno, tots tenim és un tope, no?
1: Sí, no? Molt bé, doncs queda dit, aquesta quarantena setmana del muntanyisme de Badalona, que comença avui, també dimecres, i finalitzarà dijous, a les 8 del vespre, durant aquests 3 dies al Teatre Margarida Xirgo de Badalona. Entrada gratuïta, qui estigui interessat en aquest món de l'alpinisme, el muntanyisme, expedicions, doncs és una cita, una opció per anar durant aquesta setmana aquí a Badalona. Doncs Francesc Xavier Ramis, de l'agrupació excursionista de Bufalà i també speaker oficial d'aquestes jornades, gràcies per acompanyar-nos avui al Badalona Matí, que sigui tot un èxit aquesta quarantena edició de la setmana.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: El millor del Badalona Matí.
5: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
6: Els millors moments.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: 94.4.
0: La ràdio d'una gran ciutat.
2: Bona tarda, són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell, Lluís Puig i Toni Comín. Jordi Fortià.
4: Llarena ho ha fet després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia per delicte de malversació. L'advocat de Puigdemont, però, avisa que no tornarà fins que el Suprem li apliqui l'amnistia. El president assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
5: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
2: Protecció Civil envia un SLR al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per intensitat de pluja aquesta tarda.
4: Hores d'ara l'episodi es concentra a Tarragona, però s'espera que afecti al llarg del vespre-nit a tot el litoral i prelitoral català. Hi ha encara dues persones desaparegudes i dos morts des de l'inici de l'episodi. La tempesta es va concentrar ahir al litoral central, amb especial èmfasi a Granollers.
2: Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
6: L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
7: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria, que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles, es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
2: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
4: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonament.
8: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
2: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en la nova temporada.
4: La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa la renovació de les seves col·leccions. Lluís Nacenta és el director del Museu del Disseny i cap de programes al D-Hub.
9: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
2: I en esports, Toni Castro, de dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després.
10: El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup a 7:45 a Fontajau contra el Dinamo de Bucarest. També té cita europea el Joventut a la Champions. Els verdinegres rebran el Benei Erzlia d'Israel a 8:45 a l'Olímpic de Badalona. També competició europea de waterpolo al Sabadell. Debut a la Champions masculina a Montenegro. Ara mateix Jadran 8, Sabadell 7. I en handbol el Fracking Balomano Granollers busca a 8:45 al Palau d'Esports la primera victòria a la Lliga Europea contra el Busau de Romania.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb un nou episodi de pluges. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, efectivament. Ha plogut ara durant la darrera hora, hora i mitja, amb força a certes zones de les comarques tarragonines i aquestes pluges efectivament han afectat a la xarxa viària. Mira, tenim algunes vies tallades per inundacions. La C12 a la zona de Xerta, la A7, la variant de la Nacional 340 a la zona de Miami Platja, aquesta via només tallada de moment en sentit sud, també tallada una carretera local propera a Benifallet o també una carretera local propera a la població dels Reguers. A més, deixem recordar-te que, per cert, continua tallada la comarcal 352 a les Franqueses del Vallès, al túnel de les Franqueses. Pel que fa a retencions, aquí la cosa està més tranquil·la, en el sentit que hi ha aturades, però són les habituals. Per tant, parlem de retencions habituals, àrea metropolitana de Barcelona, les seves rondes, i també força carregada als punts habituals de la zona del Vallès. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell i contra Lluís Puig i Toni Comín.
4: El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Puigdemont ha comparegut aquesta tarda des de Waterloo per valorar la decisió del Constitucional i, tot i que no ha dit quan tornarà a Catalunya, s'hi ha deixat clar que el seu retorn serà en els mateixos termes del seu exili, en defensa de les institucions catalanes. Minuts abans, el seu advocat ha assegurat a X que el president no tornarà fins que el Suprem li apliqui oficialment l'amnistia.
2: De seguida anirem a concretar què és el que ha dit l'expresident Carles Puigdemont, però qui també ha valorat aquesta sentència del Constitucional és el secretari general de Junts, Jordi Turull. Content i emocionat, ha dit que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
12: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix i persisteix. Avui el que ha passat, segurament, és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
2: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó, sinó justícia, i que el conflicte polític persisteix.
4: A la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i a ser candidat en unes eleccions.
13: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític

0: la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt li sigui possible.
2: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
1: I ho dèiem en portada, Carles Puigdemont ha evitat aquesta tarda aclarir quan serà el seu retorn de l'exili, després que avui el jutge Pablo Llarena li hagi aixecat l'ordre de detenció. El president assegura, però ha assegurat des de Waterloo en una compareixença extraordinària, que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
1: I un apunt més encara en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
4: Decisió que el Tribunal pren després que l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol li va indultar parcialment.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: I en alerta novament per un nou episodi de pluges que ja ha començat a les Terres de l'Ebre i que a aquesta hora va avançant cap a Tarragona, però que s'espera que afecti de nou tot el litoral i prelitoral. De fet, Protecció Civil ja ha enviat alertes primer a l'Ebre i en aquests moments també al centre, al litoral central.
4: Pluges intenses i que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. Imma Soler és la sotsdirectora d'emergències.
6: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
4: I és que a part de les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen.
1: I ho dèiem ara també, una de les primeres zones novament afectades ha estat l'Ebre. Allà Protecció Civil hi ha enviat aquesta tarda una nova alerta per intensitat de pluja al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Anem cap allà, Canal Terres de l'Ebre. Dani Camacho, bona tarda.
7: Sí, bona tarda. Les pluges han estat molt intenses, sobretot a la comarca del Baix Ebre, però també s'han vist imatges amb fortes pluges a la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. Però, com dèiem, la pitjor part se l'estan duent ara mateix a la comarca del Baix Ebre. Municipis com Benifallet, Xerta, Tivenys, Aldover o Jesús o Vítem estan patint ara mateix les fortes pluges, inclús veient inundacions. Sobretot estan corrent vídeos actualment per xarxes socials del municipi de Xerta. Allí els carrers s'han convertit autènticament en rius i s'estan produint algunes inundacions. Inclús els bombers han hagut de rescatar alguns conductors a la carretera C-12 que actualment està tallada. També els bombers han rebut diversos avisos d'estos municipis que nombràvem, sobretot per algunes inundacions en baixos. Actualment el cos de bombers està atenent estos avisos. Tot això a causa d'una tempesta que ha començat durant les primeres hores de la tarda a creuar les Terres de l'Ebre i que actualment encara continua provocant fortes pluges amb intensitats molt altes.
1: Moltíssimes gràcies, Dani. Ho dèiem ara fa uns instants. Protecció Civil ha enviat una altra alerta al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf i al Gironès, també al Maresme i la Selva, amb previsió de pluges torrencials fins les 2 de la matinada. Demanen extremar precaucions a la mobilitat i no acostar-se a les zones inundades. Plou, doncs, de nou en aquesta zona i, el més important, plou sobre mullat, zones on ja ahir van patir l'episodi

0: de pluges, un nou episodi de pluges fortes. En qualsevol cas, anem a veure què és el que ens espera aquestes properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Molt pendents de les tempestes que estan descarregant al sud del país. Ja portem les últimes hores més de 75 litres per metre quadrat a Xerta, a l'Ebre, i de fet tenim algunes inundacions en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Immediatament ja aquestes tempestes arribaran fins al Priorat, al Baix Camp, i ja al llarg del vespre, sobretot, s'aniran atensant al sud de Lleida, la Catalunya Central, comarques del Camp de Tarragona i també l'àrea de Barcelona. Tornarà a ploure sobre mullat i molt possiblement ho farà amb molta ràbia. També algunes tempestes fortes s'atensaran fins a l'Alt Maresme, la Selva, al Baix Empordà ja aquesta propera nit. Independentment, alguns ruixats a l'Alt Pirineu, en el cas de Lleida, sobretot, i un ambient molt xafogós. Pel que fa a demà, al matí, mig matí, ruixats arran de mar, sobretot a la costa barcelonina i la costa brava, en algun moment amb força, i durant la tarda més clarianes a la costa, però cap a l'interior tornarà a haver-hi un reguitzell de xàfecs, sobretot més importants a la Catalunya Central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. I a Granollers, on ahir van rebre de valent, l'Ajuntament ha tancat de nou els equipaments municipals i suspès totes les activitats culturals i esportives per l'alerta d'aquestes noves pluges. Ahir, com dèiem, va ser un dels municipis més afectats, amb un nou desaparegut que encara continuen buscant. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
2: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
3: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria, i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
2: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge. Hi participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
0: I justament avui el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per les zones més perjudicades.
4: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
5: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
4: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
0: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
4: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments.
0: Carina Bellbé.
6: Pedro Sánchez es posa en moda campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
7: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
6: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 Sanet adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: I en relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica.
4: Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
8: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
4: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. El govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell.
10: Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
11: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
10: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
0: En successos, presó provisional per als 3 detinguts per ferir a trets 2 guàrdies civils a Terrassa.
4: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als 3 detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous després que els agents detectessin un vehicle sospitós a la P7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard, el van localitzar al barri de Can Parellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
0: I repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten a Ràdio Arenys i Ràdio Vitamènia.
1: Arenys de Mar ha presentat les 31enes jornades gastronòmiques del Calam Arenys, un certamen que creix però manté la mateixa essència de fa més de 3 dècades. Viu ara un moment de plena consolidació i amb una implicació cada any més activa dels restauradors. Estanis Forç és l'alcalde d'Arenys.
12: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò que volem ser la que ha convertit el Calam Arenys en una cita única i en un dels grans esdeveniments gastronòmics de la nostra costa.
1: La mostra gastronòmica es farà el dia 16 d'octubre, el sopar el dia 23, la subhasta de peix serà l'acte gairebé final el dia 7 de novembre.
13: Des del dia 22 fins al 25 d'octubre, la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses del Circric oferirà una programació oberta al públic amb pallasses i artistes de diferents orígens i generacions. La directora del festival, Montserrat Trias, ha parlat de com el festival ajuda les pallasses a créixer.
14: En aquests 15 anys han crescut, moltes pallasses estan fent festivals per tot arreu. Havien plantat com una llavor que ara dona fruits.
13: L'edició d'enguany comptarà amb 3 estrenes, Jo no he dicho eso, de la Xugaiba and Company, Tal vez de la companyia Artrópodo i Vivellesa de la Clara del Ruste.
0: I en cultura, el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricari i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. David Navarro.
15: André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
16: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials sensibles molt, molt interessants.
15: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
9: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
17: Bona tarda, Lali. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després. El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup, una fita històrica per al club gironí que s'estrena en una competició continental a partir de 7:45 contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. Escoltem l'entrenador del Fiat Girona, Moncho Fernández.
18: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
17: També té cita europea el Joventut en la segona jornada de la Champions de bàsquet. Els verdinegres reben el Benei Herzliya d'Israel. Serà a 8:45 al Palau Olímpic de Badalona. L'escorta Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
19: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
17: Competició europea de bàsquet i també competició europea de waterpolo a la Champions. Primera jornada, el Club Natació Sabadell debuta en aquesta hora, en aquests moments, a la piscina del Jadran de Montenegro. Ara mateix empat el marcador Jadran 13, Sabadell 13. I en handbol, el Freiking Balomano Granollers disputa 8:45 la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. Rebrà el Busau de Romania al Palau d'Esports després de perdre en l'estrena contra el Flensburg. Els ballesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. I per últim, l'Ali en hoquei patins. Avui és jornada de l'hoquei Lliga Catalana a 8:45 Lloret-Barça. I quan passin 10 minuts a les 9 de la nit, es juga el Caldes Calafell.
0: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon.
3: Aquestes mesures del 23, la Generalitat de Catalunya, les actualitzades.
4: Llueve una hora más. Podria haver habido una catàstrofe.
5: Acabo de mirar el període mitjà de pagament, alcalde, i ara mateix Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya.
6: Estem agafant velocitat de creuer a l'hora dels pagaments.
7: Però hi ha indicadors que mostren que l'ajuntament doncs, no acaba de funcionar.
8: Podríem parlar directament de descomposició.
9: Però està clar que hi ha un problema amb tota aquesta rotació de personal.
10: Però n'hi haurà moltes altres famílies que aquesta part no la podran dur a terme.
11: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. Tot i això, explica la reurbanització de la zona s'ha dissenyat comptant que pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon.
2: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'urbanització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
11: En la línia del president del Consorci del Besòs, el regidor d'Urbanisme a Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació a les Tres Xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives, les darreres, segons un estudi de l'any passat, a l'hora d'executar el projecte.
3: El MAPRI és el mapa de peligrositat i risc d'inundació. Aquestes mesures del 23, la Generalitat de Catalunya, les actualitzades el 2024 van carregar un nou estudi que es va fer el 2025 amb mesures molt més exigents en el cas d'inundabilitat i aquest informe consta a l'expedient.
11: Per la seva banda, l'associació mediambiental Marea Verde de Sant Adrià del Besòs reclama aixecar la via del tren al Besòs després que quasi s'embossés durant el temporal d'aquest cap de setmana. Ho ha explicat Javier Lozoya, membre de Marea Verde.
4: Cuando llovió tanto, o sea, llueve una hora más, podría haber habido una catástrofe, porque si llueve un poquito, enseguida se llena de agua. Cuando un temporal hay de agua, también el agua llega hasta las Tres Chimeneas. Pero bueno, eso técnicamente tiene solución, ¿no? Pero bueno, pues la gente que vive ahí ya tendrá que firmar unas cláusulas de seguro especiales porque no, el seguro, si hay inundación, no lo cubrirá. O sea que pues, especular con el terreno, al fin y al cabo, son, y lo otro, pues hacer un parque, eso no trae beneficios, con lo cual pues estaremos siempre igual.
11: Badalona ha arribat als 190 dies de període mitjà de pagament a proveïdors. Així ho ha denunciat el PSC durant el ple municipal d'aquest dilluns, segons les darreres dades publicades. Pel Ministeri d'Hisenda, amb data de juliol, actualment Badalona és l'ajuntament de tot Espanya que més triga a pagar. Escoltem el moment del ple en què ho ha revelat el regidor socialista Cristian Carneado.
5: Acabo de mirar el període mitjà de pagament, alcalde, i ara mateix Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Ara mateix, l'última dada publicada, Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Tenim un període mitjà de pagament de 193 dies.
11: L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat que els terminis de pagament estan millorant i ha atribuït bona part dels retards als contractes vençuts, especialment en serveis com la neteja.
6: Estem agafant velocitat de creuer a l'hora dels pagaments a proveïdors. L'Ajuntament, no diré que està funcionant bé, però sí que està funcionant menys malament del que ens el vam trobar.
11: El debat va començar arran de les crítiques per la dimissió del gerent Jofre Clofent el passat 16 de setembre, un fet que per l'oposició demostraria la mala gestió del Partit Popular. Escoltem el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, la presidenta del grup de Guanyem, Dolors Sabater, i la portaveu de Badalona en Comú Podem, Rosa Trenado.
7: Però hi ha indicadors que mostren que l'Ajuntament doncs, no acaba de funcionar. Un és els superàvits que hem tingut, 76 milions d'euros un any, 80 milions d'euros un altre.
8: Podríem parlar directament de descomposició.
9: Però està clar que hi ha un problema amb tota aquesta rotació de personal, amb càrrecs de molta responsabilitat, i això repercuteix a la ciutadania.
11: Aquest inici de curs, els docents de Catalunya van anunciar amb un manifest que aquest curs deixarien d'organitzar sortides i colònies escolars. Davant d'això, a diversos municipis, les famílies de l'alumnat estan buscant alternatives per poder organitzar-les ells mateixos. Des de la Federació de FAS de Badalona, però, alerten que optar per aquesta via pot ser contraproduent i generar desigualtats entre estudiants. Josep Pinedo, membre de la FABA, ho explicava.
12: Jo potser a casa sí que puc tenir la sort de que els meus pares, la meva família, em porti en aquell museu que té una continuïtat amb allò que jo estic fent al centre en el meu horari, però n'hi haurà moltes altres famílies que aquesta part no la podran dur a terme.
11: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
0: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: pròrrogues. El futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
1: Diumenge 4 d'octubre quedarà marcat en la història del Lleida Club de Futbol. El club tornava a disputar un partit després de la seva refundació, començant una nova etapa des de l'última categoria del futbol català, la quarta catalana, i ho feia en un camp de terra davant del Sunyer, un petit poble de la localitat lleidatana de tan sols 300 habitants.
2: El camp del Sunyer es va convertir en molt més que un simple camp de futbol. Més d'un miler de persones van acompanyar el Lleida en el seu retorn, demostrant que aquest club no entén de categories, sinó de sentiment, identitat i d'un escut que ha passat de generació en generació.
1: I aquest és precisament el model que defensa el nou Lleida. Un projecte de futbol popular, arrelat a la ciutat i a la seva gent. Un futbol allunyat dels projectes artificials i connectat amb els seus aficionats, el territori i amb aquells camps on aquest esport continua mantenint viva la seva essència.
2: Un retorn als orígens, des de baix, però amb una afició que va demostrar que el sentiment pel Lleida continua intacte, perquè començar quarta catalana no fa més petit un club quan al darrere hi ha més de 4.000 socis i sòcies.
1: I avui, al Sense Pròrrogues, volem parlar d'aquest retorn, del projecte de futbol popular del Lleida i tot el que va passar el diumenge al camp del Sunyer.
2: Un retorn que va demostrar que en el futbol les categories poden definir on competeixes, però no poden marcar el que significa un club per a la seva gent. Comença el Sense Pròrrogues a Radio Ciutat de Badalona.
3: Sense Pròrrogues, a Radio Ciutat de Badalona.
1: Abans de començar amb el format habitual de les notes de la jornada, primer, Rubén, deixa'm dir dues coses. Avui, dimarts 6 d'octubre, t'hem de felicitar perquè estàs d'aniversari, per tant, tota l'audiència que mitjançant les nostres xarxes socials pot felicitar el nostre company Rubén.
2: Gràcies, gràcies.
1: I també una jornada molt marcada per la pluja. Desitgem que ningú hagi tingut cap accident ni cap ensurt, i el que ha passat aquest cap de setmana és que s'han hagut d'aplaçar molts partits, especial la tercera federació, que s'ha vist molt i molt afectada per aquestes pluges a l'àrea metropolitana de Barcelona, i gairebé no s'han jugat molts dels partits. De primera federació es van haver d'aplaçar, al cap i a la fi, doncs el futbol en aquestes coses passa a ser una cosa secundària. Recuperarem aquests partits entre setmana i us anirem fent les petites pinzellades corresponents.
2: Ara sí, Aleix, si et sembla, comencem a repassar els marcadors, no?, d'aquests partits que sí que s'han jugat aquest cap de setmana. Comencem amb segona i primera federació.
1: Doncs a segona federació, doble resultat d'Ulleres. Sabadell 0, Andorra 0, i el Girona, que també va quedar 0-0 a Montilivi contra el totpoderós Mallorca. Crec que no és un punt vàlid en especial pel Sabadell. Pel Girona, doncs el Mallorca, que és un dels candidats a estar a la zona alta, també agafem amb pinces aquest punt. En canvi, a primera federació va ser un diumenge negre perquè el Gimnàstic de Tarragona va perdre per 2-0 al camp del Múrcia. L'Europa va caure contundentment contra el Huesca i el Sant Andreu, que va empatar 2-2 contra l'Antequera al darrer minut. Per tant, marxem tots amb un molt mal sabor de boca. Qui no es va aturar, perquè tenim més equips de diferents regions de Catalunya, va ser la segona federació. Rubén, es va aplaçar el Terrassa Girona B, però en vam tenir d'altres, no?
2: Sí, també es va aplaçar l'Espanyol B Nàxara, que ja veurem quan es juga, però els que sí que es van jugar, doncs, va ser la victòria golejada, que en parlarem, del Manresa al camp del Reus per 1-4, la victòria de l'Olot en la seva visita al camp del Logroñés B per 2-4, i la victòria amb remuntada inclosa del Barça Atlètic per 1-2, que continua sent el líder d'aquest grup segon de segona federació. Baixem una mica més a la tercera federació perquè vam tenir molts partits que es van ajornar. Veurem les dates que determina la Federació Catalana de Futbol, però els partits que sí que es van jugar van estar el Tona 1, Badalona 3, que també en parlarem al llarg del programa, l'empat a 1 entre Atlètic Lleida i Poble de Mafumet, i la golejada de l'Europa B al camp del Vilassar de Mar per ni més ni menys, Aleix, que 1-6.
1: Es diu ràpid, però s'han de fer 6 gols fora de casa.
2: I deixa'm dir-te que a la Lliga Elite també es van aplaçar molts partits, però en vam jugar 3, Martorell 3, Argentona 0, Manlleu 1, Rubí 1 i victòria del Baix per 2-3 al camp del Viladecans. Aleix, Hem tingut sorteig de la Copa del Rei, el vam tenir ahir. Coneixem ja emparellaments dels equips catalans. Canta-me'ls.
1: Començo de dalt cap a baix. Comencem amb el Sestao River espanyol, el Girona, que visitarà el camp del Quarte, el Sabadell visitarà el camp de l'Utebo. Tenim derbi català entre Manresa i Sant Andreu, l'Europa, que es desplaça fins a l'Aragó per jugar contra el Calamotxa, el Reus rep a casa el Baracaldo i, en principi, si no canvia molt la pel·lícula, el Prat rebrà l'Atlètic Club, el Prat que es va veure afectat aquest partit que jugava de Copa del Rei contra el Sant Rafael per la pluja, l'equip mallorquí que no va poder viatjar, però amb un coixí de 5 gols de diferència. En principi, el Prat que ho té al sac i ben lligat. Ja hem fet el repàs dels marcadors, hem fet aquesta pinzellada de la Copa del Rei que es va fer ahir el sorteig. Comencem ja amb les notes de la jornada. Rubén, comences tu, si et sembla, per qui és el zero de la jornada?
2: Un 0 pel Reus, que va caure golejat al seu estadi 1-4 contra el Manresa. L'última vegada que van rebre 4 gols a l'Eix, ens hem de remuntar la temporada 2018-2019, quan l'equip estava a segona catalana, i és contra el Tortosa.
1: L'any de la refundació.
2: Correcte. Sensacions molt dolentes, tan sols són 6 punts de 15 possibles pels d'Edu Albàcar. L'equip es troba ara mateix en posicions de play-out. Queda molta temporada, però quan les coses no comencen bé, tendeixen a anar pitjor. No ho sé què en pensaran els aficionats, però la plantilla està deixant una mica que desitjar, sobretot a casa. A casa t'has de fer fort i no pots rebre 4 gols d'un Manresa que està fent molt bé les coses, però és escandalosa la golejada.
1: Crec que el partit d'ahir és una clatellada per l'afició, per l'equip, pel cos tècnic, per tothom del Reus, perquè el Manresa és un equip que puja de tercera federació. Sí que pots tenir aquestes empanades a casa, però tan contundents no poden ser, i més en aquest inici de temporada, que ja sabem que ha sigut una mica rocambolesc per l'equip del Baix Camp. Veurem com evoluciona tot. Tot apunta que serà una temporada molt llarga al Reus, però coses més rares hem vist al futbol, d'arribar als turrons amb unes sensacions força dolentes i després fer una segona volta pràcticament impecable i colar-te el play-off amb aquesta dinàmica positiva per fins i tot aconseguir l'ascens. De moment, paciència, a que totes les fitxes comencin a obtenir la química entre si, i segur que el Reus acabarà aconseguint els objectius marcats a l'inici de temporada.
2: Pugem un puntet la nota, venim d'una golejada, però l'1 és també per un equip que va patir una altra golejada.
1: L'1 és pel Vilassar de Mar, que no acaba d'arrencar aquest projecte del nou tècnic Met Borotau. Golejada a casa, en contra, evidentment, a l'Europa B, que els hi va clavar ni més ni menys que 6 gols. Ara mateix el Vilassar, que és cué... Perdoneu. Sí, no em confonc. És cué del grup 5è de tercera federació i acumula la quarta derrota consecutiva. I el calendari no acaba d'acompanyar, perquè l'Escala, Martinenc i Montañesa, que estan en una dinàmica més que positiva, són els seus pròxims compromisos. Veurem si l'equip del Maresme s'acaba refent, si les coses continuen així, o bé han de donar amb la tecla, incorporant algun que altre futbolista que sigui agent lliure, i fins i tot no podríem descartar que sigui el primer canvi a la banqueta del grup 5è de tercera federació. De moment, paciència, perquè el primer partit sí que el van guanyar contra la Pobla de Mafumet, però aquests darrers partits, que la cosa no ha acabat d'anar del tot bé.
2: Pugem ara un punt més, però continua sent un suspens i de categoria, perquè és un 2, i el 2 que li donem al Nàstic en la seva visita a Terres Murcianes. 2-0 va perdre l'equip de Xisco Campos i ja és la tercera derrota consecutiva. El primer gol va en defensa Joseda i li guanyen totalment l'esquena, el davanter Flacus, que remata a plaer després d'anticipar-se. I el segon, doncs, a pilota aturada. Allò que diem, si un equip està jugant bé, t'està proposant, tu t'has de fer fora les jugades aturades, perquè aquí pot caure el segon, i així va ser la sentència. No va ser el desastre d'Alcorcón.
1: No, ni molt menys.
2: Ni molt menys, perquè Alcorcón en mitja hora ja havia estirat el partit a la brossa, però el conjunt grana ha de millorar molt la seva imatge com a visitant, perquè encara no ha marcat gol en els seus 3 partits lluny del nou estadi. Dissabte juguen al camp del Joventut Torremolinos, a l'Eix, últim a la taula i Ponfa.
1: por em fa, perquè aquesta dada del Nàstic que no ha marcat fora de casa, doncs potser és el dia per començar a revertir-la, però clar, el Torremolinos també ve amb... con los colmillos afilados, com es diu en castellà, sabent que el Nàstic ara mateix doncs podria ser un corderet, i veurem com evoluciona aquest equip de Tarragona, que a mi em va agradar a l'inici, fins i tot em va arribar a sorprendre, però després d'aquestes tres derrotes consecutives, perquè la de l'Alcorcón va fer mal, i la del Sant Andreu crec que també, la del Múrcia, doncs mira, si tu fas una quiniela pots comptar una derrota en aquest maig, però de moment a Tarragona, que s'han de posar les piles. On també s'han de posar les piles, tot i que no estiguem molt d'acord, és amb l'Atlètic Lleida. Li donem de nota un 3. No va passar de l'empat contra la Pobla de Mafumet, un equip que acaba de pujar de categoria i que està practicant un molt bon futbol, tot sigui dit, i els lleidatans, que sumen una molt mala dinàmica, sumen 5 dels 15 primers punts, un equip que a priori hauria d'estar en la zona alta de la classificació, doncs que està en la zona molt i molt baixa, un equip que per pressupost, bé, per pressupost, perquè per afició, no?
2: Sí, sí, pressupost i para
1: i de poca, comptar. I poca cosa més, doncs que no li acaben de sortir les coses. Aquest cap de setmana, 1-1, a més, comencen perdent, i el gol que marquen de penal és...
2: un penal molt rigorós.
1: Més aviat justet.
2: Per no dir que hi ha una clara piscina del jugador de l'Atlètic Lleida, que l'àrbitre doncs acaba senyalant. Pugem un puntet més la nota. Un 4 per l'Europa, que va perdre l'Alcoraz per 3-1. El Huesca és un dels candidats a les primeres places. El camp de l'Alcoraz és complicat.
1: Molt complicat.
2: I a més, doncs, si comets errors individuals, en aquesta ocasió li va tocar al porter Nil en els dos primers gols del Huesca, doncs tot és molt més complicat per un equip que, atenció, 4 punts de 18 per uns escapulats que pateixen en defensa i són el segon equip del grup que menys gols fa. Ho comentàvem la setmana passada, és l'assignatura pendent a millorar, ho continua sent, però no oblidem que tenen jugadors que venen de tercera federació i el salt és molt important.
1: Paciència, paciència amb l'equip escapulat, tot i que ja va sent hora de crear les primeres sinergies. Ja portem a primera federació ja portem un meset i dues setmanetes.
2: I fins i tot un canvi d'entrenador a l'Europa.
1: Un canvi d'entrenador, ha sigut un estiu mogut, el fet de no jugar al Sardenya doncs també afecta. Jo segueixo confiant en aquest Europa, però crec que ja és moment de posar-te les piles, perquè si no et passa com a l'escola, que si al primer trimestre no estàs fent les coses bé, al tercer
2: ja... no et dona la mitja.
1: Al tercer no et dona la mitja i te'n vas cap a recuperació. Ja han fet els suspensos, intentem arreglar una mica aquesta dinàmica.
2: És que ha estat una jornada
1: bé, dura. La pluja tampoc ha acompanyat
2: dura pels equips catalans.
1: En tots els sentits. Comencem amb el primer aprovat, un 5 per la Unió Esportiva Sant Andreu i el seu empat a Can Dragó contra l'Antequera. I això que va haver de remuntar un gol inicial d'Adrià Genet des del punt de penal. Jaume Tovar i Sergi Serrano completaven la remuntada, però van tenir mala sort al 94 i jugant amb un futbolista més. Gairebé des del minut 70, doncs els andalusos que van empatar el maig, i crec que pel Sant Andreu és un punt insuficient. I dilluns, el dia de la Hispanitat, a més, et toca visitar el camp de l'Hèrcules, que pot ser una embarcada ben maca per l'equip andreuenc. Crec que el partit estava programat per jugar-se dissabte. De fet, fins a les 4, 2 quarts de 5, estava tot previst perquè es jugués el mateix dissabte, però el temporal que va fer cancel·lar el maig, i l'Antequera, comprensiblement, va pressionar perquè es jugués el dia següent, perquè fer-te un Màlaga a Barcelona per un equip de pressupost humil, doncs es nota, i van apretar. Jo estic a favor de que s'hagués jugat el diumenge, i així va acabar amb un punt que sap molt i molt insuficient per l'equip andreuenc.
2: Anem amb el 6, un 6 pel Sabadell, que va mereixer més contra l'Andorra, van portar el ritme del partit i també van generar doncs més perill, però la pilota, quan no entra, doncs no hi ha manera, ni per un costat ni per l'altre. 0-0, important continuar sumant, però a casa aquests partits a l'eix crec que la nova Creu Alta hauria de donar una passa endavant i que s'haurien de guanyar. Sumar de 3 és important contra un equip com l'Andorra, que tampoc està oferint el millor futbol fins al moment. Ara els hi toca dos partits fora de casa, a Ceuta i a Burgos.
1: Complicats.
2: Sí, tots dos complicats, tenim el context, tothom sap el que ha estat passant i continua a Ceuta.
1: I deixa'm afegir del Ceuta, que estan en el millor moment de la temporada.
2: Ara mateix sí.
1: Van guanyar el primer partit i van empatar aquest cap de setmana al camp del líder. Per tant, arriben amb la fletxeta cap amunt.
2: I la visita a Burgos sempre és complicada. Potser no és el temporal que voldrien els del Burgos amb aquell fred.
1: No. Al gener, al camp del Burgos es puntua molt poc.
2: Però és una plaça complicada de torejar. Anem amb els notables, Aleix.
1: Vinga, va, comencem amb les bones notes de veritat, les que m'agradava a mi treure i que poques vegades aconseguia. El SAT, que és per l'Olot, que es posa tercer a la classificació després de guanyar per 2-4 al filial del Logroñés. Partit molt complet d'aquests que dona goig veure, amb gols, remuntades, expulsions, va passar de tot. A destacar sobretot el nivell de Walid, que ja ha sumat 3 gols amb la samarreta de l'Olot i a més són de manera consecutiva per donar punts i marcadors importants. També destacar el doblet del davanter Marc Tenas, que va entrar des de la banqueta, i Tenas, que és un cognom que a Catalunya és molt conegut, doncs sí. És el germà del que ara es porta del Mallorca, que va estar al Barça Atlètic, al Villarreal, Arnau Tenas, doncs que el germà també és futbolista. Per si no el tenia ubicat, doncs aquí al Sense Pròrrogues, doncs us descobrim aquests jugadors que el hermano de, que no és mai tan conegut, però ha de tenir el seu respecte com a futbolista.
2: I aquest cap de setmana un doblet per donar 3 punts importants.
1: Ara ja no sé si juga a l'Olot, però abans el germà de Mafeo també jugava a l'Olot, Pablo Mafeo i Víctor Mafeo.
2: Víctor Mafeo juga a l'Olot, el que passa que està lesionat, va patir una greu lesió que el deixarà fora dels terrenys de joc. M'atreveixo a dir que tota la temporada, així que també des d'aquí molts ànims a Víctor Mafeo. Anem amb el 8, i ens agrada perquè va per aquesta casa.
1: És l'equip d'aquesta casa.
2: Un 8 pel Badalona, que continua sumant de 3, aquesta vegada al complicat camp del Tona i remuntant el gol inicial de Didac Serra. Nil Sauret, Oriol Aguilera, jugador a tenir en compte, i Joaco van ser els golejadors escapulats. 3 victòries consecutives pels de Genís Sant Pietro i ara arriba una mica l'eix del Turmalet.
1: La Turmalet.
2: Ja que les pròximes jornades, Vilanova, Atlètic Lleida, Cornellà i Hospitalet. Es diu ràpida.
1: Els 4 equips candidats a estar al play-off, doncs el Badalona, que almenys se'ls trau en aquest tram de temporada
2: sí.
1: En el millor moment, perquè arriben en bona forma. Deixa'm destacar també que va caure una aiguatatona considerable. El partit es jugava, si no m'equivoco, 4:45, que és més o menys quan va saltar l'alarma. El Badalona ja està allí, per tant, el va poder jugar. I també una dada molt curiosa que he vist a la xarxa de mitjans de comunicació locals. Joaco, cada vegada que marca amb el Badalona, acaba en victòria. Aquesta temporada,
2: A tenir en compte, perquè Joaco ha engegat la maquinària.
1: I ja sabem que és un jugador molt i molt perillós. Anem amb l'excel·lent. Un 9 pel Manresa i el bon inici de temporada de l'equip de Sergi Trullàs. Ja suma 9 de 15 punts i va visitar aquest cap de setmana al Reus i el va golejar 1-4 amb hat-trick de Momó. Un dia que et surten totes les coses, però crec que no és casualitat de que et surtin sempre les coses, sinó perquè s'està treballant molt bé. L'any passat era un equip underdog que ningú comptava amb ell i va acabar pujant, i a més aquest cap de setmana ho van fer sense el líder a l'eix defensiu, que és Mateus Teixeira. Van competir de tu a tu contra el Reus i van estar encertadíssims de cara a gol, per tant, que ens traiem el fem xapó pel Manresa.
2: Sí, sí, és un equip molt ben treballat, amb molt gol, és un equip que ataca bé, fa transicions molt ràpides. L'any passat puja com a líder quan ningú donava un duro per l'equip del Bages, però aquest any ja està demostrant aquesta solidesa, aquesta importància de mantenir el bloc, l'equip de Sergi Trullàs, que de moment 9 de 15, assaltant el complicat camp del Reus, i ja són 2-1-4 aquesta temporada, al camp de l'Arnedo i al camp del Reus. Així que el Manresa, que
1: ojito con el Manresa.
2: Es salvarà fàcil.
1: Sí, jo crec que és que salvaran tots els catalans, de fet.
2: Però, cuidado, que no seria la primera vegada que fes playoff a Segona Federació,
1: sí.
2: Manresa. Anem amb la matrícula d'honor, aquella que tant l'Aleix com jo treiem poc, per no dir mai.
1: No enganyis a l'audiència, tampoc.
2: Però anem amb el 10 que té caràcter lleidatà.
1: Sí, el 10 per sorpresa de ningú, que és per l'equip de la nostra terra, de l'equip que hem parlat a la introducció, doncs un 10 pel Lleida i la seva gent de pedra picada, 1.000 socis del Lleida, entre ells 2 servidors que van anar al camp de terra de Sunyer, un poble d'unes 300 persones, per veure l'estrena de l'equip de la ciutat a quarta catalana. Hem baixat al camp, al fang, perdoneu, volem renéixer de les cendres amb un projecte de futbol popular. Volem ser els amos del nostre destí. Aquest cap de setmana, primera victòria per 2-5, molta germanor, escenes emocionants i també destacar la gran organització del poble de Sunyer. No era una tasca fàcil coordinar tanta gent amb un poble tan petit i s'ha de dir que ho vam fer molt i molt bé, vam estar molt a gust, no vam tenir problemes per aparcar, tal qual vam arribar, vam deixar el cotxe al costat, que jo de veritat que patia molt, el partit que es veia bé des de totes les cantonades, doncs des d'aquí que també volem agrair el tracte que esperem que els equips de quarta catalana facin amb el Lleida i amb la seva massa social.
2: Ja ho vam comentar, al final la ciutat de Lleida està responent a un nivell increïble, són més de 4.100 socis i sòcies per l'equip de la capital del Segrià, per nosaltres l'únic equip que ha d'existir, l'hereu de la Unió Esportiva Lleida tan mítica, que va trepitjar primera, que va guanyar el Barça, que va guanyar el Madrid. Nosaltres, per desgràcia, no ho vam poder viure, ara ens toca baixar el fang, però nosaltres portem anys que ja entenem el Lleida com una senya d'identitat, com una senya d'història i d'arrelament a la nostra ciutat, molt més enllà que de categories. Si hi hagués una cinquena catalana i s'hagués de jugar allí
1: estaríem.
2: Seríem els primers en anar, també perquè som addictes a aquest esport, addictes al futbol català i a les categories que toquen tots els clubs de la nostra terra. S'ha de destacar també tota la gent que va moure el Lleida, que continuarà movent els camps. Hi haurà vegades que tocarà fer sortejos d'entrada,
1: sí,
2: des del club.
1: Som conscients de que en els propis camps de Lleida, doncs, l'aforament és el que és. A Sunyer, doncs, sí que costa una mica més anar, tot i ser un poble que estava a 15 minuts i escaig en cotxe, però quan el desplaçament, per dir-ho d'alguna manera, el pots fer amb l'autobús de la ciutat o caminant, doncs sí que hi haurà més problemes. Jo, si ha d'entrar un aficionat de pedra picada i m'he de quedar fora, no tinc cap mena d'inconvenient. Ja hem destacat les notes de la jornada, el més interessant d'aquesta jornada típica marcada per la pluja, però per molt atípica que sigui, hi ha hagut futbol i nosaltres hem d'entregar els premis. Comencem amb l'11 de la jornada. Com era porter? Començo jo, perquè simplement m'apeteix el porter titular d'aquesta jornada, que és Òscar Pulido del Manresa.
2: Continuem amb la defensa, Àlex Campos del Barça Atlètic.
1: Seguim un defensa d'aquesta casa, del Badalona, Oriol Aguilera.
2: Ivan Tebar del Manresa.
1: Carles Sogorb, de la Pobla de Mafumet.
2: Al mig del camp, Alexis Garcia, de la Unió Esportiva Sant Andreu.
1: Un altre jugador del Badalona, Nil Sauret.
2: I tanca al mig del camp, Ayman Bucit, de l'Europa B.
1: Seguim amb un altre jugador de l'Europa B, Adrià Almasque, doblet aquest cap de setmana.
2: Marc Tenas, davanter de l'Olot, un altre doblet.
1: I tanquem amb un hat-trick de David Momó, del Manresa, per donar els 3 punts a l'equip del Bages. I si algú ha fet un hat-trick i l'acabem d'esmentar anteriorment, doncs jo crec que queda molt clar que l'MVP d'aquesta jornada és per David Momó, del Manresa, 21 anys, 3 gols aquest cap de setmana, un jugador molt estimat a Sant Andreu perquè va marcar el gol de l'ascens a Salamanca.
2: Sí.
1: Jo no el feia tan jove, m'ha sorprès la seva edat. Per tant, a tenir en compte.
2: Sí, sí, el jugador ex de la Unió Esportiva Sant Andreu i també han passat a la cantera i el filial de l'Espanyol, eh? Interessant, un perfil atacant, 21 anys, i si li somriu les botes i està encertat de cara a gol, de moment ja en porta 4 i poden ser uns quants més. Aleix, quin és el partit que no es pot perdre ningú, que no es poden perdre els nostres oients aquest cap de setmana?
1: Doncs tenim un Badalona-Vilanova diumenge a les 6 de la tarda a la Travessera de Montigala, un partit que es podrà seguir directe per Radio Ciutat de Badalona amb la transmissió de Ramon Duran. Espero un partit divertit. Sempre han sigut uns partits divertits perquè són dos equips alegres. Quin resultat veus tu?
2: Doncs Genís San Pietro coneix molt bé el Vilanova, l'entrenador del Badalona, així que victòria del Badalona per 2-0.
1: Jo crec que el Badalona segueix amb la fletxeta cap amunt. El meu marcador és un 3-1. Crec que el Vilanova em farà el primer gol com a visitant a la Travessera de Montigala.
2: Vale, doncs deixem anotats aquests resultats.
1: Segur que ens equivocarem. Esperem no agafar el nostre Badalona. Però ja sabeu com som, que som una mica desastres en aquestes coses.
2: I ho continuarem sent perquè de moment no hem encertat cap porra que hem fet des d'aquí, Radio Ciutat de Badalona. No tenim gaire temps per a més, Aleix, així que ho
1: ja
2: hem d'anar despedint.
1: Ja ho hem fet tot, us invitem a seguir-nos a les nostres xarxes socials, Sense Pròrrogues, és molt senzill, Instagram, TikTok i YouTube, que podeu recuperar també el programa a la web de Radio Ciutat de Badalona. Ja està, hem dit, ens poden seguir a tot arreu, menys pel carrer, perquè a mi m'espanten.
2: Sí, sí, pel carrer, si us plau, no. Fins aquí, el Sense Pròrrogues a Radio Ciutat de Badalona. Com sempre, ens escoltem la setmana vinent, els dimarts, a 8:15 de la tarda.
1: Adeu, adeu.
0: Sense Pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Torna Filmets.
4: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
0: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat. Filmets Badalona Film Festival.
4: Totes les emocions.
0: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
3: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
0: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
3: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
4: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
0: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a v-xlbadalona@cpnl.cat.
4: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
4: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: bdncom.cat.
4: Badalona passa aquí.
5: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
6: És dimarts 6 d'octubre de 2026. Us parla Martí Villegas. Badalona ha activat de nou avui dimarts el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta des de les 2 del migdia d'avui i fins demà dimecres a les 8 del matí. La posada en marxa del pla arriba després dels avisos del Servei Meteorològic de la Generalitat per la possibilitat de pluges intenses a partir d'aquesta tarda i fins demà. En aquesta mateixa línia, Protecció Civil ha enviat cap a les 7 de la tarda un missatge és alert a les comarques del Barcelonès, el Garraf, el Gironès, el Maresme i la Selva de davant la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada. L'organisme demana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. Precisament arran dels últims episodis de pluges intenses, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient.
7: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'urbanització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
6: En la línia del president del Consorci del Besòs, el regidor d'Urbanisme a Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació a les Tres Xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives, les darreres, segons un estudi de l'any passat, a l'hora d'executar el projecte.
8: El MAPRI és el mapa de peligrositat i risc d'inundació. Aquestes mesures del 23, la Generalitat de Catalunya, les actualitzades el 2024 va encarregar un nou estudi que es va fer el 2025 amb mesures molt més exigents en el cas d'inundabilitat i aquest informe consta a l'expedient.
6: Badalona tornarà a participar un any més en una nova edició de la 48 Hores Open House Barcelona, el Festival d'Arquitectura, que se celebrarà el 24 i 25 d'octubre amb uns espais oberts al municipi. Sota el lema La vida sense arquitectura, aquesta 17a edició es desplegarà en 6 municipis, constarà amb més de 217 espais visitables i 7 itineraris diferents. I pel que fa al temps, com deia, molta precaució amb les pluges torrencials que s'esperen fins avui a les 2 de la matinada. Pel que fa a demà, s'espera dia nuvolat i amb aparició de pluges al matí.
0: Infopodcast Badalona.
3: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
9: Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Badalona 94.4.
11: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
12: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
13: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
0: Arriba el moment del bàsquet a Radio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
0: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
3: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
0: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.

0: Molt bona nit des del Palau Olímpic, on avui debutarà la penya Europa. Amb pluja o sense. En ve una de forta una altra vegada, però avui no es suspèn el partit. El partit es jugarà, passi el que passi, perquè a diferència del partit de la Lliga CB, no hi ha hagut cap comunicat de la Generalitat de Catalunya perquè els esdeveniments esportius quedessin ajornats, com sí que va passar el dissabte contra el Morabanc Andorra, on la Generalitat va enviar aquest, aquest paper en el Joventut el va enviar a l'ACB, i això va permetre que es pogués suspendre el partit. Avui es juga. De moment no plou encara aquí a l'Olímpic, però sembla ser que vindrà una de forta. Aprofitem per saludar ja el nostre analista habitual, l'Ivan Corrales. Ivan, molt bona nit.
1: Molt bona nit, Xavi.
0: Sant Adrià, sí que heu suspès partit, entre-nos, eh?
1: Sí, a Sant Adrià, per exemple, tenim el problema del Ribassós,
0: no?
1: Del seu cabdal i del seu possible desbordament aquests dies. I avui m'imagino ja per precaució, primer ens havien avisat que les activitats esportives a l'aire lliure estaven suspeses a partir de les 8 de la tarda, però ara fa poc, quan venia cap aquí, m'han trucat a l'Ajuntament de Sant Adrià per avisar-nos que havíem de suspendre els entrenos que estàvem fent i que anaven a tancar ja el pavelló, perquè m'imagino que l'avís que hem tingut tots, doncs és que ve una forta pluja, tempesta, i clar, evidentment amb aquestes coses doncs s'ha de tenir la màxima precaució, però bueno, per sort aquí estem a dins del pavelló i en principi continuem ben vius, doncs aquest partit sí que es podrà jugar.
0: Doncs anem a peu de pista, ja tenim la Berguerra. Molt bona nit.
2: Què tal, Ballesteros? Què tal, Ivan? Molt bona nit, com esteu? De moment sembla que no ens hem mullat nosaltres, almenys.
0: Hi ha goteres? Que és la primera pregunta, eh?
2: No n'hi ha, eh? Que jo sàpiga, no és com pomar a Montigalada, l'Olímpic.
0: De moment a l'Olímpic a vegades hi ha goteres, el que hi ha és una nova community manager. Li donem la benvinguda.
2: Sí. I tant, la Laia Núñez, eh? Una BTV, Balona, Jungfrau, exjugadora de bàsquet, per tant, és el perfil ideal també per la penya. Calia un perfil així que un cop de mà al Raül i jo crec que pot sumar moltíssim. Una noia més preparadíssima, amb molta formació i que de ben segur ens acompanyarà amb molts èxits.
0: Ivan Corrales, la penya no va jugar contra el Morabanc Andorra, això és positiu, és negatiu, ha donat més temps, ha donat menys temps per competir, per entrenar-se, com ho veus?
1: Bueno, per una part de poder-se entrenar una mica més i de més que conjunció de l'equip, doncs segurament ha estat positiu, però jo crec que negatiu primer, perquè teníem moltes ganes de fer la festa aquí a casa del títol de la Supercopa amb tota la nostra afició, que ha quedat ajornat pel pròxim dimecres 14, i també perquè segurament els jugadors i el Dani i l'staff tenien moltes ganes de ràpidament poder desfer-se de la derrota i del mal partit, sobretot

0: Sergio López, la directora d'aquest podcast d'entrevista, Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquet. Amb ell ens repassem la celebració de les lligues catalanes, l'organització d'esdeveniments importants en ciutats com Badalona i, sobretot, quin és l'estat del bàsquet català que es troba en un dels millors moments. Aquest podcast el podeu trobar, Joc Interior, cada setmana. Nosaltres podeu buscar-lo i, evidentment, els dimecres puntualment el tindrem. Anem a escoltar aquest podcast sobre Ferran Aril.
1: El bàsquet català afronta una nova temporada amb molta activitat, tant a les pistes com als despatxos. Amb les lligues catalanes ja disputades i la Supercopa en marxa, la nova temporada torna a posar sobre la taula el creixement de la base i el gran moment que viu el bàsquet d'elit. Avui volem repassar l'actualitat i, sobretot, els reptes que vindran amb el president de la Federació Catalana de Bàsquetbol, Ferran Aril. Com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Quin balanç en fem de les lligues catalanes?
2: Bé, jo crec que és un balanç molt positiu. Cada cop tenim més equips en competicions estatals, el que representa que cada cop és més difícil poder encaixar amb gairebé menys d'un mes tota l'activitat dels 40 i tants equips catalans que juguen competicions estatals. La realitat és que tant la Lliga Catalana d'ACB com la Lliga Femenina, com la Challenge, com la Lliga Femenina 2 o com la de tercera FEP i segona FEP han estat un èxit. La segona FEP no la vam poder acabar per un tema climatològic i l'haurem de celebrar amb algun parón de la competició, la seva Lliga Nacional, però en definitiva que ha estat un èxit tant de públic com de participació per part de tots els equips.
1: Això és pel que fa a les activitats, els esdeveniments que organitzeu vosaltres. Jo ara escombro una mica cap a casa, perquè nosaltres a Badalona hem viscut la Supercopa CB, hem viscut la Final Four de la BCL. És important que Catalunya, que ciutats catalanes acullin aquest tipus d'esdeveniments també per promoure el bàsquet català?
2: Indubtablement, per mi és important i et diria gairebé que si es pot fer necessari, perquè és una manera de visualitzar el bàsquet d'elit, però a tot el territori. Nosaltres qualsevol activitat d'aquests tipus ens ajuda, com també ens ajuda el tema de que ara hi hagi partits de que Televisió Catalana els doni obert, ens facilita la visualització i que, d'alguna manera, tota la gent que es mou a nivell del nostre esport, de tots els clubs, doncs tinguin també l'oportunitat de veure més bàsquet, que en altres situacions és més complicat.
1: La Federació Catalana va tancar la temporada 25-26 amb 86.233 llicències. En parlàvem ara abans de començar, que al cap de setmana s'organitzaven gairebé 2.400 partits a tot Catalunya. Això fàcil no ha de ser.
2: No, hi ha molta feina darrere, sobretot a nivell d'organització, perquè 2.400 partits representa 4.800 equips. Representa pues, al voltant d'entre 55 i 60.000 persones que es mouen al cap de setmana. I aquí només parlo d'esportistes. Deixem a part el que pot ser doncs, pares, acompanyants i gent que d'alguna manera segueixen els seus respectius equips. Clar, això és sembla molt fàcil, però al final aquesta estructura és important i des de la federació pues, bueno, gestionar tot això, tot i que ja ho tenim molt, molt treballat, pues, intentes de que hi hagi el mínim les mínimes errades possibles i que d'alguna manera es pugui tirar endavant. Estem contents perquè pràcticament, ja dic, aquesta és la primera setmana que ja gairebé juga tothom, encara ens falten els més petits que començaran després de les festes del Pilar, però bueno, estem ja al 90% d'activitat de lo que serà tota la temporada i d'alguna manera podem estar contents de tal com s'està gestionant, perquè la problemàtica sempre n'hi pot haver alguna, evidentment, quan mous tanta gent, però normalment les incidències són bastant mínimes.
1: Parlem de les seleccions catalanes, Ferran, perquè el partit de Manresa contra Gran Bretanya va ser un èxit. Hi ha previsió de selecció femenina absoluta?
2: Sí, sí. Aquest era un compromís que ja havíem parlat. L'any passat, per problemes de calendari, sobretot a l'haver-hi el campionat del món femení, doncs era complicat poder organitzar els dos partits, el de nois i el de noies, i la idea és que per aquesta temporada, un cop acabi abril, maig, la idea és que hi hagi un partit de selecció catalana amb noies, sí, sí. La idea és repetir el mateix que vam fer aquest darrer any, fer-ho amb noies, probablement jo diria que durant el mes de maig d'aquesta propera temporada.
1: Això es posa en valor als esportistes catalans, però també als equips catalans que hi ha actualment en competició, més equips que mai en competicions europees. Tenim un entrenador català a l'NBA, que n'hem parlat també molt, que a més és de Badalona. Quina és la salut del bàsquet català actualment?
2: Jo crec que estem en un moment molt bo, et diria, potser... No.

0: vull ser, no vull ser massa esplèndid en aquest sentit, però jo crec que és el dels millors moments que estem vivint, tant a nivell de número de llicències com a nivell de situació dels equips, no? Tenim 6 equips de la Federació Catalana a la Lliga CB, 2 a Lliga Femenina i 41 o 42 a les competicions de bàsquet estatal. Evidentment som amb diferència la Federació Autonòmica que hi té més participació. Crec que arribem sobre el 24-25% del total. Per tant, això ens dona una força molt, molt important a nivell d'estructura, però també és cert tot el que ve darrere, no? Parlàvem de les 86.000 i escaig de llicències, que és, en definitiva, la força que té aquest bàsquet. Per tant, jo crec que estem en un moment molt bo, hem sortit, després de 2 o 3 anys, hem sortit d'una pandèmia que va ser difícil amb tot el món de l'esport, però amb el bàsquet també ho vam patir, i crec que des de llavors cap aquí, una situació que semblava molt complicada ha estat totalment al revés, s'ha crescut molt més del que ens esperàvem i esperem seguir amb aquesta línia.
1: Hem parlat del passat, parlem de l'actualitat, però reptes de futur?
0: Bueno, reptes de futur jo crec que hem de viure el dia a dia. De moment estem amb molts projectes que estan tirant-se endavant, que estan començant, i la idea és mantenir aquesta línia de treball. El temps ens dirà si estem amb una bona dinàmica o no. Nosaltres pensem que sí, però la idea és aquesta, és dir, anar pas a pas, intentar millorar les nostres estructures, això ho estem fent, i que els clubs cada cop tinguin més facilitat per accedir ja sigui a les dades, als sistemes de competició, les estructures, perquè ho tinguin fàcil, dintre de que no és fàcil res avui dia, però tindre més fàcil el poder participar a les nostres competicions, i sobretot, i aquest és un dels reptes que ho tinc molt clar des del dia que vaig arribar en aquesta casa, és el fet de ser molt propers amb ells, conèixer les seves realitats i a partir d'aquí poder trobar, si podem, i entre tots, trobar solucions per fer-ho per tots més fàcil.
1: Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquet, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
1: I molta sort aquesta temporada.
0: Gràcies.
2: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
3: La penya en joc.
4: I tornem aquí a l'Olímpic. Van trencant la gent de moment. No té por a la pluja. Veurem què passa després del partit. Tothom arriben amb paraigües, perquè després veurem si en cau alguna, però jo crec que caurà alguna amb l'equip israelià, perquè la penya crec que és bastant superior. A la prèvia, que aquest any engegarem amb mitja hora d'antelació, hi haurà seccions, ja estrenarem la secció de l'Albert Guerra, que ens portarà la motxilla verd i negra. Guerra, què ens podràs explicar?
5: Doncs sí, mira, Xavi, Ivan, com que a Europa ja sabeu que toca viatjar, i ja saps, ballesteros, que tu sempre has d'anar amb una motxilla a mà, un equipatge a mà, i posar-ho tot allà dintre, sigui estiu o hivern, doncs he pensat en la motxilla verd i negra, una secció on hi posarem 3 coses. Una història relacionada amb el rival, un protagonista que ens porta una altra història, i una curiositat o dada que probablement doncs està bé conèixer el nostre rival. En aquest cas, aviam, Penya Benei. La història és que el Benei, tot i que no és un dels equips principals a Israel, fa 4 anys, el 2022, va viure segurament el seu clímax, el moment més top de la seva història, perquè va guanyar la Copa Israel davant del Hapoel Tel Aviv per 87-82 i a més va quedar sotscampió de Lliga. Per tant, la temporada 21-22 va ser la temporada més gloriosa, és el segon títol del club, ja que només té una altra copa que va aconseguir a l'any 95. El protagonista, Ballesteros, un que coneixes de sobres, Onuaku.
4: Oh, Onuaku!
5: Onuaku, un jugador... Fet? Doncs està a Corea, ara jugant, i...
4: Fent diners.
5: Molts diners a Corea, i està clar que aquí era el protagonista, perquè va passar pels dos equips. Va jugar primer a Israel, amb el Benei, i a més va tenir molt protagonisme. Més de 13 punts a mitjana per partit en 15 partits. I ja sabeu, ja recordeu el cas Onuaku, amb aquella característica mecànica de cullereta per tirar tirs lliures inspirada en Rick Barry. I després, com a curiositat, a Israel, els últims anys, se'l coneix una mica com el Mata-Gegants, perquè el Benei Herzliya, l'any 2016, quan jugava a la FIBA Europe Cup, va derrotar el Maccabi Tel Aviv a la Lliga israeliana i va ser l'equip que va aconseguir derrotar aquell Maccabi invicte en la Lliga regular. Va acabar cinquè i es va proclamar campió al Hapoel de Jerusalem. Per cert, un matagegants que va estar a punt de matar un gegant l'any passat a la Copa Israel. Va ser sotscampió el 2026 a perdre contra el Maccabi de Tel Aviv amb els 25 punts de Sorkin, i el nostre amigo Nuaku, per cert, va acabar amb 16-8-6.
4: Doncs déu-n'hi-do, aquest equip, que doncs, tampoc no és tan mal equip, ens pensàvem que era la ventafocs del grup. Per cert, estan entrant ara a primera fila de la publicitat les jugadores del Joventut Femení, que demà hi ha partit.
5: Sí. No,
4: correcte. Demà, sí, demà.
5: Demà, un quart de nou, l'estrena aquí amb Lliga Femenina de Challenge. Perdó, encara tinc el xip de...
4: Deixa'm mirar si plourà demà.
5: Sisplau, assegura't.
4: No plourà demà. No plourà.
5: Doncs mira, aquí estarem, el València, un equip júnior, amb dues cares conegudes, com són Irene Broncano, la jugadora de Montgat, balonina, pseudo-balonina, i també Lorena Segura, i jugadora de la Penya, que torna avui a... demà a l'Olímpic.
4: Doncs demà, recordeu, un quart de nou, debut en directe per la Jota Badalona, i nosaltres també volem parlar amb el segon entrenador de la Joventut, de la Cita de Joventut. Parlarem en la competició europea amb Albert Canyelles, tècnic ajudant, i també a la Lliga CB amb el segon entrenador, Aleix Duran. Avui hem parlat amb Albert Canyelles perquè ens expliqui com arriba la penya i com és el rival que tenim avui. Albert Canyelles, un debut il·lusionant, perquè la temporada passada va ser una patacada no arribar a la Final Four. Quins reptes us heu marcat?
6: La veritat que és que tenim moltes ganes de començar aquesta competició. Com tu dius, l'any passat vam fer una molt bona BCL, però al final doncs, no vam aconseguir el nostre objectiu. I ara el que volem és quedar el millor possible en aquesta fase de grups per poder aspirar a lo més alt.
4: Moltes vegades veiem aquests rivals, que costa fins i tot de pronunciar, Mnei, Prenli, que realitzi l'EA, però el més important és assegurar els partits de casa, perquè després poden ser molt importants, no?
6: Sí, jo crec que ara, a part d'estudiar el rival, el que hem de fer és créixer amb la competició, i per això necessitem nosaltres fer les nostres coses el millor possible.
4: Què em podem dir d'aquest equip? Encara no ha començat la competició, ha jugat la Copa, jugadors americans, alguns que tenen experiència en NBA, però desconegut, no?
6: Sí, és un equip una mica anàrquic, els seus jugadors americans tenen talent, i és un equip que ve a l'Olímpic amb molt a guanyar i poc a perdre.
4: Com arribeu, Albert?
6: Nosaltres, malgrat les lesions, arribem en un bon moment. És veritat que l'últim partit va ser el de Lugo, que no vam tenir el resultat que esperàvem, però tenim moltes ganes d'aquesta competició. És una competició que, com deies tu al principi, l'any passat doncs, se'ns va quedar allà el mal gust de boca de quedar eliminats, i aquest any volem demostrar que som un gran equip.
4: No veu jugar aquest diumenge, bueno, aquest cap de setmana contra el Morabanc. Això us ha servit en alguna cosa, en positiu?
6: Bueno, aquestes coses jo crec que mai agraden ni a l'afició ni als jugadors, perquè el que volen és jugar, però sí que és veritat que a nivell físic doncs, no ens hem desgastat, i avui hem d'intentar fer un partit de màxima energia.
4: Teniu un compromís molt important a la contra de Baskonia. Entenem que si el partit va com ha d'anar, les càrregues s'han de controlar molt aquest any?
6: Bueno, ara mateix no estem pensant en això. Jo crec que és un moment perquè de fer el millor partit possible, i jo et diria que si ens veiem per guanyar, doncs guanyar del màxim possible. Poden haver-hi averajos, i ara mateix no pensem en Baskonia, pensem en aquest equip.
4: I l'última, ja ha començat a ploure, i per tant la gent que té ganes, i està trempada perquè té ganes de celebrar la Supercopa, sí que és veritat que es poden fer la fotografia aquí amb la Copa, però tenen ganes d'estar amb l'equip, no? Sembla que hi hagin molts ingredients que no ajuden.
6: Sí, la veritat és que el factor extern no ajuda, però bueno, al final som la penya, comencem competició, i crec que això a tots els aficionats els hi farà il·lusió de compartir, i tant de bo de celebrar una victòria amb nosaltres.
4: Albert Canyelles, tècnic ajudant de Dani Miret. Sort.
6: Gràcies.
4: I anem a fer la presentació dels dos equips, perquè per part de la Cita de Joventut desapareixen ara mateix. Això és un clàssic, eh? Anàvem a fer la presentació, per tant, ens esperarem una miqueta, perquè amb el 2 al 3, Bugui Ellis, amb el 4, Erin Diaye, amb el 9, Ricky Rubio, el 10, Nico Laprovítola, 12, Ludwig Hackenson, 18, Alex Reyes, 19, Emil Sulemanovic, el 20, Adrián Torres, 20, 32, Isaac Nogués, 34, Diego Niebla, 35, Simon Birgander, 55, Juan Cheram, el lesionat Yannick Crack, que no podrà jugar, i recordem que tampoc li serà ante Tomi. L'entrenador és Dani Miret, acompanyat per Aleix Duran. Albert Cañellas i Héctor Sánchez, el delegat Adrià Delgado, el preparador físic, el Dani Moreno, i els físios, l'Oriol Dode, i també l'Albert Ruiz. De seguida repassarem la plantilla del Benin, però, Ivan, són partits, hi ha aproximadament 1.500 persones, com a molt, són partits complicats, per posar-t'hi, o sigui, has de començar fort.
7: Sí, totalment d'acord, perquè en principi avui no sabrem si haurà molt més públic, no, pel dia que, sobretot, que fa, també pel rival, i després el que ja havíem comentat en algunes de les transmissions abans de o quan hem parlat una mica de la competició europea, doncs trobar, diguem-ne, la barrella adequada de que el Dani i el seu estat puguin repartir minuts, però després hem d'entendre que és un grup molt curt, de pocs equips, i tots els partits són importants perquè totes les victòries sumen, no? O sigui, s'haurà de trobar aquesta bona barrella, perquè la intenció del nostre equip és quedar primer i estalviar-se una sèrie de partits i poder descansar una mica més, focalitzant-se després a la Lliga CB, que evidentment ja és complicada, i que també tenim l'objectiu de ficar-nos entre els 8 primers a la primera volta per anar a la Copa del Rei.
4: Doncs, Guerra, apaguen les llums perquè hi ha la presentació del joventut. Home, era de preveure que hi hauria poca gent, avui.
5: Sí, només faltava aquesta alerta a última hora, a pràcticament les 7 de la tarda. Jo crec que això també ha fet que molta afició que tenia en ment venir aquí a l'Olímpic, doncs s'hagi quedat a casa. I també et dic tu, que si poses la ràdio de fons, està molt bé.
4: Sí, de fet, a mi el Marc Escrivi m'ha avisat avui, més en compte amb aquest equip, que em costa fins i tot pronunciar, però també no té credibilitat. Em deia que Chris Duarte era l'estrella de l'Unicaja, i el van acabar fent fora. O sigui que hem d'anar... El que sí que és veritat és que hem de començar intensos.
5: Jo crec que la sortida és la clau, l'arrencada, perquè a més la penya ve d'una setmana sense jugar, i crec que és important aquesta energia, marcar terreny, perquè a més el Benei no ha començat encara tampoc. La Lliga d'Israel comença aquest cap de setmana, i per tant per ells també pot ser una bona forma de començar la temporada. Important l'inici.
4: Doncs el Benei serà el rival de la penya. Recordem que en una competició on no hi ha excusa, Ivan Corrales, hem d'anar a guanyar. O sigui, nosaltres sí que ho podem dir. L'objectiu és guanyar, no és Final Four, és guanyar.
7: Sí, evidentment nosaltres sí que podem viure així directament, no? Després de l'experiència de la temporada passada, i com a mínim quedar-nos tan a prop de jugar la Final Four a casa nostra, en totes les circumstàncies que vam vivir en el tema de lesions prèvies en aquells quarts de finals contra l'Aca d'Atenes. I jo crec que aquest any, evidentment, s'ha d'anar, doncs, partit a partit, competició a competició, però està clar que el primer objectiu que teníem era la Supercopa, que la jugàvem aquí a casa, i el paper de l'equip i de la nostra afició va ser espectacular per aconseguir-ho. I ara després, doncs, evidentment, doncs, tothom té moltes ganes, moltes esperances ficades en aquesta competició europea, per com a mínim primer arribar a aquesta Final Four i després, doncs, aspirar a un nou títol aquesta temporada.
4: Recordem que demà a les 8 del vespre juga el Telecom Bon contra l'Oporto. És l'altre, els altres dos equips del grup. Per tant, la penya tornarà a jugar aquí a casa d'aquí 15 dies contra el Telecom Bon. És molt important assegurar els partits de casa. 2:42. Home, jo sempre he dit el mateix. Poca gent, però bon ambient.
7: Sí, segur que l'ambient serà bo, i els que hi siguin estaran amb l'equip, no? Ja hem parlat moltes vegades, no? De sempre, no? Però les últimes temporades ens agrada molt parlar d'aquesta comunió entre la nostra afició i el nostre equip. Ja es va veure a la Supercopa, sobretot l'ambient de la final va ser brutal, i això segur que ho tindrem amb més o menys aficionats, aficionades. Això sempre hi serà. I el que tu deies també fa un moment serà molt important, no? Per nostre equip, pels nostres jugadors, des del principi, a començar a tope i deixar clar des del primer minut o des del primer segon la suposada, a mi m'agrada dir-ho així sempre, la suposada superioritat que jo crec que nosaltres tenim davant de l'equip israelià.
4: Per part del conjunt del Bnei, amb el dorsal 2 Brian, amb el 5 Francis, amb el 9 Hanax, amb el 10 Gat, amb l'11 Solomon, amb el 13 Knight, aquest jugador de NBA, amb el 20 Gerson, 22 Billet, 23 Brewton, amb el 30 Barnes, 35 Carter i 41 Emery Kagan. Aquest és l'equip que dirigeix Yahoo Orland, un equip com comentava el Guerra, evidentment, costarà de veure si té rendiment o no. Depèn bàsicament dels americans.
5: Depenen dels americans. Com diria que el 90% dels equips a Eurocup trec la penya d'aquí. I Xavi, Ivan, ara està mirant justament resultats d'aquesta jornada. Em sorprèn el pinyo que s'ha endut al Galatasaray a la pista de Cibona. Ha perdut de 20. Un equip que té a Ximés i Metu, a Allen Smailagic, a Kormaz...
4: Sí, déu-n'hi-do, eh?
5: Jugadors d'Eurolliga.
4: De 20, eh?
5: De 20, eh?
4: Per tant, és un dels favorits per lluitar per la Final Four. No parlarem del títol només del Final Four, on també hi ha Tenerife, on també hi ha Múrcia, i molt en compte que també hi ha Bilbao Bàsquet, campió de l'Eurocup FIBA els dos últims anys.
5: Sí, sí, i amb un Darun Hilliard estel·lar va clavar un triple per guanyar, per empatar.
4: En Marco, com es va cagar en Marco, eh?
5: Exacte.
7: Home, a Carles li va dir... Bueno, hi ha una intrahistòria dels tirs lliures previs al triple de Hilliard, que segur que Carles algun dia, si vol, ens ho explicarà.
5: Però sort que van guanyar.
7: Sí, sí. Ha quedat com una anècdota, no? Però el Carles es va ficar les mans al cap. Però bueno, des d'aquí felicitar-lo per la seva primera victòria com a primer entrenador d'ACB i que després d'aquesta vinguin moltes més perquè s'ho mereix.
4: Li desitgem sort a Carles Marco i Vinyes en aquesta nova temporada. Ja tenim aquí els jugadors del Joventut preparats perquè, evidentment, avui hem de sortir al màxim. Van transgent, la veritat, que estaven transgent.
7: I Xavi, Albert, el que estava comentant dels resultats amb això de la Cibona,
4: sí?
7: Jo estava veient els resultats abans de venir i tot el partit de la Cibona anava dominant amb claredat o com a mínim de 10 punts, al final aquests 20. Jo crec que això demostra que, en principi, a la primera fase hi ha equips més favorits que altres per ficar-se en la segona fase d'aquesta Basketball Champions League, però això demostra que després, a la segona fase, i nosaltres ho vam aprendre l'any passat, els partits de la segona fase encara seran més importants perquè quedar primer et dona moltes possibilitats, com es va veure la temporada passada, per després arribar a una possible Final Four.
4: El Vilnius, Rytas Vilnius, va ser el campió.
7: Sorprenent campió, te'n recordes que estàvem aquí amb l'Ivki,
4: sí,
7: que
4: sí.
7: Van fer els partits en directe, i amb una remuntada espectacular a l'últim quart, van arribar a forçar la pròrroga, i a la pròrroga van dominar amb una cara d'Atenas que pensava que tenia el títol a la butxaca.
4: Han començat guanyant 78-73 al Sabac d'Esbertellant. Hòstia, déu-n'hi-do, eh?
7: Sí, que anava guanyant també al principi del partit. Jo he anat a mirar d'on era aquest equip, és d'Azerbaiyán.
4: Sí, sí, Azerbaiyán. I tot a punt per començar, per part del conjunt verd negre, amb Virgandi i Barnes, que faran el salt inicial. Pilota en l'aire, comença la competició europea aquí al Palau Olímpic, amb públic, tot i ser un equip israelià, i amb públic, tot i que està caient una de bona en quant a la pluja. Primer llançament i primer triple del partit és del conjunt israelià.
7: Mala defensiva, Xavi. Mala comunicació entre els jugadors i aquest triple ha encaixat.
4: Ha començat el primer quart aquí a l'Olímpic.
8: Et caduca el carnet de conduir?
9: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
8: Carrer Francesc Macià, 6.
9: Al costat de Pompeu Fabra.
4: 0-3 en el marcador i una falta personal. Guerra ja està guanyant la posició, no?
5: Aquí estem.
4: T'estan donant com a la zona o no?
5: No, avui el José Manuel Hernández al costat, que sempre es porta bé. Ja tenia el lloc reservat. No és Miqui Fornies, no em guarda l'aigua, però es porta bé.
4: Joan Riqui, interior per Virgander, Virgander obrint per Reyes, a la juga de 3, no hi va, rebot des de Brian, que surt ràpid davant d'Ellis. Aviam, Guerra, haurem de fer allò de les bambes, eh? Ellis va sí. Amb unes bambes verdes, això quina marca són?
5: Aquest model és la Kobe 3, és un model de Kobe de l'any 2000, i ara han tret una reedició.
4: Una reedició de Kobe, la primera cistella a Europa de la penya és de Simon Virgander, amb aquest pick and roll, el llançament, Joan Riqui, amb Reyes, Ellis, Diaye i Simon Virgander. Recordem que Tomic encara és baixa, encara li queda un mes de baixa per començar a entrenar. Ivan.
7: Sí, bueno, aquesta situació ja és sabuda i evidentment hem de continuar treballant, sabent que l'Ante no està, a veure quan també recuperem el Janik, dos jugadors molt, molt, molt importants. La baixa de l'Ante ja la tenim clara i una de les coses que segurament hauran aprofitat aquests dies sense, sense partits, és treballar una mica el tema sobretot defensiu, no? d'acompanyar-se els jugadors entre ells, perquè el Dani doncs va quedar molt emprenyat de la defensa el dia de la pista de Lugo.
4: Perd la pilota a primera línia, conjunt verdiner, contra cop és una esmaixada del Brenei israelià, que guanya 2-5. Joan Elis a la juga 3, aigua absoluta directament a fora, i guerra, hi haurà primers canvis.
5: Sí, marxa a la banqueta Elis amb un punt d'ansietat, eh? Ho vam comentar la pretemporada, continua igual. Jo crec que la competició europea ha de ser per Elis també una bona prova per demostrar, per reivindicar-se i per fer veure que aquesta penya no pot dependre només de la prova de Ricky.
4: I Dani Miret aprofitant aquí per començar a marcar territori, eh? De dir, escolta, no jugues bé? Fora.
5: Sí,
7: segurament Albert i Xavi, el Dani ha emprenyat per alguna situació segurament de partit o de prepartit que estaven parlades i que potser l'Elis no l'ha executat, i llavors el Dani ha fet aquest canvi una mica més ràpid segurament del que estava previst.
4: El triple del conjunt israelià i la falta ara de Ricky Rubio. La penya perd 2-8, 2-8, perdent de 6 al conjunt verdinegre en una sortida on ens hem trobat amb dos triples.
7: Sí, dos triples encaixats amb molt d'encert per part del Beni Herzila, i evidentment nosaltres ens hem d'endur ja a nivell defensiu darrere per després doncs millorar els nostres atacs, no? Ara una falta en el bloqueig directe molt clara del número 35 de Carter, que s'ha portat per davant al Ricky.
4: Sí, molt clara, però perquè la treu Ricky també, perquè hi va.
7: Sí, perquè estava el Ricky ben col·locat, sobretot perquè ja venia d'una bona intensitat defensiva al principi de la jugada de l'equip israelià. Benney Herzlija, el nom serà, alguna vegada ens equivocarem, no? que els nostres oients ens perdonin, però és una mica complicat.
4: Estic preocupat perquè la teva mare encara no ha arribat, Ivan.
7: Sí, jo també estic mirant, doncs, però espero que ara en pocs minuts arribi aquí a pavelló.
4: Quina assistència sobre vot de Ricky Rubio per Sion Virgander. Guerra, quan tu tens un jugador com Ricky i ets pivot, et pots fer un far de sumar, eh?
5: Home, Ricky Lapro, dos dels millors generadors d'Europa, segurament.
4: De fet, recordo el millor de la temporada de Virgander va ser amb la Provítola. Perd la pilota, la recupera Reyes i el contracop anota ara l'Uber Hackenson. Bona jugada d'Àlex Reyes. Recordem que el Manresa jugarà demà l'Eurocup a casa contra el Radio Farm Ulm, un Manresa que, Ivan, patirà, eh? Manresa, em sembla a mi.
7: Home, va jugar contra Lugo l'altre dia a casa i el Lugo va dominar molt el partit. Lugo, ja ho vam patir nosaltres, el Breogán ha començat molt, molt fort com a mínim aquests dos inicis de dos primers partits de Lliga CB.
4: El triple de Gerson, tercer triple del conjunt israelià, molt lluny estava Reyes, i ara la bona jugada. I són passes.
7: Sí.
4: Ho eren o no ho eren? Guerra.
5: Sí, jo crec que aquesta acció ha fet una doble finta, i quan algú creu el peu no havia votat, per tant passa, sí. I doble canvi, eh? Lapro, Sulemanovic, entra en la pista per Ricky Virgander.
4: Segurament Ricky i Lapro no juguen junts, 6 minuts 20 segons, a més se'n va a Carter per conjunt israelià. Per tant, la penya jugant amb Lapro, Hackenson, Reyes, Sulemanovic i Ndiaye. Sulemanovic fent de 5. La penetració no nota, rebotes d'Emil Sulemanovic, que es tampara, va estar para fa 10 dies, i de moment diu que pot dormir. Sulemanovic pintant, jo crec que aquí havia de llançar. Sulemanovic continua postejant, bon moviment, no nota, rebota ell mateix, i no xiula en falta. Recupera Hackenson i Ndiaye, que demana calma. La moment dels atacs de la penya molt lents, eh? No xiula la falta, està sol Ndiaye, està sol Reyes de cantonada, no anota. I el rebot és de Knight, aquest jugador de NBA.
7: Sí, és la defensa, Xavi i Albert estan ficant moltes mans i ens estan provocant que no juguem massa còmodes, amb massa circulació, i pel contrari, ells estan trepitjant pintura i després estan amb molt d'encert des del triple, que ja és el quart triple, si no m'equivoco, que han anotat.
4: Quart triple del conjunt del Ney, que guanya 6-14. La penya de 8, la passada per Sulemanovic, i va del bàsquet perquè havia trobat el tauler de Midnight.
7: Correcte.
4: Més canvis, Guerra.
5: Vinga, Isaac Nogués i Shiram a pista per Reyes, que diu que no amb el cap, i per Ndiaye.
7: Sí, els dos jugadors que faltaven del 5 inicial per anar, per canviar o per anar a la banqueta, i ara els 5 jugadors de pista doncs són diferents als que han començat el partit. M'imagino que el Dani intenta buscar doncs un canvi de ritme en el partit. Ara doncs veurem a Isaac doncs, Nogués doncs, pressionant a tota la pista al base o al jugador que va ser la pilota del paral·lel.
4: La pluja no permet que l'estadística s'actualitzi, però són 4 triples del conjunt d'Israel. Atacant amb el pal baix, un contra un, mare meva, el moviment no nota. És un jugador molt corpulent. Jo crec que una mica passat de pes, Barnes, sobre Manois, i això hauria de castigar. Bona jugada, bon pick and roll, bon tall. I bona passada de Suleimanovic, picadeta per Hackanson. Hackanson també necessitem que aquest any faci un pas més,
5: Sí, un passet més. Jo és que crec que Europa en aquest sentit és l'escenari perfecte per aquest tipus de jugadors, com ara Ellis, Hackanson, inclús el propi Isaac Nogués, brillin i tinguin protagonisme.
4: Estic bastant d'acord. Falla el triple ara al conjunt israelià, la toca la pilota Isaac Nogués, es prepara per tornar Carter. Hackanson. Està amb un mismatch allà que té una superioritat increïble. És que no arriba. No arriba Barnes. Físicament no pot mantenir que arribi Barnes. I anota bàsquet, 12-14.
7: Està clar
5: que ha fet falta,
4: Sí, sí. Era la falta d'impotència, no?
5: Sí, a més ha sonat des d'aquí el José Manuel. S'ha dut un ensur i tot. Ha sonat.
4: Ja li de Badalona, no, José Manuel?
5: Sí.
4: Quin mite,
5: José Manuel, em pregunten si continues el diari a Badalona.
10: Sí, allà hi soc, allà hi va a donar.
4: Home, un mite,
5: Doncs aquí està.
4: I el que és un mite és a Nicolás de Provítola fins a la cuina anotant i empatant el parcial de 8-0.
7: Sí, evidentment, atacant la defensa de Barnes, que evidentment, com tu deies, doncs amb ritme, és un jugador que al final acabarà arribant tard a les seves situacions defensives. Abans hem vist que ofensivament intentava utilitzar el seu cos i després això que acaba de fer ja a la roda d'escalfament ja es veia que és un jugador que pot passar molt bé la pilota, però evidentment en un partit a ritme doncs se'l pot atacar i l'equip el que està intentant fer és aquestes situacions de jugar bloqueig directe amb ell des del més lluny possible per tenir molt espai per poder atacar la seva defensa.
4: Rebot ofensiu d'Isaac Nogués, llançament de la però no nota, rebot a lluitar per la penya que perd 14-16. I falta d'Isaac Nogués, la segona de la penya. Aviam, de la Provítola, jo vull ser una mica crític. Una cosa és que físicament no sigui un jugador amb molta qualitat i l'altra cosa és que li faci una porta enrere d'aquest tipus.
7: Sí, això igual que, sobretot el primer triple de partit i aquesta última porta enrere, doncs són una mica parades defensives. La primera jo crec més de comunicació i aquesta última de posició del Lapro.
4: 14-16 en el marcador, 2:49 per acabar el primer quart. El Joventut està perdent. Així s'ha jugat el 14, venir 16.
11: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
4: Doncs atacant, penetrant, no hi ha falta. I tothom es mira la pilota menys Isaac Nogués, que esquiva. Aquestes coses a vegades no les entenc. Allò de dir, ostres. Va, Lapro, penya pot empatar el partit o posar-se per davant, Lapro treu la falta i a punt de notar, Déu-n'hi-do quina... Això són accions de talent, Guerra?
5: Sí, totalment. De circ, a més es queda rient, marxar la línia de tirs lliures Lapro, que avui està en 2 punts.
4: Doncs de moment 14-16. I... seran 2 tirs lliures per empatar el partit, 16-16. 2:28. Lapro anotarà el primer lliure. Hi ha més canvis i entrarà Adrián Torres, que ha fet una molt bona pretemporada fins ara.
7: Sí, boníssima pretemporada, i els moments que ha necessitat l'equip de la seva ajuda doncs ha estat en bon nivell. No? Ara entra a la pista per Lapro, perquè era pel jugador que estava llançant els tirs lliures i evidentment doncs, a l'Adrià doncs, a continuar aprofitant aquests minuts i a continuar doncs, ajudant l'equip sempre que el necessitem. I ara amb la rotació més curta sense el Janik, doncs ell ha d'aprofitar els minuts que tingui, igual que l'Isaac Nogués.
4: Empata la penya, 16-16. Continuem parlant. Dani Miret, no, qui està parlant amb l'Apro? És l'Aleix Durant?
5: Sí, Aleix Durant de la jugada anterior i també l'Ude Hackanson.
4: Mare meva, quin contracop i falla ara la presentació d'Adrián Torres amb l'esquerra. Liaye acaba anotant. Excel·lent, excel·lent, excel·lent. Bona recuperació. I tan excel·lent com Badagrés. Tens reformes, tens canvis. A Badagrés ho tenim tot. Mobles de cuina, sanitaris, parquet i les últimes tendències d'en disseny. Qualitat, estil i experts al teu servei. Entra a badagrés.com o truca ara al 93-395-0311. Badagrés!
2: Badagrés.
11: Badagrés.
2: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
4: Doncs en el moment en què guerra, la penya es posa per davant, 18-16. Passo el testimoni perquè Televisió Badalona també vol informar el partit.
5: Doncs vinga, 1 minut 45 per acabar aquest primer quart, atacant ara el Benell. Bona defensa de la penya, recupera Ricky Rubio, defensat per Francis. Pot trencar el bloqueig directe d'Endiaye. Ricky línia de fons, perd la bola, se li escapa. I serà bola per Benell, Ivan Corrales, encara sort, la penya ha esmenat això perquè ja ha començat 2-8, parlant de la importància del començament quan hi ha xiulets a l'Olímpic.
7: Sí, jo crec que els xiulets primer, Albert, jo crec que era perquè el Riqui també havia protestat aquesta pilota, aquesta última acció. I després, el que tu comentaves, no, és veritat que hem esmentat una mica, doncs, aquest mal inici, que era el que no volíem, però ara, amb una mica més de pressió defensiva, doncs, estem intentant córrer, jugar a un altre ritme, que jo crec que s'afavoreix. Al principi, amb les nostres vegades defensives, a l'encert en el triple de l'equip israelià, doncs, no hem pogut jugar massa còmodes, i això ha afavorit que el ritme de partit sigui favorable a ells més que a nosaltres.
5: Endia i a punt de culminar l'aliup. Aquí ha llançat Ricky Rubio un lob a l'aire. No s'ha penjat el pivot de la penya. I ara hi ha falta. Es prepara per entrar Ellis. Tinc ganes de veure Ellis. Tinc ganes que s'adapti, perquè és un jugador, és l'americà, literalment, el que ha de fer també un pas endavant en la notació.
7: Sí, està una mica més baix a nivell de notació. És veritat que a nivell d'esforç i a nivell defensiu, doncs, se li ve bona predisposició, perdó, durant els partits, però sí que ofensivament jo crec que també s'ha d'adaptar a que aquí no és l'única referència, sinó que és una de les referències, perquè també nosaltres ofensivament tenim jugadors interessants, no només el Ricky i el Lapro, sinó quan torni a l'Ante, i l'Elis, doncs, ha de trobar el seu espai. També està el Reyes amb el seu llançament exterior. Bueno, per l'Elis, aquest equip és una mica diferent a altres equips on ha jugat, i ells era la primera i màxima referència ofensiva.
4: Jo crec que el millor dels resultats, sens dubte, després d'un primer quart on l'embat positiu és que ha anat entrant gent, i això ens agrada moltíssim, perquè la gent tenia ganes de penya, no s'està resistint. 8 segons per acabar aquest primer quart. No està en bonus el Benei, li queden dues faltes per fer, veurem si les fan o no. Gira, no anota, acaba el primer quart amb derrota parcial del conjunt de l'Alià, a 6 segons d'últim 8, el Benei 16. Ivan, valoració del partit.
7: Bueno, fins ara, doncs, que estava comentant ara a l'última xerrada amb l'Albert, no? Hem esmentat una mica el mal inici de partit, sobretot a nivell de ritme i a nivell de balades defensives, de comunicació o col·locació, i després amb una millora d'aquesta defensa i poder tancar millor el rebot, hem pogut córrer, hem pogut jugar en transició, fins i tot amb algun contraatac, i jo crec que d'aquesta manera nosaltres ens hem trobat més còmode. Per l'altra part, doncs, el Gersilvilla, el que no vol és que nosaltres correm. Evidentment, amb el seu encert en el triple, estan sent capaços, perquè nosaltres no podem córrer, i nosaltres hem d'intentar que això canviï en aquest segon quart, tornar a aquest nivell, o aquest millor nivell defensiu dels últims minuts de quart, per poder jugar a un altre ritme que s'afavoreixi més a nosaltres.
4: Doncs de moment, Guerra, seguiràs amb el testimoni, però la penya no la veig ni nerviosa, perquè som conscients que som superiors. Per cert, és nou speaker, de moment.
5: Sí. Avui, jornada d'estrenes, speaker nou, community manager nova, i esperem que debut amb victòria. La penya que, recordem, temporada passada invicta amb SL els partits de casa i superant 90 punts en 5 dels seus 7 partits. Avui, de moment, però, només 18 al primer quart.
4: Estem començant. Ara estan passant el vídeo que van fer de jo hi seré, i han sortit a la pista tots els protagonistes d'aquest vídeo que van fer, de tots aquests seguidors que van venir aquí a gravar aquest spot. Per tant, doncs, ens agrada que la penya també faci aquestes coses, evidentment. Amb jugadors també veig aquí dels Maristes. Està a punt de començar el segon quart aquí a l'Olímpic, quan estan passant el vídeo marcador i els jugadors, els protagonistes ja estan a mitja, estan a mitja de pista. Nosaltres hi serem, nosaltres sí que hi som, eh?
7: Sempre des del primer dia i tota la nostra afició també. I molt, molt xulo i molt maco aquest vídeo.
4: Doncs la campanya de socis, jo hi seré, i tu, Guerra, i seràs tu a l'inici d'aquest segon quart.
5: Doncs els aficionats que marxen ja cap a la graderia, perquè aquest Olímpic comença el segon quart. Joventut 18, Benakers Lilla 16.
8: Et caduca el carnet de conduir?
9: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
8: Carrer Francesc Macià 6.
9: Al costat de Pompeu Fabra.
5: Recupera la bola Brian, la penya jugant amb l'Apro, Ellis, Torres, Reyes i Birgander. Per tant, un 5 molt mòbil, excepte Birgander. Ara parla Reyes amb l'àrbitre Comet. Mira, falta personal. I van un Àlex Reyes que l'altre dia a Lugo no va estar encertat. Es va carregar ràpid de faltes i avui augment en porta una. També important, que escalfi el canell, perquè és un jugador que mentalment va molt a ratxes.
7: Sí, és important que ell anoti, perquè és veritat que encara que també fa altra feina, per exemple, va ser, jo crec, un jugador molt important el dia de la final de la Supercopa, juntament amb el Sule i l'Endiaye. Evidentment, deixem a part el Ricky i el Lapro, però els altres tres, entre ells el Reyes, va ser jugador molt, molt important. I és veritat que el Reyes, encara que també està ajudant en temes sobretot del rebot, doncs necessita trobar-se còmode en l'aspecte ofensiu, que entrin els seus llançaments, i d'aquesta manera doncs encara fer molta més feina.
5: Atacant Zach Bryan, 18-16, primers 30 segons, segon quart, rebot, que ha agafat. Vinga, va. A intentar córrer, jugant Nico Lapro, en pista ofensiva. De moment, Ricky Banqueta, no han coincidit Ricky i Lapro en aquest segon quart. Defensat per Hanna, Lapro passa al pic, al repic, amb Birgander, penetra, es frena, apunta a relliscar, cau Lapro, la treu per... Trepats a la cantonada, que bé.
7: Molt bé.
5: Per Torres, falla el tir, el rebot ofensiu de Birgander. Important carregar el rebot en atac. Ellis, votant, queden 9 segons de possessió, per la bola Ellis, recupera Francis, ja falta... Ha tret la falta aquí Ellis, molt morribant, crec que és de Barnes, el número 30, aquest pivot molt gros, molt fort, que comet la primera falta.
7: Sí, sí, primera falta de Barnes, jo crec que clara, que passa que els àrbitres l'han xiulat una mica tard, quan ja l'altre jugador del Herzliya tenia la pilota, llavors, però jo crec que la falta era molt clara, i sobretot el més important, doncs, la feina, no, o sigui, si de cas és disruptiva i no flagrant.
5: Ara compta. Bugui Ellis. Hi ha una pica baralla davant de la banqueta del Herzliya, després sí, d'aquesta falta.
7: Jo crec que la reacció ridícula del número 5 del Herzliya,
5: no?
7: De Francis, sí, no sé si l'àrbitre doncs dirà alguna cosa. La falta de l'Ellis, que és disruptiva, s'equivocava l'àrbitre a la manera d'assenyalar-la, perquè aquesta falta és disruptiva. Aprofitem per recordar que la sanció, diguem-ne, en aquest cas, de llançaments de tots tirs lliures i banda, és la mateixa que ja hi havia, però aquesta falta no compta per l'Ellis per una possible expulsió si fes un altre tipus de falta o de tècnica. És una mica la diferència que hi ha. O sigui, ara veurem si, a part d'aquesta sanció, el número 5 sí, també el sanciona amb una tècnica.
5: Sí, és que tècnica, el número 5.
7: El que ha fet és ridícul, sobretot perquè és ridícul pel seu equip, evidentment, perquè ja té dos tirs lliures i banda, i donar-li al rival un tir lliure, doncs per molt que ell s'aplaudeixi a si mateix, és que ha fet el tonto, directament. Això perquè, també, com jo dic, no? Quan hi ha molta gent que veu partits de bàsquet, hi ha molts jugadors i jugadores nostres que ho estan fent, doncs això no és manera de defensar a un company, perquè s'ha de ser més intel·ligent, més fred, perquè ja tens una bona situació ofensiva, perquè tens dos tirs lliures, tens pilota, i a sobre li has tret una falta al rival. O sigui, això que ha fet el Francis és un regal per nosaltres. Benvingut sigui, perquè el Lapro anota, i ara...
5: I Francis falla.
7: El número 3, Brian, doncs falla el primer tir lliure.
5: Vaya, penalti lliure, va amb el segon. Anota ara Brian, sisè punt per el jugador de Florida, de Hastings, ex de Cantú, també està a la lliga polonesa, i ara traurà de cau ofensiu el Benei Kerslija. 19 a 17, la penya guanya encara de 2, un minut del segon quart, que s'ha fet força llarg. Ara la bomba, bona cistella de Hanax.
7: Sí,
5: el... més punts per ell i per tant empaten el partit.
7: Ells atacant l'Albert, la sortida per sota de Gerson per ser agressiu, sinó per intentar trobar abans a prop de cistella perquè intenti doncs, aprofitar el seu físic davant del Simon a prop de cistella.
4: Anota l'Aprovito, la 21 a 19, la penya guanya de 2, 8 minuts i mig, demana més, Dani Miret, perquè evidentment el Joventut aviam, veient el que hem vist fins ara, tenim clar que la penya és superior, però ho ha de demostrar ara abans davant de Birgander. Birgander li hem de demanar més exigència, més intensitat.
7: Sí, sobretot en aquest cas una mica més d'agressivitat. Si veu que abans ja el fica molt a prop de cistella, molt a sota, doncs intentar doncs, treballar amb les possibles faltes que encara tenim de bonus i les seves. Ell porta 0 faltes i de bonus encara estem amb dues faltes. O sigui que si s'ha d'utilitzar ara intel·ligentment, doncs és un bon moment.
4: La jugada que acaba de fer ara el conjunt israelià no val al bàsquet. Però el Guerra volia fer referència a la jugada aquesta que fa Nicolà Provítola, que quan penetra, ostres, va com a càmera lenta marcant les passes i a vegades sembla que sigui molt fàcil. I, per exemple, abans de l'acció anterior hem vist que havia fallat, no?
5: Sí, ell és una acció marcada a la casa, la fa molt, jo crec, per buscar el contacte. Sap que el defensor és molt fàcil que piqui i també que li xilin falta, però, clar, quan no surt bé de vegades, doncs et fiques en embolic i has de doblar la bola. Però s'ha de dir que la Pro... amb 8 de cada 10 treu alguna cosa sempre. Tirs lliures, falta o anota?
4: No sé si té algun sentit. Antiviolència acaba de declarar de risc al Barça Maccabi. Per tant, el partit que s'ha de jugar al Palau Laurana es podria fer a porta tancada, eh? I, en canvi, juguen contra un equip d'Israel i no.
7: Segurament, si ha sortit això, nosaltres no ho sabem al 100%.
4: No, sí, ho sabem al 100%.
7: Ah, bueno,
4: la comissió està...
5: I a 10 quilòmetres, no.
7: No, em referia que no tenim la informació, que segur que tenen una informació extra per a aquest tipus de partit que no existia cap a aquest. No dic que ara... Perdona, Xavi, no dic que tu no tinguessis la informació al 100%.
4: No, dic que és oficial, o sigui que no és que... Que ho diguem nosaltres, o sigui, la Comissió Estatal contra la Violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport ha declarat el partit d'alt risc Barça-Maccabi.
7: Perquè llavors segur que tenen algun tipus d'informació que es pot provocar relacionada amb aquest partit, perquè com tu deies, no? El tema de la guerra d'Israel contra Palestina encara està molt present.
4: Però és curiós que surti la notícia ara.
7: Sí, que surt ara perquè potser, no ho sé, nosaltres aquesta altra informació no la tenim, però potser s'han assabentat d'algun tipus d'informació, d'algun tipus de possible protesta, a prop del pavelló o fins i tot dins del pavelló, i segurament això ha provocat aquesta suspensió o aquest partit aquest partit a porta tancada.
4: Sí, ara ens comentava la Carola que moltes vegades també tenen detectat qui ve, qui no ve.
7: Correcte.
4: El tipus d'afició, aquestes coses, i òbviament això condiciona, aquest partit.
7: O a lo millor sabeu si es preparava a lo millor alguna protesta durant el partit, que sempre a nivell de bàsquet...
4: És el partit de la setmana que ve, eh?
7: Que evidentment a nivell de bàsquet sempre s'intenta no barrejar, o com a mínim dins dels pavellons, la política amb l'esport, no?
4: 13 d'octubre, aquest partit entre el Barça i el Maccabi, veurem què passa. I aquí es posa en joc la pilota, hi ha hagut un temps mort, ha estat un temps mort, va de gres! Triple de Nicolás Laprovítola, triple Subaru.
12: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
13: Subaru.
4: 10 punts, Nicolás Laprovítola, ja, Ivan.
7: Sí, quasi la meitat de l'equip. El Lapro, com sempre, doncs, ha endollat molt bé la feina de l'Andiai en el rebot. Ha tingut també un llançament lliurat de 3 sense encert, però ha confiat en veure on podia anar el seu, el rebot del seu propi llançament, i aquesta bona feina ha permès una altra triple, perquè després d'un rebot ofensiu, ja ho hem comentat moltes vegades, doncs la defensa està descol·locada i hi ha moltes opcions, sobretot de trobar un company lliurat en el triple.
4: Vaya llançament. I Joan Laprovítola. Lapro se la juga de 3. No nota, estava sol, eh?
7: Sí, sí, totalment sol, perquè la defensa d'Alben i Herzlilla, per anar comentant també el seu nom, doncs havia badat moltíssim.
4: Falla el triple ara, rebota una altra acabada per Barnes, i l'estava defensant Reyes, molt en compte, veiem si el poden aguantar. Treu la pilota, Brian, que és molt ràpid, Brian davant de Hackenson, el pot trencar, però queden només 3 segons. Brian, llançament de 2, uf, aigua.
7: Sí, però Xavi, ja s'ha vist en aquesta jugada que la primera opció de Brian és anar cap a dins o trepitjar pintura per poder acabar ell o donar lloc als seus companys, perquè ara tenia un llançament triple, encara que ha notat, però se l'ha vist amb poca confiança, perquè també porta com a mínim un triple, crec que un triple ha notat, però en aquesta jugada ja s'ha vist molt clar que era el que volia primer, és fer la finta per anar cap a dins.
4: I ara com estàs veient l'ambient? Han anat venint alguns dimonis per negres i gent de cantonada o no?
5: Sí, i a més no els veig gaire mullats, eh? Els veig força secs. Ara estava mirant l'estadística del Benei. Només han jugat 8 jugadors, dels quals 7 són nord-americans. Això és fort, eh?
4: Hosti, aquestes coses que comentàvem, que depenen, evidentment, només d'això, eh? És una cosa bastant escàndol. 26-24, la penya guanyant de 2. Està molt enganxat en el partit, eh? Ens està costant.
7: Sí, evidentment, encara que hem estat capaços de desmantar el mal inici, no?, amb aquell parcial de 2-8, no?, d'inici de partit que comentava abans el Guerra i tu, doncs ara anem per davant ja del marcador, o per davant empatats, però es nota que a la pista fins ara no ens estem trobant molt còmodes dins del partit.
4: Barnes és un jugador molt corpulent, amb sobrepès, és molt dur, eh? Però clar, si el deixa rebre sota...
7: Sí, sí, està clar que si reba a Porta Cistella és un jugador que té qualitat, eh? Esquerrà, amb molts moviments, pel pes que té, ja hem vist que també és un bon passador. Evidentment, tot el que sigui a Porta Cistella, nosaltres ho passarem malament. Pel contrari, amb la seva defensa hem de ser capaços d'atacar-lo des de lluny, amb el bloqueig directe o en situacions de ficar-lo en ajudes, perquè d'aquesta manera jo crec que traurem avantatges.
4: 26-26, amb falta personal sobre Àlex Reyes, això de Suleimanovic, i hi ha més canvis, Guerra.
7: La segona de Barnes.
5: Sí, marxa la banqueta Àlex Reyes, la penya ara jugant amb Ricky Lude, Nogués, Suleimanovic, en Diaye.
4: Recordem que l'equip d'Israel juga els seus partits a Chomotov, a Bulgària. I venen
5: tens fins... Tens directe?
4: No. Fins a Sofia, i a Sofia 3 hores. De fet, l'any passat també jugava a Hapoel Holon, va jugar allà. I això és perquè m'entenguis, eh? Hi ha un paio amb molts diners, jueu, que diu, no, pagueu-ho tot, els diu a Bulgària. Bulgària, que sou amics d'Israel, pagueu aquests diners perquè puguin venir els equips. I els hi paguen l'hotel, el vol, venen directament des d'allà i en allà van. Amb un poble que, Saratov, que no hi ha absolutament res, no de bàsquet, de res.
7: Albert, m'agradarà sí. Molt veure des d'on fa la prèvia el Ballesteros. A veure, sí. Això.
5: Quan cau el partit, a més, depèn d'on caigui, compta amb el fred, eh?
7: Sí, sí, compta amb el fred i m'agradarà veure molt també la ubicació, eh? Estic desitjant ja que arribi, que arribi aquell partit per veure on es col·loca el Xavi per fer-ho.
4: Aviam on és, però bueno. Ara,
5: tens hype, Ivan.
4: Sí. Ricky Rubio demana més intensitat, eh?
5: Perquè... Sí, és que s'ha encomanat una mica, eh? El ritme del partit lent, l'ambient fred, 28-26, pocs punts...
4: Perquè no ho podem dir, no?, que el partit és avorrit, de moment. O sí?
7: Bueno, són els partits de competició europea entre setmana que no acaben d'endullar moltíssim, 20, no?
4: 23 de desembre.
0: Oh, que xulo.
4: Samakov, Bulgària. Ara m'ha fet un Samakov a dins, que dius... Com he vist molt, fer el Nadal allà.
7: Des d'aquí fem una crida per demanar roba d'abric.
4: Salvada, soldado.
7: Per el nostre amic Xavi Ballesteros.
4: Salvada, soldado, Ryan. A falta de 4:28 per acabar el primer temps, a 6 de joventut, 30. És un 2 més 1 de Sulemanovic. Benei, 28.
11: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
4: 30-28, ja en tindria un addicional per Sulemanovic. Moltes rotacions en el conjunt britaner, on de moment els únics que no han jugat és, diria que, no guerra, no sé si ho veus bé, jo diria que hi ha Niebla, no? És l'únic que han jugat?
5: L'únic, sí, Diego Niebla, correcte.
7: Sí, sí, correcte, perquè l'Adrià sí que... l'Adrià Andorres ha jugat uns minuts en el primer quart.
4: Però el Girona, que està debutant també a la FIBA Eurocup, aquest encara té pitjors equips, després el repassarem.
7: Sí, abans parlaves del Manresa, a veure com, en aquest cas, Manresa i Girona compaginen la competició europea amb la Lliga CB, perquè serà dur.
4: Va perdre 40 el Girona, eh? Cert que van haver de dormir a Girona, allà a Saragossa, i Girona està perdent a casa contra el Dinamo Bucarest, eh?
7: Pareix és un partit històric, no? Ho comentava el Moncho Fernández, però bueno, s'ha de veure després com es compagina, perquè tots sabem que les competicions europees, siguin més dures o menys, però tenen viatges, tenen desplaçaments, tenen més partits tots els equips, els clubs que la juguen. Evidentment l'Eurolliga és la competició més fort, no farem comparació amb altres, però clar, hi ha temes que després al jugar la competició nacional, en aquest cas la Lliga CB, doncs es noten, perquè és la competició i la Lliga més forta que hi ha, i ja s'està demostrant només en dues jornades amb els resultats que s'estan veient.
4: Per cert, Guerra, haurem de cridar una mica, perquè veig el Pere Companyó, que no ha fallat en el seu debut, que s'està dormint una miqueta, S'està dormint una miqueta.
5: Es reconeix ràpid, Xavi, la grada, perquè
4: va
5: un polo groc.
4: Va un polo groc, sí.
5: Sembla un canari.
4: És que és molt pio-pio, és molt pio-pio. Ha volgut... No ha fallat, és que hi ha gent que no falla mai.
7: La meva mare també ha arribat.
4: Ha arribat, estava patint,
7: quan estiguis tranquil, Xavi.
5: Està bé o no, Ivan? Ha arribat
7: sí,
5: bé?
7: Sí, està, tot.
4: I el nostre meteoròleg, Ingrid Vicent, és la nostra preferida, però el nostre segon preferit és el Jordi Abril, que li volem preguntar, Jordi, ja plou a Badalona o no?
5: Això.
4: Perquè, clar, aquí la gent s'està preguntant això només, De seguida ens informarà el Jordi, que està per tot, absolutament per tot. 32-30 per va, Xeram, que... Jo crec que Xeram... Jo, des de la pretemporada, estic sent bastant crític. Em secundeu o no?
5: Vols la resposta corporativa o l'opinió personal?
4: No, la personal, sempre.
5: A mi no m'agrada, Xeram. No. Li hem de donar el marge, lògicament, és un jugador nou, però crec que ha de sumar més coses, no pot dependre només del tir de 3 obert, i no sé, de moment no m'està convencent gaire.
7: Sí, sí, jo també estic d'acord amb les paraules de l'Albert, sobretot en això, no? De fer més coses per l'equip, que no només sigui, doncs, entre cometes, viure de la seva posició de 4 obert i anotar des de fora, que serà segurament important durant l'any, perquè és un jugador amb molta experiència, i no només a la Lliga nostra, a CB, sinó també en equips de competicions europees. Però sí que, evidentment, ha de donar una passa més en fer també altres coses per l'equip.
4: Havia fallat una penetració Diego Niebla, que ha debutat també amb la penya aquesta temporada. El contracop s'ha jugat un triple. Ricky l'estava mirant a 2 metres, en el triple que ha llançat l'amic Carter. Ha fallat, 33-30, pilota per la penya, partit avorridot, però guanyant de 3, que és... hem de fer els deures, és no fallar.
7: Sí, per sobre de com sigui el partit, al final és que l'important és que el que hem de treure és una victòria, no? A nosaltres el que ens agrada també és que vingui acompanyat, com per exemple va ser la grandíssima... Molt bé, el Diego. Molt bé la jugada i molt bé el Diego. Que vingui acompanyat per un bon joc, com va ser, evidentment, la final de la Supercopa, que a sobre de guanyar el Barça a la final, el partit va ser d'un nivell altíssim.
4: Doncs ara deia Niebla, 35 a 30, hi haurà test mort aquí, 3 minuts, 21 segons, hi ha un test mort, és un test mort, va de gre! És que jo crec que també vull formar part d'aquest Kiss Camp, Ivan. És que m'encanta perquè, mira, la gent s'estava avorrint i abraçada també, clar, a vegades la gent s'estava avorrint una mica, la gent està pendent de la pluja i a cop i volta diuen, va bé, m'ha tocat de Kiss Camp. No tens patrons, tu? Això.
7: Sí, molt maco.

0: Labro junts.
1: Per fi, Ricky Labro i també Diego Niebla a pista. Completa el cinc inicial, Chiram i Birgander, 3-21 pel descans, 35-30.
2: Al final del partit ens vindrà a visitar aquí un nou entrenador, Guerra, no sé si tu coneixes, es diu Pau Ribas, i va guanyar el seu primer partit, el felicitem, i per això volem parlar amb ell, perquè va pallissar, i déu-n'hi-do de quina pallissa li va fumar, en l'Unicaja, 101-59, sense un Pé Ruiz, sense Ferran Mauri, i sense...
3: Adrián Torres,
2: sí que... Pau Ribas,
3: Sí, sí. Bon partit.
4: Head coach.
3: No? Vam venir a veure'l, no? Que tu també estaves, i va ser un molt bon partit, no? El primer partit d'aquesta Lliga U22, també jo crec que la primera part a Manresa va ser bona, no la segona, i va ser una derrota, però en canvi l'altre dia la imatge de l'equip va ser molt bona, i de principi a final es va superar clarament l'Unicaja, i a sobre fent un gran partit. I les paraules del Pau, doncs, era que estava molt content amb la feina dels nanos en el dia a dia, i a veure si es podia veure reflectida després en els partits i la classificació en un futur pel grup A, no? que vosaltres també ho comentava després el dilluns.
2: Guerra, per cert, felicitem a Karim López, i una vegada més a la plantera del Joventut, perquè ha debutat en pretemporada amb els Memphis Grizzlies, 7 minuts de joc. Home, aquest jugador crec que tindrà lloc, NBA.
1: I tant, ja està posat al mapa, sí. Debut a pretemporada amb Memphis, doncs aquí cap amunt.
2: 123-132 han guanyat els Grizzlies a la pista dels Hawks. Avui els Grizzlies, els Nets, els Brooklyn Nets, estan jugant a la pista dels Hornets, Per tant, Jordi Fernández, avui hem parlat amb ell, i està molt motivat. Un equip, l'equip més jove de la Lliga, i amb més nivell que l'any passat. Xeram, pal baix, 2-28, 35-31, finta de Labro. I a nota contra dins de Simon. A vegades jo crec que Labro va lent també per el tema de la lesió, crec jo.
3: No, jo crec que tant el Labro com el Ricky, jo, a mi sempre m'agrada ficar també el Marcelinho, doncs saben jugar molt bé amb els diferents tempos de partit, els tempos de jugada, i evidentment altres jugadors els veiem jugant sempre al millor amb el mateix ritme i amb un millor físic, però en canvi el Labro, el Ricky, el Marcelinho, també l'Anti, quan torni, jugadors més intel·ligents i que saben combinar aquests diferents tipus de tempos durant els partits i sobretot durant les jugades.
2: 37-31, seran dos lliures per Carter, i se'n va Ricky a la banqueta, 1 minut 58, aviam, Guerra, quants minuts diries que ha jugat Ricky Rubio?
1: Dels 18... 9.
2: 9, tu quants dius, Ivan?
3: 8.
2: 9 minuts 23 segons.
1: Ui!
2: És la meitat,
3: Molt de guerra, no havia estret, clar.
2: I l'Apro?
1: Avui sí.
2: I l'Apro no han jugat 10 i 10, L'Apro, 9-49. Per tant, falla carta de les dues tilleres i el rebot queda una altra vegada per Barça.
4: A que tu n'has de dir, no, Xavi? Per tant, l'Excel va genial, no?
2: Sí, va.
1: Quadrat.
4: Tot correcte.
2: S'estan repartint el minut, Xeram 7-17. Reyes 10, també. Pugui 5, és l'únic que jugant menys.
3: Home, ja hem comentat que un dels objectius és no poder repartir bé els minuts entre tots els jugadors, que jugui també l'Adrián Torres, que jugui el Diego Nebles si pugen amb el primer equip, doncs aprofitar la competició europea per això, i evidentment després els partits de casa segur treure la victòria.
2: Triple, Xeram, la penya se'n va de nou, triple, Subaru!
5: Subaru Eco Híbrid. Més Subaru que mai.
6: Subaru.
2: Anota, no la salva, i al final, ostres, li acaba de llançar Carter la pilota a la boca del tercer entrenador. Això deu fer una mica de mal, Això deu fer una mica de mal. El que no fa mal, si estàs en forma, no fa mal fer esport, perquè si vas a Club Pilates Badalona, tot funciona. Uneix-te a l'experiència de Club Pilates Badalona. Fem classes de Pilates Reforma, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats de Club Pilates Badalona, t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona.

0: Club Pilates Badalona. Extrapàs, la prosta sol, Diego Niebla, no el veuen. Xira, se la torna a jugar a tres, curtíssim llançament. Mare meva, quin tir que ha fet. Per què no l'ha donat la prova a la cantonada? Tenia Niebla, que jo crec que l'hagués clavat, la segona.
1: Per dos triples, només la penya. Dos de 15.
0: Dos de 15 i guanya de nou.
2: Sí, sí, el percentatge molt, molt baix i sense això encara, doncs, sobretot en aquest segon quart, doncs dominat molt bé el... Sobretot el rebot, jo crec que una de les claus avui per esmentar aquell 2-8 està sent pujar una mica línies defensives, però sobretot tant el nostre rebot defensiu com el nostre rebot ofensiu, que les tenen atacant molt bé per tenir segones i fins i tot terceres opcions.
0: Ens queden dues possessions com a mínim. Hi ha un decalatge de 3 segons entre el temps de primer temps i de possessió. Guanyant la penya 40-31, Riqui, mereixent la pilota, Riqui, la dona per Ndiaye i perd la pilota, contracop. Que ràpid que és aquest jugador i es maixa, 5 segons davant, és mort, Dani Miret. Serà un test mort, va de gret! Doncs semblava que per ell l'encarregàvem i de moment no serà així. 5 segons, 2 dècimes. Tens mort de Dani Miret. Ivan, perdem moltes pilotes, últimament.
2: Sí, una de les... igual que hem dit que el tema del rebot l'estan treballant millor per remuntar aquell mal inici i per haver arribat fins als 9 punts d'avantatge, doncs ara... Doncs a les pèrdues sí que estan provocant que els sí que està provocant que l'equip israelià doncs pugui córrer i aquesta última cistella doncs pugui anotar amb facilitat i s'apropi una mica més en el marcador. Jo crec que el tema de no estar jugant tan bé, de no estar encertats en el triple i encara així doncs anar guanyant el partit, doncs jo crec que demostra la diferència real que pot haver entre els dos equips. El que passa que ells no s'estan deixant jugar còmodes i fins o no només en alguns moments puntuals d'aquest segon quart hem pogut jugar més còmodes, però en canvi durant la primera part doncs, no estem jugant massa bé.
0: Guerra, hem de treure conclusions positives, però hem de viure primer aquests 5 últims segons i de seguida ens donarà l'opinió al Guerra del que ha vist aquests primers 20 minuts. Riqui, Simon. Bàsquet.
2: Molt ben jugat.
0: Riqui ha corregut tota la pista amb 5 segons per doblar la pilota, mig ganxo. I ho dèiem, Guerra, que Virgander al costat de Riqui i de l'Apro es pot forrar.
1: Totalment. I això també demostra que la penya, tot i estar fent un partit gris, tot i anotar només un 2-15 en triples, està guanyant de nou. Això demostra quan l'equip s'hi posa, quan l'equip corre i treu sobretot avantatges, crec que és el millor equip de la competició.
0: Doncs el Joventut està guanyant 42-33. Quanta gent diries que hi ha guerra ara des de la graderia? Ha anat entrant gent,
1: Sí, s'ha animat gent. A veure, jo crec que... 1.900.
0: Tu què dius, Ivan? 1.900, 1.900, jo dic 1.700. Va, jo poso al mig per intentar explicar-ho. Final del primer temps, l'Apro 10 punts, Virgander 8, Solimanovic 9, però el més important, Guerra, és que estem amb l'Excel, tothom jugant,
1: Sí, l'Excel també, algun sé que mirant de reull aquest Excel perquè pot influir en la supermanager de diumenge, Ballesteros.
0: És veritat, el diumenge, recordem, la penya juga a les 5 de la tarda contra el Baskonia, partidàs. El viurem des del Fernando Buesarena, un partit que, evidentment, la penya sap que el Baskonia el té... Ian Garci, ara acabo de veure, acaba d'arribar el nostre golfista de capçalera,
1: Fernando, ha vingut Ballesteros, de fet, directe des de Sitges, des de Terramar, amb el cotxe, ha aparcat el Màgic i ha vingut ara al partit. Això és panyero o no?
0: Home, és panyero i amb la cara de caure és superpanyero. Doncs arribem al final del primer temps. Així del jugador 42. Benei, 33. Fem una petita pausa. Us deixem el més destacat que ha donat de ser la necessitat amb el Martí Villegas. el grande Martí Villegas, i tornem de seguida per viure la segona meitat. De moment, la penya guanyant de nou. Fins ara.
3: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
4: Has de renovar-te el cotxe?
3: Vine als concessionaris Trivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
4: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
3: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
4: T'esperem a Trivim.
5: Notícies Badalona.
6: Bona nit, aprofitem la mitja part del partit de la penya per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Badalona ha activat de nou avui dimarts el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta, des de les 2 del migdia d'avui i fins demà dimecres a les 8 del matí. La posada en marxa del pla arriba després dels avisos del Servei Meteorològic de la Generalitat per la possibilitat de pluges intenses a partir d'aquesta tarda i fins demà. En aquesta mateixa línia, Protecció Civil ha enviat cap a les 7 de la tarda un missatge és alert a les comarques del Barcelonès, el Garraf, el Gironès, el Maresme i la Selva davant la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada. L'organisme demana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. Precisament arran dels darrers episodis de pluges intenses, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització a l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. Tot i això, explica la reurbanització de la zona s'ha dissenyat comptant que pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon.
7: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'urbanització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
6: En la línia del president del Consorci del Besòs, el regidor d'Urbanisme a Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació a les Tres Xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives, les darreres, segons un estudi de l'any passat, a l'hora d'executar el projecte.
8: El MAPRI és el mapa de peligrositat i risc d'inundació. Aquestes mesures del 23, la Generalitat de Catalunya, les actualitzades el 2024 van carregar un nou estudi que es va fer el 2025 amb mesures molt més exigents en el cas d'inundabilitat i aquest informe consta a l'expedient.
6: Per la seva banda, l'associació mediambiental Marea Verde de Sant Adrià reclama aixecar la via del tren al Besòs després que quasi s'embossés durant el temporal d'aquest cap de setmana. Asseguren que si arriba a ploure una hora més es podria haver generat una tragèdia. També afirmen que l'aigua sempre arriba a la zona de les Tres Xemeneies i que la gent que hi viu, si s'inunda, no els hi cobrirà l'assegurança. Ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360 Javier Lozoya, membre de Marea Verde.
9: Cuando llovió tanto, o sea, llueve una hora más, o sea, hubiese podría haber habido una catástrofe, porque si llueve un poquito, enseguida se llena de agua. Cuando un temporal hay de agua, también el agua llega hasta las Tres Chimeneas. Pero bueno, eso técnicamente tiene solución, ¿no? Pero bueno, pues la gente que vive ahí ya tendrá que firmar unas cláusulas de seguro especiales porque no, el seguro, si hay inundación, no lo cubrirá. O sea que pues, especular con el terreno, al fin y al cabo, son, y lo otro, pues hacer un parque, eso no trae beneficios, con lo cual pues estaremos siempre igual.
6: El ple de Badalona ha aprovat per unanimitat el conveni amb l'AMB per finançar la segona fase de la reforma del parc de Nova Lloreda. El pressupost és d'1,35 milions d'euros. D'aquests, l'Ajuntament n'aporta 877.000. L'acord permet que el projecte ja es pugui licitar. Les obres preveuen noves rampes, escales, il·luminació, actuacions al clavegueram, l'estabilització dels talussos, zona de gimnàs per adults o una altra àrea de gossos. El govern municipal preveu que els treballs comencin durant el primer trimestre de l'any vinent. A la reunió de grups municipals ha arribat també el projecte urbanístic de Can Colomer, al Marram. El ple ha aprovat el darrer tràmit per modificar el Pla General Metropolità. Com ja vam avançar la setmana passada, a partir d'una permuta de terrenys es podrà construir 772 habitatges en diferents barris, dels quals 323 de protecció oficial. La campanya de vacunació de la grip i Covid a Catalunya ha començat aquesta setmana. Com a novetat d'aquest any, els pacients podran demanar rebre-les en dies diferents, només una o totes dues si compten amb un risc molt alt de patir complicacions. Ens en dona més detalls en Sergi Crusells.
5: La Generalitat ha adaptat la mesura d'escollir les vacunes per a flexibilitzar i que sigui més còmode pels pacients. La campanya de vacunació està destinada a persones grans, embarassades, infants de 6 mesos a 4 anys o aquells que pateixen condicions de risc. Els professionals de la salut recomanen que aquests col·lectius adquireixin la injecció cada any perquè aquests virus d'infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat va disminuint amb el temps. Escoltem a l'infermera del CAP Gran Sol, Alba Cremades.
10: Prevenim complicacions a l'hora d'agafar la malaltia. És important que siguin en aquestes dates perquè és quan comencen a activar-se aquests virus respiratoris. Gairebé el 75% dels pacients ingressats a la UCI a la campanya 2024-2025 no estaven vacunats. Per tant, és molt important vacunar-se de la grip i Covid quan abans millor.
5: La campanya també està oberta per a treballadors de centres sanitaris, de residències, cuidadors o que tinguin contacte amb persones de risc. Així poden protegir-se i protegir a les persones de qui tenen cura. Tornem a escoltar Cremades.
10: Que estem atenent, sobretot, persones vulnerables. Vacunar nosaltres que estem atenent aquelles persones, evidentment, no acaba amb l'epidèmia, però sí que ajuda.
5: La campanya de vacunació ha començat per a la població de més risc, els de més de 80 anys i professionals. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a majors de 60 i el 16 de novembre a la resta de la població. Ja es pot demanar cita prèvia a l'app de La Meva Salut, al web citasalut.gencat.cat o bé directament al cap de referència.
6: Això és tot. Us deixem amb la segona meitat del debut de la penya a la Basketball Champions League, que acaba de passar una molt bona nit.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Temperatura a Badalona...
3: 20 graus.
4: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
4: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: bdncom.cat.
4: Badalona passa aquí.
11: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
3: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
11: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
3: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
4: Torna Filmets.
3: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
4: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat. Filmets Badalona Film Festival.
3: Totes les emocions.
12: Et caduca el carnet de conduir?
13: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
12: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
13: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
12: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
13: Al costat de Pompeu Fabra.
14: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
15: A Condis sempre som a prop, i ara encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
3: La penya en joc.

0: Tornem a l'Olímpic. Temps de descans, 42-33. La penya està guanyant de nou en un partit avorridíssim. Però està guanyant de nou. Ha arribat a perdre de 8. El conjunt verdiner en un inici. Però el conjunt israelià ha clavat 4 triples. I això ho ha complicat una miqueta. Però no hem ni patit, eh? Està clar que el conjunt verdiner ha de continuar treballant per intentar fer per sumar la primera victòria i també, sobretot, per no caure en aquella situació de d'estrampada. D'aquí dues setmanes hi ha el segon partit de la competició. El segon partit de la competició serà aquí contra el Telecom Bonn, que juga demà contra l'Oporto, l'altre partit del grup. Han vingut aproximadament 2.000 aficionats avui aquí, que estan a... no diré que... Bueno, veurem què passa després quan surten. Veurem què passa, perquè ara sí que ens deia el Jordi Abril que està caient important a Badalona i, per tant, això sí que no ens agrada, perquè volem que els jugadors, ai, els seguidors que han vingut fins aquí, ja que són molt de la penya, ja que són molt fidels, com a mínim puguin tenir una bona tornada a casa. Esperem que hagi baixat una miqueta aquest aiguat. Tomen 10 punts per Nicolás Laprovítola, que sense forçar molt la mànica, a la mà... La màquina està sent el màxim de tot el partit. 9 punts de fet Soleimanovic i 8 Siouambit. Grandet a Ricky Rubio, que és una miqueta el que tothom espera. 0 punts de moment amb 3 assistències. I jugant tots els jugadors de la penya. Per tant, veurem si l'Excel funciona, perquè estan fent moltes rotacions. Vull dir, Eric 5 minuts, 12 minuts i mig en Diaye, Ricky 11, Lapro 11, Hackenson 11, Reyes 10, Soleimanovic 7, Torres 5, Noguer 5, 4 Niebla, 10 Virgander i 9 Chiram. Aquests són els minutatges de cada jugador de la penya. Veiem també a Pau Ribas Guerra. De moment veiem els jugadors de la penya fer moltes rotacions i això és important de cara a preparar aquest partit de diumenge, que la penya ha d'arribar descansada, perquè què ha passat amb la Baskonia, que sembla que ha començat forta, no? Ha començat fort aquest Baskonia. De moment ara no ens escolta Guerra, que està parlant amb l'estaf del Joventut abans de començar. I sí, també repassarem alguns dels resultats, com la victòria de 20 punts de la Simona de Zagreb contra el conjunt del Galatasaray. I recordem que al final ha guanyat el Fiat Girona. Queda un minut i guanya de 10, 83, 73 el seu retorn a la competició de l'Eurocup a FIBA. Ja tenim nosaltres també l'Ivan Corrales, que a Guerra, l'Excel creus que funcionarà també la segona part o no?
1: Funcionar, és un tema de gestió d'esforços. La temporada, vam veure què ha passat la temporada passada. S'ha d'arribar al més frescos possible, al mes d'abril, i a més, recordeu, Xavi Ivan, que encara no hi ha antetòmic, per tant, s'ha de repartir el minutatge en la mesura que es pugui.
0: Doncs, Ivan, començar la segona part amb Ellis, que de moment no està fent un bon partit, Ricky, que de moment no ha notat, Reyes, que porta exactament, amb Reyes, 0 punts, 0 punts, Reyes. Clar, tenim molts jugadors que poden anotar, però... Tampoc no podem dependre d'un, que això és important, no?
2: Sí, evidentment, nosaltres sempre que siguem capaços de repartir més a nivell ofensiu entre més jugadors, doncs això serà bo per nosaltres.
0: Ha començat el tercer quart al Palau Olímpic.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I acaba de començar amb pilota recuperada per la penya. Xiram, finta, però no llença, se'n va pel baix. Aquest sí que és el seu revers, eh? Aquest sí que és el seu revers. No nota el bàsquet. El rebot és de Barnes.
2: Que Xavi, aquest llançament ho fa. Dóna igual que sigui contra un jugador gran o un jugador petit, sí, perquè ho hem parlat en els partits anteriors, perquè és un dels seus llançaments.
0: No, Xirem no llegeix, el partit. Estàs d'acord amb això? No? Vinga, tercer llançament, dos rebots seguits i el bàsquet triple de Ney, que havia començat 6-14... Guerra, que no ens ha... que ens posem un altre cop les piles.
1: Sí, sí, i un Benei que havia començat amb un 5 amb triples, n'havia fallat 8 seguits, ja torna a notar un.
0: Per cert, tu Vaya, Ricky, tu no ets VIP, sabies, no?
1: Jo no sóc VIP, ho sabia a sobre, sí, per què?
0: Estàs assegut amb els VIPs. Quants VIPs tens al costat ara mateix?
1: Ara mateix... Cric, cric.
0: Zero. Tots al pica-pica. Home, jo crec que deuen dir...
1: Marc Rubio, el pica-pica també hi havia.
0: Ah, hi era també avui?
1: Sí, jo anava al lavabo, però he vist que entrava el pica-pica, no et pensis.
0: I m'ha dit, ei, què tal? Diu, vés al lavabo. Vés al lavabo.
1: Sí, sí.
0: 4, 2, 3, 6, la penya guanyant de 6. I Ricky fa en jugada. Ja des de la cantonada avui poc ambient, eh? Hi ha un tambor només. Ellis, per la pilota, Barnes, la falta li roba la cartera. I ara intentava enxular l'antiesportiva, però no ho era.
2: No, el que passa que aquesta falta l'ha xiulat una mica tard, no? Igual que la que hem dit abans, doncs jo crec que l'entrenador del Benei Herzlija, doncs sí que demana el challenge per veure si aquesta falta pot ser disruptiva o flagrant. No sé la pregunta que haurà fet. Jo crec que pel tipus de situació del lloc, com a màxim, jo crec podria demanar flagrant, perquè no pot ser disruptiva, perquè no estava tallant una situació de lloc ràpid.
0: Guerra, això de la disruptiva, de la flagrant, això... és que el 5 contra 5 vaig veure aquesta setmana, però no hi és, no? A Supercopa i Copa Catalunya.
1: Sí,
0: no hi és, no?
1: Sí, qui és.
0: També?
2: Sí, sí.
1: Sí, sí.
2: Ja, tant a la Federació Catalana com a les competicions nacionals i europees, jo crec que aquesta nova normativa és la mateixa per tots. Està clar que ara en els primers partits que hi ha hagut de la Federació Catalana, no? Que estem jugant els equips de Badalona i nosaltres amb l'UPSA, a Sant Adrià, doncs els primers partits tothom ens hem d'anar acostumant a aquestes noves situacions. El públic també, l'altre dia a Sant Adrià estava jugant el sènior i xerràvem amb l'afició de l'equip rival per aquest tipus de faltes per tenir-ho tots clars.
1: S'ha americanitzat el joc.
0: Sí, per cert, estan revisant la jugada però no la posen al videomarcador.
1: No,
0: jo crec que no el posen per evitar que hi hagi algun problema amb la pluja, el marcador...
2: A lo millor sí, perquè no hi ha, però jo crec que la falta serà normal. Com ja havien xiulat.
0: Sí.
2: Però Xavi i Albert, el dia de la Supercopa parlava amb els àrbitres, que ara fan alguns dels àrbitres que fan la supervisió, que estava el del Filgaliano amb ells, que tu i jo els vam veure, i sí que ells comentaven que evidentment hi ha situacions del lloc que no es podien sancionar de la mateixa manera. Evidentment, si tu toques una pilota o t'agafes del cercle, per aquestes dues situacions que abans eren tècnica, et quedaves fora d'un partit. A lo millor era una mica exagerat, i per això jo crec que han anat fent aquesta diferència amb les faltes i també amb les tècniques.
0: Ara no veig a parlar la Vinya. Veig a Juan amb el Jordi Mac, a primera fila, l'última, Jordi Martí. Si no puc venir amb la pluja. Ricky buscant a ningú. S'ha equivocat. Recupera pilota. Ara estem en un moment bastant...
2: Sí, una mica més, estem en un moment més semblant a l'inici de partit, no? En aquest tercer quart, doncs semblant al primer quart, que s'està jugant sense ritme, amb moltes errades per part dels dos equips. Portem més de dos minuts i només hem vist un triple de l'equip israelià, i perquè ha vingut precedit de tres o dos rebots ofensius, i ara mateix el partit, doncs, si ja el ritme era una mica... pesadet, per dir-ho suaument, doncs ara en aquest tercer quart encara més.
0: Ricky intentant agradar, assistència a la Virgander, mig ganxo i anota.
2: Vinga, va, vinga.
0: Fa la finta i abans no li saltarà mai.
2: Sí, s'ha portat ara, sí, abans no li saltarà mai, llavors el Simon ha d'aprofitar, i ara després de la jugada, doncs el Ricky no ha vist el jugador del Benei, a veure si el Reis anota, que seria important per ell, que és la primera cistella en el partit.
0: Triple de Reis, assistència de Ricky Rubio, triple de Reis, la penya guanya d'11, triple Subaru.
5: Polígon de les Guixeres o a drivin.com. Subaru.
0: Ja tens mort d'equip israelià, un tens mort per res. La penya guanyant d'11 i van és que la penya és molt superior.
2: Jo crec que sí, i sense aquest encert exterior, amb les estadístiques que comentava l'Albert quan acabava la primera part, amb els triples que només portaven dos, crec que la primera part ha estat 2 de 15, si no m'equivoco, doncs sense aquest encert ja ens hem anat 9 punts per davant a l'acabar la primera part. Ara ja estem 11 d'alt amb aquestes dues últimes jugades d'assistència, dues jugades d'assistència del Ricky, amb la cistella del Virgando i aquest triple del Reyes, que és la seva primera cistella, i segur que això doncs l'anima i li dona confiança pel que queda. Però sí, jo crec que sense fer gran cosa fins ara, doncs es nota que nosaltres som superiors a l'equip israelià.
0: Es poden jugar la pilota en Brian davant de Ricky, es manté Ricky pista. Jo crec que Guerra està intentant donar minutatge també a Ricky a la propa. Ja hi ha hagut falta, eh?
2: Sí, falta l'atac molt clara i pot ser flagrant, com demana el Dani pel moviment del colze. Jo crec que el Dani, si la pot demanar, fa molt bé en demanar-la, perquè la falta en atac era claríssima. Ara el dubte hi ha que la puguin xiular flagrant. I ara ja podem explicar, no?, que flagrant serien dos tirs lliures i pilota per nosaltres, i a sobre aquesta falta pel jugador del Herzliya sí que seria una falta que sumaria per una possible expulsió amb la segona.
0: Doncs ara hi ha revisió. Revisió. Déu-n'hi-do, eh? Perquè això, recordes allò que dèiem, els partits van ràpid, però aquests no, eh?
1: Massa bé estaven en tot.
0: Sí. La primera
1: Mare
0: part,
1: meva.
0: He vist la primera part molt ràpida i dic, bueno.
2: Oh. I ara sí, perquè quan el partit és en un bon ritme i entre cometes tu estàs passant una mica millor, doncs tant els que estan a la pista com els que estem fora, doncs si passen aquestes aturades, doncs, bueno, t'emprenyen menys, però clar, quan el partit és una mica pesadet, sense ritme, doncs clar, si a sobre hi ha aturades, doncs t'agrada menys.
0: Doncs ja a partir d'aturat, 47-36, la penya guanyant 11. De moment no han sortit les dades oficials del públic. Però aquí no s'han anat la llum, en alguns llocs de Badalona en diuen que sí.
2: Pot ser, segurament amb la situació que hi havia i amb els avisos que estan fent, doncs portem uns dies que són difícils per tothom, no? També per prendre
1: segons
2: decisions.
1: Segons el radar del Meteocat, està passant ara mateix el pitjor per sobre nostre. Està tot a color vermell fosc. I l'ataca que va cap al nord.
0: I estarà més d'un quart aquí, o bé, aquí sobre?
1: Jo crec, Xavi, que quan sortim

0: I tornem aquí. S'havia tallat la connexió perquè Televisió Badalona també està... La Ciutat de Badalona està caient una important i s'havia... S'havia anat la llum de la ràdio i, per tant, havíem perdut la connexió. Nosaltres estàvem explicant que la penya guanya de 14, 50-36, era el màxim avantatge. Ara són 12 punts, 6 minuts i mig, per acabar el tercer quart, encara queda molt.
1: Sí, sí, queda molt i en aquest cas, doncs, la defensa de l'equip està sent molt bona, perquè fins a aquesta última cistella només era aquell triple que havíem comentat al principi que ens havien anotat després de dos rebuts ofensius. Ara havia tornat a anotar el Herzliya, doncs només porten 5 punts en aquest tercer quart, i això demostra que ells no estan jugant fort, molt bé, evidentment, però també la nostra defensa ha pujat línies i ha pujat en intensitat.
0: I ara continuem amb l'Excel, eh?
2: Sí, sí, repartint minutatges a Nimiret. Ara torna a pista Nogués, es manté l'Apro, Hackenson, Sulemanovic i Ndiaye, que està defensant molt bé.
0: La valoració, el tap en falta personal de Hackenson. Jo crec que han baixat una mica el ritme, crec.
1: Jo crec que defensivament no, però el ritme del partit sí, perquè jo crec que estem deixant amb pocs punts en aquests primers 4 minuts, però sí que està clar que el ritme no, de partit no és un ritme del que més ens agrada, no? Hi ha poca circulació de pilota, hi ha poc joc en transició, fins i tot algun contraatac o una cistella o jugada una mica més espectacular que endolli encara més al públic, i el millor de tot, evidentment, és el resultat i que el Dani i l'estaf estan podent repartir els minuts entre tots els jugadors.
0: Anoten dos dos lliures especials de 0-3, 50-39, i ara jugant Hackenson de base, l'Apro de 2, Nogués de 3, Suleimanovic de 5 i Ndiaye. Bona passada, bàsquet. Tot, Guerra, sí que és veritat que han aguantat els americans una mica, però són fluixets, eh?
2: Molt, molt fluixets. De fet, continua només amb 8 jugadors jugats. El Benei Herzliya, Gerson amb 11 punts, el màxim atador.
1: Sobretot justets per aguantar, potser, una regularitat molt alta durant 40 minuts, no?
0: Per la pilota, treu el peu.
1: I segurament Xavi Albert, si nosaltres haguéssim anotat una mica més d'encert, o haguéssim anotat una mica més des de la línia de 3, a lo millor la diferència seria encara més gran.
0: Hi ha surten a jugar a la pista. De moment aquí no hi ha hagut cap la sensació que he tingut jo, Ivan, no sé si veus de que la llum s'ha anès, no?
1: No, aquí no, no, però, aquí no. Però segurament que cap fora hi ha llocs amb tot el que està caient que és una mica més difícil, i ja ho dèiem abans, no? La situació que estem visquent, doncs, és difícil pels que la sofrim quan estem doncs, a casa o a les nostres ciutats, i també per les entitats que han de prendre doncs, decisions, però hem d'entendre que el primer que ha d'assistir és la precaució i que tots estem els més tranquils possibles, no?
0: Evidentment, les entitats que patim aquestes situacions són les que han de canviar...
1: I hem de fer cas a les situacions que ens demanen, perquè al final totes van dirigides a que estem al millor possible i amb la màxima seguretat. De vegades poden donar una mica de, no sé si de ràbia és la paraula, no? Però, o que no podes fer una sèrie de coses, però està clar que quan es prenen decisions s'ha de pensar en el general, no en situacions puntuals o individuals.
0: Sí, sí. Joan Sulemanovic. Ataca Sulemanovic, jugant per Nogués. No és bona,
1: molt bé,
0: passada.
1: Molt bé.
0: Llançament no nota, però està ben jugat.
1: Sí, sí, no estem trobant en set, però la circulació de la pilota és bona. El ritme d'aquesta circulació és molt important per trobar jugadors lliurats, però està clar que en aquest partit no estem trobant en cert des de la línia exterior.
0: Brian, la falta de Hackenson és claríssima. La falta de Hackenson és claríssima.
1: Sí, sense bonus, anàvem sí, sí. Una mica darrere dels jugadors del Herrilla perquè no estaven tancant bé el rebot, i aquesta falta, doncs, en principi ben feta.
0: Necessites renovar la teva llar, Ivan? Sí o no? Sí, doncs vinga, a l'Adrés trobaràs mobles de cuina, sanitària i ceràmica i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius. Qualitat, assessorament expert i tot el que necessites en un sol lloc. Entra a l'Adrés.com o truca al 93-395-0311. Va, l'Adrés!
3: Badagrés.
4: Badagrés.
3: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: A falta de 4:36 per acabar el tercer quart, ens estem avorrint molt. Joventut, a 6 a Joventut, 52. Benell, 43.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: És que fins i tot Guerra estan ara en el videomarcador enfocant la gent, i la gent està despistadíssima. Tot.
2: Sí, la gent està tothom al mòbil, i jo crec que no per mirar les estadístiques. Estan aquí amb el Meteocat, mirant el temps, a veure a quina hora acaba. Guanyem, primera victòria i cap a casa, tu.
0: Exacte, això sí que és així, eh?
1: Sí, sí, això, el que ha dit l'Albert, avui, tal com, com estaran tots, és el més important. No estem acabant de trobar aquest bon ritme i aquest encert. No, abans parlàvem de si que l'última jugada havia estat molt bona ofensivament, sobretot per la circulació i el ritme de com es movia la pilota, però sense encert és una mica dos més difícil, no? Però sí que aquest ritme de partit, que no acabem de ser capaços de trencar-lo o de trobar una regularitat amb un ritme de joc més alt, doncs fa que continuï el partit una mica més igualat i que només portem aquests 9 punts d'avantatge.
0: Poden jugar la pilota, l'Apro, obrim per Hackenson, intereu per Solemanovic. Déu-n'hi-do com es lluita contra tothom, eh?
1: Sí, falta. A baix, falta, ells no estan en bonus, nosaltres amb l'última falta del Lude hem entrat en bonus, ells amb aquesta falta seria la seva tercera, però la falta era clara, però era baix perquè no han deixat aixecar-se al Sule.
0: 5-2-4-3. Ataca ara Sulemanovic, que per mi està sent el millor, no, per mi? Com ho veieu?
1: Sí, bueno, els jugadors interiors aprofitant-se de les assistències per anotar, i el Lapro que la primera part ja portava els 10 punts que porta i que en aquesta segona part encara no ha notat.
0: Toca la pilota, no és... Les toca totes, Guerra?
2: No, sí, pots estar tranquil. Mans. Sembla un pop.
0: Mare meva.
1: Sí, aquest instint el té molt bo i sempre té una capacitat molt alta de pressionar, sobretot els jugadors que porten molta estona la pilota.
0: En els bases, no?
1: Sí, els bases. Jo crec que a sobre ell es troba còmode aquesta situació, perquè pot tocar pilotes, pot trobar, i evident pot condicionar una mica l'atac dels equips rivals.
0: Ha tornat a perdre la pilota i falta un atac d'Elis. Li ha enganxat la...
2: Li està costant, Elis, eh?
0: Molt.
2: Jo crec que no és el que s'esperava. Es pensava que arribaria aquí i via lliure, però no.
0: Quarta.
1: Sí, dos tirs lliures i la quarta falta d'Elis. I per això el Lude torna a pista.
0: Torna a pista.
1: Sí, però molt bé el públic, animant-li, aplaudint, perquè evidentment no ha notat, però clar, a nivell d'esforç, res a dir. Llavors, està clar que és un jugador que necessita anotar una mica per trobar-se còmode. Abans l'Albert també ho comentava de l'Àlex Reyes, no? Són jugadors que necessiten una mica d'anotació per després trobar-se còmodes en altres aspectes del joc o per prendre millors decisions.
0: Allà el tir lliure, sí, sí. Un sol llançament, havia entrat abans de la zona, no,
1: el mateix que ha llançat ha entrat abans i per això el fallà queda el tir lliure anul·lat.
0: Doncs, Guerra, la banqueta com ho viuen?
2: Doncs molt tranquils, la veritat, concentrats. Vam a Diego Neula rient, i també Ante Tomic parlant amb Crac i Pau Ribas, que s'espera.
0: Pau Ribas. Com de cop. Frena.
1: Sí, bon balanç defensiu, perquè hi ha alguna vegada el número 23, Breuton, que és molt, molt directe, doncs ja a la primera part ens ha agafat alguna vegada en algun contratat.
0: Joan, aquí a Ràdio Ciutat de la Dona no ens ha agradat dir el número 23 i el número 17. Tenen un nom. Encara que el diguem malament, però l'hem de dir. Breuton, no? Breuton.
1: He dit el número 23,
0: el
1: Breuton.
0: Això del 17 passa al 14 i al 15,
1: no,
0: això...
1: No, això mai, això mai.
0: Això mai.
1: No, mai. He dit el número i el nom.
0: Home, hi ha noms que sí, que si són de Geòrgia, de Billy, però...
1: Sí, sí, totalment d'acord, Xavi.
0: Per exemple, Barnes l'ha passat per Brian. Brian la dona per Breuton, que se la juga a 3 i no anota.
1: Molt bé.
0: I Sulejmanovic se'n va ràpid per Lapro, bloqueix de Nogués, Lapro, quin domínio té Lapro, assistència per Sulejmanovic i anota.
1: Molt bé.
0: Sulejmanovic està ja amb 13 punts màxim de tot, eh?
1: Està clar, Xavi, Albert, que en aquestes situacions que traiem abans a lluny de la cistella i fins i tot fora de la línia de 6'75, doncs podem atacar-li després perquè la seva recuperació és inexistent i les bones passades dels nostres petits estan fent que el Xule i el Simon puguin anotar amb més facilitats i siguin els màxims anotadors del nostre equip.
0: Ens han enganyat absolutament.

0: Doncs tornem aquí, a punt de robar la pilota. És que al barri de la Morera, per la gent que viu per la Morera, hi ha molta aigua avui. En aquest moment s'ha concentrat molta aigua i quan se'n va la llum, Ivan Corrales, se'n va la llum. No podem fer-hi més, encara que sigui un partit avorrit. No és que no vulguem explicar-lo, eh?
1: Però, aquests temes també ens afecten a nosaltres, no? I s'està ja una mica la comunicació, però bueno, ja hem tornat. Bona feina del Jordi Abril, no? Per recuperar-nos.
0: Sí, absolutament. Doncs, Guerra, se li ha anat la llum a... S'ha anat la llum a la Morera i el Benell, de moment, no, encara no. Està aguantant, no.
2: De nou, ara guanya la penya, no aconsegueix aquesta línia de dobles dígits. Torna a girar la pista per Ndiaye. És que la té l'Ndiaye avui, 5 puntets.
0: N'hem d'esperar més, no, d'aquest jugador, o no?
2: Per part meva, jo crec que sí. Ha vingut per això. Jo crec que és una sessió que surten guanyant les tres bandes. El Madrid perquè dona sortida a un jugador que ara mateix no té lloc, el jugador perquè pot créixer i la penya perquè necessita un...
1: Sí, totalment.
0: Xiren, que clava el triple, callant boques, Xiren, triple, Xiren, triple, Subaru!
3: Nova gamma Subaru Eco Híbrid Autorecargable.
4: Subaru.
0: La penetra, bàsquet, la penya guanyava de 12, ara ho fa de 10, no es desenganxa. Xiren se la juga de 3 en contracop, falta personal, quina tonteria, gràcies a l'amic Knight, el 13, que hauria d'anar a Club Pilates Badalona per posar-se en forma, una extra experiència de Club Pilates Badalona, fent classes de pilates, reforma, ajuntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body, oferint diferents tipus de classe, treballant per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats de Club Pilates Badalona, t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim, 35 de Badalona, Club Pilates Badalona. Doncs ara ja tornem a estar en antena. Recordeu que hi ha hagut aquí una apagada sense llum a ràdio i que ens hem desconnectat, però tornem a estar aquí al peu del canó per explicar que la penya guanya de 10, que estan destillades de Xeram i que Ivan, Xeram també necessita confiança, necessita minuts, eh?
1: Sí, a veure si amb aquest triple i si ara fica els 3 tirs lliures doncs agafem una mica més de l'avantatge i també doncs el Xeram es fica una mica més en partit, agafa confiança i el tema de notar, nosaltres amb ell jo crec que ho tenim clar, però era el que també deia l'Albert, no? A sobre de notar aquests llançaments lliurats o treure aquesta falta, doncs també doncs, fer més feina, sobretot el millor en el rebot.
0: Recordeu que les retransmissions, a vegades, el fet que sigui a través d'internet no és estable i que es poden produir talls. En aquest cas, no ha estat aquí l'Olímpic, no ha estat l'internet aquí l'Olímpic, sinó el temps que està fent el barri de la Morera, la nostra ciutat, plovent a buts i barrats, evidentment aquí a la nova comunicació us explicarem tot el que passi detalladament en qualsevol moment, tota la informació al moment.
1: I sempre aquí.
0: 59-47. Guerra, veig a Carter, que li ha pujat el bessó i està al costat de la banqueta, el veus?
2: Sí.
0: No sé si...
2: Com estirant, no? Sí, Francis també va coix. Clar, és el risc de jugar amb una plantilla tan curta. No han jugat Gat, Solomon, Bilet ni Kagan. O sigui, els Israel.
0: Sí.
1: Sí, que tu deies, no, Albert, tota l'estona amb 8 jugadors. Clar, avui en dia, amb el ritme que es juga, encara que aquest partit no estigui sent d'un ritme altíssim, però amb el ritme que es juga, doncs, només 8 jugadors és una mica just per competir 40 minuts. O sigui, és veritat que heu comentat que no han començat la Lliga encara, però i potser no han acumulat massa partits, perquè han jugat la Copa de la Lliga i van estar eliminats a quarts de final, però encara i així, doncs, només amb 8 jugadors és complicat avui en dia afrontar un partit amb garanties.
0: Ja posen aquí en el air guitar, vol dir tocar la guitarra en directe. Ostres, aquests nens no van a col·le demà, home. Molts nens a la primera fila sense anar a escola demà. Guerra, que aquest grup, evidentment, l'objectiu és quedar primers per anar directament a la següent fase. Si queden segon o tercer, s'ha de jugar una eliminatòria, eh?
2: Bo. Quina mandra, faria això.
1: Moltíssim.
2: Més bueno, partits.
1: El format és com la temporada passada, i per això, en un grup tan curt, per això, evidentment, les victòries a casa són importantíssimes, quasi sempre, no, evidentment, en qualsevol competició, però en un grup tan curt, doncs, aquestes victòries, doncs, ja són molt importants, perquè després, amb un partit fora guanyat, et podries assegurar, doncs, aquesta primera plaça, no?, que és, al final, l'objectiu dels equips més forts d'aquesta competició, per estalviar-se aquest play-in o aquesta eliminatòria entre els segons i tercers de cada grup, i està clar que nosaltres tenim aquest objectiu. I amb els resultats que heu dit abans, o que hem comentat amb aquest de la Cibona, doncs segur que després els altres grups, i amb els equips espanyols que també estan competint aquí a la Bàsquet Champions League, doncs aquests segons grups que es creguin seran molt més durs.
0: Moviment de Barnes. I el de Barnes.
1: Sí, està clar que Tess mort i jugada claríssima per ell a prop de Cistella. I veurem ara, pel que indicava l'entrenador, canvi defensiu del Herzlilla, i es col·loca en zona 2-3.
0: Està sol Ricky. No, no, del triple Ricky, que avui està amb 0 punts. 5, Diaye, 0 Ricky, 0 Torres, 0 Nogués, 0 Ennis. Per tant, avui joc interior, no, Guerra?
2: Sí, sí. El que dèiem, els partits avui, Virgander amb 12, Sulemanovic 13, Chira amb 10.
0: Ostres, sí, Chira no comptava.
2: Ens hem oblidat d'ell, eh?
0: Sí, i el triplat guarda, Brewton, a un segon, la falta. Seran dos lliures per Ricky Rubio, que pot anotar els dos primers punts. Era l'últim segon, una falta mitja pista, Déu-n'hi-do, aquests.
1: Amb bonus.
2: Pues això es passa a ell, eh?
1: Res a dir. Això no és molt normal a nivell professional, doncs, no tenir la concentració, perquè el Ricky estava a mig camp. Si la fica de mig camp, felicitats i ximpun, no? Però bueno, per nosaltres perfecte, perquè tenim dos tirs lliures pel Ricky.
0: Ricky Rubio, ni de lliures.
1: Sobretot que al final del tercer quart, el risc d'intentar buscar una falta en atac a mig camp amb un jugador amb 0,4 dècimes, doncs no té cap sentit.
0: 4 dècimes, acabarà el tercer quart. De moment, amb aquest, Déu-n'hi-do, aquest també.
1: Sí.
0: Gerson, jo sóc l'entrenador i no faig jugar més. Queden 4 dècimes, li passen la pilota i en lloc de llançar, encara que sigui des de mig del camp, li torna la pilota al seu company.
1: Perquè fes una jugada.
0: Però què és això? Es nota que aquest noi no és el braçol de basquetbol. La penya guanya 63-52. Ivan, la gent està aguantant aquí, Guerra, perquè saben que està plovent. Si no, te'n vas a casa ja, no?
2: Saps el moment aquell quan estàs al sofà mirant una sèrie que t'agrada molt, però són les 2 del matí, se't tanca un ull i no vols marxar a dormir perquè vols aguantar? Doncs jo crec que passa una mica això. La gent està aguantant, però tant un punxi i l'àrbitre, jo crec que tothom fotrà el camp, la penya guanya 11, i és un partit d'aquests que diem sempre una mica un tràmit.
1: Sí, sí, perquè al final aquest quart l'hem guanyat de 2 punts, no? Amb totes les situacions que hem anat veient, doncs al final la diferència per nosaltres a favor aquest tercer quart han estat 2 punts.
0: Sí.
2: Per cert, estava repassant ara la resta de la jornada el vigent campió, el Ritas Vilnius, ha guanyat contra el AG Sabah, equip d'Azerbaiyán, de nou, i no hi és Jerry Harding, l'estrella principal que ha fitxat aquest estiu el Turk Telecom, per tant, jugarà la Eurocup.
0: L'Eurocup. Sabem que aquí l'Eurocup la juga el Manresa, que demà juga contra el Reto Farmund, el Girona juga la Eurocup FIBA, la penya juga la FIBA Champions League, 12 equips, ara el Breogana que ha determinat 12 equips del 18 jugant com a competició europea.
1: Sí, sí, i el Lugo, que va estar molt a prop, es va quedar a les semifinals, no?, de la prèvia de la nostra, de la nostra competició. Bueno, ja ho vam comentar la temporada passada, no? Que evidentment hi ha moltes competicions i al final també els clubs volen ser-hi, ja no és només per mèrits esportius com abans, però sí que també per poder atreure jugadors, doncs al final els jugadors que venen a jugar a les competicions doncs també volen jugar la sobre de competició nacional, doncs les competicions europees.
0: Ha començat el darrer quart aquí al Palau Olímpic.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Reies des d'aquests jugadors, Guerra, que a mi m'agrada molt, perquè no necessita brillar cada vegada, eh?
2: No, i a més, s'activa ràpid, que això és important, que potser no és en tot el partit, els triples, i s'activa.
0: Chiram és el segon màxim anotador de la penya, eh? Segon màxim anotador del partit. Chiram, eh? Això diu molt. I ara en Barnes, diu, escolta'm, vaig a anotar jo perquè... I és el màxim anotador,
1: en 14. Sí, però ara veiem que una altra vegada el Hezlilla torna en aquesta disposició de zona, que amb la que havia acabat l'última jugada del tercer quart, però ara amb aquest últim quart comença amb aquesta disposició de zona 2-3 amb el Barnes a baix al mig.
0: I anota Ricky Rubio. Atenció, ara, què ha passat?
1: Sí, han caigut Barnes i el Sulo.
2: Sulemanovic. Digues, Ivan.
1: No, que han caigut a terra i Barnes ha caigut a sobre del Sule.

0: vaig un fisio i el metge.
1: Ara, 130 quilos.
0: Estava cantonada.
2: Sí, sí, i l'ha canviat l'entrenador perquè ha sortit el Xira amb el triple i li ha saltat i el Xira ha pogut penetrar per fer una cistella o l'última que hem ficat molt, molt fàcil, i per això l'entrenador ràpidament ha trucat al Knight per sortir a pista.
0: Bobby Knight, eh? Escolta, és el segon jugador de l'equip de Realia que ha de... se li pugen els bastons, vol dir que estan... La penya no està fent un partidàs físicament, de dir, hòstia, és que estan deixant-los...
2: Que estaven dient, no? Sense ser un partit d'un ritme molt, molt, molt alt, perquè hem vist partits d'un ritme altíssim, on hi ha unes rotacions molt, molt, molt continuades i seguides i ràpides. En canvi, avui no és aquest ritme, però clar, que el que ha dit l'Albert des del principi, no? Estan jugant amb 8 jugadors. En el bàsquet actual, 8 jugadors, és molt complicat que arribin a final de partit tots els jugadors frescos o sense alguna molèstia, no?
0: Ja, falta normal, eh? Aquesta música, i ara tu que domines, què és?
1: Això és house, no?
0: Sí, és house. Això
1: és comercial.
0: En Jordi Abril, això...
1: Això és el Jordi Abril.
2: Sí, sí.
1: Això és house.
2: L'última de la fila...
1: Es diu Galantis i David Guetta.
0: David Guetta, hòstia.
1: Oh.
0: David Guetta? Tu te'n recordes?
1: Mític.
2: Aquesta se la fica l'Albert al cotxe. A ell li agrada.
1: No, jo soc més tranquil. Soc de country, jazz.
2: Oh, ostres.
1: Mira, Ivan, els meus artistes preferits estan tots morts, imagina't.
2: Ostres. Bueno, la música d'abans era molt bona, eh?
1: Molt d'acord.
0: Això d'abriu, tant. Tu sabies que guerra és molt de saxo.
2: Ah, dic country.
1: Ja el portaré un dia.
0: T'imagines?
1: Un late night post-victòria. Oh.
2: Vinga, m'apunto, eh? No ho diguis que et prenen la paraula ràpid, eh?
1: Va, ja m'agraden els reptes.
2: Ah, vinga, va.
0: Doncs el repte és no acabar-nos de dormir, eh, avui. Important.
1: Ja, doncs.
2: I sobretot ara, doncs, treballar bé aquesta zona. Està clar que ells intenten tallar una mica el ritme, protegir, potser, aquests 8 jugadors amb els que només està jugant, però, evidentment, nosaltres, ara, sense avanç a pista, a nivell de joc interior, podem fer-los molt de mal, perquè ells estan jugant, entre cometes, amb 4 petits i el gran, diguem-ne, que seria el Knight. Per I cert. Nosaltres tenim a Xira, perdona, Xavi, i a Xule a pista, llavors jo crec que a prop de Cistella, si movem bé la pilota, doncs podem fer-li mal, perquè tampoc és una zona molt, molt, molt agressiva i amb molt d'intensitat de moviment.
0: Per la gent que està ara mateix veient el triple que falla Ellis, per la gent que està aquí a l'Olímpic, una informació que crec que és important.
2: Vinga, Xavi.
0: En el litoral badaloní, molta pluja elèctrica, poca pluja d'aigua.
2: Bueno.
0: Per tant, la gent que vagi tranquil·la, que no faci allò de aixeco el dit, aviam si em toca i et passi el llamp, eh?
2: Sí, sobretot amb aquesta pluja elèctrica, sobretot veurem els problemes que surten, sobretot per demà, no? Que en principi per demà no deien que a nivell climatològic seria un dia més normal, però veurem els problemes que han passat amb aquesta tormenta una mica més elèctrica que la pluja.
0: I ara vam patir, per Ramon Durant, se torna.
1: Molt.
0: Va bé, ja m'apareu, li passarà un llamp i quedarà va acabar
1: com un pollet, eh? Sí.
0: Gran Ramon Durant, 1-3, gran victòria del conjunt de Escapulari, triple! Triple d'Ale Reyes, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple de Reyes, triple... Soaro!
3: Visita'ns a Subaru Badalona o a trivim.com. Subaru.
0: Oh, recordem la pilota, la penya guanyada 12. No, estem patint gens, i no pateixes gens, sobretot si et poses en mans dels experts com Badalés. Necessites renovar la teva llar? A Badalés trobaràs mobles de cuina sanitària i ceràmica i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius. Qualitat, assessorament, expert i tot el que necessites en un sol lloc. Entra a badalés.com o truca al 93 395 0311. Badalés!

0: Badagrés.
1: Badagrés.
0: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
2: Què passa, guerra?
3: Que hi ha hagut canvi a la penya, en el frontcourt, amb els interiors. Birgander, Ndiaye, parella exterior.
2: Els dos jugadors de... No, la penya, avui Sulemanovic 15, Brigander 12, Xeram 12 i la Provítola 10. Molt repartit.
4: Sí, els de l'Apro a la primera part, però en aquesta segona part estarà al nostre lloc interior molta superioritat. A sobre, veurem ara si ells, si ells continuen amb la defensa zonal de 2-3 o la treuen, perquè cada atac nostre podem ficar la pilota al mig amb molta facilitat. Llavors, contra una zona, si fiques la pilota al mig, és la manera que l'atac té per trencar-la, i nosaltres l'estem ficant molt, molt fàcil. Ara jo crec que l'entrenador d'ells està demanant que la defensa sigui individual. Però ara mateix, per exemple, ara Ndiaye està defensat pel Brian, o sigui que el pal baix té molt avantatge.
2: Falla, el Riba Reyes estava sol.
3: 1 de 3, Reyes.
2: Sí, oi? Però tampoc no... Sí. No és allò, vull dir... A vegades hi ha jugadors que estan tan encertats i llançarien 10 vegades. El Reyes ho fa, total. Bueno, 3.
4: No, Albert, el Reyes ha ficat 2 triples. No sé de quants, però ha ficat 2, perquè porta 6 punts. Ah, la seva primera cistella va ser un triple, i aquesta última, que també ha ficat un triple.
3: L'app malament, Ivan.
2: Sí, perquè jo crec que...
4: Bueno, a mi em sona, que són 2 triples.
2: Sí, anem a mirar-ho,
4: a lo millor m'estic equivocat.
3: No refresca.
2: Jo sí que el tinc refrescat, i Reyes...
3: Ballesteros, digue'ls hi alguna cosa, tu que tens contactes a arreu.
2: Estic, li acabo d'enviar un missatge ara mateix. Dic, o canvieu això, o parlo amb en Ramon Durant. Oh, amb 2 de 4 triples, lo de Hackenson. 0 de 2... Em porta 0 de 2, Elis, de triples. 0 de 4, Ndiaye. Llança 4 triples, eh? 0 de 1, Vicky. 0 de 2, Hackenson. 0 de 1, Sulemanovic. 0 de 1, Adrià Torres. 0 de 1, Diego Neibla. Uf.
4: I el total? Has dit?
2: El total és un 5 de 24, perquè Xeram ha fet 2 triples, i Reyes també. I un de Nicolás.
4: Sí, hem millorat en aquesta segona part. I abans, amb el primer tir lliure, el primer punt de Vicky Elis en el partit.
2: Ens estem avorrint i això no s'hauria de notar. I ens ho han notat. I ara anem a canviar absolutament. Vinga, va, anem a divertir-nos aquests últims 5 minuts. Jo crec que... Ai, mira, Jordi Fernández, tu. Ni Cristo. En Jordi Fernández, que està, recordem, avui té partit contra els Hornets. I des d'aquí saludem el Jordi Fernández, el tècnic dels Brooklyn Nets, que avui juguen contra els Hornets i que... està seguint la retransmissió.
4: Està fent la prèvia, veient escoltant-nos i veient el partit de la penya.
2: Aviam si algun d'aquests jugadors pot anar a l'NBA. Diu no. Aviam si algun pot anar a Gilic. No. Aviam si algun pot jugar a Copa Catalunya. Va, però...
4: El portem a Sant Adrià, no?
2: Llançament de triple! Boogie Ellis, triple, triple, triple, triple, triple, triple de Boogie Ellis, la penya guanyant de 14, triple, Sobaro!
5: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
6: Sobaro.
2: Ara Briuton ha saltat, ha tallat per la zona, i Guerra, qui t'ha recordat tu de... que has sortit pel 5 contra 5?
3: A mi m'ha recordat el típic flipadet de segona territorial, perquè... Vale, sí, et casques el highlight, l'esmaixada, però... És el crutanet. I clar, la gent riu en plan... Però si vas parlant de 14, matadillo.
2: Sí, sí.
3: No?
2: Demanen un desbord d'animament perquè acaba d'aconseguir un triple night. La penya continua guanyant de nou. A falta 4-10 per acabar el partit. A 6 de Joventut, 76. Ney, 67. La penya guanya de nou. Ja tens mort d'animament. És un desmort per a res. Oporto i sobretot Trecombon no serà el mateix, no?
4: I en principi no hauria de ser el mateix i serien rivals més complicats. Jo crec que nosaltres en aquest grup són totalment favorits per acabar primer. Això no vol dir que els partits siguin fàcils. Per exemple, avui, com no està sent un gran, gran, gran partit, doncs hem agafat aquest avantatge de 9 punts. Llavors, aquesta segona part, doncs fins ara anem empatats, no? Hi ha moments que sí que sembla que en dues o tres jugades nosaltres som capaços d'agafar més avantatge i de jugar una mica millor, però ràpidament ells també anoten. Per exemple, jo volia parlar d'aquest últim triple del Bobby Ellis. Jo crec que està jugant més minuts, perquè jo crec que el Dani i el nostre staff el que volen és que agafi una mica més de confiança, perquè no estava anotant. Ara ha anotat un tir lliure primer i després aquest triple. Doncs a veure si és capaç també d'acabar el perfil, però nosaltres no hem de badar, perquè amb aquesta esmaixada i amb aquest triple, doncs una altra vegada el Hertzlilla s'apropa al marcador i es queda aquest nou punt d'avantatge a favor nostre.
2: A mi un dia em van dir, a tu guerra també, Tragosca d'Abril ens va dir, tu dilo con contundencia, con confianza, sí, sí. I tu vas dir, a on hi Hertzlilla? Ja està.
3: Okay. Tot junt i ràpid.
2: Sí, tot junt i ràpid, i sobretot no respirar. Ara ha fallat el triple. Vull,
4: sempre m'agraden els vostres consells. No. Jo intento agafar la primera.
2: El mestre Abril, que ens ensenya.
4: Home, i tant.
2: Amb allò, amb el bol i a la boca, per vocalitzar, i ara continua protestant el conjunt israelià, i la cantonada i els dimonis verdineres intenten posar una mica d'ambientillo aquí. Aviam si Txeram pot acabar com a màxim de tot el partit. Seria un... Doncs mira, una dada, no? Brian. A la Big Night. Falla l'amic NBA Night. I el rebot és de Ricky. Sí, jo crec que està jugant bastant, eh?
3: Sí, i discretet avui, eh? Ricky Rubio, 4 punts, 20 minuts. És el segon que més ha jugat per darrere a la prova.
2: Doncs ja porta 17 punts d'amic Sulemanovic.
4: Sí, sobretot aprofitant les assistències cada cop que hi ha un canvi o que sobretot no està Barnes a pista prou d'assistència, o quan està Barnes lluny, doncs els nostres pivots han pogut atacar-lo i anotar. Però bueno, no hem de badar, que ells continuen jugant fàcil i ara només són 8 punts d'avantatge.
2: Bueno, però tu en algun moment estàs patint? Digue'm la veritat, eh?
4: En principi no.
2: Vale. 78-70, 2 minuts 39. Ricky, que semblava que s'havia fet un cop a la cama, però nota 80-70. Que diferent, guerra serà el partit de victòria, eh?
3: Molt. Amb confiança, Baskonia, més. El teu amic Duarte, bon partit l'altre dia contra Girona.
2: Sí, és curiós, eh? Va el líder, no, Baskonia, o ha perdut un partit? Jo crec que ha guanyat els dos, no?
4: Sí, ha guanyat els dos.
3: 2-2.
4: Sí, 2-2. I clar, va guanyar de 40, doncs segurament, sí. Evidentment, és el primer per la diferència de punts.
2: A la classificació és líder, seguit pel Rio Breogán. Hi ha hagut una falta sobre Ricky, li demanen disculpes. Baskonia líder, Breogán i Madrid són els dos únics equips que tampoc no han perdut. Barça, Bilbao, Burgos, València, Tenerife...
4: Si no m'equivoco, Xavi, és la primera vegada a la història que a la segona jornada només hi ha 3 equips en 0 derrotes. Crec que ho vaig escoltar l'altre dia.
2: Doncs la penya juga contra el Baskonia diumenge.
4: Sí, jo crec que això demostra... Encadaran dos. Això demostra tota la igualtat que hi ha en aquesta lliga, sobretot en aquest inici, perquè el que comentaven abans de compaginar competició europea i competició nacional, doncs està clar que fa que la nostra lliga sigui molt difícil i tots els equips seran molt, molt complicats.
2: Que dolents que són els àrbitres, eh? Guerra. Si volen faltar...
3: Europa, molt.
4: Sí, sí. Sobretot és complicar-se un partit en què queden 2 minuts i que no ha passat de res excepcional, no? És la quarta falta del Sule.
2: No farem sang, no direm el nom de Johan Rosso, el francès, de Ioannis Agrafiotis, crec, i de Lewoski, que és el polac que acaba de xiular aquesta situació. Ara Sulemanovic, que potser ha posat massa força.
4: Sí, però bueno, ho ha fet bé, perquè si no, la cistella era del Brian, es ficaven a 6 punts, i hem de centrar-nos en el que toca, oblidar-nos dels àrbitres i acabar el partit de la millor manera possible, que és amb una victòria.
3: S'ha picat, eh? Suleimanovic, m'agrada. Ho té de caràcter.
2: Doncs falla el triple, 80-72, la gent se'n riu. El triple que no toca ni el cèrcol, eh?
4: Sí, i no ha tocat el cercle de, per molt, eh, Xavi?
2: Sí.
4: Però moltíssim, eh?
2: Sí, sí. Déu-n'hi-do, aquest llançament. A falta de 1.45 per acabar el partit, a 6 de jugant un 80, Neiker, Elisa, 72.
5: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
2: Triple, triple, triple, triple, triple! Timpa de Suleimanovic, que porta 20 punts, triple, Subaru!
5: Subaru Eco Híbrid, més Subaru que mai.
1: Subaru.
2: Coneix-te l'experiència Club Pilates Badalona. Suleimanovic està molt en forma perquè va al Club Pilates Badalona fent classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferint diferents tipus de classe, treballant per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats, a Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Doncs ja no entens mort aquí, l'Olímpic, queda un minut just ara per acabar el partit, 83-72, la penya guanyarà, ja tens mort, va de res! Doncs guerra, què? No són molts, mira, què tal vas fer tu amb un reportatge, vaig veure, no?
3: Ui, no faig spoiler, que sóc amada d'esteros.
2: Sí, però és per donar peu, t'estic donant l'assistència.
3: Ah, vale, vale.
2: Demà 5 contra 5.
3: Bicicletes.
2: Bicicletes, eh? Demà no us perdeu a 5 contra 5, perquè ja han començat les competicions. Guerra, com està tot el tema dels equips de casa nostra?
3: Home, doncs, molta activitat.
2: Què veurem demà? Què veurem demà? Què veurem demà? Què veurem? Estic nerviós. Fes un spoiler
3: demà...
2: petit.
3: Veurem... Mira, Xavi, la germana, et sona una tal Aina Ayuso?
2: Hombre!
3: La seva germana parla als micros de Tele Badalona, amb el Supercopa.
2: I ara l'hem perdut, no? Aviam, guerra, estàs per aquí o no?
3: Aviam, la pluja.
2: Ara, perquè...
3: Es va tallant, Xavi.
2: Sí, es va tallant, aviam. Estem connectats. Ara ens sents, Guerra?
3: Ara sí.
2: Ara sí, vale. Ai, germana d'Aina Ayuso, eh?
3: Germana d'Aina Ayuso, Minguella Supercopa, Minguella B, una mica de tot, per tots els colors.
2: Doncs veurem. Així de recuperem a Guerra, perquè volem que parli a... Es anava a penjar Brian. Aquest, com ho deia a Guerra abans, s'ha emocionat aquí. Aquesta pluja elèctrica... Ja no he jugat més barres, eh?
4: No, jo crec que les seves cames, els seus bessons, jo crec que han dit suficient.
3: Ovació per Suleimanovic.
2: Correcte.
3: Substituït. Eliminat, en aquest cas, amb 5 faltes. 20 punts.
4: Sí, molt bon partit del Sule, que ha aprofitat molt bé les continuacions i la possibilitat d'assistella, sobretot a prop, quan també tenia el Barç, i després amb el Knight, doncs, també ha sortit fora per anotar un dels últims triples que ha ficat l'equip.
2: Suleimanovic, cinquena falta personal, 20 punts, se'n va a la banqueta. 54 segons. Guerra, la gent que ha vingut avui, creus que tornarà? Doncs ara, de moment, l'aprovito amb la pilota. 42 segons. I la falta són dos tindures per la pro. Aquest Knight, no sé si va jugar a NBA, però... Ara, Ricky, riu amb Knight. Dos lliures per la provítola, s'anirà Reyes, substituït per Isaac Nogués. Guerra, està passant allò que la gent està a dalt de totes les graderies, dels passadissos, no?
3: Sí, però menys del que pensava, eh?
2: Sí?
3: També hi ha menys gent, però sí, sí, és molt tribunero Made in Penya, això, eh?
2: En plan, em vaig acabar el tio, però tens pressa. Diu, no, però és que sempre ho he fet, no?
3: Sí. Ja,
4: és un costum, no?
3: Clar, si els partits d'Europa, cada minut que es pugui rascar, és or. Són quarts onze de la nit, dues hores de partit, on vas a parar?
2: Se'n va l'Abro, entre Hackenson, se'n va l'Abro amb 11 punts, fent un partit bastant discret, eh?
4: Millor la primera part i aquesta segona només aquest tir lliure que ha ficat ara.
2: 84-63. Brewton. Uf, quina manera de llançar. La volta Hackenson ja no llançarà.
4: Sí, sí, sí que llançarà. Aquí hi ha bàsquet a veres, això sí, no és la idea. A la primera volta, jo crec que sempre s'ha de llançar. A la segona ja podem parlar, però a la primera volta, en tots els partits s'ha de llançar.
2: El bàsquet de Simon, té 5 segons, s'ha d'avançar, no hi avança ningú. 2 minuts, Hackenson llançarà des de mig del camp. Aviam si entra el triple, no anota, acaba. El partit ha guanyat el Joventut, a 6 a Joventut, 86, Ney, Grenzilla, 75, final del partit, primera victòria europea.
5: Supermercats Condis patrocina aquest partit. A Condis sempre som a prop, i ara encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
0: La penya en joc.
2: I ens anem a peu de pista. Allà hi tenim en Guerra, que tindrà protagonistes. Guerra, com veus l'ambient?
3: Doncs augment l'ambient, el veig bé, perquè s'ha quedat força afició aquí per acomiadar l'equip. D'en Peus, i nosaltres que estem ja esperant, com deies, algun protagonista. Fan la tradicional jaca amb els aficionats. Aquesta vintena, diria jo, de dimonis verdinegres, que s'han desplaçat avui, tot i les inclemències del temps. També somriu la Provítola, Ndiaye, que riu. Deuen al·lucinar Ndiaye i els jugadors. També Diego Niebla, avui a minutada important. I Xavi, nosaltres estem ja amb un protagonista, estarem amb Emir Suleimanovic, que avui ha estat el màxim notador. Emir, buenas noches. ¿Qué partidazo el tuyo hoy? Se te veía con mucha confianza. ¿Cómo te has notado en pista?
1: Bueno, a ver, para mí lo más importante es que hemos ganado el partido. Ha sido muy duro desde el principio y estoy muy feliz y contento que he podido ayudar a mi equipo de mejor manera posible.
3: Emir, ha sido una semana muy rara con la lluvia, el partido aplazado. ¿Lo habéis notado esto vosotros, sobre todo al empezar el partido, por el ritmo, la intensidad?
1: Bueno, a ver, puede afectar, pero al final es lo que hay. No nos podemos conformar, buscar excusas, que sí, que tal. Afecta un poco, es lo normal, pero al final esta es la oportunidad que volvemos a coger el ritmo, dar un paso más adelante como equipo, mejorar cosas que tenemos que mejorar. O sea, cada partido, cada entrenamiento es la oportunidad para que nosotros al final vamos mejorando, y eso es lo más importante. Así que intentaremos sacar lo mejor de cada oportunidad y luchar.
3: Y la última, Emir, y te dejo. Importante, como dices, coger el ritmo, porque ahora viene Baskonia. Esto no se para, ya es un no par de partidos.
1: No, a ver, cada partido es muy importante. Al final, sobre todo a principios de temporada, marca mucho cómo lo empiezas. Por la confianza, por todo, va a ser un partido muy difícil. Ya hemos jugado una vez contra ellos, sabemos que son un equipazo, así que ahora tenemos que descansar un poco y prepararnos para un partido muy duro ahí en Vitoria.
3: Gracias, Emir.
1: Gracias.
3: Les paraules a Suleimanovic, com sempre, molt agraït amb nosaltres, amb els mitjans. Els jocs han marxat tots, cap a dintre ja. Ara saluda amb Simon Birgander,
2: sí,
3: que atendrà els mitjans.
2: I de seguida,
3: i nosaltres ens quedarem amb ell, eh?
2: Sí, ens quedarem amb Simon Birgander. Suleimanovic, jo crec que és un jugador, Ivan, Home, sense haver-hi Antetomich és molt important.
4: Sí, sí, clar. Sí, Xavi, claríssimament, i a sobre jo crec que està treballant molt bé amb aquesta posició més clara de 5, amb la baixa de l'Ante, que potser no era la primera idea que es podria tenir amb ell de fer més feina entre el 4 i el 5, però jo crec que el Sules està adaptant molt bé i ja hem comentat abans quan parlàvem del Reyes que va ser un dels jugadors claus, jo crec, a la final de la Supercopa i avui en aquest partit també ha jugat força bé i ha estat el jugador final més destacat, no només perquè ha estat el màxim anotador, sinó perquè en línies generals ha estat el jugador més destacat del nostre partit.
2: De seguida escoltem a Simon Birgander. S'ha anat tothom ja.
4: Sí, sí, ràpid. Quan acabes el partit, fer, diguem, la jaca final amb els nostres aficionats i ràpidament, doncs, marxar cap a casa i esperem que tothom arribi amb tranquil·litat a les cua a casa seva.
2: Informacions importants. Jordi Abril. Pluja de llampecs, pluja elèctrica o pluja d'aigua, que comencen a sortir els aficionats de la penya. Molt important aquesta informació.
3: És meteoròleg, també, Jordi Abril,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, no, ara no l'he escoltat.
3: Serveix per tot.
2: Què has dit, Jordi?
6: Elèctrica.
2: Elèctrica, per tant, que la gent vagi en calma. Sobretot, no, allò típic de fer bromes amb el paraigua en l'aire, no. Allò de fer que soc una antena, tampoc. Ara. Allò de jugar avui a fer castells, no, després de la diada. Felicitem els castellers de Vilafranca, que déu-n'hi-do, el que van fer. I escolta, felicitem a tota la gent que ha vingut fins aquí avui.
4: Sí, sí, va, clar, això sempre, eh? Sempre, a la nostra afició sempre agrair-li el suport que sempre dona al nostre equip. I
3: tenim a Simon Birgander, Ivan. L'acompanyarem a vestidors. Primer de tot, Simon, enhorabona per la victòria. Com t'has notat físicament? Parlàvem amb l'Emir una setmana estranya sense partit, però els pivots heu jugat molt bé avui.
7: Sí, creo que estamos muy bien. Todo el semana entrenando. Es un poco raro no jugar el sábado. Nos gustaría jugar, pero al final es así el básquet y no podemos decidir qué va a pasar con el viento y la lluvia y todo.
3: Gracias, Simón. A la gent que marxi cap a vestidors, Xavi, perquè ja el demanaven. És que és la primera victòria, és normal, s'ha de celebrar.
2: Escoltàvem aquí des del vestidor, hem escoltat el xiulet que li dèiem vinga, que en Jani Miret estava esperant-se. De seguida escoltarem també a Pau Ribas, que venia fins aquí per parlar amb nosaltres, aquest nou entrenador U22. De seguida parlarem del partit d'avui. Ivan, però què et sembla, Ivan, Pau Ribas com a entrenador?
4: Sí, molt bé, no?
2: T'havia baixat, perdona, digues.
4: Sí, molt bé, no? La notícia del Pau i la bona feina que segurament està fent no només amb el 22, sinó també amb el primer equip des de la pretemporada, perquè evidentment la feina ha de ser conjunta i semblant entre els dos equips, i ja ho hem dit, no? L'altre dia aquí, a la segona jornada, que va ser el divendres passat contra Unicaja, l'equip de la U22 va jugar força bé, tenia baixes de jugadors importants que han compaginat la pretemporada entre el primer equip i també a l'equip de la U22, i encara i així, doncs, l'equip va jugar força bé i va aconseguir una gran victòria davant de l'Unicaja, que veníem d'una derrota a Manresa. Jo crec que, jo ho he dit també, que a Manresa la primera part millor que la segona, però la segona no es va jugar tan bé i va ser la primera derrota, però en canvi aquest segon partit molt bé i a continuar, no? I el que va parlar amb vosaltres després del partit i se'l veia content i content sobretot amb la feina i amb el treball dels nostres joves, dels nostres nanos que estan més a prop del primer equip, i que continuï així, i a veure si són capaços que en aquesta primera volta en el grup B, doncs, quedar a dalt del tot per després la segona volta intentar jugar-la en el grup A, que entre cometes estan els equips més forts.
2: Aviam, ha debutat la penya avui a Europa amb victòria, amb el Víctor Labanyin retransmetent aquesta primera victòria a Badalona, però Guerra, demà volem que també expliquis una victòria en un altre debut.
3: Sí, la Lliga Challenge, ni més ni menys a la penya femenina, primera jornada a casa. Recordem, partit que s'hagués jugat diumenge al migdia, a jornada demà contra un València B. Recordem que ja no té aquest conveni d'afiliació amb el Paterna, per tant és directament València Bàsquet, vindrà aquí amb un equip molt jove, moltes juniors i també amb dues cares conegudes, i amb Irene Broncano. Parlarem amb ella, ens ha confirmat que podrem parlar amb ella a la prèvia, i també amb Lorena Segura, la shooter de València, que vindrà aquí, i moltes ganes, Xavi, com dius, de veure la penya, perquè el Lliga Catalana ens va agradar molt l'equip, i per tant és un conjunt a l'equip de Ferran Tellez que apunta de moltes maneres. Parlaves abans, obligació de guanyar títols al masculí BCL? Sí. Obligació de pujar directe a la penya femenina? També.
2: A Ferran Tellez, que té moltes fans, eh? Ho sabies?
3: Moltes.
2: Moltes. És un entrenador que ens agrada
3: conegudes,
2: moltíssim.
3: Conegudes,
2: a més, doncs, ens encanta moltíssim, perquè és un entrenador de molta consistència. Demà, aquest partit, a un quart de nou. Confirmat, Guerra?
3: Confirmat. I demà, si no passa res estrany.
2: Si no passa res estrany. Veiem que surten l'entrenador del conjunt israelià enmig de la pista. No sé exactament què està fent, si és que es vol fer una fotografia perquè és un lloc històric o exactament no sé què està fent, però Ivan, és molt important sobretot sumar victòries a casa, aquí no pots fallar.
4: Sí, està clar que ja he anat comentant que potser no ha estat un gran partit, evidentment coses que s'hauran fet bé i que segur que el Dani i el nostre staff doncs, les treballaran després per comentar-les amb els jugadors, i les que no s'han fet bé doncs, per millorar-les, però sí, al final en aquests partits doncs, intentar que tots els jugadors juguin, que el repart de minuts doncs, sigui el més adient possible i que t'ho permeti el partit, els joves doncs, que intentin aprofitar els minuts que tinguin, i al final, evidentment, doncs, que el resultat sigui favorable, i ja ho hem dit, no? Importantíssim en aquest club curt, de només 6 partits, doncs els 3 de casa han de ser 3 victòries, i després doncs, intentar sumar un com a mínim fora, que això entre cometes ja et donaria la primera posició. Nosaltres crec que som superiors als 3 equips que tenim en el primer grup de la Basketball Champions League, però evidentment això s'ha de demostrar a la pista, i el que hem vist avui pot ser un perfil de partit europeu del que intentaran els tres rivals nostres d'impedir que nosaltres puguem jugar amb un ritme molt alt de lloc.
2: A Guerra, li preguntem com està aquest noi que ve per aquí, que ens agrada moltíssim, perquè tenim ganes de veure Yannick Crac, que torni aviat.
3: Yannick.
2: Com està, Yannick?
3: Yannick, com estàs?
6: Muy bien. Con muchas ganas para poder...
3: Para ponerte las bambas otra vez. Te echamos de menos en la pista, ¿eh?
6: Sí, yo también.
3: Doncs ens troba a faltar, clar que sí, un crac com sempre, el Yannick, aquí esperant-nos.
2: S'ha fet gros, aquest tio.
3: Sí. Sí, i el veig més animat, Xavi.
2: S'ha fet gros en quant a que té el cos d'Eurolliga, ara necessita tenir el cap d'Eurolliga, perquè ha de fer un pas més en aquí la penya.
3: Estic molt
2: recordem que l'ha fitxat el Dubai Bàsquet de Xavi Pasqual, però que necessitem que aquí ens doni més.
4: Sí, sí, està clar que abans ho comentava l'Albert, crec que quan parlava d'Endialle, no? Que sigui positiu per les tres parts, no? per nosaltres, per l'Endialle i pel Real Madrid, doncs amb el Yannick és el mateix, no? Que sigui positiu per nosaltres, que sigui positiu per ell, donant una passada més cap endavant, no? Com a jugador important del nostre equip, i després doncs, que sigui important pel Dubai, que és el que vol fer amb aquesta sessió, no? I nosaltres com a equip doncs, aprofitar aquesta bona feina tant de l'Endialle com del Yannick perquè siguin jugadors importants que assumin en el nostre projecte d'aquesta temporada, i després ja veurem el que passa la temporada vinent.
2: El pròxim partit serà el diumenge a les 5 de la tarda a Vitòria.
4: Una altra història. Allò, amb el que hem vist aquí, serà una altra història de ritme.
3: I ens agafaran amb ganes, a més, allà, eh?
4: Ritme, intensitat, els vam guanyar aquí no només a la semifinal de la Supercopa, sinó també als play-offs de quarts de final de la temporada passada. És una pista que en general se'ns dona bé últimament, on hem estat capaços de fer bons partits, però està clar que també heu comentat vosaltres que el Baskonia amb molta confiança amb aquestes últimes victòries, i segur que serà un partit molt, molt dur i amb un ritme molt, molt més alt.
2: També dic que amb les últimes victòries, que ha guanyat dos partits, va perdre a casa contra l'Olympiacos a l'Eurolliga, el debut, Per tant, sí, sí, eh? Vull dir que és un equip d'Euroliga, és un equip important. Però per què no? No? El que passa és que crec que haurà d'haver-hi un partit col·lectivament. Si no pot haver-hi un partit que Rei es faci dos, que Riqui faci assistència però no faci punts, no, fa falta que tothom estigui més posat, eh?
4: Sí, sí, claríssimament. Aquests equips que d'Euroliga i en principi de la part més, alta de la nostra classificació a la Lliga ACB a priori, sempre s'ha de dir això, no? Perquè després s'ha de demostrar la pista com, sempre comentem, doncs està clar que els partits els hem de jugar amb un ritme, acostumar-nos a jugar-los amb un ritme alt d'intensitat i d'exigència física, i això demanda que hi hagi més, molts jugadors implicats, tant en els aspectes ofensius, que pugui que puguem, tenir diferents jugadors amb molta, amenaça i amb molt d'encert en aquests tipus de partits, i després que defensivament s'han de millorar moltes coses que no es, no es van fer bé a Lugo, i Lugo ens va dominar molt, moltes parts del, partit i, ens va ficar molts, punts. És veritat que avui en dia, amb el ritme que es juga, amb les possessions que hi ha, és molt normal veure partits de, 100 punts o molt a prop, i així s'està veient sobretot a la Lliga CB en aquestes dues primeres jornades, que tots els equips estan anotant moltíssim, però encara això que, ja es preveia que pot passar a nivell defensiu, ja ho va comentar el, Dani al final del, partit, que, de Lugo, que, com a equip s'ha de, millorar i s'ha de treballar molt més, perquè la Lliga CB, et demana que defensivament estiguis més, endollat, i a sobre doncs amb el, Baskonia, doncs segurament el, ritme de partit i el ritme de contacte serà molt més alt claríssimament del que hem vist avui.
2: Guerra, no vull ser negatiu, però m'agradaria que ja portem el, primer debut d'Europa. També a l'ACB hem jugat un partit, hem jugat a la Lliga Catalana. A Edis, jo moltes vegades em vaig equivocar amb Dodson. Amb Dodson vaig dir, ostres, aquest nano no m'agrada, i després vaig dir, ostres, doncs sí, ha pres. No? Però són americans que venen aquí, que són en l'1 contra 1 increïbles, però que els hi costa entendre el concepte del joc. I llavors, Ellis em preocupa una mica, tot i que té talent. Xira me'n preocupa bastant, perquè avui ha fet 12 punts, però no sé si avui podem valorar-ho, això, eh? Avui...
3: És que jo crec que no tots els americans, nord-americans, tenen la capacitat aquesta de... que li diguin, vale, no, tu tens aquest rol, per davant teu tens dos tios, que són Enric i en Labro, que són primeres espases i estaran sempre per davant teu. Per tant, aquí, si no gestiones bé l'ansietat, no?, molts cops aquesta, voler demostrar ràpid perquè veu que no té pilotes i les poques que té, doncs ha de demostrar i ha de llançar, crec que pot costar-li adaptar-se, però hem de deixar-li temps, també. Crec que això tot comporta el seu període d'adaptació. I parlaves de Dodson, Xavi, ostres, curiosament, no només està adaptat a Euroliga, sinó que ell i Morgan, que està a la penya, que estan sent els millors a Besiktas.
2: És cert, és cert.
3: Conor Morgan.
2: Conor Morgan amb llançant de fora i, fent, punts.
4: Sí, però si no passa res, està el Besiktas que de la, per la part de baix de, l'Euroliga. O sigui, jo crec que pels partits que hem vist aquest, en aquest inici li, costarà al Besiktas fer millors, posició que, la part de baix de, l'Euroliga.
2: Doncs mentre esperem a Pau Ribas, aviam si podem parlar amb el tècnic de l'U22, fem una petita pausa, tornem de seguida perquè volem escoltar a Dani Miret en aquesta roda de premsa després de la victòria en el debut del conjunt verdinegre en competició europea. La penya vol ser, evidentment, campiona d'aquesta competició. Tornem de seguida.
8: Tota l'emoció del Joventut de Badalona. Visca!

0: Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
3: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
2: Confia en el Centre Mèdic La Vila. Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
4: Has de renovar-te el cotxe?
5: Vine als concessionaris Trivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
4: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
5: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
4: T'esperem a Trivim.
6: Torna Filmets.
7: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
6: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
8: Filmets Badalona Film Festival.
7: Totes les emocions.
9: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
10: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
9: Més clar, més ràpid, més Badalona.
10: bdncom.cat.
9: Badalona passa aquí.

0: I tornem a l'Olímpic, esperant a Dani Miret, mentre esperem el head coach del Joventut ACB. Estem amb el head coach del U22, a qui felicitem pel seu debut com a entrenador i per la seva primera victòria, Pau Ribas. Moltes felicitats.
1: Què tal? Moltes gràcies.
0: Què tal això de ser entrenador? Perquè vam veure molt seriós dirigint. Seràs així o no? Perquè Dani Miret també era molt seriós, eh?
1: Bé, has de trobar la manera de connectar amb els jugadors, no? De vegades més seriós, de vegades més pròxim. Bueno, buscant el camí. Però vaig portar un partit quan el primer ni de la penya fa 20 anys, eh? També. O sigui, era el meu tercer partit, ja.
0: Vas guanyar-lo aquest, el primer?
1: El primer vaig guanyar-lo a Corbera de Llobregat.
0: Per tant, estem per sobre del 50% ja. Va perdre. Fins a quin punt et va fer mal, Pau, començar debutant a Manresa, una pista on t'estimen molt, i un partit que teniu bastant dominat el veu perdre, parlant seriosament.
1: Sí, durant el partit ells van millorar i nosaltres vam empitjorar. Crec que no va ser un bon partit, tot i estar guanyant molts minuts, perquè les coses que hem treballat no les vam fer bé. Crec que el segon partit vam corregir el treball durant la setmana, que també té una part d'aprenentatge per mi sobretot, i anar veient quin és el camí que vull que l'equip segueixi, i molt, molt millor la nostra cara al segon partit a Badalona. Vam escombrar un rival que no sempre és fàcil, al final sembla que l'altre equip sigui un mal equip, però és perquè tu fas les coses molt bé. I el següent partit a Santiago de Compostela el divendres contra un rival complicat que va invicta i està jugant molt bé.
0: Recordem que la penya està en el grup B, perquè la temporada passada va quedar a l'equip de baix. El Joventut va guanyar aquest partit de divendres contra la Unicaja 101-59, sense Humbert Ruiz, sense Adrián Torres, sense tampoc Mauri. Home, com s'explica això, guanyar tants punts, tot i que jugueu molt bé, eh? Hi ha talent?
1: Sí, sempre hi ha talent a la penya. El que passa que, bueno, hem tingut uns anys complicats, no?, amb jugadors joves marxant, però seguim aprofitant els nostres jugadors d'etapa júnior i van estar molt bé tots. I quan tots els jugadors de la plantilla fan coses perquè l'equip guanyi, de vegades l'Ivan ho sap, de vegades és fer punts, de vegades és agafar rebots, de vegades és defensar. Si tothom fa bé la seva feina, l'equip funciona fàcil i és un partit molt fàcil per fer d'entrenador. Llavors, bueno, el vaig disfrutar, els nois vam poder jugar tots amb un marcador doncs, molt important per a favor nostre. I no serà així sempre, però aquests partits doncs, s'han de disfrutar i s'han d'aprendre a jugar i sempre voler una mica més a cada jugada, a cada defensa, a cada atac, i això és el que intentem que els nois entenguin.
0: Pau, només avui et volem preguntar per un jugador que es diu Sebastián Petrul Lapusté, és romanès, va jugar, és júnior i ens va agradar moltíssim.
1: Bueno, és una aposta molt forta del club, no? És un jugador que fa temps que molts clubs seguien. Realment el seu campionat d'Europa sub-16 va ser espectacular. Bé, bueno, vam estar a la guerra amb molts equips i crec que la nostra aposta va ser forta. Ell té un procés, no?, perquè ve de jugar al Distrito Bàsquet de Madrid, on ell és pràcticament l'un sol en l'equip, i en la selecció de Romania, ja no et dic, guanyant contra equips com Sèrbia, diria, Lituània... Bueno, és un altre bàsquet, no? Ara ha d'intentar i ha d'entendre que té companys de molt alt nivell i que ha d'aconseguir, com és el base de l'equip, doncs fent-los rutllar i a la mateixa hora doncs, les seves virtuts doncs, seguir-les aplicant al joc. És un procés, però té 16 anys acabats de fer, o sigui, no hi ha problema, tenim temps.
0: I dues últimes preguntes abans d'escoltar a Dani Miret. També estàs ajudant el primer equip, Pau. Què és el que fa Pau Ribas en el Joventut ara, perquè has fet un pas endavant volent ser primer entrenador, que això estàs content de moment d'aquest pas, i què t'està despertant, no?, això de ser entrenador, perquè, home, amb els anys que has entrenat tu, amb tots els entrenadors que has tingut, és una aposta important, eh?
1: Bueno, sí que és veritat que l'any passat vaig trobar a faltar estar a prop de la pista, i des d'aquest principi de temporada doncs ho estic disfrutant, perquè, bueno, la part competitiva és important, si portes doncs, 30 i pico anys vivint-la i es troba a faltar molt ràpid, no? I és una manera de doncs, estar implicat en el joc, influir-hi, tenir competitivitat, les decisions que prens són importants, bueno, una mica em sento content amb aquesta filosofia. I després amb el primer equip, doncs, Jo simplement aprenc i ajudo. Totes les feines que el Dani creu que puc fer per l'equip i ajudar, doncs les faig. I ser exjugador i no fa gaire, doncs entens molt bé què pensen molts jugadors, sobretot quan no estan al seu millor moment o quan tenen dubtes, doncs estar allà per ajudar-los i explicar-los, bueno, quin és el camí per sortir de mals moments, de males situacions, de males lectures, de mals entrenaments i de bons també com, bueno, com enfocar el següent dia a dia i que hi hagi una mica de connexió amb l'staff, perquè al final haver sigut jugador té certes avantatges perquè entens molt bé què està pensant cada un només veient com ha reaccionat després de fallar un llançament o de ficar un bàsquet, no?
0: Jo veig aquest partit d'avui, veig el Ney i dic, Pau, no cal que et retiressis tant d'hora, podries haver aguantat una mica més, algun cop has pensat, diguem la veritat, fins ara, de dir, o sigui, va anar molt bé, tota la retirada va ser com la somiada en el teu club d'una manera increïble. Va faltar el que deies tu, el títol un dia, però algun cop has pensat que encara podia una mica més?
1: No, perquè sí que ho he pensat, no? Al final físicament em sentia bé, bueno, vas fent anys, però bueno, tens una lectura de joc que et permet jugar encara, el que passa que no m'agradaria quedar-me a jugar per jugar partits com el d'avui, no? Els partits xulos de jugar són els que jo sempre he volgut jugar i al moment que, bueno, pues quan ja no et sents com tanta repercussió, tant de rol o tants minuts com has tingut tota la teva carrera, doncs és una mica frustrant, no? I jo tenia molt clar que quan ja no em sentís al 100% com m'he sentit tota la vida, doncs no hi havia cap problema. Hi ha moltes coses a fer relacionades amb el bàsquet, amb l'esport, i estant a casa, doncs mai millor dit.
0: L'última, Pau, quan eres jugador i vas començar, vas dir, home, vull tenir el caràcter i el talent d'Ivan Corrales. Com a entrenador, tens referents? O això dius, home, és que porto tants anys que ja m'he anat fent una personalitat, no? Que és com a jugador i com a entrenador.
1: És difícil, no? Perquè és veritat que hi ha molt menys rendiment tècnic, no? Llavors, tu ets la persona que ets, i és molt difícil, no? La persona que ets, doncs, més o menys s'assembla a l'entrenador que ets. Sí que és veritat que he viscut molts entrenadors i la forma que tenen de treballar i la forma que tenen de parlar amb els jugadors i de fer el dia a dia i de preparar els partits i de quin tipus de bàsquet i de joc t'agrada, quins jugadors tens, bueno, això sí que ho he pres, no? De tots els entrenadors que he tingut, i de tots pots veure com fer coses o inclús pots veure com no vols fer una cosa, que també és
0: molt important,
1: eh? I al final, bueno, sí que la forma de ser, pues, és la que tens. Això és difícil de canviar, però sí que tinc moltes coses, molts exercicis, molts pensaments que penso, mira, això devia pensar-ho tal entrenador que he tingut.
0: Pau Ribas, que, bueno, que estem molt contents que siguis entrenador, que no crec que a casa teva estiguin tan contents perquè tenies els caps de setmana lliure i t'has complicat un altre cop la vida.
1: No, el 22 juga divendres.
0: Bueno, sí, però si toca viatjar, i que et desitgem molta sort en aquesta nova etapa.
1: Molt bé, seguim parlant i força penya.
0: El Pau Ribas, el verd i negre, un penyero com pocs, evidentment, porta molt temps. Ivan, què penses de Pau Ribas? De seguida ens anem a sala de premsa perquè comença ara ja. Veiem que està arribant Dani Miret, i què penses de Pau Ribas com a entrenador?
2: Home, el primer de tot és desitjar-li, doncs, que tingui una gran temporada i un gran inici en aquesta seva carrera esportiva, i bueno, i moltes de les coses que ha comentat, doncs, m'agrada com les parla, no? Aquest últim, doncs, hi ha molts intangibles que ell comenta també com a jugador de fa res, que primer pot ajudar en el primer equip, però no només en el primer equip, no? També en coses relacionades que no són només de la pista, també amb els joves, perquè ell també ha viscut el procés de com s'ha de fer la feina prèvia per arribar a ser professional o arribar a ser professional a la penya, que ja són paraules majors, no? Ara quan parlava d'aquest jugador romanès, no? I dels altres joves que tenim que estan a prop, jo crec que el Pau és una figura que pot ajudar moltíssim. Després, com a tema de referents tècnics més, diguem-ne, d'entrenadors, doncs segurament, a mesura que ell vagi avançant en la seva carrera esportiva, amb els entrenadors que tingui més directament com a principal entrenador i era el millor d'ajudant, segurament que anirà agafant coses, i d'altres, com ja he dit, de temes o de situacions que ell ja ha viscut com a jugador i que segurament doncs, recorda dels entrenadors que ha tingut, no? Jo vaig venir a veure el partit i em va agradar moltíssim com va jugar l'equip. Vaig veure una mica el primer també, però aquest no va ser en directe, però aquest últim sí que vaig poder venir a ser divendres a les 5 de la tarda, que era un horari perfecte. Ara els següents són a un quart de nou, i aquests ja se'm compliquen una mica més, però sí que em va agradar i bueno, ja li desitjo al millor. Jo crec que el Pau pot fer una molt bona feina i com ben ha dit, a ell li agrada estar a prop de la pista i poder ajudar. Això ho té molt clar i que continuï, a sobre ho pot fer aquí a la penya, que és el seu club, a la seva ciutat, i jo crec que aquestes coses també t'empenten moltíssim a fer-ho amb més ganes, i la feina que pot fer en el primer equip, doncs com ell ho ha dit, no? per aprendre. També ell mateix ha utilitzat aquesta paraula per parlar del primer partit respecte després a la feina que s'ha fet pel segon, no? De la derrota de Manresa i després com va treballar durant la setmana per preparar el de l'Unicaja. Doncs totes aquestes coses ara ell doncs necessita anar treballant també per fer una bona feina d'ajuda amb els jugadors joves i amb els del primer equip, perquè jo estic molt d'acord amb ell de que els exjugadors amb una mirada ja saben exactament com accenten els companys, no? que ara ell té com a jugadors amb els que treballa, i amb els joves ja ha dit, doncs també pot fer aquesta feina, i desitjar que l'equip doncs funcioni bé, que no només a nivells de resultats, sinó a nivells de la feina amb els joves, i jo crec que això amb la figura del Pau ho tindrem assegurat.
0: Doncs ens anem avui 2.000... Home, ara s'han passat aquí, eh? 2.805 aficionats, bueno. Jo crec que aquí no n'hi havia tants, però la xifra oficial, ens anem a sala de premsa perquè arriba Dani Miret.
3: Què tal, Dani? Aquí Albert Guerra, en directe per Ràdio Ciutat de Badalona. Ha estat una setmana típica amb l'ajornament del partit. Això com ha influït en la preparació d'aquest partit entre setmana? Hem vist també moltes rotacions de canvis de dos o de tres jugadors. Era per aquest motiu o és potser una tònica que serà més habitual? Gràcies.
4: La preparació del partit penso que ha estat adequada. Hem dedicat el temps que necessitàvem a preparar el partit. Tenen un grup de jugadors americans que tenen capacitat, no?, de ser molt competitius en coses que nosaltres, com s'ha vist especialment a l'últim quart, doncs ens costen una mica més. Sí que el fet de la situació de l'Andorra, doncs evidentment tu tens una planificació i hem hagut d'ajustar-ne i fer-ne una altra, però penso que no és l'excusa. Les rotacions que hem fet avui són, evidentment, buscant pics d'energia més alts. Penso que encara estem lluny del nostre nivell de ritme, de to físic, i el que hem de fer doncs, és sumar gent que ens reporti realment aquesta solidesa en el rebot, en la defensa de l'1 contra 1, en les rotacions defensives. Amb això és amb el que estem buscant més equilibri en l'equip per intentar doncs, millorar defensivament i poder, des de la defensa, dominar més el ritme del partit i dominar més i ser més agressius i més perillosos en aquests primers segons.
5: Bones, Dani. Felicitats per la victòria. Jo et volia preguntar com has vist avui i en aquests primers dies de temporada les noves incorporacions i com estàs veient l'equip, la química, les connexions que s'estan generant en aquests primers dies de temporada?
4: Bé, l'equip té bon vestuari, la química entre els jugadors és bona. Sí que penso que encara estem definint aquests automatismes, aquestes connexions, adaptar-nos al que volem exactament. Som un equip que juguem d'una manera molt concreta i això doncs costa a vegades d'encaixar les peces. Hi ha jugadors que ho encaixen més fàcilment i altres doncs, que en aquest procés doncs, al principi tenen més alt i baixos, però penso que la voluntat de tothom de fer equip i d'entendre com ser millor com a equip és clara, i ara realment doncs, ens falten partits. Ni el cap de setmana de preparació, que com vaig dir a la prèvia de la Supercopa, vam preparar molt bé uns partits de la Supercopa. Això no vol dir que ens doni la preparació per una lliga regular d'una pretemporada, i segueixo insistint. Penso que hi ha molts equips que estan com nosaltres. El fet de no haver fet pretemporada en aquests partits costa un pèl més. Quan no tens un escenari com és el de la Supercopa, de motivació, un rival molt concret, etc., nosaltres encara estem ajustant coses que són bàsiques per nosaltres. Aleshores, penso que no ens hem de frustrar per aquest procés, que els nous, aquesta adaptació, doncs, és una miqueta més lenta del que seria habitualment en altres temporades, i hem de buscar maneres perquè, tot i que sigui una miqueta més lenta, doncs la competició no ens mengi. I avui era molt, molt important guanyar aquest partit. Ho hem fet, no ho hem fet d'una manera brillant, però que penso que el partit l'hem controlat. I crec que hi ha jugadors, doncs, m'agradaria que dins del seu rol creixessin, i això farà, doncs, que puguem ser millor equip i que aquests partits els puguem dominar més al ritme que a nosaltres ens interessa i jugar-los millor, que això ens portarà, doncs, a ser consistents en lligues regulars, com hem fet en anteriors temporades.
6: Molt bé, doncs, fins aquí la roda de premsa. Gràcies a tots. Bona nit. Bona nit.
7: La penya en joc.
0: I tornem aquí a l'Olímpic. Ivan, podríem dir que debut sense història, no? Sense història, vull dir que sí, que havies de guanyar, però...
2: Sí, del joc nosaltres potser no traurem moltes conclusions. Segurament serà diferent pel Dani i pel nostre staff, no, del primer equip, perquè segurament ho treballaran d'una altra manera, però sí, el partit no ha tingut molta història, no ha tingut un ritme molt alt ni un joc molt efectiu com en general a nosaltres ens ha agradat, els que estan dins de la pista com els que estem fora com a aficionats, però al final el més important és sumar victòries. Era començar guanyant a casa, ja ho hem dit, no? Els tres partits de casa s'han de treure, doncs el primer ja ho hem fet, i ara doncs descansar avui una mica i preparar de la millor manera possible, que segur que és el que es farà, el segon partit de Lliga CB, que ara tindrem dos seguits molt, molt ràpid, que seran molt importants, sobretot perquè vam perdre el primer partit a Lugo, i ara hem d'anar a Vitoria, a treure la Vitoria, perquè evidentment estem supercapacitats per treure aquesta Vitoria.
0: Doncs diumenge serem a Vitoria, a Guerra, a sala de premsa. Alguna cosa que vulguis afegir? Poca expectació, no?, en aquesta roda de premsa.
3: Avui és un d'aquests dies en els quals es demostra els que estem sempre allà, eh? Ballesteros, que després és molt fàcil...
0: Sí, que a la Supercopa hi havia molta gent.
3: Exacte, però...
0: Oh, quan... vine a veure el Benei!
3: El Benei, un el dia
0: que plou.
3: Pluja torrencial, 6 d'octubre, yeah. A les...
0: La Ràdio Ciutat de Badalona sí que hi és sempre, eh?
3: Però sí que m'ha agradat, Xavi, en línia del que deies, a Dani Miret ha estat molt directe, crec que amb aquesta indirecta, que hem parlat sobre Buguielis, ell mateix ho ha dit, que hi ha jugadors que encara han d'agafar...

0: Albert, de paciència, no?, amb els rols dels nostres jugadors aquí a la penya, doncs també com a ciutadans una mica de paciència per després per
1: que se solucioni. Tranquil·litzador el missatge.
2: No, sí, ha d'anar llistes, que vinga a parlar.
0: Que vinga a parlar.
2: A l'Adrianenc, també és l'Adrianenc Jordi d'Abril, que li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat. Nosaltres tornem diumenge! Des de 4:45 serem a Vitoria. El Fernando Bosarena allà no és el Ney israelià, és el de Bascònia de Vitoria. Perill, però la penya li té guanyada la moral en els últims anys. Per tant, esperem que continuï la ratxa. Agraïm moltíssim a tots els oients que ens han acompanyat en un dia especial, en un dia amb pluja, en un dia on s'amenaçava que podia tornar a suspendre el partit i on la penya ha sumat una victòria important en el debut. Per què és important? Perquè només són 6 partits, a casa no es pot fallar i la penya vol arribar molt lluny, ser campions, en aquesta competició. Ivan, bona nit. Guerra, bona nit.
1: Bona nit, amics.
2: Tornem diumenge. Bona nit.
1: Adéu.
3: Bona nit.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
5: La penya en joc.
4: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
6: Badalona 94.4.
7: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
8: ¿Usted de nuevo, viejo?
9: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
10: Que oye, después de hoy, solo queda únicamente una persona bajo ese alias.
11: Tu foto está en el tablón de la comisaría.
10: ¿Salgo guapo?

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Foment del Treball reclama recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. La patronal diu que el cost de les baixes mèdiques per contingències comunes s'ha més que duplicat des de l'any 2018. La qüestió és si una baixa mèdica és el mateix que absentisme. I, com diuen els sindicats, si les pràctiques no del tot correctes, algunes empreses són les que provoquen que el treballador hagi d'agafar la baixa. Per no parlar de les baixes per salut mental, que també pot ser degut a una sobrecàrrega de feina o per un mal ambient, al lloc de treball. Per parlar-ne ens acompanya el president de l'àrea laboral de PIMEC i president de la Federació d'Empresaris de Badalona i membre de la Junta de Foment, Josep Maria Puente. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Des de PIMEC estan en la línia de Foment del Treball?
4: Sí, a veure, jo crec que el senyor Sánchez Llibre, president de Foment, ha estat valent, molt valent, a posar aquest tema sobre la taula, donat que moltes vegades no estem captant quin és el problema que s'està creant. I ja no estem parlant de les grans empreses multinacionals, de bancs o de corporacions que tenen grans beneficis, sinó que parlem segurament de petites, mitjanes empreses, inclús autònoms, que tenen treballadors, i que quan un treballador agafa la baixa el problema és molt important. Tenim que pensar que, en primer lloc, l'empresa té que abonar els salaris durant 15 dies, que això va a costa de l'empresa, però després té de continuar pagant el cost de la seguretat social d'aquest treballador fins a 18 mesos. Això és una autèntica aberració, perquè el problema que s'està creant no solament aquest cost directe que té l'empresa, sinó que, a més, aquell lloc de treball es té que substituir. Per tant, l'empresa es troba tenint que pagar un salari a un treballador, una cotització a un treballador que ha incorporat per suplir a un altre treballador que li està pagant la seguretat social en aquest treballador. Això és insostenible, tal i com està en aquest moment, perquè, a més, tenim que pensar que hi ha alguns convenis que es van pactar ja fa anys, en el que en un entorn de més o menys normalitat, que s'estava a un nivell d'absentisme d'entre el 2 o el 3%, es va pactar complementar aquestes baixes, aquestes situacions de baixa, fins al 100% del salari. Això vol dir que l'empresa no solament té que pagar aquestes quantitats, que després sí que és cert que el que és el salari a partir del dia 15, pues, en situació de pago delegat, pues, se li retorna via descomptar la seguretat social, sinó que està complementant el salari d'aquesta persona durant fins a 18 mesos. Clar, això tenim que començar a entendre que això ja no és possible en els entorns i els volúmens d'absentisme que tenim en aquest moment. I, per tant, pues, penso que ha estat molt valent el senyor Sánchez Llibre a posar això sobre la taula i que és un tema que s'en té que parlar. Perquè la situació de les empreses en aquests moments no és dels beneficis de què es parlen, sinó tot el contrari. Estem en una situació, pues, tensa, en una situació en què els costos empresarials han pujat moltíssim, que la matèria prima ha pujat moltíssim, que no és possible repercutir-ho en el mercat, i, per tant, aquestes petites i mitjanes empreses veuen com cada euro que es gasta, pues, es té que estar justificat, perquè, si no, la situació és molt complexa. Davant de tot això, jo penso que hem de plantejar altres qüestions que també són importants. I és adequar, primer, les baixes al lloc de treball del treballador. O sigui, que un senyor tingui una lesió a una cama, però aquest senyor resulta que és un oficinista o treballa sentat en una empresa, la pregunta és, aquest senyor té que tindre la baixa? Si pot fer la seva feina perfectament? Després, un senyor, pues, que té algun altre tipus de lesió, però se li pot acomodar el seu lloc de treball perquè, tot i tindre unes mancances temporals, aquest senyor pugui desenvolupar a l'empresa algun tipus de feina, aquest senyor se li té que donar la baixa? Potser tenim que començar a comparar les limitacions que pugui tenir un senyor en quant a unes lesions que pugui patir en un moment donat, unes incapacitats que pugui patir en un moment donat, amb el seu lloc de treball. Cosa que no s'ha fet mai. O sigui, se li dona la baixa, independentment del lloc de treball que estigui ocupant, sense pensar si aquest senyor pues, pot desenvolupar igualment en tranquil·litat la seva feina. Ningú està demanant que el treballador pues, tingui que patir excessivament per anar al seu lloc de treball, que tingui que fer un esforç sobrehumà per poder continuar el seu lloc de treball, sinó tot el contrari, adequar-li el lloc de treball, les limitacions que tingui, per poder seguir prestant la relació laboral.
3: I, Josep Maria, en el cas de les persones amb problemes de salut mental, que moltes vegades no és un mal físic, no?, com ara una cama, que això ha d'estar demostrat, no?, per un doctor, els requisits d'aquesta baixa de salut mental, que cada vegada arrossega més, no?, la població, la societat, ho dèiem ara a l'inici, moltes vegades per la càrrega de treball o el mal ambient a l'entorn laboral.
4: Bueno, em perdonaràs, però el fet d'assimilar una baixa per un tema psicològic a un mal ambient al lloc de treball, jo no hi estic d'acord. ¿Vale? Jo penso que el treballador pot estar 8 hores a casa seva, però després les hores que hi ha a l'empresa, però en canvi les hores que està a casa seva són moltes més. I per tant, jo crec que pot influir-li més el seu entorn familiar o personal que no pas l'activitat a l'empresa. I jo crec que això és una qüestió que s'hauríem de plantejar com a societat. Què és el que està passant perquè la gent entri en situacions de depressió, entri en situacions de vulnerabilitat psicològica, perquè jo penso que no és el món del treball, sinó és el món en el que estem vivint. Realment és molt complicat en aquest moment la societat que hem creat. Jo penso que alguna cosa hem fet malament, i molt malament, perquè jo recordo perfectament com abans els nostres pares treballava una persona dintre de l'àmbit familiar i podien comprar-se un pis, i en molts casos podien comprar-se un cotxe, i el tenien pagat, el pis i el cotxe, i treballava un. Ara resulta que una unitat familiar treballen dos i no arriben per poder adquirir un pis o per tindre una vida tranquil·la i acomodada. Algú hem fet malament.
3: Això acaba repercutint també la salut mental
4: de les persones.
3: I això,
4: evidentment, pues, avui en dia la situació de les famílies, la situació de les persones és molt complicada, la situació dels joves és molt complicat. La pujada a obtenir una estabilitat econòmica pues fa una pendent molt, molt forta, que realment ho veus com una onada que et ve a sobre i que és molt difícil de gestionar.
3: I, Josep Maria, què passa en processos de treballadors amb malalties llargues, no?, o afeccions recurrents, que el treballador aporta tota la documentació requerida per l'empresa?
4: És que, com t'he dit, no es tracta... Primer, es tracta d'acomodar les situacions de baixa al lloc de treball que ocupa el treballador. Però després va haver-hi una regulació, va modificar l'article 55 de l'Estatut dels Treballadors, i resulta que aquesta modificació, i degut a unes sentències del TJUE, pues acomiadar una persona que estava en situació d'incapacitat temporal tenia un caràcter discriminatori i, per tant, es cau en nul·litat, que és que el treballador retorna al seu lloc de treball. Ningú està parlant, segurament, el senyor Sánchez Llibre, que ja et dic, ha estat molt valent en presentar això, pues, estava dient que busquem una solució, perquè potser la solució no passarà, potser, per l'acomiadament, que és un fet traumàtic per un treballador, sinó que el treballador passi a dependre directament de l'Estat i de la societat social, no als 18 mesos, sinó molt més abans. Jo penso que si un treballador es veu que té una enfermedad de llarga duració, pues no té que recaure a les esquenes de l'empresa la cotització d'aquest senyor i els costos d'aquest senyor, si això tindria que passar a ser a càrrec de la societat social. Pensem que les empreses cada vegada se'ls està augmentant els percentatges de cotització dels treballadors, se'ls està augmentant les càrregues fiscals, se'ls està augmentant totes les seves obligacions documentals, i això està portant pràcticament a la situació d'impossibilitat de continuar l'activitat empresarial en molts casos. Per tant, tenim que buscar una solució que no recaigui a les esquenes de les empreses, sinó, de moment, pues, la relació laboral que quedés en suspens i que passés el treballador no als 18 mesos, sinó al segon o al tercer mes a dependre de la societat social per intentar que els costos empresarials es mantinguin dintre d'un ordre acceptable i suportable per les empreses.
3: I aquesta mesura, no?, de recuperar l'acomiadament per baixes laborals recurrents, no sé si també estaria adreçada a casos molt concrets, puntuals, de persones que potser utilitzen la salut per no anar a treballar. O sigui, una mena d'estafadors, entre cometes, no?, per deslliurar-se i fer festa aquell dia. No sé com funciona aquest sistema de baixes. Teniu detectat uns... sí, algunes persones que actuen d'aquesta manera?
4: En primer lloc, jo m'apartaria de la... del terme acomiadar una persona que està de baixa. No estem parlant d'això exactament, sinó estem parlant de que els costos no recaiguin sobre l'empresa. Ara bé, dit això, pues, és molt conegut que hi ha persones que de forma habitual, reiterada i continuada van agafant situacions de baixa que moltes vegades, pues, tots sabem

0: Ben, un perjudici a tots.
1: Moltes vegades, no, quan tenim una grip, que ens diu el metge, us heu de quedar a casa per no contagiar la resta de treballadors, no? O quan una persona, que ara parlàvem de salut mental, em diuen, si pateix una depressió, millor que es quedi a casa, no anar a treballar. En aquests casos, en quins casos hauríem d'agafar la baixa, no? I quantes vegades per no ser penalitzats d'alguna manera, no?
0: A veure, si algú agafa una grip, tots podem agafar una grip. Però tu quantes grips agafes a l'any?
1: Molt poques.
0: Molt poques, eh? I si mirem, a més, comparem les persones que estan en règim general i les persones que estan en autònoms, doncs els autònoms deuen ser supermans perquè no agafen la baixa quasi mai, no? Per tant, aquí hi ha una dicotomia que també hauria que estudiar el per què hi ha aquesta diferència. Ara bé, si algú agafa una grip, doncs és molt lògic, normal, i té que ser així, que es pugui quedar a casa seva i que pugui curar-se en tota la tranquil·litat del món. Però ja et dic, tu pots agafar una grip a l'any, un encostipat a l'any, però és difícil que n'agafis 6 o 7, oi? I que, a més, pues, agafis no sé quin altre problema i que estiguis tot l'any de baixa i que un senyor estigui pues, un any de baixa per una enfermedad o per un tema de que potser tu en 3 setmanes estàs curat i en persones que s'hi puguin passar un any. Això és un tema que es té que estudiar.
1: Parlàvem abans d'adequar aquestes baixes al lloc de treball del treballador. Creu que les empreses a Catalunya estan ben adaptades pel que fa a la prevenció de riscos laborals? No sé si moltes baixes, moltes vegades, estan provocades perquè ens passem massa estona asseguts a la cadira, amb males postures...
0: A veure, la llei de prevenció de riscos laborals ja fa molts anys que es va instaurar. Les empreses estan aplicant, les mútues i les empreses de prevenció de riscos laborals pues, també fan un gran treball i avui en dia els llocs de treball, a més això ho veiem amb els índexs d'accidentabilitat que existeix a les empreses són baixos, per tant vol dir que s'està prenent molt en sèrio aquesta qüestió i es porta a terme de forma molt curosa.
1: Què representa, Josep Maria, econòmicament a Catalunya aquest alt absentisme, no?, que assegureu des de Pimec, ara parlàvem, abonar salaris 15 dies a costa de l'empresa amb aquestes persones de baixa, més el cost de la seguretat social fins a 18 mesos, a banda també de la substitució d'aquell treballador que està de baixa. Així, una radiografia general a nivell català, què suposa?
0: Aproximadament estem parlant una miqueta d'un 6-7% del PIB de Catalunya, que és un import grandiós, perquè els percentatges d'absentisme en aquest moment s'acosten a 12 i 13%, i això és algo que és absolutament insuportable per cap empresa ni per cap societat, jo diria. Amb el tant, el que tenim que fer és posar-hi molta cura en aquest tema i no buscar mesures coercitives, però sí, d'alguna manera, pues, tindre més cura de lo que s'està fent i buscant-hi solucions. Com dic, vull dir, una d'elles podria ser adequar el lloc de treball, a les limitacions temporals que pugui tindre una persona, després mirar les limitacions que té aquesta persona en relació al seu lloc de treball, si li afecten o no li afecten. Jo crec que hi ha moltes opcions i moltes feines que es poden fer, però s'hi té que posar i ens hi tenim que posar tots.
1: Ja per finalitzar, no sé si té dades d'aquesta taxa elevada d'absentisme, si hi ha algun sector en concret on es concentra més.
0: No, és molt general. És molt general, perquè podríem pensar que en aquelles feines en què requereixen un esforç físic, doncs potser l'índex d'absentisme és més alt i no és així, sinó que és més de caràcter general. Jo penso que és algo que les patronals es tenen que posar d'acord, tenim que treballar conjuntament en aquest tema. Jo crec que ens afecta a tots, i jo crec que tenim que fer un esforç i tenim que fer, doncs jo crec que una feina conjunta, que les patronals estan preparades per fer-ho. Jo crec que tenim que aprendre una miqueta del model també dels sindicats, que els sindicats majoritaris doncs moltes vegades tenen una filosofia o un diàleg conjunt quan fan alguna reivindicació. Jo crec que casos com aquests tenim que sentar-nos les patronals per poder tirar endavant temes en comú, i aquest és un d'aquests que jo penso que es té que fer conjuntament, i el missatge té que ser conjunt perquè de fet ens afecta a tots.
1: Molt bé, doncs, Josep Maria Puente, president de l'àrea laboral de Pimec, president de la Federació d'Empresaris de Badalona i membre de la Junta de Foment del Treball. Gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí.
0: A vosaltres, a vostra disposició.
1: Bon dia. Gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
1: I ara és el moment de parlar amb la Maria José Tarancón, la nostra economista de capçalera del

0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Moment per la nostra tertúlia d'actualitat, avui amb la Núria Santos, en Roger Espí, la Mercè Rius i també el José Gómez. Bon Què dia. Tal? Bon dia a tots quatre, bon com dia. Esteu? Veu que no plou, no, avui o què?
2: No. De moment no, però clar...
1: Ens ha donat una treva.
2: Això pot canviar en 10 minuts.
1: Pot canviar en 10 minuts...
3: Sí, tinc que agafar un vol aquesta tarda i estic patint.
1: Estàs patint, que no es cancel·lin, perquè dissabte es van cancel·lar molts, eh? Doncs ja que us he preguntat per les pluges, si us sembla, recuperem aquest tema per obrir la tertúlia, que ahir va quedar una mica com en un segon pla, perquè vam tenir en directe la compareixença de Pedro Sánchez anunciant aquestes eleccions anticipades. Per tant, si us sembla, en parlarem avui també, però parlem d'aquestes pluges, perquè després del temporal inèdit d'aquest cap de setmana, amb registres de rècord, ahir a Badalona vam viure una nova jornada de pluja abundant, amb 70,5 litres per metre quadrat, i en el que portem d'octubre ja portem acumulats 267,7 litres per metre quadrat, i atenció perquè es converteix en el mes més plujós des de l'octubre de 1987. Aquestes són dades publicades pel meteoròleg badaloní Oriol Rodríguez, que precisament ahir ens va visitar ahir aquí al Badalona Matí. Ens va explicar que episodis de pluja com el de dissabte seran cada vegada més habituals, i diu que la pluja va deixar registres de fins a 192 litres per metre quadrat al barri del centre, o 187 a Bufalà. Unes dades, ens va explicar, molt poc habituals, que situen l'aiguat viscut en el tercer més fort des que es tenen xifres oficials. L'escalfament del mar, que diu que hi ha un decalatge d'entre 3 i 4 graus per sobre de l'habitual per l'època, apunta com la causa, que està portant aquestes grans quantitats de vapor i energia a la capa més baixa de l'atmosfera. Escoltem el que ens deia l'Oriol Rodríguez.
4: El mar, al final, amb una temperatura tan alta, el que fa és aportar una gran quantitat de vapor d'aigua, una gran quantitat d'energia, i això el que ha fet és que aquest cap de setmana tinguéssim tota la troposfera, per tant, la capa més baixa de l'atmosfera, saturada d'humitat, i això doncs sí que podem parlar d'aquestes condicions, podríem dir, tropicalitzades, no? Mm-hmm. I de fet, bona mostra són aquests aiguats tan intensos que són més típics potser d'altres latituds. Aquest tipus de fenòmens ja han sigut, però el que passa amb l'escalfament global és que aquests fenòmens poden ser cada vegada més freqüents i també cada vegada més intensos.
1: Davant fenòmens com aquest, l'Oriol Rodríguez va posar sobre la taula que és molt important el tema de l'autoprotecció, que ens puguem autoprotegir. I aquí va fer referència a un tema que avui en aquesta tertúlia podem tornar a posar sobre la taula, perquè va recordar que fa un any i mig es va aprovar per unanimitat al ple de Badalona una moció, que de fet ell mateix va defensar, per millorar la senyalització de les riares i les zones inundables de la ciutat. Assegura que malauradament no té constància que en aquest cas s'hagi fet cap avenç. Lamenta que molta gent no conegui que la ciutat està plena de rieres. No sap que l'Avinguda Martí Pujol és una riera, o que l'Avinguda Sant Ignasi de Loyola i la Rambla de Sant Joan també són rieres, i que per tant són perilloses quan hi ha un episodi d'aquestes característiques. Núria, com a coordinadora de Medi Ambient, ja que et tenim avui aquí, s'ha fet algun avenç per millorar aquesta capacitat d'autoprotecció, indicar on hi ha rieres, on hi ha zones inundables a la ciutat?
5: A veure, en temes de senyalètica, com deia l'Oriol, sí que és veritat que no estan senyalitzades com a tal, però jo crec que, a veure, que tothom crec que es coneix, no?, que Rambla Sant Joan o que Martí Pujol eren antigues rieres. Per tant, jo crec que encara la transmissió d'aquesta història de la ciutat està viva, és a dir, que la gent ho coneix, perquè a més és per on baixa, doncs ja es veu quan hi ha pluges intenses, que baixa per allà més quantitat d'aigua que per altres llocs, no?, perquè és per on acaben de baixar la part natural, no?, que té, no?, els rius o les rieres en el seu cas. Autoprotecció, jo crec que quan hi ha missatges sempre des de Protecció Civil, des dels ajuntaments, sempre és això, no?, que la gent no pugi dels soterranis, que netegi els seus propis embornals també de casa, és a dir, hi ha sempre els mateixos consells de protecció que la gent els coneix. A mi em sap greu veure a les notícies quan hi ha gent que se'n va a les rieres de les rieres amb els cotxes i acaben allà atrapats, i encara hi ha hagut un mort en aquests últims aiguats. Llavors dius, no sé què cal més per ensenyar la població, per sensibilitzar la població de que tots aquests llocs que són inundables, doncs que la gent no s'apropi. I això es diu cada vegada que hi ha un anunci de pluges, es diu que la gent no s'apropi a lleres, però no tan sols a lleres, sinó a llocs que ja es veuen que són inundables, perquè episodi darrere episodi passen aquestes situacions, no?, que s'emporten els cotxes I a mi em preocupa també que la gent està molt preocupada pels seus cotxes i molta gent baixa als pàrquings, als soterranis, que són, precisament són ratoneres, i és on no s'ha d'anar precisament quan hi ha aiguats tan forts. Per tant, jo crec que, és, que aquesta informació arriba a la gent, però bueno, després cadascú doncs, bueno, és lliure de fer el que correspongui, no?, amb la seva situació.
1: Però o sigui, com sigui, no estaria de més recuperar aquest, i,
5: sí,
1: i senyalitzar.
5: No estaria,
1: però
5: sí,
1: potser
5: no estaria...
1: hi ha gent que no ho coneix, no? No sé què opineu, no sé. Obrim el debat.
6: Sí, no, a veure, jo penso que aquest tema de les pluges ha vingut per quedar-se, o sigui, és un efecte del canvi climàtic molt bèstia i no ens queda més que adaptar-nos i també prendre mesures per evitar que això vagi en augment, no? Aquí a Badalona això ha de comportar doncs, una millor coordinació entre la Protecció Civil, Guàrdia Urbana i la ciutadania, també, no? Aquesta comunicació. I després jo crec que no es pot dir que, no, com tothom sap on està la riera, doncs no fem res, no la senyalitzem i ja està. No, això no és un argument, eh? Jo crec que no tothom ha de saber. Pot arribar gent nova a Badalona a viure que no coneix Badalona i jo crec que ja no és una cosa de no, és que saps o no saps, és que s'ha de fer una feina aquí, un ajuntament ha de, perquè per aquesta regla de 3 traiem els semàfors, traiem els CEDAS, els stops, com tothom ja sap conduir i tothom ja, si pretenem que la gent per si sola assumeixi o les normatives i tal, ho tenim molt malament. Ella mateixa ha posat l'exemple. O sigui, hi ha gent que encara amb alertes, avisos, i tot el que fa, doncs, es va fer fotos allà a la platja, amb una onada de 5 metres. O sigui, això no es pot evitar, perquè la imprudència de la gent, doncs, és que no la podrem evitar mai, però sí que pot fer molta feina des de les administracions perquè la gent prudent i la gent que no se li va l'olla en aquest sentit, doncs no pateixi aquestes conseqüències, no?
1: Mercè?
2: A veure, jo crec que el tema de senyalització és un tema menor. És a dir, no sé si i a més, a veure, a vegades un tema de senyalització excessiva a la via pública, la gent ja ni se'ls mira els cartells. Jo crec que aquí el problema de fons a l'Ajuntament de Badalona és com està la Protecció Civil. És a dir, aquí els plans d'emergència són molt antics, crec que no hi ha plans d'emergència per determinats riscos, a inundació crec
7: que
2: general,
7: no hi
2: és.
7: En general, em sembla, només
2: per
7: no
2: tant,
7: hi ha un específic.
2: Bueno, doncs per això mateix,
7: sí,
2: que
7: sí, no,
2: per
7: totalment,
2: mi el problema
7: totalment.
2: No és que hi hagi una senyal, sinó que comença per la base i comença per veure quines actuacions s'han de fer, on hi ha el risc real d'inundacions. En el seu moment es van fer uns estudis doncs, de clavegueram amb temes de dipòsits de retenció d'aigües, no per la pluja que anava a mar, sinó per evitar inundacions en determinats barris o en determinats llocs. Només se'n va executar un. A veure, jo crec que el problema el tenim molt més gros. L'altre és l'anècdota. Vale? Dit això, jo crec que també... Ostres... tampoc... O sigui, la gent no podem confiar tot en les administracions. És a dir, les administracions han de donar informació, han d'arreglar les infraestructures perquè això no passi. Han de tenir el millor servei de prevenció o de previsió meteorològica perquè puguin avisar. Però hi ha una part que també és responsabilitat personal. I hi ha vegades que veu gent que penses, ostres, aquell va sortir ara un vídeo d'un senyor que es posava sota un pont, que es pensava que se li obriria l'aigua com a Moisès, és que no sé. A veure, que és normal al final. Que hi ha actituds que no les podràs evitar, perquè hi ha gent que és poca solta. Però, no sé, jo crec que també hi ha una part de responsabilitat individual i si hi ha una situació de risc, que abans ho estàvem parlant també a fora, on hi ha la línia de si t'avisen massa... O sigui, si t'avisen perquè t'avisen, si no t'avisen perquè no t'avisen. I també és complicat, però bueno, hi ha una part de responsabilitat personal. Si veu que està caient, doncs pren determinades precaucions, no passis per segons on.
1: Roger?
7: Sí, bueno, jo d'acord amb el que han dit els companys, però part de la responsabilitat personal, no? Jo penso que l'administració actua en dos plans. El primer és el de la prevenció. No pot ser que tinguem un pla general de protecció civil en una ciutat de 250.000 habitants. És aberrant. O sigui, és aberrant com estem preparats per atendre segons quin tipus d'emergència. I després, el tema de la prevenció. O sigui, jo penso que l'Ajuntament de Badalona està acentualment negligent amb la prevenció. Estem parlant de que només hi ha un dipòsit pluvial funcionant, que és el que es va projectar en l'època de Joan Serra Maiterquer. O sigui, estem parlant d'aquest i prou. No tenim res més. Bueno, el meu carrer mateix, jo porto 3 dies sense llum, i el meu carrer ara, a ple any 2026, encara, quan cauen 3 gotes, veus els veïns corrents posant les fustes, com els pobles, perquè el clavegram té tants anys que s'inunda. Es fa una piscina. La piscina Mireia Belmonte el tenim al carrer Conquista. O sigui, és la realitat de la nostra ciutat. No hi ha manteniment d'infraestructures, hi ha una deixadesa total i absoluta, i així ens trobem, no? I aquestes tasques de manteniment, clar, quan passen les coses dius, clar, quan cau el major aiguat de la història de la ciutat, doncs clar, òbviament que tot s'inunda, però si no fem una bona tasca de prevenció durant l'any, doncs així ens hi trobem, no? Són coses que no donen vots, no? Jo penso que un ajuntament ha de treballar en dos velocitats, els projectes aquests, no?, per guanyar eleccions, les piscines, tal, i després aquestes coses que no es veuen tant, però que realment, quan hi ha un fenomen extraordinari com el que ha passat ara, doncs tenen el seu efecte, no?, i la seva necessitat.
6: Parlant de prevenció, també, està la prevenció laboral, i ahir jo vaig veure denúncies a xarxes socials de treballadors del contracte de neteja que estaven a plena hora d'alerta treballant sense els CEPIs necessaris. Ahir al ple, a l'apartat de pregs i preguntes, doncs nosaltres, i crec que Esquerra Republicana també, vam fer la pregunta al govern de per què, no? Havia treballadors del contracte de neteja en plena alarma, treballant sense el CEPI necessari, no? Ens hauran de donar resposta, van dir que la farien per escrit, no sabem si la faran o no, perquè a vegades no ens donen resposta, però esperem que així sigui.
1: Sí, de fet, també Comissions Obreres, aquest sindicat ha denunciat aquesta manca d'instruccions clares en els episodis d'alerta per pluges, com els que està patint Catalunya els darrers dies. El sindicat explica que ha demanat a diferents empreses adjudicatàries la paralització d'aquests serveis davant les situacions que han provocat les pluges, però assegura que algunes companyies s'han negat a fer-ho, alegant que ajuntaments com els de Badalona i l'Hospitalet de Llobregat es limiten a recomanar als empleats que es resguardin mentre esperen que disminueixi la intensitat de pluja. Parlant del tema laboral, també és cert que molts dels treballadors que es veien també en aquella hora, no?, de risc per pluja, eren els treballadors de Glovo, eh? Moltes vegades aquí hi ha el debat, estem a casa, s'ha emès l'alerta que no es pot sortir, encara demanem un globo, no?, sense pensar el risc que es posa aquesta persona, no? Bé, sí, com sigui, ara que parlàvem dels plans especials de Pla Bàsic d'Emergències, ahir també vam tenir aquí al Badalona Matí, via telefònica, el Siegfried Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona, ens va explicar que es treballa en la redacció del Pla Especial d'Inundacions, mentre el Pla Bàsic d'Emergències permet controlar els punts de la ciutat, com ara Rieres o el propi litoral, susceptibles a patir inundacions. Això és el que ens deia.
8: Tenim detectats una sèrie de punts vulnerables, tenim més de 17 punts vulnerables que tenim monitoritzats a hores d'ara i les estem seguint. Encara i així no és un episodi normal, l'Oriol ho ha explicat perfectament, és una situació excepcional i això és fàcil que desbordi qualsevol actuació que es pugui dur a terme. És una situació excepcional, delicadíssima, en la qual la població té que tenir una complicitat clara en relació a les seves actuacions, perquè per molts recursos que hi hagin realment és molt complexa. Tenim detectats una sèrie de punts vulnerables.
1: Núria, ahir es va tancar preventivament el parc de Can Soler i Calarnús per avaluar-ne l'estat, no? Després d'aquestes pluges persistents, hi ha hagut alguna afectació? Es preveu que es reobrin? Ja
5: bueno, sí, nosaltres el vam tancar precisament per facilitar la feina dels tècnics que han de supervisar que l'estat dels arbres estiguin en condicions, és a dir, si hi ha algun risc de caiguda d'algun arbre s'ha de revisar, perquè clar, és un parc molt transitat, hi ha escoles i per tant, doncs, havien de deixar que el personal de l'AMB, que és qui s'encarrega del manteniment del parc, revisés. Em sembla que tenim un arbre afectat, la resta, em sembla que encara no tenim la valoració final, però em sembla que l'únic arbre així que ha patit més ha sigut un plàtan i ja està. Però bueno, tot i així, hem d'esperar l'informe final per si hi ha algun altre que ha patit i que hem de, pues, finalment acabar de talar.
1: La revisió de l'arbrat és important en aquests casos. De fet, vam veure com el mític arbre de la plaça del rector Rifé davant de la
5: Església
1: de Sant Josep va caure. Bé, sigui com sigui, continuarem parlant i encara no deixem de banda el tema de la meteorologia, de l'aigua, perquè també el cabal del riu Besòs, que va anar tan carregat, que va multiplicar per més de 200 vegades no, la seva capacitat, bé, això ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre la inundabilitat de la zona de les Tres Xemeneies, del pla director urbanístic. Precisament, ahir vam tenir amb nosaltres, via Zoom, al Ferran Falcó, que és el president del Consorci del Besòs, qui va tornar a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City, també de reurbanització de tot aquest entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En aquesta entrevista va advocar que el risc d'inundació no és motiu per abandonar aquest projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. Falcó va detallar que el pla director urbanístic es va aprovar el 2023 amb un informe favorable de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, quan només estava pensat per suportar un escenari en què les pluges provoquessin la presència de 40 metres cúbics d'aigua per segon al sector. Tot i això, explica que la reurbanització d'aquesta zona s'ha dissenyat comptant perquè pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon. Escoltem Ferran Falcó.
9: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'organització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
1: També va destacar que defensar, de fet, que per aconseguir que la futura zona de les Tres Xemeneies pugui fer front a aquestes possibles inundacions, es prendran aquestes mesures com elevar les cotes dels carrers o fer passos inferiors que permetin conduir l'aigua. Com ho veieu? Hem de construir en aquesta zona, malgrat reconèixer que és zona inundable. Sí que és cert que Ferran Falcó defensava que, o sigui, si això ho deixem com està, no anirem a cap lloc, no? Perquè almenys si s'actua es convertirà en una zona activa econòmicament, de serveis, d'habitatges, deixarà de ser una zona abandonada i contaminada com és actualment. Quin és el vostre posicionament sobre aquest tema? Roger.
7: Bé, bueno, primer de tot dir, i perdona'm que rescati una miqueta allò d'abans, el tema dels plans d'inundacions de protecció civil. Recordo, en aquesta taula el vam parlar durant la Dana, o sigui, és com el dia de la marmota. Jo aquest tema, els darrers anys, l'he tingut en aquesta taula diverses vegades i no acaba d'arrencar, no? Jo penso que la clau de tot, dels dos temes, és la previsió. Al final, si tu fas una bona planificació i preveus fenòmens extraordinaris, inclús es parla de fenòmens més extraordinaris que aquestes últimes pluges, no?, que han sigut històriques, amb una construcció adaptada i preparada per poder assumir aquests events meteorològics extrems, doncs jo penso que amb una bona planificació i una bona construcció, es parlava que l'únic punt potser més dèbil era el pas al pont de la via que passava per sobre del Besòs, era l'únic punt que potser s'havia de revisar, però el resta, jo penso que si s'adapta a la construcció, a la normativa existent, inclusiu som encara, com deia en Ferran, doncs, més previsors, no ha de per què passar res, no?
1: Mercè.
2: A veure, jo he estat a la Generalitat i he estat en contacte amb tot el que és l'aprovació de plans i així, i us asseguro que són molt, molt, molt, molt estrictes. Jo ahir quan van sortir alguns comentaris, o ahir o abans d'ahir, això em vaig, per Twitter, vaig revisar, vaig veure que hi havia el plànol d'inundabilitat,

0: tenen molt poques mesures. Per tant, aquí estem parlant d'una obra nova que es poden prendre i que segur que s'han fet tots els estudis i que compleix amb tot, que no agafa tota la part. Per tant, moltes vegades també jo crec que s'agafen episodis així per anar en contra de tot el projecte. A mi, sincerament, em va preocupar molt més el pont del tren, perquè si el pont del tren actua de barrera, que li va anar de molt poc, allà, bueno, és que allò ja no arriba a les tres xemeneies perquè se'ns inunda tot el que està aigües amunt.
1: El 82% de la seva capacitat va estar a aquest pont, ens explicava en Ferran Falcó, sí que és un coll d'ampolla, que impedeix...
0: Però a més es veien moltes... no era la capacitat, sinó que hi havia tota una sèrie de residus.
1: Tots els residus que s'acumulen, Núria.
2: Sí, no, a veure, jo estic d'acord amb el que deia també la Mercè, que al final... precisament com es parteix des de zero, es fan tots els estudis, es fa tot, es mira molt amb lupa, i precisament avui dia tots que ja sabem que el canvi climàtic doncs està aquí, això és adaptació al canvi climàtic també, és a dir, al final és també hem de tenir estratègies d'adaptació, és a dir, on es pugui fer, doncs es pot, s'hauria d'executar això, no? Mesures per evitar doncs, que quan hi hagi inundacions, doncs, el que deia en Ferran, no? Doncs, lavar cotes de carrer, etc. És a dir, hem de conviure amb el canvi climàtic, per desgràcia, i llavors ens hem d'adaptar. I una de les solucions doncs, és això, no és fer aquests estudis i projectar el que s'hagi de fer allà, que és una bona iniciativa, perquè és el que dèiem, si no seguiríem doncs, amb tot allò un espai molt valuós, abandonat i contaminat, doncs donar-li una segona oportunitat, i a més això no, adient amb la climatologia que tenim en aquests moments i amb els riscos associats, no?, que n'hi ha.
1: José?
3: Sí, a veure, jo crec, o sigui, ahir el ple va sortir, aquest tema, va parlar també.
1: Sí, escoltarem ara el Dani Gràcia, que també es va posicionar sobre aquest tema.
3: Sí, no, i la resposta, bueno, ara la dirà, no? Però jo crec que no... clar, el Convergència va reduir molt els valors d'una inundabilitat en la seva època. Per tant, estem parlant de que potser, o sigui, zona inundable és, i ho serà. Vale? A mi em preocupa... ja ho veurem, o sigui, per molt, a veure, l'obra estarà adaptada, faltaria més que féssim una obra ara no adaptada, però sí que em preocupa bastant, o sigui, tenim aquí veia al costat del riu, però també hi ha una part de platja important, jo crec, i cada cop anirà avançant més, no sé, a veure què... la resposta de Daniel Gràcia.
0: D'on ho has tret, això de que es va reduir el tema d'inundabilitat? Perquè jo això...
3: ho va reduir Convergència en la seva època.
0: T'asseguro que no, perquè el tema d'inundabilitat cada vegada ha anat sent més estricte, no hi ha hagut cap retrocés amb aquest tema, o sigui, jo crec que t'has d'informar bé.
3: No, ja informarem, a veure, però sí.
0: Ja t'asseguro.
3: Jo quan dic una cosa, sé el que dic.
0: Jo també. Vale. I t'asseguro que amb aquest tema no hi ha hagut, sempre s'ha anat a més, mai s'ha anat a menys.
1: Bé, la línia del president del Consorci del Besòs, en Ferran Falcó, el regidor d'Urbanisme a Badalona, Daniel Gràcia, ha dit que els estudis vinculats a la probabilitat d'inundació a les tres xemeneies estan actualitzats. Això implica, diu, mesures més restrictives. Les darreres, segons un estudi de l'any passat, a l'hora d'executar el projecte. L'escoltem.
4: El MAPRI és el mapa de peligrositat i risc d'inundació. Aquestes mesures del 23, la Generalitat de Catalunya, les actualitzades al 2024, va encarregar un nou estudi que es va fer al 2025 amb mesures molt més exigents en el cas d'inundabilitat, i aquest informe consta a l'expedient.
1: Gràcia, de fet, ha parlat d'aquest tema, ara ho deia en José, durant el ple. En la sessió també s'ha aprovat el conveni entre l'Ajuntament i el Consorci del Besòs per aquest estudi que analitzi les característiques dels terrenys del PDU, del Pla Director Urbanístic, que correspon a Badalona. Es tracta d'aquests terrenys, ha tocat el barri de la Mora, i aquest estudi ha de permetre conèixer la contaminació del sol en aquella zona. A més, ahir també Ferran Falcó va destacar que el Consorci del Besòs també treballa en protecció civil per elaborar un sistema d'alerta semblant al S-Alert, per quan aquesta zona estigui operativa, doncs s'adreçarà només a la població d'aquesta zona que visqui a l'entorn de les tres xemeneies per avisar-los en cas que hi hagi doncs, un increment del cabal.

0: del Besòs i si és necessari que es confinin o pujar a pisos més elevats. Aquest és un projecte que també està sobre la taula.
1: De fet, a Sant Adrià jo crec que és un municipi que és molt conscient del risc que té tenir un riu, no?, passant per la ciutat, i ja té un sistema de comportes que en cas del mínim risc hi ha un senyal d'avisos lluminosos, es tanca les barreres. Vull dir que jo penso que al final, si fem les coses amb cap i sent més prudents del que marca la normativa, no hauria de per què passar res.
0: Sobre aquesta qüestió voleu afegir alguna cosa abans de canviar de tema? No? Doncs vinga, tornem, ja que estàvem parlant del ple, tornem a parlar del ple, però un tema també que ja n'hem parlat, és un tema recurrent, és que Badalona ha arribat als 193 dies de període mitjà de pagament a proveïdors, així ho ha denunciat el PSC durant el ple municipal d'aquest dilluns. Segons les darreres dades publicades pel Ministeri d'Hisenda amb data de juliol, actualment el consistori badaloní és de tot Espanya el que més triga a pagar. Arran d'aquesta dada, el govern local ha admès que encara queda marge de millora, però ha defensat que el consistori està funcionant millor ara que en mandats anteriors. Si us sembla, escoltem com ho va anunciar el regidor del PSC, Cristian Carneado, que va actualitzar aquesta xifra.
2: Acabo de mirar el període mitjà de pagament, alcalde, i ara mateix Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Ara mateix, l'última dada publicada, Badalona és el pitjor ajuntament d'Espanya. Tenim un període mitjà de pagament de 193 dies.
0: I també escoltarem a l'alcalde, a Xavi García Albiol, que ha assegurat que els terminis de pagament estan millorant. Diu que estem agafant velocitat de creuer a l'hora de pagar proveïdors. Escoltem-lo.
3: Estem agafant velocitat de creuer a l'hora dels pagaments a proveïdors. L'ajuntament, no diré que està funcionant bé, però sí que està funcionant menys malament del que ens vam trobar.
0: Un debat que va començar també arran de les crítiques per la dimissió del gerent Jofre Clufent el passat 16 de setembre. Núria, sobre aquesta qüestió...
4: Ja veig que em toca a mi. A veure, jo no sóc la responsable d'Hisenda, però sí que hi ha una part que m'afecta des de Medi Ambient, que és tota la part de facturació d'energia, que cada ple portem moltes factures que no tenien contracte. O sigui, a veure, aquí s'ajunten molts contractes vençuts que, per tant, s'han hagut de seguir pagant, però, clar, amb unes altres condicions, és a dir, doncs, anar a comissions jurídiques assessores, que són processos molt més lents, etc. I, per tant, això ha endarrerit el procés de pagament. Però perquè veníem de molts contractes, gairebé el 80, em sembla que deia ahir l'alcalde, vençuts. Vale? Per tant, aquí tenim doncs aquesta feina, que sí que ens hem proposat doncs eixugar tot el deute que tenim amb temes de contractes vençuts, i ho estem posant al dia. Jo, en la part que em toca, o sigui, cada mes portem factures de consums energètics que estaven endarrerits perquè no hi havia contracte, i això s'està posant al dia, i és lent, però és lent perquè el procés ara de tramitar sense contracte doncs és molt lent, perquè és garantista, bàsicament. I llavors, clar, aquest període mig és això, és la mitjana, però els contractes vigents doncs sí que s'estan pagant amb terminis molt més curts, és a dir, aquí sí que si hi ha un contracte és molt més fàcil tramitar una factura. Per tant, està agafat amb pinces una mica aquesta dada de mitjana pagament, sí, perquè estem barrejant coses sense contracte amb coses que tenen contracte.
0: José?
5: No, jo veig que no és compatible, no?, tenir... D'una banda, dir que l'Ajuntament i que la mitja de pagament i les factures les estem pagant a velocitat de creuer, i després surt amb dada demostrat que és el pitjor ajuntament. O sigui que no aquesta... A mi em sorprèn.
4: Però s'estan tramitant. O sigui, ara la diferència és que s'estan tramitant factures que abans no s'estaven tramitant perquè estaven funcionant sense contracte, i ara s'estan tramitant coses d'encara de períodes que no estaven ni governant.
5: Bueno, per tant, és que no sé. Sembla que les eleccions van ser ahir, no? Porteu 3 anys, a majoria absoluta.
4: Però és que o sigui, hi havia que... molta cosa vençuda, Molta, És que no sé si sou tan conscients de tot el que hi havia que no tenia contracte.
0: Mercè.
6: Bueno, aquest és un dels mals de l'Ajuntament i a veure, tant al final allò, o sigui, no és jo crec que és un debat estèril que pot quedar molt bé, però no, això és culpa dels d'abans, no, i això és culpa dels d'ara. O sigui, a veure, jo crec que l'Ajuntament té un mal endèmic Hi ha moltes coses que s'hauria d'arribar a un acord, no utilitzar això com a una arma política, perquè un dia governaran uns i un altre dia governaran uns altres, i jo crec que hi ha una reforma de l'Ajuntament, de les estructures, del desencallar tota una sèrie de contractes. O sigui, a veure, tu dius això, Núria, però clar, és que hi ha contractes que van caducar a l'anterior època del PP. O sigui, a veure, és que clar, tampoc no podem anar-nos tirant les culpes els uns als altres, però ostres, l'Ajuntament hauria de tenir els contractes al dia, els pagaments al dia, i portem, o sigui, hem portat una època de molt desastre. No sé si ara millorem o no, perquè la sensació és que tampoc les coses no s'acaben d'arreglar, la gent marxa, no ho sé, però jo crec que aquí hauria d'haver-hi un esforç de no utilitzar això com una arma política, i per molta majoria absoluta que tingui el PP, arribar a acords amb la resta per tirar això endavant.
1: Bueno, una miqueta a la línia del que han dit els companys, i anant per punts, velocitat de creuer, agafant les paraules de l'alcalde, jo crec més de vaixell de vapor dels anys 50, saps? Xucu-xucu, que velocitat de creuer. I marge de millora, clar que hi ha marge de millora. Quan ets l'últim de la cua, tens molt marge de millora, tens tot el marge de millora, no? És el que diu la Mercè, no? Hi ha un mal endèmic en l'administració, a l'Ajuntament, dimissió del gerent, del director de recursos humans, pèrdua de contractes. Ara vam llegir l'altre dia també a la xarxa X, doncs, que es va perdre un contracte per renovar enllumenat públic de 3 milions d'euros. Estem parlant que tenim fanals encara que funcionen amb bombetes d'aquestes de sofre, que es veu que ja no les fabriquen i han d'agafar bombetes d'altres llocs per posar-les. És tot un desastre, no? Per tant, ostres, que l'alcalde digui això quan ha governat 10 dels darrers 15 anys, a mi em sembla tot plegat esperpèntic, la veritat.
0: Molt bé, ja ens queden 5 minuts per acabar aquesta tertúlia. Si us sembla, introduïm el tema de l'habitatge, perquè ahir milers d'activistes per l'habitatge, 20.000 segons l'Ajuntament, 120.000 segons els organitzadors, es van manifestar a Barcelona, convocats per aquestes diverses organitzacions en defensa d'aquest dret a l'habitatge. Els activistes han cridat a una vaga general que, de fet, Comissions Obreres i UGT ja han acordat convocar pel novembre aquesta vaga general, que duraria unes 24 hores, per reclamar salaris dignes, per accedir a un habitatge digne. Bé, la cosa es va complicar, eh? Un cop desconvocada aquesta manifestació, va haver aldarulls, un balanç de 13 detinguts, dels detinguts per desordres públics hi ha una noia menor d'edat, i també la resta són homes majors d'edat. Un balanç de 28 agents ferits lleus. I a tot això també hem de recordar que ahir Pedro Sánchez va anunciar aquesta convocatòria avançada d'eleccions, i ara que parlàvem d'habitatge, malgrat la derrota de la setmana passada, l'executiu encara disposa de mecanismes per revitalitzar i convalidar els decrets del Congrés avui mateix, no? El Consell de Ministres, que podria aprovar-los de nou. Un cop dissol aquest Congrés, la convalidació dels textos quedaria en mans de la Diputació Permanent, que és una representació de la cambra entre legislatures. L'aritmètica d'aquest òrgan permetria al govern espanyol tirar endavant el primer decret sense necessitar Junts, amb els vots del PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNB i Podem. En canvi, el segon sembla que no tindria garantida la convalidació per l'oposició del PNB. Sobre aquesta qüestió d'actualitat de l'habitatge, si us sembla, fem una ronda ràpida abans d'acabar. Núria, comencem per tu.
4: Sense totes coses, a veure, que s'hagin convocat eleccions, jo crec que és una bona notícia, perquè al final és, bueno, finalment la ciutadania podrà novament decidir, doncs, davant de tot aquest panorama que tenim en aquests moments, què vol, i per tant jo crec que és una bona, un bon exercici de reflexió. El tema habitatge, o sigui, ara aprovar un decret quan ja estan de sortida també és una mica contradictori, perquè al final dius, bueno, no sé quin recorregut tindrà, no? I per tant dius, home, ara tot això s'està utilitzant de forma d'arma arrojadiza, no?, entre els partits, i per tant jo crec que hauria d'estar ara tot en mans de la ciutadania, que és la que té la legitimitat per decidir què vol, no?, en els propers anys.
0: José?
5: Sí, no, jo crec que aquest govern ha fet moltes coses positives, molts avenços, però sí és cert que en tema d'habitatge, doncs, no està suficient. No està suficient, per això ha derivat això a una convocatòria també d'eleccions, no? Jo sí que veig una bona notícia que ara es pugui aprovar, que, encara que sigui el primer decret, no perquè sigui una lluita de partits, sinó perquè en aquesta franja, fins que hi hagi eleccions, moltes persones podran aprofitar d'això. I jo lamento profundament la posició de Junts, PP i Vox, de no aprovar els decrets i de portar a molta gent al carrer.
0: Mercè.
6: A veure, ens fas intervenir en un tema absolutament complicat amb moltes arestes,
0: en un minut.
5: Sí.
6: I no ho dic per tu,
0: un titular.
6: No, o sigui, què volem? Utilitzar això com a arma política o realment volem arreglar el problema? Perquè jo crec que així no s'arregla i que hi ha altres maneres d'arreglar-ho i que això hauria de ser un tema d'impacte d'estat i no és el que s'està fent. Això és posar un parche que beneficiarà alguns però perjudicarà a molts altres. Perquè els que tenen ara, els que estan a punt de desnonar-se, quedaran protegits, però la gent que vulgui accedir a una nova vivenda tindrà moltíssimes més dificultats.
5: No podrà haver mai un pacte d'habitatge si quan hi ha una banda que defensa els especuladors.
0: Escoltem ràpidament el Roger.
1: Jo crec que és un problema complexitat absoluta que, a part, afecta totes les administracions de l'Estat, no ve d'un decret de vivenda. Òbviament, això pot donar un globus d'oxigen per a algunes persones, però, vaja, pacte d'Estat, ojalà. El problema és que els pols són tan diferents i les mesures que es proposen són...
6: És que defineix especulador, què és un especulador.
1: Que és complex. Jo crec que al final s'ha de mirar el que ha funcionat a Europa.
5: Qui s'enriqueix a costa del lloguer i a costa de l'habitatge.
6: I qui construeix. Perquè si hi ha habitatge públic, no hi
5: tindríem... L'administració ha de construir.
6: Però no ho fa!
0: En parlarem, perquè ens hem quedat curts a temps. Té temps, tornem demà, que vagi molt bé.
7: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.

0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Benvinguts a la tercera activitat del segon dia del Tot Tancat. Això és una mostra més de que en català hi ha productes de qualitat de qualsevol tipus. A les Portes de Troia, que són els següents en fer-ho, parlen d'història, ho fan en català, i a més, a res que t'interessi mínimament, i encara que no, també, el període històric o el fet històric que toquen, us en donareu compte que són molt entretinguts. Les Portes de Troia són un programa veterà, ha superat els 500 programes, ve de Ràdio Castellà. Avui tenim, dels tres integrants, tenim a l'Alberto i a l'Albert, falta en Sergio, però tenim a un convidat d'excepció, com és en Patrick Urbano, que ara us el presentaran. És un programa que també es pot escoltar a més de 60 emissores gràcies a la coproducció que tenen amb la xarxa, i res, jo ja els hi cedeixo la paraula rapidíssimament, que heu vingut per ells, no per mi.
4: Moltes gràcies. Nosaltres farem un format del programa en directe. Bueno, un programa en directe se'ns gravarà, també el penjarem, etc. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, escoltar-nos a Spotify, iBooks, YouTube, on vulgueu. I res, començarem a tirar ja les músiques i si al final voleu punts de llibre, n'hem portat uns quants, si algú li fa gràcia, els tenim aquí, que els vam fer pel nostre programa 500. I res, vull dir que si voleu comentar alguna coseta després també estem superoberts a parlar amb vosaltres. Si algú tingués alguna pregunta al final del programa també estem oberts a contestar-la. Així que res, moltes gràcies.